0: persones per arma de foc quan en tot l'any passat en van morir 8. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
1: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joiera que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire estan passant ja factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: Aquest divendres entra en vigor el nou pacte migratori i d'asil de la Unió Europea que inclou els centres de deportació a l'estranger. Des de les Canàries, el papa Lleó XIV ha demanat a Europa que faci un examen de consciència davant la crisi migratòria i ha reclamat vies segures per resoldre-la. Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
1: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i a l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas, creador d'aquest espectacle a la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que encenem una creu.
0: Esports, Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
1: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge d'aquest Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
0: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
1: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
0: I al circuit de Catalunya, aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures a l'Esport 3.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
10: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis.
6: Ara! Candela Peña!
11: Quina il·lusió!
6: M'he engreixat una mica.
11: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Aquesta és la diferència, a mi és una cosa que sempre me va engegar molt. Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient... En canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
3: No ens descobreixes un món, realment. Exactament. Molt bé.
4: Para la tele, Mercè. Juan Carlos Casado.
5: Serà molt interessant.
4: És molt bo, aquest tio. Sí, aquest és un caçador d'aquests, un fotògraf... que
5: d'eclipsis.
4: Eclipsis.
5: I aurores boreals.
3: Però, sí, segur que la NASA ja li va al darrere d'aquest
4: tio. I tant, aquest tio. Hòstia, és com en Messi.
3: L'escuradents, també. Hem de parlar de l'escuradents. És un tema molt important, l'escuradents.
5: Jo tinc sempre aquí al bar.
4: Sisplau, per favor, que arriba el jefe.
6: Déu, Usuart.
7: I

0: L'objecte d'avui és probablement dels més antics, si no el més antic de tots els que hem parlat en aquest programa. L'escuradents és dels primers invents de la història de la humanitat.
1: És el primer, Peyu.
0: Veiem, el primer no t'ho sé dir tampoc, no.
1: És el primer.
0: S'han trobat fòssils de cranis i dentadures de neandertals que demostrarien que ja s'utilitzaven trossets de fusta per netejar-se les dents fa 46.000 anys.
1: És el primer invent de la història de la humanitat.
2: No es pot saber, no es pot saber. Listillo, no es pot saber. Vull dir, també hi ha la roda, també hi ha la llança, el taparrabos...
1: Això ho ve després. L'escuradents és primer del taparrabos.
0: No se sap, Figuera. Això s'hauria de preguntar a l'Eudald Carbonell. Un dia a l'Eudald li preguntem.
1: No veus que sense un escuradents a la boca no pots pensar aviam què més inventes?
0: Ah, està ben vist, això.
3: Com?
1: Tu et fots un escuradents... Ara, tu estàs per allà.
3: Sí, a casa, m'aixeco el dematí.
0: A la cova, estem parlant de prehistòria.
3: Ah, però jo et dic a casa, a la cova.
0: Ah, vale.
1: No, està bé
0: sí,
1: dit.
0: Sí, sí.
1: Està ben dit.
3: Em dic a casa.
1: Està molt ben dit. Claro. Si és casa teva, sí.
3: Exacte.
0: Els prehistòrics ho deien així,
3: sí,
0: suposo.
3: Sí, sí, sí. Anem a casa.
1: Doncs fixeu-vos en aquesta escena que us representaré.
3: Ah, ja.
1: Jo vinc a casa teva.
3: Sí, m'haig de convidar.
0: A la teva cova.
3: Sí. Bueno, convida'm
1: a casa teva.
3: Vols venir a casa meva?
1: Sí.
0: Feu una quedada per pensar coses per inventar.
3: Ho fem molt, això.
0: Això a la prehistòria es devia
3: fer. Sí, els dimarts. Sí. Els dimarts, sobretot.
1: Tens una...
3: Conyac, tinc conyac, si vols.
1: No, no em ve, ara no em ve.
3: Ah, va. Sí. Us hauries prendre algú.
1: No. Guita, agafo-te aquest tros de pal d'aquí terra.
3: Sí.
1: Me'l foto a la boca, així.
3: Sí. Hosti, que interessant que quedes.
0: Ah, quan acabis explicaré tot el que has fet, com estava escrit el guió.
1: Home, estic pensant en un escuradents a la boca
0: perquè
1: estigui inventant la roda.
3: Hòstia.
1: Sense aquest pal aquí a la boca, no hauria pogut inventar la roda.
3: És el primer, en Xuriguet de roda.
1: S'ha entès,
0: Xuriguet. Sí que és veritat que estava escrit en una línia i tu n'has fet servir 10 o 12, però s'ha entès.
4: Ai, senyor.
1: Que allarguem el programa.
0: Sí. Els romans també utilitzaven plomes d'ocell com escuradents i era una tasca molt pesada i avorrida que sovint la feien fer a un esclau, eh?
5: Però què passa, que els romans eren idiotes i no sabien rentar la boca i sols?
0: Mira, de veritat que els romans, déu-n'hi-do, també, eh? Sí. És com, no ho sé, és que no és ni rentar-te les dents, és a l'escuradents és treure't un trosset de fuet que t'ha quedat aquitxat, si li has de fer amb un esclau.
3: No, home, collons.
0: Però bueno, això és com el rei Joan Carles, que es feia posar els mitjons.
1: Ah,
4: no. Ah, sí?
0: Sí que ho feia, sí, eh? Això és, entenc que...
4: S'ha de ser molt vago, eh?
0: És una demostració de poder, suposo, o són coses que realment les fas fer un altre perquè realment ets idiota i no ho saps fer,
4: clar,
0: que seria el cas de Joan Carles I. Sí. Bé, durant l'edat mitjana, portar un escuradents a la boca era una cosa reservada a la gent de classe alta. Els rics anaven amb l'escuradents per demostrar que s'acabaven de fotre un bon àpat.
3: Els rics també, per això, eh? Porten tota la vida, tota la història, fotent coses d'idiotes, eh?
0: És veritat,
3: que són
0: però vull dir que ara és una cosa que s'associa a la gent pobra.
1: Sí.
0: Amb...
1: I el tècnic de so d'aquest programa, també.
0: També vam escuradents.
4: També?
0: Sí. Si no sona bé el programa.
1: No sona
0: la
1: bé.
0: Gent diu, i com és que sona també és l'escuradents
4: de Dani? La finora de l'escuradents.
1: És en Dani.
0: Si hi ha un nom que revoluciona el negoci dels escuradents és el de Charles Foster, un empresari americà.
3: Collons d'americans.
0: En un viatge al Brasil va veure que els nadius tenien les dents molt ben conservades i que utilitzaven estelles de fusta per netejar-se-les. Va decidir començar a produir-ne en massa, però la gent no en comprava. Era una cosa que fins llavors s'aconseguia gratuïtament, estallant un trosset de fusta o un llumí. Llavors la gent deia, hòstia, per què n'he de comprar si ho puc aconseguir gratuïtament, no?
1: Si està a l'abast de la mà.
0: Exacte. Llavors aquí és on Charles Foster treu la seva faceta de gran venedor. Va pagar diners a nois joves perquè anessin a bars i restaurants. Aquests nois demanaven escuradents i quan els deien que no en tenien marxaven emprenyats de males maneres. Cago en Déu, no teniu escuradents, què és aquest bar, quina merda! Curiosament, al cap de pocs dies apareixia en Charles Foster al restaurant oferint els seus escuradents. I d'aquesta manera tan tonta es va fer milionari aquest senyor
4: en
0: mitjans del segle XIX.
1: Això és la tècnica que va fer servir després la cacera.
0: Sí, senyor.
1: No hay cacera, nos vamos.
0: Bueno, és la tècnica que fa servir bàsicament Instagram, que et va ensenyant coses que no necessites per res.
3: Ara.
0: És el capitalisme,
1: és bàsicament. Això, és bàsicament.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, un fotògraf que recorre el món perseguint els fenòmens astronòmics més espectaculars. No és casual que se'l conegui com el caçador d'eclipsis.
2: Fixa't.
1: A més, la NASA ha seleccionat moltes de les seves imatges, des d'aurores boreals fins a analemes solars, núvols noctilucents, cometes i constel·lacions. Avui ens obrirà una finestra al cosmos i ens mostrarà com capturar la imatge de l'univers a través del seu objectiu.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Juan Carlos Casado. Juan Carlos, què has menjat avui per esmorzar?
2: Doncs mira, jo sóc basc.
0: Basc, llavors, hòstia.
2: Basc, sí,
0: de d'on?
2: D'Onòstia.
0: D'Onòstia, molt bé.
2: Llavors, a mi m'agrada esmorzar bé,
0: sí,
2: però sobretot tranquil. Sí. Llavors començo doncs, amb fruita, un suc i després ja coses de més contundència.
0: I va evolucionant, l'esmorzar va evolucionant
3: al
0: llarg del dematí.
2: Bueno, xuletón encara no.
3: Encara no. Ja quedarem.
0: Escolta'm, Juan Carlos, tu ets astrofotògraf. No sé d'on et ve aquesta afició per fotografiar el cel.
2: Bueno, va ser arrel d'un llibre que vaig llegir quan jo tenia uns 11-12 anys,
0: sí,
2: d'astronomia, i llavors veia unes fotografies de l'espai, de les galàxies, i me preguntava jo, des de la meva infantesa, com era possible obtindre aquestes imatges.
0: Clar.
2: Si jo quan mirava el cel no veia més que uns puntets,
3: sí,
2: no, i per ahí va començar tot. No? El meu pare tenia una càmera que va comprar a Alemanya quan va anar a treballar, i a partir d'ahí doncs, me va deixar la càmera, sempre venia amb mi,
0: sí,
2: perquè no me la deixava a mi ni sol, no? I vaig començar a fer fotografies i vaig veure que era qüestió de captar llum, o sigui, que si estés realment lluny, més enllà de la llum del dia, de la llum del sol, i jo vaig captar aquestes 12 hores, més o menys, que és la nit, la llum de la nit.
0: Però amb una càmera convencional ho feies,
2: sí,
0: al principi.
2: Sí, sí.
0: I això és molt difícil, perquè tots hem intentat fer una foto de la Lluna i queda un trunyo de foto.
3: Una merda.
4: Sí, sí.
3: Una merda.
2: Bueno, clar, a la primera no surt res, però després ja vas veient que hi ha tècniques, eh? Hi ha diferents... Bueno, ja veuran les imatges. No és igual fotografiar la Lluna que fotografiar les estels o fotografiar un eclipsi, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Escolta, i tècnicament, quin és l'equipament que necessites per fotografiar coses com l'espai, diguéssim?
2: Doncs mira, jo m'he especialitzat sobretot en fotografia d'astropaisatges nocturns.
0: Astropaisatges nocturns.
2: Sí, això vol dir que hi ha com una unió entre el cel i la Terra.
0: Sí.
2: Llavors, soc l'únic membre espanyol de TWAN, de World at Night, que és un grup d'astrofotògraf mundial.
0: Sí.
2: I llavors ens dediquen a fotografiar doncs, fenòmens, objectes, el cel nocturn, i des d'indrets també que estan a la llista de la UNESCO, d'espais
0: públics. Estem veient ara algunes de les fotografies que has fet.
4: Wow.
0: Perquè ens entenguem, parlant clar, és fotografia artística dels fenòmens, una mica, del cel,
2: sí,
0: no?
2: Intento reunir una mica art i ciència, les dues coses, i també l'afegeix una mica d'aventura, perquè, per exemple, per anar a fotografiar un eclipsi, normalment no pas com el d'aquest any, que és a casa nostra, hem de fer viatges a l'altra banda del món.
0: Clar, no? clar, t'has de bellugar. Si no m'equivoco, hi ha més de 60 fotografies teves que han estat seleccionades per la NASA.
2: Exactament.
0: Això no és fàcil, això.
2: No. Llavors, quan una persona ja aconsegueix una fotografia, una a POT, Astronomy Picture of the Day, ostres, ja és com un signe ahir de...
0: Sou una mica com els que envieu fotos al temps de TV3,
3: no,
0: però més pesats encara.
3: És a lo bèstia, paio.
0: A lo loco, sí.
3: És com TV3, però a lo grande.
0: Clar, clar.
3: A lo bèstia.
0: Tu vas enviant fotos a la NASA.
2: Jo vaig enviar fotos. La primera vegada doncs, va ser la pròpia NASA que es va posar en contacte amb mi. Jo pensava que era una broma.
3: Clar.
2: I no.
3: Quina veu té?
0: Qui et truca? Qui et truca?
3: Quina veu té?
2: No, per correu electrònic. Correu electrònic.
0: Hello.
3: Hello.
0: Som la NASA.
3: I'm the NASA.
0: Sí, sí. I like your picture.
3: Yes. Són una mica abstractes, eh? Si no penses que és un paisatge nocturn, dius, ostres, és una pintura abstracta.
2: Sí, perquè, clar, quan nosaltres... Aquesta és la diferència, i a mi és una cosa que sempre me va, doncs, engegar molt.
3: Mm.
2: Una cosa és el que veiem nosaltres i una cosa és el que capta la càmera. Nosaltres som essencialment secs a la nit. Veient en blanc i negre i veient, en canvi, hi ha uns colors, unes formes, uns moviments que...
3: Ens descobreixes un món, realment.
2: Exactament.
3: Molt bé.
0: feien broma del tema de la NASA, però
3: no feien broma.
0: El Juan Carlos està entre el top 5 del món, és de tota la gent del món que envia fotos a la NASA, està entre els 5 primers.
3: En aquest programa, Juan Carlos, només ve gent ben parida i ben gent important.
0: Escolta, què pot valdre? Els estris que fa servir per fer fotografia? Això deuen ser... Vull dir que no és una càmera barata.
2: No, bueno, tampoc és una cosa molt exagerada. Jo porto normalment equipament senzill, depèn de, clar, del projecte, perquè també he fet projectes per diferents comunitats, diferents projectes europeus, també. Doncs, de vegades són coses que puc portar en la pròpia motxilla. Ara, la càmera la porto modificada. Vol dir que capta uns colors,
0: sí,
2: el vermell, que no el capta una càmera normal, perquè les nebuloses, colors de l'espai, doncs emeten molt en vermell, i, bueno, i les aurores també.
0: Llavors que fas, compres una càmera normal i la truques?
2: Sí, hi ha algunes empreses a Europa i als Estats Units que te la fan aquesta modificació.
0: Hòstia. T'anomenen una mica també el caçador d'eclipsis, perquè tu, quan hi ha un eclipsi al lloc que sigui del món, cap allà vas, eh? Viatges cap allà i fas la fotografia.
2: Sí. Bueno, intento anar a tots.
0: A tots, eh? Quants n'hi han? Perquè no sé quan...
2: Bueno, a los totals. Per mi, l'autèntic eclipsi és el total.
0: L'altre és segona divisió.
3: Són intents. Són intents, l'altre.
2: No.
0: O sigui, eclipsi total, com el que tindrem aquest estiu, sí, aquí, cada any n'hi ha o no?
2: No. Cada 18 mesos, 20 mesos. Va. Uno a la Terra. Clar, el que normalment és molta casualitat que a casa teva doncs surtis i veies l'eclipsi. Normalment toca a milers de quilòmetres de distància. No?
0: I llavors fas el viatge corresponent. Cada 18-20 mesos et trasllades a una part del món a fer fotografies d'eclipsis total.
2: Ah, això.
0: Hòstia de Déu.
4: O no el faràs aquest any aquí o aniràs fora?
0: Home, aquest any...
2: Lo faré aquí. El que passa és que encara no el puc dir. Estaré aquí, però no estaré aquí.
4: Hòstia. Ui, és molt estrany
5: que
4: acaba de passar.
5: Ai, què vols dir?
2: Sí, bueno, podríem fer després, perquè és un projecte una mica secret de moment.
0: Ep.
3: Hi ha la NASA pel mig?
2: Només diria una cosa, que no hi seré a Terra.
0: No seràs a Terra?
4: No em diguis.
0: Ep.
3: Hi ha la NASA pel mig.
0: Aquí hi ha la NASA.
5: L'ONU hi deu haver pel mig.
2: Ja no vols dir-me.
3: Aquí hi ha coses, eh?
4: Ostres!
0: Escolta, ara que parlàvem d'aquest eclipsi que hi haurà aquest any aquí, que tindrem el gust de veure, ens pots donar quatre consells per veure aquest... Això serà 12 d'agost, m'equivoco?
2: 12 d'agost.
0: 12 d'agost.
2: És un dia... Bueno, és de vacances, però com el dia és dolent, perquè és un dimecres...
0: Vaja.
3: Els dimecres són dolents?
0: A l'eclipsi el dimecres es veu que no.
5: És molt millor un dia.
2: Bueno, lo que té és que és a última hora del dia.
0: Sí.
2: Lo dolent que té també, que és a última hora del dia, i perquè això, perquè el sol es veu molt baixet, llavors hi ha molta gent que si no està preparada, no ho sap, doncs qualsevol arbre, qualsevol obstacle, natural o artificial, pot tapar la visió del sol.
4: Ostres.
2: Per tant, molt en compte en tot això.
0: Com a recomanació, hauríem d'estar en un lloc una mica elevat i que no tinguem obstacles al mig.
2: Això mateix, seria l'ideal.
0: El sol estarà baix en aquella hora.
2: Molt baixet, serà una mica abans de la posta de sol.
0: I a quina zona de Catalunya? Han dit cap al sud, no? Hem d'anar?
2: A partir de Tarragona, doncs, tot el sud, i després Balears també, València, i bueno, travessa tota la península ibèrica.
0: Algun tipus de protecció? Que...
2: Sí, això sí que és important. No utilitzeu mai mitjans casolans, com poden ser doncs, vidres fumats,
0: no,
2: o radiografies, tot això.
0: I ja no en donen ara de radiografies.
5: No.
0: Ara ja no.
2: Bueno, pot ser que les que hi ha a casa...
5: Sí, jo en tinc moltes per això.
0: Sí, de morts, de familiars que ja són morts.
5: Sí.
0: Que sí?
3: Els té al menjador de casa.
5: Sí, els tinc enquadrats.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Les conserves i les...
5: Sempre, i faig
3: el fèmur de l'àvia.
5: Faig portes obertes a vegades amb els veïns.
0: Exposicions.
5: Exposicions de portes obertes, que no he mirat tot això.
0: És un altre tipus de fotografia, sí, la radiografia, també. Sí.
3: Doncs com ens hem de protegir?
2: Sí, això mateix perquè, clar, aquests vidres que són, diem, casolans, sí, pots veure el sol bé, però realment està travessant una radiació que no se sent, estàs cremant l'ull sense anar.
3: Molt calma. Hòstia.
0: Llavors hi ha algunes ulleres, entenc.
2: Sí, hi ha ulleres que estan certificades, jo us he portat aquí
0: tenim?
2: Una per vosaltres,
0: mira,
2: per tot l'equip, perquè veieu...
3: Per tot l'equip, eh?
0: Mira,
3: ja quedarem segurs.
2: Ja tres.
3: Ja quedarem segurs.
0: Ja n'hi ha més.
2: Aquí hi ha ulleres certificades.
0: A veure, les pots desenfundar per veure com són, si són especials.
5: Però jo, Juan, si jo estic a Arbúcies el
0: no,
5: dia de
0: l'equip,
5: no em passarà per res als ulls, no? No m'haig pas d'estar al quarto amb els ulls tancats.
2: Home, tu pensa
4: si mires el sol.
2: Clar, és que un eclipsi és igual que mirar el sol. Tu no te quedaràs mirant mitja hora al sol.
5: Oh, hi ha ratos que ho faig.
2: Clar, sí.
5: M'han d'ingressar.
2: No, sí, sí. Doncs mireu què te passarà. Mira, són aquestes ulleres.
0: Oh. Ah, són com les ulleres de cartró aquelles de les pel·lícules 3D.
2: De 3D, sí. La pots posar a sobre de les altres ulleres.
0: I ja està.
2: I si mires ara, no veuràs absolutament res, perquè és només deixa passar una part de 100.000 vegades la llum del sol.
4: Ostres.
2: Llavors, el que és interessant és que filtre també aquesta radiació que, si no, cremaria amb mitjans casolans el nostre ull.
4: Mm-hmm. Però escolta, i tu quan fas la foto, també portes les ulleres, no? Perquè si no, no veuries el que estàs fent amb la foto, no?
2: Sí, ara jo miro a través de pantalles. O sigui,
3: mira amb l'ordenador.
4: Tu no mires l'eclipsi. No, tu no el veus, l'eclipsi, de fet. El veus a través de la pantalla.
2: Aquesta és la desgràcia de l'astrofotògraf.
4: Sí, no? Clar.
2: No, la veus després. I normalment ja desplego 6-7 càmeres, no?
0: Escolta, recentment has publicat un llibre que es diu Eclipsis, l'ombra d'un gegant. Recordes el millor eclipsi que has fotografiat, el que t'ha impressionat més?
2: Doncs, sens dubte, l'eclipsi de l'Antàrtida.
0: De l'Antàrtida.
2: Sí. No vaig posar peu a l'Antàrtida perquè amb un avió.
0: Amb un avió? Només... O sigui, la foto està feta des de dalt un avió.
2: Des de dalt un avió que va pujar a uns 1.000 metres d'alçada. Llavors, aquest avió seguia, diem, el rumb, l'itinerari que feia l'ombra.
0: Sí.
2: Llavors, clar, l'ombra va molt ràpida, anava amb uns 5.000 km per hora, l'avió anava amb uns 900 i pico, i ens va agafar per la cua i vas veure com doncs, una mena de llençol negre enfosquia tot el paisatge antàrtic. Wow. I el sol, de cop i volta, doncs, apareixia així negre i no obrirà voltant, que és la corona solar.
0: Mm. Tot això... Fa estona que vaig pensant, tot això qui ho paga, diguéssim?
2: Bona pregunta.
0: Sí, no?
2: Perquè ahir sí que t'has de buscar una mica la vida, has de buscar finançament.
0: Perquè parlaves d'un avió i tal, clar, vull
2: dir... Sí, aquest, jo anava a un dels seients més barats, que eren 12.000 euros.
0: Hòstia!
3: No, cago en dena. Sí.
5: Per anar a fer aquesta foto vas gastar 12.000 euros en un...
2: Jo no. O sigui, vam finançar doncs, aquest vol, que era doncs, el seient més barat, 12.000 euros.
0: Ai, va parir.
2: Perquè... Era també un vol charter, és a dir, un vol que estava específicament fet per això. 14 hores de sobrevol, sortia des de Punta Arenas, Xile, a caçar l'ombra de la lluna.
0: Sí.
2: Després hi havia dos extras molt macos, que era un vol rasant sobre el Pol Sud, on està l'estació Amundsen Scott, i després una baixada en espiral al voltant del Vinson, que és la muntanya més alta de l'Antàrtida.
3: Carai, i una mica de refrigeri, suposo.
5: Ara, podríem dir bon catering, eh?
2: El problema que va haver, i sembla una contradicció, és que perquè no s'entelicia el vidre, van posar la calefacció a tope. I estava l'Antàrtida fora, estava a 60, menys 60, i a dintre ja no es tot la roba, perquè es quedaven tots ahí cuits de la
0: calor. Clar. Torno a preguntar, qui ho paga, tot això?
2: Han de buscar finançament. Uh-huh. Llavors, doncs, hem trobat entitats públiques i privades que, doncs, al llarg de diferents eclipsis i diferents projectes no s'anaven finançant.
0: Bueno, dic perquè, clar, aquí l'avió, l'assegurança, suposo que també t'has de...
2: Aquesta és una assegurança molt important en el cas de l'Antàrtida perquè si tens un accident no te poden anar al rescat immediat, o sigui que...
0: Què vols dir?
2: Que és, hi ha un punt, a partir de l'aviació civil, que surts de certs límits, no tens un rescat immediat. O sigui, que si te passa alguna cosa, doncs...
5: No, has d'esperar.
3: Perquè hi anaves.
2: T'has d'esperar, sí.
5: T'has d'esperar que vingui.
2: Llavors, jo després, ja me vaig enterar, després d'aquest vol, que tothom s'havia fet doncs, unes assegurances milionàries.
0: Sí.
3: I tu no.
0: I tu no, eh?
2: Jo no.
5: el
4: per això no va passar res.
5: Tot el que vas estalviar, també.
0: Sí, i està aquí.
5: Està aquí, ja està. Com els altres, eh?
0: No va passar per res, eh? No va passar... Però si no hagués estat uns dies a l'Antàrtida esperant el RAC, que bueno, no arriben...
3: Un tio de Donòstia...
0: No, res. T'aguanta l'Antàrtida 2 mesos. Cap problema, escolta. Hi ha alguna fotografia que t'hagués agradat fer i encara no hagis fet? Alguna espina clavada que tinguis? Hòstia, he de fer una foto de planeta Mart, jo què sé.
2: No, tot això ja l'ho tinc fet.
0: Ah,
2: no, però si hi ha una... M'agradaria anar a la Lluna, un vol d'aquests.
0: Sí?
2: De fet, m'he apuntat...
0: Oh, què dius ara?
3: T'has apuntat?
0: On t'apuntes, això?
5: És boníssim, eh?
2: No, però avui seria un milionari japonès, ara d'aquests vols que s'estan fent la tornada a la Lluna, doncs que busquen un fotògraf també per anar a la Lluna i documentar una mica això. No?
0: Hòstia de Déu.
3: Hòstia, amb el capellà de Torroella anem fins a Lourdes, però a la Lluna no...
4: Tornaràs, no, després, quan ho hagis fet, això?
0: Sí.
4: Jo vull que ens ho expliquis.
2: Sí, ja us explicaré, perquè... Home, us diré que és una primícia, això.
0: Sí. Tia. Perquè això que han fet els americans ara que han anat a donar la volta, això què?
3: A volta a la lluna.
0: Sí.
2: Sí, però què vols dir? Que
5: vull dir
2: és
5: que...
2: veritat?
5: O... No t'ho creus.
3: No. Ha sigut bastant merdós.
0: Veritat sí, però ha quedat una mica, no, com...
2: Home, quan van anar les missions Apolos no van anar la primera a baixar, no? Van fer primera, doncs, una trobada, un acostament, i després, ostres, aquí funciona tot bé, però és més complicat del que sembla.
0: Ja.
2: I ara sembla que per el 2027, 2028, ja aniria un Artemis que sí, ja es posaria el peu a la lluna.
0: Fotria gràcia això, no, tu, o no, Nari?
3: Home.
0: Sí?
2: La meva dona no està molt... Dius, ostres, perquè... Clar, quan tu vas en un avió, es calculen les probabilitats de que tens un accident greu, és menys d'una entre 1 milió.
0: Hòstia. Ah,
2: és molt, un llançament a l'espai és d'una entre 10.000.
5: Ah, collons.
0: Ja és més, eh? Tot i que encara em sembla poc.
3: Bueno, sí, també. De Vic a Arbúcies amb cotxe...
0: Sí, és una entre dos.
4: Per Barcelona,
0: si creus en un altre, ja pots... Sí.
3: Un altre d'Arbúcies.
1: Juan Carlos, un dubte que tinc. En aquestes múltiples fotos que has anat
0: experimentant... I preguntarà pels somnis.
1: En alguna d'elles hi ha aparegut algun objecte que tu no puguis classificar com una cosa coneguda per la ciència? Vol?
2: Clar, bueno, això és un tema, el tema de los ovnis, que bueno, ja porta molts anys i així, però sí, és veritat que en té milers de fotos sortir de vegades alguna cosa estrany, no?
5: Sí.
3: Ei!
5: Ja està.
2: Estrany no vol dir que sigui extraterrestre.
1: No, jo no ho he dit.
2: Bueno, tinc una fotografia concretament que surt un punt lluminós en la zona no il·luminada de la lluna, no?
0: Fixa't.
5: El dia 11, si pots anar a Montserrat, t'ho agrairan tot una colla.
1: Després parlem.
0: L'Arnau va a aquestes trobades que fan l'11 de cada mes a Montserrat, els avistaments ovnis. Ves allà un dia i en vez de fer fotos als ovnis, fes els invents.
3: Veuràs quines coses.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Juan Carlos, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Vera!
0: Una llangonissa per aquests esmorzars tranquils que dius que fas. Sí. La paraula d'avui és bicoca. A, bicoca. Es diu de la segona tanda de droga que hom pren en una festa.
3: Què fots aquí, Prat, Fel? Ja pots córrer cap al lavabo que nosaltres ja anem per la bicoca.
0: B, bicoca. Ostres típics del Pallars Sobirà on s'empapa un tros de coca amb vi dolç i s'acompanya amb una mica de nata.
5: Jo, en comptes del pijama, al final agafaré la bicoca amb nata, perquè estic a dieta i amb els macarrons i l'espatlla de xai he quedat bastant bé.
0: O C, bicoca, sinònim de ganga, cosa que s'aconsegueix a un preu o amb un esforç molt inferior al normal.
4: El meu cunyat està fotut al Consell Comarcal i em sembla que cobra per anar-hi un cop cada 15 dies. Això del Consell Comarcal és una bicoca per cobrar sense fotre res.
0: A, B o C?
2: Jo diria que C.
0: Correcte! Bravo!
3: Una llengonissa cap a la lluna.
0: Sí. Avui dediquem el capítol a l'escuradents. Mercè, què ens has de dir de l'escuradents?
4: De l'escuradents us puc dir que la fusta més valorada i més utilitzada per fer-los són els del bedoll blanc.
0: Blanc.
8: Tu, i quants escuradents surten d'un arbre?
3: Home, depèn del tronc, això, Àlex.
4: Doncs mira, us en puc fer una estimació. Si agafem, per exemple, un tronc d'uns 2 metres de llarg i 20 centímetres de diàmetre...
0: Mirado que tenim un tio d'Euskadi aquí, segur, sí.
4: Poden sortir-ne uns 50.000 escuradents, què us sembla?
5: Com ho has calculat, això? I,
4: perquè sóc ràpida. A mi les mates i els números sempre se m'han
5: donat. Sí.
4: Ja ho sabeu. I ara no em vingueu amb allò de 50.000, si per cada escuradents un euro...
0: 50.000 euros?
4: No, no val un euro.
3: Què val un escuradents? Un de sol, vull dir. Si tu vas a la botiga, hola, bon dia, vinc a comprar un escuradents.
0: Et carden fora de la botiga. Un de sol no te'l vendran.
4: No te'l venen.
5: I embolica molt per regal.
4: Val menys d'un cèntim un escuradents. O sigui que si en compres un de sol no tindràs ni la manera de pagar-ho.
5: Encara que volgués un cèntim, no existeix. No hi ha la moneda de cèntim, ja.
0: És veritat que les van treure? Per què les van treure?
3: Per la gent gran.
5: Ah, sí?
3: Se les empassava.
0: Ah, sí. Les monedes petites?
3: Sí.
0: Se les empassaven?
3: Sí, es pensaven que eren com una pastilla.
5: Dels nervis, no? Que es curta la gent gran o què?
3: No, de veritat, que semblava, quan anaven al lavabo, semblava tenir que perres.
4: Quins idiota!
0: Juan Carlos. Res, escolta, anirem seguint, mentre vagi seguint a Eclipsis, i anirem estant pendents de les teves fotografies. Gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si només vols fer propaganda del teu negoci, ja et donarem el correu de l'equip comercial.
7: El Fel encara riu.
0: Fel, estàs bé? Estàs amb la traga perres encara.
8: Sí, les traga perres ha sigut fort.
0: Llimona, llimona, llimona. Cling, cling, cling, cling.
7: El que m'imaginava, això.
0: Àlex Vila,
8: ei,
0: què ens portes avui?
8: Avui una nova faula / reflexió.
0: Sí.
8: Ei. Probablement avui sí que canviaré la vida de moltes persones.
0: Fa tota la pinta.
8: Sí. aprofitant que l'objecte era els escuradents, sí. Pues això és...
0: La faula de l'escuradents.
8: Sí.
3: Molt bé.
8: Hola, sí. No, faula no ho sé, eh? Bueno.
3: La història.
0: La reflexió.
8: Tots els escuradents...
1: El conte de l'Àlex.
8: Exacte. Mira... tots els escuradents són iguals, no? De fusta, allargats i, sí. I amb punxa.
3: Però n'hi ha de planers, sí. N'hi ha de rodons...
8: Sí. Exacte.
0: N'hi ha uns que els trobo que són una mica... Els que són tornejats de la punta.
8: Ah, sí.
0: Que són una merda, perquè llavors quan se t'estovala no pots girar-lo. Sí.
8: Si no us importa, durant la meva secció...
0: Ah, no, fes-lo teu, fes-lo teu, fes-lo teu. Sí. Que sí, que sí, que si tens raó, tens raó. Va.
8: Sí, 5 minuts que tinc a la setmana.
0: Sí, no, explota'ls, explota'ls.
8: Perdó, eh?
0: No.
3: Sí, sí, endavant.
8: Després dic unes merdes com un castell, sí. Però...
0: Endavant. Que no ho tinguem...
8: Tots els escuradents són iguals. Avui en dia no està ben vist ser igual que la resta, no? Tothom vol ser diferent.
0: Sí.
8: T'has de diferenciar per ser diferent. Ai, jo sóc una persona altament sensible. Calla, home. Calla. Jo és que vaig amb patineta... Silenci, no? Què passa? Per què no som una mica més com els escuradents? Us agradaria a vosaltres ser com un escuradents?
0: Bueno, depèn.
3: Depèn de qui no porti a la boca.
0: No. Exacte.
8: Ah, bona, bona.
3: Bueno, si és el que tinc, que sóc bastant bo.
8: Bona, bona, bona. Coneixeu? Hi ha una marca d'escuradents que es diu Don Palillo.
0: Sí, senyor.
8: Tots els escuradents del paquet del Don Palillo són el Don Palillo.
0: Sí.
8: No? És com una entitat.
0: Treballen per la comunitat.
8: Exacte. Mm. Don Palillo existeix gràcies a que tots els don... O sigui...
0: Sí, sí. Que tots els dons, sí. Palillos...
8: O sigui, tots els palillos són un Don Palillo.
0: Se senten un...
8: Són com petits comunistes treballant per al bé comú, que és treure la merda, el tros de fuet que tenies entre les dents.
0: Sí, senyor.
8: No? Tots junts.
3: Sí. Mm-hmm.
8: En canvi, tinc un veí, que a vegades jo surto de casa, em porten un paquet, i diuen, truco al teu veí. I jo he escoltat per telèfon el repartidor com truca el veí, i diu, no... No, no, no, a mi no em deixis el paquet.
0: Què dius ara?
8: A què tens por, veí meu? No és una bomba, no és res, vull dir... No ho sé.
3: Yeah.
0: Qui és aquest veí?
8: Aquest veí no sé qui és. No l'insultaré tampoc, l'anava a insultar ara,
3: no,
8: però...
3: No. Sigues elegant.
8: Sí. Per què no som una mica més com els escuradents, veí meu? No? Tots junts.
0: Tots treballant pel mateix Don
8: Sigues
0: Palillo.
8: Don Palillo.
0: Ara
8: m'haurien de pagar aquests diners, els de Don Palillo.
0: No sé quin pressupost de màrquetting tenen Don Palillo, no ho sé.
3: No, tampoc.
8: Segur que em puc ajustar al seu...
0: No he vist...
8: Anem tots junts,
0: sí.
8: El que anava. Anem tots junts.
0: Sí.
8: Però no junts com quan anem a treballar en metro, que, vull dir, ja anem junts. Junts d'una altra manera, no? Com... Escoltem-nos, diem-nos, per exemple, avui, què tal, com esteu? Avui no ens ho hem dit, això.
0: No ens ho hem dit.
8: Com esteu? Com esteu, companys?
3: Bé,
8: companys?
3: Bé, tu, bé. Tu, Àlex.
0: Jo, fins a la teva secció, bé, anava
8: sí.
0: Bé.
8: Sí. Els del pack del Don Palillo es pregunten, ei, com estàs, què tal? Tu estàs bé? Ei, sóc un Don Palillo.
0: Jo també.
8: Vull dir, sí, jo també, vull dir, una mica més aquesta actitud hauríem de tenir, no?
0: D'acord.
8: No sé si veieu una mica... El que vull dir és que
3: sí.
8: Fa 100 anys que vam aconseguir la jornada laboral de 8 hores, no?
0: Sí.
8: I des d'aleshores, què hem aconseguit? Posar futbolins a les oficines i poder parar per esmorzar?
0: Sí.
8: Eh? Ei, si fóssim tots una mica més com els escuradents, potser no sé si s'acaba d'entendre.
0: No,
8: no té... O sigui... No sé què té a veure exactament amb els escuradents, però... O sigui...
3: Jo m'ho tornaré a escoltar al vespre.
8: El que volia dir sí, és que treballar és una merda, saps? I que potser si fóssim tots com els escuradents i féssim com... Doncs pues mira...
0: T'estàs...
8: No, avui no... S'està
7: deixant caure.
8: No he de treure la brossa de les dents de ningú.
3: Ja.
0: Jo ho he anat seguint, eh?
9: Sí. I això és el que portava avui per canviar-vos la vida.
0: No, doncs ens l'has canviat.
3: I tant,
0: que ens l'has canviat. Àlex Vila, moltíssimes gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui gaudim de My Generation, una peça del grup britànic The Who, publicada l'any 1965. Del protagonista de l'anècdota d'avui ja n'havíem parlat algun altre dia. Kate Moon, el bateria de la banda. Doncs resulta que aquest personatge, després d'un àpat, podia quedar-se una llarga estona a la taula remenant-se les dents i amb la mirada perduda, fins que de cop deixava anar algun acudit.
0: I costava digerir, poder.
1: No ho sé, però en tot cas se li enganxaven molts trossos de llonganissa entre les dents perquè, naturalment, a Anglaterra, doncs, consumeixen aquest producte.
0: Llonganissa.
2: Sí.
1: Però el seu gaudi pels escuradents no acabava aquí. Segons sembla, tenia un escuradents recobert d'or de 14 quirats. Hòstia. Que portava arreu. Sí, mai se sap quan t'has de treure un tendrum de vedella entremig de les dents amb un escuradents d'or. I poca broma, perquè anys després es va subhastar l'escuradents en qüestió i en van pagar fins a 3.000 euros.
3: Oh, carai.
0: Bon escuradents. Bon escuradents.
3: Tenir-ne una caixa.
0: Doncs escoltem The Who i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Thank you.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: porto un Basil, que és una barreja de labrador i canitx.
1: Molt bé.
0: I els seus responsables són l'Elisabet i el Tom.
1: Ho hem passat molt ràpid, això de barreja de labrador i canitx.
0: Sí, jo és que tinc moltes ganes de veure'l. Vull veure aquesta barreja.
1: Aviam,
0: veiem-lo.
2: Que divertit!
0: És boníssim!
1: És una barreja de labrador i canitx.
2: Porta cresta!
3: Un druida.
0: És molt peculiar. Us explico pels que ens
4: estigueu sentint.
1: És que la foto està posada al gos davant d'un mur que sembla que l'hagin de fusellar immediatament.
0: Té una barba com molt llarga, així les orelles peludes, però el cap pelat. És una barreja molt curiosa.
1: És com la versió canina de Charles Darwin.
0: Veieu la barba aquesta que porta, que sembla un lord britànic? Sí, doncs això té un perquè, a part de perquè es barreja entre labrador i canitx, és perquè ha viscut fins fa ben poquet a Anglaterra.
1: Ah, mira.
0: Sí, ara viu a Salou, eh?
1: A Salou?
0: Ara viu a Salou,
1: sí. Quin canvi, tu, d'Anglaterra a Salou.
4: A l'estiu també deu ser el mateix, no?
0: Li ha costat molt adaptar-se.
4: Sí, és com Lloret de Mar.
1: Al final, sí, bueno, vull dir, a l'estiu a Anglaterra hi ha anglesos i a Salou també.
4: Per això ho podria dir, no deu haver notat el canvi.
0: Li ha costat molt adaptar-se a la calor, perquè el Basil és com els guiris anglesos, el sol els afecta massa. I ja està. I prefereix la boira, ell.
1: Molt bé.
5: Aprofitant la benentesa, el passeig tornarà a ser per Londres, una ciutat que ens ha donat grans històries durant la temporada, sobretot quan hi hem anat durant l'època de la reina Victòria.
1: Avui passegem el gos per Londres. Som a l'any 1952.
6: Sí, bueno, carrers bruts, merda fins a les orelles, com sempre.
1: No, home, no, Xuriguera, avui t'equivoques. La passejada amb en Basil serà per Londres, però avui podem estar tranquils, som a l'any 1952.
6: Això,
1: això vol dir que, bueno, no tindrem ni carrers bruts, ni drames victorians, ni famílies de vagabunds que es dediquen a netejar la merda del Tàmesi.
6: Ni res. Rates, ni hi haurà cap... Alguna ratota hi deu haver-hi.
1: Alguna deu quedar a Londres, però n'hi ha més a Barcelona a dia d'avui que a Londres el 1952.
4: Ja podria algun Zara Huert i tot.
1: Eh? A Londres?
4: A l'any 52.
1: Hasta algun mango.
4: Ah.
1: Sí. Ens situem després de la Segona Guerra Mundial i Londres...

0: La visibilitat empitjora encara més. La gent no pot veure res a més de mig metre. Us semblarà una exageració, però la gent una mica alta,
1: sí?
0: Els que són una mica alts, no es veuen els peus.
2: Ah. Ostres!
0: I, mira si és espessa, eh?
3: Ja els hi està bé, per això.
0: Per ser tan alts.
3: Ah, a mi els tan alts em fot una ràbia.
0: Amb aquest panorama comencen els primers accidents de trànsit.
4: Tu! Tros de soca! Que és que no mires per on vas, o què?
3: La veritat és que no, eh? Vull dir, collons, amb aquesta boira és que no veig res. Vull dir, hola?
4: Hola?
3: Hola, ets aquí encara?
4: Sí, jo... Però qui ets, tu?
3: No te veig, eh?
4: No, jo tu tampoc.
3: Ets anglesa?
4: Sí, no em sents que parlo anglès perfectament.
3: Sí, però és que no et veig.
4: Sí, però... Hola?
3: Sí?
0: Esteu davant per... Esteu un pam, eh?
3: Sí, no, ah. Ja m'estiri la mà.
0: Toca-la.
3: Oh, canya! Ah.
0: Per culpa de la boira, la ciutat es paralitza. Cotxes, motos i autobusos queden sumits en el caos. De moment, no s'han de lamentar víctimes mortals, però anar en cotxe és tan perillós que els conductors decideixen abandonar els seus vehicles al mig del carrer i anar-se'n a peu. L'accident més greu que es registra és l'atropellament d'un ciclista que queda amb les dues cames trencades.
3: A veure, vas dient de mi, però tu tens un ciclista que ha enganxat el parafang, eh?
4: Però què dius, tu? Ah, sí.
3: Ah.
4: Ai, coita, sí. Hòstia, per què fas tu aquí enganxat al parabrís, al parafang?
5: No volia dir res per no molestar.
0: L'Ajuntament de Londres intenta controlar el trànsit i poca cosa més. La seva postura és deixar que la boira s'escampi. Tard o d'hora s'aixecarà.
5: Ja passarà.
3: Sí,
5: és molt Rajoy.
0: Sí, en paral·lelo. Los problemas en paral·lelo, deia.
3: No us ha passat mai això aquí a Osona, una boira així?
0: Una boira tan espessa?
3: No.
0: Jo me'n recordo una nit de Cap d'Any.
3: Però no era la boira.
0: Sí, que jo no veig, jo no veig.
3: Vale, vale.
0: No
3: veig.
0: I els plataners que hi ha a la carretera de Manlleu a Vic, no, de Manlleu a Sant Hipòlit, perdó, de Manlleu a Vic no n'hi ha cap, no es veien, eh?
3: Hòstia.
0: Els anaves descobrint a mesura que t'hi acostaves. I a alguns s'hi va costar molt, eh?
5: Sí. Això em passava, però eren... Vaig descobrir que traiem-me les ulleres,
0: sí.
5: Les ulleres que eren brutes. M'hi veia més.
0: Tu tens una bona graduació, eh, Xuri? L'altre dia em vaig posar les teves ulleres...
5: Però això... Això és tonto.
0: El què?
5: Posar-te les ulleres d'un altre i dir, oh, que malament que t'hi veus. Sí. Esclar. Sí.
0: Però vaig trobar-ho molt bèstia, eh?
5: Bueno, però és que no és la teva graduació.
0: Ja. Bé, el problema de tot plegat és quan la boira, a part de continuar igual d'espessa, es torna groga i tòxica.
5: Què dius, ara?
0: Sí, això a Osona sí que no ha passat mai, eh?
3: Ja.
0: És llavors quan la gent comença a vomitar pel carrer.
5: Alça.
4: Oh!
0: Ai, Déu.
4: Voleu dir que...
0: Quin fàstic.
4: Voleu dir que és normal?
0: Sembla
4: normal, això?
0: Una pel·lícula de zombis. Els carrers de Londres col·lapsats, cotxes abandonats a qualsevol lloc i gent vomitant pel carrer.
3: A veure si haurem agafat l'antivirus.
0: No.
3: Que no? Me cago en dena, eh? Això aquest vòmit? Ja m'he informat, eh?
0: Ah, sí?
3: No facis això.
5: No tornis a fer, sisplau, que a mi em sortirà de veritat, eh?
3: Això que aquí hem agafat un antivirus tots plegats, eh?
0: Quines són els símptomes de l'antivirus?
3: Rujar com un beneit. És el primer que et ve.
0: Ara sí que l'Ajuntament ha de declarar l'estat d'emergència. Els hospitals es col·lapsen de gent amb problemes de respiració. Per sort, la gent de Londres és prou civilitzada per comportar-se en tot moment. Hi ha algun intent de saqueig a alguna botiga, però la tònica general és mantenir la calma i intentar col·laborar amb les autoritats.
2: Per què vols dir? O sigui, no puc anar i trencar un aparador del McDonald's? Com es...
0: No.
2: Però s'ha fet sempre, això?
0: Sí.
2: A la Rambla es fa...
0: Et diré que si hi ha boira, d'entre tot el que pots triar, anar a saquejar el McDonald's, ets bastant idiota.
2: Sí, també és veritat.
0: Pesa, no sé, aquests que venen bolsos de 8.000 euros, no? Perquè què robaràs una hamburguesa d'un euro?
2: A Tous.
0: De Tous?
2: No, unes arracadetes d'aquelles.
0: No sé què valen unes arracades de la Tous.
3: No sé. Allò de l'osso, no?
0: Aquell osso, sí.
3: Aquell osso petit.
0: L'osso dels ous grossos.
6: Com? O dels pits grossos.
0: Perdó. Allò té dues potes a baix que semblen dos testicles o dos tetes immenses.
3: Ah, no m'he acabat de fer. Estiniré ara.
0: Sí, quan li veus les tetes ja no pots mirar res més. La gent de Londres és diferent i es comporta com toca. El problema creix quan apareixen els primers morts. Podríem estar davant d'una pandèmia desconeguda. En poques hores, Londres ha quedat paralitzada i els cadàvers s'acumulen als hospitals.
3: L'antivirus, ja us ho he dit. És l'antivirus. Collons, quan col·lapsa l'hospital, què vols que sigui, la boira? Ja es veu que no, és l'antivirus.
0: No té res a veure amb cap virus, Fel. Els experts aconsegueixen saber què passa. Londres és víctima d'un núvol tòxic causat per la contaminació de la ciutat, dels cotxes i de les fàbriques.
5: Sí,
0: a veure, dit així no sembla gaire greu, però la boira londinenca ho ha complicat tot. Per culpa de la boira s'ha creat un hivernacle a sota que ha atrapat la contaminació.
1: Ai, cony.
0: Ara mateix Londres és una cambra de gas gegant amb nivells de diòxid de carboni que superen 100 vegades els estàndards de salubritat.
3: Però no es passi mai per aquí dalt, això, eh? Hòstia, fot besar de viure aquí, Osona.
5: Home, 100 vegades, 100 vegades la... els estàndards trobo que és un pèl massa,
0: és una mica massa.
5: Sort que havíem dit que seria un passeig tranquil, eh?
0: És un fet sense precedents.

0: els londinencs ni el nostre gos, en Basil, se'n saben a venir. Qui s'havia de pensar que una boira tòxica atacaria Londres?
1: Ningú.
0: La situació s'ha vist agreujada per les xemeneies de les cases particulars dels londinencs. L'any 1952 ha fet un hivern especialment fred i la gent ha consumit més carbó del normal. Després de la Segona Guerra Mundial, el carbó de Londres és de baixa qualitat i més tòxic que de costum.
2: Mare de Déu, s'ha ajuntat tot.
0: S'ha ajuntat tot. Una de les zones més afectades és al nord de la ciutat. Un pobre granger veu impotent com les seves vaques cauen desplomades per culpa del núvol tòxic. Què passa?
3: Estic desesperat, Peyu.
2: Bé, canta encara.
3: Sí, bueno. Però les vaques se'm moren, Peyu.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: La tòxica aquesta de la boira, sí. Groga i pudent.
0: Si la vaca es mor, si no aneu a veure el canari, eh? Perquè... No.
2: Què?
0: Canari ha parlat que...
3: El canari fa anys que el tinc mort, Peyu.
0: La situació és d'impotència màxima. Se li moren 100 vaques.
3: 100 vaques.
0: Al mig del camp, mentre ell s'ho mira desconsolat. Guaita.
2: Oh, collons. Una patacada.
3: Estem arruïnats, Peyu. Sí. Arruïnats, eh?
0: A més, aquells animals són molt valuosos. Clar. Algunes de les vaques han guanyat un concurs de bellesa bovina. És com la Miss Univers, però de les vaques. I morta, tu.
2: Guaita. Una altra. El que pots dir que no moren desnucades, pobre.
0: També. Són valentes les vaques, eh? Aguanten de peu fins que moren, eh?
2: Sí, hòstia.
3: Vaques com aquestes, guapes com aquestes, ja no se'n troben, eh?
0: Ja.
3: Molt ben parides, aquestes vaques, eh?
0: Sí.
3: És la típica vaca londinenca, eh?
0: Quina raça és?
3: Londinenca. Londinenca del nord.
0: Ah.
3: De dos banyes.
0: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
3: Se'n diuen rinocerons.
0: Fan llet, no?
3: Sí.
0: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
4: Clar, boníssima.
0: Sí? És que no sé. No sé per què obro la veda, no sé.
4: No, és té com un tacte de pasta de dents.
0: Sí. D'acord.
3: La mantega.
5: És espessa.
0: Més espessa.
3: L'altre
0: dia vaig veure una balena amamantant a...
3: L'altre dia un. A Banyoles?
0: No, amb un documental.
3: Ah.
0: Una balena que amamantava la seva cria.
3: Sí.
0: I clar, mamen a dins l'aigua.
5: Clar.
0: Que és una cosa complicada.
2: Oh, i tant.
0: I no fan la succió, les balenes. Fot un raig... Oh. I és espessa com la pasta de dents, la llet de balena,
3: sí.
0: I llavors es veu com surt i la cria va obrint la boca i se la fot.
2: Com si fos un cuc.
0: Sí.
3: No ho provaré.
0: Em sembla que va dir que s'engreixava 90 quilos cada dia, una balena.
2: Calla, mare
5: meva!
3: És el que em passa a mi. Sí.
4: I per la fecundació també funciona així?
0: Per la fecundació jo crec que no, que hi ha penetració.
4: Hi ha penetració.
0: No? Diria que sí. Però bueno, no estàvem parlant de balenes, estàvem parlant de boira. Les autoritats es traslladen fins a la granja d'aquest pobre home per donar-li suport moral.
3: Sí, bueno.
4: Hola, molt bon dia.
3: Hola.
4: Li hem vingut a donar suport moral.
3: Bueno, moltes gràcies, bon home. Però i de l'altre suport, d'així més com material?
4: Bé, del suport material ara mateix no n'hi podem oferir, però en tot cas li traslladem el nostre suport moral.
0: Sí. Vaja, quina sorpresa. L'administració no vol fer-se càrrec de les despeses. Diuen que no queda clar que aquelles vaques hagin mort per culpa del núvol tòxic.
3: Quins collons, Peyu, tio. Sí, quins collons. El departament, també?
0: Sí, noi.
3: 100 vaques mortes i no és per culpa del tòxic aquest?
0: Ah, noi.
3: Eh?
4: Pot haver estat qualsevol altre animal. Una guilla, per
3: sí.
4: exemple.
3: Sí, una guilla. Sí. Una guilla...
0: La guilla invisible, que les fa caure de cop.
3: Sí, una guilla matarà 100 vaques, eh?
0: Ara. El pagès envia una carta al primer ministre que, evidentment, ja fa hores que ha marxat de Londres per respirar una mica d'aire fresc. El pagès escriu...
3: Què estan fent els nostres meravellosos polítics a l'era de la propulsió, l'energia atòmica i tots els miracles de la ciència moderna de la qual ens meravellem? Aquestes persones desgraciades no poden resoldre el problema d'una boira fastigosa. Cago en Déu les meves vaques.
0: Cuidado, eh? Cago en Déu escrit amb una carta de fer impressió, eh?
2: Hòstia, t'acollona.
0: No ho va escriure, eh? Ah. L'altre sí, és tot real, eh? Però el pagès estava molt emprenyat, s'ha de dir. Sort en va tenir de l'assegurança privada que li va pagar les despeses.
3: Sempre. Agroseguro.
0: Agroseguro.
2: Això vosaltres, que sou pagesos.
0: Sí, tots els pagesos tenen agroseguro.
2: Ah, sí?
0: És l'assegurança dels pagesos, sí.
2: Collons, es deu arruïnar ràpid aquesta, no?
0: Sí, no sé. No sé si els hi surt a compte.
3: Pensava que... No parlem.
0: No. La boira tòxica s'escampa finalment sense cap més explicació després de 5 dies. 5 dies en què han mort, atenció, 4.000 persones.
5: Què dius?
0: 4.000 persones, eh?
3: I 100 vaques.
0: Moltes d'elles gent gran i persones malaltes, però també va morir molta gent que tenia bona salut. 1952, eh? Si en un altre passeig per Londres vam relatar que el 1858 hi va haver, recordeu, la gran fetó, que hi va haver una onada de pudor...
3: Sí.
0: Doncs el 1952, que és una era que dius, hòstia, tot això ja hauria d'estar una mica solucionat, serà recordat com The Great Smug, la gran boirum, el gran boirum, una barreja de boira i fum, smug. 5 dies de caos i de mort, el sol fet de respirar sota el cel gris de Londres era mortal. Com sempre passa, després de l'episodi del gran boirum i de 4.000 morts directes i moltes més d'indirectes, el govern decideix impulsar la primera llei de l'aire net per regular els elements contaminants de la ciutat. A toro passat.
3: Sí, bueno.
0: I des de llavors que no es pot entrar amb un cotxe vell a Barcelona.
2: Ve d'aquí, eh?
0: Ve d'aquí. Ens falta saber si el nostre gos és viu o és mort, en Basil, eh? Aquella barreja, no sé quina barreja era, però era molt estranya, i ara me'n recordo.
4: Canitx i labrador.
0: Canitx i labrador. Canitx i labrador. El gos que era d'Anglaterra i ara viu a Salou. Mercè, qui decidirà la vida del nostre
1: gos? Soc aquí amb la...
5: Angelina.
0: L'Angelina.
1: I d'on ets, Angelina?
5: De Viladrau.
0: Vinga. Carai. Angelina de Viladrau.
3: Bona castanya.
0: Qui era el primer ministre del Regne Unit quan hi va haver aquest episodi de boira l'any 1952? A. Winston Churchill. B. Margaret Thatcher. O C. En Pit el Vell.
5: Jo no hi era, però diria en Churchill.
0: En Churchill, eh?
5: No, doncs l'últim.
0: No, jo
6: no.
0: Jo no he dit res. Doncs en Basil, el nostre gos de Salou mig anglès, sí, és viu!
3: Molt bé.
2: Ja ha anat un pèl, però.
0: Sí. En Churchill va ser primer ministre fins al 1955 i va morir l'any 1965, 10 anys més tard. I el nostre gos és viu, miraculosament en Basil ha pogut superar la passejada pel Londres del Gran Boirum. El nostre gos nascut a Anglaterra, a qui tant li agradava el clima d'allà, pot tornar tranquil·lament cap a Salou. Després d'aquesta passejada, segur que sabrà apreciar més el clima del Mediterrani. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
7: I en el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Sigui com sigui, els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli, a més, es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que quan Trump ha anunciat que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll al seu despatx tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura que haurà de trobar el consens polític al Congrés pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Miquel Barceló s'esplaia com a gravador en una exposició inèdita a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. La mostra, que s'ha inaugurat aquest dijous, reuneix una trentena de gravats creats pel mallorquí a Barcelona durant els últims 15 anys. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes, el 23 de juny.
3: No hi ha hagut incidències, segons el Departament d'Universitats, i tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de Llengua Catalana i Literatura, els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
4: Tothom ha jugat molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
5: Tu què volies fer?
4: ADE.
6: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
7: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que és assequible en el meu cas perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. A les 4 de la matinada d'aquí una hora, al mateix grup, hi ha el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. I encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97 a 89. Aquest divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València, després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferenc Varos als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
0: Fins aquí les notícies.
8: Els oients dels matiners
5: Parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
8: M'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom i el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Té
1: un nom i el sap tothom. M'agrada tant que faci servir aquests símils futbolístics quan no t'agrada el...
0: No, és que no m'agradi.
1: Però és que res.
0: És que no tinc ni idea. Ahir a l'Està passant em van dir, escolta, et donaré unes cartes, d'acord? Sortiran presentadors del 3CAT i els has de col·locar en una posició al camp de futbol. I vaig dir, com no els col·loqui d'utillero...
1: Tots a la banqueta.
0: Exacte. Ah, tots a la banqueta i que surtin.
1: Que es posin on vulguin.
0: Exacte.
1: Clar, aquest tipus de... Clar, ja està.
0: Salir i disfrutar.
1: Clar, autogestió. No, jo vull ser porter, jo vull ser davanter. En fi,
0: senyor.
1: Què hem de dir, què hem de fer avui?
0: Senyor Fran Domènech, tu estàs casat?
1: No.
0: No.
1: És que, a veure... Tinc hipoteca.
0: Tens hipoteca d'escriure. Estàs casat.
1: Sí.
0: Això és una mica spoiler del que parlarem, de seguida us ho revelem.
1: La pregunta semblat així en fred.
0: Estàs casat. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. I avui és dijous, la solució es diu Núria Casas, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Elisenda.
0: Mira, estava esperant que arribessis.
2: Oi.
0: Per
1: tot
0: comentar
1: matí,
0: un tema.
1: Tot ahir, matí,
0: No, ahir a casa plorant. Què és això, la penya?
2: Sí, estic plorant jo també. Perquè la vida és molt injusta. És a dir, a arribar a més de 100 punts en un play-off de semifinals, que és a 5 partits, contra el València de Pedro Martínez, et dic jo que no ho superen si ahir van perdre d'un punt.
0: D'un punt? Perdona.
2: Se'ns va escapar.
0: A 4 minuts estàveu a 10 punts per sobre, eh?
2: Guanyant quasi tot el partit.
0: Mare de Déu. Penya, vinc, la penya. T'ho he de dir, com
2: senyors
0: de la penya, eh?
2: Amb taca-taca, perquè físicament la penya no pot aguantar-ho.
0: Ai, senyor, tots amb la penya, eh? Us he de dir una abraçada fortíssima a la gent de Badalona. Avui us portem una solució festiva i col·lectiva, per això li preguntava el que li preguntava en Fran, perquè avui parlem de comiats de solter i soltera. És una tradició caduca o segueix plenament vigent? Per què tenen mala fama aquests comiats de solter-soltera? Quins tipus de comiats existeixen? Fan més il·lusió o fan més aviat mandra pels que ens conviden? Qui s'ho passa millor, la colla que organitza o el o la protagonista? Qui en fa més? Homes o dones? El comiat ha d'estar planificat o millor que sigui una sorpresa? Quan es van fer els primers comiats de solter i soltera de la història? S'assemblaven als que es fan ara? Com hem arribat fins aquí? S'ha desvirtuat la cosa? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes. D'una banda, un aplaudiment fortíssim per l'Àngels Casals. L'Àngels Casals, Àngel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per sumar-te a la nostra bogeria de parlar de comiats de solter, eh?
3: Bueno, sí, està bé. Millor fer-ne, però vaja.
0: L'Àngel és historiador, és professor d'història moderna a la Universitat de Barcelona i és membre del Consell Assessor de la revista Sapiens. L'heu sentit diverses vegades entre la tarda de Catalunya Ràdio i també la solució. Té tot el sentit del món portar un historiador per parlar de rituals de la història de la humanitat. Jo et preguntaria així d'entrada, Àngel, així a pèl, des de quan hi ha constància de comiats de solter?
3: Podríem dir que des de que hi ha casaments.
0: Ah, clar.
3: Clar, és que la qüestió és quin significat té el comiat de solter, si em permets. És a dir, primer hem d'entendre una cosa, que si no s'entén això no s'entendrà tota la resta. El casament per amor, tal com l'entenem nosaltres, és un invent del segle XIX. Abans la gent no es casava perquè estigués enamorat de la persona amb la que es casava. Es casava amb qui li tocava.
0: Uau.
3: I aquest el que li tocava podia tenir moltes...
0: En cap cas, ningú, en totes les capes socials.
3: Pràcticament ningú. És a dir, hi ha alguns casos excepcionals, que com són excepcionals, que són els que hi ha enregistrats. Però la gent es casava per motius familiars, per motius econòmics, per aliances, pel que sigui. Tothom, des dels pagesos fins als reis, no hi havia excepció. I per tant, clar, en un món en el qual el casament l'hem d'entendre més com un mercat, literalment, és a dir, un mercat de gent cap aquí, cap allà, doncs hi havia un seguit de rituals que s'havien de complir. I després hi ha un altre fet molt, molt important, que avui dia tampoc el tenim present, però que a l'època, fins al segle XVIII, pràcticament fins al segle XIX, era així. Un home no arribava a ser un ciutadà ple fins que no estigués casat.
0: Homes?
3: Homes. Les dones,
0: les dones ja no ho eren
3: no? Perquè no tenien drets polítics.
0: D'acord.
3: I llavors la plenitud de drets polítics només la podien exercir els homes casats. I per tant, clar, per això era molt important el casament
0: fins
3: i la publicitat
0: any, això,
3: del casament. Doncs això fins pràcticament al segle XIX. És a dir, accedir a càrrecs públics, per exemple, només estava permès per homes de determinada edat, determinat estatus social o econòmic, i que estiguessin casats. Els solters no podien participar en la vida política.
0: Per un tema de mala fama d'una persona soltera no és capaç de manegar segons quins temes, o per un tema també d'interès, de si no està col·locat i no sabem de quin peu cal, si no sabem quines aliances té, no el volem deixar participar en el moment públic?
3: És més això segon que no passa el primer. És a dir, algú que es casa és algú que segur que reprodueix el model social. Mm-hmm. I per tant això ja tranquil·litza molt, no? I per això era important el casament per interès, perquè al final la gent es casava per poder ser plenament ciutadà, per dir-ho així, no?
0: És que és tan interessant, estaria 7 hores escoltant
3: l'Àngel. En el cas de les dones, no era el mateix. En el cas de les dones sí que una dona soltera tenia mala fama.
0: D'acord. Hi havia aquella connotació social afegida, eh?
3: Exacte. Per tant, allò, la solteria no era una opció. Ni per homes ni per dones, fins al segle XIX.
0: Fins al segle XIX no era una opció. Alerta, avui parlem de casaments, però sobretot parlem de comiats de solter. Des de la perspectiva històrica ho parlarem amb l'Àngel, però sempre participació oberta de tots els nostres oients, Fran.
1: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o aquell telèfon de WhatsApp que tots teniu ja guardat com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. A veure, avui us hem de parlar, us hem de preguntar sobre comiats
0: votant,
1: de solter, quin és el comiat de solter que no oblidareu mai, pel que sigui. Potser va ser un que vau trobar-vos vosaltres, eh? o on hi vau participar. Per exemple, la Paula ja ens ha escrit.
0: Ha escrit directament, sabent-ho.
1: El seu comiat de solter va ser fa 9 anys, que li van muntar les seves amigues a Eivissa. No recorda res del que va passar. Va
0: ser una fina, tu, també, farra. Catalina.
1: Sí, anava fina. Crec que seria una mica el que resumeix el WhatsApp que ens ha enviat. Però el més gros és que va saber després que estava embarassada.
0: Ostres!
1: La criatura està molt bé, ara suposem que deu tenir
2: uns 8
1: anys.
0: Però, d'acord, però del marit, diguem-ne.
1: Sí, clar.
0: Ah, no,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no
1: sí,
0: fos
1: sí.
0: Un sorpresot al quadrat, saps? Sí, sí, sí. De dir, no va venir el marit i però... jo vaig tornar embarassada.
1: No.
0: Clar,
1: no,
0: és que és un altre tema, aleshores, eh?
1: No li hem demanat això, tampoc.
2: Ho donem per fet, eh?
1: Li he donat per fet que...
0: Pregunta-ho.
1: No, mira, deixarem que sigui ella
0: si vol
1: explicar-ho. Però la criatura està bé, va estar patint, això sí, durant tot el procés, però bé, expliqueu-nos quin és el comiat de solter. Que ella no el recorda. La Paula no el recorda.
0: Tu en recordes alguna
2: cosa? No, jo no en recordo cap perquè no sóc molt fan dels comiats de solter i perquè és veritat que no m'he casat i només m'ho plantejo per una qüestió de cobrar la viudetat si es mor la meva parella.
0: Tu sempre pragmàtica, Núria, clar que sí, carinyo.
2: O al revés, eh? Vull dir, clar, però si algú s'ha de morir, mira, prefereixo viure jo primer. I després també, perquè és veritat que sempre he fet comiats com molt dels actuals, no? De caseta rural, el motxil... I jo penso que el dia que faci un comiat vull una tita al cap.
0: Oi, Ojo alerta.
2: Jo vull el comiat hortera i clàssic, de tita, peluda, amb pompó.
0: Però això saps que alguns municipis ho han prohibit, precisament,
2: Núria? Igual.
0: Aniràs als municipis que no ho hagin prohibit.
2: Correcte.
0: O sigui, m'estàs dient que Núria Casas, si mai es casa, senyora respectable, amb parella de fa molts anys, amb dues criatures, fruit d'aquesta unió, vol un comiat amb tita al cap?
2: Vull un comiat amb tita al cap i vull un comiat ràpid, i allò, directe al gra. No vull que impliqui un cap de setmana, una despesa addicional, un anem a muntar, un me'n vaig al Mercadona a comprar un guacamole fastigós. No, vull un bon sopar, una tita al cap i anar per Barcelona tranquil·lament.
0: Bravo, Núria, bravo. M'agrada molt aquest approach, no m'ho esperava de tu, t'he de dir.
2: No?
0: No, et veia més fent...
2: T'esperaves un cap de setmana rural?
0: Bueno, no, de fet, si miro una mica més Núria Casas, m'esperava exactament això. Perquè no et veig gens fent un curs de pintura i vins.
2: No
0: et
1: veig ceràmica.
0: Tot i que les teves amigues m'hi jugo un pèsol, que són de...
2: A veure...
0: Fem un curs de ceràmica, fem un curs de no sé què...
2: Tinc, de fet, dos comiats en cartera i un dels plans és un escape room i aquí estic intentant fer Peter l'Anguila, perquè no suporto els escape rooms.
0: L'escape room abans d'anar-hi, escapar-te de la room,
2: Saps? Directament al sopar, sisplau.
1: Per cert, la Paula, que abans demanàvem si estava...
0: Què?
1: Del seu marit, per suposat.
0: Molt bé, Paula. Bueno, molt bé, que cadascú fot el que vulgui, jo no soc ningú per jutjar, això ja ha vingut el papa.
2: L'altre és, fins quan puc fer un comiat de solter? Perquè hi ha aquí una història, no?, una explicació antropològica. Aleshores, jo també et dic una cosa. Ara que tinc 39 anys, un comiat de solter toca?
0: Mira, moltes preguntes obertes. Si voleu dir qualsevol cosa, qualsevol de les preguntes que ha formulat la Núria Casas, ja ho sabeu. 93-201-7474 677-38-77-19. Fins quina edat és ok fer un comiat de solter? Jo crec que fins a l'edat que tu t'hi sentis còmode.
2: Sí, però també per logística. Per això dic de, o fas una cosa més amullable a tothom, o és que de debò, jo, per exemple, fins i tot escalf si algú m'ha de fer un comiat de solter a mi, perquè és que totes estem amb que si amb fills, que si la feina, i és veritat, ara vindrà també el típic allò psicòleg xumari, has de trobar temps per tu, un cap de setmana...
0: Hosti, Núria, avui està, nena, disparant amb bala,
2: No, però... Conxo. Però no ho sé, crec que ja està, no? Vull dir, òbviament, per exemple, si vull casar de blanc, em caso de blanc, i si vull fer un comiat de solter als 50, el faig als 50, però crec que tot té el seu moment.
0: Ara estava pensant que si jo hagués de fer un comiat de soltera ara, o sigui, les agendes, crec que m'hauria de casar el 2073.
2: És que és això, l'agenda.
0: Perquè la que no té els nens que li van a futbol, els teus, a bàsquet, els altres, el no sé què, de la gimnàstica rítmica.
2: El virus d'última hora.
0: Mare de Déu, senyor. En fi, va, tornem als comiats de solter, podeu dir la vostra, eh? Insisteixo, a Fran, m'imagino que estan rebentant el WhatsApp, oi?
1: Sí, hi ha gent que no vol tites al cap, com per exemple la Rita, però hi ha un altre element, també comú, segurament, que tenim associat al comiat de solter, que és el que explica l'Anna, que diu, fa pocs dies vaig anar a un comiat de soltera i va haver fins i tot un boi fent un striptease.
0: Encara, eh?
1: Que incòmode, espero no viure-ho mai més.
0: És el que tu voldries, no, Núria?
2: A veure, jo recordo la meva època allò al Baja Beach Club,
1: Pagaven la nata.
2: I hi ha un senyor i tu passaves bé. Mira, però potser això ja no cal.
0: Ara parlarem d'un estudi respecte als comiats actuals. Quina és la tendència dels comiats actuals? Abans, però, deixeu-me dir que si us voleu sumar al Club de la Solució, ja som... Un aplaudiment, Albert, perquè ja som 700 persones sumades al Club de la Solució. Si voleu formar part d'aquest club en exclusiva, ens heu d'enviar un WhatsApp, el nostre número de WhatsApp de sempre, us rebotarem un enllaç i allà podreu entrar directament al nostre Club de la Solució, on tirem enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, fotos en exclusiva, us expliquem coses que després no s'explica a les xarxes socials. Com, per exemple, hem preguntat què preferiu fer, un comiat junts, un comiat per separat o directament no fer comiat? Quina opció diries que guanya entre els acòlits de la Solució?
2: Un comiat per separat.
0: 58% no fer-lo.
2: Increïble.
0: Un 26% per separat i junts només un 16%.
2: Pensava que era l'estranya, jo, eh?
0: Fort, eh? No fer-lo un 58%.
2: Represento l'audiència.
0: Mireu, l'any 2023, el professor titular del Departament de Màrqueting per ESADE, en Carles Torrecilla, va publicar, juntament amb el portal bodes.net, el llibre El libro imprescindible de las bodas. En aquest llibre hi surt un estudi, aquest que us citava, que apunta que el 85% de les parelles que es casen celebren comiat de solter soltera. O sigui, 85% de qui es casa fa comiat de solter soltera. És un percentatge que es manté des de fa anys o ha pujat? Doncs mireu, la resposta la té en Carles Torrecilla.
4: Segons les darreres dades de les enquestes que es fan a bodes.net, 8 de cada 10 parelles celebren un comiat de solter o soltera i això es va mantenint des de fa anys. El comiat s'ha consolidat com aquells rituals previs al casament, de referència a Espanya, fins al punt de formar part gairebé per defecte del procés de casar-se, no? Igual que la proposta, la lluna de mel. El que s'observa és que evoluciona més el com que no pas el quan. És a dir, la celebració es manté, però va canviant el format.
0: Va canviant el com i no el quan. 85%, Àngel, és molt, eh? O sigui, estem molt abans del segle XIX, eh? És a dir, tu deies, abans era el 100%, un 85% el 2026. Ostres, s'ha aguantat la tradició, no?
3: Sí, el ritual es manté, el que passa és que, clar, la gent continua fent el ritual sense saber per què el fa. El que ha passat, però no, això no és només el comiat de solter, és a dir, això passa en pràcticament totes les festes, és a dir, han perdut el seu sentit original, però es continuen fent, bueno, no és dolent, diguéssim, és com les festes majors, ningú sap per què fa festa major, no?
0: Mira, ara que ho dius, la setmana que ve parlarem de festes majors, eh? Farem una batalla dimarts que ve per saber quina és la festa major o la festa popular que més ho peta a Catalunya, batalla oberta. Ara anirem també el sentit dels comiats de solter. El ritual de pas, eh? Ara hi anirem, Àngel. Parlarem de seguida amb l'Àngel, però, Núria, tu, per tant, no estàs casada, no has fet comiat de solter, voldries penis al cap?
2: Sí.
0: I alguna altra especificitat que et faci il·lusió?
2: Que, sobretot, es faci una boda, allò de molt menjar, molta beguda i molta ballaruca.
0: Tu què vols? Llavors, és una bacanal romana, filla.
2: Vull una bacanal romana on no posi condicions prèvies ni durant. És a dir, no vull que la gent ja estigui pensant que si fa números del comiat de solter i de la boda, li surt més a compte marxar de vacances.
0: Però això passa moltes vegades, nena. Això
2: perquè,
0: és una altra.
2: Perquè, escolta, sincerament, ara ja no sóc la rara, però abans, quan jo recordo alguns comiats de soltera, es demanava fins i tot fer-los, per exemple, a Eivissa, jo era de les poques veus que deia, ja no és una qüestió de si m'ho puc pagar o no, és que trobo una exageració gastar-se un bitllet d'avió a Eivissa i anar a celebrar un allà. Aleshores, jo crec que tot això, aquesta parafernàlia...
0: Però si quan fan això, Núria, jo crec que el millor és dir, jo ho he dit a un amic, escolta, un carinyo, ja vinc a Jerez, dos dies, jo, la parella, la nano... Escolta, sí. Això és el regal, eh?
2: Ja, però igualment no et sents una mica desplaçada? Perquè, clar, si els altres hi van... Bueno, no ho sé. És que més bé allò de... T'ho pots permetre, sí. Ho vols? No. Doncs jo sóc de les que no. Vull dir, ja et dic, ara fins i tot, encara que no vagi a Eivissa, un escape room ja em fa mandra, crec que també tot surt de la motivació.
0: 93-201-7474, parlem amb en Toni. Estem parlant de comiats de solter i crec que ens vol explicar un comiat molt particular. Toni, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs, Toni?
5: Bé, molt bé. Escolta, el Toni, el que es va casar tantes vegades.
0: El Toni que es va casar tantes vegades. Ara no recordo la història ni quantes vegades, però en fi, m'agrada el concepte. I has fet sempre comiats de solter, Toni?
5: No. Aquest que volia parlar és el que li vaig preparar al meu cunyat.
0: Al teu cunyat, d'acord. I què li vas preparar al teu cunyat?
5: Bueno, li vam preparar un comiat molt especial que és, era molt similar a lo que és la pel·lícula The Game, és a dir, que tot el que anava passant semblava fortuit, però estava molt preparat. Llavors, vam començar en un bar en el que ell va venir i vam demanar un pica-pica i en el pica-pica, en unes patates, li van sortir un cromo que podia anar a recollir un regal.
0: D'acord. I fèieu com una gincana, diguéssim.
5: Exactament. I el regal aquest era, que ara ja no ara està prohibit, però era una nina inflable que la vam passejar pel Passeig de Gràcia.
0: O sigui, bàsicament, la vostra voluntat era humiliar el teu cunyat, no?, pel Passeig de Gràcia.
5: Exactament, que és el que volia ell, també, és el que volia.
0: I, Toni...
5: I al final, pues, bueno, vam fer un recorregut i jo tinc una impremta i vam quedar perquè em va trucar una clienta que havia de fer unes targetes urgents i vam anar a la impremta i allà va fer un striptease, un stripper.
0: O sigui, vas fer un comiat d'aquells clàssics dels 90,
2: sí.
5: Exacte, però una mica diferent.
0: I ara, Toni, perquè... el faries diferent? És a dir, la part de, perdona'm, vexació una mica a les dones, la trauríem d'aquesta qüestió?
5: Bueno, perquè ara està mal vist. El que passa és que realment veure una no sé com
0: anomenar-lo.
5: Sí, no, però no una senyora, sinó veure un espectacle tampoc tenia o té res de vexació.
0: Entenc el que dius de la connotació, no?, que ha canviat amb els anys. Sí, crec que això hem pres consciència i algunes coses que ara ja no es porten tant per mi. En la meva opinió, per sort, perquè jo sí que les interpreto d'aquesta manera, però també és veritat que hi ha moltes més opcions d'entreteniment que ara hi aprofundirem, insisteixo, en la nostra conversa amb en Carles Torrecilla, doctor en màrqueting i estudis de mercat i autor d'aquell llibre imprescindible de les bodes. Toni, com sempre, t'agraeixo molt la teva participació a La Solució. Gràcies per ser-ne part. Una abraçada, bonic.
5: Una abraçada, gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu.
1: La Jessica té 47 anys. Abans parlàvem d'aquestes persones doncs, que potser no han fet el pas. En cas de la setmana vinent, diu... Després de 24 anys amb la seva parella, amb el seu home, i ja tenim dues criatures. I us he de dir que volia, sí o sí, un comiat, i ho vaig gaudir a tope. I ens envia una fotografia amb les seves amigues. Li han demanat si era un cap de setmana, si era un sopar, però sí que va fer una festa amb les seves amigues.
0: Van uniformades? O van vestides d'elles?
1: Doncs van una mica uniformades.
0: Perquè a vegades es fa una samarreta, no?
1: Una mica disfressades, podria dir. O diguem tunejades.
2: A veure, al final, és veritat que si també tenim els fills més tard, també ens casem més tard. Vull dir que és veritat que això de retrasar-ho forma part de la lògica social en la que vivim.
0: I també hi ha una altra cosa, que de vegades firmes papers, com és el meu cas, però no em considero casada. És a dir, jo si em caso... No, jo faré bodorrio. Jo m'he casat per un tema formal, per l'hospital, pel nen i per aquestes històries.
2: Sí, el que dèiem.
0: Però sí, d'això farem festoia. Va, quin és l'origen més antic documentat dels comiats de solter o algun ritual similar, Àngel?
3: El documentat, que sabem que era el més semblant, és Esparta, o sigui, el segle V abans de Crist, perquè allà els nois, la ciutat espartana, sabem, una ciutat guerrera, on els nois se'ls separava de les famílies quan tenia 7 anys.
0: 7?
3: 7 anys, sí. I llavors se'ls juntava en companyies on ja se'ls entrenava com a ciutadans i com a guerrers. I convivien homes sols. Fins que, teòricament, això s'havia de fer fins als 30 anys.
0: 30?
3: Fins als
0: 30. I quina esperança de vida hi havia aleshores?
3: Ja? 50 i pico, una cosa així. Oh, l'esperança de vida és una cosa que la gent té molt mal entesa.
0: És un mite, eh?
3: Sí, sí, la gent no la té molt mal entesa.
0: Perquè pensar que morien als 14 i dic, poca feina pas, no?
3: El que passa és que... ens fotem una altra...
0: Obre jardí.
3: El que passa és que hi havia una mortalitat infantil molt alta. És a dir, hi havia molts nens que morien al moment de néixer o fins als 6 anys. Llavors... això és el que et fa baixar l'esperança de vida, que no deixes una mitjana. Però la gent que superava aquest període d'infantesa, i sobretot els que arribaven a l'adolescència, aquesta gent fàcil arribava als 60-70 anys.
0: Si
3: no tenien cap desgràcia.
0: Clar, la mitjana et queda esbiaixada per l'alta mortalitat infantil.
3: Que podia ser d'un 40%, una cosa així. Sí,
0: per això tenien tants fills, clar, també, per perpetuar l'estirpe.
3: Aquest és un altre dels motius, sí.
2: Clar, la meva besàvia, per exemple, va arribar a tenir 5 fills, però 3, és a dir, en total 8 es van morir. Mentre que van néixer i que tenien 5 anyets.
0: Clar, això explica.
2: Parlem de fa 4 dies, en el fons.
0: Aleshores, tornem a Esparta,
3: sí,
0: als 7 anys.
3: I llavors els espartans el que podia passar és que es casessin abans d'arribar als 100 anys. I llavors quan es casaven, el que es feia és els companys li organitzaven un banquet, que era una mena de banquet de comiat, d'una banda, és a dir, tu ja ara deixes de formar part del nostre gimnàsios, no?, que era el nom que... I passaràs a ser un home casat, però al mateix temps era també un refermament del vincle allò fraternal i solidari entre tots aquests companys d'armes, no? Llavors era un sopar en el que bàsicament es brindava, es explicaven històries militars, etc. Llavors s'acompanyava d'un altre ritus, que era la nit de noces, la noia, la dona amb la que es casava, apareixia vestida d'home.
0: Epa, ojo. Un altre ritus que la dona amb qui es casava apareixia vestida d'home.
3: D'home.
0: Això és Esparta, eh? Estem, situem-nos,
3: sí,
0: eh?
3: Sí.
0: D'acord.
3: Bàsicament perquè era l'últim moment de de vida exclusivament masculina.
0: Ah, amic.
3: I llavors, fins i tot s'ha fet una teoria psicològica sobre aquest travestisme de la dona, fins l'últim moment, etcètera, no? Que és canvi a viure amb una dona, no? Llavors això, clar, com no pots fer-ho amb anestèsia, diguéssim, quan la veus, primer la veus vestida d'home,
0: i després
3: ja descobreixes que, clar, que és el que hi ha.
0: Em sembla apassionant.
2: Em sembla brutal i no ho sabia. No sé si d'aquí també emana la tradició que molts comiats de solter, homes, masculins, tinguin sempre aquests reptes de ridiculitzar o de fer esport extrem. No sé si...
3: Això prové de l'edat mitjana.
2: D'acord.
0: Espera, ara m'ho expliques.
3: Sí.
0: O sigui, això que ha dit la Núria té un origen també històric que prové de l'edat mitjana. Una pausa per la publicitat i de seguida us expliquem aquest origen d'humiliació, d'aquest caire d'humiliació que tenen alguns dels comiats de solter.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minutets de 2:15 del migdia. Avui a La solució estem parlant de comiats de solter i de soltera. I l'Àngel Casals, historiador, professor d'història moderna a la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, abans de la publicitat l'has deixat votant. La Núria t'ha fet una pregunta molt clara, que és, escolta'm, aquest caire d'humiliació cap al nuvi, de vestir-lo de no sé què i passejar-lo pel passeig de Gràcia i tal, té algun origen històric? I tu ens has dit que sí, que hi ha un origen...
3: Medieval.
0: D'on ve això? A veure, explica-m'ho.
3: Ho tenim molt documentat, que... I tornem a la idea aquí del començament de mercat. És a dir, per què? Perquè els amics normalment no és que s'alegressin perquè algú es casava. Sí, però no, perquè resulta que ell es casava abans que ells. I llavors, clar, era allò del... Bueno, doncs ara, ja que tu ens has passat pel davant, ara ens ho pagaràs. I llavors hi havia moltes... és a dir, una cosa bastant habitual era agafar el nuvi i deixar-lo allò pràcticament nu enmig de la plaça, ah, o lligar-lo nu a un arbre.
2: Com ara Platja d'Aro amb una farola, per exemple.
3: Sí. Era,
2: i això ho he vist, eh?
3: Més, ja, mateixa, allò, convidar-lo a sopar i que el sopar allò fos molt dolent, tot el menjar fos molt dolent, perquè així ara quan estiguis amb la teva dona ja menjaràs bé, però ara et fotràs allò que t'hem preparat, perquè a més el sopar li preparaven els amics. Sí, hi havia tot un seguit de càstigs, diguem-ho així.
0: Com novetades, eh?
3: Exacte. Mm-hmm. I el pitjor que es feia era els vidus.
0: Ah, oh, que es recasaven.
3: Els que es recasaven, mm-hmm. Exacte. Però clar, perquè un vidu que es recasava dins d'aquest mercat matrimonial era algú que saltava la tanda.
0: Ah, clar, en plan, estic malparit, jo estic aquí solter, menjant roda.
3: Clar, d'aquí neixen les esquellotades, que és la de presentar-se a la casa dels que s'han acabat de casar i no deixar-lo dormir tota la nit, insultar-lo...
0: Que això també es fa, quan s'acaben de casar. Oh, que bo!
3: Etcètera, etcètera, fins que...
0: És a dir, l'origen de les escallotades és un vidu recasat...
3: Exacte.
0: Perquè se saltava el torn dels amics solters.
3: Exacte. Oh, i llavors això no s'acabava fins que el nou casat acceptava pagar una penyora als mossos solters, que podia ser una festa, que podia ser el que fos, no? I hi havia una variant sobre això que són les patentes, que és quan una noia d'un poble es casava amb un noi d'un altre poble.
0: Que havia de pagar com el poble el fet d'endur-se una pubilla.
3: Exacte. Ostres, i llavors muntaven una mena de barricada a la carretera perquè quan passés el carro la família de la núvia hagués de pagar-li un peatge.
0: M'encanta!
3: Això ho explica el Joan Amades.
0: Home, en Joan Amades, gran Joan Amades.
3: Sí, sí.
0: Em sembla extraordinari tot el que estem coneixent amb l'Àngel Casals. El tornarem a portar, l'Àngel, eh? Jo ho estic veient perquè ens està quedant curt. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
1: És que sobre això que explicàveu, el Manel diu que coneix un cas on els amics del nuvi el van vestir com Jesús de Natzaret, li van posar la corona d'espines, el van penjar de la creu i li anaven tirant tomàquets i cervesa. Allò que dèiem de l'escarni. I el marit de la Manuela, que cada divendres agafa un avió per venir de Ginebra fins a Barcelona, diu que es troba en molts grups de comiats de solters i de solteres. I el darrer que vol destacar és el nuvi anava disfressada de núvia i els amics van aconseguir que passés per tot l'avió anant a recollir tota la brossa dels passatgers que havien consumit en el tram Ginebra-Barcelona, lògicament, amb el permís de la tripulació.
0: És fort perquè ara, a partir d'ara, quan feu aquestes penyores, sí, quan feu aquests partits càstigs, ja sabreu l'origen que ens explicava ara l'Àngel Casals, perquè moltes vegades, com bé deia ell, fem coses que no sabem quin és l'origen, clar, ni el motiu ni el per què, no?
1: En tinc una de més blanca, el del Jordi, que diu, el meu comiat de solter, els meus amics em van portar a l'estrena de Torrente 3, a la pel·lícula Torrente 3, caracteritzat de Torrente.
0: Ostres, això sí que és un càsting, nen.
1: Va ser molt divertit, per tant.
2: I després també els comiats polititzats, no? Aquell que t'envien a Sevilla, per exemple, però vestida, vas amb l'estelada.
0: Exacte.
2: I aleshores, a veure quants mustien. Això també. I després, el que també no m'agrada és una persona que, per exemple, té fòbia als helicòpters i t'envien a fer paracaigudisme. O...
0: Això al final, sí, ja, ja, ja, riuen els altres, sí, i tu les estàs passant
2: clar,
0: canutes,
2: llavors,
0: eh?
2: És que, bé, és que no és per res, eh? I això potser tiro molt de tòpic. Però és aquesta mentalitat cromanyònica que sobretot el sector masculí no se l'acaba d'erradicar.
0: Mira, una mica en la línia d'això. Eduard, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
7: Bé, gràcies.
0: A veure.
7: L'escolto molt sovint.
0: Ai, que bé, Eduard. Des d'on ens escoltes?
7: Jo, referent al tema, només volia comentar que amb el que és amb despedida de nois,
0: sí,
7: amb el de noies no ho sé, perquè no n'he anat mai a cap, però amb el de nois, generalment són els nois, els amics del nuvi, que volen despedida de solter.
0: Els casats, no?
7: Són els que apreten el nuvi, perquè el nuvi tampoc sap de què anirà la despedida de solter, sempre és una sorpresa. Llavors, generalment són els amics del nuvi casats, generalment, que volen despedir
0: o sigui,
7: de solter.
0: Bàsicament, els amics casats el que volen és sortir de farra i una manera de justificar això és dir, galla, li muntem un comiat de solter al nostre col·lega, no?
7: Exactament. Llavors, és algo que no perdonen.
0: Algo que no perdonen. Eduard, tu estàs casat? T'han fet comiat de solter?
7: Sí, estic casat i vaig fer un comiat, però en conjunt.
0: Ah, mira, veus? Això també és una de les tendències actuals que de seguida analitzarem amb en Carles Torrecilla. M'interessa molt aquest matís de l'Eduard, sí, eh? Normalment pressiona els altres per fer-te un comiat de solter. Àngel, no sé si en el passat també, m'imagino que els principals interessats eren els amics en fer aquestes vexacions i tirar-li per la cara a l'altre amic que s'hagi casat abans que ell, o no?
3: Hi havia de tot, és a dir, sí, sí que normalment eren... Però és que ja ni es plantejava, és a dir, formava part del funcionament,
0: clar,
3: de la comunitat. Clar, hem de pensar comunitats relativament petites, de llocs on es coneix tothom, i per tant eren coses que ja no es discutien. És a partir del segle XIX que apareix als Estats Units, per exemple, i també a França, una variant que són els comiats de solters de la gent de diners. Que aquests són comiats de solters en els quals els paga el pare, moltes vegades, la família, el nuvi, perquè el que es tracta és demostrar que tenen molta capacitat.
0: Que es noti la fastuositat.
3: Exacte. I són en aquests comiats de solters on apareix el rotllo de l'stripper, i el rotllo, tot això prové d'un primer comiat que es va fer en el segle XIX a Nova York, que no es va arribar, no es va arribar a celebrar perquè la policia va entrar abans.
0: Uau, i què hi havia preparat en aquest comiat?
3: Teòricament, allò es deia que hi havia un grup de de dones nues i una mena de copa de martini enorme on es podrien banyar, i en realitat el que hi havia era una ballarina oriental, d'aquesta que feia la dansa als Set Bells, que teòricament era egípcia, però en realitat era canadenca.
0: Carai, tu. I es van equivocar una mica de posar el mapa.
3: I els que organitzaven aquest comiat de solter eren la família del Barnum, el del circ.
0: Ah.
3: El Sir Barnum, el net, era el que havia de fer aquest comiat de solter.
2: Ara que dius la família, aquí a l'altra derivada, hem de fer un comiat on agrupem mares, germanes, amigues de la classe A de quan anava
0: jo
2: amb els
0: no.
2: pops.
0: Per mi no. Grupets diferents, que si no m'atabalo,
2: tu. Grupets diferents.
0: Sí.
2: Ostres, o sigui, llavors...
0: Un faig ceràmica, l'altre faig els vins, l'altre faig pintura.
2: Perfecte.
0: Espera, que acomiado l'Eduard. Eduard, gràcies, bonic, una abraçada. Ha penjat, no, l'Eduard? Ha dit, ja em dono per normal, normal. Gràcies, Eduard, per escoltar-nos i per participar. Escolteu-me una cosa. El 677-3877-19, de seguida repassem els vostres missatges. Abans, però, m'agradaria anar al Carles Torrecilla, el doctor en màrqueting i estudis de mercat, el professor de SADE, que ha fet aquest llibre, el llibre imprescindible de les bodes, juntament amb bodes.net, on s'explica que el 85% de les parelles que es casen celebren aquest comiat de solter-soltera, us ho dèiem abans, però li hem demanat quin estil de comiat és el que triomfa actualment, diu això.
8: Bé, actualment predomina el comiat basat en l'experiència compartida per damunt de la festa clàssica de discoteca. És a dir, com ja es veu a la societat, no? El tema de les experiències, no? Escapades de cap de setmana, activitats en grup, plats gastronòmics, eh? Al final, la tendència general apunta cap a prioritzar el temps de qualitat amb el cercle proper, tot i que, naturalment, segueix coexistint amb els formats més festius i nocturns que no han desaparegut. Però la tendència cap a les experiències que es veu en tot l'oci, en tot el tema regals, doncs també es veu en el comiat de solter.
0: I una cosa que he detectat molt en els últims comiats, viatges.
2: Això...
0: Està molt de moda. Ara no, ara anem a Logroño a celebrar el comiat de solter. Abans es fotia, això m'ho deia el meu pare l'altre dia, no? 24 hores abans t'agafaven, foties una farra i ximpun. Ara, viatges.
8: Sí, clarament... El tema de viatges és una de les tendències més visibles, eh? Escapades de diversos dies a ciutats europees, costa, cases rurals, tant d'anada com de tornada, de gent d'aquí que va cap allà i gent d'allà que va cap aquí. I les activitats d'aventura guanyen terreny, eh? De fet, encaixa molt bé amb el perfil actual de qui es casa, eh? Perquè, per exemple, segons l'informe nupcial de bodes.net d'aquest any 26, la generació millennial representa el 73% de les parelles que es van casar l'any passat. És un perfil, de fet, que té certa estabilitat econòmica, tendeix a valorar l'experiència, i sobretot allò que sigui memorable, eh? Allò que doni records, durant temps.
0: Segons les dades de l'estudi, el 94% de les parelles prefereixen un comiat sense strippers, que entroncaria amb el que ens estava explicant ara l'Àngel. Han perdut protagonisme en els comiats de solter i soltera?
8: El tema strippers ha perdut pes de manera apreciable, tot i que no han desaparegut del tot, eh? Encara hi ha parelles que opten per un comiat més vinculat a aquests codis de mal gust, però és un grup que es redueix any rere any. Per exemple, hi ha un clar desplaçament cultural, eh? El comiat ja no s'entén com l'última nit de llibertat, sinó com una celebració de l'amistat, del vincle. Aquí influeix una consciència social més gran i un canvi en la manera d'entendre les relacions, per sort, no? Juntament amb una preferència creixent per plans que pugui gaudir tot el grup. Anem a millor, clarament.
0: A més, en Toni, amb qui hem parlat, ens deia no, és que abans no es veia, no, com una vexació a les dones. Ara sí, clarament, hi ha més consciència i s'estan prenent plans alternatius.
8: El que es pot dir és que hi ha una tendència cap a la cosa més lúdica, humorística, que ho pugui disfrutar, que no sigui incòmode per una sola persona. Per tant, és un tipus d'espectacles a vegades transgressors, però formulat des d'un codi d'humor i de passar-s'ho bé en grup, d'aquestes bodes més disfrutones. De totes maneres, també cal dir que no és una gran tendència, sinó que és una opció més dins de la varietat, de coses més tendents a l'humor i a l'activitat en grup.
0: A tot això, perdoneu, se'ns ha colat el cling d'una nota de veu, eh? A tot això, la meva mare em fa saber una dada important. Diu, el fill de la Carolina de Mònaco va fer el seu comiat de solter al castell de Requesens.
2: Ah,
0: que ho sapigueu, a Catalunya. Girona. Per tant, entronca també amb els viatges, que també venen expats a fer comiats de solter aquí a casa nostra. El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
1: Parlàvem de viatges i parlàvem de strippers, doncs és el que va fer el Robert. Vam anar 3 dies a les Canàries, diu, vam fer stripper, motos d'aigua, festa i tal. Aquest i tal és el que ens interessaria saber, però segurament és el que queda per ells. I al tornar se'ns va cancel·lar el vol perquè hi havia calima i ens vam haver de quedar, malauradament, un altre dia. La Carla té 27 anys i es casa l'any vinent i té una idea per veure si algú li agrada que vol compartir amb vosaltres. Estem en procés del comiat i creiem que la millor opció és fer una part per separat, és a dir, ella farà una part i la seva parella doncs farà la seva part i acabar al mateix espai junts el mateix dia, és a dir, s'ajunten els dos comiats i al final arriben a la mateixa festa.
2: M'agrada aquest perfil de jo ja organitzo, perquè al final el comiat de solter és com una festa d'aniversari sorpresa, té aquest factor de que el teu dia el delegues, no?, a les teves persones de confiança. No, jo sóc també d'aquest missatge. Agafo jo la iniciativa i el comiat ja te l'organitzo jo mateixa. No cal que me'l feu vosaltres.
0: Teoria, de veritat, no deixes res al descontrol,
2: No, però vull dir, no? És que és veritat que està
0: bé. A mi
2: també
0: m'agradaria. Una vegada em van fer una festa sorpresa i li vaig dir a la meva parella, mai més a la vida. Jo necessito saber què em trobaré, perquè potser aquell dia no en tinc ganes. Que
2: I això també et passa. Clar, amb els comiats de solter pot passar el mateix.
0: Junts o separats, abans us hem llegit.
2: Amb els comiats de

0: cercle propi d'amistats de cada membre de la parella. I aquests cercles, clar, no sempre coincideixen. Dit això, també hi ha parelles que decideixen fer-lo conjuntament, sovint perquè comparteixen el mateix grup d'amics o perquè prefereixen un model de celebració menys marcat pel gènere, no? És un format que va guanyant presència, tot i que l'opció per separat continua sent encara la més habitual.
1: Un minutet del que passa de 3:45 del migdia. Jo et preguntaria, Àngel, per arribar a acords, més que una festa desenfrenada, al final era com un ritual de pas, aquestes festes que ens comentaves, oi?
2: Sí, sí, sí, clarament. I ja dic, la part lúdico-festiva no era necessària. És a dir, a començaments del segle XX, per exemple, a Catalunya, els comerços de solters eren el que en deien un sopar de fadrins. És a dir, que es trobaven, sopaven, i després anava tothom a casa seva, i poca cosa més.
1: Responent a la Núria, incloia també la família?
2: No.
1: Ah, només amics, eh?
2: No, només.
1: Mira, Núria, històricament avala només els amics.
3: Però a mi m'agrada també que cada cop es vulguin fer comiats allò junts, perquè és veritat que tu has de mantenir els teus espais i no ho has de fer tot amb la parella, però també és una manera de combatre aquesta punyetera malaltia que hi ha sempre, de que quan quedes en un restaurant amb parelles, encara hi ha gent, fins i tot de la meva edat, que no considero que jo vagi amb taca-taca, que diu, els nois a l'esquerra i les nenes a la dreta. Va. Tal com raja, no? No, és que ho veig anacrònic.
1: No, estic molt d'acord.
3: Perquè, escolta, si realment...
1: Però això encara passa? Encara t'ho diuen? No, els nois aquí i les noies allà?
3: A cada calçotada m'ho menjo.
1: Per favor.
3: I de diferents sectors, eh? Clar, llavors penso, si voleu fer això, feu una trobada de nenes i una trobada de nens, que encara ens diem així, però de debò, si quedeu i tot el dia ho hem de fer tot separat, per gènere, és que ho trobo molt gastat.
1: A tot això, ara que parlaves de gènere, Àngel, ens hem centrat molt en els homes, però les futures núvies també participaven en cerimònies prèvies. Quin caràcter tenien aquestes cerimònies? Què feien?
2: Res a veure, és a dir, eren cerimònies...
1: Oh, sorpresa, eh?
2: Sí, sí, exacte. Jo pensava que això no sorprendria ningú. Sí, ja a l'època romana el que hi havia era un tipus de cerimònia, igual que l'època grega, que era... Clar, en el cas de la noia no es tractava d'accedir als drets civils, no? Sí, sinó de convertir-se en dona, per entendre'ns. I per tant, què es feia? Dos elements molt importants. Un, abandonar tot allò que tingués a veure amb la infantesa.
1: D'acord.
2: I llavors es feien rituals com deixar les joguines, és a dir, fer una mena d'acte cerimonial.
3: A quina edat es casaven?
1: No, clar, a partir dels 14, no?
2: Depèn de l'època.
3: Mínim?
2: Mínim 14-15.
1: Val.
2: Màxim 20 i tants.
1: Màxim,
2: sí?
1: Eh?
2: Sí, sí, sí, 24-25.
3: Sí, si als 30 no t'havies casat, ja no et casaves.
2: Era, a veure...
3: Si repudiada.
2: És que entraríem en un altre tema. És l'època fèrtil d'una dona, fins al segle XVIII, la menopausa era abans dels 40.
1: Clar, aleshores no teníem sentit.
2: Clar,
1: no,
2: clar,
1: no era reproduir-nos.
2: El període fèrtil, és a dir, el casament tenia la finalitat que tenia.
1: I perquè era una estratègia, al final.
2: Clar, la menstruació les dones la tenien a partir dels 13-14 anys, abans no, i se'ls retirava entre els 35 i els 40.
3: Està molt bé, Elisenda, perquè la història de la medicina mai allò profunditza en cap malaltia de les dones, però només en aquesta, que interessa pel que interessa,
1: aquesta està ben datada.
3: Aquesta la saben perfectament.
1: A tot això, dèiem que en el cas de les dones era convertir-se en dona, per tant, abandonar tots aquells ítems que et feien referència a la infantesa.
2: Exacte.
1: Com deixar joguines?
2: Deixar joguines, deixar aquelles coses així que es vinculaven a la infantesa, els amulets, etc. I després hi havia, en algunes cultures europees, hi havia una cosa que era el plor de la núvia.
1: El plor de la núvia?
2: Sí, que era, clar, quan una núvia es casava, abandonava casa seva, si s'anava a casa. És a dir, clar. Mentre que pel noi no, per la noia era marxar de casa seva.
1: Perquè anava a casa dels sogres, diguem-ne, bueno, a la casa familiar,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, o anava a casa dels sogres o anava a la casa nova, però abandonava la seva família. I, per tant, hi havia un ritual que era això, que es feia amb les amigues, que es deia el plor de la núvia, que era una mena de celebració íntima, en el qual el que es feia era la lamentació aquesta de l'abandonament de la família. Que tenia un aspecte ritual, no és que juntessin a plorar com a magdalenes, diguéssim, però sí que hi havia un cert aspecte de dol, no?
1: Entenc.
2: Per al començament d'una nova vida.
3: D'aquí les dames d'honor, potser? Perquè
2: és possible, no?
3: Els homes no tenen damos.
2: No, és veritat. És possible que tingui a veure
1: amb això. Ah, mira, que interessant això, Núria, no m'ho havia plantejat.
3: És que la història sempre m'agrada conèixer-la per entendre el present.
1: És interessantíssim també entendre, no?, d'on provenen aquestes tradicions, perquè ara ho fem molt gratuïtament, no? Juntem-nos amb les noies, juntem-nos amb els nois, perquè sí. Doncs avui, amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB i membre del Consell Assessor de la revista Sapiens, estem coneguent el perquè de totes aquestes tradicions. El 677-38-77-19. Fran, què ens diuen?
4: Mira, us diré que hi ha un oient que ens demana que no diguem el nom, perquè està preparant el comiat de soltera. d'una amiga i ja tenen tot el planning pensat i l'hem basat única i exclusivament en els gustos d'aquesta persona. Per tant, nosaltres no direm el que tenen pensat perquè potser ens està sentint aquesta persona i li donarem pistes. La Mònica diu: el meu comiat de soltera va ser molt trist, ara jutjarem si ho va ser o no. Només vam quedar dues persones, jo i una amiga meva.
1: Al final?
4: Amb una gran... No.
1: Ah, van quedar elles.
4: El pla total era aquest, dues persones.
3: Que guai.
4: En una granja,
1: no pinta malament.
4: En una granjeta van prendre un cafè amb llet.
3: És que ni un suís, eh? Un cafè amb llet.
1: I una mica d'alegria, fot de xocolata, nena.
4: I un ensaïmà, que us he de dir que era superseca.
1: Mònica. Per aquesta oient. Mònica.
4: Bravo, Mònica.
1: Mònica, un moment, exacte, quedem un dia la Núria, tu i jo. I la senyora de l'ensaïmada, i fotem un comiat de soltera express.
4: I us ho contraposo amb el del David, que diu: fa molts anys, quan en tenia jo uns 20, l'únic que recordo, quan ja diu l'únic que recordo, és que, atenció, vam ser multats per la policia. Per què anàvem? 5 persones? 5 homes?
1: Sí.
4: A sobre.
1: Ai.
4: D'un monovolum.
1: Home. Fotem frenassos.
4: Fent surf.
1: Fent surf! Com a la pel·li Teen Wolf.
4: A tal, no sé si surt aquesta
1: però
4: escena.
1: Moment, però, com es diu aquest oient?
4: Aquest oient es diu David.
1: David, això és
4: per
1: matar-se. És per matar-se, David.
4: Sí, a Granollers, eh?
1: Ah, per favor.
4: Els va multar la policia.
1: Home, no m'estranya, David, fill meu.
4: I ja em sembla poc.
1: Home,
3: i encara
1: poc.
3: Que ho explica, estic contenta.
1: Perquè ja ha prescrit.
3: Que no mort.
1: Perquè, home, clar, és que per favor, David, espero que n'hessiu lligat amb arnesos, eh?
4: I un altre David diu que només coneix històries de comiat de solter que han acabat amb la cancel·lació de la boda i fins i tot en separacions.
1: Epa!
4: No les detalla, eh? Simplement fa aquest comentari.
1: A tot això, ara li preguntarem a l'Àngel, eh? Quan apareixen elements com les disfresses en els nostres comiats de soltera?
4: Intentem
1: datar-ho, exacte. Les tites, aquest símbol fàl·lic, té algun origen històric? Ara us ho responem, va.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant de comiats de solter i l'hem deixat també votant un altre cop a la publicitat. A veure, Àngel, jo t'he preguntat, aquestes disfresses, aquestes icones fàl·liques que sovint veiem en els comiats de solter, soltera, sobretot soltera, que ara estan prohibits en segons quines poblacions, això té algun origen històric o ens ho hem tret del barret?
2: Sí, és que sí, quedaria molt xulo, però no té cap origen històric. Comença a partir dels anys 90. Bàsicament això ve dels Estats Units. Aquesta derivada sexual no existia originàriament als comiats de solters.
1: Clar, perquè, insistim, era un ritu de, un
2: era
1: ritual
2: un
1: de pas.
2: De traspàs,
1: amic, sí. Per tant, això ens ho hem inventat els moderns. Està documentat que als segles XVII i XVIII apareixen costums que recorden els comiats actuals. Per exemple, a Suècia, algunes núvies celebraven el seu darrer vespre de virginitat amb amigues, que vindria a ser com aquella nit de plor, no, com deies. Mm-hmm. I a Escòcia hi havia el ritual del fit washing, en què familiars i amistats rentaven els peus dels futurs esposos. Tu en saps alguna cosa d'aquest ritual, el fit washing?
2: Sí, a veure, a Escòcia és dels llocs on més treballats tenien el tema dels comiats de solters, curiosament. De fet, el nom prové d'Escòcia. O sigui, el primer lloc on s'escriu, allò apareix, és en un diari escocès de finals del segle XIX, que es parla per primera vegada dels comiats de solters, que no en deien solters, en deien bachelor.
1: Bachelor, no? Encara es diu.
2: Sí, que és allò... que originàriament bachelor volia dir un cavaller que encara no té terres, ni té bandera, ni té res.
1: Que vindria a concordar amb el que ens has dit, que no eren persones polítiques fins que no es casaven.
2: Exacte, que era quan es convertien en adults. Mm-hmm. És a dir, casar-se i ser adult era la mateixa cosa.
3: Ara, Elisenda, em fa molta gràcia que parlem de segle XVII, segle XVIII, però jo, per exemple, tant mon pare com ma mare, com els meus avis, no han fet un comiat de solter.
1: Ah, no?
3: No.
1: Però si abans es feien 24 hores abans, segrestaven el nuvi, la núvia, quatre festolles
3: i d'empalmada. O sigui, la teva família de les generacions anteriors properes n'han fet?
1: Sí, però coses senzilletes. Allò com la nit anterior, els amics sortien de festa i a vegades arribaven del revés una mica als casaments, fins i tot.
3: Val.
1: Ara sí que deixen setmanes, no? Però si trenques un peu, no sé què, abans, hòstia, fotien pel boc gros i arribava el que arribava, saps? Va, últim minut, no sé si vols que ens acomiadem amb algun missatge.
4: Mira, tinc un missatge del Jordi, que demà fa 50 anys, felicitats, i l'any vinent es casa i diu que vol tot el pack, tots els clàssics. Vull fer festa sorpresa amb els amics, jo organitzo també el casament, vull stripper i tot el que calgui, amb la família, amb la parella i tot el pack.
1: Tot el pack. Doncs avui hem parlat de comiats de solter i de soltera. Ja ho sabeu, si voleu un comiat de solter amb un pack, tenim aquest oient i la Núria, que vol també tites al cap.
3: Ens hem de casar amb l'oient.
1: Per si hi ha alguna amiga que està escoltant, que ho sàpiga aquesta data. Avui hem parlat de, sobretot, l'origen històric d'aquests casaments, d'aquests comiats de solter i soltera, perquè de vegades fem rituals que no sabem d'on provenen i sempre s'ha de conèixer la història. Ho dic en tots els sentits. Àngel Casals, historiador i professor d'història moderna de la UB i membre del Consell Assessor de Sapiens. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Tornaràs, Si no és aquesta temporada, serà la vinent. Nosaltres, Núria Casas, gràcies, bonica.
3: A tu, com sempre.
1: Tornem demà. Fins aquí la solució. Ho farem amb la Mariona Ribas, amb el Malcom Otero i la Marta Pontnou. Parlem de prevenir abusos.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet en un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal i com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
2: The good decision was actually to raise.
3: La decisió correcta era apujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
1: Tot i això, el BCE preveu ara que els preus s'encareixin un 3% aquest any i ha tornat a retallar la previsió de creixement, que ha situat en el 0,9% per aquest 2026. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
4: Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau. La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
1: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire ja passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre d'intenció de vot del CIS.
4: El govern proposa incrementar a fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i a fins a 9 el cultiu de marihuana. L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures. La mesura, que haurà de trobar el consens polític al Congrés, pretén frenar l'increment de la delinqüència associada a la droga.
1: Arxiven el cas de l'accident de la mina de Súria el 2023, en què van morir 3 geòlegs. El jutjat de Manresa considera que el despreniment de roques va ser sobtat i imprevisible i no hi veu indicis de delicte ni omissió greu de les mesures de seguretat. El pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona els últims 15 anys.
4: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art. Reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures marines fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves.
5: Aquesta lletra ferit són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així, és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
4: Miquel Barceló ho exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90 i l'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. Ara, a les 4 de la matinada, del mateix grup, comença el Corea del Sud, República Txeca, que també juga en terres mexicanes.
4: A la concentració de la selecció espanyola dels Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup i encara en futbol, però al marge del Mundial, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el La Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Aquest divendres a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
4: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I el circuit de Catalunya, aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una... La solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
0: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
14: Fixa't com sona Edició Clàssics.
13: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
15: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
13: Oh, Fixa't com sona...

0: Recordeu alguna mestra de la vostra escola? M'hi jugo el coll que us venen un nom darrere un altre, tant si us van agradar com si no. L'escola i, sobretot, les mestres marquen. Aquests dies el sector educatiu continua en lluita i estan en el seu dret. La seva feina s'ha tornat insuportable i això repercuteix en els alumnes. Sentim les queixes dels mestres, però com és que el sistema educatiu ha canviat tant? Quins eren els drets i les condicions adquirides que s'han perdut? Avui volem parlar amb una mestra jubilada i una mestra que exerceix. Una conversa intergeneracional sobre aquesta feina on les dones són majoria.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Però com...

0: Aquesta que sentim és Mia Salazar i la cançó Despatriada. Aquesta artista, que és d'aquí però amb arrels mexicanes, porta 20 anys vivint a Europa. Ha viscut a Estocolm, a Alemanya, i si us agraden aquestes cançons boiroses d'una dona que s'ha fet un far, jo crec, de sentir Portishead, us convidem al concert, amigues. Tenim entrades per aquest dissabte 13 de juny a 9:15 a l'Helio Gabel. Els primers, a les primeres, a qui vulgui, que truquin al 93-201-7474. 93-201-7474. Aquest telèfon meravellós on podeu trucar també aquesta nit si sou mestres, si heu tingut mestres. Tothom té mestres. Vosaltres sí que... Nosaltres també som mestres d'algú, a vegades. Nou 3-201-7474. Passen 10 minuts de les 9 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts al programa que més us agrada de la setmana, que ja ho sé, que hem tingut dos dies de baixa perquè estàvem aquí amb el papa mòbil amunt i avall, però ara tornem ja a les pubilles de cuixa forta. Segur que recordeu alguna mestra que us va marcar. Jo crec que són figures essencials en la nostra infantesa i joventut. I a mi m'agradaria... Bona nit, ens acompanya l'Anna Trabal, que és mestra jubilada. Com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: A tot part, encara gent pel carrer? Això passa, no?, les mestres?
1: Sí, sí, sí.
0: Que et
1: sí.
0: diuen... Ai, me'n recordo tant de tu.
1: Sí, i val a dir que a vegades haig de fer molts esforços per recordar els noms. Allò de la cara em sona i llavors et surt. Hi ha alguna pista que et fa sortir. I això em fa patir una mica.
0: Però a vegades també imagino que t'emociones perquè te'n recordes de les històries. Potser no te'n recordes del nom, però de la història.
1: De la història,
0: o de què va passar.
1: De què va passar, de quan era més petita, de que resulta que te l'havies trobat en una situació, de que havíem hagut de bregar juntes. Sí, i fa il·lusió que et reconeguin i que et reconeguin amb il·lusió, clar que sí. I famílies, que també et trobes famílies. També.
0: Yeah. Ara m'ho explicareu, ara vull saber-ho tot. I també ens acompanya Noemí Font, que ella està treballant ara. Puc dir l'edat o què? Les mestres teniu edat o no?
2: Sí, jo tinc 45 anys estupendos.
0: I ara mateix fas de mestra en una escola de Vilassar de Mar, l'Escola del Mar.
2: Sí.
0: I tu suposo que et paren també, perquè ja has tingut molts alumnes anteriorment. Sí, i suposo que no sé si també tens un seguiment o a vegades et venen al cap històries que has viscut amb els teus alumnes.
2: Sí, i ells sobretot se'n recorden molt d'històries que els explico jo. Això també. Sí, jo me'n recordo que tu ens vas dir un dia, és que fa poc em va passar. Jo sóc mestra d'explicar moltes històries meves com si fossin contes i tant, és molt maco quan veus alumnes que fa temps que no veus i que et saluden amb afecte, és molt bonic.
0: Escolteu, són dies de lluita encara, dies que potser s'aturen o s'aturen durant un moment, però clar, la guerra, podríem dir, o la batalla ve de lluny. No m'agrada parlar en aquests termes bèl·lics, però sí que n'esteu, ho podem dir amb carinyo, fins al capdamunt.
2: Doncs sí. Doncs sí, ja podem atacar el tema dels recursos.
1: Dels recursos, de les mans, dels diners.
2: Sí, bé, jo també, clar, soc mestra i a la vegada també he vist que aquestes mancances com a mare i això és el que em dona a mi una visió molt clara de coses que fan molta falta. I em refereixo a coses que estan recollides en el decret d'inclusió i que són molt específiques i que per casos de criatures amb necessitats grans de suport doncs continuen estant en un limbo que legalment estan reconegudes però a l'hora de la veritat doncs no hi són, no? Coses... Ja sé que són molt específiques, però aquest és el meu supertema.
0: A veure.
2: El tema de l'assistència sanitària en horari escolar. Ja. Per criatures...
0: Què vol dir això?
2: Doncs...
0: Que no tinc criatures, jo no sé.
2: Sí, no. Criatures amb malalties...
0: A mi em donaven aigua del Carme, m'explico? Aquesta és la meva assistència.
1: Amb un sucre
0: que, escolta...
2: Veia... Ho arreglava tot?
0: Bueno. Conqueries Polònia després.
2: M'encanta. Doncs això, que hi ha criatures que tenen malalties greus, com és el cas de la meva filla, i que necessiten, doncs, una assistència sanitària en horari escolar i són criatures que claríssimament el seu lloc és l'escola ordinària perquè no tenen una afectació cognitiva ni tenen pluridiscapacitat, però necessiten unes cures que el decret d'inclusió preveu però després a l'hora de la veritat doncs, li diuen a la monitora que passa per allà que ho faci. I clar, aquesta monitora ni té el reconeixement pel que fa al sou ni els coneixements per poder desenvolupar aquesta tasca. Llavors, això és una cosa molt específica que potser molts mestres, doncs, si no han viscut el fet de tenir un alumne amb una malaltia greu, doncs potser doncs, fins i tot no som prou conscients, però aquesta és una manca, jo penso, importantíssima i molt greu quan diuen, no, la monitora, que ho faci ella.
3: Això jo crec que ens està sentint molta gent que té criatures i veu perfectament totes les falles del sistema. Veu que els seus fills estan en barracons, sense aire condicionat, en situacions molt difícils, amb mestres que estan sobrepassats perquè tenen potser més alumnes dels que tocaria, amb aules amb alta complexitat. Se n'ha parlat molt de tot això, però a mi m'agrada que avui tinguem aquesta conversa intergeneracional, perquè jo deia abans d'entrar, de dir, jo vinc d'una escola on havíem estat 40 a classe. I això és fort, però sí, érem 40 i passaven coses també. I no hi havia potser tantes etiquetes com ara, però els professors també s'ho passaven malament. Però clar, què ha canviat? Com ho percebeu? I tu amb l'experiència, Anna, que ets ja jubilada, però que tu has estat molts anys treballant a l'escola, què creus que ha passat o què és el que ha canviat més?
1: A veure, jo diria que la percepció de com aprenen els nens i les nenes ara la tenim més clara. Abans teníem intuïcions i ara la neurociència ens ha donat ja noms i cognoms. Què passa? Doncs que hem canviat coses, però les hem canviat a vegades per assaig-error. Què vol dir? Que quan ens ha faltat o no ens ha sortit les estructures organitzatives que hem creat, tots els nous idees que se'ns han anat apareixent en els equips, resulta que hem fet tres passos endavant i un i mig endarrere. I això ho aguantes tot si tot va bé. Però quan vas passant doncs, unes retallades el 2014, quan està la cirereta al pastís amb la pandèmia, els mestres hem aguantat el que no està escrit amb tota la història de la pandèmia.
3: Vols dir que els cabells blancs t'han sortit per això, eh?
1: I tant. I llavors, clar, arriba un punt que s'ha tentat.
3: Abans em deies una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és que educàvem diferent, estàvem en una escola on es valorava més la memòria, hi havia una altra manera, potser més jeràrquica, ara es vol aprendre d'una altra manera, i això també, és a dir, és molt interessant perquè ha acollit a molts altres alumnes que abans es quedaven pel camí, podríem dir, però també al mateix temps, per vosaltres és molt més exigent. A veure si m'ho podeu explicar, això.
1: D'entrada, educar és un acte de responsabilitat i de proximitat. I això es fa creant vincles. Mm-hmm. Jo també vaig anar amb classe de 40 i jo vinc vincle amb la tutora que tenia, doncs no em vaig fer mai. Era evident que era una manera d'aprendre, que havies de memoritzar un seguit de textos i els havies de saber transcriure en el moment que t'ho deien i llavors anaves passant. Quan l'atenció a l'aprenentatge és de debò, és amb sentit, és quan s'aprèn, és quan et sorprens, és quan l'obertura de dir això va amb mi. Però si no, pots anar passant. Això ho hem anat aprenent.
3: Vols dir que l'escola d'abans era més, em salvant molt les distàncies, que jo vaig anar-hi, tampoc hem sortit tan malament, però a més una escola militar, és a dir, és en plan, aquí farem el que jo digui, sí. I ara ens hem
1: Unidireccional.
3: Sí. O sigui, en la jerarquia del mestre hi havia els alumnes, i ara és com que hem volgut fer assemblea, però no està sortint bé.
1: A veure, ara
3: estic dient, ho estic dient a raig, això.
1: Sé, tu, Noemi, com ho veus, però el que ara hem volgut és posar l'alumne al centre i dir, a veure, quines necessitats hi ha. I, per tant, ara també tenim identificades més situacions d'aprenentatge que poden ser d'èxit o no, i que les estem treballant. Què passa? Que aquí hi ha d'haver un treball d'equip molt potent. Uh-huh. Hi ha d'haver un treball de formació permanent interessant. Hi ha d'haver xarxa interescola. O sigui, hi ha d'haver moltes
3: I també hi ha d'haver uns drets també pels professors, perquè dèiem abans, també estàvem dient aquí al passadís abans d'entrar, que el que havíem fet moltes vegades és a funcionar amb la bona voluntat. El cap, aquella mestra que se n'anava de viatge de final de curs amb 40 nenes, que ara ho penso i dic, mare meva, sí. No? Mm-hmm. Amb 40 criatures a l'altra punta d'Espanya, per dir alguna cosa, i clar, allà podíem passar de tot. Sí. Ara m'imagino que això és impossible. I a més demanar-li a algú que ho faci gratis.
2: Aquest és el tema, no? Que al final les colònies, vull dir, és una responsabilitat immensa, i si... doncs això, a vegades et toca amb una escola que les circumstàncies són difícils. O sigui, si tot va bé és estupendo, perquè vas de colònies i, escolta, vas d'hotel amb les criatures que els hi posen unes activitats i tu estàs allà perquè els nens es llevin a l'hora que toca, vagin a dormir, supervises una mica, fas companyia, però quan... doncs no sempre va així, diguéssim. Yeah. Jo crec que correspon que això estigui ben compensat, dic jo.
3: Està claríssim.
1: L'interessant
3: és
1: donar el valor pedagògic a cada activitat, a cada acte, a cada situació educativa. Mm-hmm. Si anar de colònies és un valor pedagògic, val la pena de posar les condicions per poder fer colònies.
3: Que estigui valorat per les dues bandes. Que el professor estigui bé, els alumnes estiguin ben cuidats, també.
1: Clar que sí.

0: Les dones i els dies, a contracorrent des que vam néixer.
1: 20 minuts a les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies amb dues mestres. Conversa intergeneracional, si ens vol trucar algú per dir la seva, 93-201-7474. Per cert, que s'han dut les entrades al Rafa Aranda, que diu que li agrada molt aquest programa i que vol que sàpiga, i m'ha quedat clar, que també l'escolten els hereus.
2: Oh,
1: m'agrada els hereus, els homes. No, és que ens agrada, el Ferran Badia també ens escolta, perquè no té un altre remei que estar aquí. Doncs continuem parlant de què és ser mestre, què era ser mestre i què és ara ser mestre. Aquí hem de parlar, estem a Les dones i els dies. Jo crec que és una professió, ha estat eminentment femenina, i jo crec que en cert sentit ha estat prou poc valorada, perquè és... Jo me'n recordo quan vaig fer selectivitat, que et deien, si no treus prou bona nota, doncs que et posin de mestre, que total, es necessita gaire... Sí. I a més tindràs un munt de vacances. Això ho hem sentit.
2: A banda que tothom se sent capaç, no, de donar indicacions de com s'ha de fer la feina, això passa sovint, eh? Que dius, mira, prendrem aquesta decisió, prendrem aquestes mesures per poder ajudar, per poder atendre d'una manera més adequada, i et diuen que les mesures més adequades són unes altres. Diu, home, ho hem acordat en junta d'avaluació, no sóc jo sola, que potser doncs no t'agrada el meu criteri, vull dir, però aquí les decisions les prenem conjuntament. No, tampoc. Dius, bueno, doncs no sé, tothom es veu en cor, no?, de trobar les respostes a les mancances educatives,
1: però
2: i a les decisions que es prenem. Les
1: també
2: mestres.
1: Diríeu que pel fet de ser dones se us ha tractat a vegades amb certa condescendència, també la relació amb els pares, no?, Com ha estat tot això? O no? O al contrari, s'ha respectat bastant i creieu que no han valorat o no ha estat en conversa que fóssiu dones o no? Creieu que hi ha hagut una mirada diferent?
3: Jo no m'hi he trobat, en aquesta situació no m'hi he trobat. Em vaig trobar en una situació d'una reunió d'arquitectes, de quan l'escola passava de barracons a escola, ja amb els plànols del que havia de ser el centre, i la reunió d'arquitectes em volien preguntar el parer de què em semblava tot allò, i les dues indicacions que vaig fer és que ni em van escoltar. Em vaig sentir tan menys tinguda, vaig pensar, i tot eren homes, era l'única dona. Aquest sí que és el moment per ser dona, que vaig dir, però això ets fora de l'àmbit escola.
1: Sí.
3: Però...
2: sí, no, jo tampoc no diria... No he sentit mai...
3: No,
2: he sentit més aviat el fet aquest que la gent pot de seguida entrar a valorar o a replicar o a corregir-te les decisions que prens, no? Vull dir, en general, jo crec que hi ha molt de respecte. Jo, en general, m'he sentit molt respectada. Però sí que t'hi trobes de tant en tant, no? Que posen en dubte si el que estàs decidint doncs és el millor.
1: I això és pel
2: millor.
1: Fet de ser dona?
2: Jo no sé.
3: Jo no ho he llegit així, jo no m'hi he trobat així.
1: Millor.
2: No.
1: Què és per vosaltres ser una bona mestra?
2: Uau.
3: Bona pregunta.
1: Jo ho tinc clar, però jo ho tinc clar com a alumne, vull dir.
3: Com a alumne.
2: Sí. Començo?
3: Va, començo.
2: Jo... Estem aquí les dues mirant-nos i no sabem qui ha de començar.
3: Vinga.
2: Jo recordo quan era petita que, de fet, o sigui, jo vaig... La primera vegada que vaig pensar en poder ser mestra va ser quan vaig tenir un mestre que em va impactar, no? Era un mestre que ens donava naturals, que és com ho dèiem llavors, i era un mestre que realment explicava d'una manera molt apassionada. I no només això, sinó que a més ens... És que en aquella època, a l'escola en què jo estava, bueno, hi havia de tot, no? Com potser també passa ara. Però era un home que ens tractava amb amor, no? Amb molt de respecte. I jo veia aquell home i pensava, dic, ostres, dic, ha de ser...
1: Aquí va arribar la vocació, o què?
2: Sí, tot no i que no va ser una cosa definitiva, perquè després vaig tenir altres aspiracions, però recordo haver tingut aquest pensament, ha de ser el màxim poder ensenyar una cosa que a tu t'apassiona. I a mi la meva passió és la música, i pensava, dic, ser mestre de música ha de ser? Bueno...
3: La bomba.
2: No más. I penso que un bon mestre ha de ser algú que sigui capaç de transmetre, jo ho veig així, passió per allò que explica, perquè jo ho veig a vegades amb els meus alumnes, jo em considero una persona també molt apassionada, i a vegades comencem un tema i comencen, ah, però això és un rotllo, no ens interessa, no sé què, i jo començo, arrenco tota la maquinària i és molt bonic veure com ets capaç amb la teva energia doncs despertar l'interès cap a un tema que en principi, doncs, les habaneres... No volem fer...
1: D'entrada sembla difícil.
2: Bueno, això... Sí, però ho hem fet conjuntament. El professor de música, perquè sí. En aquest any no sóc jo la mestra de música de l'escola, han fet una feina espectacular i en 2 setmanes s'han après 4 havaneres. Va venir un grup.
1: Però lletra feminista, espero, perquè totes són una mica la Lola sacó el pañuelo i jo estava aquí esperando la cantonada, eh?
2: Ostres, aquí no sé l'anàlisi.
1: Això,
2: mira,
1: el tema
2: no,
1: de gènere...
2: Ara m'he posat en
4: un jardí.
2: Aquí, ara m'he posat en un jardí.
1: El roncremat, però tu espera'm a la playa. És que, mare meva...
2: Bé,
1: reculem.
2: Doncs jo penso que això és molt important, ser capaç de transmetre aquesta energia i arrossegar les criatures amb no? I mostrar-los interès cap a un tema que potser d'entrada doncs, sí. Els importa un rave.
1: Arrossegar. Anna, en el teu cas.
3: Sí, en el meu cas...
1: Estàs aquí prenent nota, reflexionant i tot, eh?
3: No sé massa quin va ser el detonant. Em sembla que jo sempre ho havia dit, i no ho sé, i a casa, doncs, la germana, doncs, infermera, i l'altra mestra, i no ho sé, m'hi vaig trobar, la veritat. Sempre m'ha agradat o m'ha interessat el vincle. El vincle amb la distància curta. I això, sóc observadora i m'agrada aquesta proximitat. Vaig anar a la normal de Sant Cugat i en allà vaig ser l'última...
1: Era una escola... L'escola normal, hem d'explicar que era el previ al que després va ser la Universitat de Magisteri. Eh?
3: Això mateix. Uh-huh. I allà a la normal vaig tenir la sort de tenir un professorat que em va fer llegir molt, que em va fer anar a l'escola a observar, a opinar i en allà, la decisió ja l'havia pres, però en allà em van convèncer. Mm-hmm. Em van convèncer de que havia de ser mestra i jo anava per les escoles del CPEC, en aquell moment, col·lectiu d'escoles per el pas a la pública. I en aquí és on vaig trobar escoles que em van donar idees de com poder, amb tot el bagatge de la renovació pedagògica del primer terç del segle XX, com es podia fer aprenentatge amb els nens i les nenes i amb equip. Mm. I vaig anar a parar en unes escoles que això m'ho van ensenyar.
1: I t'ho van permetre.
3: I m'ho van permetre.
1: Doncs mira, tenim una trucada de la Bea de Mataró.
5: Hola.
1: Hola, què tal, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé, contentes. Què ens vols dir, veure?
5: Mira, jo estic molt d'acord amb la primera mestra que ha parlat, perquè jo vull donar les gràcies a dues professores. Una va ser professora meva, i es deia Maria Pilar Sambola, que el que em va ensenyar va ser a estimar la història, perquè ella estava enamorada de la història. I era una persona que en lloc de fer-te llegir història i explicar-te història i tal, i que qualsevol, et posava un mapa allà a la pissarra i començava a relacionar-te tota la història mundial i quedaves allà al·lucinant com si estiguessis veient una pel·lícula. Jo des de llavors m'encanta la història i sempre m'ha agradat, això sí.
3: Interessant la passió, 40. La passió sí. De que la transmetia.
5: Sí, era la seva passió i a més és que et feia participar, et preguntava, et deia, bueno, i per què? I què opines? I per què hi vates aquí? I no sé què, i no sé quant, saps? Estava sempre parlant.
1: Doncs escolta, dic que aquesta nit ens en recordem d'ella, de Pilar sí. Sambola, has dit, eh?
5: Maria Pilar Sambola.
1: Mira, deia, sí. Ens encanta recordar el nom, perquè sí. Ho dèiem al principi del programa, que tothom té aquella profe de l'ànima que sempre recorda i que se'n recorda d'una frase d'ella o d'alguna cosa que li va ensenyar i que no s'ha oblidat mai. Jo, el complement directe a les frases, tinc claríssim.
5: Era superelegant, a més, també.
1: Doncs això també fa molt.
5: I després també li dono molt les gràcies a una professora de la meva filla que es deia Maria Àngels. És la seva professora de quart. La meva filla s'avorria moltíssim en les classes, perquè ella podia fer més i llavors s'avorria moltíssim. I aquesta professora sense dir absolutament res a ningú, va saber motivar-la, li donava més feina que els altres sense que ningú ho sapigués, només ho sabíem ella i jo, la motivava, li deia que tenia que el que ella podia fer era ajudar els altres, els que estaven més retrasats de la classe, i la meva filla, quan arribava al col·le, després de conèixer aquesta professora, anava feliç, anava contenta, i ara és una dona que ajuda a tothom.
1: Que bé. Doncs escolta,
5: era de matemàtiques i la meva filla ara és física quàntica i li devem amb ella.
1: Home, això són paraules majors. Ha anat molt bé en aquesta casa, això. Bea de Mataró, moltíssimes gràcies per trucar. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
1: Merci, bona nit.
5: Visca les dones, adeu.
1: Visca les dones.

0: M'agrada que avui estem parlant de les mestres, de totes les coses bones que han fet per nosaltres. Jo m'emociono, amb algunes mestres, perquè crec que hi ha un abans i un després. Moltes coses de les que anirem incorporant tota la vida, portarem a sobre, seran gràcies a un dia, a una mestra. Aquests dies, evidentment, amb tota la lluita que porteu a les escoles, s'està parlant molt de la complexitat dels centres, dels diferents orígens de les criatures. Tu, per exemple, Noemí, has treballat en escoles molt problemàtiques, on hi havia alumnes que tenien pares a la presó, per exemple. M'agradaria que m'expliquessis una mica com ho porteu això, és a dir, quan us trobeu situacions d'aquestes, i si us sentiu soles, perquè sempre em pregunto que hi ha allò que diuen la llibertat de càtedra, que tu tanques la porta i estàs sola per les coses bones, però també per les dolentes. Mm-hmm. Com heu viscut tot això?
1: Jo, a les escoles que he treballat de màxima complexitat, la veritat és que el record que tinc, perquè d'això ja fa uns quants anys, els equips estaven molt units. I jo penso que això és... No sempre passa, no? En les diferents escoles en les que he estat, doncs, els equips no sempre... quan hi arribes hi ha l'harmonia necessària per poder desenvolupar la teva tasca el millor possible. Però en aquestes escoles, doncs, sí, la veritat. I jo crec que això és una peça clau, perquè quan estàs a l'aula i de cop i volta esclata un conflicte del tipus un nen es bruta i comencen a volar cadires, necessites poder sortir, demanar ajuda i que vinguin dues persones a donar-te un cop de mà. Llavors,
0: i també, ara que dius això, dius un nen que brota, perdona, però clar, estem parlant de salut mental, de problemes de salut mental seriosa, i també d'un tema d'indefensió física.
1: Sí, i després, doncs moltes vegades els mestres, o parlaré per mi mateixa, quan m'he trobat amb aquestes situacions, l'equip et diu, doncs, en el cas que passi una cosa com aquesta, doncs com has d'actuar... Però a mi m'ha fet tot això pensar també en la meva pròpia salut mental, perquè quan encadenes uns quants cursos així, sostenint tant de dolor dels altres, i resisteixes, moltes vegades arriba juliol i aquí dius, no sé què em passa. I vas al metge i dius, mira, que entens que has de descansar... una bona temporada.
0: Hi ha hagut moments, per exemple, que heu pres fins i tot medicació o heu tingut crisis, perquè crisis d'ansietat, em sembla absolutament normal, amb el que m'esteu explicant, però hi ha hagut moments de dir, he d'aturar-me un temps
2: o... No puc més. Sí. Més a més, tots aquests patiments te'ls fas teus, perquè quan veus un nen o una nena que no pot més o que et ve la família que està desesperada. Clar, d'entrada, si tens les condicions, tu el que pots fer és crec, un espai de protecció, de seguretat, per dir, aquí dintre estarem bé. Aquest espai d'amabilitat, segurament, però no sempre tens les condicions per tirar-ho endavant.
1: No, o a vegades... Bueno, jo em ve al cap a una escola en la que vaig treballar on hi havia una criatura que venia rebotada d'un altre lloc i era una escola que era com... És una escola que és referent en inclusió i era un nen que cada dia doncs, brotava de manera violenta i la meva funció específicament en aquesta escola, a banda de fer unes quantes classes de música, era... sostenir aquest nen. Llavors també, clar, vens d'una hora d'estar sostenint una criatura i després, vinga, ara et toca anar a I5 a cantar el gegant del Pi. I jo moltes vegades m'adonava, dic, ostres, dic, com... I ho has de fer, perquè te toca, l'horari diu que ara toca anar a la següent sessió, no? Dius, ostres, com ho he de fer? I jo recordo que després d'haver estat un curs doncs en aquesta escola... L'any següent vaig començar i al cap de... també estàvem en ple Covid. Vaig començar a notar-me que no estava fina. Vaig haver d'anar al metge i dic, no sé què em passa. O sigui, jo soc pura passió i no puc, no sé què em passa. I sí.
2: Has dit la paraula clau, quan els equips estan en harmonia, quan hi ha mirades de complicitat, quan hi ha moments que no pots més, però veus que hi ha algú que et diu no et preocupis, surt, vés a donar una volta, que això, suposo que amb totes les feines, quan treballes bé, t'emociones.
1: Sí, sí.
2: Quan treballes
0: això
2: bé...
0: és ràdio, però ho hem d'explicar, eh? Sí. Perquè se'ns ha emocionat una mica la Noemí recordant Noemí. Aquest moment. Sí. Però sí, no passa sí. res, perquè em sembla molt valuós, no?
2: Clar,
0: vius tant
2: sí.
0: la feina, t'ho creus tant...
2: És que és passió. Que... I la passió te la creus,
0: clar.
2: Te l'emportes,
0: te
2: i la sents.
0: Sí.
2: I la sents. Vull dir que t'entenc perfectament per... aquesta situació, eh?
0: I per això també és tan important, no? Que els professors tinguin, les professores tinguin
2: sí.
0: aquests drets que estan demanant perquè ho pateixen, ho viuen. Segur sí. que hi ha de tot.
2: Segur que però... hi ha de tot, però és interessant quan et diuen necessitem mans i diners, i els diners per cobrir tots aquests suports. Però també es necessiten un tipus de condicions com per... Què en farem d'aquestes mans? Com canviarem les dinàmiques d'aula? Com sostindrem aquestes activitats, aquests moments que ara no sabem com agafar? Com... Totes aquestes reflexions, cal temps, i cal coordinacions, i cal codocències.
1: I cal saber-ne molt, perquè al final clar, vull dir, jo tinc clar que em falten mans quan hi ha situacions com aquesta. Ara, com s'ha d'organitzar, i que no tot s'ha resolt amb més persones, sinó que s'ha de reestructurar, s'ha de replantejar com ho volem fer.
2: S'ha de replantejar molt. Jo penso que hi ha d'haver un canvi molt profund. Molt profund, i no sé si des del...
0: Sí, anava a dir, i els que, per exemple, potser ens estan escoltant i diuen què ha passat, o sigui, és un canvi social també.
2: També.
0: No només estem parlant de, en els últims anys hi ha més migració, hi ha més pobresa, jo crec, hi ha situacions més difícils a les famílies, es necessiten més per viure, el tema de l'habitatge és una qüestió
1: totalment.
0: Greu, és a dir, passen moltes coses i de tot això també els mitjans, em refereixo als internets, als Instagrams, als mòbils, vull dir, ha canviat tot moltíssim, vull dir,
2: totalment.
0: Nosaltres no teníem un mòbil quan anàvem a l'escola i això, vaja, això ha estat un canvi, un abans i un després. Clar, tot això, aquí sí que m'agradaria que féssiu com una mena de conversa, no? Com recordes l'escola? Perquè tu, per exemple, Anna, has viscut l'escola sense mòbils i l'escola amb mòbils,
2: sí,
0: per exemple.
2: Sí. A més,
0: com ha estat aquest canvi?
2: Al principi dels 90, tot el que era el professorat érem analfabets digitalment, perquè jo vaig aprendre el processador del framework, que es deia, un processador de textos, ens vam haver de formar en aquell moment.
0: Però tu com ho has vist, per exemple, em refereixo amb els alumnes, perquè aquí hi ha hagut un canvi abismal, tot aquest tema del control dels mòbils, ara que no se l'estiguin mirant, o ja ho heu abandonat, en aquest sentit?
2: No, a veure, els mòbils jo penso que sí que han d'estar en els centres, però amb unes condicions, vull dir, els mòbils poden ajudar.
0: Sí, però em refereixo a vosaltres com a profes, com a mestres, com us va canviar això? Com us va canviar la vostra manera d'ensenyar? Perquè allò que explicàveu i on estàveu...
2: Potser més a secundària ha estat més, més latent. A primària, els mòbils a l'aula no hi són.
1: No, el que han fet ha sigut posar-nos pantalles a tothom, a tort i a dret, amb aquests
2: amb
1: diners
2: crombos.
1: Que han vingut d'Europa, del quin projecte.
2: I després s'han hagut de treure.
1: A la nostra escola tenim tot. Super.
0: A Vilassar de Mar gasteu bo,
1: Sí, allà gasten, tenen quartos la gent. Sí, tenim pantalles a tot arreu, però també hem de fer una reflexió sobre cap a on anem, no? Perquè com que ara diuen que tot això, que hi ha països nòrdics, no? que han començat a retirar pantalles i hem de mirar com ho fem, però jo també penso com tu que el tema de la secundària, o sigui, a mi m'agradaria dir una cosa, el meu fill, jo tinc un fill de 13 anys i no té mòbil, per exemple, vull dir, ens està costant molt, el pobre és el raret de la classe perquè és l'únic que no té mòbil, ni xarxa, ni WhatsApp, ni res de tot això, però clar, a primer de l'ESO, quan va entrar, li van donar un ordinador.
2: Clar.
1: I tots els deures van a través de l'ordinador. Resulta que el meu fill a casa no té accés a YouTube i amb l'ordinador de l'institut sí. I jo vaig tardar un temps. Jo pensava, mira que bé que estudia el meu fill.
2: Però...
1: Perquè li vaig posar un escriptori a la seva habitació i estudiava, escolta, estava allà al quarto, 2 hores seguides estudiant, fins que em vaig adonar que resulta que la meitat del temps estava a YouTube. I és amb un ordinador de l'institut i he demanat no sé quantes vegades que no vull el maleït ordinador i al final em diuen no, que me l'he de menjar amb patates i a més tots els deures van per ordinador.
2: Per aquí torna a haver una mica la situació de dir anem a parlar als mestres de quin valor pedagògic té.
1: Clar.
2: Anem a... a buscar els pros, els contres, anem a donar-li la volta, i si cal prohibir, es prohibeix o no, perquè és una situació que sembla que, des de la professió, des de dins, que ens diguin el que hem de fer. Mm-hmm. Com si no volguéssim...
0: Us sentiu que potser, és a dir, us necessiten, evidentment que us necessiten, perquè les criatures han d'estar escolaritzades i vosaltres sou una baula fonamental en l'educació del país, però al mateix temps no maneu tant com us agradaria? M'estàs dient això?
2: Estic dient de que potser no hi ha temps...
0: Els resums de les periodistes.
2: No hi ha temps suficient, perquè el dia a dia es menja, per parar i reflexionar sobre la pràctica i decidir si això que fem té sentit o no té sentit, si realment l'alumnat està aprenent i que el coneixement que estem donant té un valor significatiu aquí al darrere. I aquesta reflexió, ostres, ens la saltem, i llavors esperem que ens donguin un currículum que ens diguin el que hem de fer. Ui, no, perquè el currículum és obert.

0: demanaria que la formació inicial se li donés una volta i que la universitat
1: perquè
0: mirés a l'escola.
1: Tenim un nivell molt baix a la universitat.
0: Home,
1: amb bueno, magisteri.
0: I l'escola no mira la universitat i la universitat no mira l'escola. Com ens podem entendre?
1: Cada u va per la seva banda.
0: Del tot.
2: Digues. Ah, és que m'encanta escoltar-te. No, jo sí que penso que aquesta... O sigui, al llarg de la meva vida jo he estat sempre convençuda que és la millor feina del món. Has de saber també triar l'especialitat, clar, i la música és el millor. Això és així. Som l'especialitat més enxufada perquè ens passem el dia cantant i ballant. I jo estic molt d'acord amb el que deies també, no? El fet de crear aquest vincle amb els nens. Per mi és una cosa molt, molt important i que em fa sentir molt plena, la veritat. Saber que... Bueno, que estàs allà i que ets la persona de confiança, no?, per ells, i jo gaudeixo molt ensenyant, la veritat. No sé, em costa posar-hi paraules, però...
3: Ha quedat clar.
2: I tant que ho recomanaria.
3: Escolta, jo tornaré al col·le per anar amb vosaltres. Estic claríssim. Anna Trabal, Piqueres, mestra jubilada, la Noemí Font, ara a l'Escola del Mar de Vilassar de Mar. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: A tu. Merci. Gràcies.

0: Ja tenim amb aquesta música una mica la Beyoncé descolorida. Jo també podria ser-ho.
1: Sí.
0: De cuixa forta. Júlia Bacardit, com estàs?
1: Fenomenal, amb aquest estiu que ja està aquí entre nosaltres. No podria ser millor.
0: Tu estàs contenta, eh? Jo encara no ho he notat. Estem aquí amb l'aire condicionat de Catalunya Ràdio, que està bé, eh? Però...
1: s'està bé, resguard.
0: M'agradaria més estar al carrer ara mateix.
1: Ja arribarà, Montse, ja arribarà.
0: Un dia hem de fer un programa al carrer. Bé, no, ja el fem, de tant en tant, però a mi m'agradaria ara l'estiu, eh? Te'n poseu una taula aquí de càmping, aquí davant, la Diagonal 614, i jo m'hi veig, eh?
1: Molt bé.
0: Escolta, avui volem parlar amb la Júlia Bacardit, col·laboradora de premsa escrita, autora, autònoma, tot terreny, una dona com Déu mana, parlar de les primeres dames. Sí.
1: Efectivament.
0: M'ha cridat l'atenció que vulguis tocar aquest tema.
1: Perquè és que heu parlat de tot en aquest programa.
0: Ja, és que portem 6 anys fent aquest programa.
1: Llavors he dit, deixa'm parlar d'aquella frase tan poc feminista que diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una dona. No sé si estàs... no sé si tu tens una altra versió d'aquesta expressió.
0: Jo tinc una altra versió. Tinc darrere d'un gran home hi ha una gran dona sorpresa.
1: Que prega plats, neteja, etc. Doncs el que feia gràcia és que les primeres dames una miqueta el que els passa és que és com aquest rol però a l'engròs, no? S'entén que una primera dama és la dona del dirigent, la mare del país, no? Que es preocupa per l'educació, pels nens, pels pobres. Coses essencials, però de perfil baix.
0: Volen una mica això, perquè encara hi ha aquesta idea de que la primera dama és això, simplement la consort, l'acompanyant.
1: Sí, és veritat que ser acompanyant no és fàcil i
0: no.
1: La veritat és que també m'han vingut al cap moltes imatges d'aquestes, perquè se n'han vist moltes, no?, de primeres dames, des de Melania Trump, no?, amb aquests tuits graciosos d'ella mirant amb cara de fàstic el seu marit en moments donats.
0: O... l'entenem.
1: L'entenem. O sigui, hi ha
0: totes
1: hagut empatia.
0: Totes hem estat allà en aquella cara.
1: Hi ha hagut empatia, sí, també, per Melania Trump. O Brigitte Macron, no?, que va bufetejar el president perquè estava flirtejant
0: això
1: amb
0: no
1: un
0: sabem.
1: Actiu.
0: Això no ho sabem. Jo sempre ho dic, això no ho sabem, no es va veure.
1: Home, la bufetada sí que es va veure,
0: sí,
1: Montse.
0: No sé, potser era la mà d'una altra. És que ara amb l'IA fan moltes coses. Jo és que a mi em cau bé la senyora Macron.
1: No hi ha cap problema, a mi també em cau bé la senyora Macron. És a dir...
0: ja.
1: Però bueno, va cridar l'atenció, no?
0: I quina és la teva teoria de per què va bufetejar el seu marit?
1: Bé, el que es va dir és que el seu marit estava tenint una cosa més a més com una mica innocent, que es veu que estava textejant-se amb una actriu iraniana.
0: Home, només innocent, innocent.
1: Era una afera emocional, Montse, que fan mal, evidentment, fan mal.
0: Home.
1: I la Brigitte li va dir, Emmanuel, per aquí no, eh? Per aquí no passem. Això és el que es diu. Però jo no voldria difondre males...
0: És mentida, no... Segur que li va posar sucre al cafè i no li agrada amb ell el sucre
1: segur
0: al cafè.
1: Segur que és això.
0: És que és això.
1: I a les antípodes hi ha la Lady Di, no? Que és aquesta noia que va marcar una època... Dic noia perquè es va convertir com en la primera dama innocent per excel·lència, no? Víctima de la seva condició. No?
0: Jo tot això no ho tinc clar.
1: És tota una
0: pel·lícula. No ho tinc clar.
1: Es va morir amb el seu amant, el taxi.
0: Això és tot el que diuen. Jo no em crec mai res del que llegeixo.
1: Ah, ostres,
0: sí,
1: caram.
0: Però tot i així, aquesta figura de l'apagallums, que és com li diuen al meu poble, una noia així una mica bleda, que jo crec que és la imatge que es va voler donar d'ella.
1: Es va donar aquesta imatge, clarament.
0: Doncs, vés a saber.
1: Però va triomfar aquesta imatge, perquè... bueno, també s'havia dit, no?, que va ser de les primeres dones a tocar malalts de sida amb les mans, o sigui, hi havia aquesta cosa d'ella com a persona angelical, trencada, no?
0: Sí. I... va voler fer aquesta imatge,
1: sí.
0: Va voler donar aquesta imatge d'ella.
1: No sé si ella estava d'acord amb aquesta imatge, però en tot cas no ens ho pot dir, pobra.
0: Vols que posem música?
1: Vull que poseu música.

0: A veure, Julià Bacardit, ara amb aquesta música ens vols explicar que no només hi ha senyores del món blanc que són primeres dames. Hi ha primeres dames a tot arreu.
1: Sí, hi ha primeres dames a tot arreu, és a dir, les primeres grans dames famoses, no? I són Martha Washington, que, pobra dona, doncs, bueno, va tenir la mala sort d'acabar casada amb el pare fundador i primer president dels Estats Units, però està sonant música de Moçambic perquè m'ha cridat l'atenció una primera dama en particular que té la característica d'haver estat primera dama dues vegades amb presidents, amb caps d'estat d'estats diferents.
0: Ah, això té gràcia.
1: Sí, ella és Grace Machel.
0: Ella sempre ha decidit que vol ser la primera dama i és igual qui canvi a l'altra banda.
1: Tant és, tant
0: m'agrada,
1: és.
0: M'agrada,
1: a més, és igual al
0: aquesta
1: país.
0: Actitud.
1: És a dir, imagina't, és que és realment interessant
0: sí,
1: el
0: sí,
1: tema,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ella va néixer al Moçambic rural l'any 45, quan encara era una colònia portuguesa. Van estudiar a Lisboa, tot això, torna al seu país natal i es fa revolucionària. I es fa revolucionària en un molt bon moment, perquè el 1975 Moçambic aconsegueix la independència i ella es casa amb Samora Machel, el primer president d'aquest Moçambic independent. I a més es converteix ella en ministra de Cultura, d'Educació, va reduir molt l'analfabetització del país, va obrir escoles per adults...
0: O sigui, que no es va quedar amb l'imatge d'accessòria que dèiem al principi, que s'ha volgut donar a les primeres dames.
1: No, de fet, clar, hi ha primeres dames i primeres dames. N'hi ha moltes que no han estat merament accessòries. I en el cas d'ella, doncs sí que va tenir un rol important i a més va tenir mala sort perquè l'any 1977, just dos anys després de la independència, guerra civil. Guerra civil a Moçambic, una guerra civil promoguda per l'apartheid sud-africà. Sud-àfrica és un país veí de Moçambic. I ella encara estava al govern i, a més, el 1987, el seu marit, el president, es mor en un accident d'avió. D'aquests accidents d'avions que a vegades n'hi ha hagut alguns altres en països africans que són sospitosos, no sé ben bé si va ser un accident o no, però el cas és que la dona es queda vídua en una posició, doncs, de cert poder i una miqueta, penjada, diguéssim.
0: Penjada?
1: Penjada, perquè, clar, és fotut, el teu país està en guerra, el teu marit es mor en un accident d'avió, no? Les coses no són fàcils. Però és en aquesta avinentesa que coneix, als anys 90, principis dels 90, a Nelson Mandela. Nelson Mandela ja ha sortit de la presó, després de molts anys empresonat per haver lluitat contra l'apartheid, i es coneixen bastant d'igual a igual. És a dir, sí que, escoltant entrevistes amb ella, sorgeix una relació d'amistat mútua i d'admiració, i el Mandela se separa de la seva dona de tota la vida, que és Winnie Mandela. Potser això de tants anys a la presó, evidentment, no va bé per un matrimoni, Montse. Això de, suposo que per això es van divorciar.
0: Hi ha alguns que... És igual, no em facis fer broma
1: no,
0: sobre
1: no
0: això.
1: Et faig parlar. No,
0: no em facis parlar.
1: I res, doncs que així va anar la cosa, que aquesta senyora va ser doblement primera dama i doblement vídua, perquè Nelson Mandela és mort el 2013... I ella encara és viva. I no només encara és viva, sinó que encara promou els negocis que obren dones
0: sí.
1: I té molta activitat encara.
0: Que desconfieu d'aquell imaginari de que les senyores, les primeres dames, no fan res.
1: No, que va. Fan moltes coses.

0: Com que ens hem animat, volem seguir sentint música africana. A mi m'encanta que hagis portat aquesta banda sonora, perquè, escolta, necessitem canviar. I tu vas amb aquesta camisa i ja...
1: Que ja t'he preparadíssima.
0: Aquests efluvis africans.
1: Però és que, a més, m'encanta Míriam Makeba. Sempre m'ha agradat molt.
0: Pata, pata, pata.
1: I aquesta cançó es diu Mayi Buyo i té tot a veure amb Nelson Mandela, perquè Mayi Buyo vol dir torna en la llengua xosa, i si xosa, que és una de les majoritàries de Sud-àfrica. I, evidentment, Míriam Makeba la va fer en honor a Nelson Mandela, que encara estava empresonat, no?
0: I escolta'm una cosa, però hem passat molt ràpid per les senyores europees i tu també dius que les primeres dames no s'escapen de l'estigmatització. Què vols dir amb això?
1: Clar, abans, per exemple, parlàvem de la dona de Macron, no?, que jo he explicat el moment còmic de la bufetada, però és veritat que Brigitte Macron, com moltes altres primeres dames, doncs ha patit una miqueta, no?, els insults dels opositors de Macron, i a més amb una cosa que és un patró que després s'ha observat també en altres primeres... Bueno, abans s'ha observat també en altres primeres dames, que és... arribat a acusar Brigitte Macron de ser en realitat un home, de tenir penis,
0: sí,
1: en definitiva.
0: Sí, això en van parlar, és fortíssim.
1: És fort, perquè a més, fortíssim. Clar, dius, aquesta senyora va tenir 3 fills abans de Macron, no?, perquè és molt més gran que Macron, però té 3 fills, és difícil la cosa.
0: Sí.
1: I a més, això, aquest insult no és casual, és una cosa que ja havia passat amb Michelle Obama, que va ser la primera dama negra dels Estats Units, la primera dama negra dels Estats Units i del món occidental, a qui no només s'acusava de ser un mico o es reien de la seva musculatura o l'encasellaven amb l'estereotip de la dona negra enfadada, sinó que també deien el mateix, que en realitat era un home. Que, òbviament, és absurd, també té fills, no? Però a part...
0: És que és igual, o sigui, es tracta d'insultar-les i de menystenir-les. Jo crec que potser amb la Melania no s'han atrevit tant. No sé si és perquè... pel seu físic, perquè no
1: potser perdo. Trump els va... No, jo sí que s'han ficat amb la Melania, però molt menys, perquè, evidentment, per exemple, amb Michelle Obama la qüestió racial era claríssima i...
0: Bueno, i perquè l'insult, diguéssim, vindria de l'esquerra, i l'esquerra no té tanta tendència a insultar les dones.
1: Bé, sí que se l'ha acusat molt de ser una dona merament decorativa, de ser una caça fortunes, i, sobretot, de ser una immigrant casada amb un polític que té unes polítiques d'immigració molt dures, però això és molt habitual entre els líders anti immigració.
0: I escolta, la idea aquesta de la primera dama quan surt, més o menys? Perquè, clar, en la història hem tingut les reines consorts, les reines que feien més feina de la que els hi tocava, vull dir, perquè hi ha algunes reines, que tela, eh? Però allò de la idea de la primera dama, quan s'ambienta d'això?
1: És les repúbliques, no? És el 1789, és la Martha Washington, que és la pobra dona que, a contracor, es va veure quan se li havien mort tots els fills i tenia ganes de retirar-se, que havia de començar a fer reunions socials i a fer de bona senyora republicana per al país. Molta compassió per Martha Washington.
0: Doncs escolta, quin viatge hem fet avui, eh? M'agrada aquest viatge per les primeres dames. Tu, si haguessis de ser primera dama d'algun país, de què et demanaries?
1: Home, jo crec que Catalunya, ja que hi som, francament.
0: Si, escolta, no has parlat de la Ferrusola?
1: No hem parlat de la Ferrusola, però és que, pobres, va morir fa tant de temps que no tenim cap mem.
0: No.
1: Però sí que en tenim de mems. Tenim aquell de la truiteta que feia.
0: Era molt primera dama.
1: Era la primera dama, sense cap mena de dubte. I, a més, era el complement de Pujol també ideològic, la Ferrusola. Un altre dia fem un especial Ferrusola.
0: Un dia
1: es parla molt del Pujol, però també hi ha la senyora Martha Ferrusola.
0: Un dia en parlem. Per què hem parlat només de Martha Ferrusola? La dona del president d'avui, la dona del president Illa, no seria primera dama? Jo crec que sí, oi?
1: No, però no és la Ferrusola. No comparis, Montse, és que no tothom pot ser Ferrusola.
0: D'acord, no se'n parli més. Júlia Bacardit, el que digui ella. Moltíssimes gràcies, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Miquel, Nílvia, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb la Paula Bonet, la pintora, escriptora, que ens explicarà la seva història. No està passant un bon moment, precisament, però crec que val molt la pena sentir l'entrevista que demà tindrem amb ella. Això serà demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, a les dones i els dies. Bona nit, sigueu bons.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és a una victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Aquest divendres, entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Matinés. Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Adormideta? Sí. Sí, que fas cara de son.
1: Sí, una mica cara de granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I
1: poc
0: això?
1: Malament, perquè
0: poc
1: hi havia molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí,
0: de...
1: però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Fea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: és
0: bé.
2: Boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li diu és això. Li diu, fea! I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: Sí,
0: informem a l'audiència d'aquests
2: ah,
0: d'aquests,
2: sí,
0: que està molt bé. Està
2: i baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus, ah, fos sorpresetes. M'encanta, m'encanta.
2: I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bos, bon dia.
2: No,
0: bon
2: Mario Casas.
0: Ai, Mario Casas.
4: Mario Casas. Mario
0: jo pensava, dic, que dic, ara, dic, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
4: Home, Vaquerizo
0: que...
4: té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo
2: bon
0: també.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta Cabo. Pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo en aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem corda al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat al partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador. No el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ell amb la seva mirada sempre està bé. A un quart d'onze, el dilema.
0: Ai, a veure, vull a veure.
2: Elisenda Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després a les 11, entrevista a Joan Dausà.
0: Home!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana.
0: Pobre Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan Dausà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable, segurament, potser. Deusà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política antiimmigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. La cançó es diu Bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix. amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
0: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals.
2: Sí, ha passat aquí, amb Vox.
0: Exactament. Vull dir que hi han hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dóna la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
0: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
0: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
5: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Caramba. Tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
0: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
5: Com per quedar-te a l'habitació.
0: No, Lara, tu què penses?
6: Jo estava mirant la notícia. No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
0: Molt bé, estàs preparada, doncs?
6: Sí, estic preparada.
0: Veus? Concentrada.
6: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
0: no sé
6: Xavi.
0: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
6: Val, doncs ja està tot preparat
0: quan vulguis,
6: al Pirineu.
0: Quan vulguis.
6: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isil, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
7: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i ja aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
0: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortida del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu, des del santuari fins al mirador, és d'uns 10 minuts.
0: Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que més enllà de felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
5: Ai,
0: felicitats pel programa.
5: Que bé!
0: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies
5: molt
0: també
5: bé.
0: Per seguir-nos cada matí.
5: Bon dia!
0: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs mira, batega Manabel Pantoja, perquè el papallou 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
9: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el papa, León, viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín. Y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podría
0: escolta,
9: pararse un
0: poquito y m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el papa, que s'emocionarà.
5: Home, i tant. Home, plorarà. Clar. Si fos Setmana Santa.
0: Per favor, necessitem més d'anar a veure el Pantoja. I alerta perquè el cor també batega. Perquè...
5: Ha sigut això. A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament no
10: perquè
5: precis...
10: no digués culo.
5: Però ja,
0: jo Van Giel i culo, sempre. A veure, què passa amb Van Giel?
5: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Van Giel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que bé. Ai, que bé.
0: Oh,
5: perquè és una entrevista.
11: Que yo empecé muy explícita y muy con mis propios recursos y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto y yo me puse ese nombre tan explícito que ahora, 10 años más tarde, con 29 años, como con mil oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esa palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
0: Sembla que parli amb autotune, Van Giel.
5: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
0: Que
5: sí,
0: jo entenc
5: sí.
0: que estava, devia fer connexió...
5: Sí, era online.
0: Video WhatsApp o una cosa així.
5: Video WhatsApp m'ha agradat.
0: L'escolta constantment amb autotune sempre, sí. a Van Giel. No para de guanyar punts cada vegada que...
5: Molt bé, ha madurat amb això.
0: És una meravella. Jo sí. ja sóc fan absolut de...
5: Jo també, cada vegada
0: de
5: més.
0: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
5: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que ahir va començar a Mèxic.
12: Ah. Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
0: El Mundial ha de durar molt, no?
5: Ui, moltíssim.
0: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
5: Pues imagina't.
0: Si Maiol Roger
5: diu això?
0: Que això pot ser llarg, tenim aquí... Quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
5: Però ja estarem de vacances.
0: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo. Si digues-me, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Em diu el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Per aquells que ho esteu seguint, i que dura 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Doncs tenim mundial. Sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien 150.000 dòlars per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb AstroCat que ens diuen que anem amb prudència, a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent perquè posem punt final a la setmana. Tot una setmana intenseta amb la visita del papa, que no sé si el papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
1: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'AstroCat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a Taure i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh,
0: difícil.
1: Bueno.
0: Elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo
0: ja estava. Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres...
0: És el món que s'incendies, el món en
1: no,
0: general.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens enseguéssim el nostre foc intern, vols dir, eh? Pues
1: sí, tanta accés. Calma, tanta calma, jo ja m'avorreix.
0: Bueno, però és que no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: El que n'hi ha.
0: Qui bufarà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no? Mario Casas,
1: no,
0: potser?
1: No, Mario Casas. Segur que celebra com cal que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Icíar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui faran anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porten molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amunt els cors, que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
3: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes en Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15, molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial, ja ho sabeu, empat a Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
4: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
5: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
4: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
4: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
6: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem com valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
4: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de l'UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
4: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
4: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
4: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el Papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
4: Lleó XIV ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
7: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl. Ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
8: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització. Tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri, el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
4: Eh? També espectacular.
2: Aquests 11 minuts.
4: Quin gran anunci,
2: eh? Una meravella. Sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
4: Que sàpigues que continua l'empat, eh?
2: Ah, continua l'empat, eh?
4: Corea,
2: no m'informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara, bona setmana.
2: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
10: Bon dia.
2: Aquestes hores del matí, com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris? Va.
9: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis, que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
10: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
9: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
10: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira a l'Ara i al Mundo.
2: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
10: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguín, a Gran Canària.
9: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
10: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
9: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
10: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
9: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
10: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
9: El Mundo, en canvi, justifica la decisió de el BCE, que es pren per frenar la inflació.
10: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
9: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
10: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
9: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
10: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
2: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia. A mi em va veure un 1-1, que tinc això a la porra.
2: Ah, sí? Has fet porra?
11: Sí, la de la ràdio.
2: Ah, molt bé.
11: Sí,
2: a veure.
11: No en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
2: Encara faràs sort.
11: Ja t'explicaré.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
11: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
2: No ho sé?
11: Sí, correcte.
2: A veure,
11: sí,
2: on
11: sí.
2: Som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. No us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Però és aquí... A veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no em facis gestos. No,
11: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
2: No, ja està, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure.
11: A veure, que no
2: estigui equivocat. No, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat? Ara. Ara sí?
11: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
2: M'estàs agafant el micro?
11: T'estic agafant el micro.
2: Però posa't el teu, no et preocupis.
12: Torna el teu.
2: Ah, ho has de veure.
11: És que si no, no ho veig. Canalies.
2: Molt bé, va.
11: Però escolta, no un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diario.es, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
2: Qui té èxit?
11: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc. Tomant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que hi té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
2: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies, no només les cases de colònies posen el crit al cel.
11: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros. O recull el cria.cat.
12: Gol de Corea.
2: Ah, mira-li.
12: Estava esperant el moment.
2: Perfecte, perfecte. Gol de Corea. Sí, sí, ho estem retransmetent en directe. Exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia, Salou?
11: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
2: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Curado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
9: Sí, exacte. El temps de cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà sorellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte de sol i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
2: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
13: Vinga, avui dia gros al Lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
14: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
13: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
15: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa a les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja li has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
13: Qui també treu música nova és Olivia Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
2: I avui, per cert, també dia gros a Vic.
16: Quina canitja i quin sol hi van.
2: Home, clar, si torna el Cabró Rock.
13: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical. Aquest cap de...

0: d'Aterrats en Cultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als Terrats.
1: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
2: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
3: Home, por supuesto.
2: Que això és un problema.
3: Sí, sí, estoy segurísimo. Dic que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat. Penso que aquesta gent, si haguessin nascut en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fi, del...
2: Douglas
3: o etcètera.
1: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
4: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
5: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Tom, que sempre té una mirada, tant, ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
1: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
5: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que em va dir, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i
1: gràcies,
5: mira,
1: aquí,
5: i agraït home, i tant, sempre, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teves pendents. Hi ha el concurs pendent, 200 euros que es repartiran avui.
1: Que bé.
5: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
1: Això no serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats.
5: Saralies.
1: Clara i Marta preparades.
5: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també sé que esteu inquiets pel periple del Papa, que ara està a les Canàries. Sí. Per tant, va, vinga, va, una última dada del Papa. Va.
6: Viaje con nosotros si quiero gozar.
1: La, la, la, la, la, la. Vinga, què passa avui?
5: I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el Papa Francesc?
7: Uf, molts, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, aquest.
1: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, eh?
5: Va fer 47 viatges internacionals. Va, us dono una pista.
1: Milions.
7: Milions? 500.000.
1: 500.000 quilòmetres? Jo diria, que un milió.
7: 700.000. Ni xitxa ni limona.
5: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
7: Yeah! Sempre igual.
5: perquè el papa va viatjar un total de 469.670 quilòmetres recorreguts, menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
1: No, gens malament, eh?
5: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
1: Gens malament, gens sí, malament. Sí, sí, ja ara estem, piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
7: Sí, el Ricard
1: tenim una discoteca aquí al costat i ara surten...
7: Mira, el Ricard els està renyant.
5: El Ricard els està renyant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí, sí, sí. No els està renyant, els està renyant les cares.
7: No, els està dient que es comportin.
1: Tots amb els ulls caiguts.
5: Mira, mira, mira. Veniu, veniu, veniu.
7: Diu, veniu,
5: ell porta un cafè.
7: Mira, diu, que passi. Mora
3: meva.
5: No els sentim, bueno. Ah, van una mica perjudicats.
1: Van una miqueta begudets.
5: Clar, clar, clar.
1: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé perquè van com picant.
7: És com un aquari, això.
1: Que puguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no?
7: Cacauets,
1: cacauets.
7: Plàtans, si et sembla.
1: Tornem d'aquí uns moments.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
13: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
8: Ara! Candela Peña!
14: Quina il·lusió!
8: M'he engreixat una mica.
14: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
9: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
16: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
9: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner, amb Xavi Canalies.
17: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
1: Sorprèn-me.
17: Ahir va fer molt fred aquí al Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu «Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»?
1: Sí. Ah,
17: doncs en català tenim «Fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny». Oh, ahir quin dia era? Oh, ahir quin dia era? 10 de juny.
1: 10 de juny, que
17: curiós. Avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba, descordar
1: el puny. Doncs vinga, a despullar-nos.
9: Els matiners.
1: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
7: Avui aquest estudi...
1: Oh, aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
7: Quan entra, jo us he vist, a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
1: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, a Marta, que és divendres.
7: No, perquè em recorda el trauma.
1: Quin trauma?
7: El de no dormir avui.
1: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
18: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
19: Creo que esto abrió puertas a los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
20: Va ser molt bonic. D'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
21: Aquests dies no, és cada dia. Eh? Això no és d'aquí, és de fa temps ja. Eh? I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso. Eh? Serà bastant pitjor. Doncs pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó.
1: el que és políticament correcte del Totes Mod, Elena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el Papa.
0: Qui ho ha dit, la Rosalia o el Papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
2: La Rosalia.
22: Massa religiós, no? Com vau dir la Rosalia?
2: Rosalia.
23: Perquè Déu no jutja a ningú.
0: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... En Kawasaki.
23: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
0: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
23: Aquesta estic dubtant, eh?
0: Està ben pensada, no?
23: Sí, la Rosalia, sí, no?
22: Vaig a dir la Rosalia.
24: El món és la creació de Déu, sí, que el Papa, jo crec.
0: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
23: Sona del Papa.
2: El Papa.
0: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Ah, efectivament és del Papa, sí, correcte.
1: I en el més enllà també a Som Eva, un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la cele pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran el seu temps lliure entre estudi i estudi.
25: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
26: Una palla.
25: Claríssimament.
26: Sí.
25: Cada quants temes?
26: Un parell.
25: Un parell de palles o de temes?
26: Dels dos.
25: Li dono de menjar a les meves vaques del High Day, però full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
27: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
25: Que aneu a fitxar.
27: Sí.
28: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
25: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
28: Això no puc dir.
25: Com que no pots dir?
28: No puc dir. Falta l'altra part.
25: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
26: Ei?
25: Ai, o sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
26: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està.
25: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
26: Una palla.
1: És que de veritat, la gent...
23: Se ve boníssim.
1: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
23: jo, feia molt,
1: fins
23: sí,
1: que, en sèrio?
23: Jo feia molt els reptes aquests, saps? De fins que no em sàpiga això, no faig no sé què. Sí. No m'aixeco. No, sí. Total, o no em dutxo, eh? O
1: sigui, objectius, jo no? Objectius per acabar
23: sí,
1: d'estudiar, està bé, això.
23: Reptes.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa, amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
29: Sí, bon dia.
1: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
29: Mira, amb sorpresa, perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que he anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
1: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per ser aquest matí que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
30: Bon dia.
1: Com estàs, Estel?
30: Bueno, pues aquí,
1: ui,
30: treballant.
1: Et veig una miqueta baixa de moral.
30: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
1: És que aquestes hores del matí, entenc que tu et despertes aviat, Estel?
30: Sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
1: A quina hora?
30: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà i vaig cap a Mercabarna.
1: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
30: Digue'm?
1: Fins a quina hora estàs treballant?
30: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. I faig una jornada guai. Sí.
1: Molt llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
30: De dimarts a dissabte.
1: Déu-n'hi-do. Clar, sí, és que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
30: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
1: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer.
30: Sí.
1: Doncs, Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apret una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
23: Ja ho tens. Sí, sí.
30: Molt bé.
1: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu. A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'Home del Temps, que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara.

0: regions. A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
1: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam.
2: Pam. Perfecte. Molt bé, molt bé. Estiu.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor. Avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més calents de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: a gaudir, cap amunt.
2: Fantàstic.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí... Ostrei, què fas ara que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Gràcies per ser-hi, matiners. Que tingueu bon cap de setmana. Vinga, i tornem dilluns. Va, ànims.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a Sant Pere de Ribes, 7 a Viella i 10 a Fornells de la Selva. Nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat en un principi d'acord, que es podria firmar demà, diu, o demà passat.
1: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
1: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost, entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu de l'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. I els que sí que confien en l'acord són els mercats, perquè les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut 5 dòlars. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem també la revolta dels grups d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, a partir de les 9 del matí. I parlant d'immigrants...
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sin cementerios, sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el seu viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts al Mediterrani. Amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpula parlarem també d'acollida i d'identitat. I això just avui que entra en vigor aquesta nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. Avui en parlarem a partir de les 9. I a partir de les 10... Ja que aquesta setmana ha sigut la setmana de la selectivitat, ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, en funció de què hem d'escollir què estudiar, de les oportunitats laborals, dels diners o del que ens apassiona? A partir de les 10 ens compartiran les seves experiències Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. I a les 11...
4: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant...
0: Entrevistarem a Joan Dausà, que avui estrena aquest tema que sentim. Papi, posa-la al disc en col·laboració amb Mamadou

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Julieta, Julieta, Julieta,
1: amb la teva germaneta. Valentina, porta-lo, crele.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. En Pol Forada, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Llegim al periòdico que la Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat. El departament considera que no van actuar a temps. S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però també els centres on prèviament s'havia visitat el nen, Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor.
0: I a Brussel·les.
3: A París, França organitza una conferència amb representants de la societat civil d'Israel i de Palestina que defensen la solució dels dos estats. Se celebra coincidint amb el primer aniversari del reconeixement de l'estat de Palestina per part de 10 països europeus.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Doncs més enllà de l'Orient Mitjà, l'administració Trump ha presentat un recurs contra l'ordre judicial que exigia retirar el nom de Trump del Kennedy Center. Es considera que per posar-lo ho hauria hagut d'autoritzar el Congrés. Des del retorn del president a la Casa Blanca, recordem, aquest centre artístic ha estat en el punt de mira dels intents de Trump per controlar-lo.
0: I amb què dinaran, mentrestant, a la Xina?
3: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat a 30 anys de presó l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava els drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor, que aleshores tenia majoria al Parlament i que el president considerava que estava al servei de Corea del Nord.
4: Avui és divendres 12 de juny, fa fresc encara aquesta hora. Tenim 4 graus a Esterri d'Àneu, 12 graus a l'Espluga de Francolí i sí que hi ha una tramuntana una mica reescalfada que bufa a l'Empordà, ha fet pujar la temperatura fins als 21 graus a Llançà. Avui hi ha 4 núvols al voltant del Camp de Tarragona, desapareixeran ràpid, avui s'imposarà el sol a tot arreu i la temperatura ja pujarà. S'arribarà a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, encara 26-27 a la costa. Demà també sol a tot arreu, màximes de 30-35 graus a gairebé tot arreu, una miqueta més fins i tot a les comarques. Marques de Ponent, diumenge continua pujant la temperatura amb algun ruixet de tarda al Pirineu.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Com esteu?
5: Bé.
6: A divendres.
0: Amb energia pel divendres.
5: Sí.
0: Cap de setmana cap allà dalt?
5: Sí.
0: Ah, mira.
5: Farà bon temps.
0: Estàs per aquí, tu, Sílvia?
6: Jo cap allà baix.
0: Cap allà baix. Mm. Els nens
6: País
0: allà.
6: País Valencià, País Valencià.
0: Al País Valencià vas?
6: Sí, sí.
0: On vas?
6: A un poble que es diu Benasau.
0: Benasau. I què hi ha a Benasau?
6: Doncs la meva família política.
0: Ah, ja. No sé si dir-te de poc cap de setmana o que passi ràpid. Això depèn de la família.
6: Ah, bé, bé.
0: Després, fora d'antena, ja m'ho acabaràs d'explicar. Doncs els Estats Units suspenen la nova onada d'atacs contra l'Iran que tenien prevista i anuncien que s'està a punt de firmar un acord de pau.
7: Les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text, però Donald Trump dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Donald Trump de suspendre l'atac a l'Iran.
10: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre, després que el dirigent nord-americà avancés la possibilitat d'un acord imminent entre Washington i Teheran. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga aquesta hora al voltant dels 89 dòlars, gairebé 5 dòlars menys que abans que Trump anunciés que cancel·lés l'operació militar a l'Orient Mitjà.
0: I el Banc Central Europeu Europeu ha pujat tensió als tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys.
7: Ho ha fet un quart de punt fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tal com ha defensat la presidenta del BCE, Christine Lagarde. The good decision
11: was actually to raise. La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
0: Els experts creuen que la baixada dels tipus d'interès acordada amb el Banc Central Europeu marca un canvi de tendència.
10: I adverteixen que n'hi haurà més. Robert Casajoan és el director acadèmic de l'Institut Superior d'Empresa i Finances.
12: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada d'ugues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
10: Per això hi ha qui considera que la pujada de tipus no és la política monetària adequada. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
13: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: El mateix BCE ha empitjorat avui la seva previsió d'inflació per la zona euro i l'ha situat al 3% per aquest any.
0: Avui en parlem també en temps d'àgora. A partir de les 9 ens acompanyarà Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la UB. I avui entren en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
7: Es reforçarà el control fronterer i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat que els països que així ho desitgin també puguin construir a l'estranger centres de deportació.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
14: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny.
10: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela és la presidenta de la taula del tercer sector.
15: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
10: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes. A més, diuen, la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procediment. Com a nota positiva, des de la taula posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic de les administracions.
0: I el Papa Lleó XIV reclama, des de Gran Canària, vies segures per afrontar la tragèdia migratòria.
7: Des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, el pontífex ha fet una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la crisi.
16: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Papa també ha reivindicat el dret de les persones a poder viure amb dignitat als seus països d'origen perquè la dignitat humana, diu, no té passaport.
17: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños.
7: Lleó XIV ha oficiat una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària davant de 50.000 fidels.
0: I per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món. Durant el 2025 van ser 117 milions de persones, un 4% menys que el 2024.
10: L'informe anual de l'ACNUR, l'agència de l'ONU per als refugiats, també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41 milions arreu del món. Un descens que s'explicaria per l'augment dels que van decidir tornar a casa, a algunes zones on el conflicte continua, com el Congo, Síria o l'Afganistan. Paula Barratxina, portaveu de l'entitat, adverteix que per molts tornen perquè el país on han anat a parar estaven encara pitjor.
18: Hi ha vegades que les condicions al país d'acollida es tornen tan i tan difícils que la gent sent que no té una altra opció que tornar, no?
10: L'entitat avisa que encara no s'han comptabilitzat alguns esdeveniments d'aquest any que poden haver implicat el desplaçament, entre d'altres, 1 milió de libanesos o 3 milions d'iranians.
0: I nit tranquil·la, Belfast, després de 2 dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès.
7: Diversos grups de persones es van reunir ahir a la nit a la capital d'Irlanda del Nord, però es van acabar dispersant sense problemes. La policia havia reforçat expressament el seu desplegament sobre el terreny.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
19: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
20: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
19: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes però britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les joies trobades en una caixa forta en aquell despatx de José Luis Rodríguez Zapatero tenen, atenció, un valor d'1.300.000 euros.
10: És la taxació que ha fet la joieria en Sorena a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
21: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'1.300.000 euros, una valoració molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero, que va assegurar que estarien entre 30.000 i 50.000 euros. Les joies van ser localitzades durant l'escorcoll que la UDEF va fer del despatx de Zapatero el 19 de maig passat, i la secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de l'expresident espanyol Sonsoles Espinosa i a regals de viatges. El jutge va ordenar l'anàlisi de les joies per determinar la seva naturalesa, autenticitat i valor econòmic de reposició, també per saber el fabricant, el segell o la marca del joier i l'edat aproximada de fabricació. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral.
7: Això és el que recull l'últim baròmetre del CIS, que dona la pitjor estimació de vot pels socialistes des del juliol del 2025.
22: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició amb una lleugera reculada i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa 2 dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquí a 20 segons seran les 6 i 16. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
23: Bon dia.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat, ha sancionat també diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Ho detalla en aquest cas el periòdico. El departament considera que no van actuar a temps.
24: S'ha multat amb 6.000 euros l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va acabar ingressant a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu, que va activar el protocol per violència infantil. La Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu han presentat al·legacions. Tot plegat coincideix amb la declaració dels metges de l'Hospital Vall d'Hebron, que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó preventiva i la mare en llibertat.
0: I el govern de la Generalitat proposa un canvi legislatiu en què la tinença il·legal d'armes de foc comporti penes de presó de fins a 5 anys.
25: La proposta de reforma del Codi Penal, si aplega els suports necessaris, també inclouria un increment de penes per als responsables de grans plantacions de marihuana amb penes que poden arribar als 9 anys.
26: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
27: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
26: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La llei catalana per a reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a tramitar-se al Congrés.
25: Només el PP i Vox han votat en contra de la norma que va sortir del Parlament de Catalunya i limitarà els recursos judicials de familiars o entitats ultraconservadores.
1: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
2: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
3: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
4: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
1: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys.
24: L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
25: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctima és majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
5: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
25: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts seran 6:45 del matí. S'acaba la selectivitat després de 3 dies d'exàmens. Les notes el 23 de juny.
25: No hi ha hagut incidència, segons el Departament d'Universitats, ni tampoc s'han trobat dispositius per copiar en els controls aleatoris que s'han fet aquests dies. Ahir els estudiants van fer l'examen de llengua catalana i literatura, entre d'altres. Els van fer analitzar un fragment del conte L'arbre domèstic, de Pere Calders, identificar varietats dialectals del català i respondre a preguntes d'un text sobre microplàstics. De moment, s'han tret un pes de sobre.
6: Tothom es juga molt, però amb tranquil·litat jo crec que es pot treure tot molt bé.
9: Tu què volies fer?
6: ADE.
9: Jo també vull fer ADE i entro segur, però sí que és veritat que la CEL me l'esperava més complicada.
23: Jo vull fer farmàcia i nutrició i és una nota, jo crec que assequible en el meu cas, perquè he tret molt bona nota a batxillerat.
0: I avui l'empresa SpaceX, del magnat Elon Musk, protagonitzarà el debut borsari més gran de la història, Jordi Canal.
28: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
29: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui anant aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. I finalment, la plantilla de Nissan a Catalunya votarà avui la proposta sobre els acomiadaments de la companyia.
25: El referèndum s'havia de votar ahir, però s'ha ajornat perquè els sindicats tinguin més temps per resoldre dubtes sobre l'expedient de regulació d'ocupació. En l'última proposta d'acomiadaments, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials. La companyia japonesa també ha elevat les indemnitzacions de 50 dies per any treballat sense topall de mensualitat.
0: I l'empresa de videojocs Ubisoft planteja un ERO que afecti a 51 treballadors de Barcelona, el 28% de la plantilla.
24: Aquesta multinacional d'origen francès és la responsable de la popular saga de videojocs Assassin's Creed, entre d'altres. Fonts de dins de l'empresa expliquen que la companyia vol reduir costos i concentrar recursos en el que considera prioritats estratègiques per enfortir el negoci a llarg termini. Els sindicats indiquen que les negociacions començaran a partir de la setmana que ve.
0: Ara són les 6:21, tres cançons, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui arrenca el Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones en l'edició que serà la més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
1: La segona.
0: Ariana Grande carrega contra la Casa Blanca per utilitzar un fragment de la seva cançó Bye, Adeu, en un vídeo TikTok. En la publicació es veu com agents d'immigració de l'ICE detenen diverses persones. Ella ha demanat que no s'utilitzi la seva música contra aquesta, ha dit, bàrbara i humana tonteria, mentre que la Casa Blanca diu que el que és inhumà és que immigrants il·legals matin americans innocents.
1: I la tercera.

0: I Olivia Rodrigo publica avui el disc, és el tercer àlbum de l'artista, segons la crítica, el més madur fins ara. Algunes de les cançons ja les va avançar la setmana passada al Primavera Sound a Barcelona, on, recordem, va actuar per sorpresa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Un èxit debut amb victòria al Mundial de casa seva.
2: D'aquesta manera celebraven la victòria els aficionats mexicans, 2-0 davant Sud-àfrica, en una cerimònia inaugural discreta. No hi ha hagut caps d'estat dels tres països organitzadors. Shakira, l'actriu Salma Hayek i el grup Mara han posat color a la festa inicial. No sabes cómo puede ser. No sabes cómo te soñar. Hi ha hagut protestes a la rodalia de l'estadi Azteca per reclamar al govern mesures pels 133.000 mexicans desapareguts. Però l'ambient dins l'estadi ha estat festiu. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
3: Es un estado emocional muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
2: S'ha acabat fa uns instants, Corea del Sud 2, Txèquia 1, Canadà-Bòsnia a les 9 de la nit, Estats Units-Paraguai a les 3 de la matinada, són els partits de la jornada d'avui.
1: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
2: Dominen 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria per 97-89, el Joventut juga a València a les 8, segon partit de la semifinal després de perdre el primer. El partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT, mentre que l'Atlètic Barceloneta jugarà a la final de la Champions masculina de waterpolo.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui, si no trobeu en l'arribada del cap de setmana motiu suficient per encarar el divendres, us proposo com a motiu per llevar-vos celebrar un dia internacional. Ja sabeu que hi ha un dia internacional per cada cosa i avui, 12 de juny, resulta que és el Dia Mundial contra el Treball Infantil. Per iniciativa de l'Organització Internacional del Treball, s'assenyala aquesta data per denunciar l'explotació laboral que encara pateixen milions de nens arreu del món i exigir el seu dret a l'educació, a la salut i a una infància digna. I què podem fer per commemorar aquest dia des de la nostra petita i humil vida privilegiada? Doncs, per exemple, prenent la decisió ferma de no comprar mai més cap producte de cap empresa que tingui denúncies per treball infantil per no controlar correctament la seva cadena de subministre, que, per cert, són bastantes i bastant grans i bastant fàcils de trobar. Decathlon, Inditex o Nestlé, per exemple, són tres de les més citades per Amnistia Internacional.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.

0: d'escenari. Reserva ara un creuer a viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb viatges al Corte Inglés.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Bateria, escenògraf i il·luminador. Marc Salicru, l'home que ho fa tot a Catalunya.
5: Quin és el teu superpoder?
6: Sí, deu ser la meva pitjor desgràcia, que és aquesta mena de poder pensar en diverses coses a la vegada. Però això també és el que em matarà algun dia, segur.
0: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: de mármol.
1: I avui cançons d'artistes que han caigut de l'escenari.
2: Sí, perquè avui que ens visita Joan Dausà, que recordem que va patir un accident quan es va llançar al públic durant un concert i ningú el va agafar, repassem alguns artistes a qui l'escenari els hi ha jugat una mala passada, com per exemple Joaquín Sabina. Va tenir una greu caiguda el 12 de febrer del 2020 al Within Center de Madrid. El músic es va precipitar al fossat des d'una alçada de gairebé 2 metres just el dia del seu 71è aniversari durant un concert conjunt amb Joan Manuel Serrat.
0: Me da igual, me encanta, me da igual.
1: En Vaquerizo també va caure, no?
2: Home, va caure. De fet, jo crec que és una de les més recents. Evidentment, el cantant de Nancy's Rubias va caure de l'escenari, segur que recordeu les imatges, mentre actuava en una plataforma giratòria al Festival Hortelària, celebrat a Càceres. L'accident va provocar que se suspengués el concert i Vaquerizo va estar recuperant-se durant moltes setmanes.

I la mega estrella del pop Lady Gaga també va caure de l'escenari. De fet, no ho va fer sola. El 17 d'octubre a Las Vegas, la cantant va fer pujar a l'escenari un seguidor anomenat Jack. En un moment d'eufòria, el jove la va aixecar, va perdre l'equilibri i tots dos van caure de l'escenari cap al públic. Afortunadament, no hi va haver ferits greus. Lady Gaga va continuar el concert amb normalitat i es va prendre la situació amb humor.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El president dels Estats Units, Donald Trump, dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Assegura que ha arribat a un gran acord amb l'Iran i anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: Teheran avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
0: I els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump de suspendre l'atac de l'Iran.
3: Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada i el preu del petroli es desploma.
0: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor.
1: S'acceleren les expulsions d'immigrants i els redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
0: Justament des de les Canàries, el papa demana a la Unió Europea...
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
3: El Papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I nit tranquil·la a Belfast, després de 2 dies de violència racista instigada per l'extrema dreta.
1: La policia havia reforçat el seu desplegament sobre el terreny. Ryan Henderson, sotscap de policia.
5: El meu missatge pels que han participat en actes violents és clar. Si penseu crear el d'arull, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
0: Ho analitzarem avui a l'Àgora amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. I les joies confiscades a Zapatero durant l'escorcoll tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
3: La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura mentrestant els socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: La Conselleria de Salut ha expedientat i sancionat diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
1: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa incrementar fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 el cultiu de marihuana.
3: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX i Elon Musk debuta avui a la borsa amb una valoració rècord.
1: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
3: Oques Grasses, La Gossa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
0: Ara repassem les portades de la premsa del dia d'avui. Avui, per primer cop en molts dies, amb molts més noms propis que no només el nom del Papa Lleó.
6: Sí, comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha represa amb duresa Europa pel tracte als migrants, i Talara, que recull les paraules «la dignitat humana no té passaport». També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial el jutge, que ha utilitzat l'UCO a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso. Ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol, foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El País, instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
0: Avui a Guardiola de Berguedà es desperten amb 8 graus, al migdia arribaran els 27, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, en tenen 20, amb màxima prevista de 33. I és que a partir d'avui ja tindrem una altra vegada les temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui ja passarem dels 30 graus a moltes comarques de l'interior i es podria arribar als 33 a Ponent, a l'interior a l'Ebre i fins i tot a l'Empordà. Aquí a l'Empordà està bufant una tramuntana una mica reescalfada i els 4 bancs de núvols baixos que ara mateix es desfaran ràpid. Per tant, tant avui com demà s'imposarà el sol a tot arreu. Diumenge, com a molt, hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: I després que es fes oficial el fitxatge de Mourinho com a entrenador del Real Madrid, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
8: Bon dia, Catalunya. Torna José Mourinho i torna a la festa. Els culers estem d'enhorabona, perquè el nostre gran rival pateix una barcelonitis aguda que espanta. A falta d'un projecte esportiu engrescador, Florentino Pérez ha decidit que per sobreviure ha de fitxar tots els jugadors que interessin al Barça. Paral·lelament, el president del Madrid ha repescat un home que va expulsar del club fa només 10 anys i que té l'estrany mèrit d'haver aconseguit menys títols que la majoria dels seus antecessors. Torna Mourinho i, evidentment, els merengues es passaran el dia parlant dels àrbitres, cosa que només fan quan perden. Davant la calma racionalista del nostre Hansi Flick, Mourinho aportarà l'espectacle, les llàgrimes i, com que segones parts mai foren bones, les derrotes.

0: I aquests dies repassem cançons del Mundial, avui amb aquest We Are The Champions, un clàssic en moltes celebracions d'èxits esportius. Robert Prat.
1: De fet, el We Are The Champions va esdevenir en un himne icònic arran del Mundial de Futbol del 1994 que es va disputar als Estats Units. A partir d'aquí es va convertir en un himne generacional just després de ser adoptat com la cançó del Mundial del 94, tot i que la cançó oficial era Glory Land de Dario Hall. El We Are The Champions era fins aleshores una cançó que Freddie Mercury havia fet el 1977 per recrear l'ambient als estadis de futbol i l'ha fet pensant en el Manchester United. Va ser la cançó de l'únic Mundial de Futbol que s'ha disputat fins ara als Estats Units. Va servir perquè el soccer masculí comencés a ser seguit pels Yankees. Al Mundial del 94, Brasil va acabar sent campió del món per quart cop després de guanyar Itàlia als penals. Roberto Baggio, amb un penal llançat als núvols, va ser una de les imatges d'aquell Mundial.

0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Ui, doncs he de dir-te que hem tingut alguns problemes amb la Sílvia Solanes a l'hora de llegir la premsa digital. Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
2: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
1: No ho sé?
2: Sí, correcte.
1: A veure,
2: sí,
1: on
2: sí.
1: Som, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital. Ara. Qui se l'ha jugat?
2: Ara.
1: Ara sí?
2: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz.
1: Que... T'estàs agafant el micro?
2: T'estic agafant el micro.
1: Passa't el teu, no et preocupis.
3: Però és que
1: ara el teu. Ah, ho has de veure.
2: És que si no, no ho veig. No, no,
1: avui una premsa digital compartida amb les Solanes, que sempre
2: bé.
1: És un plaer. Sí, I tant. La ràdio, això, té aquestes coses.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, comença la festa major de la Marina a Barcelona. Demà. A les 6 de la tarda hi haurà la tabalada amb els diables.
0: Port,
1: I qui més? I saps què hi haurà, també?
0: No ho sé.
1: Una gaspatxada popular. A tu t'agrada el gaspatxo.
0: Jo avui aniré al pregó de Badia, del Vallès.
1: Ah, sí.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I a les 7 de... fan un pregó... És molt interessant el pregó d'avui, perquè hi ha un jutge del Constitucional i un jutge del Suprem que van néixer a Badia i fan el pregó junts.
1: Conjunt, eh?
0: Sí, sí.
1: Interessant. Ja ens explicaràs com va.
0: Senyor Macías i el senyor Moralo.
1: En tot cas, si voleu anar a la festa major de la Marina, a les 7 de la tarda hi haurà el pregó de festa major, en aquest cas a càrrec dels Diables del Port pels seus 30 anys de trajectòria, i a 2:15 de la tarda concert coral.
0: Badia.
1: Però si voleu veure, serà tota la plaça de la Marina. Bueno. I si voleu anar a Badia a veure el Ricard Ostrell, doncs escolta,
0: no, el Ricard Ostrell no, el senyor Moralo i el senyor Macías.
1: Potser també ets un bon am perquè vagin al pregó de festa major.
0: No, jo estaré allà entre la gent donant suport, aplaudint, escoltant...
1: venir a veure.
0: La història de dues persones que han vist créixer una zona, una ciutat ara ja com Badia.
1: Que té el seu també, pobres.
0: Bueno, ara, què vols dir, té el seu?
1: Home, que tenen els problemes amb la Miana, allà Badia, pobra,
0: sí,
1: que porta molts anys amb aquest
0: és
1: problema.
0: És una ciutat que l'han aixecat als barris, hi ha una força veïnal brutal.
1: Això sí.
0: És un exemple, és un exemple. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs Rosalía, que ha reaparegut a Boston després de la cancel·lació dels concerts de Miami i Orlando per una emergència familiar. Ha sortit a l'escenari a donar les gràcies als fans per entendre-la, però que les persones estimades ha dit són les primeres. Ha afegit que quan passa alguna cosa inesperada i dolorosa pot ser difícil seguir endavant, però que creu de veritat que fer això, que prioritzar els éssers estimats, és el que realment val la pena.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lluís Martínez. El seu gendre és brasiler i després de 7 mesos ha pogut obtenir un número d'identificació d'estranger, un NIE. Ara, per disposar de la targeta física, ha d'anar a una comissaria perquè quedi constància de les seves empremtes dactilars, però li està resultant impossible trobar alguna hora disponible. El Lluís assegura que no en troben enlloc i lamenta que aquest greuge se suma al fet d'haver estat més de mig any esperant per poder regularitzar la seva situació administrativa.
7: No hi ha hores, ni dates, ni res, absolutament. Però això sí, el que sí que ens trobem arreu són contactes d'empreses que ens hi hem de pagar perquè tinguin hores de visita. Ells sí tenen hores de visita pagant, però no, l'usuari de peu no.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui hem de començar destacant la baixada del preu del petroli després que ahir Donald Trump donés per acabada la guerra a l'Iran. Aquesta hora el barril de Brent, el cru de referència a Europa, se situa en 89 euros, 5 dòlars menys que abans que Trump aturés els atacs. El cost del West Texas Intermediate, el petroli extret dels Estats Units, baixa un 3%. A l'espera de la resposta de l'Iran, els mercats reaccionen amb optimisme. A l'Àsia, els parquets creixen amb força. A Seul, la borsa puja més d'un 8%, a Tòquio un 4% i a Hong Kong i Xangai, un 2%. Als Estats Units, ahir el Nasdaq i el Dow Jones van créixer un 3 i un 2%, respectivament. I a Europa, ahir les borses van tancar abans de l'anunci, però van fer-ho en verd. L'IBEX va guanyar un 0,80% i frega els 18.300 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Novetat de les últimes hores, els Estats Units asseguren que estan a punt de firmar un acord de pau amb l'Iran.
4: I per això diuen han suspès l'onada d'atacs que tenien prevista. Ara bé, les autoritats de Teheran asseguren que encara no han pactat cap text. De fet, Donald Trump prong dona la guerra per acabada i diu que podrien firmar l'acord en els pròxims dies.
3: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
4: I ha afegit que l'acord de pau amb l'Iran s'està treballant amb els països àrabs i musulmans i també n'és coneixedor Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat que l'acord inclou eliminar l'urani enriquit per l'Iran, limitar la producció de míssils balístics i el final del suport a grups armats a la regió de l'Orient Mitjà.
12: Avui han entrat en vigor les noves lleis que endureixen la política migratòria de la Unió Europea.
4: Es reforçarà el control de fronteres i s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. S'ha acordat també que els països que ho desitgin puguin construir a l'estranger centres de deportació. També s'endureixen les condicions per aconseguir l'estatus de refugiats. En aquest sentit, s'introdueix el concepte de països segurs, perquè sigui més fàcil denegar l'asil a persones, per exemple, de l'Índia, Colòmbia o el Marroc. La normativa preveu també repartir l'acollida entre tots els països comunitaris, però si un país no ho accepta, haurà de pagar 20.000 euros per persona que rebutgi, uns diners que aniran a ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants.
12: Justament hem sabut que per primera vegada en una dècada baixa el nombre global de desplaçats al món.
4: Durant el 2025 van ser 117 milions de persones. Això és un 4% menys que el 2024, ho diu l'informe anual de l'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, que també destaca una baixada del 3% del nombre de refugiats. Ara n'hi ha 41%.

0: complexitat.
1: Les entitats també aleguen que el sistema informàtic per fer els tràmits presenta molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques alenteixen el procés.
2: A tot plegat s'hi ha referit el Papa Lleó XIV en la seva parada a Gran Canària.
1: El Papa ha reclamat vies segures per afrontar la tragèdia migratòria des d'una de les fronteres més dramàtiques d'Europa, ha fet una crida contundent a la gestió que fan els governs d'aquesta crisi.
3: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
2: D'altra banda, ja se sap el valor de les joies trobades en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Tenen un valor d'€1.300.000. És la taxació que ha fet la joieria ansonera a petició del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra. L'anàlisi de la joia s'ha fet en col·laboració amb l'Institut Gemològic Espanyol. Són un centenar de joies i es van localitzar al despatx de Zapatero després de l'escorcoll de l'UDEF. La seva secretària en va atribuir l'origen a regals de viatge i també herències de la seva dona.
2: Més notícies, una vintena d'experts internacionals en salut i canvi climàtic alerten la FIFA dels perills que pot comportar per als futbolistes les altes temperatures amb què es jugaran alguns partits del Mundial, Montse Poblet.
4: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
5: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
4: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Continuen sense trobar el menor que va desaparèixer ahir al vespre a Roses, quan anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells.
1: El vehicle s'ha trobat aquest dijous a la tarda volcat en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Girona, Maria Rovira.
6: La moto aquàtica la va localitzar la policia local de Pals, volcada en una platja entre Sarriera i l'Estartit, a una trentena de quilòmetres d'on s'havia vist el noi per última vegada a Roses. La recerca es va fer durant tot el dia en un intens dispositiu per terra, mar i aire, i es van anar ampliant la zona. A més de salvament marítim i els bombers, també van participar efectius de les policies locals, Mossos, agents rurals i la Creu Roja. El noi de 16 anys participava en una sortida en un grup amb motos d'aigua i els responsables de l'empresa van alertar dimecres cap a 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. La investigació la porta ara la policia judicial de la Guàrdia Civil de Girona, que intenta aclarir les circumstàncies que envolten la desaparició del menor. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I arxivada la causa per la mort de tres geòlegs a la mina de Súria l'any 2023.
1: El jutjat de Manresa no veu indicis de delicte i atribueix la tragèdia a un despreniment sobtat i imprevisible.
2: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
7: La jutgessa no veu indicis de criminalitat ni tampoc d'incompliment de normativa. Els informes tècnics que s'han tingut en compte descarten errors de seguretat. La decisió judicial que es pot recórrer és de finals de l'any passat, però s'ha fet pública ara. La tragèdia es va produir mentre els tres geòlegs d'una trentena d'anys estaven fent una inspecció rutinària en una galeria de la mina de Cabanasses, a 900 metres de profunditat, quan una paret del sostre els va caure al damunt. La causa es va obrir per aclarir si s'havia produït alguna negligència o alguna omissió greu de la normativa de prevenció de riscos laborals que hagués pogut contribuir a aquest trist desenllaç. Però el jutjat d'instrucció número 6 de Manresa ha decidit arxivar la causa per falta d'indicis. Des de Súria, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultural, el pintor mallorquí Miquel Barceló exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys.
8: La mostra s'ha estrenat aquest dijous a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art, que reuneix una trentena de gravats amb motius molt variats, des de criatures mariners fins a paisatges africans i fins i tot un autorretrat. Per Barceló, el gravat és una taula de proves, diu.
9: Aquesta lletra ferit són xilografies, però brutals. Xilografies fa ratllant com el linòleo, no? I aquí està fent una serra mecànica com la de la Matanza de Texas, saps? Que fent retrats així és quasi un miracle que no es fes mal a ningú. I altres és àcid directe, que és amb àcid sulfúric directament damunt les planxes, que també és com controlar lo incontrolable. Bueno, hi ha molts invents i molts experiments.
8: Miquel Barceló no exposava en una galeria de Barcelona des dels anys 90. L'Artur Ramon ho farà fins a l'octubre.
2: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, ha estat detingut avui a Sevilla per una suposada agressió sexual.
8: El cantant va actuar dimarts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on va interpretar el tema Lo Siento al costat d'un cor infantil. De moment no han transcendit detalls sobre els fets que afecten el cantant, que va començar la carrera musical publicant cançons en plataformes digitals el 2013.
2: I qui ha quedat en llibertat amb mesures cautelars és el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.
8: El productor responsable de BNC Produccions havia estat denunciat per tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual. La magistrada, un cop practicades les diligències, ha acordat la seva llibertat amb mesures cautelars com l'allunyament, la prohibició de comunicar-se amb les víctimes i la retirada de passaport.
2: Més de 3 milions de persones ja han vist l'especial La Torre del Cel de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl.
8: A la plataforma 3CAT, l'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada i en l'especial de Catalunya Ràdio s'hi van connectar més de 17.000 oients. Igor Cortadellas és creador de l'espectacle i ha explicat com 3CAT va fer servir per primera vegada a Europa la tecnologia Cinema Live en directe a la televisió per la producció del senyal internacional.
0: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. O sigui, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa i al final és trobar l'equilibri i el balanç sabent que el clímax és que ens anem una creu.
2: I parlem de teatre, en concret del Jove Teatre Regina, referent dels espectacles per al públic infantil i juvenil des del 1988.
8: Sí, perquè baixa el teló després que la propietat de l'edifici del carrer Seneca de Barcelona hagi decidit vendre'l.
2: Marta Vives.
10: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Seneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
11: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
10: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nules i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
12: Mèxic guanya 2-0 a Sud-àfrica, inauguració del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, mentre que el Joventut juga avui a València. José Mourinho firma pel Madrid per les 3 pròximes temporades.
2: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
13: No acapararan portades ni massa línies en els mitjans perquè elles no són en els Estats Units disputant cap mundial. Però la selecció femenina afganesa de futbol torna a aixafar la gespa en partits internacionals. Des que els talibans van tornar al poder en Afganistan l'any 2021, les dones han tingut prohibit, entre moltes altres coses, fer esport. Per això moltes esportistes se van amagar i van fugir del seu país, vivint fora uns últims anys molt complicats. La federació afganesa no reconeix la seva selecció femenina de futbol, però des de l'exili i amb reconeixement de la FIFA, el combinat femení afganès s'ha establert en Auckland, Nova Zelanda, on ara disputa diversos partits. Són 23 futbolistes que volen seguir reconstruint la seva selecció i la normalitat de les seues vides. 23 dones, 23 heroïnes.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
14: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 20 graus a la ciutat de Barcelona, 20 graus a Figueres, aquí l'Empordà està bufant una mica de tramuntana reescalfada, que contrasten amb els 11 graus que hi ha a Tornabous, a l'Urgell, o els 7 graus de Martinet, a la Cerdanya. Ara mateix tenim 4 núvols baixos al Camp de Tarragona, que aniran desfent-se. Avui s'imposarà el sol a tot arreu i ja pujarà la temperatura, fins a valors de 33-34 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i també podrien arribar unes xifres semblants en alguns llocs de l'Empordà, per culpa d'aquesta tramuntana. Demà continuarà pujant el termòmetre, màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya i diumenge continuarà fent més calor, però també hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
16: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada, l'audiòfon que et permet gaudir de la música, l'app que t'ajuda a posar-te en forma, Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
19: ¿Qué quieres que haga yo? Con la edad que tengo, soy transexual, soy gitana, tengo dos niños...
20: La Noa és una de les protagonistes del documental Corren las liebres.
19: Yo me he hecho 50 clientes en un día, con 50 cuerpos distintos me ha costado, con 12 años.
20: Un retrat íntim sobre la supervivència a la perifèria de Barcelona.
19: Me he criado en un mundo de depredadores, de monstruos y de fantasmas.
20: Un ambient que també coneix la Mari Carmen, l'altra protagonista.
21: La vida de la gente que vivimos en situaciones de exclusión social, en los márgenes, al final es como la autopsia de una gamba, ¿no? Que la gente viene a verlo, pero nadie se moja.
20: Lorena Ros, cineasta.
22: He tractat aquests temes amb molta cura, amb molt de respecte, zero sensacionalisme.
23: Solidaris.
24: Amb Mercè Folch.
20: Vides als marges.
24: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
25: A 9:15, obrirem l'aura analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast. L'extrema dreta ha aprofitat l'apunyalament d'un home per part d'un refugiat sudanès per atiar el foc contra les comunitats estrangeres. En parlarem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, Quim Olivares, i amb el catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardós.
26: I també parlarem d'inseguretat a Barcelona després que el govern hagi reclamat una reforma del Codi Penal per endurir penes per tinença d'armes i grans plantacions de marihuana.
25: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. En funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar? Dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió?
26: I a 11:00, entrevista Joan Dausà, que avui estrena el tema Papi, posa-la al disc.
25: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
27: Ahir a temes pendents vam parlar amb un senyor canari que assegura que es diu Pedri i que és l'encarregat d'acompanyar el papa durant la seva visita a les Canàries.
2: Sí, vostè, com es diu?
28: Estamos acompañando el papa. Pedri!
27: Pedri. Ah, vostè, Pedri. Vostè és Pedri?
28: Bueno, pero no, pero Pedri, pero no soy el jugador de Barça, el otro Pedri, yo soy el otro Pedri. Soy su tío, el tío de Pedri.
27: El tío de Pedri.
28: Jo, pues me llamo Pedri, vostè.
27: Pedri, sí, ja ho...
28: Pedri, me llamo.
27: Sí, ja ho hem entès. Ens han dit que vostè acompanyarà el papa durant la seva visita... Deixi parlar. Durant la seva visita per les Canàries, eh?
28: Sí.
27: I què faran?
2: Què faran? Què visitarà?
28: Bueno, tenemos una visita de la cosa de lo más típico de la zona.
29: ¿Qué ha cogido los plátanos?
28: Perdón, que me ha venido aquí un plátano.
2: Està arribant el papa ara mateix, eh? Està arribant.
28: Ho estem veient? Sí,
2: sí. Estic a la base aèria de Gando. Està a l'aeroport de Gando, no? Què li regalarà? Què li regalarà? Perquè encara no li he fet cap regal.
28: Em va regalar una xancleta.
2: Una xancleta.
28: Una
2: xancleta.
28: Una bona xancleta, papa.
27: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
2: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
30: És un bon dia per seguir-li la pista a la Màriam Barghouti, una periodista palestina que fa una feina imprescindible des de Cisjordània, però que aquest mes és a Barcelona fent una residència. Vaig ser a la primera xerrada que ha organitzat i m'encanta perquè va fer servir l'espai per donar veu a una altra història menys explicada que la seva. Ha convidat la periodista Zeynep Saleh, que cobreix el conflicte al Sudan. I entre altres coses van parlar, doncs, com a les eleccions occidentals sembla que es decideixi quines vides importen i quines no. I vaig pensar que la sororitat és més forta quan no té fronteres.
2: I el segon, la Maria Nicolau.
31: Sastres valents, ha arribat l'hora. Avui és un bon dia per començar a entrenar amb el drap. Jo ahir, dues d'un sol cop. No és pas la meva millor marca, però estem tot just al principi de la temporada. Ja hi haurà temps per batre rècords. No s'hi valen retalls de fil massa fi, dels de netejar vidres, perquè aquests no pesen i no agafen prou velocitat. Tampoc funcionen els que són gaire molsuts. Les mosques se les saben totes. Draps amunt i sense pietat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja és divendres i el dia comença encara amb una mica de fresca, però sembla que tindrem un cap de setmana de sol i de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui al migdia la temperatura ja pujarà fins als 33 o 34 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya, i avui també a l'Empordà, i zones pròximes es podria disparar força la temperatura per una tramuntana reescalfada que ja està bufant a aquesta hora. Demà dissabte farà sol i més calor, i diumenge continuarà pujant la temperatura. Diumenge, això sí, hi haurà alguna tempesta de tarda al Pirineu.
0: Tot això després d'un nou capítol en les eternes negociacions entre els Estats Units i l'Iran, i ara Donald Trump ja afirma que s'ha arribat a principi a un principi d'acord que es podria firmar demà o demà passat.
2: It'll be soon, maybe this weekend.
3: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
0: I quan li han preguntat per si el règim iranià l'avala, Trump ha respost que entenc que sí. El problema és que Teheran desmenteix que el pacte sigui un fet. Un portaveu d'exterior sí que admet les negociacions, però nega cap acord. De fet, l'exèrcit nord-americà assegura que ha batut aquesta matinada dos drons iranians. El que sí que confien en l'acord són els mercats per això. Les borses asiàtiques pugen amb força aquest matí i el barril de Brent ha caigut per sota dels 89 dòlars. No estava tan baix des de principis del mes de març. A Belfast, Irlanda del Nord, després de dues nits d'aldarulls, aquesta matinada ha estat tranquil·la. Analitzarem la revolta dels subs d'extrema dreta contra la immigració d'aquesta setmana i ho farem avui amb l'assessor de migracions del govern britànic, Sergi Pardos, i amb el nostre enviat especial també a Belfast. I parlant d'immigrants...
4: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Amb Alberto en farem balanç de les 5 coses que ens deixa la visita del Papa, que acaba avui el viatge oficial a Tenerife, amb aquesta crítica a la passivitat contra les morts del Mediterrani. Això és just avui que entra en vigor la nova regulació europea que endureix la política migratòria, incloent-hi la possibilitat de crear centres d'internament fora de les fronteres comunitàries. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat 2-1 contra la República Txeca. Això després de la inauguració d'ahir al vespre. El partit inaugural, Mèxic va superar 2-0 a Sud-àfrica. Avui a les 9 del vespre, Canadà, Bòsnia. I a la propera matinada, Estats Units, Paraguai. Tot això avui que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, el sol ha sortit a les 6:12 i a la Fuliola, a l'Urgell, es pondrà a les 9:31 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tancat.
7: Donald Trump ha anunciat que ha suspès l'onada d'atacs contra l'Iran, una ofensiva que assegura que tenia prevista per aquesta nit. Tot plegat perquè el president nord-americà dona per fet l'acord que assegura que es podria signar aviat. El cas és que el règim dels ayatolars, però no ho ha confirmat.
0: Washington, Oriol Serra.
8: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit.
9: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
8: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Optimisme.
1: Els mercats, tot i que no és ni de bon tros, el primer cop que Trump anuncia un acord a l'Orient Mitjà, el preu del petroli ha arribat aquesta nit a nivells de l'inici de la guerra des del 5 de març, que no es pagava com ara per sota dels 89 dòlars.
10: També les borses asiàtiques a aquesta hora han arrencat amb guanys clars aquest divendres. De fet, Wall Street ahir ja va pujar amb força al tram final de la sessió després de les paraules del president nord-americà.
0: N'hi haurà més.
7: De pujades dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu, els experts creuen que la pujada d'ahir fins al 2,25% marca un canvi de tendència. Hi ha qui considera que no és la política monetària adequada. Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
11: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics
0: S'endureix.
6: Avui entren en vigor les noves polítiques migratòries de la Unió Europea. Se'n reforça el control fronterer, es recolliran moltes més dades dels extracomunitaris o s'agilitzaran les expulsions d'immigrants. També s'obre la porta a que els països que ho vulguin puguin construir a l'estranger centres de deportació segons el model de Meloni Albània.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
12: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Estirada d'orelles.
10: Del Papa Lleó 14, la gestió que es fa de la immigració des d'Europa. Ho ha dit des de les Canàries, una de les fronteres més tràgiques dels últims anys.
4: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
7: El Pontífex va acabar la jornada d'ahir a Gran Canària amb una missa multitudinària davant de 50.000 persones. Avui va a Tenerife, on es trobarà precisament amb immigrants i entitats que els acullen. Al migdia, acte de comiat amb els reis i a primera hora de la tarda agafa un avió per tornar a Roma.
0: Nit tranquil·la.
6: A Belfast, després de dos dies de violència instigada per l'extrema dreta arran de l'agressió amb arma blanca d'un refugiat sudanès.
0: Enviat especial a Belfast, Quim Olivares.
13: Han arribat reforços policials des d'Anglaterra per intentar sufocar els aldarulls aquí a Belfast. El centre de la ciutat era ahir a la nit pràcticament desèrtic. La policia ha detingut 16 persones i ha promès enxampar-ne més.
14: Si penseu crear aldarulls, sapigueu que us la jugueu. Us portarem davant la justícia. I sé que el poder judicial a Irlanda del Nord està preparat per imposar condemnes llargues als que creen desordre als nostres carrers.
13: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, ha parlat d'actors malintencionats que orquestren l'odi i la por per portar violència a Belfast i ha recordat que molts dels atacs van passar en àrees unionistes pro-britàniques. Quim Olivares, des de Belfast, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sancionats.
10: La Conselleria de Salut ha expedientat i ha posat una multa de 6.000 euros a diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. El departament considera que no van actuar a temps. Ho explica avui el periòdico.
7: La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil on el nadó va ingressar a l'UCI, però també els altres centres que l'havien visitat, el Cap Roger de Flors, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
6: Els metges del Vall d'Hebron van compareixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de compareixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: Canvis legislatius.
10: És el que proposa el govern per combatre l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya aquests últims mesos. Ho demana i proposa que s'endureixin les penes contra la tinença d'armes i el tràfic de marihuana.
15: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
16: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
15: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En llibertat.
7: El cantant sevillà Francisco Javier Álvarez, conegut com a Beret, després de ser detingut per una suposada agressió sexual. El cantant va actuar dimarts a l'estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona.
6: També ha quedat en llibertat amb mesures cautelars el productor de cinema Xavier Atance, detingut ahir després de la denúncia de tres dones, una per violació i les altres dues per maltractament psicològic, abús de poder i assetjament sexual.
0: Multiplica per 26.
10: La taxació final de les joies que la policia va trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident espanyol Zapatero és de 1,3 milions d'euros. En un inici el seu advocat havia parlat de com a màxim 50.000 euros. Ara la clau serà determinar l'origen de les joies, com i quan van arribar a mans de Zapatero i si van ser declarades correctament.
7: Fins ara l'entorn de Zapatero ha assegurat que formen part d'una herència de la dona i de regals de viatge. La legislació espanyola estableix que a partir de 120.000 euros, si no es declaren correctament, ja és delicte fiscal.
0: Han picat.
6: Les causes judicials al voltant del PSOE li passen factura electoral. L'últim 6 dona als socialistes la pitjor estimació de vot de l'últim any.
0: Ara hi girà el Robert.
17: Segons el centre d'estudis, els de Pedro Sánchez guanyarien les eleccions, però ho farien amb un 31% dels vots. Són 5 punts menys que el maig i la dada més baixa des de l'estiu passat, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. Entre això i el salt endavant del PP, els populars es quedarien a 4 punts del PSOE, una distància que en l'últim baròmetre superava els 11. Per sota, l'enquesta manté a Vox a la tercera posició, amb una lleugera reculada, i Sumar a la quarta. També recull que Esquerra baixa gairebé un punt i que Junts esgarrapa dues dècimes. En paral·lel, Sánchez continua sent el preferit com a president i l'habitatge la màxima preocupació dels ciutadans. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Debut històric.
10: Avui, Elon Musk i la seva empresa SpaceX en borsa serà la sortida als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les accions, però ho faran per 75.000 milions de dòlars. Els experts pensen, això sí, que és una valoració que està una mica inflada. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
18: Al final, la persona de referència aquí és l'Elon Musk, el visionari és l'Elon Musk. Jo el que et diria és que sí, potser és una compra més de cor que de cap, però sobretot és una compra de la visió de l'Elon Musk. I les coses poden anar o molt bé o molt malament, per això diria que el risc és molt gran.
0: 30 anys de presó.
7: A Corea del Sud, la justícia ha condemnat l'expresident Yoon Suk-yeol per haver ordenat el 2024 la llei marcial que retallava drets civils als ciutadans i donava poders extra als militars. Tot plegat per contrarrestar el partit opositor que tenia majoria al Parlament i que el president acusava d'estar al servei de Corea del Nord.
0: 0,006%.
6: Segueix el recompte i el frec a frec després de les eleccions presidencials de diumenge passat al Perú. S'han comptat ja més del 98% dels vots i la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, avantatge per 6 mil·lèsimes, Roberto Sánchez.
10: La diferència equival a 1.207 vots. Més enllà del que queda d'escrutini, també s'ha de revisar 1.600 actes que ja han estat impugnades.
0: Es tramita.
7: La llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia comença a caminar al Congrés, només s'han oposat el PP i Vox.
0: Dani Sánchez, a Madrid.
19: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
20: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
21: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
22: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
19: PP i Vox consideren que així s'eliminen garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Votarà avui.
6: La plantilla de Nissan a Catalunya, la proposta sobre els acomiadaments de la companyia, el referèndum s'havia de votar ahir, però es va ajornar perquè els sindicats tinguessin més temps per resoldre dubtes. En l'última proposta, Nissan va rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels inicials.
0: Segueix la cerca.
10: Del menor que va desaparèixer abans d'ahir a Roses quan anava amb moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb la resta del grup. La moto es va trobar, de fet, ahir a la tarda, bolcada en una platja de Pals, al Baix Empordà.
0: Gravats inèdits.
7: Del pintor mallorquí Miquel Barceló, que exhibeix per primera vegada els gravats que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la Galeria Barcelonina Artur Ramon Art.
23: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
7: L'exposició es podrà veure fins a l'octubre.
0: Arrenca. Sí.
6: El Cabró Rock a Vic. Aquest cap de setmana s'hi esperen 58.000 persones, l'edició més multitudinària. Entre els artistes, La Gossa Sorda, Joan Dausà o Oques Grasses, que faran el seu últim concert a casa, a Osona.
0: I primera baixada.
10: De les falles del Pirineu, que enceten avui temporada, amb la baixada a Durro, a la Vall de Boí.
24: Bon dia, la jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, seguida dels grups intermedis i dels adults a les 11, amb una retransmissió de TV3 en directe. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
25: La nostra principal novetat és comptar amb la presència del programa de TV3, Som Únics, de l'Espartac Peran, que vindran a gravar un programa especial i això ens suposa un impuls molt important.
24: Les falles continuaran les pròximes setmanes en diversos pobles del Pirineu, repartits en 63 poblacions de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra. Des de Durro, Pau Rovira pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, inaugurat.
26: El Mundial de Futbol amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0, Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
27: És un estat emocional muy fuerte. Muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte en pases fáciles, habla de que de que les pesó un poquito la... No a todos, les pesó un poquito el escenario.
0: Inaugurat, a punt.
26: El Barça de classificar-se per a la final de la Lliga de Bàsquet. Nova victòria blaugrana davant el Tenerife 97-89. La Pro Vítola, jugador blaugrana.
1: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
26: Avui València, Joventut a les 8. Mourinho, oficialment entrenador del Madrid per 3 temporades.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 12 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Caeli amb 2,940 kg a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Horace quan faltaven 3 minuts per les 12 del migdia a casa seva, al barri de l'Eixample de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Jurado. Tenim 11 graus a Santa Maria d'Oló, 12 a la Granada i 15 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Sense incidències destacades, hi ha, això sí, punts amb lentitud habituals a aquesta hora d'entrada a Barcelona. Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
8: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, moltes de les parades al Tram Besòs de Barcelona es quedaran aquest estiu sense servei.
11: Entre el 3 de juliol i el 13 de setembre es tallaran parcialment les línies T4, T5 i T6 per canviar el traçat del tramvia al sector de Glòries. Els treballs també preveuen el desdoblament d'un tram que ara funciona en via única.
12: Així no hi haurà circulació entre les parades de Verdaguer i el Maresme ni entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. En aquest últim tram, les parades de Glòries i Can Jaume Andreu seguiran sense funcionar fins a la primavera de l'any vinent.
8: Més notícies. Un estudi avalua que els creueristes representen el 2,5% del total del turisme diari a Barcelona.
11: I conclou que el turisme de creuers no explica la pressió turística de la ciutat.
8: Joan Garcia.
28: És un estudi fet per la Universitat de Girona per encàrrec del port i les empreses de creuers. Afegeix que els creueristes superen el 5% del total de visitants només 32 dies. Un dels autors del treball, Josep Maria Espinet, n'extreu aquesta conclusió.
29: Amb els números que hem obtingut de l'estudi, el turisme de creuers no és el culpable de la massificació turística.
28: El port ha presentat aquestes dades a l'Ajuntament de Barcelona després que l'alcalde Jaume Collboni digués que vol desincentivar els creuers d'escala apujant-los la taxa turística. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
8: Al Berguedà, detingudes dues persones relacionades amb la mort de l'home trobat al pantà de la Baells.
12: Les detencions s'han produït aquesta setmana i aquest dijous les persones acusades han visitat el pis amb els Mossos i els jutges on vivien.
11: El cos el van trobar fa vora 2 mesos al pantà. Ho llegim al Regió 7.
8: I a Osona han denunciat un conductor novell per circular begut i a 196 km per hora a la C-17.
12: Concretament a Malla, el noi de 19 anys va donar una taxa de 0,66 mil·ligrams per litre d'aire expirat.
11: Això és 5 cops més del permès en els conductors novells.
8: I cultura. El jove Teatre Regina, referent dels espectadors per públic infantil i juvenil des de l'any 1988, abaixa el taló després que la propietat de l'edifici del carrer Sèneca de Barcelona hagi decidit vendre el Marta Vivas.
30: La companyia La Trep ha anunciat el tancament definitiu el 15 de juliol d'aquest teatre mític del carrer Sèneca de Barcelona, que durant prop de 40 anys ha estat un dels motors del teatre familiar de la ciutat i el país. Mariona Campos n'és la directora.
31: Tanquem obligats i sense haver pogut tenir cap marge de maniobra. El que passa avui en aquesta sala és una mica el reflex de que li està passant a poc però sense deturador a la ciutat i a la societat.
30: Expliquen que les relacions amb els propietaris són nul·les i que no saben com estan les negociacions amb el Mago Pop, que s'havia interessat per comprar el teatre. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui, per primer cop en molts dies, tenen molts més noms que no només el del Papa Lleó. Comparteix protagonisme amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex Pro sí que és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants. I de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu cap a la resta de diaris, menys El País, que no es fa ressò en portada de la visita de Lleó XIV a les Canàries. El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punts dels tipus d'interès per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico, un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo. Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros. I encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, ho llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta a l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat. I per acabar, el rei de les portades d'avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i El Mundo, instantània de Shakira a l'Ara i El Mundo.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: El 12 de novembre del 1928.
7: I el número de la sort, el...
13: 9.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, el periple de Zaire al Mundial del 74. Maiol Roger, bon dia.
14: Bon dia. La selecció de Zaire, l'actual República Democràtica del Congo, va ser la primera selecció subsahariana en participar en un Mundial de Futbol. Va ser a l'Alemanya del 74 i els anomenats Lleopards venien de proclamar-se campions d'Àfrica, però viatjaven sota una forta pressió del dictador del país, Mobutu Sese Seko, que havia invertit molts diners en el futbol per blanquejar el seu règim i no acceptava una altra cosa que bons resultats. No els hi va tocar un bon grup, Escòcia, Jugoslàvia, Brasil. En el primer partit contra Escòcia van caure dignament per 2-0, però el dictador els va anunciar que no pagaria als jugadors els diners que els havia promès. Després es van negar gairebé a jugar contra Jugoslàvia i van perdre 9-0, la segona golejada més gran de la història dels Mundials. I aquí Mobutu Sese Seko els va enviar un ultimàtum. Si perdien contra Brasil per més de 3 gols, no podrien tornar a casa o serien executats. Brasil venia de ser campiona mundial, havia de guanyar per passar a les eliminatòries i al minut 80... Brasil feia el 3-0, límit exacte marcat pel dictador. Els 10 minuts que restaven van ser una agonia pels jugadors de Zaire i sota la pressió de la pena de mort va arribar un moment icònic. En una falta a favor del Brasil molt a prop de la porteria africana, l'àrbitre xiula i un dels jugadors de Zaire surt disparat de la barrera i xuta la pilota fent esclatar de riure tot l'estadi.
15: Una acció muy curiosa, muy peculiar, esperando la selección brasileña a efectuar ese remate, ese saque de falta.
14: Una jugada que durant anys s'ha repetit fent-ne mofa, ja que es pensava que el jugador no en tenia ni idea de futbol. Anys després, els protagonistes van revelar que va ser un acte de desesperació deliberat per perdre temps i poder evitar un gol que els causaria la pena de mort. El resultat definitiu va ser 3-0 i els primers jugadors de la història subsaharians van poder tornar a casa sense honors, acabant en l'oblit, però salvant la vida gràcies a la jugada més surrealista de la història dels Mundials.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. I la resposta era estufar. Estufar implica augmentar de volum, fer-se menys atapeït, més porós. I la funció d'una estufa és fer pujar la temperatura ambiental. Acabem la setmana amb un Enigmàrius columbòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, quan falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la inauguració del Mundial de Futbol.
1: Jo crec que la cerimònia d'inauguració del Mundial de Futbol de nit va estar pensada i feta pels mateixos que van fer la del Bernabéu del Papa. En la retransmissió de Televisió Espanyola, per exemple, van escriure México amb Jota i Sud-àfrica en lloc de Sud-àfrica. I els comentaristes donaven ganes de cremar la tele. De veres que no puc entendre que en el segle XXI es puguen cometre tants errors audiovisuals en algo tan important i tan esperat com un Mundial de Futbol.
0: I a la recomanació del dia, coincidint amb l'arrencada del Mundial, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula El peor equipo del mundo.
6: Inspirada en fets reals i narrada com un conte còmic i entranyable, i seguim la història real de la selecció de Samoa americana, l'equip que va patir la pitjor derrota de la història del Mundial el 2001 en un partit contra Austràlia en què van encaixar 31 gols. I la cosa no va anar millor, sembla. Molt interessant veure-hi l'actor Michael Fassbender en la pell del seu entrenador. El peor equipo del mundo es pot veure a Disney Plus o de lloguer a Prime Video, entre d'altres.
10: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
17: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
18: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
19: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
20: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
21: Avui dia pot ser però estiu, però hivern, però camp, però ciutat, però allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën.
21: Consulta citroen.es.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
25: Bon dia al Mundial.
27: Avui he somiat sobre el Mundial de Futbol que guanyaria una selecció que no ha guanyat mai.
33: Però venga, va, home, sisplau.
0: Ha! El Mundial de Futbol és el protagonista del dia perquè ahir se'n va disputar el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica amb victòria pels locals per 2-0 i aquesta matinada mateix hem pogut gaudir d'un apassionant Corea del Sud 2, República Txeca 1.
34: I aquest serà el Mundial més llarg de la història. Això vol dir que haurà de passar bons partits, hi haurà bons partits, però...
35: No.
0: N'hi haurà d'altres.
35: No tu ironia en el teu comentari, però jo, francament, Ricard, no puc esperar més per veure el Canadà, Bòsnia i Herzegovina aquesta
0: Ricard,
35: nit.
0: Ricard Torquemada, què tal? Bon dia.
35: Què tal? Bona nit. Jo me'n vaig a dormir ara perquè m'he llevat per veure el Corea del Sud, República Txeca.
0: Normal. Però tu mires aquesta mena de partits, de veritat?
35: Vols més per la teva nòmina?
0: Què?
35: Compta amb CaixaBank. Domiciliar la teva nòmina a CaixaBank i guanya una Smart TV de Samsung o un ingrés net a compte de fins a 250 euros. La caixa!
0: Sí, bueno, si poguessis parar de fer això, estem fent la TNT.
34: Si tu et mires aquests partits de seleccions de tercer o quart nivell.
35: Evidentment que me'ls miro, Ricard, jo, i qualsevol amant del futbol, que té apuntats a la seva agenda
0: partits.
35: Per exemple,
0: partits com?
35: Jordània i Argèlia, Haití, Escòcia, Irak-Senegal...
0: Irak-Senegal m'interessa molt, sí.
35: Clar, Cap Verde, Aràbia Saudita...
0: Però escolta, bona cosa, tu què hi veus en aquests partits? Perquè moltes vegades els jugadors no els coneix ningú. Aquí no hi passarien de la tercera divisió.
35: No hi
0: divisió.
35: Estic d'acord. Per exemple, aquesta mateixa matinada amb Corea del Sud ha debutat Kim Parking, sí, un defensa que troba espais lliures al terreny de joc i allà es queda fins al minut 90.
0: Kim Parking.
35: Sí, també destacaria a Senegal Mamadou Webo, un jugador expert en despistar el rival, en deixar-li un recadet. Sí,
0: estarem atents a aquest jugador,
35: sorpresa.
0: Ricard, gràcies.
35: Sí. Vosaltres, la caixa...
0: Són 8:15. I els mercats es creuen més que mai l'anunci de Donald Trump d'un pacte amb l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
36: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be
3: subject to finalization of documents.
34: Tot i que el règim dels ayatolars ha negat cap acord tancat, el barril de Brent es paga per sota dels $89, un preu a què no s'arribava des del mes de març. L'altre gran tema del dia és la immigració.
5: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
34: El papa acaba avui el seu viatge a Tenerife, a Espanya, després d'aquestes crítiques a la passivitat d'Europa contra les morts al Mediterrani. Això el dia en què entra en vigor la nova legislació comunitària que endureix la policia migratòria, més controls d'entrada, més agilitat per les expulsions o la possibilitat de construir un centre d'internament d'estrangers en tercers països. En temps d'agora analitzarem la petició del govern per fer front a aquest augment dels incidents amb armes de foc també a Catalunya.
7: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
34: I el periódico avui explica que la Conselleria de Salut ha multat amb 6.000 euros diversos centres sanitaris pel cas del nadó maltractat suposadament pels seus pares. La sanció és per l'Hospital Vall d'Hebron, on el nadó va ingressar a la UCI, però també per altres centres on es va atendre el nadó, el Sant Pau, Sant Joan de Déu i el CAP Roger de Flor. El govern considera que no van actuar a temps. I pel que fa als esports, Robert Prat?
8: Mèxic guanya 2-0 Sud-àfrica en la inauguració descafeinada del Mundial de Futbol. El Barça només una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet després de guanyar el Tenerife, i el Joventut juga avui a València. Mourinho firma pel Madrid per les tres pròximes temporades.
34: I pel que fa al temps, atenció, perquè avui tornen les temperatures ja d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui ja s'arribarà a valors per sobre els 30 graus a pràcticament tot l'interior, sobretot a Ponent, 33-34, i també a l'Empordà. Està bufant una tramuntana una mica càlida que ja ha fet pujar la temperatura per sobre els 20 graus, i avui al migdia podria arribar en algunes zones de l'Empordà i zones pròximes al voltant dels 32 o 33. Compte aquesta hora encara fa una mica de fresca. A les valls del Pirineu tenim temperatures per sota els 8 graus en alguns casos, i a molts llocs de l'interior per sota dels 12. Demà dissabte la temperatura seguirà pujant, diumenge encara una miqueta més, a Ponent podria arribar fins als 36 o 37 graus amb sol tot el cap de setmana, potser diumenge algun ruixat de tarda, alguna tempesta al Pirineu.
34: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, amb els retards habituals. A l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, els trens circulen amb un retard de 10 minuts. També endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 en els trens que van des de Reus cap a Barcelona, i de 5 minuts a l'R16 de Tortosa a Barcelona. I també hi ha demores en l'alta velocitat, en concret la B que ha sortit de Figueres a primera hora i que va cap a Madrid, circula amb un retard de 10 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat. Puntualitat a totes les línies.
34: I com tenim les carreteres? Sense incidències, Clàudia Serra?
12: Sí, hi ha això sí lentitud, eh? Els punts habituals a aquesta hora a l'entorn de Barcelona, sobretot d'entrada a la capital, Ronda de Dalt, densitat de Trinitat a Horta, sentit Llobregat, i a la litoral de Sant Adrià a Barceloneta, sentit Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aturades també a la P7, a Parets, en sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17.
34: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de 8:45, Ferran Espada, Milagros, Pedro d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta reunió amb la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
13: Bon dia.
34: Avui opinions diverses als editorials sobre els tipus d'interès.
15: Sí, el País es fixa en els riscos d'una pujada de tipus després que el Banc Central Europeu el situés al 2,25%.
25: El diari alerta que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil a l'eurozona i propera a l'estancament alemanya.
15: El Mundo, en canvi, justifica aquesta decisió del BCE, que es pren per frenar la inflació.
25: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
15: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del Banc Central Europeu per apujar els tipus i remarca que ha estat una decisió difícil.
25: Reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
15: Mentrestant, La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó 14 sobre la immigració al port del Guineguín, a Gran Canària.
25: El diari del grup Godó destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
15: I afegeix que el viatge del papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
25: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
15: Subratlla que el missatge del papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, un pilar bàsic de la Unió Europea que ara està en perill amb l'auge de l'extrema dreta.
25: Canviant de tema, el periòdico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
15: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
34: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
1: Llegeix que a La Vanguardia que els pediatres demanen més formació per abordar la diversitat de gènere que arriba a les consultes. Així podran donar una atenció més adequada basada en l'evidència científica i minvar el patiment del menor. A més de l'acompanyament, la primera fase pot consistir en un bloqueig puberal per aturar el desenvolupament i l'adolescent i l'equip mèdic guanyin temps en la presa de decisions i després ja s'inicien els tractaments hormonals. Segons dades de seguiment a Holanda, publicades per col·laboradors de la revista mèdica de Lancet, el 98% dels adolescents que comencen el tractament hormonal d'afirmació el mantenen a l'edat adulta.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Peugeot. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
34: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se l'ha jugat?
14: Un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per risc alt d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta a la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Oponès, que recull que la decisió ha generat polèmica per part d'ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
34: Què té èxit?
16: La segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc i Top Manta assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu la zona de Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i té com a objectiu no només ser una carrera, sinó que la gent sigui al carrer per denunciar els discursos d'odi.
34: La notícia que cridarà l'atenció als fans dels dinosaures.
14: Sí, s'ha subhastat a París. La primera bossa de mà feta amb pell de Tyrannosaurus Rex. Concretament s'ha elaborat amb el col·làgen del fèmur d'un dinosaure que van trobar a Montana, als Estats Units, ara fa 25 anys. Va sortir per un preu mínim de $500,000, però finalment no es va vendre perquè les ofertes eren, diuen des de la casa de subhastes, massa baixes. Ho veiem a Le Monde.
34: No només les cases de colònies posen el crit al cel.
16: L'Associació Professionals de Teatre per Tots els Públics alerta que la suspensió de sortides i activitats per part de les escoles fora de l'aula posa en risc l'accés dels infants a la cultura. Denuncien que ja hi ha 48 en funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que superarà els 34.000 euros. Ho recull el digital Cria.cat.
34: Mort la princesa de Tailàndia.
14: De 47 anys i després de passar gairebé 4 anys en coma, així ho ha informat el Palau Reial i ho recull la premsa internacional. A la princesa Pha la van hospitalitzar el desembre del 2022 després d'una sobtada pèrdua de consciència per problemes de cor.
34: I per què és notícia Salou?
16: Pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
34: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Marc Jurado i Lara García.
17: Ulls posats a Irlanda del Nord, el Belfast Telegraph explica la tranquil·litat d'aquesta darrera nit després de diverses nits d'aldarulls anti-immigració a Belfast. Tot i això, una casa a la zona de Shore Road va ser objecte d'un incendi provocat que la policia considera relacionat amb les tensions recents. Les autoritats mantenen un ampli desplegament policial i continuen investigant una onada d'atacs contra habitatges associats a immigrants arran d'un apunyalament atribuït a un home sudanès. I als Estats Units, el New York Times analitza les paraules paraules de Trump, que està a punt de signar amb Teheran, diu al final de la guerra i titula els atacs entre els Estats Units i l'Iran podrien obrir una nova fase perillosa del conflicte.
7: La premsa econòmica es fixa avui en la sortida en borsa de SpaceX per 75.000 milions de dòlars. Expansión diu que l'operació no només representa una fita per la companyia aeroespacial, sinó també un examen per la gana dels inversors cap a les grans apostes vinculades a la intel·ligència artificial. Cinco dies es recrea en el fet que Elon Musk serà la primera persona del món bilionària. L'operació banyarà en or un home que ja és el més ric del món. Mai una persona havia amassat tant poder a la història, escriu el diari. Afegeix que, si gasta un milió de dòlars al dia, trigarà uns 2.740 anys en consumir el bilió. L'economista, en canvi, no dona per fet que la sortida en borsa de SpaceX serà la més gran de la història. Diu que el seu debut s'haurà de mesurar davant de la Saudi Aramco. Necessitarà pujar un mínim d'un 6% de la seva primera inversió borsària per superar els 1,87 bilions de dòlars que va aconseguir el gegant petrolier.
34: I a la premsa esportiva, Robert Prats.
8: Arrenca el Mundial més llarg i polèmic, subratlla el diari Ara, amb restriccions d'entrada als Estats Units, protestes a Mèxic pels desapareguts al país. Els Estats Units fan equilibris, la majoria dels jugadors de la selecció de futbol són crítics amb Donald Trump. A la cerimònia inaugural, a l'Estadi Azteca de Mèxic, no hi ha assistit ni la presidenta del país. Una cerimònia que ha reivindicat els pobles originaris, amb el grup Maná com a protagonista. Joan Golobar reclama a la seva columna a La Vanguardia més futbol, menys negoci, critica passar de 32 a 48 seleccions, només per diners. El periòdico parla d'una cerimònia d'inauguració molt discreta i descafeinada, sense identitat i plena d'actuacions en playback. Mentre sonava la música a l'Azteca, la ciutat era plena de manifestants. L'Esport fa un visc al Mundial i el Mundo Deportivo parla del Mundial més gran de la història. El Marca diu que Bernardo Silva és a punt de fitxar pel Real Madrid.
34: I a la premsa del cor, les normes del casament de Taylor Swift. Elisenda Pineda.
0: Taylor Swift no permetrà als solters portar un acompanyant al seu casament. El casament de Taylor Swift, esclar. Això respon a un tema de privacitat. La cantant no es vol entaforar forasters a casa i a un tema pressupostari. Sorprèn descobrir que na Taylor no vol posar més coberts que els necessaris. Ella, que es podria pagar 300 casaments i un parell de comunions a Sant Miquel del Fai. Queda demostrat que Taylor Swift és més garrepa que el porter de Josep Lluís Núñez i que no se la salta un torero ni la conga de solters en supir que acudiran a l'enllaç i hauran de seure a la taula dels nens.
34: I qui fa anys avui, Canalies?
18: Felicitem la cantant Rosalén.
34: Rosalén?
18: Quants en deu fer, Rosalén?
34: Va, 38.
18: Una mica més.
34: 39.
18: Arriba als 40 anys.
34: 40, vaja.
18: També felicitem l'actor Mario Casas.
34: 42.
18: Doncs mira, igual que Rosalén, avui també celebra 40 anys. I acabem amb la cineasta Itziar Bollaín.
34: 65.
18: 59.
34: Anem per Sant Oral.
18: Avui és Sant Onofre. Explica que va passar 60 anys al desert alimentant-se només de dàtils i aigua, imitant l'exemple de solitud de Joan Baptista. Considerava que aquest estil de vida era el més perfecte. Hi ha una llegenda inversemblant que lliga la recerca del Sant Grial. El seu nom és dels pocs que ens han arribat en llengua copta, successora de la llengua de l'Egipte dels faraons. A Catalunya hi ha 78 persones que es diuen Onofre.
34: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 12 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
19: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
20: 12 de juny de 1976, concert històric dels Rolling Stones a Barcelona. El grup, creat el 1962, no havia tocat mai a l'Espanya franquista. Ara que Franco és mort, el jove promotor Gai Mercader els porta a la Monumental de Barcelona l'11 de juny del 76. 12.000 persones gairebé omplen la plaça de Toros. A fora hi ha incidents i càrregues amb els Grisos, la policia de l'època. Els Stones entren a l'escenari mentre sona un pas doble, El Gato Montés, i se'n van amb els acords de la Santa Espina. Mick Jagger saluda el públic en català, Bona nit, Barcelona, i comença el concert amb Honky Tonk Women, català, Bona nit, Barcelona.

0: I així sona el dia d'avui.
1: Els sons del matí.
2: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days.
3: Aquesta pujada de tipus i les que puguin venir pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació.
4: Per mi és la més encertada en aquests moments.
5: Es tracta d'un centenar de joies que, segons la taxació, tenen un valor d'€1.300.000, molt superior de la que en va fer Luis Arroyo, portaveu autoritzat de Zapatero.
6: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Marc Jurado. Instigar.
7: Empenya a fer alguna cosa, s'empenyen els anys, passant els dies, però també es pot incitar algú a fer coses que d'entrada no faria. Qui està instigant els irlandesos del nord és l'extrema dreta arran de l'intent d'assassinat d'un home blanc per part d'un refugiat sudanès. Després de dues nits de molta violència, aquesta ha estat tranquil·la.
0: Taxació.
7: Acció de taxar algú, especialment l'autoritat, fixar el preu de venda d'una mercaderia o l'import d'alguna cosa. Les darreres hores hem sabut que les joies trobades en una caixa forta al despatx de l'expresident Zapatero s'han taxat en 1.300.000 €. Si ens hi fixem bé, és un valor 26 cops més alt del que va dir el seu entorn.
0: Fallaire.
7: Persona que amb una falla encesa a la mà pren part en certes festes, especialment les que es fan en alguns indrets del Pirineu pels vols de la Revetlla de Sant Joan. Precisament avui s'obre temporada amb la baixada de Durro a la vall d'avui. Els pròxims dies se'n faran en més de 60 pobles de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
0: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 6.000 €.
5: És la multa amb què la Conselleria de Salut ha sancionat l'Hospital Vall d'Hebron per no haver actuat a temps en el cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares. Vall d'Hebron és l'hospital on el nadó va acabar ingressat a l'UCI, però el departament també ha expedientat altres centres que havia visitat, com el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu.
0: 50%.
5: Les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. L'any passat els Mossos d'Esquadra van rebre pràcticament 5 denúncies al dia. A més, hi va haver 7 persones assassinades en casos de violència domèstica.
0: 75.000 milions de dòlars.
5: És el que recaptarà SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, en la seva sortida en borsa avui. Serà el debut als mercats més gran de la història. Es posaran a la venda menys d'un 5% de les sancions. Els experts pensen que la valoració està inflada, però els inversors confien en Musk.
0: I veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig el Papa Lleó XIV en un port. Està mirant el mar i al costat hi té un ram de flors i al fons unes embarcacions. Està amb les mans entrecreuades pregant.
8: Està al port del Guineguina, Gran Canària, un dels punts claus de l'arribada de pasteres que arriben a l'arxipèlag des de les costes occidentals africanes. El Papa acaba el viatge avui amb accent social, accent humanitari, defensant la immigració i criticant tots aquells qui amb les seves decisions permeten la tragèdia. Només en 5 mesos, en els 5 mesos que portem de 2026, més de 1.300 persones han mort intentant arribar a Espanya per mar.
0: A la segona imatge veig també el Papa, però és una imatge a l'estadi olímpic de dimarts passat. Està sobre el Papa mòbil, un dels membres de seguretat aixeca un nen que deu tenir 5 o 6 anys i que té la cara a un pam del pontífex. Tots dos se somriuen i s'agafen les mans.
8: És una escena que s'ha repetit tantíssimes vegades en els diversos banys de masses dels últims dies. La particularitat d'aquesta fotografia és que l'ha penjada a les xarxes l'Emilio Morenati, que és Premi Pulitzer, és cap de fotografia de Associated Press i ha fet una crida per fer-la viral amb l'objectiu de trobar els pares del petit i regalar-los la fotografia.
0: I la tercera imatge del dia ens arriba des de França i veiem un parell de pancartes. En una s'hi veu el dibuix d'una nena i hi diu el nom i l'edat. 11 anys. I en l'altra s'hi llegeix alguna altra cosa. París Isabel Galí, què diu la pancarta?
9: Doncs hi diu: disfuncionament o res contra lluitar. I és la crítica dels francesos contra un sistema judicial que no va saber protegir una nena d'11 anys de nom Liana d'un pederasta que és el principal sospitós de la seva mort. Ara se sap que una altra nena de 10 anys l'havia denunciat per múltiples violacions l'estiu passat, però que ni la gendarmeria ni la justícia van fer-hi res. El mateix president Macron ha hagut de rectificar i reconèixer que els mitjans dedicats a la justícia a França són insuficients. Hi ha 4 vegades menys fiscals que la mitjana europea.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així, d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és: soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 10 minuts seran les 8 del matí. Atenció a aquest titular que circula. Clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació. Marc Amorós, bon dia.
11: Bon dia. La notícia diu que els resultats d'aquest estudi s'han fet públics ara. La investigació ha durat 20 anys. L'objectiu era descobrir quantes vegades es podia clonar un mateix animal. Doncs bé, els investigadors han clonat, segons la notícia, el mateix ratolí fins a la generació 58. Els animals clonats d'aquesta generació ja naixien, però no aconseguien sobreviure, diu l'estudi en les seves conclusions. Per arribar a la generació 58, els investigadors han fet més de 1.200 clonacions del mateix ratolí. Diu la notícia que la primera clonació d'aquest ratolí es va fer es va fer 9 anys després de la clonació de l'ovella Dolly, que tots recordarem, i l'última es va fer tot just l'any passat.
0: Això és real o fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
14: L'emprenedoria i la innovació són claus en el futur professional de les noves generacions. Aquesta setmana, la Universitat CEU Abat Oliva ha estat la seu del CEU Emprende Summer Camp, una iniciativa que ha ofert als estudiants 3 dies per connectar amb l'ecosistema emprenedor. El programa ha inclòs visites a startups, espais de networking i xerrades inspiradores per apropar els participants a la realitat del món empresarial i innovador.
13: La gestió de projectes, el màrqueting digital, l'anàlisi de dades o l'experiència de l'usuari són claus en el món empresarial. Per això, amb els graus de les àrees d'empresa i màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva, avui et podràs certificar en aquestes competències. Demà dissenyaràs les estratègies empresarials. Canvia el teu present, crea el teu futur.
11: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que clonen un mateix ratolí de més de 1.200 vegades durant 20 anys en un estudi per esbrinar els límits de la clonació és una notícia real. L'estudi s'ha fet en una universitat del Japó, és tota una fita en el món de la biologia. La investigació ha mostrat que a mida que pujava el número de clonacions, les taxes de naixement anaven baixant i començaven a aparèixer alteracions genètiques cada cop més greus.
0: Gràcies, Marc.
11: Adéu, bon dia.
0: Ara són les 7:52. Repassem els titulars del dia 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Donald Trump dona per acabada la guerra a l'Orient Mitjà.
15: Tot i que l'Iran avisa que no ha pactat cap text amb Washington, el president dels Estats Units anticipa que es firmarà a Europa molt aviat.
16: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
15: De moment, els mercats han reaccionat amb optimisme a la decisió de Trump de suspendre l'atac a l'Iran que tenien previst.
0: Entra en vigor el pacte europeu que endureix la política migratòria.
17: S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara, també els estats europeus podran construir a l'estranger centres de deportació.
0: I justament des de les Canàries, el papa demanava a la Unió Europea moure fitxa.
6: No basta gestionar llegades, distribuir xifres, reforçar fronteres o lamentar les muertes cuando ya han ocurrido.
15: El papa Lleó XIV avui serà a Tenerife, la darrera etapa del seu viatge a Espanya, i mantindrà una trobada amb migrants.
0: I les joies confiscades a Zapatero tenen un valor d'1,3 milions d'euros.
17: Justament la causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: Salut sanciona diversos centres sanitaris pel cas del nadó suposadament maltractat pels seus pares.
15: Ho detalla aquest matí el periòdic. El departament considera que no van actuar a temps.
0: I el govern proposa endurir fins a 5 anys de presó la tinença il·lícita d'armes i fins a 9 anys el cultiu de marihuana.
17: L'executiu treballa amb el Ministeri de l'Interior en una reforma del Codi Penal que inclogui penes més dures.
0: SpaceX, Elon Musk, debut avui a la borsa amb una valoració rècord.
15: Vol recaptar 75.000 milions de dòlars, que és més del que valen totes les empreses de l'IBEX juntes, per continuar invertint en viatges a l'espai, connectivitat i intel·ligència artificial.
0: I el Cabró Rock torna aquest cap de setmana a Vic amb 24 artistes del panorama musical català.
17: Poques gràcies, la Gussa Sorda o Joan Dausà actuaran al festival que aquest any espera gairebé 60.000 persones.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
19: Bon dia. Pel que fa al temps, comencem el dia en fresc, encara a l'interior, i temperatures molt més disparades a l'Empordà a causa d'una tramuntana escalfada que avui aquí pot fer pujar la temperatura fins als 32 o 33 graus, aquí a l'Empordà i zones pròximes. Els quatre núvols que hi ha ara mateix al Camp de Tarragona es desfaran ràpid i tant avui com el cap de setmana farà sol i més calor. Com a molt diumenge a la tarda podríem tenir alguna tempesta al Pirineu.
18: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, que ara un carril tenim carril tallat que complica la circulació a l'AP7, Clàudia Serra?
20: Sí, per una avaria hi ha un carril tallat a l'AP7, al Papiol, sentit Girona, precaució en aquest punt. I a aquesta hora destaquem també lentitud a l'AP7 a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17, i a la C-33 a la Llagosta, sentit nord cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-59. De fet, avui s'espera més mobilitat del que és habitual en aquesta zona propera al circuit de Barcelona, Catalunya, Montmeló, perquè arrenca el Gran Premi de Fórmula 1.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
21: A 8:45 obrirem l'àgora analitzant els atacs racistes a famílies immigrants de Belfast amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, i el membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, Sergi Pardos.
22: I també parlarem de la inseguretat a Barcelona.
21: A 11:15 ens plantejarem un nou dilema en funció de què s'ha d'escollir, què cal estudiar, dels diners, de les oportunitats laborals o de la passió.
22: I a les 11, entrevista a Joan Dausà.
21: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
24: Bon dia i bona hora,
0: saps què ens ha passat avui, Manu? No?
10: Fortíssim, fortíssim.
0: Estàvem fent el programa.
10: Sí, estàvem fent el programa de ràdio.
0: S'ha acostat un home amb un objecte, l'ha deixat aquí darrere meu i ha marxat. I m'he girat i era una guineu.
10: Què?
25: Què vol dir?
0: Una guineu de plàstic, diguéssim.
10: Una guineu de plàstic,
0: però t'ho juro.
10: Però, escolta,
0: però és una guineu preciosa, eh?
10: La tenim a la redacció.
0: I ara ja l'hem agafat i la farem servir de la... Serà la nostra moreneta.
10: Però escolta'm, jo et proposo un joc. Per què has penjat aquesta foto a l'Instagram?
0: Sí.
10: Per què no li preguntem a la gent què vol dir aquest gest de que et deixin una guineu aquí als estudis de la ràdio?
25: Volen ser el teu amic?
10: Quin significat deu tenir això?
0: És més astuta la guineu, no, també? És
10: un... Home, la guineu al Petit Príncep és un paper importantíssim.
0: De trobar els camins cap a la vida.

0: Oceane.
1: Doncs mira, està bé. No em deixen guineus pels llocs, eh? Això és que sou bona gent.
2: Tu creus?
1: Sí. Ja t'ho dic, com això és una prova d'amor.
2: Ai, que xulo.
3: Doncs a mi m'ha agradat molt el gest, però hem d'interpretar-lo.
2: Doncs escolta'm, que la gent es connecta al teu Instagram, que, jo què sé, que et segueixin i que comentin, tu.
3: Vale.
2: A veure què et diuen.
3: Ja,
2: anem a provar, anem a jugar amb els oients aquest matí.
1: Però és de peluix?
2: No, és de plàstic. És de plàstic com aquests impresos en 3D, saps aquests d'aquesta geomètrics?
3: Sí.
2: Aquestes figures geomètriques?
1: Sí.
2: Que deu fer ben bé mig metre, aquest guineu que ens han deixat.
3: La guineu del 12 de juny.
2: Sí. A veure què és el que ens diu la gent. Però
3: ens canvia la vida a partir d'ara, ja veuràs, tu.
2: Ai, escolta, a mi em va molt bé, jo no vull que em canviï.
3: Sí. Anem a marcar el telèfon del Jordi.
4: Jordi!
5: Sí que et va bé, Canalia, sí, ho vam saber.
3: Sí.
5: Que
3: et va bé,
5: eh?
1: Bueno, noi, és que ja tenia poques per tot, mano.
5: Estàs entretingut, eh?
3: Hola, Jordi, què tal? Com estàs?
6: Hola, bon dia.
3: Com va? Bé?
6: Molt bé.
2: Bueno, perfecte, Jordi.
3: Com, demà què faràs, demà, Jordi?
6: Demà?
3: Sí.
1: Ui.
6: Doncs demà al dematí anar a esmorzar amb un germà, per exemple.
3: Però demà és el teu aniversari, no?
6: Sí.
3: Ah.
6: Sí.
3: Faràs alguna cosa especial o no?
6: No sé. No tinc res previst.
2: Jordi, que truquem al matí de Catalunya Ràdio, que et volen desitjar uns feliços 60 anys, que t'estimen molt tota la família.
6: Ja ho penso, ja.
2: I et volen dedicar...
6: Ja us he conegut.
2: Escopinya d'oques grasses.
3: Dale, mano.
7: Camino perquè sí, m'omple el camí, no espero que em porti enlloc.

0: Escopinya, que tinguis uns fantàstics 60 anys.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies. Molt content per la sorpresa i ja dic, demà es vols amb un germà, dirà a les meves filles i a passar el dia amb els amics a passar-ho bé.
2: Que bé, Jordi, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Adéu, mano.
0: Bon cap de setmana.
2: Bones escopinyes. Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Un cop ja hem viscut l'emoció immensa que desperta el temple de la Sagrada Família, ara ve la pregunta. Qui serà l'encarregat d'acabar la Sagrada Família? Ara mateix el patronat de la Basílica estudia les propostes de tres creadors de primer nivell. Cristina Iglesias, Javier Marín i Miquel Barceló. I és una decisió que no hauria de fer-se esperar gaire més, perquè no es tracta simplement d'escollir un artista. Es tracta de decidir quin llegat deixarem a les generacions futures. Es tracta d'escriure l'últim gran capítol d'un temple que és patrimoni de la humanitat i símbol universal de Barcelona. I entre els tres noms que hi ha sobre la taula, la proposta de Miquel Barceló és la que planteja un diàleg més profund, més valent i més fidel a l'esperit que va inspirar Antoni Gaudí. Perquè Barceló no representa una còpia de Gaudí. Representa la seva continuïtat més autèntica. Comparteix amb ell la fascinació per la natura, el respecte per la matèria, la dimensió espiritual de l'art i una voluntat constant d'innovar. No seria, per tant, un relleu basat en la imitació. Seria un relleu basat en l'afinitat creativa. I això és precisament el que fa que la seva candidatura sigui tan poderosa. Gaudí no va ser mai un conservador, va ser un revolucionari. Va desafiar les normes establertes, va capgirar els llenguatges de la seva època i va imaginar el que ningú havia imaginat abans. Per això, si avui volem ser fidels al seu llegat, no hem de buscar qui l'imiti millor. Hem de buscar qui entengui millor l'ànima i l'amor d'Antoni Gaudí. I en aquest sentit, Barceló és una resposta evident. En un temps dominat per la uniformitat digital, aquella realitat deshumanitzada que denunciava aquests dies el Papa Lleó XIV, Barceló representa justament el contrari. Representa el geni. Representa l'instint, l'inesperat, la força irrepetible de la creació humana. Com deia Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica. I aquest principi continua sent vigent. La Sagrada Família va néixer per trencar convencions, per desafiar límits, per demostrar que la bellesa i la fe podien expressar-se d'una manera completament nova. Ara toca, doncs, tenir el coratge de fer el mateix. Perquè la qüestió no és qui podria reproduir millor Antoni Gaudí, perquè Gaudí, com dèiem, ja existeix. I estem davant d'una obra única, irrepetible. Les preguntes que ens hem de fer són unes altres. Ens hem de preguntar, per exemple, qui és capaç de mantenir viva una obra monumental i espiritual sense convertir-la en una peça de museu? Qui és capaç de dialogar amb la història sense quedar-hi empresonat? Miquel Barceló ja ha demostrat que ho sap fer. Ho va fer amb la Catedral de Palma, allà on Gaudí havia deixat una intervenció històrica. Allà on Barceló va saber aportar una mirada contemporània, poderosa i profundament respectuosa, i va convertir la Capella del Santíssim en una obra admirada arreu del món. Per això la seva candidatura no és només una opció possible, sinó que és una opció lògica. I encara hi ha una raó més profunda. La Sagrada Família és una obra inacabada, perquè parla d'aquesta condició humana, no? De la continuïtat en el temps, de la suma de generacions. Cada època hi ha deixat la seva empremta, cada generació i aporta alguna cosa nova en aquesta Sagrada Família. Pretendre congelar-la en una reproducció literal de Gaudí seria, paradoxalment, allunyar-se del seu veritable missatge. Gaudí va heretar tradicions, però no les va copiar mai. Les va transformar i les va reinventar. Les va, de fet, projectar cap al futur. I això és exactament el que podria fer avui Miquel Barceló. Perquè a la Sagrada Família no li cal un altre Gaudí. Li cal algú que, com Gaudí, s'atreveixi a revolucionar-nos la mirada. Algú que dialogui amb la història sense por. Algú que assumeixi el risc de crear i que sigui tan profund que ho faci a través de la pròpia matèria. I d'artistes així, n'hi ha molt pocs. Tan pocs com el nostre geni, el nostre Miquel Barceló.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, divendres 12 de juny, hem començat el dia amb unes temperatures contrastades. A l'Empordà tenim una tramuntana que bufa una mica reescalfada, fet pujar el termòmetre fins a 22 graus a Llançà. Aquí el termòmetre també podria pujar al migdia fins als 32 o 33. A l'Hospitalet de l'Infant en tenen 21, a Vacarisses 11, i contrasta també amb els 6 graus que hi ha a Viella. Ara mateix amb 4 núvols al Camp de Tarragona, que aniran desapareixent. Avui s'imposarà el sol, la temperatura s'anirà enfilant. Demà encara pujarà més el termòmetre, amb màximes de 30-35 graus a pràcticament tota Catalunya. I diumenge podríem arribar als 37 als llocs més càlids de Ponent. Podrien aparèixer alguns ruixats de tarda, diumenge, només al Pirineu.
0: Ara són les 8:05 i a les 11 entrevistarem avui a Joan Dausà. Avui, abans de l'àgora del matí, tindrem a Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cominal. Nou gira el conflicte entre els Estats Units i l'Iran. Hem acabat la guerra amb l'Iran i s'han compromès a no tenir més armes nuclears, ha dit Donald Trump aquesta nit. Dona per fet l'acord, per tant, amb l'Iran, però mentrestant, a Teheran... Un portaveu assegura que hi ha negociacions, però que encara no s'ha arribat a l'acord. De moment, Donald Trump ha ordenat aturar els atacs a l'Iran i aquesta matinada només hi ha hagut un petit incident amb dos drons. Més detalls, corresponsal a Washington, Oriol Serra.
3: El fet que Donald Trump hagi anunciat que molt aviat es donaran a conèixer els detalls de la signatura d'un acord amb l'Iran per posar fi a la guerra seria paper mullat si tenim en compte que des del règim iranià neguen que s'hagi arribat a cap acord. Amb tot, Trump hi ha insistit. We just made a great
4: settlement. Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement el signarem a Europa.
3: El president dels Estats Units assegura que darrere del gran acord hi ha tots els països productors de petroli del Golf Pèrsic, juntament amb Egipte, Turquia, el Pakistan i Jordània, entre d'altres. També adverteix que els Estats Units mantindran el bloqueig de l'estret d'Hormuz mentre així ho considerin. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'acord ha estat rebut amb optimisme als mercats pel Foradada?
5: Sí, en alguns casos més optimisme que mai. Ahir Wall Street ja va rebut amb força en el tram final de la sessió, just després de les paraules de Trump, i avui les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars i el preu del petroli cau considerablement, ha baixat 6 dòlars des d'ahir. Ara mateix el barril de Brent se situa als 88 dòlars. És el preu més baix des del mes de març.
0: A l'hora del matí parlarem avui també amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillem, de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra que han portat el Banc Central Europeu ja a pujar els tipus d'interès per primer cop en 3 anys. Brussel·les, Bruno Fortea.
6: Amb els preus de l'energia disparats i amb una inflació general que ja supera el 3%, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, creu que no hi havia alternativa.
7: The good decision was actually to raise.
8: La decisió correcta era pujar els tipus d'interès, perquè si deixes que la inflació es descontroli, després és molt més difícil fer que torni a baixar.
6: Però és conscient que pujar els tipus d'interès pot frenar les inversions i afeblir una economia que tampoc va gaire sobrada. Per això, ahir Lagarde va preferir veure el got mig ple i aferrar-se a tots els pronòstics que indiquen que el PIB de l'eurozona continuarà creixent, tot i que sigui de forma raquítica. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'augment es notarà directament, com sabeu, en les hipoteques variables i els que hagin de firmar ara un crèdit hipotecari.
5: La mateixa Lagarde va advertir que la inflació continuarà pujant i els experts donen per fet que si la guerra continua hi haurà més augments. Robert Casajoana és de l'Institut Superior d'Empreses i Finances.
9: Jo no crec que entrem en un període de pujades persistents i continuades de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu. Jo crec que ja tindrem una pujada dues i si el conflicte bèl·lic s'acaba solucionant, que esperem que així, probablement tornarem a una política neutra.
5: L'objectiu és frenar la inflació provocada per la guerra, però tal i com advertia també Lagarde, pot refredar l'economia. Josep Soler, de l'Associació d'Assessors Financers.
10: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
0: Doncs la dificultat de l'accés a l'habitatge només calia afegir-hi també això. El món econòmic també pendent d'un altre flanc. Per cert, avui surt a la borsa SpaceX. La sortida més gran a la borsa de la història. Jordi Canal.
11: És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars, tot i que només surt a borsa un 5% de les accions de la companyia, que barreja coets, satèl·lits o intel·ligència artificial. Això li dona un valor total d'1,75 bilions. Hi ha experts i analistes que consideren que la valoració és massa elevada perquè el gruix dels negocis de SpaceX són deficitaris, però compta amb la figura de Musk i dels seus projectes de viatges i transport espacial, de colonitzar Mart o d'instal·lar centres de dades a l'espai com atractius que han disparat la demanda d'accions. Jaume Puig, director general de GVC Esco.
12: És una compra per conceptes, una compra no sotmesa a valoració i, per tant, qui estigui anant aquí està comprant el concepte Elon Musk.
0: Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és la situació a Belfast.

0: capital d'Irlanda del Nord viu una nit relativament tranquil·la després dels incidents que hi ha hagut els últims dies atiats per l'extrema dreta. Anem cap a Belfast, allà hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hi ha hagut manifestacions d'aquest cas, però sense incidents.
1: Sí, efectivament, sense incidents. Ha sigut la primera nit des de dimarts que no la sang no ha arribat al riu, per entendre'ns. Potser el reforç policial entre 200 i 250 policies arribats d'Anglaterra, i vam veure les característiques furgonetes de la policia nord-irlandesa com passaven pel centre de Belfast, on els carrers estaven pràcticament deserts, no hi havia gent pel carrer, no hi circulaven cotxes, i té a veure que van tallar el transport públic a partir de 5:45 de la tarda per enviar el màxim de gent possible cap a casa, treure la gent dels carrers, i això va fer que ahir, per primer dia des de dimarts, que no hi haguessin incidents greus al centre de Belfast.
0: Les autoritats han titllat de les protestes de racistes. Hi ha l'extrema dreta darrere per això d'aquests incidents?
1: Sí, estaria al darrere, tot canalitzat a través de les xarxes socials, tot i que ahir Michelle O'Neill, que és la primera ministra nord-irlandesa, deia que tots els aldarulls que s'havien produït durant 2 dies havien estat en zones unionistes, i deia que s'havien orquestrat per part de paramilitars i unionistes, però la policia diu que no té proves d'això. La policia sí que té proves, en canvi, com tu deies, que l'extrema dreta a través de les xarxes socials hauria atiat els ànims, hauria intentat portar la gent al carrer i mostrar-se violentament contra la policia després que un refugiat sudanès suposadament intentés degollar un ciutadà d'aquí de Belfast dilluns al vespre.
0: Gràcies, Quim. De seguida hi tornarem i ens ho amplies tot plegat. Tot plegat mentre Europa endureix també la seva política migratòria amb més controls a les fronteres i expulsions també més àgils. Tornem a Brussel·les, Bruno Fortea.
2: Les noves normes també endureixen les condicions per accedir a l'estatus de refugiat. S'introdueix el concepte de països segurs perquè sigui més fàcil denegar l'asil polític a tothom que vingui de llocs com, per exemple, l'Índia, Colòmbia, Bangladesh o fins i tot estats amb règims autoritaris com el Marroc o Egipte. Es crearà un registre facial per als migrants que arribin a la frontera europea i es rebaixa dels 14 als 6 anys l'edat mínima per recollir dades biomètriques. La normativa preveu repartir entre tots els països comunitaris l'acollida dels refugiats. Els governs podran triar entre acceptar-los dins del seu territori o bé pagar una compensació de 20.000 euros per cada refugiat que rebutgin, per ajudar els països del sud d'Europa que reben més migrants. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I davant d'això, l'avís de Lleó 14 a les Canàries. El moll on arriben la majoria d'embarcacions de l'Àfrica va dir això.
3: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Un avís seriós dirigit a Europa, Pol.
4: Va ser la penúltima etapa del seu viatge a Espanya, que acabarà avui a Tenerife, on es reunirà amb el president Fernando Clavijo i on traslladarà també el seu suport a un centre de migrants del municipi de La Laguna. Des de Gran Canària va parlar de què hauria de canviar en la gestió de la immigració.
3: Sin que la tierra se vuelva inhabitable, sin que la corrupción robe el pan de los pobres, sin que las armas destruyan el futuro de los niños. No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte.
0: I mentrestant, les entitats socials espanyoles reclamen ampliar el procés de regularització extraordinària.
4: Recordem, s'acaba aquest 30 de juny i demanen 3 setmanes més. Creuen que la lentitud dels tràmits, els problemes de gestió o la bretxa digital fan que moltes persones, molts col·lectius vulnerables que se'n podrien beneficiar, n'acabin quedant fora. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de la taula del tercer sector.
5: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
0: A l'agro del matí analitzarem la gestió de la immigració a Europa i també els fets de Belfast amb l'assessor en immigració del govern britànic, Sergi Pardos. Abans, per això, afegim un primer comentari de l'escriptora i activista Hannah Serrouk.
6: Els incidents que estan succeint no podem donar-los una lectura només degut al discurs d'odi, sinó que també és l'evidència de que la gestió del multiculturalisme, l'administració que té que acollir els immigrants, està col·lapsada i ha fracassat. Cal fer un front a nivell social, cultural, polític i de seguretat per fer una societat més cohesionada.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
10: Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i Amanda Tàfon. Bon dia.
12: Bon dia.
0: El govern prepara canvis legislatius davant l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Més detalls, Miquel Jarque.
13: El Departament d'Interior creu que la laxitud del Codi Penal espanyol influeix en la implantació de narcotraficants a Catalunya. Núria Parlon diu que l'objectiu seria harmonitzar les penes a l'estat espanyol amb la dels països del nostre entorn.
14: Dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
13: Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una de les altres mesures previstes és incrementar la pena dels responsables de grans plantacions de marihuana, tot després del tiroteig de dimarts.
15: En què un home va acabar mort, l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, va confirmar ahir que la policia investiga la connexió del crim amb el narcotràfic.
16: Tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública de narcotràfic.
15: Ahir a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la directora de l'Escola de Seguretat Integral, Montserrat Iglesias, advertia que calien més mesures de pressió contra els narcotraficants.
17: Quan tregui aquell delinqüent en posaran un altre. Per tant, on haig d'anar? On els hi fa mal, que són els diners. Per tant, hem d'intentar treure'ls el patrimoni, treure'ls els facilitadors, fer més auditories econòmiques amb caràcter de judicials, i allà és on hem d'atacar.
0: I novetat també del cas del nadó maltractat pels seus pares. El Departament de Salut sanciona diferents centres de salut per no haver actuat a temps.
18: Ho explica El Periódico. La multa és per l'Hospital Vall d'Hebron, que va acabar aplicant el protocol de maltractament infantil i on el nadó va ingressar a l'UCI, però també als altres centres que l'havien visitat, el CAP Roger de Flor, Sant Pau i Sant Joan de Déu. El govern considera que, tot i les proves, hi va haver una discriminació positiva perquè la mare era infermera.
0: Tot plegat mentre continua la investigació judicial.
18: Ahir van declarar els metges de l'Hospital Vall d'Hebron que van dir que no havien vist mai lesions tan greus en una criatura tan petita. Ahir van comparèixer davant del jutge que investiga el cas i van confirmar que els traumatismes que tenia el nadó havien estat causats de forma violenta. Avui han de comparèixer el pare i la mare de la criatura. El pare està en presó provisional i la mare en llibertat.
0: I sobre maltractaments, en aquest cas a la gent gran, les denúncies per maltractaments a persones de més de 65 anys han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Maria Costa.
19: Els Mossos van registrar l'any passat més de 1.760 denúncies. Es tracta d'una xacra greu perquè és molt difícil de detectar i s'accentua quan es tracta de persones amb algun tipus de demència. El perfil de víctimes majoritàriament d'una dona d'uns 83 anys de mitjana. Laura Nadona és psicòloga forense a Alzheimer Catalunya.
20: El maltractament no sempre deixa marques físiques, sinó que sovint es manifesta a través de control, de negligència, de pressió emocional, d'abús econòmic o de maltractament psicològic. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
19: De fet, la meitat dels agressors són els fills. Segons els Mossos, l'aïllament social i la soledat no volguda són factors que afavoreixen que els maltractaments persisteixin. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cantant Beret queda en llibertat després de ser acusat d'agressió sexual a una fan.
21: De moment no han transcendit més detalls sobre els fets, però el jutge li ha prohibit comunicar-se amb la denunciant i li ha retirat el passaport. Beret va actuar dimarts a l'estadi olímpic Lluís Companys a Barcelona.
0: 8 i 20 ha començat el Mundial de Futbol a l'estadi Azteca de Mèxic. Amb el Mèxic 2, Sud-àfrica 0.
22: Un Mundial que comença descafeinat amb una cerimònia apagada només amb el color de Shakira i el grup Maná, que escoltem. No hi ha hagut presència de la presidenta del país mexicà. S'ha jugat el partit inaugural enmig de les protestes a la rodalia del camp per les desaparicions al país.
23: En la inauguración del Mundial, aquí a unos escasos metros se está realizando el partido México-Sudáfrica. Y afuera, pues esto es lo que se vive, protestas.
22: Als Estats Units debuta avui la selecció anfitriona, plena de jugadors hispans crítics amb Donald Trump.
0: I per cert, que una vintena d'experts en salut i canvi climàtic alerten dels perills de les altes temperatures durant el Mundial. Montse Poblet.
1: Els protocols de la FIFA només contemplen fer pauses o suspendre els partits quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arribi a 32, perquè ens entenguem, termòmetres a 45 graus i una humitat de com a mínim el 20%. La investigadora de l'IS Global, Ivana Sivajanovic, és una de les expertes que ha firmat la carta enviada a la Federació Internacional de Futbol perquè ho reconsideri.
2: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
1: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A dos quarts de nou analitzarem els primers partits amb Ricard Torquemada i després a l'Àgora farem balanç de la visita del Papa de Barcelona amb Albert Om. Una visita que va acabar amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que 3 milions de persones ja han vist a través del 3CAT i van sentir a través de Catalunya Ràdio.
8: L'especial ja és la segona emissió més vista de la temporada. Igor Cortadellas és el creador de l'espectacle.
12: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri i el balanç, sabent que el clímax és que ens anem una creu.
0: I per cert, que ho dèiem a la portada, Miquel Barceló és un dels artistes finalistes per dissenyar la façana de la Glòria. Doncs bé, ara Barcelona exposa a la capital catalana per primera vegada des de 1990.
8: I ho fa amb uns gravats inèdits que ha fet a Barcelona en els últims 15 anys. Es poden veure a la galeria barcelonina Artur Ramon Art.
24: El gravat té una part molt tècnica, no?, de control, però també hi ha una part molt maca d'improvisació i d'accident, no?, i és el que provoco, intento.
8: L'exposició es podrà veure fins al mes d'octubre.
0: 8:22 i a Madrid el taxador fixa en 1,3 milions el preu de les joies trobades en una caixa forta de l'expresident Zapatero. Anem cap allà, Tania Tàpia, bon dia.
25: Què tal, bon dia.
0: I és una xifra molt més elevada del que calculava l'advocat.
25: Sí, l'entorn de Zapatero parlava de 30.000, 50.000 euros, però la taxació encarregada pel jutge a una joieria en coordinació amb d'altres experts apunta ja a un valor preliminar de 1,3 milions d'euros d'aquestes joies que van trobar al despatx de l'expresident. Durant el registre, el 19 de maig, la seva secretària va dir als agents de la UCO que eren herències familiars de la seva dona i regals de viatges, però el jutge vol esclarir l'origen, si estan declarades i quina és la procedència real de les joies per descartar, doncs, que siguin contrapartides de la suposada xarxa de corrupció amb què l'impliquen.
0: Però això passa a vegades, que tens unes joies que no sabies, que té un valor i llavors, hosti, si ho arribo a saber...
25: A mi no em passa.
0: No, ja. Sí, sí. Per cert, Tània, que també tenim novetats en la investigació de la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
25: Sí, perquè 6 mesos després el jutge ha permès a l'UCO accedir als comptes bancaris de González Amador a 16 entitats diferents. Demana tota la informació des de l'1 de gener del 2014 fins a l'actualitat. L'objectiu és veure si va tenir un increment patrimonial, és a dir, una entrada de diners sospitosa i que es pugui relacionar amb els negocis amb el grup Quirón. Des del PSOE, que és per personada, ho aplaudeixen així, Mar Espinar.
26: Quizás ahora podamos saber el origen del dinero con el que se pagó el ático donde vive la presidenta y de los turbios negocios que rodean a su pareja.
25: Aquesta és una casa oberta per corrupció en els negocis, al marge d'una altra que té oberta per frau fiscal. Entre d'altres, el jutge vol rastrejar els moviments bancaris per saber si González Amador va pagar una comissió encoberta al grup Quirón a través de la compra d'una societat pantalla.
0: Els escàndols de corrupció que ja es noten en les perspectives també electorals del PSOE.
21: El PSOE cau 5 punts en intenció de vot i el PP es quedaria a 4 punts del socialista segons l'últim sondeig del CIS. És l'única enquesta que encara pronostica una victòria socialista de Pedro Sánchez. Ell es manté com a president preferit amb gairebé 20 punts de marge sobre Feijóo. Tampoc no canvia el rànquing de preocupacions principals de la ciutadania. L'habitatge continua sent el gran mal de cap de la majoria de gent, seguit de l'economia i la immigració.
0: I el Congrés passa endavant de la llei catalana per reduir les traves judicials a l'eutanàsia. Dani Sanzeaja.
27: La majoria de la investidura ha votat a favor d'evitar casos com el de Noelia Castillo, que va tardar 2 anys a rebre l'eutanàsia pels recursos del seu pare. El que es proposa és que només es puguin presentar davant la màxima instància de cada comunitat, la seva sentència serà ferma i s'haurà de saber en menys d'un mes. Ho han defensat els diputats del Parlament, Jordi Fàbrega de Junts, Juli Fernández d'Esquerra i Sara Jarrieta del PSC.
28: Retardar la resposta judicial té conseqüències humanes.
29: Aquí el que perseguim és que hi hagi certesa.
30: La darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
27: PP i Vox consideren que així s'eliminin garanties a persones que el que necessiten, diuen, és ajuda. Des de Madrid, Dani Sánchez Viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida ampliem els esports, però abans parlem de cultura perquè avui arrenca el Cabró Rock. Ser feliç ja no importa
8: música aquest cap de setmana s'esperen 58.000 persones. Serà l'edició més multitudinària i entre els artistes, doncs, la gossa sorda Joan Dausà o Oques Gràcies, que faran el seu últim concert a casa Osona.
0: I avui també Joan Dausà estrena música nova.
3: Veus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
8: Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, una cançó que fa en col·laboració amb Mama Duixa, i per cert, que avui Joan Dausà serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11.
0: I també hem d'explicar que una veu mítica de la ràdio, Àngels Barceló, que va començar, per cert, aquí a Catalunya Ràdio, es va acomiadar ahir dels micròfons de la cadena SER.
4: Se acabó. Es el último hoy por hoy que hago. He acordado con la casa y con su complicidad que lo dejo aquí porque la casa tiene que empezar a trabajar en lo que viene. Entonces, pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha.
0: Uy.
8: Ho va fer per sorpresa després de 7 anys al capdavant del programa matinal Hoy por Hoy i de 21 anys ja en la cadena. Fa només 3 setmanes es va saber que no venia el contracte amb la casa i que a partir del 31 d'agost al capdavant s'hi posaria Aymar Bretos, actual director de Hora 25 de la cadena SER.
5: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
6: I pot ser tot això sent professional.
5: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja hem parlat de la inauguració del Mundial de Futbol. De fet, de seguida tornarem a parlar perquè ens acompanyarà Ricard Torquemada. Una cerimònia descafeinada amb protestes fora de l'estadi Azteca de la Ciutat de Mèxic pels desapareguts del país i també amb l'absència de la presidenta del país.
22: Sí, ja sorprès que no hagi assistit a l'estadi. Un inici de Mundial amb contrastos. Mentre els manifestants protestaven a la rodalia de l'estadi, els selectes aficionats mexicans que sí que havien pogut pagar les caríssimes entrades celebraven haver pogut veure Mèxic guanyar 2-0 a Sud-Àfrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
13: Es un estado emocional muy fuerte, ponerte ahí, ver para arriba, equivocarte pases fáciles, habla de que les pesó un poquito la, no a todos, les pesó un poquito el escenario.
22: En l'altre partit de la jornada, Corea del Sud 2, Txèquia 1, avui Canadà-Bòsnia a partir de les 9 del vespre i Estats Units-Paraguai a les 3 de la matinada.
0: I el Barça, una victòria de classificar-se per la final de la Lliga de Bàsquet.
22: Dominant 2-0 la semifinal davant el Tenerife, amb una nova victòria 97-89. Nicola Provitola, jugador blaugrana.
14: Ojalá podamos cerrarlo el sábado. Si no, hay que tener la mente puesta que sabemos cómo ganar, que sabemos cómo jugar y que tenemos que seguir en esa línea.
22: El Joventut juga a València a les 8, el segon partit de la semifinal. Després de perdre el primer, el partit el podreu seguir a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: I el Madrid anuncia el fitxatge de Mourinho per les pròximes 3 temporades.
22: Fitxatge està, encara no treballarà fins al mes de juliol, però el Club Blanc ja ha anunciat oficialment el fitxatge. L'Atlètic Barceloneta jugarà la final de la Champions masculina de waterpolo, va eliminar el Ferencváros als penals, el seu rival serà el Pro Recco italià, i aquest matí primers entrenaments al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1.

0: Són 8:45.
1: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
2: Costellarro va bé. Gràcies.
3: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
1: Costellarro, senyor?
4: Volkswagen.
0: I el matí arrenca pendent de... De com evolucionen els mercats de l'anunci de Donald Trump de la fi de la guerra amb l'Iran. D'aquí a mitja hora obren les borses també a Europa. Redacció, Lara García.
5: Sí, tot i que de moment l'Iran no ha confirmat cap acord i diu que no hi ha res per escrit, els mercats ja celebren la notícia. Wall Street va rebotar amb força en el tram final de la sessió d'ahir al vespre. Les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars d'aquest matí i el preu del petroli es desploma. Ha baixat $6 des de l'anunci de Trump i ara mateix el barril de Brent ja se situa en els $88, el preu més baix des del març.
0: I el món empresarial i econòmic té els ulls posats a la Seu d'Urgell, a la segona jornada de trobada empresarial del Pirineu, que arrenca d'aquí a poca estona. Aquest matí intervindrà l'ex-primer ministre italià, Matteo Renzi. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
6: Bon dia, sí, segona i última jornada avui d'aquesta 37a trobada amb gairebé un miler d'empresaris aquí a la Seu. Avui se centren els plans de futur de les empreses davant, justament, d'aquesta inestabilitat política, geopolítica, mundial, vaja. En parlarà a les 10 el president Salvador Illa, també, i també, com dèiem, al migdia, Matteo Renzi, a més, entre d'altres, d'una ponència sobre boomers i joves o una taula amb directius de multinacionals, a més de molts espais de trobada entre uns empresaris, malgrat aquesta incertesa, optimistes, perquè segons el baròmetre de la trobada, la majoria preveuen que les seves empreses continuïn creixent.
0: I a Madrid, la setmana de la visita del Papa es tanca amb portes obertes al Congrés en un gest d'acostar les institucions als ciutadans. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. A partir de les 10 del matí s'obre la Porta dels Lleons, que s'obre molt poques vegades, per exemple, només quan venen els Reis, i ho farà per rebre centenars de ciutadans entre avui i demà. És una tradició de fa més de 3 dècades, però que enguany té un al·licient extra, i és que els ciutadans podran trepitjar espais on el Papa Lleó XIV va fer un discurs històric fa només 4 dies. És un dia també perquè els ciutadans es trobin, per sorpresa, alguns diputats que es deixen veure per l'hemicicle.
0: I d'aquí a poc més de 2 hores es presenta la temporada 26-27 del Teatre Lliure de Barcelona, que coincideix amb els 50 anys d'aquesta institució. Redacció, Marta Viana.
5: Serà el seu director, Julio Manrique, qui explicarà totes les novetats. Per ara se sap que s'obrirà amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos, que s'inaugurarà conjuntament amb el Festival Grec, que també fa 50 anys. Fins ara s'han pogut treure abonaments a cegues de 10 funcions per una temporada que es descobrirà avui.
0: I ara cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Doncs avui, com de costum, hi ha diversos retards a Rodalies i regionals. Destaca la demora de 40 minuts del regional de l'R11 que ha sortit de Barcelona i va cap a Portbou. La resta de trens de l'R11 tenen un retard mitjà d'uns 10 minuts. També destaquem un endarreriment de 3/4 d'hora en el tren que va de Manresa a Lleida i també 3/4 d'hora de retard en el que va de Salou a Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies i també normalitat al metro de Barcelona.
0: I les carreteres com estan, Clàudia Serra?
9: Doncs tenim un punt força complicat, que és la Ronda de Dalt, és la que concentra més problemes perquè hi ha hagut un accident a Esplugues, hi ha 2 carrils tallats, sentit Llobregat i cua des de Sant Gervasi.
0: Això pel que fa als punts vermells, pel que fa als punts taronges?
9: Es manté lentitud a la P7, al Papiol, en sentit Girona, on fa una estona també hi ha hagut un accident, i a Mollet, també sentit nord, cap a l'enllaç amb la C-17.
0: De seguida parlarem de l'estrena del Mundial amb Ricard Torquemada, però què més tindrem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solana, redacció.
10: Doncs parlarem d'immigració, de la seguretat a Barcelona i de com està l'economia a Europa. Amb l'Albert Om acabarem de repassar la visita del Papa i com cada divendres el dilema. Avui sobre si per triar els estudis han de pesar més els somnis o els diners que pugui donar la feina. A les 11, Joan Dausà, i per acabar, recomanacions de cap de setmana.
0: De seguida l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Artura Puente i Jordi Cominal.
11: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, tornen les temperatures estiuenques. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia, sí. A més, per un període llarg de temps, com a mínim 10 dies, segurament temperatures per sobre del que és habitual, bastant per sobre. Demà comença a disparar-se el termòmetre. Avui ja déu-n'hi-do com poden pujar els termòmetres, sobretot a la zona de l'Empordà, on tenim una tramuntana càlida que pot fer que pugin fins als 32 o 33 de màxima. També a Ponent es podrien arribar als 33 o 34. Dia de sol també demà. Demà ja s'arribarà als 35 o 36 a Ponent. Diumenge encara una mica més. I diumenge sí que podrien tenir algun ruixat de tarda al Pirineu.
13: Sí.
4: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
13: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia: augmenta porositat i temperatura alhora. La resposta era: estufa. Avui divendres acabem amb un Enigmàrius colombòfil. Crear trames de coloms a Barcelona. De 7 lletres. Crear trames de coloms a Barcelona. 7 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ja ha començat el Mundial, ahir ho explicàvem a l'antena de Catalunya Ràdio i ho seguirà en aquesta emissora Ricard Torquemada. Ricard, bon dia.
17: Bon dia, Ricard.
0: Com ha començat això?
17: Doncs tímid. El Mundial ha començat amb timidesa, amb molta por amb els equips que han jugat i sense gaire sorpreses, perquè Mèxic com a anfitriona va guanyar a Sud-àfrica i Corea del Sud ha guanyat a la República Txeca, per tant encara cap diríem cap cop futbolístic.
0: Era un estadi especial, no? L'estadi Azteca, sí. On tenim Pelé i Maradona a la retina, diguéssim, a la memòria, per allò divide el futbol, però és veritat que tampoc va ser un partit que va despertar gaires passions.
17: Home, el més destacat, 3 expulsions, que estem parlant d'una entrada arbitral polèmica. Veurem si es baixa el llistó d'exigència sobre la duresa, perquè hi va haver un parell que van ser, com a mínim, polèmiques. 2 expulsions sud-africanes, una mexicana, i l'anfitrió que guanya el primer partit. Avui debuten els 2 anfitrions restants, aquesta nit Canadà-Bòsnia, a Toronto, i a les 3 de la matinada als Estats Units-Paraguai a Los Angeles.
0: Van cantar el Canta y no llores o va sonar?
17: Jo no el vaig sentir. No vaig sentir.
0: Bé, són aquelles cançons que després et tornen a la contra, saps? I per això, per apuntar-ho.
17: No, encara no. Ja heu dit que també la cerimònia inaugural, bé, jo de criteri musical en tinc poc, però diria que va ser una cosa que no va impressionar el món.
0: No. Bueno, veurem, seguirem. Ja sí que he vist que per això tots els partits que venen són molt de matinada, Vull dir que aquí, clar, els horaris...
17: Sí, clar, aquí... és que hi haurà un horari, diríem, prime time europeu, que és aquest del vespre, 9 o 10 de la nit.
0: Sí, sí.
17: Després n'hi ha alguns dies, només hi ha alguns dies a les 6 de les 7 de la tarda, per exemple l'estrena d'Espanya dilluns és a les 6 de la tarda contra Cap Verd, però després hi ha molta matinada, sí, 3 del matí, 4 del matí, clar, hi ha tants fusos horaris diferents als Estats Units, a Mèxic, a Canadà, que no té una regularitat els horaris, o sigui, no és fàcil de seguir, has d'anar, diríem, que tenim controlat el menú dia a dia.
0: Sí, sobretot perquè molta gent, però moltíssima gent d'empreses han fet molt. Les quinyeles del Mundial, crec que és una cosa extensa ja a tot arreu, encara que no t'interessi. Vull dir que molta gent segurament anirà consultant cada dia els resultats. Clar. Per veure com avança la
17: travessa. Mira, una cosa que em va cridar l'atenció, Ricard, ahir, que haurem de seguir, és que quan fan la pausa de refresc, aquesta que està instaurada, entenc que estarà instaurada per altres temperatures a Nord-Amèrica, s'aprofitava per introduir un anunci televisiu, cosa que fins ara no passava, aquí a la Lliga de Futbol o a la Champions, quan hi ha una pausa de refresc, doncs es manté la realització sobre el terreny de joc. Ahir ja va colar el primer anunci i fa la sensació que anirà per aquí. Això és molt cultura nord-americana.
0: Ricard Torquemada, una abraçada, gràcies.
17: A tu, Ricard, adeu.
18: Catalunya Ràdio.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
21: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMark i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMark.
23: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
24: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
25: La Sagrada Família torna a atraure totes les mirades.
26: Gaudí va deixar com unes regles de joc molt clares i tot va encaixant com si fos un puzzle.
25: Un viatge al present i al futur d'una icona mundial.
27: A la façana de la Glòria estem parlant de 100.000 peces de pedra.
25: De la mà dels que hi treballen.
28: Soc part d'una cosa immensa.
25: I que ha entrat per primer cop a la Torre de Jesucrist. A tocar del cel, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Plutó!
30: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
31: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Avui a l'aura del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente i amb l'empresari exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
32: Hi ha hagut ovació per la Sara Llobet perquè s'han recordat dels 4 cafès i mira que cadascun té la seva particularitat, però ja final de temporada ja s'han recordat dels cafès que volen els nostres agoristes i això ens ha portat a que la Mila ens expliqués batalletes de quan feia de cambrera al poble.
0: Ah, sí, feies de cambrera?
33: És que cambrera abans que feia.
0: Però bona cambrera o de és que la segona cosa ja no se'n recorda.
33: Ara s'hi explicava que el sistema que hi havia abans és que tenies uns sous de misèria, però hi havia moltes propines. Llavors, si eres bona cambrera, tenies moltes propines.
0: Cambrera és un tema, eh?
33: Aquest és un tema. Però estic parlant de la prehistòria.
0: Perquè hi ha molt bons cambrers, sí. Però n'hi ha de que són...
33: Yeah.
0: Els dius, un cafè amb llet i un entrepà. Dius, un moment, vaig a buscar la llibreta. Dius, no cal que una llibreta, és un cafè amb llet i un entrepà. Però bueno, també viuen les condicions a vegades que fa que hi hagi molt estrès al voltant.
34: És un dels grans exemples quan es parla de que s'ha d'augmentar els sous i a l'hora de poder pujar preus, etcètera, etcètera.
33: Sí.
34: És un dels grans exemples, no? Si vols un bon servei, has de pagar bons sous, etcètera.
33: Bueno, hi ha mig país de la meva edat van treballar d'això per pagar-se els estudis, vull dir que és el meu cas.
35: I darrere s'ha prestigiat molt, o s'està intentant prestigiar molt, el tema dels bons cambrers, del bon servei en els restaurants. Parlo, jo crec que és una de les parts que el client més aprecia i que moltes vegades estan una mica, o gairebé sempre, pitjor pagats que altres sectors del mateix restaurant, diria.
0: Un apunt de qualitat. Ferran?
17: Jo no he fet de cambrer. Però em sembla bé
0: que s'ha fet. Obrir l'àgora, avui anant cap a Belfast, cap a Irlanda del Nord. Perquè avui a la nit, bueno, avui a la nit ha estat tranquil·la, però després de dos dies aldarulls que ens han deixat sons com aquests. Això que sentim són persones que estan colpejant portes i finestres de cases de famílies d'immigrants, a més d'intentar també cremar els habitatges. Tot plegat després que un refugiat sudanès intentés matar un home en ple carrer i que l'extrema dreta ho hagi aprofitat per atiar, en aquest cas, la violència. Quim Olivares és el nostre enviat especial a Belfast. Quim, què tal? Bon dia.
36: Hola, bon dia a tothom.
0: Explica'ns què t'has trobat a la ciutat en aquestes últimes hores i amb qui has pogut parlar.
1: A veure, m'he trobat una ciutat molt desèrtica, la veritat. Belfast no és que tingui la fama de ciutat molt animada, però ahir quan vam arribar a mitja tarda és que els carrers estaven buits, no hi havia gent, no hi havia cotxes pel carrer. Vam preguntar si això era normal i ens van dir que no, perquè de fet les autoritats van tallar el trànsit ahir públic, el transport públic, perdó,

0: que els hi han cremat les cases, hi ha una trentena de persones sense casa, i per tant la gent troba que estava bé queixar-se per la situació, segons ells, de descontrol d'entrada d'immigrants estrangers, però hi havia un pas, o era un pas excessiu, començar a cremar cases d'immigrants que contribueixen, lògicament, al benestar d'aquesta societat.
1: Vale. Qui són aquestes persones que estan protagonitzant els atacs?
0: A veure, és difícil precisar-ho. Són joves i no tan joves, perquè ahir vam veure les fotografies de dues persones que la policia busca i eren persones de 30 anys, que jo crec que ja no són joves. Aquí els consideren, amb els pocs nord-irlandesos que he parlat, parlen de thugs, que és una paraula que en anglès podria haver dit delinqüents o brètols. Qui hi ha al darrere d'aquests joves o no tan joves? Doncs alguns creuen que hi ha el descontentament per la falta d'oportunitats, veuen els immigrants com les persones que els han tret aquestes oportunitats. L'extrema dreta hi té un paper bàsic, evidentment, ja ho has dit tu abans, han atiat a través de les xarxes socials el fet de sortir al carrer, de protestar violentament, i culpabilitza el govern laborista per no haver tingut prou madura per evitar l'entrada. També hi ha un tema de qüestió política interna, per entendre'ns. La primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, que és republicana, ahir va explicar que la majoria d'incidents s'havien produït en zones unionistes i que, per tant, alguns paramilitars unionistes estarien al darrere d'aquesta violència. La policia això diu que no en té proves, i la policia insisteix que ha estat l'extrema dreta que, a través de les xarxes socials, doncs, ha incentivat a que la gent surti al carrer i, bueno, de manera violenta, no?
1: I hi ha por entre aquestes persones estrangeres que viuen a Belfast?
0: Sí, mira, ahir vaig parlar amb un noi que porta aquí 15 anys, no es va deixar gravar, però sí que ens va explicar una mica la seva història. Porta 15 anys visquent aquí a Belfast, va venir del sud de Somàlia, té fills que van a l'escola, i ens va explicar, amb sentit de l'humor, que no anava a alguns dels barris d'aquí de Belfast perquè allà cacen a la gent de color com jo. Diu, si vas tu, referint-se a mi, com ets blanc, no tindràs cap problema, però jo, com que sóc fosc, i va utilitzar aquesta paraula, sóc dark, aniran a per mi. Jo no tinc por perquè m'ho prenc bé, vaig viure a Somàlia i vaig viure la violència d'aquell país i m'ho prenc bé, però sí que tinc amics que tenen por de passejar-se per aquests llocs. Sí que és veritat que Belfast és una ciutat molt particular, on hi ha zones molt delimitades per sectors unionistes i zones molt delimitades pel sector republicà, i la gent no tendeix a anar a barris on no són de la seva pròpia sintonia política, per entendre'ns. Yeah. Però sí que és veritat que esclar, aquesta discriminació i aquestes amenaces contra gent nascuda fora són noves en aquest territori, tot i que els dos últims estius hi ha hagut aldarulls sempre orquestrats per l'extrema dreta i contra això, contra la immigració.
1: I la resposta dels governs, quina és?
0: A veure, d'una banda, reforç policial. Ja ho he explicat abans, 200 o 150 policies vinguts d'Anglaterra que s'estan en una base militar que hi ha a les afores de Belfast. Això hauria de servir per apaivagar els ànims. I després, el govern nord-irlandès, compartit per republicans i unionistes, els primers dies va parlar amb una sola veu, va dir que aquests eren els que sortien al carrer de forma violenta, se'ls havia de fer callar, no era la solució al problema. Després hi ha una mica, sí que hi ha hagut diferències entre el que han dit els republicans i els unionistes, però sí que és veritat que a nivell polític hi ha hagut una certa cohesió per dir que la violència no havia de tornar als carrers d'Irlanda del Nord, en un lloc que segur que sabran els nostres oients, plagat de violència en els Troubles, els conegut com a violència sectària entre republicans i unionistes. Aquí sembla que ningú té ganes, o almenys la gran majoria de la població no té ganes de tornar a aquella època de barricades als carrers, de còctels Molotov i de coses més gruixudes.
1: No marxis, Quim, que ara ho comentarem també amb Sergi Pardos, que és membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit, és també catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow, i també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Un minut.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies.
4: Per què, mama?
3: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
4: Gràcies a tu.
5: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
6: 150 anys movent-nos per tu.
7: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
9: I el premi és per en Denis Dumà.
10: Moltes gràcies.
11: Guardonat per la crítica, però ignorat pel seu pare.
10: Cap paraula, cap missatge.
11: És també director d'orquestra, com el fill.

0: oferta al càrrec. Escala de Milà.
1: El conflicte està servit.
2: Tenim un problema, estimat Deni. La meva secretària es va equivocar i va trucar al teu pare en lloc de trucar-te tu.
3: És broma?
1: Maestros, i és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Amb Quim Olivares, l'enviat especial de Catalunya Ràdio Belfast, també a l'Àgora, amb Ferran Espada, Vilar Osper d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, de seguida Sergi Pardos, catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow. Però abans, una ronda ràpida dels agoristes sobre el que està passant. Creieu que és significatiu en els temps que corren, Arturo?
6: Bueno, és una... Aquest tipus d'aldarulls motivats amb qüestions racials han passat, els hem vist disseminats en altres moments, i aquest està clarament influït per les xarxes socials. Estem veient com a Twitter tota l'estona els missatges estan incendiant aquesta comunitat.
5: Milagros.
7: A veure, jo crec que aquí estem davant d'un patró que és el que és perillós, que és que hi ha un discurs latent i un estat d'ànim latent que pot esclatar aquí o allà en funció de que hi hagi un succés o un fet que pugui ser utilitzat per escalfar, i aquí el que és sorprenent és la velocitat amb la que, a partir de la mort d'aquell nano del Novak que va haver-hi fa uns dies, després aquest altre incident que no va arribar a tenir conseqüències, ha esclatat una violència inusitada en qüestió de dies, o sigui, brutal.
8: A veure, jo crec que la xenofòbia més radical és un fenomen global. No donarem lliçons des d'aquí quan...
7: Tenim Torre Pacheco, eh?
5: Però estem cremant cases, eh?
8: Sí, però vull dir, no donarem... Perquè és que no sabem què pot passar aquí d'aquí un any o d'aquí dos anys. Vull
5: no, de fet, una cosa porta l'altra, no?
8: Per tant, no donarem lliçons. Ara sí que jo crec que a Irlanda del Nord, qualsevol que ho conegui mínimament sap que hi ha un element diferencial. Evidentment, estem parlant sempre d'un tema econòmic, de situacions d'empobriment que generen una reacció social amb xenofòbia. A Irlanda del Nord té unes altres bases. Té les bases de que aquest empobriment passa perquè una part de la societat nord-irlandesa o del nord d'Irlanda s'ha empobrit per la pèrdua de privilegis. Vull dir, ja cremaven cases. És que a mi em fa molta gràcia.
6: Sí.
8: A Belfast, a Londonderry, ja es cremaven cases, no d'immigrants, dels irlandesos catòlics que volien fer fora. Vull dir, són els mateixos, no ens enganyem. Sí. Mirem el mapa dels aldarulls. És evident que els catòlics no estan exempts de la possibilitat de que això passi. Tenen un bon antídot, que en dues paraules es diu Sinn Féin, i que ara és la primera força de l'illa. Ara, no ens enganyem, això és la mateixa gentussa lleialista que ja provocava el que provocava terror en la població catòlica, cremant les cases, perseguint, matant, etcètera, etcètera, quan no hi havia immigrants. Eren els seus suposadament immigrants, quan evidentment els catòlics irlandesos estaven a casa seva i a la seva illa. Jo crec que això és important, i de fet una de les grans acusacions que arriba, bueno, això és que jo fa l'última vegada que vaig estar només cal anar per Falls Road i saps perfectament la diferència que hi ha entre uns barris catòlics que els acords de pau s'han viscut com una oportunitat i que s'ha anat normalitzant moltíssim la qüestió, i vés a Shankin Road i és que a mi em fa gràcia que la policia digui que no té proves de que els paramilitars lleialistes estan darrere d'aquests disturbis, que no vol dir que tots els que hi participin ho siguin, eh? Però em fa molta gràcia quan tu vas i veus davant dels pubs la gent dels voluntaris protestants armats davant dels pubs, i no han sigut capaços des dels acords de pau de desmuntar unes organitzacions armades que bàsicament s'han dedicat tots aquests anys al narcotràfic.
5: Però bé, la ronda, Jordi.
9: Jo coincideixo bastant amb el que diu el Ferran. Potser no arribaria tan avall amb les conclusions, perquè m'interessa molt el que pugui dir l'enviat especial o l'expert, però la meva tesi, jo també hi vaig estar fa un parell d'anys una altra vegada a veure com ho teníem tot plegat, i em va sorprendre. La meva tesi és que si no fos a Belfast, probablement la reacció seria una altra. Perquè realment, després de molts anys dels acords de Divendres Sant, si tu fas un tomb per la ciutat, encara respires violència. És més, en una ciutat bastant deprimida econòmicament, de la violència passada, alguns n'han fet el modus vivendi per un determinat turisme de la violència. És a dir, Hi ha rutes marcades en les quals et porten a veure encara on hi ha unes sabatetes d'un nen que va ser assassinat o un mural que protegeixen on el que hi ha és un tio amb una metralladora dient que allà et protegeix, etc, etc. I per tant sí que hi ha un substrat d'una violència continguda que probablement, ara que no és un tema entre republicans i britànics, potser es manifestarà cap a l'immigrant, no?
7: Sí, però de totes maneres jo crec que la clau de tot està en el discurs que està creixent, que és el discurs de l'odi, perquè també han tingut episodis de cremar centres de refugiats a Alemanya.
9: Totalment,
7: i allí no tenen aquesta tradició.
9: Facilitat global,
5: però el context, diguéssim, és aquest. L'altre context, que és l'internacional.
7: Allà on prengui el foc prendrà les característiques de la llenya que hi hagi en cada territori.
9: Un lloc que és més seca. Saps el que vull dir?
7: Aquesta llenya és més seca.
8: Sí, sí, sí. Quan jo parlo de la pèrdua de privilegis de determinats sectors nord-irlandesos, vull dir que hi havia gent que tenia llocs de treball ben pagats per l'exclusió de la resta de la població.
7: Sí.
8: I tot això s'ha perdut. Vull dir, en aquests barris...
7: Això el que fa és incrementar el malestar.
8: Clar, evidentment. I evidentment, com que els acords de pau, el fet de que ara la primera ministra sigui una primera ministra del Sinn Féin, etcètera, etcètera, no permet tornar a l'atac als catòlics, doncs l'atac se'n va cap a un altre cantó.
5: Sí, sí, són les 8:56. Sergi Pardos, què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia, com esteu?
5: Catedràtic de Ciències Polítiques de la Universitat de Glasgow i membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Quina és l'explicació perquè hagin brotat aquests atacs contra persones immigrants, Sergi?
3: Sí, a veure, molt en la línia del que dèieu, no? Jo crec que els estudis sobre violència racial ens diuen que normalment, per observar aquest tipus d'episodis violents tan seriosos, no?, contra immigrants, necessites dues coses. La primera, com es comentava, és una situació, diguem-ne, de conflicte latent, no? I normalment, en concret, d'erosió econòmica. Sense excepció, gairebé, episodis que hem vist així en el passat, en altres països, fins i tot al Regne Unit, doncs els protagonitzen, sobretot, homes joves, o joves entre cometes, més o menys, barris o en zones geogràfiques molt deprivades econòmicament, no? Amb atur, zones postindustrials en declivi, etc. No? Hi ha una pila d'estudis que arriben a la mateixa conclusió. Això s'ha estudiat al Regne Unit, malauradament no és la primera vegada que una cosa així ha passat. S'ha estudiat a l'est d'Alemanya, on va haver-hi episodis d'aquest estil, amb la transició més enllà del comunisme, als Estats Units, per suposat, amb atacs a la comunitat afroamericana, etc. No? El que passa és que la desigualtat econòmica i aquesta desafecció política, social, diguem-ne, per si sola és necessària però no és suficient. Llavors necessites una segona cosa, una espurna, diguem-ne, que enceta el conflicte de debò, que normalment és una mobilització política i, com dèieu també, en aquest cas el rol de l'extrema dreta, en particular un tipus d'extrema dreta una mica més virulent que s'està utilitzant, diguem-ne, de les xarxes socials de manera molt perillosa que ha mobilitzat aquest tema, no?
5: Quan parlem d'extrema dreta, en aquest cas, de quin tipus d'extrema dreta estem parlant?
3: A veure, normalment parlem de dos grans tipus d'extrema dreta, no? La primera, que és de la que normalment parlem, és la de tipus populista o de dreta radical, que se'n diu, no? I és normalment, entre cometes, una mica més moderada. És la que normalment es vesteix de partit polític, es presenta a les eleccions, són els partits polítics, diguem-ne, amb unes agendes molt antiimmigratòries dels que normalment parlem i que en els últims anys han anat guanyant moltes eleccions, etc. No? Llavors hi ha un segon tipus d'extrema dreta, menys institucionalitzada, més violenta, que hereta de manera més clara la tradició feixista, protofeixista, de gent amb els caps rapats, totes aquestes històries, més explícitament antidemocràtica, per dir-ho així. Diguem-ne que en les darreres dècades estava molt més marginalitzada, però que ara, de manera sorprenent i potser, diguem-ne, una mica preocupant, està adquirint molta més prominència, no? Llavors estan liderades per figures com, per exemple, Tommy Robinson, en el context del Regne Unit, no? I llavors, doncs, aquest segon tipus, una mica menys institucionalitzat i més violent, per dir-ho així, d'extrema dreta, cada cop està tenint més presència, no? En part, perquè es beneficia d'altaveus de persones com Elon Musk, que es dedica a aplaudir i animar aquests episodis, no? En part perquè han trobat la manera de mobilitzar aquest tema de manera molt efectiva, sobretot el tema de la seguretat física, no? Quan hi ha un crim comès per un immigrant presumptament, no? Tot i que es publiquin estadístiques que demostrin que la immigració i la criminalitat no estan associades, però, diguem-ne, quan hi ha un cas prominent d'aquest tipus, això mobilitza molt, i també, en part, per la normalització de determinats discursos per part d'espais polítics tradicionals. No? Per tot plegat, l'extrema dreta, diguem-ne, de caire més violent, cada cop està tenint una visibilitat més clara. No?
5: Aquí l'Arturo apuntava, no?, el paper de les xarxes. Hem vist, per exemple, suports d'Elon Musk, no?, de Tommy Robinson, per exemple, també. No? És a dir, aquí hi ha aliats i altaveus molt més potents que fa que tot això també doncs, tingui un ressò diferent al que estàvem acostumats.
3: Exacte, no? I el problema és que aquest ressò i aquesta prominència cada cop fa que la diferència entre aquestes dues extremes dretes de les que parlàvem, no? Cada cop s'està diluint més, no? I tenim altres casos on això es veu molt clar, no? El fenomen Trump és un bon exemple, per exemple. El primer Trump que vam veure, no?, el de 2016, quadrava bastant amb el full de ruta populista, de dir, home, una mica estrany, una mica sorprenent, una mica radical, però bé, és una persona que s'ha presentat en unes eleccions, que considera, diguem-ne, que el món s'ha dividit entre els nosaltres i els ells i que té una agenda molt antiimmigratòria. Era el full de ruta, diguem-ne, populista que hem vist a Europa i que seguim veient, no? Però llavors, quan va perdre les eleccions del 2020, ni més ni menys que va promoure una revolta per aturar l'alternança democràtica. Aquesta és una línia vermellíssima, inimaginable, pròpia ja de l'extrema dreta una mica més violenta, que ja no accepta la democràcia com a marc de la regla del joc. No? I, per exemple, el partit de Meloni, no?, primera ministra italiana, aquest ja no ve de la tradició populista, ve sociològicament del feixisme. Vox, sense anar més lluny, ara hi ha estudis que demostren que el tret ideològic més marcat comparat amb altres partits de dreta en el sistema polític espanyol és la simpatia respecte a l'herència del franquisme o el llegat del franquisme. Per tant, doncs, ara estem veient que, diguem-ne, votar aquests partits ja no és una qüestió fins i tot de si vols una política més o menys dura contra immigració, no? Ara el tema va de democràcia liberal, no? I això ja no va tant d'immigració, sinó que va de democràcia. En el moment en què arriben al poder aquests partits, tenen tendència a creuar la frontera, a concentrar el poder i a desmantellar el sistema típic de les democràcies liberals que protegeixen minories, no? I això, a lo millor, en alguns votants els hi pot semblar atractiu a curt termini, perquè dius, a veure si sacsegem el sistema i que ens treguin d'aquestes mil crisis que tenim, però demà o demà passat això es pot girar amb la teva contra, no?
6: Sí, citaves Tommy Robinson, no?, que sabes, és un pseudònim, no?, d'un líder d'extrema dreta, i també hi ha un altre nom que és important en aquesta història, que és el de Rupert Lowe, que estan plantejant-li com una mena de guerra Farage, no?, a més, vull dir que no sé en aquesta guerra entre extremes dretes com encaixen aquests aldarulls, aquests atacs violents. I després una altra qüestió que també a mi ha sobtat, que és que la tassa d'immigració a Irlanda del Nord és molt baixa. Realment és...
8: El 3,5%.
6: Realment, no? Està per sota del 5%, i depèn d'on vagis. No sé si això també... Com ho hem d'entendre, això? Vull dir que no estem parlant d'una societat que tingui una penetració de la immigració molt, molt alta.
3: Bueno, aquests són temes molt rellevants, no? Jo crec que citaves la figura de Tommy Robinson i de Rupert Lowe, i precisament, diguem-ne, aquestes dues figures representen aquest tipus d'extrema dreta més hereva del feixisme, no? D'una tradició més explícitament antidemocràtica que cada cop està, diguem-ne, que cada cop està adquirint més prominència i que està fragmentant, entre cometes, l'extrema dreta més populista, representada per Nigel Farage, no? que diguem-ne que és una mica més, entre cometes, moderada, que es presenta a les eleccions i que segueix un sistema una mica més establert, no? Per tant, doncs, les figures que tu estàs citant representen, són els noms i els cognoms una mica d'aquesta fragmentació de l'extrema dreta i, diríem, radicalització de l'extrema dreta, no? Figures com Tommy Robinson, una persona que ha passat molt de temps a la presó aquí al Regne Unit, una persona que estava vinculada al BNP, al British National Party, el Partit Nacional Britànic, explícitament feixista en el seu temps, no? Estem parlant d'aquest tipus de persona, ara mobilitzant milers de persones al centre de Londres i ara darrere de les xarxes socials atiant el conflicte que estem veient a Belfast, no? Per tant, doncs, estem parlant d'un episodi que no és broma i que representa una mica aquesta radicalització de l'extrema dreta, que diu coses i fa coses que fa 5-10 anys tothom s'hagués posat les mans al cap, no? I el segon tema que citaves, molt important, és a dir, Nord d'Irlanda té molt poca immigració, de fet, et diria, a Escòcia també, sorprenentment, la immigració al Regne Unit, hi ha moltíssima immigració, però es concentra sobretot a Londres i al sud d'Anglaterra. Depèn també una mica de com ho miris, és a dir, si mires a dins de Belfast, hi ha districtes al sud de Belfast on sí que hi ha més immigració concentrada, però bueno, aquestes coses sempre les pots mirar de mil maneres, però en general és veritat que Belfast té poca immigració, Nord d'Irlanda té poca immigració, i això coincideix amb el que ens ve d'estudis acadèmics sobre aquest tema. I abans ho dèiem, no? Episodis de violència racial contra immigrants, amb què correlacionen? Correlacionen normalment amb erosió i declivi econòmic profund, no en presència d'immigració. La immigració catalitza, per dir-ho així, desafeccions latents més que no les crea, per dir-ho així, no? Per tant, doncs, aquesta troballa que tu cites quadra molt amb altres estudis que tenim sobre el tema, no?
7: Sí, puc fer una pregunta?
5: I tant.
7: Sí, mira, aquesta divisió que has plantejat i que es repeteix en molts països d'una extrema dreta antisistema i una extrema dreta més de transformar el sistema des de dins, diríem, tot i que no està clar que després quan arribi al poder no es torni també antisistema, com ha passat amb el cas del Trump, com la traslladaries en el cas d'Espanya? Com veus l'evolució de Vox? I com veus aquesta competència? Perquè a mi m'ha sorprès bastant que Vox anava pujant, però també pujava si acabó la fiesta. També pujaven els més, diríem, altres alternatius a Vox. I a Itàlia veiem una evolució una mica diferent. Diríem que la Meloni ve de la branca més radical i el pas pel poder l'està d'alguna manera moderant. Com veus l'evolució a Espanya en cas de que tinguéssim un govern que guanyés les eleccions properes, el PP i Vox entrés al govern?
3: Sí, a veure, el cas d'Espanya se cita bastant amb aquests estudis, no? Com un cas molt típic, diguem-ne, d'una democràcia relativament jove, almenys en el seu temps, on l'extrema dreta no sortia, no? I la veiem a Àustria, la veiem a Holanda, la veiem a Itàlia, la veiem a França, però no la veiem a països com Portugal, Alemanya, Espanya, etc. No? I la tesi típica era dir... La vacuna, exacte, la vacuna, per dir-ho així, postfeixista, si li vols dir així, o postautoritària, com de dir, home, la gent té a la memòria recent què vol dir un partit d'extrema dreta, un règim d'aquest estil, per tant, doncs, diguem-ne, aquests països estan immunitzats. Bé, ja sabem que aquesta tesi, que potser era vàlida en el seu temps, ara és una tesi que ja no és vàlida, no? I jo crec que el cas espanyol, en aquest sentit, representa molt bé aquesta idea de normalització, no? Aquesta idea, doncs, que aquest tipus de discursos, diguem-ne, sonen més normals. I en part sonen normals perquè tenen més altaveus ells i ells ho fan millor, juguen amb molta ambigüetat, no? Però en part també són normals perquè espais polítics tradicionals també de vegades han comès l'error de normalitzar o adaptar alguns d'aquests discursos, no? Per aquesta cosa de dir, home, és que com que se'ns escapen vots cap allà, doncs diem lo mateix i per tant pararem aquesta fuita de vots, no? I això en realitat s'ha demostrat que és una receta catastròfica, perquè el que fas és augmentar la importància d'aquest tema i, diguem-ne, legitimar-la també, no? Per tant, doncs, hi ha una història de legitimació de normes, no? De quines són les fronteres del discurs, no? I llavors, com que tots ens hem desplaçat una mica més, diguem-ne, cap a la frontera entre cometes radical, doncs ara tot això sembla normal, no? Llavors, en el futur, Vox, què passaria si guanyés les eleccions, etc. És una mica el que ens referíem abans, no? És una gran incògnita. No saps per on et sortiran aquests països, no? Aquests partits, no? La tendència és que normalment es presenten com a semi-moderats, a dir, no, nosaltres no som antidemocràtics, nosaltres som els més democràtics del món, perquè precisament volem donar veu, diguem-ne, a la majoria que està silenciada, el nosaltres versus ells i tal, no? Aquest és un discurs, diguem-ne, que vesteix de democràcia un discurs bastant radical, no? Però llavors mai saps què pot passar. Els casos nord-americà, els casos polonès, hongarès, etc., ens demostren que moltes vegades, quan estan al poder, creuen aquesta frontera i, per tant, comencen a desmantellar el sistema, comencen a fer coses que van dir que no estaven ben bé en el seu programa electoral, no? I llavors, de vegades, tenen un concepte de democràcia, com a mínim, molt diferent al que tenim ara, no? La democràcia liberal, que és el sistema que tenim ara, doncs, a l'Europa, a Europa, als Estats Units, etc., és un sistema que sí que és veritat que respecta la veu de la majoria, però que sobretot protegeix les minories. La democràcia liberal és això, és protegir el dret individual. I si tu ets un individu que estàs en una minoria lingüística, racial, ètnica, d'orientació sexual, del que sigui, aquest sistema et protegeix. En el moment en què comences a desmantellar aquests, diguem-ne, pesos i contrapesos, aquest sistema de protecció de minories, diguem-ne, entres amb el campi qui pugui. I potser a curt termini t'interessa, però ningú et garanteix que demà o demà passat això no se't giri la teva contra, no? Per tant, doncs, és un interrogant, però en tot cas una mica perillós, no?
10: Ferran. Sí, jo volia preguntar per una altra frontera, no? Que és la física. El discurs de la xenofòbia, pues, habitualment va acompanyat d'un postulat de bunkerització, no? De fet, el propi Brexit ja portava una càrrega xenòfoba important. Es va crear l'imaginari per l'extrema dreta de que la Unió Europea era equivalent a descontrol migratori i que una Gran Bretanya sense la Unió Europea, aïllada, podria controlar molt millor la qüestió migratòria, cosa que després hem vist que era falsa. I, de fet, la mateixa extrema dreta que assegurava que calia que la Gran Bretanya sortís de la Unió Europea per fer el control migratori, ara està utilitzant el descontrol migratori per créixer, no? I jo volia preguntar, en el cas d'Irlanda del Nord, a més, hi ha una altra qüestió, que és que aquest Brexit, aquesta sortida de la Unió Europea, no ha comportat la mateixa situació de frontera que en la resta de la Gran Bretanya.
3: Sí.
10: I bona part d'aquests episodis que estem vivint se sustenten sota una reclamació de que cal una tornar a la frontera dura amb la República d'Irlanda perquè una part de la immigració, qüestió que no és exacta ni és verídica, però que una part de la problemàtica prové de que encara hi ha una frontera amb la Unió Europea que no està blindada, que és la frontera amb la República d'Irlanda, a través del qual arriben a Irlanda del Nord els immigrants. Aquest és un tema que té importància?
3: Moltíssima, i està molt bé que el ressaltis, perquè realment crec que no és casualitat, diguem-ne, que estiguem veient una virulència especial al context de Belfast i del nord d'Irlanda, perquè sí que tenim la mobilització de l'extrema dreta, sí que tenim aquest context d'erosió, diguem-ne, econòmica i de desigualtat econòmica, que són aquelles dues coses que ens surten als estudis que comentàvem, però llavors hi ha una cosa molt específica del nord d'Irlanda, que és el context post-Brexit, i també, sobretot, la tradició, diguem-ne, el conflicte polític que hi ha hagut entre protestants i catòlics entre la dècada dels 60 i 90 del segle passat, no? I això s'ha colat en aquest sistema i això està jugant un rol molt important. Llavors, en el context post-Brexit, que tu citaves molt bé, diguem-ne, el Regne Unit ha adquirit el control de fronteres, per dir-ho així, no? Ja no hi ha lliure moviment, tu necessites un visat, etcètera, etcètera, excepte amb la frontera entre el nord d'Irlanda i la República d'Irlanda. Aquesta frontera està oberta, perquè és una mica per no destarotar, per dir així, l'equilibri una mica precari que va aconseguir l'acord de Divendres Sant, no? Uh-huh. I llavors ara, que hi ha hagut moltíssima immigració al Regne Unit, malgrat tenir aquest control de fronteres, hi ha hagut moltíssima immigració, sobretot de l'any 2021 al 2023, i és per això que aquest tema ha esclatat molt, i un altre dia parlarem de per què ha passat això, però és igual, el tema s'ha polititzat de mala manera en termes d'immigració, sobretot entre comunitats unionistes i protestants, no? Perquè, clar, la comunitat unionista, diguem-ne, protestant, que se sent britànica, no? Diu, escolta'm, aquesta és una entrada d'immigració massiva, il·legal, per la porta darrere, no dèiem que el Brexit era control de fronteres, això és el Regne Unit, aquí tenim un control de fronteres global, per què hem deixat aquesta coseta aquí oberta que se'ns està colant tothom, no?
10: Exacte.
3: Per resumir-ho, seria això. I, en canvi, les comunitats catòliques més orientades cap a Irlanda diuen, no ens tanquis la frontera un altre cop, nosaltres som irlandesos, no toquis l'acord de Divendres Sant, perquè si no les tornarem a tenir, no? Per tant, doncs, el tema de la immigració ha accentuat, com acostuma a fer, no?, en altres contextos, escola amb altres conflictes, exacerba altres conflictes. I en aquest cas la immigració ha exacerbat alguns dels conflictes molt profunds que han marcat la política del nord d'Irlanda durant dècades, no?
5: Quim, vols afegir alguna cosa?
11: No, no, estava escoltant amb molt d'interès tot el que esteu explicant. La veritat és que jo acabo d'arribar aquí a Irlanda del Nord i conec la història d'Irlanda del Nord, però bé, estic molt, estava seguint tot molt, amb molt d'interès. La veritat és que vull avui i demà intentar parlar amb moltíssima gent perquè em posi una mica en context del que està passant realment aquí. Les condicions polítiques influeixen, però jo crec que el descontentament també econòmic per una falta d'esperança en el futur també hi ha una part que està al darrere d'aquests aldarulls que vull descobrir evidentment a les properes hores.
5: I ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies, Quim Olivares, enviat especial de Catalunya Ràdio a Belfast, i també Sergi Pardos, membre del Comitè Assessor de Migracions del Regne Unit. Gràcies, que vagi bé.
3: Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
5: Parlant de violència, parlarem d'aquí a dos minuts després de la publicitat. El govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos.
12: Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
13: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
14: Què?
13: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
14: Sense pagar?
13: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
14: Ah... Fem parlar, i ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
15: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
18: Ara Lidl pizza de pernil i formatge per 1,95. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, mozzarella per 0,69. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
19: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
20: Mal picant?
19: Què havia de ser, si no?
20: Però què va ser?
19: Apendicitis. Operat d'urgència.
20: Ostres.
19: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
21: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.

0: L'Angie.
1: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tan nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
1: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
9: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
10: Ho explicàvem a l'informatiu, el govern prepara canvis legislatius davant de l'augment dels tirotejos. Vol ampliar fins als 5 anys la tinença il·legal d'armes de foc. Miquel Jarque, què tal? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia, Ricard.
10: El Miquel és corresponsal de successos d'aquesta casa i ahir va ser a la trobada amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va fer amb els mitjans de comunicació. Una consellera, Miquel, que està preocupada amb l'augment dels tirotejos.
11: Està preocupada la consellera, està preocupada tota la cúpula de Mossos per diversos motius. Gènere, són fets que són estranys, puntuals... no es poden normalitzar, generen molta alarma social, tot i que la majoria de fets que es denuncien actualment, doncs la majoria són furts, són robatoris, i en general aquestes xifres baixen un 7%, doncs ens trobem amb aquests altres fets, amb aquestes execucions a la via pública, que, per exemple, aquest any a Catalunya han mort 6 persones, 18 han quedat ferides per arma de foc, totes estan relacionades amb el món del narcotràfic i d'alguna forma també amb el cultiu i el tràfic de la marihuana. L'any passat en van morir 8 i, a més, aquí el que està preocupant és, un cop es fa l'anàlisi d'aquestes dades, doncs es veu que no hi ha un patró. Segons les dades dels Mossos, el 28% dels incidents són amb armes reals, hi ha un 25%, una quarta part, que es fa amb armes d'incidents, que hi ha armes falses, i un 45% es desconeix si hi havia, on estava aquesta arma, perquè no s'ha trobat. Per tant, tenim una anàlisi també que no ens dona una línia clara per on anar. Sí que es veuen indicatius preocupants, per exemple, la mida de les armes. Hi ha moltes armes curtes, intervingudes, i això preocupa perquè les armes curtes es fan servir més que les armes llargues. Els incidents passen...
10: Perquè són més fàcils de portar, entenc, no?
11: Són més fàcils de portar, i si una arma és més fàcil de portar, també és més fàcil que la facis servir.
10: Ja.
11: Incidents que passen també al voltant de l'AP7, del litoral. Això, hi ha aquí una certa normalitat, perquè és on es concentra la majoria de la població, i a més tenim la part marítima, que és una entrada i sortida d'estupefaents, de droga, i també l'AP7 com a gran línia de distribució.
10: La pregunta és, per això, què s'ha de fer per evitar el que està passant? I aquí, Interior el que interpreta és que s'han d'augmentar les penes.
11: Sí, perquè es detecta un factor. La tinença d'armes es penalitza poc a Espanya en relació amb la resta de països de l'entorn. Per exemple, la pena de presó per tinença d'armes de foc, el que es vol és que augmenti dels 2 anys actuals als 5. I per als grans cultius i tràfic de marihuana, doncs que passi de la franja d'un a 3 anys de presó, això en alguns casos no comportaria presó, si no tens antecedents, a una forquilla de 6 a 9 anys. Per tant, penes baixes, veiem aquí una anomalia, intentem atacar, és el que proposa el Departament d'Interior. Aquí hi haurà d'haver un tràmit parlamentari, s'hauran de buscar suports polítics, no serà dit i fet.
10: Hi ha entrevistat amb diferents experts en màfies i també en temes de droga, i deia que el principal lloc on s'ha d'atacar és l'estructura econòmica, no? És a dir, que s'ha d'ofegar econòmicament aquest sistema, perquè si no, si acabes amb un delinqüent, doncs en posen un altre. I això és un sistema que està retroalimentat, a més, que està descentralitzat. És a dir, que no és una cosa que afecta Barcelona, sinó que té una xarxa a nivell europeu i a nivell mundial. Per tant, és molt difícil d'atacar això, no?
11: Això és complicat d'atacar. És difícil perquè estem en un moment en el que el narcotràfic, les bandes internacionals són
0: multinacionals, tenen molta mobilitat. A més, no hem de pensar tampoc en una estructura absolutament piramidal, sinó que aquí també intervenen empreses que es diuen crime as a service, és a dir, empreses al voltant d'aquestes xarxes, d'aquestes bandes, d'aquests grups organitzats que poden ser petits, a partir de 3-4 persones, però que ofereixen serveis com, per exemple, i això ho hem vist amb els últims operatius policials, ofereixen el servei de transport. I també ofereixen el servei de blanqueig, de capital.
10: Et fan tot el pack.
0: Et fan tot un paquet. I a més, amb la gràcia, que com que hi ha diverses bandes de narcotraficants que s'intenten robar la droga entre ells, és per això que van armats i és per això que hi ha moltes més armes al carrer, també ofereixen molta confidencialitat i ningú sap que, qui és client d'aquí. I hi ha aquí una relació d'anonimat que també està garantida amb aquest tipus d'empreses que treballen pel narcotraficant.
10: José Luis Franco, que ens acompanyava, expert en màfies, deia això.
4: És que ja està passant, perquè ja estan operant aquí. I per operar aquesta màfia necessita una logística forta. Estem parlant de contenidors que arriben a ports. Estem parlant de la distribució d'aquests contenidors. Estem parlant de la custòdia, la distribució cap a Europa. Tot això necessita una infraestructura.
6: A veure, jo també vaig ser en aquesta trobada amb la consellera i amb l'intendent, amb el comissari dels Mossos d'Esquadra, i una de les qüestions que jo crec que va quedar sobre la taula, evidentment hi ha una investigació en marxa i per tant escatir les raons profundes i el que va passar, doncs això es farà al voltant de la investigació, però bàsicament teníem Colavall, jo crec que va ser molt clar, que era fruit, si no les sis, moltes de les sis, d'una guerra entre dues bandes, que tampoc no sabíem ben bé...
0: De l'est, no?
6: De l'est, sí, bueno, no? Al voltant, no? I que tenien a veure amb aquesta guerra entre bandes. Vull dir que per això eren uns assassinats tan... Que jo diria que són molt cridaners, perquè, és a dir, evidentment, que matin una persona sempre és cridaner, però que la matin a les 9 del matí o a les 9 i escat del matí...
12: Davant d'una comissaria.
6: Davant d'una comissaria, en ple centre.
10: El dia en què hi havia el gran desplegament policial.
6: Preguntats per això, jo crec que també va estar interessant, que preguntats per això, deien, no us feu... No? Una mica la idea era... No us feu massa... Amb això no us feu massa pel·lícules. Ells busquen una oportunitat d'eliminar el seu objectiu, un objectiu que ja tenen, i els és una mica igual, si és davant d'una comissaria o és entre molta, hi ha molta policia o hi ha poca. Evidentment, intentaran treballar, entre cometes...
12: Amb més seguretat.
6: però si no, ja està. Busquen l'oportunitat i ho fan.
10: Però ho fa fer a cara descoberta,
6: sí.
10: A marxar caminant...
6: Sí. Dit això...
10: Que no l'hagin trobat encara...
12: De càmeres que hi ha.
10: No tota la Policia Nacional, els Mossos, tot el que hi havia aquí, i resulta que tu pots anar allà, pam, te'n vas, el deixes al casc al tren,
6: no,
10: i desapareixes i ningú et troba.
6: La possibilitat del sicariato, no? Vull dir que...
10: Bueno, és veritat.
6: Sí, sí.
10: Aquí,
6: vull dir, el costat... No descartava.
12: És que el dia de desplegue policial més gran de la història de Barcelona.
10: Que per allà 800 metres.
6: Sí. No descartava la possibilitat del sicariato?
0: No, jo crec que és... Aquí hi ha una persona molt professional, no? Que, a més, no...
12: I molt normal, eh?
0: No s'ha identificat ni a la persona que va premar el gatell, ni a la víctima, de moment.
6: Recordem, però, que hi havia, que en els darrers quatre, que hi ha hagut així molt cridaners, un aquí on estàvem explicant el carrer Balmes, dos a la zona franca, pràcticament en el mateix punt, a més, una cosa una mica...
0: El carrer Mineria.
6: No? Carrer Mineria. I un altre tiroteig que va passar al Poblenou, les víctimes conegudes, identificades, pràcticament també se vinculen totes amb el món del narcotràfic.
0: Hem de pensar també en Consell de Cent entre Casanova, entre Villarroel i Urgell, a la porteria d'un pis d'habitatges, on es va executar també...
6: També una execució pura i dura. Acabo, eh? Dit això, una cosa sobre l'augment de penes, que crec que és bastant interessant. Les penes de tinença d'armes, hi ha una directiva europea que ja ve a harmonitzar-les. És a dir, hi ha una directiva europea que està imposant a tots els països l'augment una mica de les penes de tinença d'armes. Ara mateix, és veritat que a Espanya són una mica més baixes, estan entre els 6 i els 2 anys, i per tant, el que jo crec que una de les qüestions que posaven sobre la taula era, és que no es poden ficar a la presó. I evidentment, per un sicari d'aquesta mena, no?, que la pena de presó per portar armes sigui una mica més gran, no és dissuasori. Ara, el que fa és que si en un control l'enganxem amb una pistola, passi a la presó. I això evita que faci que cometi un crim després, no? Però hi ha una directiva europea que harmonitzarà aquestes penes. Una altra cosa és l'augment de penes pel tema de la marihuana, que jo crec que ho tenen molt clar, no? L'interior i els Mossos ho tenen molt clar, jo no ho tinc tan clar. No per res, no perquè consideri que no és un delicte o que no és una qüestió molt grossa, sinó perquè les presons ja estan plenes de gent que menudeia amb marihuana i aquesta mena de substàncies. No sé si... És a dir, té pros, però té contras, eh?
13: Doncs jo discrepo una mica en aquest sentit. De fet, en la notícia, quan dius... No, estic d'acord amb l'Arturo quan diu per un tio que mata un altre mig al carrer amb cara descoberta, que passi de ser de 2 anys a 5 anys, no li importa gens. Oh. És a dir, jo crec que... Perquè al final, dius, si són 2 anys, ja saps que no entres a la presó. I si són 5, entre bona conducta o no sé què o no sé quant, tu saps que el temps que et passa a la presó és gairebé un...
6: Però el retires del cap.
13: Sí, el retires una estoneta.
6: Una estona.
13: Però el fet dissuasiu de que deixi de participar en això, per mi no hi és. Ja que ens hi posem, jo ho faria, si la directiva europea ho permet, jo hi posaria una miqueta més. És a dir, que no sigui allò de 2 a 5,
6: sinó... Sí, fins a 5.
13: A
6: la directiva europea, fins a 5.
0: Aquí el que es vol també és que no estarà igualment penat portar una arma... Estem parlant d'armes que no estan legalitzades, armes il·legals. No estarà igualment penat portar-la en una bossa que portar-la a sobre, que exhibir-la, que aquella arma sigui curta, que aquella arma sigui llarga. El que sí que retallarem serà alguns casos d'exhibició de tirotejos a l'aire, que a vegades ens arriben de determinades zones de Catalunya, de determinats barris, en els quals, doncs, per...
12: Més intimidatori.
0: Exacte, com per marcar territori. Sí. Això potser sí que... I que aquí, doncs, hi va haver una nena ferida, si recordeu,
6: fa pocs
0: dies, amb un acte d'aquests.
13: I per l'altra banda, el tema de la marihuana. És a dir, encara que aquí culturalment hi hagi hagut una gran permissivitat ideològica amb el tema de la marihuana, és el gran problema. És a dir, tot això ve pel tema de la marihuana. Val? Per tant, si realment es vol mirar de resoldre aquest problema, cal duresa. Sí. Que les presons estan plenes per no sé què, sí, però si en vez d'estar plenes per gent que s'hi estarà 1 o 2 anys, s'han d'omplir amb gent que si potser se n'està 15 d'anys, no serà immediat, però segur que tindrà efectes. Aquestes màfies també es mouen, I al final és dir, si tu has d'atacar econòmicament, a mesura que vas posant moltes dificultats, que hi hagi gent disposada a estar un temps a presó a canvi de treballar en el tràfic de marihuana i el cultiu, etc., doncs com més endureixis aquestes penes, més complicacions els hi poses, no? Per tant, jo en aquest sentit crec que d'acord amb el tema de l'ús i una certa llibertat que es havia fet...
6: No te'n sabeu,
13: Però, escolta, això és una activitat il·lícita, està portant assassinats als carrers, per tant, cal prendre mesures. I a Països Baixos, que havia sigut el paradís del consum, etc., s'ha canviat totalment la manera de tractar-ho. Per tant, en aquest sentit, també val la pena veure els que ja s'hi han trobat com estan reaccionant, perquè em sembla que estem anant una mica tard i en sentit contrari.
14: A veure, jo la gent que ens escolta, o sigui, és que parlem d'això com si estiguéssim parlant de xutxes, no? O sigui, qui porta una arma de foc, és igual si ho porta a la bossa o ho porta al cinto o ho porta... Però qui ha de portar una arma de foc? Vull dir, qui porta una arma de foc és per alguna cosa. Vull dir, el primer que t'explica és, escolta, no portis una arma de foc si no estàs disposat a utilitzar-la. Bueno, doncs qui porta una arma de foc està disposat a utilitzar-la. Si és una arma de foc il·legal, està disposat a utilitzar-la pel que està disposat a utilitzar-la. Per tant, ni 2 ni 5, que la Unió Europea es posi les piles. Vull dir, portar una arma de foc ha de ser profundament il·legal i penat amb les màximes penes. No pot ser viure en un país on en una baralla de bar al Sasso et fiquen 9 anys a la presó...
13: O cantar contra el rei,
14: amb Pablo Hasél encara a la presó, i portar un arma de foc 2 anys. Vull dir, això és que és una estupidesa.
6: Menys, 2 anys, de fet.
14: O sis mesos. És que m'és igual perquè la portis. Un arma de foc, ningú ha de portar un arma de foc que no sigui legal, registrada, per un ús molt determinat, de tir esportiu, del que sigui, etc. O algú que tingui una professió de seguretat, però ningú, absolutament ningú. Això per començar. Segon, aquestes coses que... O sigui, a veure, els enfrontaments entre bandes rivals del narcotràfic, que a vegades són bandes rivals pel control del territori, però a vegades és que quan hi ha narcotràfic es generen bandes...
0: roben entre ells.
6: Tot tipus de serveis criminals.
14: Els narcotraficants, i per tant s'enfronten. quan són bandes locals, doncs això passa en determinats barris de les nostres ciutats, en determinats barris de l'àrea metropolitana, i li donem molt poc cas, però allà hi viuen veïns exactament igual que al carrer Balmes, eh? Vull dir, hi viuen veïns, i són els que pateixen la immensa majoria d'aquests enfrontaments armats. És veritat, molts d'ells, com explicaves, que molts són intimidatoris. La immensa majoria de trets que es disparen són intimidatoris. Ara, quan es dispara, es dispara. Això de parlar de que la nena de Badalona va ser un accident perquè no la van disparar... Home, és que ja, si l'haguessin disparat directament, ja seria el colmo. No, no és un accident. No és un accident. Vull dir, que una nena surti ferida amb ferida de bala en un barri, això no és un accident. Això és que tenim un problema greu i, per tant, ens hem de posar les piles. I jo sí, soc molt partidari de que les penes siguin molt més altes per portar armes de foc i que això sigui un delicte gravíssim. Perquè si no ens quedem amb això, clar, l'enfrontament entre les grans multinacionals del crim s'acaben produint en llocs molt específics, pues això, en els grans centres de la ciutat, pues sigui a París, sigui allà on sigui, no? En els barris benestants, perquè aquesta gent viuen en uns pisos molt importants, perquè són directius d'aquestes multinacionals del crim, i bueno, això crida molt l'atenció. Han matat algú al carrer Balmes. No, el gran problema el tenim en determinats barris on hi han bandes organitzades, barris i pobles, eh? Són a les Borges Blanques, van matar un pobre xaval en una plantació de marihuana de la forma més tràgica possible, més terrorífica possible, simplement amb aquesta qüestió dels assaltants que dèiem. Vull dir que això està passant a les ciutats i també està passant als pobles, i per tant posem-nos una mica les piles, per favor.
10: Miquel Jarque, gràcies per acompanyar-nos.
11: Un plaer.
10: Seguirem parlant. Són les 9:34. I a banda d'això, Donald Trump dona la guerra de l'Orient Mitjà per acabada, i això està tenint conseqüències perquè ja han obert, per exemple, els mercats. Lara García, bon dia.
15: Hola, bon dia.
10: I què diuen les borses europees?
15: Doncs les crescudes que veiem aquesta matinada a les borses asiàtiques es traslladen de ple a les borses europees, que han obert fa una mitja hora i ja registren pujades al voltant del 2%. De moment, l'IBEX 35, la borsa espanyola, és la que més creix, es dispara un 1,70% fins als 18.600 punts. Recordem que ahir va tancar uns 18.100, 18.200. Alemanya, Itàlia i França, els índexs pugen un 1,30%, i a l'Àsia continuen, aquestes crescudes. A Wall Street ahir també van rebotar amb força en el tram final de la sessió i al vespre, i el preu del petroli es desploma, ha baixat $6 des de l'anunci de Trump, i ara mateix el barril de Brent ja se situa al voltant dels $88.
10: Aquesta és la situació a les borses. Anem a saludar a aquesta hora la catedràtica d'Economia i Empresa de la UB, Montserrat Guillem. Montserrat, bon dia.
16: Hola, bon dia.
10: Com estàs?
16: Molt bé, aquí mirant com va tot en verd avui.
10: I com ho veus? Com ho veus?
16: Doncs mira, que les borses estan assenyalant que hi ha moltes ganes de que s'acabi el conflicte. I, per tant, avui sembla més creïble que ahir, i per això doncs, estan fent una resposta al que vam saber el vespre, no? Que tot evolucionava bé, però a la vegada també és una font d'informació. És a dir, els mercats estan dient si la pau arriba, les expectatives són bones.
10: Mm. Clar, veiem que tot això arriba just quan el Banc Central Europeu just ahir va pujar els tipus d'interès per contenir la inflació d'Europa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà. Creus que era precipitada aquesta mesura, veient el que està passant avui?
16: No. Evidentment, si ho haguessin sabut, potser haurien esperat una mica, però els aconteixements poden canviar d'un dia a l'altre, eh? També avui es pot fer un anunci dient que no s'arriba a un acord, i aleshores tota aquesta inflada. Per tant, jo crec que es desinflaria, no?, ràpidament la crescuda de la borsa. Però jo crec que el Banc Central va actuar d'una forma molt prudent, veient les dades que hi ha a Europa, veient que ens estem allunyant del 2% d'inflació, estan pujant massa els preus, i el Banc Central diu, a veure, no estem en un nivell de tipus d'interès tan alts, però anem a donar un senyal de que nosaltres estem a sobre i anem a reaccionar ràpidament, no? I, per tant, s'esperava que es fes aquest pas. No ha estat cap sorpresa aquesta petita pujada, que és molt poc, és un quart de punt.
10: Després de gairebé 3 anys, no?, sense revisar-los.
16: Sí, però veníem de tipus més alts, eh? I per tant s'havia anat baixant perquè la situació doncs semblava controlada. Ha sorprès aquesta primavera, no?, que s'hagi embolicat d'aquesta forma, diguem, sobretot aquesta crisi energètica que s'ha produït, que incidiria segurament en els preus, i el Banc Central ha dit, a mi no em tornarà a passar el mateix que el 2022, que vaig tardar molt a reaccionar. Tinc els tipus més baixos que els Estats Units, que estan per sobre del 3%, pujo un quart de punt, no? I wait and see, no? Esperem a veure què passa i anem treballant en funció de les dades que anem rebent. Ha refet una mica les perspectives de creixement, ha dit, escolta, això que ha passat aquesta primavera ens ha afectat, per tant, anem a ser doncs, sensats, no? I a baixar una mica les perspectives de creixement econòmic.
10: I aquí considera, Montserrat, que la pujada del tipus no és la política monetària adequada. Per exemple, Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, ens deia això.
17: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius amb un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
10: Com ho veu, Montserrat?
16: Mira, el que està passant és que la política monetària clàssica que està aplicant el Banc Central Europeu és molt lenta, no? I és molt ortodoxa. Diu, escolta, si pugen els preus, jo el que he de fer és l'accés al crèdit fer-lo més difícil perquè baixi la demanda i aleshores baixin els preus perquè els que venen volen vendre i per tant han de baixar el preu. Ara bé, quan ara rebem dades d'inflació, no, nosaltres també, com que s'han tret diguem, el tema de la rebaixa de l'IVA, però amb una inflació més alta i estarem dient és que el Banc Central no ho està fent bé. No, jo crec que el Banc Central ho està fent bé. No estem en nivells de tipus d'interès estratosfèrics. Per tant, jo crec que en la teoria es pot criticar, però en la pràctica no, perquè encara queden reunions fins a final d'any, el Banc Central Europeu pot reaccionar fent el contrari, de forma molt prudent, i el que no deixarà és que s'ofegui l'economia europea. És a dir, no farà que s'apugin molt els tipus i les empreses no siguin prou fortes com per seguir generant prosperitat, no? Per tant, jo crec que no estic d'acord en que és una mala decisió en aquests moments, però que és la decisió circumstancial. Ara, veurem què fa la borsa avui, demà, i a veure si aquesta tarda seguim igual, no?
10: És Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia i Empresa de la UB. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
16: Gràcies.
10: El que sí que posa en evidència les conseqüències d'aquesta guerra a l'Orient és l'elevada que té dependència d'Europa, per exemple, amb els combustibles fòssils, amb aquesta importació d'energia, o també, per exemple, amb les matèries primes, els minerals més crítics que sovint provenen d'altres continents, i això fa doncs, que aquesta relació comercial amb estats com Estats Units i la Xina doncs no sigui tan fort quan el món trontolla. I, per tant, Europa és més feble del que sembla quan el món falla.
18: Avui el Banc Mundial té un informe, bueno, ahir es va donar a conèixer el seu informe, en el que deia que l'economia mundial es ralentitza precisament com a conseqüència de la crisi energètica i de la inseguretat que hi ha en relació als subministraments de productes bàsics com els fertilitzants. Però també diu aquest informe una cosa, dona que el creixement mitjà del PIB serà del 2,5 o 2,6%, em sembla, ara no recordo exactament el percentatge, però perquè el vaig llegir ahir, però també diu una cosa, diu no repartirà igual. Els països més pobres, els que estan en vies de desenvolupament, molts d'ells, la seva economia retrocedirà per sota del que estava el 2019. És a dir, que haurem perdut gairebé una dècada de creixement per culpa d'aquesta crisi, que és una crisi que és veritat, que és conjuntural, però va tenint efecte arrossegador. I tampoc no està tan clar que el conflicte del Golf acabi tan ràpid. Quantes vegades ha anunciat Trump que està a punt d'arribar a un acord? És veritat que Estats Units ara ha canviat la cosa perquè la pressa ha canviat de bando i ara la pressa està de part dels Estats Units. Qui necessita més imperiosament el pacte és Estats Units més que Iran, però també és veritat que Iran no està disposat a acceptar qualsevol condició. I per tant ja veurem com evoluciona.
13: Jo agafant aquest fil, intentant connectar punts, quan Trump aquesta setmana trenca l'alto al foc i s'apunta a bombardejar i de cop i volta diu estem a punt d'arribar a un acord de pau i l'altra part et diu no tenim notícies d'aquest acord de pau i per altra banda et diuen que la borsa ha reaccionat molt bé i dius, ostres, a veure, i quin dia és que posa la seva empresa a borsa Elon Musk? No? I dius, bueno, doncs potser no és tanta coincidència que a Trump li interessi que les borses es posin de color verd el dia que Elon Musk s'ha de convertir en el primer
18: bilionari
13: del món si ven bé a la borsa, no? És a dir, jo hi ha un punt ja que realment les coincidències crec que no són per casualitat. Per altra banda, a veure avui qui està comprant barrils de Brent a un preu molt baix, i si la setmana que ve hi tornen a haver hostilitats, a veure qui se'ls ven, perquè tampoc seria la primera vegada. No. No? Per tant, jo crec que en aquest sentit sí que hem d'aixecar una mica la cella per dir a vegades les coses no són tan casualitats. I per altra banda, em sembla molt interessant aquest debat de l'augment dels tipus, perquè els dos convidats que no deien ben bé el mateix, tant la Montserrat com el Josep Soler, no? Però jo crec que els dos tenen la seva part de raó. Sí. És a dir, acadèmicament, és a dir, escolta, hi ha molta inflació, què ha de fer el Banc Central Europeu?
12: Donar senyals de què és.
13: Pujar el tipus, perfecte. Però clar, l'altre diu, escolta, però que la inflació no està pujant per un escalfament de l'economia d'un mal...
10: Per un factor extern.
13: Exactament. I llavors aquí, jo el que fa el Banc Central Europeu em sembla de manual, molt bé. Però què està fent la Unió Europea quan tothom et diu, escolta, que la inflació ve per l'energia?
6: Aquesta és la qüestió.
13: Llavors és, Unió Europea, què estàs fent per no dependre dels que t'estan generant una crisi econòmica de nassos? I la resposta és molt poc.
6: Poca cosa. Molt poca cosa.
13: Molt poc.
6: Clar, perquè el debat entre, és a dir, entre pujar els tipus d'interès, que això, és a dir, que té uns efectes claríssims, és pujar d'hipoteques. Vull dir, o sigui, a les butxaques de la gent és pujar d'hipoteques. La pujada dels tipus d'interès. La qui té una hipoteca, l'interès variable, ja sabem tot això, eh? Però
12: els que facin la hipoteca de mal, si sortirà pitjor.
6: I els que facin la hipoteca de mal. Però és pujar, què fas? Li pujes la hipoteca a la gent o acceptes un augment de la inflació, que és que cada mes la gent per el que sigui, un 2, un 3% de capacitat adquisitiva. D'un-hi-do, eh? D'un-hi-do el que estem parlant. És a dir, no hi ha solució bona, diguem-ne. Ara, és veritat que quan és exogen, extern a l'economia, que té factors que no venen per l'escalfament de l'economia, tu el que has de fer és posar remei en el que pots fer. I què ha de fer ràpidament la Comissió Europea, els països europeus? És anar a un model de transició energètica en el que ens autoabastim d'energia. I això només pot passar per les energies renovables. Jo crec que tenir en compte que això té un impacte directe, perquè jo crec que moltes vegades tot el tema de les energies renovables, moltes vegades la gent ho veu com una cosa, bueno, un tema verd, un tema pel planeta...
12: No, és un tema de butxaca.
6: És important pel planeta, evidentment, també. No ho menystinc, però la gent ha d'entendre que és un tema de butxaca. És energia neta i, a més, no diria gratuïta, però quasi, s'apropa a la gratuïtat. I, per tant, aquí no es poden perdre trens. I, en fi, jo Catalunya crec que no pot perdre el tren.
13: Gratuïta no és.
6: Perquè... No, gratuïta no és.
12: Perquè... Però molt més barata que el gas. Però,
13: a la llarga
6: ho és.
13: És a dir, la font d'energia, el sol, el vent... és gratuït, però la instal·lació...
6: No, és
13: una inversió.
12: Però
13: al mateix temps és una oportunitat de desenvolupament tecnològic, de llocs de treball, etcètera.
12: No, tant, i sobretot el tema de la dependència en temps geoestratègicament tan convulsos.
13: Aquest és el més important.
19: Al segle XXI portem ja dos grans crisis, no? La del 2008, financera i hipotecària, i l'actual, la que portem des de fa gairebé... 6, 7, 8 anys inflacionària, no? La

0: sagnant. Aquesta és una crisi provocada, perfectament pilotada i absolutament que es veia venir. Que té a veure amb la falta d'autonomia energètica, evidentment, de la Unió Europea. Estic d'acord amb vosaltres de que la Unió Europea s'ha de posar les piles en aquesta falta d'autonomia, en tenir més autonomia energètica, però també en la incapacitat de la Unió Europea de fer front, de tenir incidència global per evitar aquest tipus d'actuacions, aquest tipus de fabricació de crisis que ens acaben afectant en el moll de l'os. I ho dic, va ser un error de la Unió Europea llançar Ucraïna a una inestabilitat política brutal per acabar, amb tota la responsabilitat de Putin, evidentment, però per acabar en una invasió i una guerra que va provocar el que va provocar, i és un gran problema de la Unió Europea que no hagi tingut la capacitat d'incidir en allò que molta gent anava des de fa ja una dècada anunciant, que és que no deixeu que Israel ens porti a un conflicte global en l'Orient Mitjà. Evidentment de la mà dels Estats Units, però pilotat perfectament per Israel. Ho pagarem car, ho estem pagant car. La Unió Europea, a hores d'ara, encara no ha fet res. Per tant, sí, més autonomia energètica, però també més incidència global, perquè aquests actors que estan descontrolats, com és el cas d'Israel, se li pugui posar algun tipus de control i algun tipus de pressió perquè no ens porti a aquestes situacions.
1: Jo estic d'acord, però també crec que li hem de poder demanar el que li podem demanar a la Unió Europea, que és una estructura política molt, molt imperfecta. Bueno. És a dir, cada estat mira per ell. Per tant, en aquest sentit, de les dues coses que tu deies, el concepte de sobirania energètica redunda positivament en la Unió Europea i en els estats membres, és bo per tothom, per tant, en aquest sentit es podria anar una miqueta més de pressa. El tema de la unitat militar, de la unitat d'acció exterior, etcètera, etcètera, és molt més complexa, que no dic que no s'hagi de fer, també. Però, és a dir, a nivell pragmàtic, segurament podem córrer més en aquesta línia que en l'altra.
0: Però la Unió Europea podia haver incidit de forma decisiva, no sabem si s'hagués evitat o no, però podia haver incidit de forma decisiva a evitar la inestabilitat en el 2014, la inestabilitat d'Ucraïna per entrar en la deriva que es va entrar al Donbass i després amb la invasió de Rússia. Podia haver incidit, i en canvi ho va tiar. I per tant, això era, és que la dependència, de la Unió Europea de l'energia russa és que aconsellava a totes que no féssim això.
2: Són les 9:49, farem una pausa i de seguida tancarem la setmana amb Albert Tom, un home que s'ha passat 48 hores al sofà veient els moviments del Papa Lleó 14, i amb ell repassarem les coses que ens deixa el Papa Lleó.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Arriba la venda privada del Corte Inglés, tan sols fins al 15 de juny. Amb descomptes en més de 1.000 marques de moda per dona, home, infantil, llançaria, accessoris, sabateria, esports, llar. A l'estiu ens hem de cuidar la pell més que mai. Per això tens un 30% de descompte en la protecció solar d'Eucerin Sun Face Oil Control, sèrum ultraviolat 50+. I de vent, en la crema Cicalfate i en la crema reparadora protectora amb factor de protecció solar 50+, de 50 mil·lilitres. A més, si vols veure't genial després d'un dia de platja, aixuga't els cabells amb l'assecador GHD Ionic Velocitat Professional Negre Titani amb un 20% de descompte. El toc final per gaudir d'una vetllada? Tens bosses i accessoris de Bacino, Desigual i Now Lover al 30% i una selecció de Guess també al 30%. Tan sols fins al 15 de juny a la venda privada. Exclusiva per clients amb targeta al Corte Inglés, a la botiga, web i app. Consulta les condicions. I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs això és tot per avui. Adeu, molt bon cap de setmana.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Ho sents?
3: És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
4: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes

0: pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
1: Tinto de verano, Don Simón.
2: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
1: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
3: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
7: Pla Andreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Doncs fa bona cara, com si hagués estat prenent el sol, però no, ha estat tancat en una sala
12: de casa,
11: fosca, sofà de casa.
12: A casa. Ho he vist tot, eh? Ho he
11: tot, vist tot, Ricard.
12: Tot.
11: Alberto, bon dia.
12: Sí, home, bon dia, Ricard. Era de, trobo, de gran interès sociològic. No passarà gaires vegades més,
11: no.
12: Una cosa així, no? I a més, en alguns casos...
11: Però tot vol dir per canals de YouTube, per...
12: Sí, ho he vist tot. Per cadenes convencionals, però a vegades em molestaven els comentaris i he trobat alça la mirada a YouTube, que hi havia un directe, diguem, amb el so ambient, que podia sentir exactament què li deien amb el papa i com entomava ell totes les minis converses que li proposava la gent, no?
11: I com ho resumiries, tot el que has vist?
12: Doncs, si et sembla, amb els 5 miracles que ha fet el papa a Catalunya aquests dies.
11: 5 miracles?
12: 5 miracles.
11: Comencem pel primer.
12: El primer miracle és el de la transversalitat o com deixar tothom content. Això, clar, jo crec que ha anat molt millor aquesta visita del papa del que es podia imaginar tant l'últim pres de Brians com la primera autoritat catalana, espanyola o religiosa, no? I mèrits perquè vagi passat això. L'agenda, una agenda atapeïdíssima. Vull dir, jo crec que el papa avui deu tenir moltes ganes d'arribar aquest vespre,
11: sí, a casa i
12: de posar els peus al bidet,
11: sí, sí.
12: Sofar una truita i veure rabalejar Netflix, saps? De dir,
11: I demà al matí em llevaré tard.
12: Demà al matí em llevaré tard. No em truqueu demà al matí.
13: Com és un pijama del pap?
12: No ho sé. Jo he dit això, el bidet o la banyera, perquè se'm fa difícil la imatge d'un papa a la dutxa, però vaja, entenc que hi deu passar també. Una agenda que ha anat a la catedral, ha anat a Montserrat, ha anat a la Sagrada Família, però també ha anat a la presó o ha anat al Raval, diguem, no? D'aquesta manera que pogués contactar, a contentar tothom. A més, entre una cosa i una altra, ha passat per l'estadi Olímpic i ha fet el 6-7.
11: Sí que l'ha fet, aquell, sí, amb les mans.
12: El gest,
11: sí, sí,
12: aquell,
11: sí.
12: Diguem que si encara havia de contentar els joves, doncs mira, encara una mica més. Per cert, un apunt, la gent que hi havia a les grades a l'estadi Olímpic, hòstia, a mi em fascinava també des del punt de vista sociològic, perquè no me'ls trobo habitualment jo en el meu circuit. Penso, qui són? On són?
11: Són autocars de gent de fora?
12: No ho sé, o potser no, a dins d'una ciutat n'hi ha moltes i no, sí, són, sí, la teva, no? Diguem, i
11: està ben vist.
12: Això em cridava l'atenció, diguem.
13: Allà es va cridar, eh? Els del bisbat de Tortosa, que saludin!
14: Sí, i sortia des del bisbat.
13: Que saludin!
11: Doncs haurem de fer una ruta per Catalunya. Sí.
12: Transversalitat per una agenda tapaïda, però també per uns discursos escapensats fins a l'últim... O sigui, no hi havia detall, eh? Vull dir, que tu et puguis agafar que tothom es pogués agafar alguna cosa a favor i que no digui res que irriti prou com perquè anul·li allò que et pots agafar a favor, diguem, no? Parlar d'unitat a Catalunya per treure a l'últim moment la paraula Espanya. No és el mateix parlar d'unitat d'Espanya que parlar d'unitat, diguem, no? Aquesta cosa. I l'ús del català del primer moment a l'últim, jo crec que ha sigut exemplar per part del papa. Fins al punt que se'm fa molt estrany pensar que tinguessin tota la benedicció en castellà. I que això hagi sigut fruit de canvis d'última hora per les protestes. A mi se'm fa molt estrany, això.
11: Vols dir que aquí...
14: Que ja ho tenien, una mica.
12: Jo crec que ja ho tenien, i potser filtren això per dir, hosti, no pot ser que sigui així, i que llavors encara ens hagi agradat més. Em sembla molt difícil que la diplomàcia vaticana cometés un error d'aquestes característiques i sigui tan fàcil rectificar-ho en uns quants dies. En tot cas, l'ús del català ha sigut exemplar. I fins i tot, per deixar tothom content, home, una certa satisfacció que la policia espanyola hagi impedit que els cantaires participessin a l'espectacle final per poder que cantessin els segadors, diguem, no? Està bé, tenim un motiu per queixar-nos. Bé, transversal.
11: Tothom content.
12: Segon miracle.
11: Segon miracle.
12: El miracle de la natalitat o de la multiplicació d'infants i nadons.
14: Sí.
12: O sigui, jo, perdoneu-me,
11: però... No diguis mai tants al carrer.
12: Bueno, perdona, és que estem farts. Quantes tertúlies hem dedicat a la crisi de la natalitat a Catalunya?
11: S'ha de tenir fills, però és que la gent en té, de fills.
12: Hòstia, un dels països amb la natalitat més baixa de tot Occident, i llavors arriba aquí, i bueno, els de l'equip de seguretat no paraven d'anar transportant. És que això, a més...
15: Com es tornen?
12: Com, bueno,
15: no.
11: Què
15: vols dir, és a dir, hi ha una multitud de gent molt
11: sismàtica. Sí, tu dones al nen, un senyor se l'agafa...
15: I després hem de recordar de tu.
14: Que van caminar.
15: Això a Polònia ja va fer el gag.
12: Sí.
15: Ja està.
12: El gag de que canviava.
11: Que, per cert, aquí aquest fet ha provocat lapsus lingüístics. Nosaltres vam explicar-ho així, mira.
16: El Jorge, quants anys té? Té mesos?
17: Té 8 mesos, quasi 9.
16: Bueno, doncs espero... Jo crec que sí que tindreu sort, perquè...
17: Espero que sí, portem molta estona esperant i espero que sí.
16: Bueno, és un papa que li agrada molt tocar les criatures.
18: Oh! Policia!
11: Això és una mica desafortunada la frase.
12: Sí, sí. Bé, però jo, la pregunta és d'on han sortit tots aquests nadons? O sigui, potser és l'efecte invers allò que diuen del Barça, no? El Barça diuen que, per exemple, el gol d'Iniesta, ja has de mirar al cap de 9 mesos el boom de natalitat aquí, com que ja corria el rumor i se sabia que era el centenari de la mort de Gaudí, no m'estranyaria que moltes famílies ho haguessin previst, diguem, un any abans...
11: Fa 9 mesos.
12: I dius, hòstia,
15: corre,
12: que ja el tindrem fet i ens el podrà beneir.
11: No, estava calculant. Potser fa 9 mesos devia ser la visita d'Illa...
12: Això ho he comptat, no? I són 8 i mig. Vull dir que algun set mesó també hi devia ser. I llavors s'ha de dir que no beneix només... O sigui, n'hi havia algun de Granadet, eh? Hi havia algun que tenia l'edat de cobercir, pràcticament, eh? Hi havia una mica de tot. Va, tercer miracle. El miracle de la reapropiació de la Sagrada Família pels barcelonins.
14: Ah, això està bé.
12: Aquest és molt important. La Sagrada Família, fins ara, era una cosa dels turistes. Gaudí era Gaudí. Alçava amb la mirada, però com alçava amb la mirada quan sentíem a parlar de la Sagrada Família, per enfotre'ns-en una mica, saps? Sí, la mona de Pasqua, etcètera, etcètera. No, tot això s'ha acabat. Tot això s'ha acabat.
14: Vull dir,
12: no hi pot haver ja cap opinió en contra de la Sagrada Família. I mira que n'hi ha hagut, històricament. Tu saps que a mi m'agrada remenar molt la premsa vintage. I clar, aquí els grans arquitectes estaven en contra de la continuació de la Sagrada Família.
14: Buigues,
12: què diria Oriol Buigues? Vull dir, però què diria Le Corbusier? Què diria Joan Miró? Vull dir,
15: aquelles protestes contra Sobirats.
12: Clar, hi havia absolutament...
11: Que som realment un país collorut, eh? Ens agrada molt. Ara, contra nosaltres...
14: Està bé.
15: Ara, jo sóc testimònia d'aquest miracle. Sí. La frase més sentida és, doncs hi haurem d'anar, no?
11: Doncs hi haurem d'anar.
12: Mira, tinc una proposta...
14: Jo t'haig de dir que vaig anar després del Benet Xerxe perquè vaig veure la transmissió de TV3 i vaig dir, ostres, què és això?
12: Això ho tenim aquí.
14: I vaig anar-hi. Sí,
11: que la gent no s'esperi els petards, eh? Vull dir que quan hi vagin no hi ha focs artificials.
14: Escolteu, vaig quedar bocabadada.
12: Sí. No, clar, és que l'interior és fantàstic. Jo, la meva proposta és que, com que la visiten cada any 4 milions i poc més de turistes, bàsicament, no, diguem, jo la tancaria als turistes durant 2 anys, som 8 milions, en 2 anys només hi anem nosaltres i hi hem anat tots ja. I...
11: Mira, això estaria bé, rebre una carta a casa del president de la Generalitat que els convidem a anar durant l'hora i el dia.
12: Com la vacunació. Per cert, al moment dels focs artificials, jo no sé si us va passar amb vosaltres, però jo des del sofà de casa, potser portava ja molta acumulació d'imatges, però amb tot aquell fum jo em vaig pensar que la fotien avall.
11: Sí, sí, que es cremava.
12: O sigui...
11: Digués Liceu 2, això.
12: No, però fins i tot expressament que no hagués sigut l'última voluntat de Gaudí de dir, mira, quan ja els agradi a tothom, la foteu avall i ja està. I llavors enyorar-la 100 anys més. Quart miracle. El miracle de la resurrecció del món ens mira.
11: Sí,
12: sí, noi, escolta'm, això que ens agrada tant als catalans, que el món ens miri, aquesta inseguretat històrica nostra, que si no ens ho diuen de fora no ens ho acabem de creure. I aquí, a més, té aquest avantatge, com dèiem, això de transversal, que el món ens mira, cadascú pot fer anar per allà on vulgui, no? I molts ho comparen a l'esperit olímpic del 92, ja ens torna a mirar, no? Vull dir, quan fem junts les coses sí que les fem bé, unitat, etc, etc, no? La Sagrada Família pràcticament com un altre paveter. Uns altres, el món ens mira perquè el papa ha parlat català, el català com una llengua oficial, la llengua pròpia de Catalunya. Uns altres, amb aquesta lluita Barcelona-Madrid, no? Vull dir, Miami contra Montserrat, Bad Bunny contra el Virolai, diguem, no? I aquesta superioritat estètica que ens agrada tant demostrar. Per tant, el món ens torna a mirar, urbi et orbi, i això també ha sigut un miracle del papa. Anem per l'últim. El miracle de l'actualització de valors com la bondat o la bellesa. Perquè d'aquest papa jo em pregunto què ens atrau exactament? Per què tanta moguda? Jo veig diferents motius, n'hi podríem afegir aquí molts. Un és aquesta cosa, aquest lideratge anti-Trump, no? que ha tingut el papa de la pau, etc. Un altre, que això no podem deslligar de qualsevol esdeveniment que es produeix a dia d'avui, és allò del FOMO. És a dir, és igual el que passi, però no m'ho puc perdre, i he de ser... diguem, no? I això també s'ha de tenir en compte. El papa també dels que estan al marge de la societat. Però hi ha un factor que és que fa cara de bona persona. I per mi no és un factor gens menys preable.
11: No, no.
12: O sigui, Benet XVI, amb totes les virtuts que podia tenir...
11: Fotia una cara amb la llet.
12: No tenia aquesta cara de bona persona.
11: La bondat de la cara.
12: La bondat a la cara, diguem, no? Aquesta cosa que crec que és un factor que té a favor aquest papa... i que jo crec que és un factor també a tenir en compte en pròxims conclaves, perquè no tots els cardenals tenen la bondat a la cara. Això també s'ha de dir.
14: Ella no la tindria, per exemple, no?
11: No. També hi ha qui diu que el papa no és que s'hagi mogut tant ideològicament, sinó que és que el món està tant cap a la dreta que em sembla que el papa sigui molt cap a l'esquerra.
12: Sí.
11: Però està allà com sempre havia estat un papa, no?
12: I dèiem això, la bellesa, no? L'actualització d'un valor com la bellesa d'aquestes litúrgies perfectament estudiades, ja no només de l'espectacle final de la Sagrada de Família, sinó la bellesa de la litúrgia, que clar, al final dius, hosti, pots estar en desacord amb moltes coses, pots creure o no creure, però saben, són conscients que la bellesa uneix i és una cosa que fa
14: anys. I que necessitem rituals.
12: Exacte, que necessites rituals i que fa anys que intenten explotar-ho, tot això.
11: Doncs un gran resum del que ha estat aquesta setmana. Us va agradar, Arturo?
14: Sí.
11: Tu deus ser els crítics, no?
15: En general em va semblar que saltaven totes les línies de confessionalitat de l'estat. Però estèticament, la veritat és que el pas per Barcelona, molt, molt maco. Hem vist coses molt... Jo crec que hi ha el redescobriment de la Sagrada Família, però hi ha el redescobriment de Montserrat, per exemple. Jo crec que també va ser imatges molt...
11: Va ser espectacular. És un moment de reconeixement al país, a la... que és la patrona de Catalunya, no? I aquella mirada del papa a la Moreneta...
15: La Moreneta em va semblar que era interessant a Montserrat, però el dia anterior a Montjuïc ja havien fet, no?, aquell moment del papa mirant la Moreneta, la rèplica de la Moreneta, també va ser molt intens.
14: A l'Estadi Olímpic va haver-hi, a més, una altra cosa, que és el confessionari públic.
15: Total.
14: Va ser extraordinari. Aquell moment,
15: catòlic, això,
14: en els quatre nois... van explicar allà uns dramons immensos, sí, sí. I ell escoltant i donant la resposta, que és a l'Helena Francis.
15: Això?
14: Sí, però
15: una resposta molt estudiada. Tant a Montjuïc com a Sant Agustí hem vist alguna cosa que s'assembla una mica més a l'evangelisme.
14: Això de donar testimoni.
15: Això de jo dono testimoni, és molt evangèlic.
14: Que és una església que escolta, una església humana, una església que entén la imperfecció, una església, etc. Tot això és el missatge que s'anava donant al mateix temps que es donava el missatge d'un poderío.
15: Una mica menys d'embafada, sí, també hagués estat
11: bé. I menys d'homes,
15: eh?
11: També hagués estat bé, no? Però una mica això menys.
18: Ja... Li podeu buscar les pegues que vulgueu? Aquí s'ha vist, aquí s'ha vist.
15: Una nació en funcionament
18: i un home capaç de dir una cosa que feia falta que digués, que és que encara que tothom durant anys s'hagi vengut l'ànima al dimoni, no vol dir que estigui bé. I per fi algú que diu, escolteu, el món va per un camí que tots esteu comprant acríticament, sapigueu que això no està bé.
14: Jo només t'haig de dir una cosa.
18: I una cosa, perdona, jo sí que tinc alguns entorns d'Anglésia, però com diria el Julián, allò més vaporosos, no tant de ferro, no? Hi ha molta gent que l'ha tocat. S'ha remogut, eh? S'han remogut consciències, que jo crec que això sempre va bé, sigui per on sigui, un punt de reflexió, no?
14: Sí, però jo, mirant-ho aquest... amb una mica de distància, jo segueixo pensant i recordant una frase que una vegada em va dir una amiga meva feminista. L'Església abans acabarà amb el celibat que consentir que les dones ocupin aquests llocs que tants bisbes anaven ocupant aquests dies. Aquest... I en això no s'ha mogut gaire, eh? No,
18: doneu-li temps a aquest Sant Pare, porta un any. Veure, li demanem que faci els deures de 500 anys de cop.
15: Bueno, aquest...
18: Crec que el que està fent és molt
12: interessant. Ara
11: sí que descansi. No, però és veritat que volem veure si ve que veia el bisbessa de Sassona. Clar, home,
14: seria fantàstic.
12: No l'hem vist, el bisbe novell aquest
11: dia. Ah, sí, vaig trucar.
12: Ah, sí?
11: Bueno, amb ell no vaig trucar, a la Sílvia, estava a Montserrat. Vaig demanar que me'l passés, però es veu que no va poder.
12: Hòstia, m'hagués agradat molt que hagués ofert el seu testimoni, no? A l'Estadi Olímpic.
14: Papa és capaç de donar-li una resposta fantàstica.
15: Ara falta el sisè miracle. Vull dir que...

Molt bon dia, passant 7 minuts de les 10 d'aquest divendres, dia 12 de juny. Comencem la Rambla. Doncs avui és divendres, i els divendres tot es mira una mica diferent. Més alegria, a més amb un sol de justícia. De fet, la temperatura aquest cap de setmana serà alta. Ara mateix 24 graus a Sant Just d'Esvern, i us acompanyarem des d'ara mateix i fins al punt horari de la 1 al migdia, com sempre, amb ganes d'explicar-vos tot allò que passa aquí a casa nostra, tot allò que es viu a Sant Just. I per això d'aquí uns instants passarà a l'estudi Emili Escoce, aquí de la ràdio, la Mariona Salasí Vilanova, que ens parlarà de l'actualitat del municipi. Repassarem també l'actualitat amb les portades dels diaris, la previsió meteorològica amb el Carles Rius i les efemèrides amb el Joaquín Quiles. Avui ens visita un santjustenc jove, 23 anyets, que ja ha debutat a la Lliga ACB. Poca broma. Ens referim a l'Adrià Rodríguez, que juga al Lleida. Ara es diu Iopos Lleida, això dels patrocinadors. Ja sabeu que fa que es canvien els noms dels equips, però que vaja, seria a l'ACB. Una entrevista molt interessant que la farà el nostre company, el Dani Martínez, a un jove que ha aconseguit arribar a l'elit del bàsquet estatal i que, per tant, molt interessant de conèixer. També hi ha el programa d'avui, parlarem d'actualitat política amb el Joel Reguant. Al parador musical avui ens centrarem en una de les bandes grans, una de les grandes bandes icòniques, liderada per Freddie Mercury, Brian May. Òbviament, ens referim a Queen. I amb el Frank Ribol parlarem del coach selling, aquesta manera d'entendre l'empresa des del punt de vista d'un coach com el Frank Ribol. I acabarem el programa amb una entrevista que va fer el Dani al Salvador Cardús, sociòleg, periodista, escriptor i doctor en ciències econòmiques, que a més ha estat aquests dies aquí a casa nostra i que vam aprofitar per xerrar amb ell al programa de la Rambla. Tot això, com sempre, combinat amb bona música, amb bon humor i amb ganes de passar-ho bé. Així doncs, comencem la Rambla.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí. Però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

0: Doncs a aquesta hora saludem cada dia a la Mariona Salas i Vilanova. Mariona, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Enric.
0: A més, avui la Mariona també, com és habitual els divendres, amb un somriure més marcat. Es nota aquesta alegria. Es respira la casa.
1: Es nota, i tant.
0: I no sé si tenim un cap de setmana amb moltes activitats aquí a casa nostra.
1: Bé, tenim demà, per exemple, al matí hi ha el mercat de segona mà que organitzen l'Ateneu i la sala.
0: Però no és allò com la setmana passada que teníem la trobada gegantera.
1: No hi ha tanta activitat.
0: És la calma prèvia a la festa major.
1: Però alguna cosa hi ha, sí. Sí. També la setmana que ve tenim la Vall Festival, que això ja és esdeveniment més gran.
0: Ahir en vàrem parlar, correcte.
1: Exacte. Però sí, ara sí que començarà una mica el que has dit tu, la calma abans de festa major, a la que entrem a juliol de cop i volta no passa res, i després festa major o festa gran, evidentment.
0: Sens dubte que ja en parlarem, és a dir, farem un seguiment específic aquí a la casa. Però vaja, què ens expliques avui? Per on comencem?
1: Doncs mira, avui comencem parlant amb les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestar durant l'any 2027, que poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, que és el termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic que trobareu l'enllaç a la notícia a la pàgina web de Ràdio d'Esvern, però també es pot fer de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestar, per qui no ho sàpiga, situat al carrer Carles Mercader número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comarcals i és un dels principals espais municipals dedicats a la difusió artística.
0: Doncs ja ho sabeu, espavilar, perquè queda poca estona.
1: Sí, queden molt pocs dies.
0: Si voleu fer una proposta, som-hi. Què més?
1: Parlem ara d'una presentació que es farà a la Biblioteca Joan Margarit el 16 de juny, del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul i Girbet de Can Ginestar a partir de 6:45 de la tarda.
0: El Pablo Wessling, que a més va ser durant molts anys presentador del magazín de tarda d'aquesta casa.
1: Mm-hmm, i que va venir fa relativament poca per l'ajustament d'aquest llibre, també.
0: Correcte,
1: aquí ja el vam tenir.
0: Dels amics de Ràdio d'Esvern.
1: Exacte, doncs ara farà la presentació del llibre aquí Sant Just.
0: Que a més està presentat per l'acte.
1: Per Núria García.
0: Que també ha estat treballadora d'aquesta casa durant molts anys.
1: Exacte.
0: I locutora del magazín principal, de la Rambla.
1: Exacte. És una presentació que s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I és una obra que és una...
0: M'ho sembla a mi, però cada vegada hi ha més lletres en aquestes sigles.
1: Ja fa temps que estem amb LGTBIQ+. De fet, el plus aquest és per acabar d'englobar,
0: Per si faltés algú.
1: Doncs totes les inicials que no estan representades amb aquestes principals, LGTBIQ. És una mica difícil de dir, la paraula, si la dic ràpid,
0: sí,
1: però...
0: Sí, és correcte, és complicat. Però vaja, està bé.
1: Sí, home, i tant. I bé, és una obra que és una comèdia romàntica que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. I amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada a aquest col·lectiu. I bé, és una activitat organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament i començarà a les 8 del vespre.
0: Doncs en prenem nota, Pablo Wessling, un crac com a professional i també com a persona. Què més?
1: Ara parlem d'educació, i és que Sant Just forma part dels 14 municipis de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals contra la segregació educativa, que és una iniciativa impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els centres educatius. El compromís es va reforçar durant la darrera reunió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, en què va participar la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i representants del món local. Durant la trobada es va posar en relleu el paper dels ajuntaments en la coordinació de polítiques educatives, adaptades a la realitat de cada municipi. La Diputació dona suport als municipis adherits mitjançant l'impuls de les oficines municipals d'escolarització, la formació d'equips tècnics i el desenvolupament de campanyes informatives adreçades a les famílies. Entre els principals reptes de futur hi ha ampliar el nombre de municipis amb pactes locals, reforçar la coordinació amb la Generalitat i avançar cap a un model educatiu que contribueixi a reduir les desigualtats dins i fora de les aules.
0: Doncs aquestes són les notícies del dia. Recordeu que tindreu també puntualment informació als butlletins horaris de les 11, de les 12 i a la 1 l'edició migdia del Sant Just Notícies i que també en tot moment podeu estar informats a través del nostre web, radiodesvern.com, o les nostres xarxes socials. Instagram, Facebook, TikTok, X, antic Twitter, i no sé si em deixo alguna.
1: No, crec que no te'n deixes cap.
0: Jo diria que no.
1: De moment no.
0: Ja no, més no, perquè ara ens hem incorporat a TikTok, només pengem vídeos, però vaja, ja estem a tot arreu, som una ràdio multidisciplinar. Un quart i cinc d'onze del matí, estem a la Rambla, fem una petita pausa, curteta, i de seguida repassem l'actualitat, repassant les portades dels diaris.

0: tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimacho.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi,
10: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
12: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Doncs 5 minutets i arribarem a 2:15. Com sempre, repassem l'actualitat del dia, les portades d'aquest divendres, dia 12 de juny, i comencem amb la portada de l'Ara. Què podem llegir a l'Ara, Mariona?
1: Doncs l'Ara avui segueix parlant de la visita del Papa. Perquè...
0: Sembla que a poc ja aniria la cosa diluint-se.
1: Sí, anirà diluint-se a poc a poc, però clar, va marxar abans d'ahir i encara doncs en parlem una mica, de fet pràcticament a la portada sencera, però bé, anirem veient com aquests dies cada cop va ocupant doncs, menys espai a la portada. Però bé, avui veiem que Lleó 14 és a les Canàries i posen una cita seva que diu: la dignitat humana no té passaport. El Papa critica la indiferència mundial pel drama immigratori des del moll de la vergonya d'Arguineguín. Sánchez aprofita la denúncia del cap de l'Església Catòlica per censurar les polítiques de la dreta. I el veiem doncs ahir visitant el port d'Arguineguín, a Gran Canària, que és un dels punts d'arribada de pasteres des de l'Àfrica.
0: Sí, és allò que l'anomenen el pont de la vergonya.
1: Exacte. Veiem també que Barcelona es prepara per fer front a l'efecte Sagrada Família. L'èxit de la cerimònia augura un nou augment de turisme, per si no en teníem suficient, per si la Sagrada Família no traia prou persones.
0: No hi cap més gent, no sé que facin visites a la nit, ja no hi cap més gent.
1: Exacte.
0: Ostres, però també és una mica de la rivalitat Madrid-Barcelona, no? I s'estan fent molts memes entre el que va ser l'acte central del Papa a Madrid i el de la Sagrada Família.
1: Sí.
0: On a l'acte central de Madrid hi havia el Manolo Lama, que és un periodista esportiu, fent una transmissió d'uns gols de gent fictici. És a dir, de veritat, jo no sé qui els assessora.
1: Ja.
0: Perquè,
1: no sé.
0: Cerimònia que es va fer a Barcelona, no sé si has pogut veure el moment en què s'encenen els llums, comencen els focs artificials i el joc de drons en la que Gaudí gira el cap i mira la Sagrada Família, és realment espectacular. S'ha de reconèixer que
1: sí,
0: és brutal.
1: No, és molt maco.
0: Que és brutal. Bé, més coses, Lara, què podem llegir?
1: Doncs només dues notícies més, parlem de futbol, evidentment. Mèxic estrena el Mundial més polèmic i diu que Shakira posa veu i ritme a la cerimònia inaugural. I tanquem portada avui del diari Ara parlant de les joies de Zapatero, que valen 1,3 milions. La taxació oficial multiplica per 26 el valor difós per l'entorn de l'expresident. I això és tot.
0: Déu-n'hi-do. El tema del Mundial és molt, molt curiós, no? Perquè més enllà del que ja comentàvem ahir, d'aquesta selecció, la d'Iran, que no els deixen estar als Estats Units, simplement els deixen entrar i sortir cada partit, també hi ha hagut un àrbit somalí que el van tenir 11 hores a l'habitació aquella del pànic, de la qual tots els que hem pogut anar alguna vegada als Estats Units hem tingut por de que ens hi posessin, eh? Perquè a vegades és aleatòria. T'agafen i et col·loquen allà dintre. 11 hores el van tenir aquest àrbitre interrogant. Brutal.
1: I de fet ha tornat a casa, l'han tornat a casa.
0: Sí, l'han tornat a casa. L'han tornat a casa. Bé, no s'acaba d'entendre. Bé, com dèiem, el Periódico de Catalunya, portada Salut, també expedient a la Vall d'Hebron pel nadó maltractat, considera que els professionals no van actuar a temps. La conselleria inclou en les sancions, a més del Sant Pau i Sant Joan de Déu, l'Hospital de la Vall d'Hebron, que va activar el protocol per violència infantil. La multa serà de 6.000 euros per cada centre. Mèxic obre la festa del futbol amb la fotografia de portada de Shakira, una ex-sanjustenca.
1: Exacte.
0: Sí. La veiem per aquí tranquil·lament, els tallers de música, passejant pel poble com una sanjustenca més.
1: Sí.
0: Catalunya renova els seus policies locals amb unitats especials de seguretat. La taxació judicial xifra el valor de les joies també de Zapatero de 1,3 milions d'euros. Lleó 14, 1,3 milions d'euros són molts diners.
1: Sí.
0: Per tenir una caixa allà.
1: Molts diners.
0: De fàstic.
1: Sí.
0: Jo és una cosa que sempre m'ha costat d'entendre, no?
1: Sí, bueno, suposo també que quan tens tants diners ja no et semblen tants.
0: No, i a més a més suposo que és una manera de guardar-los 1,3 milions sense que despertin, teòricament, cap tipus de sospita.
1: Sí.
0: No, tenir diners al banc és complicat, no?
1: Exacte, tenir doncs, en joies doncs no es nota tant.
0: Correcte, és com tota aquella gent que compra or i aquestes coses. Bé, sí. Lleó 14, en el viatge a les Canàries, la dignitat humana no té passaport. El productor de cinema Xavier Atance acusat d'agressió sexual pel jutge i, de fet, és el que podem llegir a la portada del Periódico de Catalunya. Després de l'Ara i el Periódico, temps per La Vanguardia.
1: La Vanguardia també obre amb la visita del Pontífex, dient que el Papa reprèn amb duresa a Europa pel tracte als migrants. El Lleó 14 crida des de les Canàries a no acostumar-se que la Mediterrània i l'Atlàntic siguin cementiris. I veiem, doncs, en fotografia el Papa amb un dels migrants del port d'Arguineguín. Pel que fa al discurs de Barcelona, diu canvi sobre l'avortament i la unitat d'Espanya. I pel que fa a l'espectacle mundial, diu injecció d'autoestima per la Torre de Jesús. Fotografia principal pel Mundial, Mèxic es reafirma en l'obertura del Mundial. el Mundial més diferent dels que s'han celebrat fins ara va començar ahir a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic amb una cerimònia que va reivindicar els avantpassats de Mèxic sense la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, i va posar l'esport rei com a motor d'unitat dels pobles. El partit inaugural, la selecció mexicana, va vèncer la sud-africana per 2-0. Altres notícies de La Vanguardia. Veiem que el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès al 2,25% i preveu una inflació elevada al 2027.
0: Això sí que ens afecta de forma directa, tant pel que fa als que tingueu hipoteques de tipus variable, i també el tema dels preus, és a dir, la inflació farà que els preus pugin i que, per tant, tot sigui més car.
1: No, sí, tant. Evidentment, ens afecta... aquests temes ens afecten a tots, encara que la gent, doncs, no t'hi fixis de principis i després acabes dient, ostres, la cistella de la compra em costa 10 cops més que el que em costava fer.
0: La frase és, abans amb 50 euros omplia el carro.
1: Sí.
0: Ara ja...
1: Ara no fas res amb 50 euros.
0: Què més?
1: Parlem també de les plataformes, diu l'obsessió de Musk amb el Regne Unit. El propietari de la xarxa X encoratja la revolta contra la immigració. Últimes tres notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Parlem dels assassinats a trets que es vinculen al crim organitzat, segons els Mossos. També que la intel·ligència artificial destrueix milers de llibres per aprendre, sobretot d'edicions antigues. I res, tanquem portada de La Vanguardia mencionant el suplement que fem, dient Barcelona vibra amb Llatinoamèrica.
0: Doncs aquestes són les notícies de La Vanguardia. El punt, com sempre, costa de...
1: De desxifrar, quasi.
0: De desxifrar, sí, sí. La fotografia de portada i el titular és A la base de la cultura. Entitats que reivindiquen una major participació ciutadana en la cultura en denuncien la precarietat que dificulta fer créixer els projectes. De fet, si coneixeu, que segurament molts de vosaltres coneixeu gent que es dedica a treballar en el món de la cultura, la situació cada vegada és més complicada.
1: Sí, home, i tant.
0: I no es paguen assajos, a vegades es va contra taquilla, amb percentatges complicats... També entrevista avui a Marisol Donis, que és, atenció, farmacèutica, criminòloga i escriptora.
1: Déu-n'hi-do.
0: El titular és, o la cita, és una cita directa en aquest cas, indisciplinada, rebel, eres una histèrica. Suposo que és que de jove havia de lluitar contra aquest estigma de ser dona i com que era rebel, doncs de seguida una rebel que és dona li diuen que és histèrica.
1: 100%.
0: Steven Spielberg, que torna a portar extraterrestres al cinema després d'ET, després de molts anys, un dels grans. El dia d'ahir, que és un dels apartats de la portada, final de festa polèmic en referència a l'expulsió de 600 cantaires de la Sagrada Família que tenien previst acabar l'acte cantant els segadors i que portaven les partitures impreses en les estelades en el dors. Sí, sí. I en l'apartat esportiu... no es parla del Mundial, sinó que es parla del Barça de bàsquet que va guanyar ahir el Tenerife i que es col·loca 2-0 a les semifinals del playoff de l'ACB, és el millor de 5 i per tant el Barça només hauria de guanyar un dels propers 3 partits i ja quedaria automàticament classificat per la final. El Barça que se li ha obert molt el camí després de l'eliminació del Real Madrid de forma sorpresiva contra el mateix Tenerife i que a més li arriba en un moment fantàstic de la temporada perquè ha tingut tota la temporada una pila de jugadors lesionats. Es troba que a final de temporada tots estan bé, que no hi ha el Madrid i que el Barça comença a jugar bé. I és curiós perquè tot anava tan malament que Xavi Pasqual va anunciar que plegava fa unes setmanes. Ara ves que no acabi guanyant la Lliga i pensi, per què me'n vaig? A veure si em vaig precipitar.
1: Sí, sí, totalment.
0: A Oriol no li interessa zero el bàsquet.
1: És que si entro al tema em quedaré que no sé què dir, la veritat.
0: No, no, però totalment ha estat bé, perquè jo m'has donat la raó i això sempre agrada. Passen 4 minutets a 2:15 del matí, de seguida repassarem ara les efemèrides del dia amb el Joaquim Quilés.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
3: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Doncs 20 minuts i arribem a les 11 del matí, temps a aquesta hora, com és habitual, per les efemèrides. I avui comencem explicant que es celebra un dia internacional sobre uns professionals que són actors i que no són molt visibles.
1: Pues bé, Enric, avui es celebra el Dia Internacional del Doblatge. Rep per fomentar pues, aquest tipus d'afició i de treball, que a mi em sembla molt un treball que està força bé, la veritat.
0: De fet, aquest dia intenta retre un homenatge als actors i actrius que donen veu als personatges de les pel·lícules, sèries, documentals, videojocs en altres idiomes, una professió que requereix una capacitat interpretativa notable, una sincronització precisa amb els moviments dels llavis i una gran versatilitat vocal. A Espanya, Itàlia, Alemanya, França, el doblatge ha tingut una llarga tradició, i altres països que no tant. Hi ha gent que ho critica, gent que considera que tot hauria de ser en anglès, que si n'aprendríem, però en tot cas el doblatge està aquí i els professionals, sobretot aquí a Catalunya, doncs tenen una tradició molt, molt important. Què més?
1: Bé, el 1898, fa molt de temps.
0: Què va passar?
1: El general Emilio Aguinaldo proclama la independència de Filipines després de segles de domini colonial espanyol.
0: Una colònia més que es va perdre durant l'acte, es va hissar la primera vegada la bandera filipina i es va interpretar l'himne nacional. 1898, independència de Filipines. Malgrat la proclamació, per cert, la independència no va ser reconeguda internacionalment. Aquell mateix any Espanya va cedir Filipines als Estats Units mitjançant el Tractat de París de 1898. Què més ens expliques?
1: Doncs bé, el 1985... Espanya signa el tractat d'adhesió a la Comunitat Econòmica Europea, que va ser un pas clau en la seva integració a Europa.
0: Doncs això sí que va canviar les nostres vides. Aquest signat d'adhesió es va signar a Madrid. L'assignatura va representar un punt d'inflexió després de la transició democràtica. L'entrada a la Comunitat Econòmica Europea, ara anomenada Unió Europea, va facilitar l'accés al mercat europeu, la modernització de les infraestructures i una major projecció internacional del país. Què més?
1: Mira, doncs el 2008 el Donald Trump i el Kim Jong-un es reuneixen a Singapur en la primera cimera de la història entre un president dels Estats Units en exercici i un líder de Corea del Nord.
0: La reunió va culminar amb una declaració conjunta en què Corea del Nord expressava la voluntat de treballar cap a la desnuclearització de la península coreana. El que passa és que estem parlant de dos líders que quan s'aixequen diuen una cosa i quan se'n van a dormir en diuen una altra. Però bé, en tot cas, tot el que sigui parlar i parlar de desmilitarització seria correcte. I una mort, no podem deixar de parlar de morts.
1: Bé, el 2020 ens va deixar Ricky Valance, un cantant britànic conegut pels seus èxits dels anys 60.
0: Com per exemple Tell Laura I Love Her, de 1960, una balada tràgica que va arribar al número 1 de les llistes britàniques. I acabem també amb una efemèride musical.
1: Sí, que el 1986 va néixer Rosalén, una cantant i compositora espanyola reconeguda per les seves cançons compromeses i emotives.
0: Compromeses amb temes de salut mental, d'igualtat, memòria històrica, violència de gènere, inclusió, drets humans. Entre els seus èxits més coneguts destaquen La Porta Violeta, convertida per ser en un himne feminista, Girasoles, El Paso del Tiempo o Comiéndote a Besos. Quin has triat per acabar?
1: Jo he triat Girasoles, que durant aquest mes està sonant moltíssim.
0: Doncs escoltem Girasoles per tancar aquest espai d'efemèrides. Joaquim, gràcies i fins després.
1: Fins després, Enric.

0: és humano.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
7: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
8: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
9: Tu sí?
8: Esclar.
10: Marcel, cada cosa on toca, eh?
9: Esclar.
11: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
12: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
13: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: 10 minutets i les 11 del matí. Continuem a la Rambla, la sintonia del 98.1 de la freqüència modulada. Esteu escoltant Ràdio Desvern, l'emissora municipal de Sant Just. Com sempre, un plaer i un privilegi acompanyar-vos els matins de dilluns a divendres entre les 10 i la 1. Avui, amb aquesta primera hora que no hi és el Dani, però ja la següent el tindrem copilotant o pilotant la nau de la Rambla. Carles, temps pel temps. Bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Doncs caloreta és sí. El que... Vam tenir un, com una plantofada a mitjans de setmana d'un dia que vam tenir fins i tot fresca, però ja ha canviat això de forma radical.
1: Sí, avui
0: sembla que el temps...
1: Se'ns acaba el xollo, seria el titular meteorològic, perquè ahir encara teníem una temperatura força agradable, vam arribar a 26 graus, encara s'està prou bé. Avui hem baixat fins als 16,8 de mínima, o sigui que realment són temperatures que es pot conciliar el son la mar de bé, però se'ns acaba el xollo aquest estiu, que ja vam fer un tastet al mes d'abril, en vam fer un altre tastet al mes de maig, i ara ens arriba un tastet que sembla que es vol quedar. O sigui que l'estiu, a partir d'avui divendres, i sobretot el cap de setmana i la setmana que ve, sembla que ja se'ns imposa a casa nostra, encara que falti encara uns quants dies, perquè teòricament a l'astronòmic és el dia 21, doncs sembla que tindrem estiu per uns quants dies, perquè les temperatures tiren amunt. Ahir a aquesta hora estàvem al voltant de 22 graus, estàvem de luxe. Avui ja estem a 24. Sí, vam arribar a una màxima del voltant de 24-25 graus, avui ens anirem cap als 26-27, però és que entre dissabte i diumenge ja tocarem els 29-30. Dius, al migdia fa calor, podem solucionar d'alguna manera, hidratant-nos, estant en llocs amb aire condicionat, en un restaurant, sí, però a la nit, que normalment els mortals doncs, no tenen masses aires acondicionats enxufats a la nit i tampoc no és massa bo, doncs les temperatures mínimes seran les que empiparan una miqueta més de cara als propers dies. Ja dèiem que tant divendres, dissabte com diumenge el sol ha de ser el protagonista. Si marxeu fora de Sant Just perquè hi ha poques activitats, o les poques que ja no us interessen, doncs dir-vos que a partir del diumenge poden començar a formar-se tempestes de mitja tarda en zones del Pirineu i el Prepirineu, però fins llavors, tant avui divendres com demà dissabte, el temps serà estable i pràcticament no plourà en lloc de Catalunya ni tempestes de tarda. Però sí que tindrem és aquesta pujada de temperatures, avui 27-28, i demà dissabte ja estaríem a tocar dels 30. I si voleu arribar als 30, diumenge probablement hi arribem amb unes temperatures doncs, ja que normalitzen o estan més d'estiu que no pas de finals de primavera. Dilluns, dimarts, dimecres estarem amb dies un altre cop amb aquests valors del voltant dels 29-30 graus i el que fot més ràbia són les mínimes, perquè si estàvem amb 16, 17, 18, fins aquí suportable la cosa...
0: Ja no baixaran tant ara.
1: Ja no baixaran tant. Aquesta propera nit baixarem fins als 19, però vaja, la nit de dissabte, diumenge ja seran 21-22, ja són nits tòrrides, nits que les temperatures no baixen per sota dels 20 graus. Estem parlant de Sant Just, però si te'n vas a qualsevol altre lloc prop de la costa amb la humitat, doncs realment les temperatures doncs, tiren amunt. Estabilitat de cara a la setmana que ve, tenim mapes fins passat Sant Joan i sempre ens porten molta estabilitat, fins i tot acostant-nos a les dies de Sant Joan podríem estar per sobre dels 30 graus, o sigui que la calor s'intensifica amb l'arribada de l'estiu el 21 de juny, o sigui que realment ens venen una època de molta tranquil·litat, de temperatures molt altes i de mínimes altes, sobretot la setmana que ve, que començaran a pujar de valent també les mínimes. Van en un minut.
0: Quan obre la piscina exterior, ho sabem?
1: Avui hi ha una festa.
0: Més que no
1: sí, sé. Avui hi ha la party pool aquesta que jo he d'anar a muntar i desmuntar. I si avui hi ha nanos banyant-se, suposo que la piscina deu estar al caure que obri portes, perquè avui hi ha el Summer Fest aquest,
0: sí,
1: avui toca la Bona Aigua.
0: Summer Fest, Bona Aigua, amb la pool party gratuïta.
1: Sí. Sí, llavors sí. Aquí els nanos ja se'ls poden banyar, o sigui que suposo que ja hi ha el servei de,
0: ja estarà,
1: dels auxiliars
0: sí.
1: de salvament d'aquests.
0: Jocs d'aigua, que... sessions d'aquagym, DJ, servei de barra...
1: Jo crec que comença avui. Ja. Deuen celebrar-ho avui i el cap de setmana ja estarà oberta la piscina. Han sortit mapes a llarg termini, que teníem uns mapes que havien sortit i que ens parlaven d'un estiu amb molta calor, però no parlava massa de pluges, però al tanto perquè ahir abans d'ahir van sortir mapes d'aquests estacionals, d'aquests que avisen del que podria ser, i normalment hi ha diferents tipus de pronòstics i aquests doncs, que es diferencien molt els uns dels altres. Hi ha un pronòstic europeu, i el canadenc, i l'americà. O sigui, hi ha diferents pronòstics arreu del món que fan aquests mapes estacionals i molt poques vegades coincideixen quan es parla de tot l'estiu o de principi de tardor. Doncs el fet extraordinari, podríem dir, és que els que van sortir la setmana passada, aquests mapes estacionals que parlen a molt llarg termini, que són per consultar i no són previsions, és evident, perquè no és impossible tenir aquestes previsions, però és molt curiós que tots coincideixin amb una mateixa premissa, i és la possibilitat de ruixats molt importants que podrien tenir el juliol, a l'agost, al setembre i a l'octubre. venen pluges molt fortes, pluges torrencials. Hem d'avisar també que l'aigua del Mediterrani està pujant molt més ràpid del que tocaria. O sigui que, els valors que tenim ara al mes de juny, antigament, fa 20 anys enrere, no s'assolien fins a mitjans de juliol, i ara els tenim ara al mes de juny. O sigui que aquesta bomba energètica que és el Mediterrani cada cop està més escalfat, i quan arriben bossetes d'aire fred, doncs pot provocar inundacions, pot provocar pedregades i pot provocar tempestes importants. Doncs és curiosa aquesta previsió que ha sortit aquesta setmana estacional, en què tots els mapes de previsió que es fan al món coincideixen que a Catalunya podem tenir un juliol, un agost, un setembre i un octubre amb tempestes molt importants a gran part del territori.
0: Bé, de fet, és una mica cap on va el clima, no? El món...
1: Sí, esbojarrar-se i a...
0: temes extrems.
1: Fer-se més extrems.
0: Correcte. Ho deixem aquí. Carles, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé.
0: 4 minuts i les 11 de seguida tornem, i avui parlarem amb un santjustenc que ha debutat a la Lliga ACB de bàsquet. Poca broma.

0: Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, s'ha disculpat per haver induït a l'error, diu, amb la taxació de les joies trobades en una caixa forta del seu despatx. Inicialment, ell va dir que el valor era de 30.000 a 50.000 euros, però la taxació dels experts apunta a 1,3 milions d'euros. El PP no en té prou amb les explicacions del portaveu i l'acusa de mentir deliberadament. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
3: Bon dia. Arroyo demana perdó i es desdiu de la xifra inicial que va traslladar quan li van trobar les joies al despatx a Zapatero, a l'escorcoll del passat 19 de maig. En un missatge a les xarxes ha afirmat que Zapatero ho explicarà tot davant del jutge i aclarirà el que calgui sobre aquestes joies. Una taxació feta per una joieria i experts gemòlegs encarregada pel jutge ja parla d'un valor preliminar molt superior, 1,3 milions d'euros. El paper, però, acusa Arroyo de mentir i de fer-ho per tapar l'origen real de les joies. Esther Muñoz.
4: El salió en todas las teles a decir que las joyas costaban entre 30.000 y 50.000 euros y que formaban parte de una herencia familiar. Y por tanto ahora será el señor Zapatero el que tenga que decir por qué su portavoz ha mentido a todos los españoles. Y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no?
3: Zapatero declara com a investigat dijous vinent a l'Audiència Nacional. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: La Unió Europea celebra l'entrada en vigor del pacte que endureix la seva política migratòria. La nova normativa ha aixecat molta polèmica, sobretot per reforçar l'externalització de les fronteres. A partir d'ara, els estats europeus podran construir centres de deportació a l'estranger, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. També es redueixen les garanties d'asil. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
6: Hola, bon dia. Les ONGs denuncien que les noves lleis deterioren els drets fonamentals i deshumanitzen els migrants, però el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ho rebat.
7: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
6: Serà més fàcil denegar l'asil polític i agilitzar les expulsions de tothom que vingui de països considerats segurs, com ara l'Índia, Colòmbia o el Marroc. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
2: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja de la Farola, a Vilanova i la Geltrú. S'ha tancat part d'aquesta platja. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si és víctima d'un accident.
5: Un operari que treballava en tasques de soldadura al port de Mataró ha quedat ferit aquest matí arran d'una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. L'home té cremades de segon grau i ferides a la cara i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís de 2:15 del matí i s'hi han desplaçat 5 dotacions. Per la seva banda, els operaris de la companyia del gas han controlat la fuita i han tallat el subministrament. Aroa Contreras és la responsable de comunicació del port de Mataró.
8: Doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres mal. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
2: Aquest matí declaren a la Ciutat de la Justícia familiars de la parella investigada pels maltractaments al seu fill que van acabar amb l'hospitalització de la criatura el mes de març a l'Hospital Vall d'Hebron. La parella va quedar ingressada a presó, tot i que la mare va quedar en llibertat a primers de maig. Ahir, els metges citats a declarar van assegurar que mai havien vist lesions com les que tenia el nadó. Anem a la Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
9: Bon dia, avui estan citats a declarar els pares, els germans i un cosí de la parella acusada de maltractar el seu fill de 6 setmanes que el 16 de març va ingressar amb lesions molt greus a la Vall d'Hebron. Les declaracions dels familiars han començat amb retard a 11:15 i es preveuen llargues. Es produeixen l'endemà que el jutge que investiga el cas escoltés els testimonis de l'equip mèdic que va atendre el nadó a l'hospital. Els metges van declarar que en tota la seva carrera no havien vist unes lesions anals tan greus en un nadó. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
2: Música. esports, Marcos García.
10: A les properes hores debuten dues de les seleccions anfitriones al Mundial Masculí de Futbol. A les 9, el Canadà contra Bòsnia. Aquesta matinada, a les 3, els Estats Units contra el Paraguai. Resultats dels dos primers partits, els dos al primer grup A, Mèxic 2, Sud-Àfrica 0 i Corea del Sud 2, Txèquia 1. A segon, el Girona fitxa Oleksandr Pishur. Es tracta d'un davanter ucraïnès que fa 2 metres i 4 centímetres encara en futbol. El Madrid fa oficial Josep Mourinho, entrenador per les properes 3 temporades i a més el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. El Barça de bàsquet guanya el Tenerife 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga CB. Posa doncs el 2-0 en aquesta sèrie i demà tindrà el primer matchball per l'equip blaugrana per classificar-se per a la final. Avui a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar el play-off contra el València. Aquest València-Penya el podreu seguir en directe al Tot Gira, a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. Encara en bàsquet, notícia d'última hora, el Manresa confirma el fitxatge de l'aler danès Gustav Knudsen. I l'Atlètic Barceloneta jugarà demà a la Champions masculina de waterpolo, la final contra el Prorreco italià. A les semis, els mariners van superar ahir el Ferencváros d'Hongria als penals.
1: Fins aquí les notícies.
11: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
12: Bon dia, passen 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestà durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el procés de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. I en cultura, la Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. I en educació, Sant Just forma part dels 14 municipis de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals contra la segregació educativa, una iniciativa impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els centres educatius. El compromís es va reforçar durant la darrera reunió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, en què van participar la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i representants del món local. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. Avui l'entrevista del dia ens acompanya un esportista que acaba de fer un pas importantíssim en la seva carrera. Ell, després d'anys de feina, entrenaments i constància, ha debutat a la màxima categoria del bàsquet estatal, a la Lliga ACB, formant part, doncs, de la base santjustenca al Club Bàsquet Sant Just. Ha continuat fent camí, demostrant que el talent i la perseverança poden portar-te molt lluny. Adrià Rodríguez, bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Molt bé, benvingut al programa.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs, primer de tot, com estàs vivint aquests dies després d'aquest debut?
1: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim.
0: Recordes el moment exacte en el que et van fer saber que debutaries?
1: Bueno, sí, me'n recordo de que l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar reaprofitar al màxim.
0: I què és el que recordes? Quines emocions vas sentir quan vas trepitjar la pista per primera vegada en aquesta màxima categoria?
1: Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva.
0: Que bé. I seguim parlant una mica en aquest bloc, parlant d'aquest instant, no? Del debut que vas fer. Què és el que t'ha quedat marcat d'aquell partit? Recordes alguna cosa amb lucidesa o tot va passar com molt ràpid?
1: Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre del que cap. I res, vam guanyar el partit, que al final era l'important aquell dia.
0: Totalment. I pel que fa doncs als inicis, ara marxarem, o més ben dit, tornarem aquí a Sant Just, perquè ens agradaria saber com vas començar a jugar a bàsquet.
1: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador.
0: I què és el que recordes amb més carinyo, amb més nostàlgia del Club Bàsquet Sant Just, que està d'aniversari ara, està celebrant doncs una fita històrica, aquest aniversari, aquest 70è aniversari de 70 anys de vida. Un club que m'imagino que a part de ser la teva base, també doncs Déus guarda bons records.
1: Sí, la veritat que guardo molt bons records. Al final és on vaig començar a jugar. Jugava amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula.
0: Quina importància té per tu aquests clubs formatius, aquests clubs base? Tu vas tenir la sort de poder-ho fer a Sant Just, el Club Sant Just també va tenir la sort de poder-te tenir entre aquests equips base. Quins records tens i per tu què és el més important d'aquesta etapa?
1: Bueno, el més important és que quan ets tan petit jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si la competició és una mica com... queda com una mica segon pla, potser, però igualment, no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Clar que sí. No, és important això, tenir aquest record positiu i també, doncs, en aquest sentit deies, no?, quan eres petit, doncs, el que vols és jugar, gaudir, i a vegades penses, a vegades somies. Tu havies somiat alguna vegada amb això que t'està passant ara? Imaginaves arribar fins aquí?
1: Bueno, crec que és el somni de tot jugador, no? Tant quan comences a jugar com vas creixent, però potser hi ha algun punt de la teva carrera, diguéssim, que no ho veus tan assequible, però bueno, has de seguir treballant i al final jo crec que, no sé, amb el treball I la constància, al final les coses jo crec que es poden aconseguir. Està clar que és molt difícil i molt poca gent ho pot aconseguir, però bueno, he tingut tant la sort a nivell de que m'han donat confiança a entrenadors com que jo també al final he rendit, que he aconseguit fer-ho bé, la veritat.
0: Uh-huh. I què creus que et va portar a créixer esportivament en un entorn més local i més de poble?
1: Bueno, crec que començar una mica des de... Potser hi ha molts jugadors, no?, que comencen en equips més grans i des de quan són petits ja es pensen que tothom arribarà i tot, però potser al final anar creixent en clubs més petits et fa que tu hagis de treballar una mica més, no?, i que tinguis com aquesta humilitat, diguéssim, des del primer dia. Ja has de ser conscient de la posició on estàs, posar els peus a terra i dir, vale, això és molt difícil, es pot treballar, està clar, però has de tindre una mica... Has de ser conscient de la situació on estàs.
0: Totalment, totalment. Hem parlat del teu debut, és a dir, del moment actual que estàs vivint. També hem parlat del teu inici, dels inicis aquí a Sant Just, i ara parlem del camí fins a arribar aquí. Molta gent veu el debut, en aquest sentit, tu ens l'explicaves, els records que tens, les emocions que vas viure, però la gent es queda amb aquest debut i no amb el procés, no? Com ha estat el camí real fins a arribar en aquest moment?
1: Bueno, el procés, sincerament, és una mica dur, perquè potser veus altres jugadors que arriben amb més facilitat i, no sé, és el que tu has dit, al final començar... Bueno, a canteres que potser no tenen tant de nom, doncs és més difícil, no? Has de picar una mica més de pedra que altres persones, veus que altres persones els hi donen mèrits que potser tu també creus que et mereixes, i a vegades no és així, no? Llavors has d'anar construint tu el teu propi camí i des d'allà arribar.
0: Uh-huh. I quin ha estat el moment més difícil de la teva carrera?
1: No sé, hi ha vegades durant la carrera esportiva que et diuen que no i et toca seguir remant, no? Et poden dir que tu o que ja en aquell moment creuen que no vals. Sobretot quan era petit, recordo un moment que em va ser una mica difícil perquè em van dir que no podia seguir a un club i no m'ho vaig prendre una mica perquè al final aquestes edats tu prens, jolín, com s'acaba aquí el món, però no és així. Al final has de seguir a la teva, seguint passant-ho bé i treballant a tope.
0: Parlaves de remar. Has pensat algun dia de deixar de remar? En algun moment donat que diguessis ho deixo estar, m'hi poso en una altra cosa?
1: Sí, la veritat que sí. O sigui, al final la carrera esportiva és el que té, que tens moments molt bons i moments molt dolents, però bueno, que al final tampoc ni un dia estàs superbé ni un altre estàs supermalament. Llavors és quan has de pensar en fred, potser en calent sí que penses de, ostres, no sé si això m'està compensant o val la pena. Doncs allà és quan has de pensar en fred, potser, i valorar les coses que tens i intentar-ho.
0: Uh-huh. Parlaves d'entrenadors que t'han marcat, que han confiat en tu. A part d'entrenadors, hi ha hagut persones clau en la teva vida, en aquest recorregut?
1: Sí, la veritat que sí. Jo crec que, no sé, la meva família, al final, els meus pares sempre m'he sentit superrecolzat des de que vaig començar el bàsquet. I sé que sempre estan allà, tant després d'un partit bo com un partit dolent. Són persones que m'han ajudat moltíssim a créixer. Després, al meu entorn, a nivell d'amics, també m'han ajudat molt. Entrenadors o excompanys d'equips que he tingut en altres moments, doncs crec que és... No sé, m'han ajudat a seguir aquest procés.
0: Uh-huh. Parlem una mica del present, també de l'exigència professional. Quina és la principal diferència entre categories inferiors i l'ACB, Adri?
1: Bueno, potser, bueno, el que tu acabes de dir, jo crec que és l'exigència, no? El nivell de professionalitat que has de tindre. Has de ser conscient de que cada dia hi ha entrenament, has de posar a vegades hores extres per seguir treballant, i més quan ets jove. No sé, jo crec que és difícil també mantindre's a la categoria, així que has de seguir intentant millorar els teus punts febles o seguir potenciant els teus punts forts. Així que jo diria que la gran diferència és que potser quan ets més petit ho veus com algo més lúdic i això, pues, quan ets més professional, doncs cada dia, a lo millor al cap de setmana toca viatjar, els dies de festa doncs no tens festa, els dies festius, no sé, de Nadal, a lo millor has d'estar entrenant. No sé, són coses que crec que al final marquen la diferència amb l'esport professional o no professional, diguéssim.
0: Clar, parlem una mica d'això. Com és el dia a dia d'un jugador professional?
1: Bueno, jo ara mateix, doncs, em llevo. Depèn, per exemple, ara estava jugant als Estats Units i estava entrenant moltes hores. Allà als Estats Units em llevava, m'anava a entrenar a les 7, que era un entreno voluntari de 7 a 8, després, bueno, esmorzàvem una mica, fèiem un altre entreno que no era el voluntari d'una hora, anava a estudiar, una hora més de gimnàs i 2 hores després de pista, o sigui, pot ser bastant dur. Al dia entrenes bastantes hores.
0: Uh-huh. Sí, totalment. I pel que fa, doncs, en aquest sentit, amb allò que estàs treballant, ara mateix, en què estàs treballant més per continuar creixent?
1: Bueno, al final, ser un jugador jove és el que em toca ara, jo crec. Treballar una mica tot. Estic intentant treballar en posar-me una mica més fort, perquè potser al ser jove, doncs, encara no he treballat, no? Tan muscularment, o no estic tan desenvolupat, diguéssim. I, no sé, després facetes com millorar el bot, el tir, seguir aprenent de jugadors que potser tenen més experiència que jo.
0: Mm-hmm. Sí, totalment. Al final, doncs, és una carrera de molt de temps, en el sentit, doncs, de que ara ets molt jove i entenc que també t'emmiralles, no?, amb algunes figures que tens al teu voltant o que sempre, doncs, has admirat. I parlant una mica d'això, parlem de mirar cap a futur, perquè al final jo crec que tots i totes, quan tenim una carrera, un somni, alguna cosa que ens agrada especialment, també pensem amb això, precisament, amb mirar cap a futur. Quins objectius et marques per aquesta temporada que ve?
1: Doncs una mica potser consolidar-me més a la Lliga, que al final aquest any he arribat una mica tard, he estat només 2 mesos, els 2 mesos finals del tram de la Lliga. Llavors, no sé, suposo que intentar consolidar-me més de cara a l'any vinent i ser un jugador amb rol més important a l'equip, potser, per ajudar-lo.
0: Dius, has arribat una mica a les acaballes de la temporada, però t'ha donat temps una mica, doncs, de viure, no?, aquest moment, aquest debut. Com has gestionat la pressió i les expectatives en aquests moments de canvi i també d'incertesa?
1: Bueno, la veritat que molt bé. O sigui, no m'esperava jugar tant com el que he acabat jugant, així que he intentat aprofitar-ho al màxim i pressió, al final, cap l'entrenador també m'ha ajudat molt en això, els companys també m'han acollit molt bé, així que no m'he posat cap pressió a sobre. O sigui, al final és la millor lliga que tenim aquí a Espanya i és una de les millors lligues d'Europa. Així que, no sé, he intentat prendre-m'ho com que això era un premi de tot el treball que porto a sobre i darrere, i ara tocava aprofitar-lo al màxim.
0: Per tant, podem dir que encara està en una lliga tan potent com la ACB, hi ha espai, no?, per gaudir. És a dir, no tot es converteix en exigència, sinó que també has de gaudir a la pista.
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al final, potser ens oblidem una mica quan al final portes tantes hores de treball i ja quan més a dalt, pues, costa una mica més gaudir, no? Però crec que al final és una cosa que no ens hem d'oblidar mai, que el bàsquet el fem perquè volem i s'ha de disfrutar de l'esport que estem fent. Si no, al final no acaba bé, la veritat.
0: Uh-huh, totalment. Avui estem parlant amb l'Adrià, que ha debutat al IOPOS Lleida. Estem parlant de l'ACB, estem parlant de bàsquet, i ho estem fent també, doncs, des d'aquesta mirada jove, des d'aquesta mirada d'un noi de Sant Just que va començar al bàsquet Sant Just i que ara, doncs, està mirant també aquesta Lliga Nacional. Pel que fa, doncs, als objectius, parlàvem dels d'aquesta temporada, però tens algun somni? Algun somni esportiu a llarg termini?
1: No sé, crec que al final el somni de tot jugador que neix aquí és poder representar la selecció espanyola al final en un futur. Crec que seria un somni de poder jugar contra altres seleccions absolutes, disputar un europeu, unes olimpiades, un mundial, no sé, crec que tot això seria increïble.
0: I el fet de jugar fora, t'ho planteges? Ara entenc que en un futur proper no, però més endavant t'agradaria jugar fora?
1: Ara mateix no m'ho estic plantejant, sincerament. Crec que, bueno, la Lliga Espanyola és una de les millors. Així que ara, a dia d'avui, no m'ho estic plantejant, la veritat.
0: Mm-hmm. I consells que els hi donaries als nens i nenes a la base, que doncs ara mateix entrenen pensant que algun dia poden arribar on ets tu. Quin consell els hi donaries?
1: Bueno, des del principi, intentar disfrutar al màxim, que al final quan disfrutes és quan et surten bé les coses, no posar-se cap pressió ni cap objectiu, potser des de quan ets tan petit, sinó que intentar gaudir al màxim, posar els peus a terra de la situació on estàs, intentar treballar i les coses aniran sortint si han de sortir.
0: Mm-hmm. Adrià, per anar tancant l'entrevista d'avui, t'hem preparat també un bloc més personal, més ràpid, de preguntes així una mica més ràpides. Llavors, jo te les aniré dient i tu, amb la mesura, doncs, que et vagi sortint la resposta, ens les vas resolent, d'acord?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, comencem amb un referent esportiu.
1: Ricky Rubio.
0: Uh-huh. Un pavelló on somiï jugar o repetir?
1: Al Palau Blaugrana.
0: Ja hi has jugat o vols repetir?
1: No, no hi he jugat. L'any que ve.
0: Uh-huh. Amb nervis de trepitjar aquesta pista.
1: Nervis, sí, sí. Una miqueta, però bueno, al final intentar-ho aprofitar al màxim i gaudir-ho.
0: Uh-huh. Ritual abans dels partits. Tens algun ritual abans d'iniciar el partit?
1: Bueno, tens algunes costums, potser, de... No sé, cordar-te les sabates abans de començar el partit.
0: Uh-huh.
1: Algo així, diria.
0: I per últim ja, acabem amb dues preguntes. Qui és la primera persona a qui vas escriure després del debut?
1: És que hi havia molta família i molts amics allà.
0: Va ser més un contacte llavors, directe, no?, que no pas digital.
1: Sí, sí, exacte, exacte. Sí, sí, vaig anar a abraçar-los i... Uh-huh. I a... Sí, sí.
0: I aquest moment que estàs vivint ara mateix, defineix-lo en tres paraules, aquest moment de la teva vida, aquest debut, aquests reptes per la temporada vinent, amb tres paraules o amb les que convingui, però procura definir-lo de forma breu.
1: No sé, amb ambició, m'ho prenc amb ambició, la veritat.
0: Uh-huh. Doncs ja l'heu sentit, ell és l'Adrià. Sembla doncs, que ha vingut per quedar-se a la Lliga ACB i avui hem pogut conèixer una mica més la persona que hi ha darrere del jugador, la història, la constància, el treball i també doncs, moltes hores de pista que avui tenen recompensa amb aquest debut a l'ACB. Des de Sant Just segur que hi ha molta gent seguint cada pas d'aquest camí i nosaltres doncs, aquí a Ràdio Desvern també hem volgut tenir un espai per tu, Adrià, per poder parlar amb tu, per conèixer-te una mica més i també per desitjar-te molta sort en aquest projecte esportiu que fa tant d'anys que hi treballes i que ara de ben segur doncs, estàs en un moment dolç i en un moment que tens ganes que no s'acabi.
1: Sí, la veritat que sí. Moltes gràcies per tot.
0: Una abraçada. Cuida't.
1: Igualment.
0: I fins aquí l'entrevista del dia. Avui hem parlat amb l'Adrià Rodríguez, hem parlat de bàsquet, de la Lliga ACB i també de tot el seu recorregut. Seguim en directe aquí, a Ràdio Desvern. I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és moment de l'espai actualitat al dia, d'actualitat política més aviat, i és que sabeu que tenim aquest espai amb en Joel Reguant cada setmana, i el saludem a continuació. Joel, bon dia.
2: Molt bon dia, Sant Just, com esteu?
0: Molt bé, amb ganes de saber de què parlem avui. Avui parlem d'uns temes que crec que sí. Havíem tingut una mica allà al cap des de fa temps, no? Allò de que et vas apuntant temes de... Ostres, això, m'agradaria parlar-ho
2: sí.
0: amb en Joel.
2: Exacte, i coses que van passant. Exacte, sí. Farem això, farem una miqueta, un dia així una mica diferent. De tant en tant va bé, i més sobretot, ara que estem així a mitjans de juny, perquè... Ens van venint coses doncs, més d'actualitat, s'acosta Sant Joan, tindrem risc d'incendis, seguiran passant coses, mm-hmm. tenim el Congrés dels Diputats com el tenim, tenim el Parlament de Catalunya com el tenim, tenim moltes coses, i també la geopolítica, que per cert, de cara al mes que ve ens podríem plantejar també de fer un monogràfic de geopolítica. Però havíem pensat de fer aquesta secció així una miqueta més amena,
0: mm-hmm.
2: i que potser toquéssim temes més terrenals, que ningú m'entengui, no estem parlant de divinitats aquí, doncs i menys aquesta setmana que ha vingut el Pontífex a Barcelona, que ha estat, doncs, ja ho sabem, el tema de la setmana, era un dels temes que també teníem a sobre la taula, per cert, s'estima que l'arribada del Papa a Barcelona que hem viscut aquests dies ha tingut un impacte d'uns 25 milions d'euros de cost, però d'uns beneficis per la ciutat d'uns 150,
0: uh-huh.
2: per qui ho vulgui, doncs serien 125 de beneficis. Evidentment, aquests beneficis no vol dir que van a les arques públiques, doncs afecta fins i tot a turisme que venia a veure el Pontífex, afecta a restauració, afecta a tants i tants i tants, i també, jo t'he de dir, com a persona de la Catalunya Central, que veure la imatge d'una de les muntanyes més mítiques com és les de Montserrat, plenes de gent perquè ve el Pontífex, doncs a mi m'ha agradat de veure aquesta setmana i crec que la valorem poc, la muntanya de Montserrat, pel que realment és. Segurament si estigués en un altre país, en parlaríem cada dia. Però hem pensat que faríem temes una miqueta diferents, deixem el Pontífex, que ja està seguint el seu viatge. Per què? Perquè tenim molts temes que moltes vegades com a advocats en parlem i veiem que hi ha temes i això. De cara a l'any passat havíem comentat un canvi de la llei, perquè moltes vegades, saps aquella frase de te voy a poner una demanda. Si no, et demandaré. Doncs sapigueu que, evidentment, estem parlant de temes civils, no estem parlant de temes penals, no estem parlant de temes laborals, però en temes civils no és així. És a dir, no et poden demandar així com així. Mira, sempre dic jo que poder es pot tot, no? Poder se puede, que diuen els castellans. Però, des de fa un any i dos mesos ja, tenim una llei que ens regeix, que li diem la llei dels Musk. No sé si has sentit a parlar, Daniel, de la llei dels Musk. I no té res a veure amb l'Elon Musk, eh?
0: Doncs no. Mira, jo feia al·lusió a Elon Musk, però veig que no,
2: no té res a veure. Musk abans es deia mètodes alternatius de resolució de controvèrsies. Per què he dit abans? Perquè ara són mecanismes adequats de solució. Dius, molt bé, sí, l'hem canviat una mica. Per què? Perquè això abans era un mecanisme que tu podies accionar. És a dir, de lògica, cap advocat sol presentar una demanda sense abans haver intentat un acord. Més que res, perquè no té sentit. Però ara és obligatori. És a dir, tu ara has de demostrar que has intentat arribar a un acord. Per què us explico tot això? Doncs perquè ara, aquest acord mínim, hi ha uns 30 dies de termini. I fa un any vam dir en aquest programa, i recordo que jo vaig ser molt crític, perquè vaig dir, ja veureu com Pedro Sánchez diu que s'ha reduït. Spoiler, ho va dir. A finals d'anys va dir, s'ha reduït els procediments judicials. Dius, no, clar, si tu ens paralitzes durant un mes perquè hem de fer això, lògicament hi haurà hagut un mes en el que n'hi ha hagut menys. Què ha passat ara que ja fa un any? Que ja li hem agafat la pràctica i la dinàmica. I que, per tant, més o menys, el nivell de demandes que tenim està bastant igual al que teníem. També aquesta normativa, que per qui la vulgui buscar és la Llei Orgànica 1-2025, va modificar alguns noms de jutjats. Ho dic perquè a vegades, si teniu allò algun company que té algun procediment en marxa, ostres, jo teníem el jutjat número no sé què, i ara em truquen d'un altre, que és la secció, han canviat els números d'alguns jutjats. No és que hagin canviat tant els números, sinó que s'intenten especialitzar, es canvien les seccions. I això ha provocat moltes tensions. De fet, al Parlament de Catalunya s'ha parlat molt, no?, de que, cap a quin model tirar. Hi ha una cosa que es diu partit judicial. Partit judicial és la demarcació judicial que tu tens. Si tenim moltes maneres de dividir el país, les províncies, no sé què, doncs aquí tens el partit judicial. Clar, què passa? Que això és una divisió molt antiga. I a dia d'avui, en què tots ens anem telemàtics, amb vehicles i amb tal, doncs creiem que aquesta divisió ja no és tan adequada. Quin és el tema? Que, clar, evidentment, aquí li dius que es queda sense jutjats. Perquè no fa gràcia a ningú, no?, haver de desplaçar. Però és que potser faríem que es fossin més àgils, perquè hi ha una cosa que es diu la rotació, que és que són jutges, i recordo una cosa, Catalunya no té tradició judicial. Que Catalunya no li agrada a les oposicions. No és normal que els catalans opositem en massa. Hi ha altres comunitats que és com molt més típic. I, per tant, oposita tothom, no? Per dir-ho així, tothom no, però enteneu-me. Llavors, si jo sóc una persona que ve de X comunitat autònoma i em toca un jutjat d'un poble de Catalunya, doncs possiblement me'n vulgui anar a un altre més a prop d'on visc o més a prop de la capital. I això provoca el que n'hi diem rotació. I aquesta rotació fa que s'esparin els procediments. És un problema. Llavors, evidentment, tu tens el dret de rotar, només faltaria. Jo estic, per exemple, jo que sóc d'Osona, doncs imagina que em toca Amposta. Et diria, home, jo me'n vull anar amb la meva família a Osona, no? Doncs a la mínima que s'acosta una plaça i potser no em surt Vic, però em surt Granollers, doncs me n'hi vaig. Però què passa amb la meva plaça Amposta? Tot el que jo tinc queda parat fins que arriba el següent, no? I això ha provocat problemes des de sempre. Llavors, s'intentarà, i s'està treballant, canviar una miqueta això. Un dia, si vols, faré la que és la meva proposta per tot això. I canviarem, farem de legislador aquí una setmana, ja veuràs, i us ensenyaré el que jo tinc pensat. Però vaja, la llei dels Musk està en vigor. Què obliga? A que jo, abans de presentar un procés judicial, he d'intentar arribar a un acord. Però ha de ser real, és a dir, no pot ser la típica carta de págame o te demando, que és el que s'havia fet sempre. No, ha de complir una sèrie de requisits. Has de proposar un mètode alternatiu, una negociació, una oferta vinculant, una mediació, un arbitratge, un informe de pèrit extern, has de proposar un mecanisme. I si l'altra part no contesta en un mes o no surt afecte, pots anar al jutjat. Imagines que què sol fer l'altra part, no?
0: Sí, m'ho puc imaginar. Deia que entenc que és per això que moltes administracions ara estan tirant d'aquests mediadors, no?, d'aquests recursos de mediació. Ha crescut molt. Sí. Aquí era notícia just fa uns mesos que la policia local del municipi també posava a disposició aquest tipus de mediadors. També el poble d'aquí al costat, Sant Feliu de Llobregat, els mediadors nocturns. Són, m'imagino...
2: Són figures anàlogues, perquè en aquest cas nosaltres parlem de temes civils, però clar, han anat increixent en tots els àmbits, en tots els àmbits. Perquè és una manera també de treure el que seria a l'administració de justícia. Hi ha una sèrie de TV3 que està ara que em sembla que es diu Pubertat, que representa que ha passat alguna nit de Sant Joan, i justament exposa un sistema de mediació, en aquest cas en penal de menors, però exposa un dels sistemes, no? Que és el de la reparació. Evidentment estem en un procediment penal que no ens aplicaria, d'aquí estem en el civil. Sí que són procediments que tu, quan els has d'establir, has de pensar en els costos que tenen, en el temps que tindràs. Jo sempre dic el mateix, no sempre la solució judicial és la més ràpida ni la més justa, a vegades, eh? Perquè penso una cosa, jo puc tenir raó i tu pots tenir raó, però qui ha de decidir és un tercer. I jo crec que tinc raó i tu creus que tinc raó, que tens raó. Clar, a un dels dos no li donaran. Estem d'acord amb això? Llavors,
0: total.
2: Sempre acabem, no? I si es pot tancar un acord, sempre molt millor. A tot això, què ha passat? Que, evidentment, aquest termini d'un mes ens ha complicat una mica la vida, en general, perquè, clar, si tu et ve un client molt emprenyat perquè té un procediment que no sé què, que d'un contracte que no cobro, que tal, tal, tal, i tu li dius, no, és que ara, a més, hem de fer això, hem d'esperar un mes. Home, i és el que et deia, ja saps què passa, no? Doncs que, evidentment, no contestes el primer dia que ho reps. Contestaràs el 25è, o el 24è, o el 28è. I això és legal? Sí, és legal, és així. Llavors ha provocat alguns problemes. Mira, jo, si vols, t'explico a nivell de comunitats de veïns, que és un altre dels temes que tenim.
0: Correcte.
2: Què passa quan tu no pagues a la comunitat de veïns, no? Jo, per exemple, per no saltar-me la llei i per assegurar que tot va com ha d'anar, jo el que faig és, doncs, t'envio un procediment d'aquests, un MASC, que es diu, i mentrestant deixo que tots els papers estiguin fets. És a dir, quan vols rebre una reclamació judicial, quan tu vols reclamar a un veí morós, la comunitat de veïns ho ha d'aprovar. Quantes vegades hem vist en la comunitat de veïns ordre del dia, aprovació de la morositat, i dius, per què coi he d'aprovar la morositat si el que han de fer és pagar? Doncs no, no és baladí, és perquè has d'aprovar en junta. Quin és el problema? Tu imagina't que aproves una xifra i aquesta xifra, evidentment, arriba a la propera quota i es torni a pagar, canvia de xifra.
0: Clar.
2: Vol dir que hem de convocar una nova junta? No. No. Hi ha un article de la llei d'enjudiciament civil que et permet incrementar la renta o, com diem nosaltres, actualitzar-la. I llavors aquí hi ha un altre procediment, que és un procediment monitori. És a dir, què faig jo? Jo els dono els 30 dies per pagar, els hi proposo normalment un acord que sigui una mica avantatjós per tothom, és a dir, fraccionar el pagament o alguna cosa d'aquestes, i transcorregut aquest. Si ja tinc aprovat per la comunitat de propietaris aquesta morositat que m'has d'aprovar, per tant, m'has d'aprovar expressament que jo et puc demandar. Si no, no és vàlid. És a dir, per molt morós que siguis, si la comunitat de propietaris no ha aprovat aquesta presentació d'una demanda, no ho pots fer. És així, és imperatiu. Llavors, jo és quan presento el monitori i, per tant, exigeixo la suma via judicial. El monitori normalment sol ser més ràpid perquè representa que ja no estàs discutint. Què sols fer aquí? Doncs presentes l'acta de la Junta, sols presentar, almenys a mi em va molt bé, un certificat de l'administrador de finques en què certifica que la xifra és la correcta i després, evidentment, demanes que s'actualitzi just abans. És a dir, imagina't que l'altra part, un cop rep la demanda, té X dies per contestar la demanda, pagar el que consideri. Jo el que sempre dic és, abans de finalitzar-ho tot, pregunta'm quina és la xifra. Per què? Perquè si jo t'he presentat, m'ho invento, amb 1.000 euros i m'has incomplert dues quotes més, potser són 1.300. Ja no me'n paguis 1.000, que me'n falten 300. Llavors jo sempre utilitzo aquest article en el qual dic, no, no, són 1.300 perquè hi ha aquesta quota i aquesta altra. I llavors s'actualitza. Temes comunitaris? N'hi ha molts, n'hi ha 1.000. Sapigueu? Sí. Saps que les terrasses comunitàries que tenim majoritàriament, evidentment ara ens trucarà algú i dirà, això és mentida, la meva no. Dic majoritàriament, la gran majoria de comunitats de propietaris, les terrasses són, atenció, comunitàries d'ús privatiu. Saps què vol dir això?
0: Que pertany a tot el veïnat, entenc, a tota la comunitat, però que en fa ús només qui viu en aquell pis.
2: Clar, per què això? O sigui, jo ho entenc, perquè tu em dius, coi, si jo llegeixo que la terrassa és comunitària, me'n vaig a la terrassa del veí, que toca més la fresca, no? No és així. És a dir, és d'ús privatiu perquè només té ell l'ús d'això. Llavors, clar, surt l'altra reflexió. I per què no és directament un element privatiu i ja està? Doncs perquè la terrassa no deixa de ser la coberta del pis inferior.
0: Clar.
2: És a dir, quan plou, tota aquesta aigua no pot caure al de baix, no? Per què? Perquè és comunitari. I aquí venen els grans problemes. Qui té el manteniment d'aquestes terrasses? El té el pis privatiu. És a dir, tu tens el deure de mantenir la teva terrassa d'una manera adequada i correcta. Però hi ha una sèrie de desperfectes que, com que és comunitària, és la comunitat.
0: Qui s'ha de fer càrrec.
2: Correcte. Exemple pràctic, la maleïda, i dic maleïda perquè sempre és la mare de tots els problemes tela asfàltica. Una tela asfàltica que impedeix, no?, que l'aigua arribi al veí de baix. Què li passa a una tela asfàltica? Que no és un element etern, es fa vell i al moment en el que s'ha doncs, de substituir, com el cotxe. Hi ha un dia en el que ja no té més arreglo. Doncs què passa quan això arriba aquest dia? Qui s'ha de fer càrrec? La batalla campal que se sol muntar en algunes juntes de veïns, t'asseguro que és per retransmetre-la en directe per TV3. Però realment és un element comunitari. Què pot haver passat? Que aquest deteriorament també hagi estat molt més pronunciat a conseqüència d'una falta de manteniment del privatiu. Del privatiu vull dir del veí propietari. Si això passa, ostres, com s'analitza? Com es fa? Evidentment necessites proves pericials i qüestions vàries que són importants. Bé, són coses que al final generen moltes controvèrsies, igual que doncs, les derrames comunitàries, que per cert, un petit incís, es pot bloquejar els accessos a un servei? Imagina que tu fas, m'ho invento, piscina comunitària, anem a arreglar-la, vale.
0: Sí.
2: Hi ha veïns que no paguen. Puc impedir-los l'accés?
0: Home, jo diria que no, però...
2: La resposta és que en funció de quines derrames i per quins elements sí es pot impedir la utilització a alguns veïns morosos. Sí que es podria. És a dir, si hi ha un recinte que és tancat, evidentment no pots impedir segons quins accessos, però algunes coses sí. Perquè, clar, representa que oi, si tu no has pagat, xato...
0: Clar, certament.
2: Imagina't,
0: sí.
2: Doncs, per exemple, una cosa que va portar molta controvèrsia, els ascensors. No, doncs, posarem clau i si tu no pagues no tens clau. Vale. Què passa si hi ha una cadira de rodes? Aquí tens un problema garrafal. Perquè, clar, això, evidentment... O allò que diuen, no, tancarem el pis superior, tancarem el pis inferior... Bé, aquí hi ha molta més normativa. Per això, els edificis tenen el que es diu una ITE, que és Inspecció Tècnica d'Edificis. Que això passa cada uns més o menys 40 anys. A Catalunya han de passar com... És com la ITV del cotxe. D'acord? Doncs ve un tècnic i inspecciona i et fan fer una sèrie de reclus i si està molt malament, doncs evidentment venen els bombers, aquestes coses. Vull dir que les comunitats de propietaris ja veus que també tenen una sèrie de coses bastant importants que hem aprofitat i hem concentrat algunes que ens havien anat arribant, que s'havien posat en contacte d'això com es fa, això com no, i hem aprofitat doncs, per fer una miqueta aquí. Una última, que hem parlat molt aquests dies de tot el tema de Mango, del cas d'Andic i tot això. No? Sí. Recordem que ha sortit un vídeo en el que es veu com el senyor Andic cau i no posa les mans i que això estaria dient doncs, que el seu fill... Aquí m'ha arribat també una consulta i volia aprofitar per fer-la. Per què no està a la presó? Primera, perquè hi ha una fiança. Per tant, ell ha pagat la fiança i està complint amb el que li diu la llei.
0: Certament.
2: Però jo sempre aprofito per posar-vos sobre la taula els requisits de la presó preventiva. Perquè crec que si no entenem això, no entenem com funciona. Una presó preventiva no és una anticipació de pena. Això és el primer. Una presó preventiva només opera quan es produeix un, com a mínim, dels següents tres requisits. Risc de destrucció de proves, risc de seguir delinquint o risc de fuga. Es pot donar un, dos o tots tres. Si no n'hi ha cap, no pots imposar una presó preventiva. I com es conjuga? Doncs tu, evidentment, has d'analitzar-los un per un, atenent a les circumstàncies de cada persona. Cas en dic, hi ha risc de destrucció de proves? No, la persona ja va caure, es va presentar a la policia, els bombers, van prendre fotos, van fer tot el que havia de fer, ja està, no pots destruir cap prova. Hi ha risc de seguir delinquint? No, la persona ja és morta, per tant, no hi haurà un segon intent, per dir-ho així. Imaginem aquí que hi hagués doncs, el cas d'un, no sé, un assassí en sèrie o un violador. Aquí podries dir, hi ha risc, però en aquest cas no en tenim. I aquí anem a on sí que ha operat, i per això hi ha una fiança, risc de fuga. Com es conjuga? Primer, tu tens capacitat econòmica per abandonar el país? Evidentment, l'actual vicepresident de Mango, capacitat econòmica, té. Recordo que ha imposat una fiança d'1 milió i la va pagar. Però és que, a més, això també es conjuga amb quines circumstàncies familiars tens. No és el mateix una persona que té fills petits o una persona que té pares dependents que no una persona que no té cap mena de relament en el territori o en el domicili on té.
0: Totalment.
2: No, si tu, per exemple, ets britànic, per dir una frase, i vius a Sant Just de manera casual perquè estàs treballant a distància, res et para a que de cop te'n puguis anar a un altre país, no? Perquè aquí no tens cap mena de relament. En canvi, si tu tens, doncs, m'imagino una mare malalta que necessita que tu l'ajudis, doncs és molt més difícil que te'n vagis. I aquestes coses s'han de conjugar sempre. Em sembla que ens queda poc temps. Però si
0: queden vols, 3 minuts.
2: 3 minuts. Doncs fem una petita repassada a la situació. Mira, internacionalment tenim moltes situacions en marxa. Recordem que el front Ucraïna-Rússia està com sempre. Bueno, diem com sempre, però a vegades és lleig que ho digui, eh? O sigui, hem d'intentar parlar-ne. Fa 2 setmanes, per exemple, en Rússia va patir doncs, un retrocés, per tant, Ucraïna ha avançat posicions. Fa molt que dura aquesta guerra. Totes les guerres són massa llargues, perquè duren molt més del que haurien de durar, que és zero. Però, a banda, hi ha una espècie de, no conflicte bèl·lic, però diplomàtic, que el tenim a Cuba. No? I aquí crec que és bo que centrem el que està passant. Més que dir com estan, sinó què està passant. Què és el que ha passat? Des de la intervenció americana a Venezuela, hi ha una crisi altíssima a Cuba, que no rep cru, per tant, no rep petroli vingut de Venezuela, i per tant, no tenen llum la major part del dia. Més de 20 hores, de fet. Clar, aquí s'ha ocasionat una gravíssima crisi que està fent col·lapsar el règim. I hi ha dues tendències. Les que culpen els Estats Units i diuen o acusen els americans de voler una invasió, cosa que no està passant, i els que s'alegren que estiguin tombant un règim. Aquí, com sempre, eh? Cadascú veurà com vulgui, segons segurament el seu sentiment polític que tingui i l'afinitat que tu puguis tenir cap a un país o cap a un altre. La realitat quina és? Que hi ha aquesta crisi en marxa, que qui més ho està patint és la població, que està provocant un gravíssim desgast, que és evident que el règim de Cuba, i dic règim perquè és un règim, no és un país democràtic, per tant, hi ha un govern que va arribar al poder mitjançant les armes i que no l'abandona. Per tant, hi ha un règim que evidentment està patint moltíssim perquè té una població cada dia més emprenyada perquè no tenen llum. I per darrere aquí tens els Estats Units d'Amèrica, que tenen un interès en la illa, és evident. Marco Rubio, el secretari d'Estat, és qui coneix perfectament la illa. Recordo que és fill de refugiats cubans, per tant, ho coneix perfectament, sí. I que veurem com acaba. Què està buscant els Estats Units? Que caigui el règim i tenir un aliat a la zona. Perquè si jo sóc el que ha ajudat a que tu et caigui el règim i passis a una democràcia, segurament, per la gratitud aquesta, et tindré com a aliat. No? Recordem que Cuba, històricament, sempre s'ha aliat amb el món comunista i en la Guerra Freda amb Rússia. Llavors, la zona està en tensió, està a l'expectativa, veurem què és el que passa. Per això et dic, no analitzem la situació d'avui, analitzem globalment què està passant. Però aquí veurem. Res dir-te que Pablo Iglesias està contra els americans i tot això que ja ho sabem, no? Simplement és el de sempre. Jo sempre dic el mateix, qui més pateix sol ser la població civil, que no té cap culpa i que segurament ja ni li interessa de qui té culpa i qui no, i qui sí, i qui ha fet i qui no, però la realitat també és la que és. N'hem de parlar cada setmana de Cuba perquè segurament d'aquí a tancar el curs passaran coses.
0: Joel Reguant, una setmana més, gràcies per portar-nos l'actualitat política, també per portar-nos avui una mica d'actualitat més jurídica, més de temes civils que també ens interfereixen al nostre dia a dia. I res, aprofito també per desitjar un feliç aniversari, perquè va ser fa uns dies i espero que hagis passat doncs una bona setmana i també un bon dia d'aniversari. No preguntaré quants cauen, perquè això no es fa, eh? Això és de mala educació.
2: No, i a partir dels 30 ja no fan ni gràcies, sincerament, però que s'agraeix igualment, Daniel. Moltes gràcies.
0: Cuida't molt, Joel. Adéu-siau.
2: Una abraçada. Adéu.

I comencem parlant dels inicis del grup, perquè Queen naixia a Londres l'any 1970. El grup original estava format per Freddie Mercury, vocalista i pianista, Brian May amb la guitarra i Roger Taylor a la bateria amb John Deacon al baix. Abans de ser Queen, el grup es deia Smile i va ser Freddie qui va proposar el nom de Queen, pensant en una paraula curta, potent i amb majestuositat. Curiositat, doncs, que el primer concert amb el nom de Queen va ser al London's Imperial College a l'any 1970, on ja començaven amb l'ambició de ser un grup molt diferent.

I aquesta primera cançó que escoltem, el Keep Yourself Alive, és una de les cançons del seu primer disc i encara avui mostra aquella energia i aquell virtuosisme del grup en els seus inicis. Marxem a parlar de l'èxit global i d'una cançó, Bohemian Rhapsody. L'any 1975 arriba Bohemian Rhapsody, o Bohemian Rhapsody, també coneguda així amb aquest accent una mica més british que jo he intentat impostar, i és que una cançó que va trencar tots els esquemes, una cançó que va voler tocar molts pals musicals, és aquesta. Aquesta cançó, Bohemian Rhapsody, amb més de 6 minuts de durada i estructurada com una mini-òpera, no va ser un èxit instantani, perquè, de fet, al principi era inclús complicada programar-la a les ràdios, ja que tenia una durada d'uns 6 minuts aproximadament, i, clar, doncs això era massa llarga, i en aquest cas va caldre una mica de temps perquè acabés calant fort. Com ja sabeu, ara és una de les cançons més icòniques de la banda britànica i amb aquesta cançó Queen va revolucionar la manera de fer música.

I aquest que sentim de fons, Freddie Mercury, el cantant principal d'aquesta banda britànica, no només cantava, sinó que també era un autèntic showman. De fet, si heu vist la pel·lícula Bohemian Rhapsody, ho heu vist ràpidament, però si heu vist també directes, com per exemple el Live Aid, el mític Live Aid, aquell concert que va aglutinar tantíssima gent i que també va aglutinar doncs, molts grups de música diversos per una bona causa, per una causa solidària. Si veieu aquestes imatges, siguin reals o siguin doncs, ficcionades a través de la pel·lícula que comentàvem, Bohemian Rhapsody, estrenada fa uns anys per molts cinemes i que va ser un gran èxit, inclús va aconseguir Oscars, que al final doncs, aquests premis el que acabaven dient era doncs, que era una pel·lícula que estava ben reproduïda i que era bastant fidedigna doncs, a la realitat, tot i que té alguns salts temporals d'algunes coses que estem explicant ara, d'aquesta biografia, que potser no estan agafades, diguéssim, al peu de la lletra, però sí que doncs ens mostren aquesta vitalitat de Freddie Mercury que comentàvem, no? La seva presència escènica i la seva energia eren imitables. Després d'aquesta cançó que estem escoltant ara, Bohemian Rhapsody, Queen ja era un fenomen mundial. La combinació de ritmes de rock, harmonies corals i l'estil teatral de Freddie Mercury capturaven doncs, aquesta essència i també capturaven a tots els públics d'arreu del món. Marxem ara a parlar d'himnes i llegat, perquè si tenen himnes, aquesta gent de Queen, si tenen himnes, mireu si tenen himnes, perquè aquest és un. Però i aquest que us poso ara?

Mireu, és que Queen no només va fer cançons per ser escoltades, les va crear per que fossin himnes escoltats i ressonats en concerts i estadis. Aquesta cançó, We Will Rock You, és, podríem dir, un sinònim de festa i de victòria. També ho és la següent que escoltarem, We Are The Champions. I és que aquestes cançons van ser concebudes amb aquest objectiu, amb el de ser sinònim de festa i de victòria. Però aquesta concretament, We Will Rock You, va ser concebuda com una cançó de participació del públic. El que volien era fent-los picar de mans i peus, marcant el ritme, doncs que sentissin involucrats també en la cançó i en aquell moment, no? Un moment màgic que compartien, doncs, ells des de l'escenari i la gent que els veia, doncs, des de les seves tribunes o també des de platea. I és que en el cas del clàssic de l'esport és el We Are The Champions i el We Will Rock You, són cançons que podríem assimilar bastant, doncs, a competicions esportives, però a mi We Are The Champions em ressona bastant, no? Perquè l'hem escoltat, doncs, en competicions esportives, en doncs, campionats, etc, etc, i també l'hem escoltat en entrega de premis, en finals, tornejos i molt més. En fi, un espectacle musical que us deixem també a tots vosaltres aquí, aquest We Are The Champions, que sona ara a Ràdio Desvern, aquí, a la Rambla, al Parador Musical.

I durant aquesta època el grup també destacava pels seus concerts multitudinaris. Com hem dit abans, el Live Aid del 1985 és considerada una de les millors actuacions en directe de la història del rock, on Freddie Mercury amb el seu carisma va captivar a més de 70.000 espectadors a Wembley. Marxem a parlar de curiositats i anècdotes, perquè tenim uns quants detalls que potser no sabíeu. La veu de Freddie Mercury, que estem escoltant ara mateix, amb aquest We Are The Champions, tenia un rang de gairebé 4 octaves. Déu-n'hi-do, eh? Brian May, el seu guitarrista, té un doctorat en astrofísica i va construir la seva pròpia guitarra, la famosa Red Special. I pel que fa a Queen, doncs, va escriure música de gèneres molt diferents. Pop, rock, òpera, funk, disco i fins i tot música electrònica. El videoclip d'I Want To Break Free, que escoltarem a continuació, és un dels més icònics. De fet, va ser molt polèmic a la seva època, però ara tots i totes el recordem. I Want To Break Free, de Queen, a Ràdio Desvern.

Jo no sé vosaltres, però per mi la primera presa de contacte amb aquest grup va ser aquesta cançó, I Want to Break Free. Doncs un dia ens el van posar a l'escola i a partir d'aquí vaig començar a conèixer aquest grup. No va ser fins a més gran, fins a adolescent, que vaig començar a indagar una mica més en les seves cançons, en la seva història, i em va captivar. Doncs Queen és un grup que no només fa música, com dèiem, crea llegendes, des del Keep Yourself Alive fins al We Are The Champions. Les seves cançons han resistit el pas del temps i la seva combinació de tècnica, carisma i valentia va marcar un abans i un després a la història del rock. Això ha estat avui, el Parador Musical. Això és tot per avui, perquè tornarem un altre dia a descobrir un altre artista amb més cançons i cada ben segur que ens farà vibrar i descobrirem històries fascinants. Però el d'avui ha estat un viatge memorable per el món del rock, que és meravellós, aquest gènere que a molts doncs ens agrada, a d'altres els hi costa una mica més, però sigui com sigui, la cançó amb la que ens acomiadem la balla tothom. Doncs Tom Minau, aquí, a Ràdio Desvern. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa defensa el projecte de pressupostos i el nou model de finançament que, segons ell, suposaran una gran millora pel país, també pel Pirineu, on avui ha participat a la trobada empresarial que es fa a la Seu d'Urgell. Anem cap allà, Joaquim Albalat, i bon dia.
2: Bon dia. Illa ha defensat que perquè Catalunya avanci en un context geopolític i econòmic mundial complex, cal estabilitat. Per això, diu, els pressupostos són una bona notícia.
3: Necessitem un mínim d'estabilitat al país per poder tenir una mirada una mica llarga. Bé, jo tot apunta a que tindrem pressupostos, a principis de juny, crec que és una bona notícia pel país. Gairebé 50.000 milions d'euros posats a disposició del desplegament de les polítiques públiques, per exemple, pel Pirineu. No?
2: Entre les inversions previstes al Pirineu, per exemple, ha destacat el desplegament de la fibra òptica pública al nou hospital de l'Alt Urgell o millores en infraestructures com la Nacional 260, l'Eix Berga-Bagà o l'Eix de Comiols. Ho ha dit davant d'uns 900 empresaris a la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquest any centrada precisament en la incertesa que el nou mapa econòmic mundial genera en les empreses. Joaquim Albalat, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: La policia científica dels Mossos d'Esquadra investiga l'aparició d'una persona morta a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. El cos ha aparegut aquest matí i es treballa per aclarir si és víctima d'un crim. Vilanova, Montse Gené, bon dia. Sembla que no està a punt aquesta connexió amb la Montse Gené. Recuperarem aquesta informació més endavant.
1: Doncs, mentrestant, us expliquem que la secretària general de Podem, Ione Belarra, haurà de pagar 9.000 euros d'indemnització a l'exmagistrat de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, per haver-li dit corrupte i prevaricador d'acord amb una sentència d'un jutjat de Madrid. García Castellón va demandar a Belarra per danys morals perquè considera que les paraules que va escriure a les xarxes socials vulneren el seu dret a l'honor. L'exmagistrat va demanar una indemnització de 350.000 euros. Belarra ha escrit a la xarxa X que condemnes com aquesta no els faran callar per denunciar que García Castellón ha protegit els corruptes del PP i ha fet la guerra bruta judicial, diu, a Podem.
4: Filmin anuncia que compra una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. Reforça així la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma. Les dues empreses ja havien distribuït de forma conjunta en el passat pel·lícules com ara La substància, Anet o Anatomia d'una caiguda. L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Black Rooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix passarà en el futur, per exemple, amb The Riders, del director de Conclave, Edward Berger, protagonitzada per Brad Pitt.
1: Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona de l'art pop del segle XX, considerat un dels grans referents de l'art contemporani. Durant 6 dècades va destacar per la seva voluntat d'experimentar. Des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i els paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com els dibuixos fets amb iPad. Hockney va morir ahir a casa seva a Londres, segons ha anunciat avui la seva representant.
5: El Mundial de Futbol en les pròximes hores debuten dues de les seleccions anfitriones. A les 9, el Canadà jugarà contra Bòsnia. I aquesta matinada als Estats Units s'enfrontarà al Paraguai. Jugat aquesta matinada passada, Corea del Sud 2, República Txeca 1. I ahir al vespre, en el partit inaugural, Mèxic 2, Sud-àfrica 0. El Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta del davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'altura, Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. També en futbol, el Madrid fa oficial el fitxatge de José Mourinho com a entrenador per les properes 3 temporades. A més, a la Lliga Femenina, el Badalona Women confirma la renovació de la davantera Irina Uribe. En bàsquet, el Barça supera el Tenerife 97-89 al segon partit de les semifinals de la Lliga CB i se situa només una victòria de classificar-se per la final. Avui a les 8 del vespre el Joventut intentarà igualar l'altra semifinal amb el València. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya. Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, el Manresa confirma la marxa de l'aler danès Gustav Knudsen i l'Uni Girona anuncia el fitxatge de la pivot turca Tilbe Senyurek procedent del Fenerbahçe. Acabarem amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta jugarà demà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. A les semifinals, els mariners van superar ahir el Ferencváros hongarès als penals i avui el Sant Andreu i el Mataró jugaran pel tercer i quart lloc a la Champions femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 6 minuts de les 12. Us informa Mariona Sales Vilanova. Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestà durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, de termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el projecte de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. I encara en cultura, la Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestà a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria Garcia, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBIQ+. I en educació, Sant Just forma part dels 14 municipis de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals contra la segregació educativa, una iniciativa impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els centres educatius. El compromís es va reforçar durant la darrera reunió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, en què van participar la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i representants del món local. Durant la trobada es va posar en relleu el paper dels ajuntaments en la coordinació de polítiques educatives adaptades a la realitat de cada municipi. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero.

0: Doncs seguim en el nostre magazín matinal, seguim a la Rambla, i ara és moment d'aturar-nos a reflexionar, a pensar, i també a parlar una bona estona amb el nostre estimat Fran Rigol, que ja el tenim al telèfon. Frank, bon dia.
1: Hola, bon dia. Què tal? Com estem, Dani? Bon dia a tothom.
0: Benvingut al programa. Com va tot?
1: Moltes gràcies. Doncs molt bé, amb ganes d'encetar un nou espai avui aquí amb vosaltres.
0: Perfecte.
1: Encantat.
0: Doncs seguim parlant, reflexionant d'aquests temes que tant ens interessen i que també tant ens fan pensar. Avui portem un títol que a mi, sincerament, m'ha despertat un somriure aquest matí, i mira que el tema és, depèn de com, una mica complicat, no? Però jo dic, ostres, és que realment, bendita soledat, com diu, com sí. Resa aquest títol, bendita sí. Soledat. Sí. És tan important abraçar-la, és que és, sí. És magnífic, eh? Jo visc sol des de fa un any, just ara em vaig independitzar per aquestes alçades de l'any,
1: sí.
0: I clar, sé el significat veritable d'aquesta frase,
1: clar.
0: Saps? El
1: clar.
0: Fet aquest de dir bendita soledat en aquells moments en els que et tanques en tu, no? I et dediques a aquell moment tan necessari, no? Després
1: sí.
0: de la voràgine del dia,
1: sí.
0: d'estar
1: sí.
0: allà amb el soroll, amb la feina, amb les crisis, les minicrisis diàries que tenim tots, no? De ara ens falta això, ara hem d'arribar a l'altre, ara no tenim res a la nevera, ara no sé què, no sé quantos... Vull dir, aquell ritme estrepitós que portem, i de cop i volta arribar a casa, estar tranquil, no? I abraçar aquesta soledat que a vegades no és tan volguda, no? Perquè t'agradaria doncs, tenir aquella persona doncs, per compartir aquells moments, o aquell amic,
1: sí.
0: o algú de la família, però si es fa bé, si es porta bé, la soledat pot ser un gran regal, no, Frank?
1: No, sí. Mira, tu ho has dit. Jo estic totalment d'acord amb això que acabes de dir. Dani, jo me'n recordo que això vas comentar-ho, si és veritat que em
0: sí.
1: vas dir que t'havies independitzat, vivies sol i tal. I ho vam comentar en un programa anterior, no recordo, un temps enrere, i realment vam coincidir amb això, no? Que tu has dit una cosa molt important, és a dir, la soledat deixa de ser un problema en el moment en què tu la practiques, no? És a dir, en el moment que tu abraces, per dir-ho així, no? Quan l'aculls sense cap mena de prejudici, vale? La soledat és algo molt positiu, no? Molt positiu
0: uh-huh.
1: perquè realment diuen que la soledat es cura amb el contacte amb la realitat, i és així. O sigui, la soledat el que et dona és precisament contacte amb la realitat més directa, no? Més directa, perquè passes a ser tu el que està en primera línia, no? És a dir, el que està en primera línia i qui ha de fer la primera passa sempre ets tu, no? I això no és dolent. Jo crec que això és bo. Això és bo perquè precisament a vegades hi ha molta gent que el que busca és tot el contrari, no? Busca algú que faci passes per ell, no?
0: Uh-huh.
1: O que l'acompanyi. És a dir, com si delegués en una altra persona, no? Tot allò que aquella persona no vol afrontar, no? És a dir, mira, que m'ho faci una altra, o busca una relació, o busca amistats, o busca persones que supleixin o que facin més portable aquesta soledat.
0: Clar.
1: Vale.
0: Mm-hmm.
1: Per això jo estic d'acord. Per mi és bendita soledat. És així, la gent... Malauradament hi ha una crisi amb això. Hi ha molta gent que avui en dia no suporta la soledat. És que hi ha molta gent que no vol estar sol de cap de les maneres i busca qualsevol relació, qualsevol... creença, religió, opció política, en fi, qualsevol cosa que el tregui d'allà on està, d'aquella soledat, d'aquell buit que ningú vol experimentar, que és tan, tan suament incòmode, no? I és tot just al revés. Quan experimentes aquesta mena de buit, és on ressorgeix realment la personalitat i el caràcter de cadascun.
0: Mhm. Totalment, i amb aquest al·legat inicial que he fet, no vull dir en cap moment que això no sigui, que això sigui fàcil. Vull dir, hi ha moments molt complicats en els que et sents molt sol i dius, ostres,
1: clar.
0: I ja, per què? Perquè potser has tingut una mala setmana, potser
1: sí.
0: t'has distanciat de la teva família, potser tens una situació complicada amb un amic que no saps com gestionar, i de cop i volta aquella soledat doncs et fa encara donar-li més voltes, encara reflexionar més amb el tema, i bueno, això et pot arribar doncs, a fer molt de mal, no? Perquè és aquella...
1: Clar.
0: situació de dir, és que necessito frenar, i a vegades trobar-te algú a l'altre costat de la porta, no? I que et trenqui amb tot això, clar, doncs també a vegades ajuda, no?
1: Clar, clar. Sí, però saps què passa? Experimentar la soledat, al final, de manera, diguéssim, com una, fins i tot diria un hàbit, escolta, et dona, jo crec, un bagatge a nivell personal bestial. O sigui, és el que jo li diria a tota aquella gent, no? I molta gent jove que és molt dependent, bueno, no cal que ho diguem, no? Dic jo un article, som una societat sobreestimulada, això ho hem dit moltes vegades, no? Tenim xarxes socials, tenim internet, tenim aplicacions de tota mena, o sigui, tenim molts, molts canals per poder, d'alguna manera, alienar-nos en altres coses, eh? I posar-nos, clar, i posar el cap i la nostra energia en altres coses diferents abans de posar-la en tu mateix, no? I què fem amb això? El que estem fent, bàsicament, és doncs, desidentificar-nos, no? Perquè al final la teva vida passa a ser una dependència total i absoluta, una mena d'aferrament a les coses, a les aplicacions, a internet, a, no sé, a relacions, no? A les addiccions també, no? Perquè fent les addiccions també el que busques és marxar d'això, no? Marxar d'aquest buit, no? Existencial, si vols, no? I tot just és al revés. El que s'ha de fer és, precisament, és això. Jo recomano a tothom que experimenti també la soledat, no? Perquè no és bona, al contrari. Jo crec que treus el millor de tu quan estàs en soledat.
0: Totalment.
1: Una persona com tu, que viu sol, és el que tu acabes de dir, no? Doncs segurament se presenten molts reptes que bueno, que potser, doncs, si estàs amb una altra persona compartint la teva vida, a vegades doncs, tens aquella crossa, si vols, o aquell ajut, o aquest recolzament d'aquella persona a un moment donat, no? Quan estàs sol, doncs bueno, ets tu l'únic que pot tirar el carro, no? I això no és negatiu. Jo, al contrari, jo crec que això que fa és enfortir encara més, donar, doncs, diguéssim, com una mena de coherència a la teva vida, també, no? No sé, de sentit, de fortalesa, sobretot, també, no? D'afrontar tu els problemes, no? I això, al final, és el que et fa créixer, ni més ni menys.
0: Totalment, sí, és així. I és que, ara faré una pregunta. Quantes vegades a la vida, a la setmana, inclús en el dia a dia, fem coses, a vegades, no diria per obligació, però sí una mica forçats al compromís aquell de, no? Quan anem de viatge amb amics, per exemple, no? Allò que anem de viatge amb amics i planifiquem uns horaris, uns temps i tal, però és que tu, de cop i volta, ets una persona tan espavilada o tan dinàmica que t'agradaria llevar-te a les 6 del matí perquè hi ha una cosa que a tu t'encanta, t'apassiona la cultura, i allò passa, jo no sé, un repic de campanes que passa a les 6 i mitja cada dia a la plaça del centre de la ciutat europea que estàs vivint, doncs que estàs viatjant, no? Doncs, clar, tu, si tu vas sol, si tu viatges sol, et pots permetre a fer el que vulguis. Que ara tens gana, doncs vas a menjar. Que ara tens no sé què, doncs agafes el no sé què. I pots decidir, sembla una tonteria, I ara ho estic fent amb el viatge, però ho podem extrapolar a la vida, no? I aquí és on ve la pregunta. Quantes vegades fem coses que a vegades les acabem fent una mica per obligació, per no estar sols, per això,
1: no?
0: Per no desagradar, per acceptar també l'ambient, que després... I hi ha una xifra bastant raonable de situacions en les que després diem, ah, doncs mira, quina sort, no?, de que al final ho vaig acabar fent, perquè, ostres, perquè em va encantar fer-ho o tal, no? Però després hi ha algunes altres que dius, és que no tenia cap necessitat d'estar fent jo això, no? No tenia cap necessitat de gastar-me aquests diners, però per obligació a aquesta situació en concret, doncs m'he vist abocat a fer-ho, no? I clar, aquí és on em llenço la pregunta. A vegades també està bé fer coses sol i decidir fer un viatge sol, no? No tinguem por. O a fer un repte que a vegades doncs, és per dos, no? Com per exemple el fet d'independitzar-se, que ara habitualment doncs, es vincula a fer-ho amb parella o a fer-ho amb amics perquè no hi ha una altra opció, perquè és molt complicat independitzar-se sol, jo ho sé. Però a vegades doncs, és llançar-se a la piscina, no? Intentar lluitar per allò que vols si realment t'ha de beneficiar més que no pas una altra cosa. No sé, aquí estic llançant preguntes a l'aire que ara les anirem contextualitzant i les anirem aterrant una mica. Però jo crec que per aquí va una mica també aquesta bendita soledat, no? El fet d'acceptar que en molts casos també és agraïda.
1: Sí, i tant. Jo crec que sí. Jo crec que aquest article, que tu i a mi potser ens pot ressonar molt, perquè jo doncs viatjo sol, ja com costum, m'he acostumat a viatjar sol, i realment és que jo m'ho passo bé. Jo sempre dic que jo per passar-m'ho bé no necessites a ningú. Evidentment que t'agrada compartir-ho, no? També no hi ha res de dolent en això, no? Però sí que és veritat que m'he acostumat que el còmode per mi ara també és viatjar sol. O sigui, no m'incomoda en absolut, tot el contrari. No? Jo gaudeixo moltíssim de la meva companyia, de la meva pròpia companyia. No? I després la soledat dona una cosa no? que és molt important. No? Per mi, en la soledat te n'adones que tens a tu mateix i que això ja és suficient. O sigui, curiosament, no? O sigui, quan tu gaudeixes, pateixes, no, anava a dir gaudeixes de la soledat, o tens contacte amb ella de manera habitual, et dones compte que et tens a tu mateix i que amb això és suficient, no necessites res més per tirar endavant, ¿vale? O sigui, no necessites que ningú t'ajudi. Per descomptat, si tens algú, com deies tu, que tal, que per compartir una persona i tal, escolta, fantàstic, no? Però ja no ho fas, ja no comparteixes des de la dependència o des de l'aferrament aquella persona perquè et solventi, perquè ompli un buit a la teva vida, sinó que realment acolliràs aquella persona perquè realment aporta alguna cosa, doncs molt important a la teva vida, no? No ve a omplir cap buit, al contrari, ve a omplir i ve a aportar, d'acord? Vale? Però ja no t'ho mires des del punt de vista de la carència, no? Hi ha molta gent és que no vol estar sola. Jo conec, i segurament tu també, molta gent que no suporta estar sola. Això és que et dones compte que dius, ostres, busquen qualsevol mena de distracció, amics, amistats, sortides, a més, o relacions tòxiques amb gent que realment dius, tampoc li interessa. El que passa és que ho fan doncs, per omplir, no? Per omplir, per no estar soles, no? Perquè no suporten la seva soledat. I això és el que realment resta, no? Per mi. No, aleshores, jo aquestes persones, jo sempre dic, han de saber conviure amb si mateixes i conviure sols, experimentar la soledat, perquè allà precisament estan aquest regal que deies tu al principi, no? El regal està en que la soledat treu de tu el millor de tu, no? O sigui, curiosament, quan un està en soledat, treu el millor d'aquella persona. O sigui, si vols tenir contacte, que molta gent diu busco sentit a la meva vida, busco carai, saber quina és la meva essència, doncs et diria, passa un bon temps en soledat, no? En soledat volguda, ¿vale? I no vol dir aïllar-te a tothom, eh? Vull dir, doncs, viure el dia a dia sol.
0: Totalment, sí. Jo recordo un viatge que a mi em va canviar, que va ser el primer viatge que vaig fer sol, amb 19 anys, a Londres. Sense saber massa d'anglès, una setmana perdut per Londres, amb una motxilla i dormint a un hostal, no? I per mi allò va ser un canvi brutal. Vull dir, a mi allò em va fer un clic al cap. I ho recordo, i ho recordaré sempre, que, i per això també aquella ciutat doncs, guarda un record especial en el meu cor, no? Però ho recordo amb aquest carinyo perquè realment, doncs, no sé, recordo, per exemple, perdre'm, no? Perdre'm de cop i volta pels metros de Londres, que és molt fàcil, anar a mirar el mòbil i que no tingués bateria al mòbil. I de cop i volta amb un mapa i recordant una mica el recorregut que havia fet en sortir-me'n i arribar a l'hostal on estava dormint. Vull dir que ens pensem que estem, bueno, estem molt, molt lligats a les noves tecnologies, però ens pensem que som inútils, no?, a vegades, i quan arriben aquestes situacions ens n'adonem el valor que tenim, no? D'allò de dir, no, és que nosaltres valem molt, som conscients del que valem, i quan hi ha aquestes situacions de risc, situacions complicades en les que ens hi hem d'en sortir, doncs fem tot el possible per acabar resolent aquell conflicte, aquella situació, que potser doncs, aniríem al Maps, o aniríem a preguntar-li a un amic, o aniríem a el que fos, no?
1: Sí. És tal qual, no? Jo veig així, Però fixa't que la soledat, jo com que jo sóc advocat i venen clients al despatx i doncs molta gent es vol divorciar, l'altra doncs es volen desvincular o tal, i et dones compte que moltes persones patien igualment la soledat estan casats, vale? O sigui que realment, és a dir, el fet d'unir-te en parella amb una altra persona tampoc no vol dir que no pateixis igualment la soledat, no? Perquè hi ha gent que prefereix estar sola en matrimoni que no pas desvincular-se d'aquell matrimoni, d'aquella unió, vale?
0: Yeah.
1: O sigui, perquè no suporten estar amb ells mateixos, vale? Per tant, és a dir, la forma de mitigar la soledat és d'alguna manera, també a vegades et dones compte que, ostres, hi ha gent que busca una relació solament per això, per fer més portable la seva soledat o per suplir aquest buit que sent, no? Que aquella persona sent. I això jo trobo que és, ostres, és molt, no és molt encoratjador, això, no? Perquè et dones compte que aquella persona no està vivint una vida plena, o sigui, està vivint en parella, però és una autèntica fal·làcia, vale? Aleshores, doncs jo crec que hi ha molta gent que viu enganyada, no? Malauradament, o que veus que viu una vida que no és irreal, o com a mínim no és una vida plena, perquè dius, com poden sostenir un matrimoni d'aquesta manera, no? Això és el que em refereixo, no? Llavors aquestes persones realment, les pors, com totes, no? Com jo dic a l'article, hi ha diverses menes de pors, no? N'hi ha quatre bàsiques, no? I una d'elles és la por a la soledat, la por a la mort, la por a l'escassedat, no? Tot això existeix, són pors, diguéssim, bàsiques, no? Que hi ha, però la por a la soledat és realment és molt intensa en molta gent, no? Et dones compte que la gent fuig moltíssim de la soledat, i precisament és d'allò que fuig, d'allò que fuges és allò que necessites aprendre, no? Integrar la teva vida, no? Quan tu integres això, quan tu ara em dius, jo vaig anar a Londres, vaig fer això, vi sol, tal, tot això són experiències que sumen moltíssim a la teva vida, perquè això acabarà conformant els contorns de la teva personalitat, el teu caràcter, vale? I això et farà imbatible, et farà una persona doncs, que en el futur doncs, seràs capaç de resoldre qualsevol mena de problema tu sol, i fins i tot és que no necessitaràs ningú que et vingui a solucionar res, no? Si agafes algú, si t'emparelles amb algú, doncs et serà realment perquè t'aporta quelcom més, però no serà per això. Vale? Vull dir que això és el més important, no? Jo crec que jo veig moltes parelles que realment són parelles perquè ho diu un document, no? Però veus que no, que aquelles persones no són lliures dins un matrimoni, eh? Això és el que et vull dir. Perquè al final la soledat, si et dona alguna cosa, també és molta llibertat.
0: Mm-hmm.
1: Que tu també ho apuntaves, eh? Molta llibertat, i això és molt maco, no? Jo crec que és una de les experiències millors que pot tenir qualsevol persona, no? Escollir la soledat i després ja vindrà que tingui que venir, no?
0: Mm-hmm. Totalment, totalment és així. Doncs ja per anar cloent una mica l'espai d'avui, Frank, si et sembla, tanquem amb algunes conclusions, si vols també citar alguna de les frases que has incorporat en aquest article d'avui, i ja tanquem doncs, l'espai d'avui.
1: Jo posaria la cita, una que poso, que és de Friedrich Nietzsche, ¿vale? Uh-huh. El famós filòsof del segle XIX, que diu, la valia d'un home se mide por la quantia de soledat que és capaç de suportar, no? I sí que hi ha un punt, jo li veig tot el sentit en aquesta frase, no? Més enllà de ser una frase, doncs, diguéssim, com un model, no? Que sembli com una mena d'eslògan, no? Quasi, no, però és que realment és així, no? O sigui, et dones compte que la soledat et dona és una via per forjar-te la teva, per fer-te tu mateix, no? O sigui, una persona que està feta a si mateixa ha hagut de passar per la soledat.
0: Uh-huh.
1: D'una manera o altra, la seva vida ha hagut de passar per aquí, no? Perquè si no passes per aquí, perquè jo dic, no sé, suposo que la soledat és com una peste, no? Perquè hi ha molta gent que encadena una relació rere l'altra perquè no vol estar sol, i va encadenant, deixa una parella i diu, ostres, els dos o tres o sis mesos ja en tenen una altra, no? I així successivament. I això és el que jo no entenc, no? O sigui, més enllà de que no se suporta veure's en soledat o no suportar el buit existencial. Doncs aquí a la soledat jo trobo que molta gent podia trobar realment allò que busca a fora, que busca en altres llocs.
0: Sí, totalment.
1: Jo diria que és això. És a dir, la soledat, per acabar, Dani, diria el que acabo de dir fa un moment, és adonar-se'n de que tens a tu mateix i que això ja és més que suficient.
0: Doncs, Ferran Rigol, una abraçada molt gran, cuida't molt i ens
1: gràcies,
0: escoltem
1: Dani.
0: En el proper capítol de Coaching aquí a Ràdio Desvern. Una abraçada.
1: Molt bé. Gràcies, Dani. Gràcies a tothom. Adéu-siau.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i ara és moment d'una entrevista molt especial perquè avui parlarem amb Salvador Cardús sobre les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, els desafiaments actuals, i a molts de vosaltres us sonarà aquest titular, aquest títol, perquè així es va nombrar doncs, la tertúlia que es va realitzar el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just. Una tertúlia d'Ateneu Conferències, i en aquest sentit doncs, es va convidar a Salvador Cardús, doctor en econòmiques, sociòleg i periodista, que ha estat professor de la UAP i que en aquest sentit doncs, també ha participat en altres universitats estrangeres i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. El tenim al telèfon i avui parlarem amb ell sobre aquestes claus del debat sobre la immigració a Catalunya. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Gràcies, gràcies.
0: Parlem una mica d'aquestes claus. Quan parlem de claus en el debat sobre la immigració de Catalunya, concretament de què estem parlant?
1: Bé, és una obvietat, una evidència, que en aquests moments sobre la immigració hi ha un debat obert, diguem que es mou entre el que són... el voler conèixer quina és la realitat exacta, diguem, precisa, per dir-ho així, les xifres i les conseqüències o les circumstàncies d'aquest moviment migratori que ha sigut molt important aquests darrers anys, i els debats més pròpiament polítics o ideològics que giren al voltant d'aquestes qüestions. Diguem, una cosa són els fets i l'altra és... les percepcions, les utilitzacions, les manipulacions, i per tant al voltant d'aquesta realitat, que és el fenomen migratori, doncs es tractava de veure, de mirar d'entrar en alguns detalls. Naturalment no és fàcil ni saber-ho tot, ni encertar-ho tot, però sí que es pot mirar de trobar algunes claus que ens permetin una millor comprensió del fenomen.
0: Totalment. Quan parlem de desafiaments actuals, clar, estem parlant també d'aquest allau, no?, de persones que venen al nostre país, a casa nostra, persones estrangeres, que d'alguna manera doncs, se'ns ha fet creure, jo no sé fins a quin punt, perquè amb aquest tema doncs, és un tema delicat i sempre intentem parlar des del que coneixem, perquè tot el que veiem a la televisió, tot el que veiem als mitjans de comunicació, a vegades està enfocat des d'un punt de vista, des d'una perspectiva, i sempre doncs, s'ha de conèixer també l'altra cara de la moneda. No? En aquest sentit, la situació actual és tan greu, és a dir, estan tantíssima gent al nostre país, tanta que no la podem arribar a vestir?
1: A veure, que al llarg d'aquest segle XXI i sobretot els últims anys hi ha hagut una arribada molt important de població estrangera a Catalunya, això és un fet. Això és, diríem, probablement fins i tot una mica més del que les xifres oficials donen, perquè moltes vegades les xifres oficials impliquen que la gent es registra, s'empadrona i que fa constar on està, i això no sempre és del tot exacte. Però sí, diríem, a Catalunya ha arribat una quantitat molt gran de població estrangera. Som el territori, el país, en què ha arribat més gent estrangera de tota Europa, més que altres països que també han tingut una recepció gran, com per exemple Irlanda, però aquí som el número 1 de tots els països. La quantitat de població estrangera que hi ha a Catalunya és molt més gran que fins i tot a països on estan fent, on també estan, diguem, debatent sobre aquesta qüestió. Per exemple, si a Catalunya es considera que hi ha un 26, aproximadament, un 26% d'estrangers, després ja matisarem això dels números, però, jo què sé, a França n'hi ha un 14, i en canvi a França està clar que el debat migratori també és molt important, també està donant molta força als partits de dreta extrema o d'extrema dreta, com se'n vulgui dir. Per tant, diríem sí, la quantitat és gran. Dic que a vegades els números són complicats. I això és una cosa de la que vam estar parlant, perquè, a veure, si puc, ho puc explicar de manera molt, molt resumida, no? Però quan es mesura quants immigrants hi ha a Catalunya o quants estrangers, moltes vegades no es té en compte que hi ha població estrangera que es nacionalitza. Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones en un sol any. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, diríem, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades semblen, són unes, però amaguen, per exemple, amaguen, diríem, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se només o bé perquè fa 2 anys que són aquí, o bé perquè poden al·legar que tenen familiars, antecessors, diguem, que han sigut espanyols, per tant, tenen vies més fàcils per poder nacionalitzar-se. Hi ha encara un altre element que també, abans ho deies, que tots aquests temes són delicats, però és curiós que quan parlem d'immigrants a Catalunya, resulta que no contem tots els que han vingut de fora de Catalunya, perquè hi ha una quantitat important de gent nascuda a Espanya que ha vingut a Catalunya. Si Catalunya fos un país independent, quan parléssim d'immigració, també comptaríem tots els espanyols no catalans que són a Catalunya, i això fa que la proporció encara creixi més. Ras i curt, si ara mateix diguéssim quants catalans o quants ciutadans de Catalunya o quina població catalana no ha nascut a Catalunya, pràcticament ens n'aniríem al 50%. Si no el 50, el 47, el 48, el 49% dels que actualment viuen a Catalunya no han nascut a Catalunya. Per tant, sí, són xifres importants, cosa que no vol dir que sigui assumible o no assumible. Diguem, això és una altra cosa que podem discutir després. Però les xifres són les que són i, per tant, no ens podem enganyar sobre la magnitud a base de posar, de començar a dissimular les coses. Aquestes són les xifres.
0: Salvador, permetem també que et pregunti sobre aquest terme que està fent servir l'extrema dreta de prioritat nacional. Això fins a quin punt, no? És a dir, estem escoltant també els polítics, els experts també en la matèria, com d'alguna manera desgranen aquest terme. El significat d'aquest terme és tan important i per què ven tant o per què funciona tant en la societat d'avui dia?
1: A veure, és veritat que aquesta proporció de població estrangera hi ha qui la utilitza per, diguem, en benefici propi, en benefici polític propi. Esclar, nosaltres, com a catalans, això de la prioritat nacional no només no ens interessa massa perquè estan parlant d'una altra nació, no de la nostra, sinó de la seva, de l'espanyola, i per tant, diguem, és un debat que de fet no ens hauria ni gairebé, podríem dir, no ens hauria ni d'afectar, perquè estan parlant d'una altra nació, estan parlant d'un altre país, estan parlant d'una altra situació. Mira, l'altre dia el CEO de CaixaBank en un acte públic deia: d'aquí 25 anys la meitat de la població espanyola haurà nascut fora d'Espanya i cal que ens ho prenguem seriosament. Bueno, doncs ja es veu que a Espanya els problemes són molt diferents, perquè nosaltres ja hi hem arribat a aquesta situació i ells diu que hi arribaran d'aquí 25 anys. No és el mateix, diem, no són les mateixes xifres les que apliquen o que es poden aplicar a Catalunya de les que es poden aplicar a l'estat espanyol, diguem, i menys si restem Catalunya, diguem, si ho comptéssim només sobre el que és Espanya sense Catalunya, la xifra d'immigració és molt més petita, és molt més reduïda, i encara, a més, ells tenen una situació diferent en la qüestió, per exemple, en una qüestió tan elemental com la qüestió lingüística, perquè resulta que bona part de la immigració dels últims anys, que és llatinoamericana, parla espanyol i, per tant, des del punt de vista de la llengua, crea, diguem, no crea dificultats especials. Fins i tot la senyora Ayuso ha dit que els llatinoamericans no els hauríem ni de considerar immigrants. Bueno, tot això a Espanya és d'una manera, però a Catalunya és diferent, perquè a Catalunya la nostra llengua no és l'espanyol, per tant, diguem, sí que és un, sí que crea unes dificultats afegides el fet que sigui població llatinoamericana, que a més, com que ve amb la convicció de que arriba a Espanya i aquí es parla espanyol, moltes vegades la sensibilitat per l'aprenentatge d'una segona llengua és més limitada, cosa que no passa a vegades en població subsahariana, per exemple, que ja estan acostumats a parlar dues o tres llengües o més i, per tant, s'acomoden molt més fàcilment a l'aprenentatge d'una llengua nova. Uh-huh. I dic que el debat aquest sobre la prioritat nacional és un debat espanyol, per dir-ho així. Nosaltres no en parlem, d'això de prioritats nacionals. Nosaltres el que tenim és el que hauríem de tenir, no sé si ho tenim, però el que hauríem de tenir és una preocupació perquè la població estrangera s'incorpori amb tots els seus drets i també tots els seus deures al que és la realitat catalana, la realitat del país, a la nació catalana, i per tant hauria d'acomodar-se a l'ús de la llengua catalana amb el temps que faci falta, uh-huh. perquè això no és d'un dia per l'altre, i diguem, i el que són el respecte dels Clar. Drets bàsics, diguem, que ja hem assolit en aquest país, que ha costat molt i que uh-huh. està costant molt encara, però que naturalment la gent que vingui hauria d'entendre quines són aquestes regles de joc en les que es viu en aquest país.
0: I com haurien de ser aquestes passes? Com hauria de ser aquest acolliment i com també les persones estrangeres haurien de procedir en aquest sentit?
1: A veure, un dels, des del meu punt de vista, sí. un dels uh-huh. problemes que tenim és que nosaltres mateixos, els catalans, tenim dificultats per identificar-nos amb claredat sobre quines són aquestes condicions. És a dir, que no sembla que en aquests moments estiguem massa en condicions de poder explicar què som. Vull dir, l'altre dia ho escrivia en un article, no? Si una persona estrangera arriba a Catalunya, se n'entera que ha arribat a Catalunya i que això no és exactament Espanya o que no és Espanya diguem, tal com se l'imagina, ho sap que aquí fem servir una llengua que no és que sigui una llengua més, mira, un caprici, sinó que és la llengua del país. I, per tant, que no és com l'altre, diguem, que és una llengua imposada per l'Estat, sinó que és una llengua que té a veure amb la pròpia tradició cultural, amb la pròpia identitat, podríem dir. Quan arriba aquí, té consciència de quines condicions, diríem, polítiques, en quines condicions polítiques està Catalunya com a país, podríem dir, amb una situació quasi colonial, amb un espoli fiscal brutal, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes qüestions, quan algú arriba aquí, hauria de poder-les identificar bé. Jo tinc la impressió que no és així, que moltes vegades tota la bona fe del món, però per fer les coses més fàcils hi ha entitats que pensen que més val que aprenguin l'espanyol o que nosaltres mateixos no som capaços de fer-los, de transmetre'ls quines són les característiques pròpies d'aquest país, diguem-hi, quines són les regles de joc, aquestes regles de joc que tenen a veure, bàsicament, amb els drets i deures que hem sigut capaços amb el temps d'anar assolint de dignitat de la dona, de respecte a les persones amb dificultats, de no violència domèstica, no només entre homes i dones, sinó també en l'educació amb els fills. A vegades penso que no som prou clars o no expliquem amb prou claredat quines són aquestes regles de joc a les que haurien d'anar-se acostumant o anar adoptant com a pròpies pel fet de venir a viure a Catalunya.
0: Clar, el tema de la llengua és un tema molt recurrent, que surt molt sovint i que està clar que les dificultats en matèria, diguéssim, potser de formació, potser són les més evidents, no? El fet de que potser haurien d'haver més formadors, més formadores, o no ho sé, no sé quin és el problema ni tampoc la solució, Salvador. Però també hi ha un punt de por, no?, d'aquestes persones que venen i veuen el fet d'afrontar l'idioma com un tema complex, no?, de dir, és que si no l'aprenc i no el parlo com ells, doncs em renyaran o hi haurà... Tenen com a vegades por a parlar-lo, no?, i t'has de seure amb aquella persona i dir-li si el problema no és que el parlis bé o malament, és a dir, el problema està clar que si portes 10 anys aquí parlant català i el parles malament, tenim un problema. Però si acabes d'arribar i estàs fent l'esforç d'aprendre aquest idioma, de parlar-lo, està clar que nosaltres això ho rebem amb els braços oberts, no? I potser també és aquest el sentit que hem de generar, no? Aquest espai de confort de que les persones migrades que arriben doncs, a casa nostra també sentin còmodes d'aprendre aquest idioma.
1: Sí. A veure, dues coses. Una, en general... Si parlem del que és majoritari, més aviat podríem dir que no es posa massa dificultats per la qüestió de la llengua. És a dir, la veritat és que si vas pel carrer només sense parlar espanyol i que si vas a una botiga el difícil és que t'atenguin en català i que...

0: emetem missatges contradictoris o confosos. Podríem agafar molts exemples, però un dels exemples és diguem, el tema de la polèmica al voltant de si si el papa feia o faria servir el català o no el faria servir. Per dir-ho així, quan el cardenal de Barcelona deia, bueno, escolti'm, és que potser el papa li costaria dir algunes frases en català, i a vegades tens la impressió que nosaltres mateixos no som capaços, a través, per exemple, de circumstàncies com aquestes, com una visita del papa que crida l'atenció de tothom, no se sap aprofitar l'ocasió per fer notar que, efectivament, en aquest país es parla una llengua diferent i, per tant, que el papa Diamada és el primer que, aconsellat per les autoritats d'aquí, hauria de saber fins a quin punt ha de fer servir la llengua del país. Ho dic perquè, diguem, és el que deia abans, diguem, el problema no és tant si se senten malament o si hi ha coaccions o no hi ha coaccions. El problema és si d'una manera clara s'expressa, es manifesta que el català, no només hi hauria la qüestió de la llengua, però que el català és la llengua del país. Si un estranger arriba a França, tindrà cap dubte de quina és la llengua que ha d'aprendre? Si va a un establiment i no parla francès i no l'entén, oi que de seguida s'adonarà que té la necessitat d'aprendre aquella llengua? Diguem, és que hi ha coses que són... Diguem, hi ha problemes que sembla que només que ens els inventem aquí per ganes de molestar, però és que són situacions, diríem, que qualsevol que vagi, o si te'n vas a Anglaterra o te'n vas a França o vas a Alemanya, és que hi ha cap dubte que hauràs d'aprendre la llengua del país per poder-t'hi desenvolupar correctament.
1: Això és un problema, aquí, per exemple, de la cooficialitat que tenen aquestes dues llengües, tant el castellà com el català?
0: Sí, home, cooficialitat, a més, desigual, perquè la Constitució diu que diem el castellà o l'espanyol no només tens dret a usar-lo, sinó que és obligatori saber-lo. I del català no diu el mateix. Del català no diu que els que viuen a Catalunya és obligatori que el sàpiguen. Per tant, diríem, no és que hi hagi una situació d'igualtat, hi ha una situació que se'n diu, que els experts tenen perfectament descrita aquí i a tot arreu, que se'n diu de diglòssia, no? Que hi ha una llengua que és dominant, perquè és la llengua de l'Estat, és la llengua que s'imposa a tothom, i hi ha una llengua que està, diguem, que se la minoritza i que alguns, està clar, que a més voldrien fer-la desaparèixer. Per tant, les condicions polítiques en les quals es desenvolupa aquesta, diríem, acollida d'immigració, de població estrangera, no es fa en les mateixes condicions que s'hauria de fer o que es podria fer, o, diguem, si tinguéssim les eines pròpies d'un estat quan acull població estrangera. També he de dir una altra cosa, que perquè si no sembla que diguem que només veiem les pegues. De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'hi incorpores, aprens la llengua, acceptes, diguem, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, diguem, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès

0: a quin país estava i ja ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, diguem, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure. Per tant, fins i tot quan jo mateix al començament deia que hi havia això gairebé la meitat de població no nascuda a Catalunya, mm-hmm. això no té res a veure, per dir-ho així, amb la condició d'immigrant. La condició d'immigrant és caduca, no és per sempre. Hi ha qui vol ser immigrant tota la vida i no es vol incorporar a la societat a la que arriba, però hi ha també molta gent, molta, que diguem, entén que, o que vol fer del país on ha anat, vol fer-lo al seu país, i arrela, i té els fills, i té, diguem, i té els descendents, i en molts casos, no et diré la majoria, perquè ara estem en una situació, diguem, de trànsit, però en molts casos aprèn la llengua, la fa seva, és capaç, diguem, per sort, la qüestió de la llengua és de les coses més fàcils, perquè tu en pots aprendre una de nova i en pots parlar dues o tres, i ningú t'obliga, o això no t'obliga a deixar-ne una, és a dir, no per tenir-ne una has de deixar-ne una altra, no? Uh-huh. Per tant, per dir-ho així, els temes aquests, els debats sobre la migració, no els podem fer, no poden ser debats, per dir-ho així, estàtics a partir d'un moment concret, sinó que s'han de veure en una perspectiva temporal. I en una perspectiva temporal mitjana d'una generació, a vegades de dues generacions, depèn de les condicions socials en les que s'està, el més habitual és que la gent acabi, les persones acabin incorporades a la nova societat, acceptin les regles i visquin ben acomodades, diríem. Això és, però és clar, diríem, això no ho pots demanar que en 24 hores es produeixi, o que en un procés com ha sigut aquest tan intensiu els últims anys, que això no produeixi desajustaments o tensions o preocupacions que són legítimes i que cal veure com es poden anar afrontant, com es van resolent.
1: Salvador, ja per tancar, què augura a Catalunya pels propers anys? No tenim una bola de vidre, però aquests desafiaments que ara són els actuals, els que hem resumit avui en aquest espai, creu que seguiran sent desafiaments de futur a Catalunya?
0: Jo crec que societats modernes, avançades com la nostra, cada vegada tenen més recursos per poder afrontar les dificultats que representa uns processos d'immigració massiva com la que hem tingut darrerament. Si bé població immigrant és perquè hi ha feina, mentre hi hagi feina aniran venint, el que cal és assegurar que hi hagi un procés d'allò que en diem l'ascensor social i que aquesta població que arriba, sobretot la que arriba en condicions més justes, més limitades, que es pugui anar incorporant cada vegada més en el que en podríem dir les classes mitjanes, diguem, que pugui anar resolent les seves fragilitats laborals i de tot tipus. Però tenim una sanitat que és igual per tothom, una sanitat pública fantàstica que necessita millorar, necessita més pressupostos, però que malgrat tot està donant molt bons resultats i que atén a qualsevol persona que acaba d'arribar i s'empadrona i ja té targeta sanitària. Uh-huh. Tenim un sistema escolar que, amb tensions, però que qualsevol criatura que arriba té escola, diguem, té una plaça a l'escola, per tant, també l'escola necessita més pressupostos, però jo crec que es tracta de que els vagi tenint, no? És veritat que vivim, que Catalunya viu una situació d'espoli fiscal tan bèstia que té dificultats per disposar dels recursos que el mateix país genera, que ja, per dir-ho així, ja són nostres. Si hi ha 20.000 milions que cada any es perden perquè se'n van a altres llocs, és veritat que és difícil donar tots els recursos que caldria donar a la sanitat i a l'educació i a altres col·lectius, per tal de poder atendre millor i de poder facilitar aquesta incorporació de la població immigrada. Però jo crec que, diguem, que les coses estan fent raonablement bé i que per això també venen aquí i no se'n van a altres llocs, i per tant que el futur jo crec que tindrem capacitat per poder anar resolent aquestes situacions, estic segur. No, pot tardar més o menys, pot ser una generació i mitja, però que, per dir-ho així, que això acabarà bé, jo n'estic convençut, fins i tot en el tema de la llengua. Ara vivim en un moment de molt estrès lingüístic, per dir-ho així, però és d'esperar que amb el temps siguem capaços de redreçar la situació i que el català torni a ser la llengua majoritària, perquè és la pròpia i és la nostra d'aquest país.
1: Salvador Cardús, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Desvern, en aquest matí on hem pogut aprofundir en les claus del debat sobre la migració a Catalunya i també dels desafiaments actuals. El tema de la immigració, un tema que avui hem pogut parlar, com dèiem, amb en Salvador Cardús. Una abraçada, gràcies.
0: Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
2: Un minut i la una, fins aquí la Rambla d'avui. Agrair tota la gent que ha anat desfilant pel programa, evidentment, amb el Dani Martínez, que ha pilotat les dues hores que portem escoltant informació relacionada amb el poble, amb la presència del Salvador Cardús, amb el Frank Rigol en l'espai de Cold Selling, amb el Joel Raguan parlant d'actualitat política en el parador musical d'avui, on hem escoltat una banda mítica, els Queen, i l'entrevista del dia amb l'Adrià Rodríguez, un santjustenc que ha arribat a la CB. Us deixem, queden 10 segons per la una, temps per les notícies amb la Mariona Salas i Vilanova. Adéu-siau i bon cap de setmana. Fins dilluns!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: 30 de juny, últim dia per presentar propostes per exposar el celler de Can Ginestar el 2027. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 12 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit, repassem la resta de titulars. Pablo Wessling presentarà a Sant Just la novel·la Amore, amb motiu de l'orgull LGTBIQ+. L'autor conversarà amb la periodista santjustenca Núria García. Sant Just reforça el seu compromís contra la segregació educativa. El municipi forma part dels 14 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats als centres educatius. Del Club Bàsquet Sant Just a l'ACB, Adrià Rodríguez fa el salt a la màxima categoria.

0: Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestar durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny del 2026, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestar, situat al carrer Carles Mercader número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comarcals i és un dels principals espais municipals dedicats a la difusió artística.
1: Sant Just Notícies.
0: En cultura, la Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar a partir de 6:45 PM. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBI. L'activitat és organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i es desenvoluparà fins les 8 del vespre.
1: Sant Just Notícies.
0: Sant Just d'Esvern forma part dels 14 municipis de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals contra la segregació educativa. Una iniciativa impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els centres educatius. El compromís es va reforçar durant la darrera reunió del seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, en què van participar la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i representants del món local. Durant la trobada es va posar en relleu el paper dels ajuntaments en la coordinació de polítiques educatives adaptades a la realitat de cada municipi. La Diputació dona suport als municipis adherits mitjançant l'impuls de les oficines municipals d'escolarització, la formació d'equips tècnics i el desenvolupament de campanyes informatives adreçades a les famílies. Entre els principals reptes de futur hi ha ampliar el nombre de municipis amb pactes locals, reforçar la coordinació amb la Generalitat i avançar cap a un model educatiu que contribueixi a reduir les desigualtats dins i fora les aules.
1: Sant Just Notícies.
0: El basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez, que s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada a la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a l'ACB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó també que va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
2: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar aprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre del que cap i res, vam guanyar el partit que al final era l'important aquell dia.
0: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Ha parlat d'uns inicis multiesportius. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. També destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional. I reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprenen entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
2: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugar amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quant teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, sí, la competició és una mica com, queda com una mica segon pla, potser, però igualment no sé, al final, en aquestes edats jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Després de passar una etapa formant-se i entrenant intensament als Estats Units, el base santjustenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Sant Just d'Esvern ja té la imatge oficial de la Festa Major 2026 després que el cartell dissenyat per Luis Alonso Collado, veí del municipi, hagi estat escollit guanyador del concurs convocat per triar la proposta gràfica d'enguany. El treball seleccionat s'ha imposat entre les 27 propostes presentades. El cartell serà la imatge identificativa de la Festa Major de Sant Just 2026 que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, amb activitats adreçades a tots els públics. La programació completa de la festa es donarà a conèixer pròximament a través del llibret oficial de la Festa Major i del web municipal santjust.cat, on es podran consultar tots els actes previstos. La Vall de Sant Just acollirà el pròxim dissabte 20 de juny la cinquena edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
3: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí. I després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure en un o un altre i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Quireble, projecte en solitari del santjustenc Guillem Albaric, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic íntim. També podrem escoltar D'amor i de mort, un duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda. També tindrem a Galgolento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i hip-hop. I la 126 i Balma, que són dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal. I també Meigles i Mia Flau, que seran les dues encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica, des de l'Afro House fins al techno i el funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artistes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
4: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi haurà dues food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà amb forn de llenya. I les dues tindran, doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu, bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar, doncs, unes paradetes també de, doncs, d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'ICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ateneu de Sant Just i el Casal Popular La Sala organitzen el tercer mercat de segona mà i artesania demà 13 de juny a la plaça Camoapa, en una jornada que es desenvoluparà de les 10 del matí a 2:15 i que inclourà música en directe durant tot el matí. La iniciativa, que arriba a la seva tercera edició, reunirà persones dedicades a l'artesania i a la venda d'articles de segona mà amb l'objectiu de donar visibilitat a projectes que no disposen d'un establiment comercial propi. El mercat és organitzat conjuntament per les dues entitats i aposta per formes de consum alternatives i de proximitat. Enguany, l'activitat es trasllada a la plaça Camoapa després que l'espai utilitzat en edicions anteriors quedés petit per l'augment de participació. A més de les parades, els assistents hi trobaran servei de barra i ambientació musical en una proposta oberta a tota la ciutadania. Laia Flotats ha confirmat que liderarà novament la candidatura d'Endavant Sant Just a les pròximes eleccions municipals del 2027. La portaveu de la formació municipalista ho ha anunciat als micròfons de Ràdio Desvern, on també ha aprofitat per analitzar l'actualitat política local després del darrer ple municipal, centrat en l'aprovació inicial de les bases reguladores dels habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Flotats es mostra escèptica amb el nou reglament d'habitatge de lloguer assequible. Tot i que celebra la futura incorporació d'uns 150 pisos a la carretera Reial gràcies a la col·laboració público-privada, critica els requisits d'arrelament proposats per l'equip de govern. Diu que són massa curts. Actualment es demanen 3 anys d'empadronament o 5 anys de treball al municipi.
5: Nosaltres el comentari que tenim a fer respecte a aquest plec de bases és que es demana un arrelament, des del nostre punt de vista, molt curt. Per justificar l'arrelament a Sant Just es demanen 3 anys d'antiguitat d'empadronament o 5 anys d'antiguitat de treball a Sant Just. I des del nostre punt de vista això no garanteix que els fills del poble realment puguin accedir a aquests pisos. És a dir, hi haurà persones d'altres llocs que també podran accedir a aquests pisos. A veure, no ens sembla malament que vingui gent, cap problema. Escolta'm, tampoc no volem pas aquí que se'ns titlli de discursos que no són, val? Però, és clar, quan estem estrictament parlant dels fills del poble, estem parlant, doncs, això de nois i noies que porten tota la vida vivint a Sant Just, o uns quants anys vivint a Sant Just, que arriben als 18, 19, 20 anys, o 25, 30 ara ja, perquè, clar, el problema s'està, es va allargant, sí. No? I, clar, no poden accedir a l'habitatge a Sant Just, i a l'hora de poder-se beneficiar dels habitatges de protecció oficial, que en part es financien amb els impostos que paguem als veïns i veïnes de Sant Just, doncs, d'alguna manera, no tenen aquesta preferència que potser... que aquests 3 anys no acaben de garantir aquesta preferència que entenem nosaltres.
0: Un altre dels temes destacats ha estat la seguretat local. Flotats ha defensat la moció presentada pel seu grup per millorar la vigilància de proximitat i introduir la figura del sereno nocturn, una proposta que va ser rebutjada pel ple. Segons l'oposició, hi ha una situació d'alarma per robatoris en certs barris i lamenta que el govern municipal de PSC i Comuns titlli la situació d'alarmista en lloc d'aplicar noves mesures de prevenció.
5: Hi ha una situació d'alarma. Quan t'arriba en una setmana, 10 dies, 6 missatges diferents de que han entrat a robar 3 vegades al mateix barri, amb el mateix mètode, la gent està alarmada i espera que els polítics fem coses. I nosaltres vam presentar una moció molt constructiva i ens va semblar increïble que la rebutgessin, especialment el PSC i els comuns, que són els responsables del govern municipal i els responsables de la seguretat ciutadana del nostre poble. No n'hi ha prou quan en un barri, en 10 dies, entren a robar 3 vegades de la mateixa manera. És evident que no n'hi ha prou. prou. I sobretot perquè quan la gent, a més, t'està demanant, l'alarmisme no el generem nosaltres presentant una moció. L'alarmisme ja s'ha generat a la societat, ja existeix, i l'únic que fem és intentem canalitzar això, anem a fer propostes que es tirin endavant perquè la gent estigui més tranquil·la, es quedi tranquil·la de dir, vale, el meu ajuntament està tirant endavant noves accions per tal de que aquesta situació de perill, que serà més real o menys real, però existeix, la percepció de perill ha existit, val? Doncs es mitigui, la gent digui, vale, veig que l'ajuntament ha decidit emprendre noves accions i per tant això que ha passat ara ja no tornarà a passar.
0: Finalment, Flotats ha justificat l'abstenció d'Endavant Sant Just en les mocions de caire no competencial, com la de suport als docents o la de regulació d'immigrants de Vox, argumentant que el ple no s'ha de convertir en un mini-parlament. En clau educativa, ha instat l'Ajuntament a destinar partides del romanent pressupostari per finançar ventiladors a l'Institut de Sant Just davant les queixes d'algunes famílies per la calor a les aules. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern comptarà amb un nou espai d'esbarjo per gossos a les basses de Sant Pere, que se sumarà als ja existents al Parc de Can Sagrera, al Parc Plana Pedrosa i al Pont Reixat. Paral·lelament, l'àrea metropolitana de Barcelona executarà properament la remodelació integral de l'espai per gossos del Parc del Mil·lenari, que complementa l'oferta d'aquest tipus d'equipaments juntament amb els de la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. L'Ajuntament també manté les tasques de neteja, manteniment i desinfecció dels correcans i pipicans del municipi. Els treballs inclouen la retirada d'excrements no recollits, el buidatge de papereres, l'escombrat, l'eliminació de residus i, als espais més freqüentats, un reforç de la neteja els diumenges i festius. A més, es duen a terme actuacions periòdiques per reparar desperfectes al paviment, renovar la sorra, regar els espais per evitar males olors i pols i desinfectar-los trimestralment. El consistori recorda que és obligatori recollir les femtes dels animals de companyia i dipositar-les a les papereres, també a les zones d'esbarjo per gossos. El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva revetlla popular de Sant Joan, que tindrà lloc el proper dimarts 23 de juny a la placeta Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça. La proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
6: Aquesta és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
7: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
6: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent, i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat, a la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà, i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos, i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana a Sant Just. Avui a les 6 de la tarda se celebrarà la festa final de curs del Servei Local de Català al pati de les escoles. I avui a les 7 de la tarda hi haurà música en directe al Binomi, Casa de Menjars, a la plaça del Parador número 3C, dins la programació de les terrasses musicals. I a 8:45 de la nit avui comença la segona edició del Summerfest, amb una pool party a la piscina exterior de la Bonaigua. I divendres a 12, avui, a les 9 de la nit, se celebrarà la festa del Sagrat Cor de Jesús a la plaça Sagrat Cor, amb una ofrena de flors, consagració i sopar de germanor. A 9:45 de la nit, avui hi ha música en directe a la Chocolate Box, al carrer Rosa de Luxemburg, número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a la programació del cap de setmana. Dissabte 13 de juny a les 9 del matí, en motiu del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, al local de Dona i Empresa s'oferiran revisions cutànies gratuïtes. I a partir de les 10 del matí i al llarg de tot el matí se celebrarà el tercer mercat de segona mà i artesania organitzat per l'Ateneu de Sant Just i el Casal Popular La Sala. Enguany tindrà lloc a la plaça Camoapa. I dissabte 5:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. Dissabte a les 7 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales a la plaça de la Pau. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, dissabte 13 de juny a les 8 del vespre, hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall, número 4, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer resum del més destacat en titulars. 30 de juny, últim dia per presentar propostes per exposar el celler de Can Ginestar durant el 2027. Pablo Wessling presentarà a Sant Just la novel·la Amore, amb motiu de l'orgull LGTBIQ+. L'autor conversarà amb la periodista santjustenca Núria García en un acte organitzat per la Biblioteca Joan Margarit a Can Ginestar. Sant Just reforça el seu compromís contra la segregació educativa. El municipi forma part dels 14 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats als centres educatius. Del Club Bàsquet Sant Just a l'ACB, Adrià Rodríguez fa el salt a la màxima categoria.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 12 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: Doncs jo no separo la brossa, em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Donald Trump diu que sí des d'ahir a la nit, però el règim dels ayatolars adverteix que encara no hi ha res tancat. Els mercats, en tot cas, ho donen per bo i el preu del petroli baixa avui per sota dels $90 al barril de Brent.
0: I al Catalunya Mitjà d'avui també us explicarem que els menors catalans accedeixen al seu primer telèfon mòbil als 11 anys.
1: A més, el 93% dels adolescents tenen com a mínim una xarxa social, ho diu un informe d'UNICEF que s'afegeix als advertiments sobre les conseqüències de l'ús prematur i abusiu de les pantalles.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol ja en marxa.
2: Després de la jornada inaugural d'ahir a Mèxic, avui toca inaugurar les altres dues seus d'aquest Mundial, Estats Units i Canadà. Del Mundial anirem al Real Madrid, on sembla que està molt a prop de firmar Bernardo Silva. El Girona ha anunciat el primer fitxatge, el davanter ucraïnès Alexander Pishur. Ja vol a les 8, la penya intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB de bàsquet.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia, doncs aquesta hora comencen a anar força carregades ja les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. D'entrada a la capital hi ha aturades a la C58, C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, i també hi ha lentitud a l'entorn del circuit de Montmeló, a la C17 a Parets en sentit Vic, la P7 a Mollet en sentit Girona i la C35 en tots dos sentits de la marxa de Parets a Granollers.
0: I ens falta el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Hem tingut uns dies de pausa per la calorada, diguem-ne, però ja es comença a notar i això anirà més, no, la calor?
5: Sí, sí, està pujant. De fet, respecte ahir, hi ha llocs on la temperatura ja és 7 o 8 graus més alta, en aquests moments a la Conca de Barberà i al sud de la Segarra, i estem arribant als 32 graus al Dover, a Roquetes, a Vinebre, a Sort, també 32, o 31 graus a la Bisbal d'Empordà i a Tremp. Aquesta tarda arribaríem als 34, les més altes a Ponent, també demà a Lleida cap als 35, i diumenge segueix amunt. Per tant, ja arribaríem als 36 o 37 ben bé. Això pel que fa a l'interior, bona part de Catalunya, lluny del mar, entre els 30 i els 34 els propers dies, i sembla que la costa puntualment pot baixar una mica la temperatura, amb algun núvol baix demà a la tarda i diumenge, fins i tot algun banc de boira diumenge cap al Cap de Creus i al Delta de l'Ebre, o núvols baixos, i la novetat seria que diumenge a la tarda hi pot haver algun ruixadet al Pirineu, Prepirineu, quatre trons i molt poca pluja, que potser dilluns s'incrementen aquests ruixats al Pirineu.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El jutge del Clas Plus Ultra obre una altra investigació contra l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga ara també per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1.300.000 euros. Com ho argumenta tot plegat el jutge? Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. El jutge diu que davant d'una taxació tan elevada d'uns béns de luxe pels quals no s'ha justificat l'origen, cal obrir una investigació a banda. No ha trobat, diu Calama, cap document que acrediti que s'han pagat els impostos que tocaria i que el valor de les joies supera amb escreix el llindar dels 120.000 euros per ser un delicte fiscal. A més, veu indicis de contraband i parla d'una possible importació clandestina, en paraules del jutge, perquè no han deixat rastre en les duanes d'entrada a la Unió Europea ni s'ha pagat tampoc, en aquest cas, els tributs que marca la llei. El jutge defensa que aquests fets tenen prou entitat, són autònoms, no tenen res a veure, diu, amb el cas Plus Ultra, i per això cal una investigació al marge. Malgrat tot, l'interrogarà sobre tot plegat, Plus Ultra i les joies, dimecres vinent, i convida Zapatero a presentar llavors els documents que cregui oportuns per desfer aquests indicis. Calama actua molt ràpid, 24 hores després de rebre la taxació encarregada d'experts que apunten que el valor actual de la joia seria, a dia d'avui, de més de 1,3 milions d'euros, i no entre 30.000 i 50.000 euros que reconeixia inicialment el seu entorn, que parlava de regals i herències familiars. Avui el seu portaveu, Luis Arroyo, ha demanat perdó. comprador per induir diu a un error amb aquest càlcul.
0: Però és que en aquest informe de la taxació de les joies, Tània, també hi ha nous detalls sobre aquestes joies.
6: Sí, perquè trobem detalls d'una valoració d'una 80 de peces, més del 90% del valor de la taxació se l'endú una col·lecció molt vistosa de 12 peces de collarets i arracades fetes amb safirs i maragdes sobre or blanc. Però també hi ha moltes joies menors, gairebé curiositats, com la placa de naixement amb la inscripció José Luis RZ, on diu que és al·lèrgica a la penicilina, collarets amb perles falses o un rellotge valorat només en 50 euros. Algunes joies, per valor d'11.000 euros, estaven guardades amb una bossa amb la inscripció de presidència del govern.
0: El jutge Calama, doncs, que ha tirat pel dret sense esperar les explicacions de Zapatero. Ara el més rellevant és si l'expresident espanyol pot acreditar o no l'origen d'aquestes joies. Vaja, si, com va dir a l'inici, van ser regals i herències de la seva dona. I també si va tributar els impostos corresponents. Seguim a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
7: Bon dia, Òscar.
0: Heu parlat amb experts fiscals. I què diuen que haurà de demostrar Zapatero perquè pugui esquivar aquests delictes?
7: Doncs Zapatero haurà de portar documents per provar la data i l'origen de les joies, com factures de compra, certificats d'autenticitat o fotografies familiars amb els collarets o arracades per provar que venen d'herència. Si les van heretar, haurien d'haver pagat els impostos de successió i donacions corresponents, diu Maria José Tarancón, advocada fiscalista del despatx Consulting i Gestió Integral.
8: Ja sigui herència o sigui donació, estem parlant que si no s'ha liquidat l'impost, podríem parlar de delicte fiscal per la quantitat de l'import de la joia.
7: Si van ser regals a Zapatero com a president del govern, ho hauria d'haver cedit a l'Estat si ho va rebre quan ja havia deixat el càrrec, ho hauria d'haver tributat. En tots els casos, regals o herència, la clau serà la data, determinar que quan va rebre les joies i quan va pagar els impostos, si és que ho va fer. José María Mollinedo, del Sindicat de Tècnics d'Hisenda.
9: El expresidente o su mujer pueden justificar que poseían esos bienes, ese conjunto de joyería, con anterioridad a 5 años desde que finalizó el plazo de declaración del impuesto que le corresponda, en ese caso estaría prescrito tanto administrativamente como penalmente.
7: Els experts també adverteixen que l'or s'ha revaloritzat molt en els últims anys i el valor d'avui de les joies, recordem, 1,3 milions d'euros, pot ser molt més alt del valor que tenien quan la família Zapatero les va rebre.
0: Més coses, passant 10 minuts de les dues, l'expresident valencià Carlos Mazón tenia informació ja al matí del dia de la Dana i per part del seu equip de govern de les conseqüències que estaven provocant els aiguats a València. Els consellers van actualitzar en un xat de WhatsApp la situació de les carreteres, la suspensió de les classes i l'alerta vermella, que ja estava activada. L'expresident valencià, en aquest grup de xat, només intervé a primera hora i es desconnecta durant la resta de la jornada. València, Alba Barbosa.
10: Carlos Mazón, abans de les 11 del matí, tenia en aquest grup de WhatsApp l'actualització de l'estat de les carreteres que li envia el conseller d'Infraestructures. També l'exconsellera Salomé Prades, ara investigada en aquesta causa, actualitza la situació de la Dana i els rescats que abans de les 12 del matí ja s'estaven fent a una residència de gent gran de Carlet, on també reporta inundacions. I per part d'Educació, qui era llavors conseller, comparteix en aquest mateix grup l'afectació de la pluja als centres educatius. A les 10 del matí, a la província de València, hi havia 59 municipis amb classes suspeses. Són documents en PDF, també en Word, que els membres del govern comparteixen aquest grup de WhatsApp que ja està en mans de la jutge de Catarroja i que ha entregat la vicepresidenta del govern, Susana Camarero, que aquesta setmana ha declarat com a testimoni.
0: I com dèiem, en aquest xat també hi és Carlos Mazón, però només intervé el grup a primera hora.
10: Sí, és el primer que hi escriu a 8:15 del matí per demanar-li a Prades, consellera responsable de l'emergència, que li actualitzessin dades de la Dana. També s'adreça específicament al conseller d'Educació perquè estigués al cas del tancament de col·legis. Aquestes instruccions les dona entre les 8 i les 9 del matí. Volia Carlos Mazón informar amb detall de la situació perquè això, segons escriu al xat, dona imatge de control i calma la gent. Aquest xat va estar actiu fins gairebé la mitjanit del dia de la Dana, però Mazón no hi va tornar a intervenir en aquest grup.
0: Més coses, arribem aquí a Catalunya. Fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra donen suport a la proposta del Departament d'Interior d'incrementar les penes relacionades amb la tinença il·legal d'armes i amb el cultiu de marihuana. El govern vol ampliar dels 2 fins als 5 anys la pena per tinença il·legal d'armes de foc. I pels grans cultius i tràfic de marihuana, que les penes passin de la franja d'1 a 3 anys actual a una altra d'entre 6 i 9 anys, Miquel Jarque.
11: L'associació de fiscals, majoritària en aquest sector de la judicatura, en declaracions a aquesta emissora, veu de bon ull l'increment de penes. Cristina Dexeus n'és la presidenta.
12: Efectivamente, las penas tienen que tener un efecto disuasorio. Y evidentemente, si en nuestro país las penas son más benignas que en los países del entorno, pues es más será normal que los delincuentes apercibidos de ello, y generalmente esos son delincuentes ya que tienen un cierto bagaje o que forman parte de un grupo, vengan a fincarse aquí.
11: Pel que fa als sindicats majoritaris, FEPOL i està a favor, USPAC també, però creu que s'arriba tard. Sentim els seus portaveus, Imma Viudas i Albert Palacios.
13: Estem a favor d'una resposta penal més contundent, però també estem a favor, doncs, tenir més recursos, més protecció.
14: Tot enduriment és bo, però van molt tard. Són declaracions de cara a la galeria perquè són de difícil aplicació a l'hora de com estan els centres penitenciaris.
11: Pel que fa a les associacions de jutges, Jutges per la Democràcia, minoritària, considera que les penes ja són prou altes. Maria del Prado Escoda n'és la portaveu, són declaracions també a aquesta emissora.
15: No és una pena ridícula, sinó que és una pena ajustada a la naturalesa dels fets. El que potser troben aquestes persones que venen d'altres països és un sistema que hauria de ser potser més eficient. I la falta d'eficiència, la falta de rapidesa, la falta de mitjans a l'administració de justícia sí que pot arribar a provocar certa impunitat.
11: Del Prado recorda que l'increment de penes no va sempre relacionat directament amb una disminució dels delictes. Un exemple són els delictes per violència de gènere, amb penes altes que poden arribar a superar els 10 anys, però sense una tendència clara a la baixa.
0: D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. La Unió Europea celebra l'enduriment de la política migratòria que avui entra en vigor. Un pacte molt polèmic, sobretot perquè permet accelerar les expulsions i s'introdueix el concepte de països segurs per rebutjar algunes peticions d'asil. La nova normativa també contempla que es puguin construir centres de deportació en tercers països, com ja va començar a fer Itàlia amb el model Meloni. El nou reglament arriba després d'una dècada de bloqueig polític en la qüestió migratòria. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
16: Hola, bon dia. Durant aquesta dècada de negociacions, Europa s'ha allunyat de les polítiques d'acollida impulsades per Angela Merkel i el discurs anti-immigració ha anat guanyant posicions als parlaments i al carrer. Les noves lleis que avui entren en vigor endureixen l'accés a l'estatus de refugiat i el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ha remarcat que l'objectiu és, sobretot, accelerar els retorns de migrants irregulars.
17: Es tracta de reduir les arribades il·legals i combatre les màfies per garantir que protegim qui realment ho necessita.
16: Ha tret pit de les dades que hem conegut avui, que en el que portem d'any, les arribades de migrants irregulars a la Unió Europea han caigut un 40%. Creu que el missatge de les noves lleis ja està calant.
17: Per primera vegada podem dir que realment estem salvant vides, perquè també dissuadim la gent d'emprendre aquest camí tan perillós pel Mediterrani o per l'Atlàntic, que sovint acaba amb la mort. I tenim línies vermelles. Per descomptat, s'han de respectar els drets humans i s'ha de complir el dret internacional.
16: Per això no entén les crítiques de les ONG contra els centres de deportació a l'estranger, que són opcionals per als països que ho vulguin. Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Dinamarca i Grècia ja negocien per obrir-ne plegats i aniran a parar els migrants que un cop arribin a la frontera exterior de la Unió Europea s'estipuli que no tinguin dret a quedar-se dins del club comunitari.
0: Bé, doncs les organitzacions de drets humans denuncien aquest pla migratori d'Europa. El consideren un pacte del control de fronteres amb un enfocament restrictiu i punitiu. L'ONG Oxfam Inter Món, per exemple, és una de les entitats que han mostrat la seva preocupació. Sonia Díaz és responsable de migracions de l'entitat en declaracions a 3CAT Info.
18: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad y cómo se cuida especialmente a la infancia y a las personas que están en la situación vulnerable.
0: I precisament sobre la problemàtica de les migracions, el Papa ha assegurat que aquestes migracions són una oportunitat d'enriquiment mutu entre els pobles. Lleó XIV ho ha dit a la recta final del seu viatge a les Canàries. Avui a Tenerife, en un centre d'acollida de migrants, el pontífex ha afirmat que el fenomen de la immigració interpel·la tota la societat.
19: Tinc un missatge important. Tots som, d'alguna manera, migrants. Tots som peregrins en el camí cap a la pàtria celestial. Ajudem-nos els uns als altres per fer d'aquest pas un lloc més humà per tothom, aportant cadascú el que pugui.
0: Lleó XIV marxa aquesta tarda cap a Roma després d'una setmana en què ha passat per Madrid, per Catalunya i ara les Canàries. Més coses. Belfast continua fortament vigilada per un ampli desplegament policial per evitar que es reprengui la violència contra els immigrants instigada per l'extrema dreta després d'un intent d'assassinat comès per un refugiat sudanès. De moment, la situació està més controlada, segons la policia, després de dues nits d'atacs i d'incendis a cases particulars, a mobiliari urbà o autobusos. Organitzacions antiracistes han convocat diverses mobilitzacions durant el cap de setmana a la capital d'Irlanda del Nord. Enviat especial a Belfast. Quim Olivares, bon dia.
20: Hola, bon dia. La comunitat migrant d'algunes àrees de Belfast viu atemorida. Els darrers dies, algunes empreses han pagat el transport a casa als treballadors migrants perquè hi tornessin o hi poguessin tornar sense por. Hem parlat amb el doctor Satyavir Shingal, president de l'Indian Community Center de Belfast. Ens ha explicat que la seva comunitat també es va horroritzar per l'intent de degollament d'un home a mans, suposadament d'un refugiat sudanès, però les protestes haguessin hagut de ser pacífiques. Sentim-lo.
21: Crec que quan passa una cosa així, haurien d'involucrar les minories ètniques en la protesta, no només la gent local, si són protestes pacífiques. I crec que la gran majoria de la gent d'Irlanda del Nord són molt bona gent.
20: Ara bé, algunes de les persones nascudes fora del país han viscut amb angoixa i por aquesta setmana quan han vist l'hostilitat i directament la violència racista que ha deixat una trentena de persones sense casa, especialment en aquest carrer on ens trobem ara, l'Hendrick Street, a l'est de Belfast, una zona unionista pro-britànica. Aquí, la matinada de dimecres, homes emmascarats van cremar i vandalitzar alguns dels habitatges on vivien famílies nascudes fora d'Irlanda del Nord, però residents aquí des de feia anys. La policia els va protegir i van perdre la casa, però almenys van salvar la vida.
0: L'Iran diu que encara no hi ha cap decisió definitiva sobre un possible acord amb els Estats Units per posar fi a la guerra, tot i que Donald Trump ha anunciat que la signatura és imminent. L'agència Bloomberg diu que les dues parts estan molt a prop i que podrien ratificar l'acord a Ginebra aprofitant la cimera del G7 que ha de començar dilluns que ve, Vicent Mifsud.
22: Sí, aquestes informacions de Bloomberg apuntalarien les declaracions de Trump, que va anunciar ahir a la nit la suspensió d'una nova onada d'atacs sobre l'Iran per accelerar l'acord i va dir que podria signar-se a Europa.
23: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
22: Segons les agències iranianes, l'esborrany negociat amb els Estats Units ha de ser validat encara per les altes autoritats del país persa. Segons aquesta font, el text inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz, un compromís d'aixecament de sancions a Teheran, també. I, a més, obriria la porta a negociar el programa nuclear iranià, però no el de míssils balístics, com havia assegurat Israel. De moment, no s'ha fet públic si fa extensiu l'alto el foc al Líban, on l'aviació israeliana ha continuat atacant en les últimes hores ciutats del sud del país. La possibilitat d'un acord a l'Iran ha provocat una forta caiguda del preu del petroli. El barril de Brent se situa al voltant de $86 i les borses també cotitzen a l'alça. L'Espanyol ha marcat un nou rècord i ha superat per primera vegada els 18.700 punts.
0: Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
24: Catalunya migdia. Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Corte Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
25: Continuem parlant de solidaritat. Sabies que un petit gest pot canviar moltes vides? Quan decideixes que el teu testament és un canal més de solidaritat, deixes un llegat que canvia la vida de persones vulnerables. Si inclous la Creu Roja al teu testament solidari, fas que la feina d'aquesta organització continuï acompanyant persones grans en situació de soledat, famílies vulnerables i infància en dificultats. El teu testament es pot convertir en ajuda, dignitat i esperança per qui ho té més difícil. Fer-ho és senzill i és a les teves mans decidir quin record vols deixar. Descobreix com a www.aztestamentosolidario.org. Fes que el teu testament també serveixi per cuidar. El testament solidari fa per mi.
26: Per tu, que cada estiu te'n vas a un lloc nou, i per tu, que del teu poble ningú et mou. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El pit de pollastre sencer Eroski format estalvi XXL, ara a 5,49 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. El 90% dels adolescents catalans estan registrats en com a mínim una xarxa social. Això diu un informe d'Infància, Adolescència i Benestar Digital impulsat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Palau Macaya de la Fundació La Caixa. Quines altres dades podem destacar d'aquest informe, Toni Fortesa?
2: Doncs que 4 de cada 10 nens de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil propi i que l'edat mitjana d'accés al mòbil se situa als 11 anys. Antonio Rial és director científic de l'informe i investigador de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta de com aquesta realitat afecta el desenvolupament dels infants i joves.
3: Si tenemos un móvil, estamos perdiendo la posibilidad de aburrirnos, de no entretenernos y de enfrentar, de hacer introspección, de pensar qué me está pasando, quién soy, a dónde voy, cómo soluciono lo que está pasando, cómo me entero. No, rápidamente pongo un sedante, pongo un elemento distractor, que es un móvil, que es una red social, que es un scroll infinito, y yo no me construyo.
2: Rial apunta que els infants tenen dret a l'accés a la tecnologia i a tots els seus beneficis i que llavors és l'administració qui ja té el deure de vigilar i protegir aquests infants i joves, perquè l'estudi revela que quasi el 10% dels joves podrien tenir una relació problemàtica amb les xarxes que s'associa a més ansietat, a ciberassetjament i a violència digital. El Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya és una de les entitats que han col·laborat en l'elaboració d'aquest estudi. La Carina Gibert, que n'és la degana, apunta la necessitat d'estudiar el fenomen per poder incidir en l'esfera pública.
4: Estem davant d'una problemàtica que no tenim ben controlada i aleshores és important emmarcar el problema, és important aprofundir en aquestes raons que situen els nens en aquestes vulnerabilitats i insistir que aquest estudi no només genera dades, sinó que construeix una infraestructura de confiança per recolzar el desenvolupament de política pública.
2: L'informe també revela que quasi l'11% dels joves han rebut pressions per enviar fotos o vídeos de continguts eròtic o sexual i que el consum de pornografia comença de mitjana als 11 anys i mig.
0: L'amnistia per Carles Puigdemont i la resta de líders del procés queda aparcada fins al curs que ve. El retard de la justícia europea altera els plans del Tribunal Constitucional i allunya la sentència fins a la tardor com a molt aviat. L'advocat de Puigdemont reclama al Tribunal Constitucional que resolgui sense esperar Europa i que comenci per aixecar l'ordre de detenció que hi ha contra Carles Puigdemont. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Si ja ningú s'atreveix a posar data a l'amnistia, el Constitucional espera Europa, el Tribunal de Justícia Europeu no té la sentència agendada pel juliol i el Suprem no farà cap moviment fins que tots dos tribunals es pronunciïn. Dos anys després d'aprovar l'amnistia, el més calent és a l'Aigüera i l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, acusa el Constitucional de quedar-se de braços plegats, diu, per interessos polítics, i demana que replantegin aixecar l'ordre de detenció.
6: Técnicamente no existe ninguna razón por la cual no puedan estar resueltas. No la existe. Y por lo tanto, cuando algo se escapa del ámbito en el que yo me muevo, que es el ámbito de lo jurídico, solo puedo pensar que es en el teológico o en el político.
5: Però sense tenir resolució d'Europa, el Constitucional no anticiparà cap moviment. Al setembre o l'octubre, en el millor dels casos, començarien a estudiar l'amnistia i això allunya encara més el retorn de Puigdemont a Catalunya.
6: Yo creo que en estos momentos ya lo que vale es esperar y ver qué pasa con el TJUE y a partir del TJUE es que también el Tribunal Supremo podría cambiar su criterio. Es decir, aquí no tenemos por qué pensar que todo es el Tribunal Constitucional.
5: Perquè el Suprem és qui té l'última paraula, ara per ara, però el bloqueig és total mentre la legislatura de Pedro Sánchez penja d'un fil.
0: Doncs precisament avui, davant dels empresaris del Pirineu, a la Seu d'Urgell, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a reclamar que s'apliqui del tot l'amnistia pels líders independentistes.
8: Jo he defensat des del primer dia de la meva presidència l'aplicació àgil i efectiva de l'amnistia, crec que és una... Ho he fet sempre mostrant respecte pel poder judicial, però demanant també al poder judicial que respecti les decisions del poder legislatiu.
0: Més coses. El Partit Popular de Catalunya vol aprofitar el congrés que farà el 27 de juny a Barcelona per enfortir-se i per ser la palanca que permeti l'arribada d'Alberto Núñez Feijó a la Moncloa. Els populars catalans volen ser decisius per propiciar un canvi polític al govern espanyol, Marta Corbalán.
7: Feijó juga a Catalunya bona part del seu futur polític i per això el PP català vol guanyar influència amb el principal objectiu de millorar els resultats a les pròximes eleccions generals. Maria de los Llanos de Luna és la presidenta del comitè d'organització del Congrés que aportarà el lema Volem més.
9: Catalunya serà decisiva para el cambio político que España necesita. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
7: L'altre objectiu del Congrés és enfortir el partit per poder-se presentar a Catalunya com la força alternativa als socialistes i al nacionalisme. Ho ha explicat el portaveu parlamentari Juan Fernández en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
10: Catalunya està orfa d'un partit que sigui l'alternativa a qui ens governa. I no només qui ens governa, sinó qui ens ha governat, en aquest cas Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, durant molts anys, o Comuns, que porta influenciant i condicionant la política catalana molts anys. Per tant, aquesta alternativa ha de ser l'alternativa a la decadència que representen aquests partits.
7: Precisament Juan Fernández es perfila com el nou secretari general del Partit Popular de Catalunya en substitució de Santi Rodríguez, que no aspira a revalidar el càrrec. Tot i que la decisió encara no està presa, l'actual portaveu al Parlament té l'aval de Feijó i també es porta bé amb Alejandro Fernández, que serà reelegit president del partit el 27 de juny, després d'aconseguir pacificar la seva relació amb la direcció estatal del PP.
0: La febre compradora precedeix el debut bursari de l'empresa SpaceX, la companyia de coets, satèl·lits i intel·ligència artificial d'Elon Musk. És una operació d'uns 75.000 milions de dòlars que la convertirà en la sortida a borsa més gran de tota la història. Les accions de la companyia començaran a cotitzar en $135 per títol i les previsions apunten que pujaran de manera immediata, Jordi Canal.
11: Sí, la demanda supera de tros l'oferta i això que molts experts i analistes no les tenen totes amb la valoració de la companyia. Amb aquest preu de sortida de $135 per acció aquesta tarda, el valor total de SpaceX seria d'1,75 bilions, una xifra molt elevada comparada amb la seva facturació i, a més, tenint en compte que és una empresa en pèrdues. Xavier Brun, professor de l'UPF Barcelona School of Management i expert en inversió, la defineix com una gran startup.
12: Una startup és una companyia que al final té una idea, uns quants clients al principi i ha molt potencial a futur. Llavors els inversors diuen, ostres, doncs potser el creixement és tan gran i prefereixo invertir ara. SpaceX és això, però amb hormones. No té pràcticament beneficis, tots són pèrdues, però espera un futur brillant, almenys és el que diu Elon Musk.
11: La figura de Musk funciona com a atractiu més enllà dels números. Ell i les seves idees de viatges interplanetaris, d'instal·lar colònies a Mart o a la Lluna i centres traslladats a l'espai, tot i que pot ser que no s'arribin a fer realitat mai aquests projectes. Jaume Puig, director general de GVC Gaesco.
13: Al final, la persona de referència aquí és Elon Musk, el visionari és Elon Musk. I, per tant, l'inversor que vegi aquí, el que estarà fent és lligar una mica el seu resultat amb aquesta capacitat d'un visionari. I les coses poden anar o molt bé o molt malament. Per això deia que el risc és molt gran.
11: L'operació convertirà Musk en la primera persona amb una fortuna de més $1 bilió, és a dir, 1 milió de milions que hi ha al món.
0: I encara en la pàgina econòmica, els combustibles continuen empenyent la inflació. El mes de maig va ser del 3,1% a Catalunya, una dècima més que la dada de l'abril, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
11: Els carburants es van encarir prop d'un 16% respecte al maig de l'any passat de resultes de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern espanyol assegura que els combustibles s'haurien apujat al doble, centra les mesures com la rebaixa de l'IVA i que la inflació se situaria llavors en més del 4%. De moment, aquestes rebaixes es mantindran vigents fins a finals de mes. El que es va abaratir al maig va ser la llum i el gas, que també tenia llavors beneficis fiscals, però que els ha perdut a partir d'aquest juny.
0: Els sindicats educatius, contraris als acords signats fins ara amb el govern, criden a participar en la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona i avisen de noves mobilitzacions al curs vinent. Demanen arribar al 6% d'inversió i una reforma de la llei educativa de Catalunya, la LEC, que 18 anys després creuen que ha quedat obsoleta. Barcelona, Sara Canyete.
14: a l'espera de refer quines són les prioritats en les seves demandes i amb quines accions continuaran les mobilitzacions. Els sindicats educatius, que no han firmat cap acord amb el govern, avisen que el curs que ve les mobilitzacions continuaran i que les peticions en les millores laborals hauran de conviure amb un debat de fons, la reforma del sistema educatiu. Diuen que per això cal una reforma de la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, que 18 anys després de la seva aprovació ha quedat obsoleta. David Caño és el portaveu d'USTEC.
15: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
14: Els sindicats diuen que sense les assemblees de centre que aquest curs han mobilitzat a milers de mestres i professors no haurien aconseguit les manifestacions massives que s'han vist i és per això que esperaran fins al 20 de juny quan se celebra l'Assemblea de Docents de Catalunya per definir les seves accions de cara al curs que ve. La manifestació de diumenge començarà a les 12 del migdia des dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça de Catalunya.
0: I una cosa més abans de la publicitat. La família de la mare del nadó maltractat, que va acabar hospitalitzat al Vall d'Hebron el mes de març, assegura que el pare del nen hi tenia un tracte brusc, però no pas violent. Els familiars, que avui han declarat a la Ciutat de la Justícia, han relatat l'angoixa de la mare des que va tenir el fill. Recordem que el pare és a la presó des del mes de març. Ciutat de la Justícia, Montse Poblet.
16: Bon dia. Els avis, la tieta i el cosí matern del nadó han coincidit davant del jutge qualificant de brusc el tracte que el pare donava al nen, però asseguren que no el tenen per un home violent i que no s'expliquen què hi pot haver al darrere de les lesions. També han coincidit en subratllar la preocupació de la mare per la salut del nadó. Enviava fotos a familiars i amics i consultava el seu cosí, metge a Vall d'Hebron, per mirar d'aclarir què estava passant. La família considera normal que la parella fes un periple per diferents hospitals abans d'anar a Vall d'Hebron, on la mare treballa d'infermera. Ho atribueixen a la mala experiència que va tenir en el parc i a qüestions d'intimitat. Tots els testimonis han corroborat que els únics cuidadors del nadó eren el pare i la mare. En les 6 setmanes de vida del nen, la família el va veure poc i els dies abans de l'ingrés a la Vall d'Hebron ja no els van visitar perquè els van demanar que els deixessin sols. El nen plorava molt i volien estar tranquils. Ara és el torn de la família paterna. Estan citats els avis i també els tiets.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
19: Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà ha llit.
20: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
19: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
21: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Passant 5 minuts a 2:15.
2: Good morning, Kansas City. Let's take a look at today.
1: Torna Steven Spielberg. Avui arriba als cinemes El dia de la revelació, la seva aportació a la falera mundial per saber si en algun moment hi ha hagut contacte amb alguna presència extraterrestre. És la novetat de la cartellera més destacada d'aquesta setmana, Marc Garriga.
3: A El dia de la revelació, Spielberg fa un compendi de les seves anteriors pel·lícules sobre extraterrestres, Encontres en la tercera fase, ET i La guerra dels mons, i suma referències d'altres films seus. El resultat és una entretingudíssima pel·lícula d'intriga i persecucions, molt clàssica, però també molt eficient, cobra el debat sobre què passaria si algun dia es demostrés que els aliens fa anys que ens visiten. També s'estrena Un talento único, amb un altre clàssic, Dustin Hoffman. Només fa de secundari, però s'apodera de la pel·lícula. Un thriller policíac, inofensiu, amb apunts de drama romàntic, gens embafador, amb uns personatges encantadors. El protagonista és un jove amb un trastorn auditiu que el converteix en un afinador de pianos infal·lible i alhora en un expert a obrir caixes fortes. També s'estrena l'emocionant pionera Solo querían jugar, sobre les dificultats que va haver de superar la primera selecció espanyola de futbol femení als anys 70, la noruega Solo mamma, una cinta valenta, incòmoda sobre la maternitat en solitari, i una de les millors pel·lícules d'arts marcials dels últims anys, The Furious.
1: I ara, una mort. Ha mort als 88 anys el pintor britànic David Hockney, icona del pop art dels anys 60 i un dels grans referents de l'art contemporani, Montse Mas.
4: Mestre del color, durant 6 dècades va destacar per la voluntat d'experimentar, des de les seves cèlebres teles de piscines californianes i de paisatges de Normandia, fins a l'ús de les noves tecnologies, com ara els dibuixos fets amb iPad. La seva gran i única retrospectiva a Catalunya va ser el Palau de la Virreina de Barcelona l'any 1993. Amb motiu de la mostra, que ell mateix va venir a supervisar, ja va expressar el que ha acabat complint, la voluntat de treballar incansablement fins al final de la seva vida.
5: Veig la meva obra com una peça contínua de la meva vida. Sigui quin sigui el moment en què em trobi, sempre hi ha alguna cosa en marxa. No crec que l'obra d'un artista estigui acabada fins que ella es desplomi.
4: Homosexual declarat des de la joventut, va plasmar l'amor gai en el seu art molt abans de la despenalització al Regne Unit. Després d'haver viscut a Los Angeles i París, on per cert va fer una gran exposició l'any passat a la Fundació Louis Vuitton, l'artista ha mort a Londres, on s'havia instal·lat de nou.
1: Hem parlat de cinema, de pintura, ara teatre. Perquè el Teatre Lliure celebra els seus 50 anys amb una programació que apel·la als llegats, als vincles i a la comunitat. Marta Pazos, David Selvas, Carme Portacelli, Marcos Moró, Lluís Humà, el Conde de Torrefiel o Pol Guasch són alguns dels noms protagonistes, Marta Vives.
6: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle, el primer trimestre de la temporada, per reivindicar-ne el llegat. Julio Manrique, director del Lliure.
7: Hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
6: Entre alguns dels noms d'aquesta celebració n'hi ha d'abans, com els fundadors Lluís Omar, Montse Alcañiz, Imma Colomer o Josep Pons, que dialoguen amb nous, com Marcos Morau, Clara Aguilar o Miquel Masfiol. Entre els noms que formen part de la història del teatre, absències, però, destacades, com les del fundador Lluís Pasqual. Manrique així ho ha justificat.
7: Amb el Lluís Pasqual vam explorar la possibilitat que fos present a l'aniversari, amb una direcció, i aquesta possibilitat finalment no va prosperar.
6: La temporada 26-27 està formada per una trentena de produccions. Entre elles, l'òpera de Tres Rals, un drama romàntic de Lucía Carballal, David Selvas dirigirà un Enric IV antisistema, el llibre de Pol Guasch, Relíquia, saltarà a l'escenari i es programarà de nou la monumental L'herència, de Matthew López, sobre llegats i memòria. Les entrades per aquesta nova temporada es posaran a la venda d'aquí una setmana.
1: I ara marxem de festa. Perquè les falles del Pirineu encenten avui la temporada amb la baixada de Durro, a la Vall de Boí. La festa, reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, donarà el tret de sortida a setmanes de celebracions de la màgia i el foc arreu dels Pirineus. Durro, Pau Rovira.
8: La jornada començarà a 11:45 de la nit amb la baixada dels fallaires més petits, un quart d'hora més tard. Serà el torn dels grups intermedis i a les 11 en punt, els adults, completant una de les nits més emblemàtiques del calendari festiu pirinenc. La celebració manté viva una tradició central centenària vinculada al foc i a la muntanya i cada any reuneix centenars de participants i visitants aquí a la Vall de Boí. Carme Xalà, fallaire i organitzadora.
0: Fa un parell de setmanes ja vam plantar el faro. És una acció que implica tota la participació del poble, demostrant un any més tot aquest caràcter col·lectiu que tenim de festa. Com sempre, la incorporació no es fa a llaires, tant dels més petits com dels més grans.
8: Les principals novetats d'enguany, la retransmissió per TV3 de tots els actes de les falles i la presentació dels Camins de Foc, una ruta turística de les falles durant tot l'any. Després de Durro, les baixades continuaran les pròximes setmanes en altres pobles fallaires, en 63 poblacions dels Pirineus, de Catalunya, l'Aragó, França i Andorra.
1: I encara una cosa més. Perquè avui arrenca a Vic el Cabró Rock més multitudinari, amb tots els ulls posats a l'actuació aquesta nit d'Oques Grasses, aquests que sentim. Serà l'últim concert que el grup osonenc fa a casa abans del comiat definitiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. També actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga o Figaflaues. Entre avui i demà passaran pel Cabró Rock 58.000 persones, una xifra mai vista. Un festival de música en català descentralitzat i pensat per un públic que abraça diferents generacions d'una mateixa família.
9: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
1: Amb el Mundial i el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid.
10: Sí, perquè ha passat de tenir un acord amb el Barça, està molt a prop de fitxar pel Club Blanc.

0: passi el que passi amb Bernardo Silva, ho sabrà ja des del Mundial, perquè ha començat la Copa del Món, a inauguració de la primera seu d'aquest Mundial a Mèxic, amb la cerimònia d'inauguració i el partit Mèxic 2, Sud-àfrica 0, i a la matinada també s'ha jugat el Corea del Sud 2, República Txeca 1. Enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà, primera jornada d'aquest Mundial sense gaires sorpreses.
1: Doncs sí, efectivament, perquè, per exemple, l'anfitriona Mèxic va complir els pronòstics, però compte, perquè va trencar amb una estadística que el perseguia de feia temps. Havia jugat 7 partits inaugurals i no n'havia guanyat cap. La vuitena va ser la bona, Quiñones i Raúl Jiménez van situar el 2-0 davant d'una dèbil Sud-àfrica que va acabar amb 9 homes. De fet, al temps afegit, Mèxic també es va quedar amb un home menys, en total 3 expulsions amb aquesta última de César Montes. Aquest partit inaugurava la seu de Mèxic a l'Azteca, davant la bogeria local, davant de més de 80.000 persones, que a més també van veure l'actuació, per exemple, de Shakira amb la cançó del Mundial, i també a Mèxic, però a Guadalajara es va jugar l'altre partit d'aquest grup A. Aquí es van veure alguns seients buits. El preu de les entrades és una de les crítiques d'aquest Mundial. Corea-Txèquia amb victòria pels asiàtics per 2-1 amb remuntada inclosa.
0: Doncs ara sentim aquesta cançó de Shakira, que la sentirem molts dies, que ara en feia referència a la Sònia, que va inaugurar el Mundial ahir a l'estadi Azteca, i avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest Mundial, als Estats Units i al Canadà, Sònia.
1: Sí, a les 9, hora catalana, a Toronto, Canadà-Bòsnia. Els canadencs repeteixen participació després que ja van ser a Qatar. Mai han passat de la primera fase. De fet, busquen la primera victòria en el seu tercer Mundial. Pel que fa als bosnis, que van eliminar Itàlia a la repesca, es troben davant el seu segon Mundial, després de ser a Brasil 2014, on no van passar de la primera fase. L'estrella dels bosnis és el seu golejador, Dzeko. I també avui, a les 3 de la matinada, a Los Angeles, es jugarà l'Estats Units-Paraguai. Els nord-americans tornen a ser anfitrions 32 anys després, liderats pel davanter del Milan, Pulisic, però també per McKinney de la Juve. I també hi és Gio Reyna, fill de Claudio Reyna, que era membre d'aquella selecció del 94. A la banqueta nord-americana, l'exjugador i tècnic de l'Espanyol, Mauricio Pochettino, que ho té tot a punt.
2: Creo que estamos bien en todas las fases. Por ejemplo, en la táctica, en la física, en la mental, en la emocional también. Emocional juega un papel fundamental en un torneo como este, así que creo que estamos bien en todas las áreas.
1: Al davant, una Paraguai que torna a la Copa del Món després de 3 absències. No hi era des del 2010, quan va arribar fins als quarts de final. Una selecció que destaca pel seu rigor defensiu.
0: Els aspectes importants d'un Mundial sempre serà la gespa dels estadis on s'han de jugar els partits. Doncs bé, la gespa de l'estadi Azteca de Mèxic, on ahir es va inaugurar aquesta competició, és una empresa catalana, l'Olotina Royal Verd, que ha aconseguit recuperar la malmesa gespa d'un estadi mític, Montserralla.
3: El llegendari estadi Azteca va ser seu de les finals dels Mundials del 1970 i del 86, i ara acull el seu tercer Mundial. Té capacitat per a 83.000 espectadors i fa uns 3 anys es trobava en molt mal estat. Curiosament, va ser un exmadridista, Fernando Hierro, quan era director esportiu del Chivas mexicà, qui va recomanar Royal Verd com a empresa ideal per recuperar la gespa. Hierro coneixia l'empresa del seu pas per la Federació Espanyola de Futbol. Per Jordi Morera, director internacional de Royal Verd, arribar a l'estadi inaugural d'un Mundial és tota una fita.
4: Doncs suposa molta il·lusió, molta dedicació, innovació darrere, i al final treballem per això, perquè estan competicions internacionals i que ens puguin veure el nostre treball quanta més gent millor. Vam tenir l'experiència en competicions mundialistes com Brasil i Qatar, però estar en un estadi tan referent i únic com l'estadi Azteca és un orgull, i això ens consolida també com referents internacionals.
3: L'empresa Royal Verd va engegar fa 23 anys i treballa en prop del 40% dels estadis de la Lliga de Futbol Espanyola, amb la Federació Espanyola de Futbol i molts clubs arreu del món. A banda del partit inaugural, l'estadi Azteca acollirà l'Uzbekistan, Colòmbia, el Mèxic, República Txeca de la fase de grups i un partit de setzens de final del Mundial.
0: les altes temperatures que es jugaran alguns partits d'aquest Mundial ha fet que hi hagi pauses d'hidratació als partits. Malgrat això, una vintena d'experts internacionals en salut creuen que pot afectar el joc i el rendiment i també fins i tot la salut dels futbolistes. Ho ha manifestat en una carta enviada a la FIFA, Marta García.
5: On qüestionen que només se contemple un parell d'eixes pauses en els partits o suspendre'ls quan l'índex que avalua l'estrès tèrmic arriba a 32, un valor per sobre de 45 graus que només se considera segur per activitats molt lleugeres, com per exemple estar assegut en una oficina, que no és el cas. La investigadora de l'IES Global, Ivana Givavanovic, és una de les expertes que firmen eixa carta.
6: Si l'índex de risc se situa a 32 i els fan córrer, els posaran en un risc extrem. M'impactarà molt si la FIFA ho permet.
5: I encara una petició més que fa el cardiòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Jordi Banyeres, respecte a les competicions que, com el Mundial, se fan en estiu.
7: El canvi climàtic està aquí, no? La temperatura global ha augmentat, sentit comú, redissenyar els calendaris, no? i els horaris. Potser hi ha d'haver-hi una parada d'un moment o que els jugadors surtin del camp un segon, no donant un, no? i que es puguin hidratar.
0: Doncs ara parlarem d'un nom propi, que és en aquest Mundial, concretament a la selecció portuguesa, Bernardo Silva. Perquè la confirmació del fitxatge de José Mourinho com a nou entrenador del Madrid sembla que afectarà el mercat de fitxatges del Barça. Si res no es trenca, Bernardo Silva, que sonava per sumar-se al vestidor blaugrana, després va sonar per l'Atlètic de Madrid, doncs sembla que acabarà al Real Madrid, Marcos García.
8: Bernardo Silva té un acord pràcticament enllestit per jugar al Real Madrid. Bernardo és una petició específica de José Mourinho i fonts properes al jugador ja donen per fet que ha triat el Madrid per sobre de l'Atlètic de Madrid i del Barça. El Madrid havia parlat amb el representant de Bernardo fa ja un parell de mesos. Aleshores, no havia considerat el seu fitxatge, però amb l'entrada de Mourinho en escena la cosa ha canviat. Bernardo es comprometrà per dues temporades amb una altra d'opcional, si no hi ha cap canvi. No tenim les xifres, però pel que ens diuen, la fitxa que posa el Madrid sobre la taula de Bernardo és molt superior a la que tenia de proposta de Matalassés i Culés. El Madrid vol tancar fins i tot el fitxatge de Bernardo Silva abans del dia 17, que és l'estrena de Portugal al Mundial. El que ja és oficial és que Josep Mourinho...

0: El Barça està a una victòria de classificar-se per la final.
1: És així, si aquest dissabte el Barça guanyés a la pista del Tenerife, perquè ara la sèrie es desplaça ja a les Illes Canàries, el Barça seria el primer finalista havent sigut cinquè de la Lliga CB i amb tot el que hem passat aquesta temporada amb un canvi d'entrenador. Ahir el Barça no va fer, en general, un gran partit jugant com a equip. És, a més, clar que els jugadors titulars d'edat avançada doncs van patir una miqueta més, sobretot davant de jugadors com Patty Mills, que va fer 36 punts, l'estrella del Tenerife, que ha guanyat un anell NBA, es va veure el Barça patir, però, tot i que els tinerfenys van empatar l'últim quart, el Barça va acabar guanyant 97-89, i en un moment concret del partit, molt importants els tres triples de Nicola Provitola.
2: Ah, ser inteligentes, ¿no? Pusimos el balón en una situación que a nosotros no nos da confianza, que nos sentimos cómodos, que es el poste bajo, con Toco, con Will, y bueno, creo que ahí supimos resolver, ¿no? No sé si durante el partido fue la mejor opción, pero al final del partido ellos supieron cómo rematarlo.
1: I avui és el torn al Joventut aquest vespre després del partit històric 118-117 en pròrroga que es va saldar amb derrota dels catalans. Avui viurem un segon embat. L'objectiu del Joventut és tornar a Badalona amb l'empat a un i que Badalona sigui jutge d'aquesta sèrie. Aquest és, si més no, l'ideal. Escoltem a Guillem Vives.
3: Sí, hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon i mentalitats per tornar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
0: I encara en bàsquet, l'alè danès Gustav Knudsen no continuarà la temporada que ve al Manresa. L'Uni Girona fitxa la pivot turca Tilbe Señorek per la pròxima temporada i el Cadí la seu incorpora a la base navarresa Paula Suárez. Fem una pausa i parlem de la Fórmula 1.
4: Catalunya migdia.
5: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
6: Però tu en saps, d'anar amb moto?
5: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
6: I què?
5: Que em vaig trencar una cama.
6: Apa!
5: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica. Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
14: Quina ratxa! Quants maig portes?
13: 150.
14: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
15: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
16: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
15: Tu creus? Jo pensava que era normal.
16: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
18: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT.
19: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: 6 minuts i seran les 3 de la tarda. Diumenge es disputa el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, el 7è de la temporada, i avui ja s'han fet els primers entrenaments. Oriol Rodríguez.
6: I ho farà ple com un ou en aquesta cursa que serà diumenge. El circuit ha anunciat fa una estona que ja no queda ni una entrada lliure, per tant, hi haurà més de 125.000 espectadors en aquest Gran Premi de diumenge. S'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures, farcida de pilots joves, de rookies, a causa de l'obligatorietat dels equips de cedir algunes places. Això vol dir que Antonelli, per exemple, no hi era, però el millor temps està per Oscar Piastri, el pilot de McLaren, a la segona posició el Ferrari. El millor temps, volíem dir, està per Russell per davant d'Oscar Piastri, el pilot de Ferrari, Charles Leclerc, a la tercera posició, amb Max Verstappen a la quarta posició. Per tant, quatre equips diferents a les quatre primeres posicions. Com deia Antonelli, no hi ha estat a la primera sessió i serà a partir de les 5 a la segona. I advertia ahir Aston Martin i també l'Astúria Alonso que aniria molt malament aquesta primera sessió, i així ha estat amb un Aston Martin gens competitiu a pràcticament 4 segons del registre del Mercedes de George Russell. Ha fet molta calor en aquesta primera sessió, 50 graus a la pista, 50 graus de temperatura a les a partir de les 5 de la tarda, segona sessió aquí al circuit de Barcelona-Catalunya.
0: I aquest cap de setmana es disputa la Champions en vol a Colònia. El Barça juga a les semifinals contra l'Alborg danès, i aquest matí el Ramon Salmurri ha estat amb el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
19: Costat de l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, què tal?
20: Hola, molt bé, gràcies.
19: A veure, les sensacions jo diria que des de fora són immillorables, és a dir, aquí no es pot arribar millor.
20: Sí, sí, sense dubte, però això no compta massa, no? Una altra vegada hem arribat pitjor i van a competir també, no? Però el somni de qualsevol entrenador és fer la temporada que hem fet amb el nivell de joc que hem tingut i arribar amb tot el plantel i en un bon moment de forma que crec que estem, no?
19: Et faré la pregunta que em fa la gent a mi quan parlem de Molqué. Aquest any el Barça la guanyarà?
20: Jo no tinc la varita màgica, no tinc la bola de cristal, però el Barça estem aquí, que és el nostre somni cada any, i anem a competir 100%.
19: De tots els Barces d'Ortega que hem tingut fins avui, aquest és l'equip que et sents més teu?
20: Pot ser. Jo crec que he fet una amalgama ahí de jugadors veterans que porten molts anys al club i una jornada jove que jugadors que van estar i que van tornar, i crec que hem fet una grandíssima combinació. Jo me'n sento molt, molt còmodo amb l'equip.
19: Què ha canviat en el Carlos del juny del 2021 fins avui?
20: Estic molt més integrat al club, a l'equip, sento tota la confiança de la directiva i...
19: Un entrenador sempre té un grau de patiment molt elevat i de disfrutar-ho poc. Almenys, diguem-ne, s'ha equilibrat una mica més, això?
20: La temporada ha sigut magnífica. Avui, possiblement en l'últim entrenament de la temporada, vaig dir a l'equip que passi el que passi, jo crec que hem fet una temporada fantàstica. Jo, si puc somiar com volia que anasse una temporada, jo signaria com aquesta. I ara hem de posar tot i competir i veure què fem.
19: Enhorabona pel que s'ha fet fins aquí i ara a intentar disfrutar-ho i segur competir. Moltes gràcies, Carlos.
20: A tu. Gràcies.
0: I demà l'Atlètic Barceloneta jugarà una nova final de la Champions a Waterpolo després de 12 anys de bitubac.
21: L'Atlètic Barceloneta va deixar tombat a la lona l'actual bicampió europeu, el Ferencváros hongarès. En un intercanvi de cops constant, els mariners van mantenir la guàrdia alta defensivament i van guanyar els punts dels penals, després de dominar de 3 al descans fins al 9-9 final, amb actuació estel·lar del porter Unai Aguirre.
22: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols ja en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
21: Els mariners s'oposaran al Prorreco italià, que es va desfer de l'Olympiacos grec. Avui a les 7, final de consolació catalana íntegrament entre el Mataró i el Sant Andreu a la competició femenina.
0: Comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Feia 22 anys que no jugaven la final a Udalserra.
23: Doncs sí, l'última va ser el 2004 davant el Barça, i fa gairebé 30 anys que l'equip de la noia no guanya un títol. L'última victòria va ser el 1997. Ara en tornen a tenir l'oportunitat. Per això, el tècnic Marc Muntaner reconeix que a la capital de la noia es torna a respirar hoquei patins.
24: De fa un o dos anyets, la ciutat
1: ha tornat a reviure aquest hoquei que durant els anys 90 doncs, va ressaltar tant, i ara la gent doncs, torna a creure en aquest club, en aquest esport, en aquesta ciutat que tenim.
23: El primer partit de la final entre Liceu i Igualada jugarà aquest vespre 8:15. La final és el millor o un màxim de 5 partits.
0: I tenim encara temps per dir una cosa més, sobretot per parlar d'un fitxatge, Eudald.
23: Sí, el Girona ha fet el primer fitxatge de cara a la pròxima temporada. Es tracta de l'ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur. Firma per 5 temporades i atenció, perquè és un jugador molt alt. 2 metres, 4 centímetres.
0: Estem parlant de futbol, eh?
23: De futbol.
0: Déu-n'hi-do. Doncs el primer fitxatge que ha fet el Girona per la pròxima temporada. Deixem aquí el repàs de la informació esportiva. A les 7, més esports, al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
2: Són les 3.
3: Catalunya Migdia.
2: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que el jutge del cas Plus Ultra ha obert una peça separada per investigar José Luis Rodríguez Zapatero, també per contraband i per delicte fiscal. El motiu són les joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que tenen un valor de 1,3 milions d'euros, segons la taxació dels experts. L'expresident del govern espanyol declararà la setmana que ve pel gruix de la causa, que és de tràfic d'influències, i també per aquesta qüestió de les joies. També ens hem fixat en els informes de què disposava l'expresident valencià Carlos Mazón el mateix dia de la Dana, i que l'advertien ja des de primera hora dels potencials efectes dels aiguats aquell dia. I hem sentit també com fiscals i sindicats dels Mossos d'Esquadra s'afegeixen al criteri del govern, que diu que cal endurir les lleis per tinença d'armes de foc davant l'auge dels tirotejos a Catalunya. En el que portem de 2026, 6 persones han mort a trets al carrer. En tot l'any passat, els morts en aquestes circumstàncies van ser 7. Els experts i la policia ho relacionen directament amb el cultiu i el tràfic de drogues. Tot això és el que us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, però, podem afegir més coses, començant per una última hora i, a més important.
5: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La justícia europea farà pública el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forteamires.
24: Hola, bona tarda. Sí, serà dijous 16 de juliol. Aquí la principal incògnita serà saber si els jutges europeus avalen la llei d'amnistia pel que fa al delicte de malversació vinculat amb les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El que tenim fins ara és el pronunciament de l'advocat general de la Unió Europea, una figura que acostuma a orientar en la majoria de cops la decisió final dels jutges. I aquest cop, l'advocat general va dir que sí, que el gruix de la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Recordem que el Tribunal Constitucional espanyol està esperant aquest pronunciament de la justícia europea per resoldre les causes que afecten els líders independentistes. Però a banda d'això, també hi ha en joc les causes que afecten els CDRs. En aquesta sentència, els jutges de el 16 de juliol, la justícia europea també dirà si la llei d'amnistia és esperable que digui si la llei d'amnistia és compatible o no amb la normativa antiterrorista de la Unió Europea.
5: Sobre aquesta qüestió, us anem ampliant sobre la marxa. El Tribunal Constitucional ens explica que, com que no arribaran a poder aplicar aquesta sentència, aquesta hipotètica sentència, fins a la setmana del 20 de juliol, per ells aquesta situació no canvia gaire les coses i que, per tant, la decisió final sobre l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes se n'aniria ja de cara al setembre o a l'octubre i, per tant, de cara a la tardor. Ho anirem ampliant els pròxims minuts. És una notícia, com us diem, que hem sabut l'última mitja hora i que, per tant, es va desenvolupant. També estem buscant possibles reaccions. Més qüestió, llum verda dels treballadors de Nissan a l'oferta de l'empresa per reduir el nombre d'acomiadaments i millorar les indemnitzacions dels afectats. En un referèndum que s'ha fet aquest matí, més d'un 80% dels treballadors hi han votat a favor. En l'últim dia del període de consultes de l'expedient de regulació d'ocupació, la multinacional japonesa va rebaixar de 211 a 195 el nombre d'acomiadaments i va oferir 50 dies per any treballat i un pla de rendes pels més grans de 54 anys. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat. I si és divendres a les 3 de la tarda, fem l'habitual repàs a la situació del trànsit, perquè, com és també habitual, a aquesta hora hi ha molt moviment. Equip viari, Maribel García.
25: Doncs sí, destaquem les cues a la P7 de Gelida Subirats en direcció a Tarragona a causa d'una topada múltiple. També força aturats entre Mollet del Vallès i Barberà, també en sentit sud, i molta intensitat de Santa Perpètua a la Roca del Vallès direcció Girona. Per accedir al circuit de Catalunya, Montmeló, aturats a la P7 a Montornès del Vallès direcció Girona, i la C35 a banda i banda a Parets del Vallès i a Granollers. I les dues rondes de Barcelona força plenes, sobretot en sentit Besòs.
2: Passant 4 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: I des d'ara fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
2: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
2: I el periodista i escriptor, Jaume Clotet. Bona tarda.
9: Bona tarda.
2: Esteu bé, els tres?
7: Molt
9: sí.
7: Bé.
9: I tu?
7: Sí. Gràcies.
2: Bé, perfecte. No? Doncs, escolta, entrem ràpid en matèria. Ja sabeu que sempre el primer tema, des de fora... De seguida anirem amb aquesta última hora, que avui hem conegut que la justícia europea es pronunciarà sobre l'amnistia el 16 de juliol. Això, però, des del Tribunal Constitucional ja avisen que no els canvia gaire els plans, perquè si la decisió europea arriba el 16, ja no arriben al seu últim ple del mes de juliol, que és el dia 20, només 4 dies després, i, per tant, ja ho deixen pel setembre o l'octubre, a la tardor, que és quan prendran una decisió sobre l'amnistia. Dic que de seguida hi tornarem i ho ampliarem tot plegat, però abans saludem Liu Forn. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Han dit quin... setembre-octubre de quin any?
2: No, no, es dona per fet que és el 26.
10: Bueno.
2: Setembre-octubre.
10: El temps és relatiu.
2: Després, mira, d'aquí uns minuts li preguntarem a Gonzalo Boye. Parlarem amb ell i a veure si pot actualitzar-nos el calendari que ell calcula, un cop ja tenim aquesta primera data, que era la primera incògnita, i a saber quan es pronunciaria la justícia europea, 16 de juliol, i a partir d'aquí, doncs, a veure com evoluciona tot plegat.
10: Doncs, si us sembla, jo tinc, us he preparat un tema que aquests dies no se n'ha parlat. I dic, home, porta temes nous. I us vull parlar del Papa.
2: No, molt bé, nou. No n'hem parlat durant tota la setmana.
10: Ja, per cert, has tornat de Montserrat.
2: Sí.
10: No vas tenir temptació de quedar-t'hi.
2: Sí, estava bé, eh?
10: Sí, no, sí.
2: Sí, estava bé. A més, com que vam haver de fer nit...
10: Sí.
2: Ara et diré, ara parlo seriosament. L'experiència d'estar a Montserrat al vespre nit, amb la tranquil·litat, feia bona temperatura, hi havia aquella quietud i aquella pau, escolta'm, molt bé.
9: I fresquet.
2: També, sí, perfecte.
8: Però l'efecte és efecte Montserrat o és efecte no estic a casa amb els nanos?
2: No, els meus nanos ja van sols. Els meus nanos, això quan eren més petits sí que agraïes una sortida de casa. Ara ja els meus ja van sols, per tant... No,
9: però la gossa gran al llit.
2: Sí, la gossa gran. Ara ja no, perquè ja comença a fer calor i llavors és més llesta que ningú i llavors ja no puja. Llavors diu que no, llavors ja la veus que busca llocs on hi hagi corrent d'aire.
10: Doncs fins aquí la dèria de l'Òscar. Continuem amb el programa i faig...
2: Quan vulguis dirigeix tu el programa, sí. Pots dirigir-te al Catalunya migdia.
10: De jove ho havia fet. No, doncs, si vau veure el Papa quan va anar a tres ciutats, ha anat a Madrid, ha vingut a Barcelona i ara està a Canàries. Bé, de fet, no són tres, són cinc, perquè ara està a Les Palmes i a Tenerife. Us vau fixar que va arribar amb un avió. Doncs bé, ara quan marxi de Canàries veureu que marxa amb tres avions. Un, que és ell, amb els periodistes, etcètera.
2: El seguici.
10: El seguici, els que se diu el seguici. I els altres dos avions hi va tots els regals que li han fet aquests dies. Perquè lloc on anava, primer, la gent que se li abraonava i li anava a explicar la seva vida agafant-lo de la mà, que és allò... quanta gent... O sigui, quan acaba el dia, el Papa conta la gent que li explica la seva vida, resumida o no tan resumida, agafant-lo de la mà perquè no se'n pugui anar, dient-li, mira, és que jo sap què li vull dir. I el pobre home, que clar, no se'n pot anar, s'ha de quedar allà. Però a continuació, tothom li regala coses. Coses, home, n'hi ha algunes que dius, mira, per tenir-ho allà a sobre de la llar de foc, allà a Castell Gandolfo, que és on van a passar els estius, dius... i he fet un recull d'alguns dels regals, alguns, no tots, perquè veureu que és probable que n'hi hagin regalat molts més. A veure, alcalde de Barcelona, he fet un ordre tal, a mesura que es anava trobant, no és cap ordre, diguéssim, establert per algun motiu. Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, li va regalar Barcelona, ciutat de pau, una obra creada expressament per l'ocasió per l'artista urbà d'origen italià, estic llegint textualment, establert a Barcelona, Tibi Boy. També una edició del llibre Miró i els poetes catalans, de Vicenç Altalló, i una rajola dissenyada per Gaudí l'any 1904, amb el missatge Barcelona, lloc de trobada, cultura i pau, en català, castellà i italià. Però és que, a més, li va regalar una samarreta de tennis de color blanc amb el nou logo de la ciutat imprès en la samarreta. Per tant, són quatre regals, ja d'entrada, l'alcalde d'una de les ciutats...
2: Ja posant el llistó alt, ja. Quatre. Jo et dono quatre.
10: Que has d'anar amb la bossa, no diré marques, però hi ha una coneguda lloc d'aquests que et montes tu els mobles, que tothom va amb aquelles bosses tan resistents. Doncs el Papa ha d'anar als llocs amb aquella bossa i anar col·locant els pongos que li va cascant la gent que es va trobant. Això l'alcalde de Barcelona. Bé, Pedro Sánchez. Qui mira, encara? Perquè només va ser un, però clar, és complicat d'endur-te'l. Un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys, però atenció! és un bonsai català, perquè va ser criat i va ser bonsaiat, o sigui, fet bonsai, a Camarles.
2: Molt bé.
10: Això ja és més complicat de portar-ho.
2: I cuidar-lo després, perquè aquest no el pots deixar en un magatzem allà, fos perquè se't mor.
10: Has de regar-lo, l'has d'anar tallant, aquestes coses. Alberto Núñez Feijó li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal, que és una cosa que el papa segur que li va fer molta il·lusió i que fa molt per ell, que dius, i ara... Jo m'imagino l'home, i este senyor, què me da? Una samarreta signada per Rafa Nadal i un exemplar del llibre Espanya Sagrada, tomo 20, dedicat en aquest cas a la història compostelana. Els bisbes espanyols, com que van allà a la conferència episcopal, li van regalar una edició especial de la Bíblia, que no en deu tenir cap, de la conferència episcopal, precisament, dos números de la revista Ecclesia i un donatiu per obres de caritat. He intentat saber la quantitat del donatiu, de què consistia el donatiu, i no he aconseguit saber si l'han donat amb efectiu, si l'han donat amb taló, si li van dir té una targeta i vés a treure el caixer, no tinc ni idea.
8: Això desgrava, això desgrava.
10: En Bizum? Potser que fos en Bizum?
7: Potser sí.
2: A saber. Has de tenir el telèfon del papa, però per fer el Bizum.
10: A la conferència episcopal.
7: El deuen tenir.
10: Segur. Llavors, però esclar, aquí, per això deia abans que no sabem quants regals li van donar, perquè resulta que l'arcabisbe de Valladolid, aprofitant que el papa passava per la conferència episcopal, el senyor Luis Argüello li va regalar un... llegeixo textualment d'un diari de Valladolid que deia un obsequio que nunca olvidará. El papa, eh? Un retrat de Sant Toribio de Mogrovejo que va néixer a Mallorca, Valladolid. Que es veu que aquest bisbe havia estat en algun lloc que havia estat després del papa, molts anys després, etc etc. Però el detall aquest que mai oblidarà, m'ho imagino. De fet, no oblidarà tot plegat. Sobretot per un regal que... us llegiré després. Va anar al Congrés dels Diputats. Allà li van regalar un facsímil del manuscrit Liber Orarum, un dels llibres més antics del segle XV i més valuosos del fons bibliogràfic que té el Congrés dels Diputats. Quan va anar al Senat, el president del Senat li va regalar un manuscrit del Beat de Liébana. Com sabeu, el papa va anar a Cambrians. Allà li van donar, entre altres coses, perquè sembla que li van donar diversos regals, només he pogut acreditar, aquí estic fent una mica de baraibar, només he pogut acreditar un plat de ceràmica de 30 centímetres de diàmetre amb un disseny inspirat amb un colom com a símbol de llibertat i esperança. Més coses. Salvador Illa, una reproducció de les homilies d'Organyà, també és regal triple. Homilies d'Organyà, reproducció d'una nina articulada paleocristiana trobada a Tarraco i una còpia de l'acta original de col·locació de la primera pedra de la seva família datada del 1882. I ara respiro, perquè tants regals. Va anar a veure el Madrid, que sabeu que va dir que era de seguidor del Madrid, però van tallar la declaració, perquè deia jo soy seguidor del Real Madrid, però també de l'Atlético de Madrid. Això ho van tallar, cosa que ha fet molta gràcia també a l'Atlético de Madrid. Doncs bé, li van regalar una samarreta, no li van posar ni papa, no, li van posar Robert F. Prevost, que és el seu nom de civil, diguéssim, ja el dorsal número 1. I li van regalar la samarreta. A la Casa Real li van regalar de mi mano autògrafos d'Isabel la Catòlica, una reproducció facsímil dels documents i escrits, autògrafs conservats, bla, bla, bla, de la reina del propi nom, Isabel la Catòlica. Uns mapes històrics d'Amèrica dels segles XVII i XVIII, una col·lecció de monedes commemoratives d'Alain Gaudí. I atenció! Fem una pausa dramàtica, perquè què més li van regalar els reis? El papa, un lot de productes asturians consistent en formatges elaborats al Principat, conserves gourmet artesanals, embotits tradicionals, dolços típics, sidra i vi fet a Cangas.
2: No hi ha una fabada, d'aquelles?
10: No.
2: Ni que fos en conserva.
10: Aquí van fallar. Ah. Aquí van fallar. També m'imagino enduent-se això. Clar, llavors ho van haver de menjar. Jo crec que el papa va sopar això. Perquè dius, això és fresc, això, si no ens ho mengem ara, això es farà
2: això
10: malbé.
2: Això es fa malbé, per tant. Sí,
10: això
2: sí,
10: fa malbé. Els dolços sí que pots guardar-los. Però, i la sidra i això, però els embotits fan mal guardar.
7: O pels periodistes de la comitiva.
2: També.
10: També pot ser.
7: Sempre funciona això.
10: Mira, parlant de periodistes, com que sabies que ho anava a dir, clar, quan va estar a l'avió amb tots els periodistes, cada periodista li regala una cosa. Llavors, li van regalar, entre altres coses, una rèplica d'un pinacle de la Sagrada Família, un tros de fusta d'un cayuco, i el company Arnau Mañé, de RAC1, que és un insigne i un il·lustre membre dels Verds, de la colla dels castellers de Vilafranca, li va regalar una torre de 8 en folre i un mocador als Verds, cosa que devia alegrar molt a la resta de colles. Que això, com que no hi ha rivalitat ni res entre les colles,
2: no.
10: Doncs això devia estar molt bé. L'alcalde de Madrid, no he acabat, José Luis Martínez Almeida, li va regalar una edició especialment enquadernada, que és un concepte que m'agrada molt, que ara que últimament maten molta gent pel carrer, diu, és que l'han matat a plena llum del dia, que és una cosa que els periodistes sempre posem, a plena llum del dia. Bueno, i? És a dir, a plena llum del dia.
9: El greu és matar algú, encara que sigui a les fosques o
10: no,
9: a l'hora del dia.
10: Sí, és que es veu que la nit no és el mateix.
9: Deu ser.
10: Es veu que la bala no entra igual. Bé, doncs això, li va una especialment enquadernada de l'obra a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid. I atenció aquí també, perquè devia ser les postres del regal anterior, pastes d'ametlla elaborades per les monges agustines recoletes del Real Monasterio de Santa Isabel de Atocha.
9: Bon tiberi, eh? I bé, entre unes coses i altres.
10: Sí, les postres potser, no sé, això deu quedar al paladar. Aquestes pastes d'ametlla...
9: Es troba a faltar aquí alguna ampolleta de ratafia per fer-ho baixar tot una mica.
10: No em consta, però a Montserrat potser igual, li van donar les aromes. Sota mà, tu que hi eres, no vas veure si...
9: No ho vam veure, no.
10: I no he acabat. Òscar Puente, el ministre conegut a Twitter perquè reparteix una medalla de la cofreria del Descendimiento de Valladolid. I ara, quan ha arribat a Gran Canària, li van regalar una creu inspirada en el naife, que és el ganivet típic canari. I després hi ha l'història del bàcul, que ja no m'extenc, perquè resulta que un joier tarragoní, en Joan Serramià, ha elaborat un bàcul fet amb fustes dels 5 continents i coronat per una creu, que és una reproducció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fa 2 metres i 8 centímetres el bàcul, 3.000 euros de preu de valoració d'aquest regal, i s'ha finançat amb donatius d'entitats fidels i familiars de Gaudí, Reus, Tarragona i Riudoms. No consta que li hagi arribat al papa. És a dir, se li ha fet el present, al Vaticà li constava que es feia aquest present, però no he pogut...
9: Tens les monges benedictines,
10: sí,
9: que hi ha a Montserrat, li van fer arribar, perquè això ens ho van explicar allà a Montserrat, una rajola.
10: Sí, és veritat.
9: Una rajola, aquesta no la tens, te l'has deixat. Per demà,
10: deixat.
9: I pesa aquella rajola.
10: Ho vaig sentir que ho explicava una de les monges.
9: Li van fer arribar, sí, sí.
10: Vull dir que m'he deixat aquí i moltes
9: I
10: coses més que m'he deixat.
9: Sí.
10: I ara us preguntareu, a part dels dos avions que s'han durat plens de totes aquestes coses i altres que li hauran caigut, això em va parar després, què em fa el papa?
9: Sí, perquè cada viatge deu rebre tot aquest allau de regals.
10: Que és per no sortir, quan et diuen, senyor papa, miri, que hauria d'anar a no sé quin país, miri, no.
9: Que després haig de pagar sobrepès de l'equipatge.
10: Vas allà amb Ryanair i et diu, quan la maleta?
9: La maleta pesa més, per tant, ha de pagar.
10: Bé, doncs això va a una antiga estació de ferrocarril del Vaticà, que segons he vist està prop del Palazzo del Governo, i allà es venen aquests, part d'aquests objectes es venen allà. I els diners que recapten van en benefici de la Capellania Apostòlica, que són les obres de caritat del papa. En el cas dels regals dels caps d'estat, no sé si aquí es considera el lot de productes asturians com a cap d'estat o no, aquí sí que se'ls queda el Vaticà per no provocar un conflicte diplomàtic i dir, home, hem regalat aquí una cosa i tal. I buscant, tres regals que s'han fet a dos papes que m'han fet gràcia. Al papa Francesc li van regalar el 2017 un Lamborghini Huracán personalitzat. No entenc el personalitzat. Van posar els colors del Vaticà, no sé si li van posar alguna cosa més. O sigui, era un cotxe amb els colors del Vaticà. Mm? Clar, el papa no es va quedar a Lamborghini, imagina't anant per allà a la plaça Sant Pere amb Lamborghini. Doncs bé, el van subhastar a Mònaco i van treure'n 800.000 dòlars. I, evidentment, els beneficis es van destinar a caritat. I també al papa Francesc li van regalar un dinosaure de plàstic l'any 2014 per part del net del president de Malta, George Albela, que el van a veure i estava allà amb la família, i el net, que corria per allà, va dir, el papa, no sé què, tinc un dinosaure.
9: La joguina que tinc, molt bé.
10: No sé què em van fer del dinosaure. I per acabar, Joan Pau II li van regalar una col·lecció de cintes de vídeo, jo això no sé com no ho tinc, una col·lecció de cintes de vídeo d'una sèrie iraniana que és molt popular i que li va regalar en el seu dia al president de l'Iran, Mohamed Khatami.
9: Molt bé. Doncs tots aquests
10: vaig
9: són
10: a
9: regals.
10: Respirar.
9: Sort que el papa no es va trobar en Pere Rossinyol perquè s'hagués endut un exemple d'alternatives econòmiques i de la revista Mongòlia, perquè el Pere va repartint,
11: segur,
9: eh? I de tant, ràpid li hagués donat.
10: Si s'hagués trobat el Pere, és probable que el Pere l'hagués convertit a...
9: A saber.
11: No, home, no fotis. No li hagués donat.
10: Jo et veig capaç.
9: Aquests dies hem entrevistat a tants experts i a tanta gent que ara no sóc capaç de dir qui va explicar l'anècdota d'una monja catalana que a un papa, amb tot el seu amor, va estar setmanes fent una mena de jaqueta de punt feta a mà i li va regalar al papa. I llavors algú, quan ja va marxar el papa, li va dir a la monja, ets conscient que algun dia aniràs a Roma i algun captaire de Roma anirà amb aquest jersei, perquè clar, el papa no se'ls quedarà tots els regals que li fan. Vull dir que hi va quedar com una mica despagada, diguem-ne, d'un dia el regal que li ha fet el papa igual no se'l queda el papa.
10: I ara el que puc fer és fer una mala jugada als tres tertulians, gent experimentada, dir, què en penseu d'aquest tema tan...
9: Què en faríeu? Tots aquests pongos que dius tu,
10: eh? Aquest tema tan apassionat, els pongos aquests, que us agradaria ser papa per poder rebre aquests regals? Alguns d'ells, home, sí, però n'hi ha alguns que dius... Però per què? O sigui, la meva pregunta, espera, torno enrere. Per què, carai, si ve el papa, perfecte, se'l rep, etcètera, per què se li ha de donar un regal? I m'he deixat els regals que el papa fa, o sigui, que en contrapartida el papa també dona a la gent que li dona regals. És a dir, la gent es va repartint una sèrie de regals, ara jo te'ls dono, doncs, què? Escolti, hola, què tal, gràcies per venir, i ja podem començar l'acte, no? No sé...
12: Mira, sobre això diré un parell de coses. Primera...
9: Compte, perquè el Jaume sap del que parla, eh? Sap del que parla.
12: A més m'he documentat. Primera, ara parlo de memòria, almenys quan estava jo govern, els regals han de tendir a ser un. Per tant, han encertat el Congrés del Senat i Pedro Sánchez. Regalar moltes coses demostra que o no saps ben bé què regalar o vols regalar massa coses. I per tant, el protocol, que jo sàpiga, és fes un sol regal i ja està. Segona, en el lloc on el guarden, ara he recordat, ho he buscat i és veritat, a Corea del Nord, que també els hi passa, tenen un museu dels objectes... No són càrrecs electes, cap dels dos. Però...
8: El Parlament també n'hi ha un,
12: exacte. Llavors, potser al Vaticà, a Roma, posar un museu de tots aquests objectes tan fantàstics que ha dit el Lioforn, de tants anys, de tants papes, potser tindria més interès que no que estiguin tancats en algun lloc, no?
8: Es posen a la venda.
10: Es posen a la venda. De fet, estan en uns prestatges.
9: Els d'estat no. Jaume, tu que has estat en reunions en què, clar, deu ser un tema d'allò, un punt de l'ordre del dia de la reunió. Ve tal cap d'estat, ve tal ministre, ve el papa. Què li regalem? I allò deu ser que una pluja d'idees.
12: Si és molt institucional, com el cas concret, es regalen coses històriques, però pot tenir una intencionalitat. Jo recordo, ara parlo de memòria, crec que durant els Jocs del Mediterrani, si no m'equivoco, el president Quim Torra li va regalar al rei d'Espanya el llibre del Jordi Borràs de Dies que duraran anys.
8: Sí. Correcte.
12: I, evidentment, primera, no li havia regalar res en concret, però va ser un regal, evidentment, amb tota la intenció. Si no, doncs, els regals que ets de Lioforn, Homilies d'Organyà, tot això són els greatest hits.
8: Jo és que m'estan enviant missatges i...
9: Compte.
8: Sí, acabaré fent de portaveu de la comunitat bonsaiera de Catalunya.
9: Compte, m'hem generat un embolic.
8: Està queixosa perquè el regal del bonsai que se li va fer al papa era un julivert d'olivera. I que sembla mentida que s'hagi regalat això quan Patrimoni de l'Estat encara cuida els bonsais de Felipe González. Que el que se li ha regalat val entre 30 i 50 euros, de manera que la botiga igual...
9: El Wallapop aquest que té el Martí preguntat no trauran molts diners d'això.
11: Bueno, però precisament, diguem, els regals de Felipe González, suposo que el Pedro Sánchez no li fotia cap gràcia, no? Fer regals del
8: però
11: Felipe González.
8: Però sí que és veritat que m'apunten, perquè jo la veritat no tenia ni idea, que a la Moncloa tenen un mestre de bonsais que els cuida, i veus? Que per tant els podria haver assessorat amb un arbre una
10: Òscar,
8: mica més.
10: Òscar, l'entrevista aquest home...
9: Home, sí, l'encarregat dels bonsais de la Moncloa.
10: Truques a Moncloa, per favor.
12: Càrrec, eh? Mestre de bonsais.
10: Por favor, el maestro de bonsais.
12: Té un reportatge,
9: Bé, doncs, tot la llau de regals.
10: Hi ha algú que s'ha escaquejat,
11: de
10: dir-ho,
11: eh? No, he anat fent comentaris, no, molt ràpid. No, una mica en línia del que dèiem abans. Jo anava enriolant quan et sentia, no tinc gran cosa que afegir, però sí sapiguer quantes hores es dediquen a això, perquè dius una reunió, però això pot passar, vull dir...
9: Pot passar cada setmana, pràcticament, que tens visites i visites.
11: Deuen ser energies, diguem, malaguanyades, diguem, de dedicar-se a altres coses, no? No sé, es ventila ràpid...
12: A veure, tampoc està...
11: A veure,
8: quantes tones
11: tarda a decidir qui se li regala?
12: Això.
11: Poder dies o què?
10: Espera, que hi ha unes bambes, també.
8: Sí, l'alcalde va explicar, quan va ser la nit de la Sagrada Família, va explicar que li havien regalat unes sabatilles esportives al papa, també, i que van estar buscant que fossin unes sabatilles de Barcelona.
10: Divines.
8: No, de Barcelona. I llavors li van acabar regalant-li unes, no sé si es pot fer la publicitat, però unes bambes Múnich. Li van regalar perquè es veu que...
9: I algú els havia arxivat el número que calçava el papa?
8: No,
9: o
8: no,
9: van
8: idea,
9: regalar unes
8: perquè,
9: qualsevol?
8: Clar, perquè... No sé, que el papa fa servir sabatilles esportives habitualment i només calça sabates quan té actes oficials.
10: No, però que ara ha sortit el tema aquest de les reunions. Clar, el papa cada setmana amb aquestes recepcions que fa, desconec, però com a mínim 100 persones deu rebre cada setmana aquestes audiències privades que fan el Papa, que si vas a la web del Vaticà i busques hi ha foto perquè tothom vol la foto, etc, etc, i tothom deu aparèixer amb un regal.
9: Mm-hmm.
10: O amb més, o tres.
9: Ara, això del negoci, perquè ara tinc un oient que també em fa arribar a través de Twitter, que hi ha gent que ja ha posat a la venda...
8: la medalleta.
9: I els llums del dia de la inauguració de la Sagrada Família. Que aquests van molt buscats, que alguns es continuen encenent, eh?
12: S'encenen de nit,
9: perquè és el batec, sí. Vaig sentir ahir l'ideòleg de l'acte, parlant a la tarda amb el Francesc Garriga... representen el batec, sí. I per tant allò continua encenent-se i apagant-se fins que s'acabin la batec, sí. Perquè no hi ha manera d'encendre i apagar-lo, eh? Per tant, ell tot sol va encenent-se i apagant-se, eh? Poden anar on en surt a casa. Doncs hi ha gent que ja els té posats a la venda per 30 euros, eh? Veig que...
10: Bueno,
9: que
10: és poc. Hi ha làmperes...
9: A l'IKEA, anaves a dir a l'IKEA?
10: No. També, però aquesta segur que té una bateria que la
9: sí, però després hi ha un moment que acaba convertint-se en un... allò com una mena de gerro, perquè ja hi haurà un moment que deixarà de fer llum.
10: Però tu imagina't el jardí, els teus jardins, Òscar, els jardins que quan vinguin...
9: Les hectàries de jardí que tinc, vols dir.
10: Quan convidis a tots els oients a fer una calçotada, sí. Als teus jardins,
9: sí, sí.
10: I vagin entrant els convidats, que els hi trobaràs uns bombons, unes coses, no sé què, diràs, mireu aquí. I els ensenyaràs, tindràs un parell de lamparetes d'aquestes, i això
9: però
10: fa...
9: Però ja no s'encendran, llavors.
10: És igual, però tens allà i dius, hòstia, jo hi era. O sigui...
9: No hi era, és mentida.
10: És igual,
9: A mi em va tocar a Montserrat, i ahir vaig estar bé a Montserrat. Sagrada Família no em va tocar
10: a mi. Tu compres a Wallapop, i després col·loques allà, i hòstia, tens un prestigi.
9: La gent no se'n recorda si ha estat o no ha estat, també.
8: Si te vas als regals i amb l'experiència del Jaume, igual ens pot donar resposta a aquesta pregunta que faré, és els que són menjar, en el registre públic que hi ha, per exemple, de regals a la Generalitat, posa un discret usos departamentals. Llavors veus el que es mengen o no es mengen a la conselleria o tal. O sigui, quan són regals de menjar...
12: La llei de transparència...
8: Usos departamentals és molt divertit.
9: Estic descobrint la comunitat de bonsaiera de Catalunya que dius tu, perquè també em van arribar que, perquè ho entenguis, això que li van regalar, a banda d'unes paraules malsonants, dius, seria com regalar-li un bunyol per Pasqua. O sigui, que és el més típic i tòpic. Molt malament. I suport al món del bonsai. Vull dir que
10: bueno, la comunitat bonsaiera, que crec que és la mateixa persona, perquè té com 6.000 bonsaits, no puc dir la paraula, diu una...
9: Sí, aquesta que sí.
10: D'olivera,
9: sí,
10: que li va regalar.
9: Sí.
10: Diu, si us plou, suport...
12: A la comunitat bonsaiera.
10: La comunitat bonsaiera, formada per una persona i que crec que
9: n'ha estat... No, home, no.
10: El que ens envia el missatge...
8: Però sempre està bé tenir una mica, sigui una mica Padre Mundina. Ara ha sonat boomer.
10: Les plantes.
12: La llei de transparència de la Generalitat diu, com deia la Isabel, que allò que sigui comestible...
8: Espera, em sembla una cosa que... Hòstia, em sembla la paraula en castellà perecedero, no?
12: Teòricament, el govern ho ha de donar al Banc dels Aliments, o entitats semblants. Què va passar, almenys quan jo hi era? Que el Banc dels Aliments no volia una pila de productes de la qual no sabia la cadena del fred, clar, i el manteniment
10: normal,
12: de les coses.
10: Normal,
9: llavors, que malament amb algú, no?
12: Exacte, llavors es va fer aquesta fórmula departamental, que vol dir que s'ho menja l'equip de la conselleria o qui sigui, no? Perquè si tu vas a un lloc i et donen cireres del Baix Llobregat, mig quilo, què has de fer? Anar al Banc dels Aliments? És un mambolic. I, per tant, es reparteix i són usos departamentals.
8: Usos departamentals,
9: molt bé. Iu, gràcies, bona tarda. I també a tots els oients que ens han estat completant la dèria.
10: Sobretot a l'oient.
9: Gràcies i bona tarda, Iu. D'aquí a un parell de minuts seran 3:45 de la tarda. Fem una pausa, de seguida continuem amb més coses i intentem parlar amb Gonzalo Boye per tal d'analitzar aquesta notícia que hem conegut avui. 16 de juliol és el dia en què la justícia europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia. Ara ho comentem.
13: Catalunya migdia.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
15: l'Auditori.
14: I per anar de museu, concert i espectacle,
15: l'Auditori.
14: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
17: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
18: Baltasar Garzón, el pare Apeles i les mamaratzis a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Catalunya migdia.
20: Les dones i els dies.
22: Amb Montse Virgili.
26: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
27: Per orelles fines i cors oberts.
26: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
28: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
26: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
22: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: Però què pensava que era la intel·ligència?
22: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
29: El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera contra l'estat francès. Els veïns del nord no van trigar gaire a qualificar aquella edificació com una vella inútil. El castell de Sant Ferran en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
22: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Passa un minut de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, el dia en què hem conegut que la justícia europea farà públic el 16 de juliol la sentència sobre l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i a la resta dels líders independentistes. La incògnita és saber si els jutges europeus avalen l'amnistia, incloent-hi el delicte de malversació. De tota manera, el Tribunal Constitucional ja ha dit que per ells no entrarà fins al curs que ve, és a dir, al setembre, tot i que el Tribunal Europeu es pronunciï abans de les vacances. Saludem l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Ja tenim data, 16 de juliol, per fi. Tenim una data.
3: Sí, eso es. Eso es, ya han tardado, ¿no?
2: Sí. Suposo que amb ganes de que arribés aquesta data. Què espera del Tribunal de Justícia de la Unió Europea?
3: Bueno, nosotros lo que creemos es que van a ratificar los criterios del abogado general y a partir de ahí pues ya esto vuelve a los tribunales españoles, ¿no?
2: El Constitucional el que ens diu és que com que això es decidirà el 16 de juliol, a ells ja no els hi entra el dia 20, que és l'últim ple que tenen en aquest període, podríem dir, per tant ja per després de vacances, setembre-octubre.
3: No lo sé, si el Tribunal Constitucional de la mano del señor Cándido Conde Pumpido hace lo que quiere, ¿no?
2: Però per tant no li sorprèn.
3: No, a mí no me sorprende. Después de sus reuniones con el señor Zapatero, pues pocas cosas me sorprenden, ¿no?
2: Si la sentència del TJUE és favorable als interessos del seu client, s'aventura a posar una data pel retorn de l'expresident Puigdemont o no vol anar tan enllà?
3: Bueno, vamos a ver, nosotros todavía tenemos que mirar la resolución y lo que digan, ¿no?
2: Si la sentència és favorable, a la justícia espanyola encara li queda alguna eina més per no aplicar-la o aquesta ja sí que és caixa o faixa?
3: No debería de quedarle ninguna excusa, ¿no?
2: El no debería vol dir que no o que encara poden buscar alguna...
3: No, es que siempre nos pueden sorprender, pero yo creo que no deberían. O sea, es que, miren, me cuesta imaginar ya qué se van a inventar, ¿no?
2: ¿Té ganes de tancar aquest capítol?
3: Bueno, yo creo que hay seres humanos afectados, proyectos políticos afectados y evidentemente es un momento en que hay que llegar ya a un fin. O sea, habrá gente que vive muy bien en este conflicto, pero los conflictos son para resolverlos, ¿no?
2: ¿Es importante que resolgui aquesta qüestió abans d'unes hipotètiques eleccions generals a Espanya, per exemple?
3: No. Y además no van a haber elecciones generales. El señor Pedro Sánchez, ¿a dónde se va a ir? Unas elecciones generales.
2: Bé, algun moment les haurà de convocar, com a màxim d'aquí un any.
3: Sí, quan s'agote la legislatura, sin duda.
2: Però sí que aquesta decisió tindrà un impacte decisiu, perquè algunes de les persones que estan pendent d'aquesta decisió potser volen presentar-s'hi o no, però per tant és important que això se solucioni per saber si es poden o no presentar.
3: Sí, claro, lo que sería extraño es que no se soluciona, ¿no?
2: A banda d'això, vostè és optimista o ja ha après a no fer prediccions sobre això?
3: No, yo soy optimista. Creo que la sentencia va a darnos la razón y este proyecto siempre lo hemos planteado en claves europeas. Ahora, las claves estatales, pues esas son otra cosa porque ya hemos visto hasta ahora que incluso reescriben la ley, ¿no?
2: Estic aquí a la taula amb el Jaume Clotet, la Isabel García Pagán i el Pere Rossinyol, que no sé si teniu alguna pregunta per al Gonzalo Boye sobre aquesta decisió, aquesta data que ja tenim el 16 de juliol. Jaume?
4: Sí, vaig a normalment. És una cosa molt sabuda, no? El que acaba sentenciant és el que ha recomanat l'advocat general, i els periodistes tenim aquesta percepció, però no sempre és així, no? I per tant volia saber, Gonzalo, bona tarda, quina és la teva, el teu capteniment, la teva, tu per on creus que anirà tot això?
3: Yo creo que el tribunal lo que va a hacer es acotar un poco más los criterios del abogado general, es decir, cerrar cualquier posibilidad de que le lleguen nuevas prejudiciales, ¿no? Es lo que pienso yo, es decir, por ejemplo, cuando ellos hablan de se aplica a todos los delitos, pues probablemente el tribunal lo que diga, incluida la malversación. Es decir, cosas así para precisar y cerrar esto y dejarlo como un tema aclarado, que es la idea siempre del TJUE es dictar resoluciones que permitan tener los criterios aclarados. Cuando hay criterio aclarado o aclarado, en este caso aclarado, ya no hay posibilidades más prejudiciales, ¿no?
2: Perquè vostè creu que la malversació entrarà dins d'aquesta llei d'amnistia, perquè aquest era un dels dubtes.
3: Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo después de cuando la ley de amnistía en su primera redacción dejaba un margen de interpretación muy grande, tenía agujeros, y a partir de ahí pues Junts hizo una serie de enmiendas que fueron aprobadas y que dio el texto final, que es lo que ha permitido que la ley tenga el informe favorable del abogado general en unos términos jurídicos muy claros, ¿no?
0: Sí, bona tarda. Malgrat tot, malgrat aquesta precisió que fa sobre la segona redacció que es va fer de la llei respecte al delicte de malversació, el Tribunal Constitucional va fer una interpretació més que creativa de la part de la malversació que podria no ser amnistiable. Creu que el Tribunal Europeu serà tan precís com per limitar el terreny de joc del Suprem?
3: Yo creo que sí, que lo van a hacer. O sea, el abogado general lo que dijo es básicamente que estos criterios son aplicables a todos los delitos comprendidos en la ley. Bueno, pienso que a la vista de la experiencia, en el caso de España, pues hay que poner esa coma, incluido el delito de malversación, y así ya se acaban estos juegos, ¿no?
2: ¿Ha parlat ja amb el president Puigdemont després de conèixer aquesta data o encara no?
3: Sí, claro, le informé de la fecha en cuanto me llegó la notificación.
2: ¿I com ho ha encaixat o quina reacció ha tingut?
3: Bueno, la verdad es que el presidente en estas cosas es muy, muy sereno y me dijo, vale, que casi la dictan yéndose de vacaciones, ¿no? Porque esa es la verdad.
2: I calendari no s'atreveix a fer, és a dir, el 16 tindrem aquest pronunciament i no s'atreveix a fer quin calendari, quins seran els següents passos?
3: No, o sea, yo creo que aquí ha habido una estrategia concertada, clara, por parte del señor Conde Pumpido, en conjunción con el señor Zapatero, para que esto sea lo más tarde posible, y efectivamente, a la fecha que sale, pues el Tribunal Constitucional ya no tiene plenos previstos, y esto quedará para septiembre. Vamos a ver, el Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia, puede dictar cualquiera y vaciar incluso de contenido los propios recursos de amparo, es decir, puede resolverlo ellos mismos, ¿no?
2: Doncs veurem què és el que diu la lletra petita, podríem dir, d'aquest posicionament. Avui el que tenim és aquesta data, que a més ja feia temps que esperàvem, 16 de juliol, el pronunciament del TJUEL a Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Ho hem comentat amb l'advocat de Carles Puigdemont, en Gonzalo Boye. Gonzalo, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Gràcies a vostè, buenas tardes.
2: No sé com ho veieu.
4: Jo crec que ara assistirem a l'últim capítol d'aquesta història i ara veurem de debò fins a quin punt Espanya és o no, no Espanya en el sentit de l'Estat, sinó que alguns estaments judicials són d'un estat democràtic o no. És a dir, el mateix advocat ara ho deia, no? A veure què es treuen de la màniga o què poden arribar a fer per impedir-ho. Jo crec que la sentència, si és molt explícita i, com deia Gonzalo Boye, no deixa escletxes, no deixa esquerdes per fer noves preguntes o nous dubtes, i és molt explícita, perquè no es reobri més aquesta qüestió, doncs veurem si els jutges, que està clar que no han volgut complir l'esperit de la llei d'amnistia, o almenys alguns jutges, aquesta vegada no tenen més on agafar-se, i això va endavant. És cert que la sentència aquesta arribarà a les portes de l'estiu, per tant segurament no hi haurà marge de maniobra abans de marxar de vacances perquè el TSE faci alguna cosa, però això molt després del setembre no podria trigar a que s'amnisti definitivament a tothom, puguin tornar, es puguin presentar les eleccions i comencem a tenir ja una situació més normalitzada.
1: Sí, jo estic d'acord amb el que ha comentat el Jaume. Afegiria, diguem, que el marge de maniobra del Suprem i de tota l'arquitectura jurídica espanyola, que òbviament és reticent a alguns sectors a aplicar l'amnistia, doncs aquí se'ls acaba el marge, diguem, no? Perquè després poden fer interpretacions, però al final són subjectes, són d'autors del que digui la justícia europea. Tenim un ordenament jurídic en el que, gràcies a que formem part de la Unió Europea, els tribunals espanyols no poden fer i desfer, i per tant, aquí, per fi, al final d'aquesta partida, veurem què diu la resolució, perquè no podem tampoc donar per fet res, tot i que hi ha indicadors que sembla que poden anar en la mateixa direcció del que hi ha apuntat l'anterior resolució, doncs haurà arribat l'hora de la veritat. A mi sí que m'agradaria que el Tribunal Constitucional, doncs, tenint en compte la importància de tot això, el temps que fa que esperem, i que això no és simplement un funcionariat burocràtic, doncs, que fes algun gest perquè això és una cosa que venim arrossegant i que és molt important per aquest país, i que, i, pues, que si té previst que sigui l'últim ple el dia 20, pues que en faci un el dia 30, no sé com dir-ho, i que no deixi passar l'estiu perquè, diguem, ja ha convocat un últim ple el dia 20. Jo crec que és una qüestió prou important com per modificar i posar una sessió més abans d'anar-se'n de vacances, perquè realment fa molt que s'espera, ja era hora que arribi, i sigui el que sigui, doncs em semblaria molt mala senyal, tot i que probablement és el més probable que es deixi per després de l'estiu.
2: Aquesta és la voluntat de prendre-ho, senyor, però insisteixo que fons del Constitucional que ens diuen és: això no canvia res per nosaltres, això arribarà el dia 16, el nostre últim ple d'aquesta legislatura, podríem dir, d'aquest curs. Serà el dia 20, no ens arriba a temps, per tant, ho deixem pel setembre.
1: Això és a dia d'avui, esperem que això pugui ser, no sé, pugui donar peu a una reflexió, perquè em sembla realment increïble, sincerament.
0: Estic una mica corpresa amb l'optimisme del Jaume i l'humanisme judicial del Pere Rossinyol, perquè jo, aquí és evident que la resolució del Tribunal Europeu marca el camí que ha de seguir el Tribunal Constitucional, no marca necessàriament el camí que ha de seguir el Tribunal Suprem. Hem vist jurisprudència creativa a totes les sentències del Tribunal Suprem, des del moment en què es condemna per sedició i després s'informa sobre un suposat cop d'estat des del mateix tribunal. I també em sap greu que ens oblidem d'altres causes que estan pendents d'aquesta resolució del Tribunal Europeu, com és aquesta tan, anava a dir, que té tanta mala pata, com és la del Tribunal de Comptes, que porta tants anys allà enganxada, que moltes de les persones que estan involucrades en aquesta causa tenen el convenciment de que si no hi hagués llei d'amnistia ja ho haguessin resolt, diguéssim, perquè els hauria condemnat la magistrada instructora, però la sala els hauria arxivat la causa, i encara estan esperant. I la percepció que tenen és que un cop el Tribunal Europeu doni el seu aval a la llei d'amnistia, doncs la magistrada corresponent d'aquesta causa anirà mirant cas per cas, i per ells serà com tornar a la casella de sortida amb un procés de recursos i tornar a recórrer a instàncies superiors. De manera que li queden molts capítols encara a la llei d'amnistia, més enllà de la figura de Carles Puigdemont, que és evident que és la més important, perquè era el president de la Generalitat, o l'habilitació política d'Oriol Junqueras, però hi ha molta gent que està esperant aquesta resolució i estan tots molt conscienciats de que no necessàriament això amb un ple el dia 25 de juliol els hi soluciona la vida.
1: Tens tota la raó, estic molt d'acord amb el que dius, però una cosa no treu l'altra, no?
0: No.
1: Tens tota la raó, i tant de bo hi hagi un gest d'una cintura de que permeti algun ple extraordinari donat el temps que fa que
0: seria el més normal.
1: Però alhora jo també entenc que això que has definit com humanisme, pues, entenc que és un desig més que una realitat, no?
2: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat. Sí que tenim aquesta data, 16 de juliol, per tant, abans de l'estiu, abans de les vacances d'estiu, doncs hi haurà aquest posicionament de la justícia europea, i a partir d'aquí veurem com es trasllada això a la justícia espanyola. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses. No deixarem de parlar, però, de temes judicials, perquè avui hem tingut més dades sobre José Luis Rodríguez Zapatero i aquestes joies que havien de valer 30-50.000 euros i han acabat valent 1.300.000 euros.
5: Catalunya migdia. Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau. Ocasión
6: Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un airfryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial. Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
3: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
4: Aquesta setmana conversem amb la dissenyadora i arquitecta Beth Galí. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Tot fa la mateixa olor de sempre.
8: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
8: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
8: Documentals, plataformes.
12: Vinga, va, selfie i marxem.
8: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
8: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
10: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
15: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Som al Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Jaume Clotet. Hem comentat aquesta notícia. El 16 de juliol la Justícia Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia, l'hem comentada amb l'advocat Gonzalo Boye. La notícia del dia fins aquesta ha estat la taxació de les joies que es van trobar en una caixa forta del despatx de José Luis Rodríguez Zapatero i que han acabat valorant, segons aquest peritatge fet per la justícia, en 1.300.000 euros. I això ha comportat que el jutge instructor José Luis Calama obri una investigació separada per la qual acusa Zapatero de possible frau fiscal i contraband. El jutge diu que, a hores d'ara, no se sap d'on han sortit totes aquestes joies i demana a Rodríguez Zapatero que n'acrediti la procedència. Zapatero, doncs, haurà de donar explicacions la setmana que ve, dijous, en la seva declaració davant del jutge, no només pel càrrec de tràfic d'influències, sinó ara també per l'origen d'aquestes joies. Fins ara, l'entorn de l'expresident havia assegurat que provenen d'herències familiars i de regals, però el jutge adverteix que cal certificar si han estat correctament declarades, si és que han estat herència. Si venen de l'estranger, doncs s'haurien d'haver declarat a les duanes. Paral·lelament a la qüestió de les joies, però el jutge demana als Estats Units col·laboració perquè les autoritats judicials nord-americanes accedeixin a incorporar a la causa el contingut del telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, que va ser president de l'aerolínia Plus Ultra i que ha servit al jutge Calama per engegar la investigació a Zapatero. El contingut del telèfon de Reyes es va obtenir a Miami sense autorització judicial expressa l'any 2021 i ara

0: I la seva defensa i el seu portaveu han comès errors flagrants de comunicació, com a mínim, a l'hora de menysprear el valor d'aquestes joies.
1: Ha demanat disculpes a través de les xarxes.
0: Pot demanar disculpes, però si tu tens garanties sobre l'origen d'aquestes joies, igual que ràpidament es va acabar la broma sobre com s'havia liquidat la hipoteca de casa seva, doncs es podia haver explicat perfectament si són d'una herència, si estan registrades, si s'han pagat impostos de donació, successions o el que sigui, o si són regals, de quan són els regals, de si era aplicable la llei de transparència, que recordem que és posterior a la presidència de Zapatero, o si s'han declarat efectivament a les duanes. Si tu tens els papers d'aquestes joies, que no són unes joies menors, com hem pogut comprovar, sembla que la més cara són 278.000 euros, la més barata sí que és veritat que hi ha algun anell de 25 euros, però aquest tipus de joies no són menors, i si tu les tens declarades o fins i tot assegurades, perquè no seria estrany que un tipus de unes peces d'alta joieria com aquestes tinguessin assegurança, doncs no hi hauria hagut cap problema en sortir des del primer dia a donar aquestes explicacions. És probable que en algun moment ja el seu advocat digués: no hem de donar explicacions de res i ja ho farem davant del jutge, però és una imatge que li fa molt de mal al PSOE, és una imatge i un tipus de delicte que a més dona per fer molta oposició grollera, que és l'oposició que s'està fent en aquest moment al Congrés dels Diputats, i per tant jo veig que hi ha molta dificultat de relat per davant tant en el PSOE com en l'expresident Zapatero.
2: Sí, estan d'acord amb el que diu la Isabel. A mi el que em xoca, per completar diguem l'altre costat, és la falta de garanties processals. O sigui, jo, òbviament, des d'un punt de vista de relat, sona malament, no sé què, però, ostres, la manera d'instruir aquestes causes d'Espanya és estrany. No funciona així un estat de dret. És a dir, abans que ell pugui... ha estat citat a declarar el dia 17. Per discreció processal no pot declarar abans, no pot començar a opinar, perquè s'ha de... el jutge li farà unes preguntes. Abans de poder tenir aquesta possibilitat, ja es filtra que hi ha les joies, s'especula amb el valor, s'obre una causa per contraband. Ostres, tinc la sensació que el Zapatero està sentenciat. Passi el que passi, sigui amb motiu o sense motiu, i crec que això és un flac favor, diguem, a les garanties processals que ha de tenir un estat de dret. Lo normal seria: es troben amb una caixa forta unes joies, no es fa públic immediatament, sinó que forma part, diguem, de la part secreta de la causa, se li pregunta quan ell va a declarar, i a partir d'aquí es prenen decisions. Però aquí es fa al revés: s'agafen les joies, es llencen, diguem, en la comunicació, s'obre una causa per contraband abans de que pugui declarar, I a mi em sembla, des d'un punt de vista procedimental o de lo que hauria de ser un estat de dret amb garanties, estrany. Ja hi ha un terreny de joc en el que ja és un contrabandista. I això a mi em preocupa molt. Estan d'acord...
0: Però és la primera vegada que passa això, Pere?
2: No.
0: Estem parlant d'aquesta.
2: A mi no m'agrada gens això. Se'm posen els pèls de punta.
0: Però que sí, que absolutament d'acord. Però tampoc no és la primera vegada que passa. Ni segurament serà l'última. I mai hem sentit a tantíssima gent posar-se les mans al cap precisament per aquestes filtracions de sumaris.
3: El senyor Pere continua instal·lat en l'idealisme judicial.
2: Immediàtic.
3: Tens raó, 100%, però com diu l'Isabel, això ho hem vist mil vegades i ho veurem mil vegades més. Sí. És curiós que el jutge digui, o parlin d'imputar-lo per contraband, i el mateix, pel que ha dit l'Òscar, també diuen a veure si això és una herència o no és una herència, si ho ha declarat o no ho ha declarat. És a dir, abans de dir que és un contrabandista, s'ha de mirar si tot està ben fet.
2: I està citat el dia 17.
3: Correcte. Dit això, tinc una amic que sempre diu una cosa que és certa: les coses són el que semblen. I és molt estrany tenir un joies valorades amb més d'un milió d'euros en una caixa forta.
0: En un despatx,
3: quan la residència oficial on viu Zapatero també està protegida per la Policia Nacional. Per tant, per què ho has d'amagar o portar una caixa forta?
2: Això van donar una resposta. Jo no sé si això és veritat o no, perquè no han anat davant del jutge, però van donar una resposta de per què d'això.
0: També van dir que estaven valorades en 30.000 euros.
3: Exacte. Llavors, el que dic és que és molt estrany. També és veritat que, com l'altre cas pel qual està acusat, que és aquest tràfic d'influències, són dues coses, tant les joies com el tràfic d'influències, que són coses que ell podria haver fet d'una altra manera. És a dir, si són regals, que ho declari.
2: Què diu el dia 17?
3: El, o sigui... Ja veurem què diu. El tràfic d'influències, el que ell ha fet, segurament ho ha fet molt malament, però fer de lobista no és un delicte. Pot ser lleig, i si ets socialista, encara més lleig, però no és un delicte. I, per tant, segurament, jo no sé si s'ha equivocat, ho ha fet malament, estava mal assessorat, però són uns delictes que es podria haver estalviat perfectament guanyant diners igualment.
2: Els delictes s'han de provar, no sé si...
3: Correcte.
2: No, és a dir, són uns delictes que s'han de...
3: I és cert que és molt difícil provar el tràfic d'influències. Mm. Els indicis són molt clars, però provar-ho serà molt més difícil.
2: Els indicis són molt clars del tràfic d'influències?
3: Home,
2: no sé.
3: Va catar uns papers per 500.000 euros, o no sé quan era, o 200.000 euros. Home,
2: vaja. Però el tràfic d'influències on està?
3: Per això, aquí vaig. És a dir, els indicis són de que hi ha alguna cosa rara. El problema és demostrar el tràfic d'influències. Però que els indicis, crear una empresa que només té un client, o factures a les filles del president... Home, tot això no és normal.
2: Sí, no, normal no és. Normal no és tampoc ser el president Aznar i treballar per Murdoch després de la guerra d'Iraq i cobrar 3 milions l'any, que no. Em sembla que li pagaven, si no recordo malament.
3: És legal.
2: No, legal, és que això també potser és legal.
3: Aquí vaig, perquè no ho ha
2: no
3: fet
2: sabem,
3: legal.
2: No ho sabem, el que sí que no sé, és que ell... O sigui, en cap cas ha reconegut que ha fet una il·legalitat.
3: Home, això encara no.
2: No, per això t'ho dic, que no podem donar per suposat res. Que hi ha algunes coses que sonen estranyes i preocupants i que mereix una explicació i que el dia 17 està convocat. Sí, per suposat, però estem en un escenari en què ja se l'ha condemnat i, a més, ve un furor per part del jutge d'obrir una causa separada per contraband, per una cosa sobre les quals ha d'explicar el dia 17, que em fa pensar que hi ha també alguna cosa estranya.
3: Vaja, el que puede hacer que haga, ¿no?
2: Bé, doncs això doncs seria una línia molt preocupant.
3: Bueno, és el que estem vivint.
1: Bé, però això, és dir, si és veritat que algú que pot fer està fent, diguem-ne, algú que puede hacer está haciendo, això es desmunta ràpid. Si el dijous apareix i diu, no, escolti'm, aquestes són de la meva àvia, i goiti, aquí tinc una foto de la meva àvia amb aquest collaret, aquí tinc aquest paper, i jo vaig declarar-ho així. O aquests no, me'ls van regalar a tal dia, i vaig però, passar per la duana, i vaig pagar els impostos que tocaven, i no sé què. Ara, caldrà veure quina explicació dona i quines proves aporta.
2: Amb independència de l'explicació que doni, que hi ha una voluntat del que puede hacer que haga, jo crec que ja ho acredita el mateix procediment fins ara.
3: Correcte.
2: És a dir, s'agafen unes joies, es llencen a la premsa sense avaluar-les, tothom es fa festa major d'això, es situa en un marc en el qual ja és un delinqüent indiscutible, que jo no dic que no ho sigui, això ja ho veurem, però l'estat de dret té uns altres mecanismes. I avui s'obre una causa separada per contraband abans de preguntar-li. A lo millor després no té cap explicació. I per tant, pues, escolta, jo no estic pas defensant el que ha fet Zapatero, però sí que estic dient, amb independència del que acabi declarant, és un procediment estrany, amb la voluntat, a parer meu, d'estigmatitzar-lo i de ja condemnar-lo abans de començar.
0: A veure, condemnar-lo abans de començar
2: socialment,
0: és la condemna pública, és evident, però ens hem fet un far de veure el que dèiem, no?, de penes de telenotícies i d'escorcolls amb diners embolicats en paper de plata i dintre de mitjons i a veure, hem treballat amb sumaris que hi havia imatges absolutament xocants. I cada investigació té la seva imatge icònica i a Zapatero li han tocat les joies. Li han tocat perquè les tenia.
2: Sí, sí. Però que això sigui així, que jo estic d'acord que és així, no és un motiu d'alegrar-nos de que el sistema funciona molt bé. Al contrari.
0: No, qui se n'alegra d'això?
2: No. Estic subratllant que tot això és una mostra de que aquí hi ha un sistema que no està ben engreixat.
1: El que passa que si després no pots explicar-ho, llavors el sistema t'ha enxampat perquè tu has fet alguna cosa.
2: Això segurament...
1: Venen d'aquí, amb aquest d'allò, llavors mal, si haurà estat el sistema. Ara, si no hi ha manera d'explicar d'on surten les joies...
0: Les joies surten perquè hi són.
1: És com el que es queixa del sempre poso el mateix exemple, el radar de l'autopista, un dia m'ha enxapat, anava a 180, i és que hi ha molts radars. No, escolti, vostè anava a 180. El radar hi era, n'hi haurà molts o pocs, però si no vas a 180, no t'enxampa.
0: Hi ha altres que va més ràpid, segurament
2: sí. Però prèviament ja hi ha una voluntat de condemnar-te i si no, vero ben trobat-ho. A lo millor és veritat.
3: D'això no en tinc cap dubte, jo.
2: Bé, doncs això. Les dues coses poden ser compatibles 100%. I això, que funciona sempre, no només ara, és lamentable.
1: Bé, doncs veurem. En tot cas, avui tenim aquesta novetat basant-se en aquesta taxació d'aquestes joies. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Jaume Clotet, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Bon cap de setmana.
0: Gràcies.
3: Bon cap de setmana.
1: Ho deixem aquí. 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Fins llavors, efectivament, bon cap de setmana a tothom. We'll be right back.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: venir.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Manel Elias. La justícia europea es pronunciarà finalment sobre l'amnistia per als líders independentistes el 16 de juliol. La màxima instància comunitària, el TJUE, sentenciarà si la llei s'ajusta a la normativa continental, un pas que el Constitucional espera per resoldre si aplica o no la mesura de gràcia a Carles Puigdemont i a la resta de dirigents del procés. El focus d'atenció estarà posat en si els jutges europeus validaran l'amnistia pel que fa a les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i també respecte del CDR acusats de terrorisme. Més notícies, Montse Mir.
3: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya participaran en la manifestació de diumenge convocada pels sindicats d'educació al centre de Barcelona. Ho faran amb un bloc propi i amb el lema Ara toca, les famílies diem un gran acord per l'educació pública. Per la seva banda, els sindicats educatius contraris als acords firmats fins ara amb el govern reiteren la crida a participar en aquesta manifestació i adverteixen que n'hi haurà més el curs que ve. Calculen que a partir de setembre les peticions de millores laborals hauran de conviure amb la reforma del sistema educatiu. David Canyos, portaveu d'USTEC.
4: Ja fa masses anys que van aprovant una llei que arribaria al 6% i no ho estan fent. Ja fa molts anys, 18 anys, de la Llei d'Educació de Catalunya i ha quedat obsoleta. El seu desplegament en forma de decrets ha generat més malestar i més insuficiència educativa, més mals resultats i moltes de les qüestions de conflictes, de malestar educatiu, com ja vam plantejar i intuir quan es va aprovar, quan USTEC vam defensar que no s'havia d'aprovar aquesta Llei d'Educació.
3: La manifestació començarà a 2:15 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya.
2: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat l'Iran d'haver difós un text fals del suposat acord que, segons el mateix Trump, està a punt de ser firmat per posar fi a la guerra. En un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà ha assegurat que les notícies publicades en mitjans estatals iranians sobre un text que contindria 14 punts no té correspondència amb la realitat. Segons aquestes informacions, l'acord suposaria acabar immediatament amb les hostilitats, inclòs el Líban, 60 dies de negociacions per arribar a una solució sobre la qüestió nuclear i aixecar completament les sancions nord-americanes. Trump ha acusat els iranians de no negociar amb bona fe i els ha reclamat que s'espavilin. Aquest nou canvi de to el fa hores després només d'haver anunciat que la firma de l'acord era imminent i que es podria signar els pròxims dies a Europa, coincidint amb la cimera del G7. Però l'Iran ha assegurat que encara no hi ha cap decisió definitiva.
3: El Lliure retira Lluís Pasqual de la programació del 50è aniversari per la polèmica originada després que es descobrís que havia falsejat una entrevista amb Montserrat Caballé. La direcció del teatre elimina el seu muntatge previst dins la programació 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
5: Lluís Pasqual ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que l'obra estava compromesa amb els actors i escenografies en marxa. Que el Lliure li va traslladar el malestar després de la polèmica amb la Judit Martín i aleshores ell va decidir retirar-se. 48 hores després, el Lliure li va acceptar l'oferiment i l'obra va quedar descartada. El director del Teatre Lliure, Julio Manrique, ha explicat a la tarda la seva versió dels fets.
6: Vam mantenir una reunió amb ell, on li vam manifestar la nostra preocupació. També li vam preguntar què pensava fer al respecte i ell ens va dir que no pensava fer res. I va minimitzar aquest tema i feia aquesta proposta, que era si vosaltres creieu que és greu o que pot perjudicar en alguna mesura el Teatre Lliure la meva presència, jo us ofereixo la possibilitat de retirar-me.
5: El Lliure concentrarà la celebració d'aquest mig segle el primer trimestre de la temporada. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Les xarxes socials de Meta tenen ara mateix problemes per funcionar correctament a Catalunya des de fa una mica més d'una hora. Facebook, Instagram o WhatsApp pateixen caigudes del servei, errades de càrrega i es connecten amb interrupcions. Usuaris de diversos països expliquen que els problemes que es troben en altres xarxes socials que no són propietat de Meta o bé informen de l'estat dels serveis en pàgines com Down Detector, que es dediquen a recopilar les queixes dels usuaris. I ara els esports. Ruth Vilà.
7: Segona jornada del Mundial Masculí de Futbol. Avui s'inauguren les altres dues seus d'aquest campionat del món, els Estats Units i el Canadà. A les 9, a Toronto, el Canadà jugarà contra Bòsnia i aquesta matinada a Los Angeles els Estats Units s'enfrontaran al Paraguai. També avui, a les 8 del vespre, el Joventut intentarà igualar la segona semifinal de la Lliga CB. La penya juga contra el València després de perdre a la pròrroga el primer partit de l'eliminatòria, que és el millor de 5 partits. Podreu seguir aquest partit de la penya a la transmissió que en farem al Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. L'Igualada comença avui a disputar la final de l'Hockey Lliga contra el Liceu Gallec. Fa 22 anys que l'equip de la Noia no juga una final de Lliga. Partit a 8:15 i es juga al millor de 5 partits. El Girona, en futbol, anuncia el fitxatge del davanter ucraïnès de 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Alexander Pichur, que firmarà per 5 temporades. I al circuit de Catalunya ja s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. George Russell ha estat el més ràpid en aquesta primera sessió, seguit d'Oscar Piastri i Charles Leclerc. Ara a les 5 ha començat la segona sessió.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Les persones interessades a exposar al celler de Can Ginestar durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic, tant en línia com de manera presencial, i un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. I encara en cultura, la Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul de Can Ginestar a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBIQ+. És una activitat organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i es desenvoluparà fins les 8 del vespre. I en esports, el basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez, que s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de temporada de la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a l'ACB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó que també va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem a més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Quan compreu per internet, vigileu quina informació us dona el web sobre l'ús que farà de les vostres dades personals.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: T'he dit que no em venia de gust.
6: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
7: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
8: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
5: Deixa'm estar pesat.
8: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
9: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
10: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Ambici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a ambici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 12 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al divendres, ja hem arribat a la fi de la setmana, per tant, pròxim dia serà ja cap de setmana i a descansar tots i tothom. Però va, ara sí, abans d'això, acabem el programa d'avui, anem amb el sumari, descobrim el menú del dia, va. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb l'espai de nutrició, amb l'Elvira Sánchez. Seguidament, bit a bit, amb el Sergio Fernández i tota l'actualitat del món del videojoc. I posarem fi amb Ràdio Fórmula, amb la millor música del moment. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu. L'Audiència Nacional ha obert una nova línia d'investigació contra l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el marc del cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama investiga un possible delicte fiscal i de contraban després que les joies trobades al despatx de Zapatero hagin estat valorades provisionalment en més d'1,3 milions d'euros. Segons el magistrat, l'origen d'aquestes peces no està justificat i no consta documentació que acrediti la seva adquisició o importació legal. Per aquest motiu, s'ha obert una peça separada dins de la causa i Zapatero haurà de declarar els dies 17 i 18 de juny. El jutge considera que podria existir una quota defraudada superior als 120.000 euros, límit a partir del qual es podria parlar d'un delicte contra la hisenda pública. A més, també investiga si les joies haurien entrat a Espanya sense complir els controls i obligacions duaneres corresponents. La defensa de l'expresident tindrà ara l'oportunitat de portar la documentació necessària per acreditar la procedència legal de les joies i aclarir els fets investigats. Aquesta nova peça se suma a la causa principal del cas Plus Ultra, on també s'investiguen presumptes delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i organització criminal. La Unió Europea estrena aquest divendres el nou pacte de migració i asil, una reforma que endureix la política migratòria comunitària després d'anys de debat. El pacte reforça els controls de les fronteres exteriors amb una nova base de dades comuna, l'Eurodac, que registrarà les dades dels sol·licitants d'asil i permetrà detectar peticions duplicades. Una de les novetats és el sistema de solidaritat a la carta. Els països que no vulguin acollir refugiats podran evitar-ho pagant una compensació econòmica. També s'estableix que les peticions d'asil de persones procedents de països considerats segurs, com el Marroc, Tunísia o Egipte, tindran més opcions de ser rebutjades. El pacte obre igualment la porta a traslladar sol·licitants d'asil a tercers països segurs i en el futur a crear centres de deportació fora de la Unió Europea, inspirats en el model que Itàlia va intentar impulsar a Albània. Aquesta mesura genera fortes crítiques per part de diverses ONGs i d'alguns eurodiputats que alerten de possibles vulneracions dels drets humans. L'objectiu de Brussel·les és augmentar el percentatge de retorns de persones amb asil denegat, que actualment ronda només el 20%. El nou pacte confirma el gir de la Unió Europea cap a una política migratòria més restrictiva, on la seguretat i el control de fronteres han guanyat pes respecte a l'enfocament més humanitari que va marcar la crisi migratòria del 2015.

La justícia europea ja té data per pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. El 16 de juliol, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea decidirà si la norma és compatible amb el dret europeu. La sentència és clau perquè podria desencallar l'amnistia dels líders independentistes com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, s'ha mostrat optimista i creu que la resolució europea els serà favorable. Tot i això, el procés encara podria allargar-se. Després del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, haurà de pronunciar-se al Tribunal Constitucional, que previsiblement no ho farà fins després de l'estiu. A més, l'última paraula sobre cada cas concret la té el Tribunal Suprem, que fins ara ha rebutjat aplicar l'amnistia als principals dirigents del procés i podria plantejar noves consultes a la justícia europea. Dos anys després de l'aprovació de la llei, encara hi ha unes 150 persones pendents de ser amnistiades. En canvi, més de 180 ja han rebut aquest perdó judicial. La sentència del 16 de juliol pot marcar un punt d'inflexió en un dels grans debats polítics i judicials dels últims anys a Catalunya i a Espanya. El papa Lleó XIV ha tancat avui la seva visita a Espanya amb una intensa jornada a Tenerife, marcada per un missatge contundent sobre la crisi migratòria. El pontífex ha visitat el centre d'acollida de Las Raíces, el més gran de tot l'estat, on ha escoltat testimonis de migrants arribats a les Canàries i ha defensat que l'amor de Déu no coneix de fronteres. Durant la seva estada també ha carregat contra les màfies que trafiquen amb persones i ha reclamat més responsabilitat als governs europeus. Ahir, a Gran Canària ja havia criticat les polítiques migratòries actuals i va reclamar vies segures i solucions coordinades davant d'aquest fenomen. La jornada ha culminat amb una missa multitudinària a Santa Cruz de Tenerife davant de desenes de milers de fidels. En la seva homilia, Lleó XIV ha recordat les persones mortes al mar, intentant arribar a Europa, i ha insistit que la resposta no pot limitar-se a reforçar fronteres, sinó que ha de garantir la dignitat i la integració de les persones migrants. Després de 6 dies de visita a Espanya, amb actes a Madrid, Catalunya i les Canàries, el pontífex posa rumb a Roma, deixant com a principal llegat un missatge de diàleg, solidaritat i defensa dels drets humans.

La fiscalia suposa retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, que va morir el desembre de 2024 després de caure per un barranc a Collbató. Actualment, Jonathan Andic està en llibertat després d'haver pagat una fiança d'1 milió d'euros, però té el passaport retirat i l'obligació de presentar-se periòdicament davant del jutjat. La seva defensa havia demanat recuperar la fiança i eliminar aquestes restriccions. La fiscalia, però, considera que encara hi ha indicis importants en la investigació i alerta d'un alt risc de fugida a causa de la seva gran capacitat econòmica. A més, sosté que les dades de geolocalització, els registres de trucades i altres proves contradirien la versió de la defensa sobre la bona relació entre pare i fill. Els advocats de Jonathan Andic neguen aquestes acusacions i asseguren que les visites prèvies a la zona de Montserrat responien simplement a excursions. També argumenten que Isaac Andic patia artrosi als genolls, fet que podria explicar una caiguda accidental. Ara, però, serà l'Audiència de Barcelona qui haurà de decidir si manté o modifica les mesures cautelars mentre continua la investigació.

Les negociacions per posar fi al conflicte entre els Estats Units i l'Iran continuen avançant i, segons Reuters, podria culminar aquest mateix diumenge a Ginebra. Tot i això, l'acord encara no està tancat. El president nord-americà Donald Trump ha acusat l'Iran de filtrar versions incorrectes dels termes pactats i ha afirmat que Teheran està canviant constantment de posició. Ha dit: "Són una gent molt deshonesta", això ho ha dit el propi Donald Trump. Segons un esborrany filtrat per mitjans iranians, el futur acord inclouria un alto el foc permanent a tots els fronts, també al Líban, i l'obertura d'un període de 60 dies de negociacions sobre el programa nuclear iranià. El text també preveu l'aixecament de sancions dels Estats Units, la fi del bloqueig naval als ports iranians i l'alliberament de 24.000 milions de dòlars en fons congelats. A canvi, l'Iran reobraria l'estret d'Hormuz en un termini de 30 dies, tot i que mantindria algun mecanisme de control compartit amb l'Oman. El document deixa fora de la negociació el programa de míssils iranià i el suport als grups armats de la regió, i inclou un compromís dels Estats Units de no intervenir en els afers interns del país. Malgrat l'optimisme de Donald Trump, les autoritats iranianes insisteixen que encara queden qüestions importants per resoldre i neguen que hi hagi un acord definitiu. Si finalment es tanca, podria representar un punt d'inflexió per a l'estabilitat de l'Orient Mitjà i per als mercats energètics mundials. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El 30 de juny, l'últim dia per presentar propostes per exposar el celler de Can Ginestar del 2027. La convocatòria estarà oberta a artistes interessats a formar part de la programació expositiva de l'equipament cultural Sant Justenc. Pablo Besling presentarà a Sant Just la novel·la Amore, amb motiu de l'orgull LGTBIQ+. L'autor conversarà amb la periodista santjustenca Núria García en un acte organitzat per la Biblioteca Joan Margarit a Can Ginestar. Sant Just reforça el seu compromís contra la segregació educativa. El municipi forma part dels 14 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats als centres educatius. Ara sí, ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça de bàsquet va fer un pas de gegant cap a la final de la Lliga Endesa després de superar la Laguna Tenerife per 97-89 en un autèntic partidàs al Palau Blaugrana. Els de Xavi Pasqual situen el 2-0 a l'eliminatòria després d'un duel que es va decidir en els minuts finals. Els Blaugrana van dominar bona part del partit i van arribar a tenir 15 punts d'avantatge, però la reacció canària, liderada per un espectacular Pati Mills, autor de 36 punts, va igualar el marcador a l'últim quart. Quan més pressionava Tenerife, va emergir la figura de Will Clyburn. L'aler nord-americà va assumir la responsabilitat amb dos triples consecutius decisius que van trencar el partit. Ara els blaugranes viatjaran a Tenerife amb l'oportunitat de tancar la sèrie i classificar-se per la gran final. I ahir es va donar el tret d'inici al Mundial 2026 amb una victòria de Mèxic per 2-0 a Sud-àfrica en el partit inaugural. Els gols de Julián Quiñones i Raúl Jiménez van certificar una victòria còmoda davant d'una selecció sud-africana molt discreta que va acabar el partit amb 9 jugadors. En l'altre duel del grup A, Corea del Sud va remuntar davant la República Txeca per 2-1. El Mundial continua avui amb un duel a les 9 de la nit entre Canadà i Bòsnia i Herzegovina, que marcarà l'estrena de les dues seleccions en aquesta Copa del Món. José Mourinho torna al Real Madrid 13 anys després. El club blanc va fer oficial ahir a la tarda el fitxatge del tècnic portuguès per a les pròximes 3 temporades. Una aposta de Florentino Pérez per intentar redreçar un equip immers en una profunda crisi esportiva i institucional. Mourinho afronta així la seva segona etapa al Santiago Bernabéu, amb l'objectiu de tornar al Madrid al camí dels títols. En la seva primera etapa, entre el 2010 i el 2013, va conquerir una Copa del Rei, una Lliga i una Supercopa d'Espanya. Ara el repte serà recuperar l'estabilitat i tornar a lluitar per la Champions League. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui per tancar la setmana anem amb una col·laboració espectacular, una cançó urbana que va petar fa pocs anys i que avui he volgut recuperar. Forma part d'un format molt reconegut i per mi és una de les millors. El tema és una celebració de l'esforç, de la perseverança i a la fidelitat a un mateix. Parla del camí recorregut des dels inicis fins a l'èxit, recordant els sacrificis, les persones que hi han estat sempre i també aquells que només apareixen quan les coses van bé. És una peça que transmet confiança, orgull pel treball fet i que ens recorda la importància de no oblidar mai d'on venim. El missatge principal de la cançó és molt clar. L'èxit té un valor immens quan arriba després de l'esforç i quan es comparteix amb la gent que estimes. Perquè al final el més important és poder mirar enrere i saber que has fet bé les coses i sense trair qui ets tu. És una reivindicació de la constància, de la lleialtat i de la confiança en un mateix. L'artista protagonista d'aquesta sessió s'ha convertit en una de les veus més destacades de la nova escena urbana llatina, amb una personalitat única, una gran capacitat per barrejar rap, trap i melodies més suaus, ha construït una trajectòria basada en l'autenticitat i en la defensa de la seva pròpia identitat. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2024. La cantant és de Puerto Rico i aquesta és una de les sessions de Bizarrap. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni la sessió número 58 de Bizarrap amb Young Miko.

Doncs a mi personalment m'agrada moltíssim aquesta Bizarrap Session de la Young Miko, perquè és un artista doncs molt i molt bona, clar que sí. A més, és una cançó que deixa un missatge molt important: confia en tu mateix. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 12 de juny, recordem que fa 62 anys Nelson Mandela i altres activistes sud-africans van ser condemnats a cadena perpètua per defensar el seu poble del racisme i de la violència institucional del règim de l'apartheid. Mandela va decidir lluitar i va decidir plantar cara a un sistema profundament injust, un sistema que s'agravava, discriminava i negava els drets fonamentals a la majoria de la població del seu propi país. L'Estat, en la resposta més covarda possible, va decidir empresonar-lo per defensar la igualtat, la llibertat i la dignitat del seu poble. El règim sud-africà pensava que tancant-lo darrere d'uns barrots aconseguiria silenciar les seves idees, però es van equivocar. Perquè hi ha idees perquè per més murs que construeixis no poden ser empresonades. Aquell home va passar 27 anys a la presó. 27 anys. Mentre el món canviava, mentre les generacions creixien, mentre la vida continuava fora. Però ell resistia entre parets de formigó i, malgrat tot, no va deixar que l'odi l'acabés consumint. I potser aquesta és la seva lliçó més extraordinària. Perquè després de gairebé 3 dècades tancat, quan finalment va recuperar la seva llibertat, no va sortir buscant venjança, va sortir buscant reconciliació. Va entendre que construir un país millor exigia justícia, però també capacitat de perdonar i de mirar cap al futur. I avui, que vivim en una època en què tot és confrontació i polarització, la seva figura és més necessària que mai, perquè ens recorda que la fermesa no és incompatible amb la humanitat, que es pot lluitar amb determinació sense perdre la dignitat ni el respecte pels altres. Quan recordem aquella condemna injusta, recordem totes les persones que al llarg de la història han estat perseguides per defensar la igualtat, la democràcia o els drets humans. Per això, avui, més de 60 anys després d'aquella sentència, el seu exemple continua molt viu, perquè va demostrar que la força més poderosa no és la de qui oprimeix, sinó la de qui es nega a renunciar als seus principis.

0: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.
1: I ara fem una petita pausa musical. Anem a escoltar No m'estima més, de la Muixca i la Julieta.

0: Doncs...
1: Què és tot això, Sergio?
0: Amb aquesta sintonia, amb aquesta màgia, ha estat anunciada una de les notícies de la setmana, però possiblement de l'any, pel que fa segurament a Nintendo. Estem parlant de l'anunci d'un remake de Zelda Ocarina of Time.
1: Uau. O sigui, estem davant d'un nou Zelda, eh?
0: Estem davant d'un Zelda. És a dir,
1: bueno, no és nou.
0: No és un nou Zelda, és a dir, sí, perquè sortirà per Nintendo Switch 2 de manera exclusiva, sí, però és un remake del mític Ocarina of Time que tothom... de la nostra generació i fins i tot una miqueta dels més grans tenen molt bon record d'ell, i ha estat, ja et dic, un dels anuncis que has fet esclatar internet durant el darrer Nintendo Direct, i això ha estat el retorn d'un dels videojocs més importants de la història.
1: I tant que sí, home, el Zelda al final és un dels grans cavalls de batalla de Nintendo, i Nintendo ho sap molt bé, i per tant recupera, perquè clar, no és un joc nou, perquè ja existia aquest Ocarina of Time, però recupera un joc que va ser per quina consola?
0: Va sortir per les primeres consoles de Nintendo, això hauria de ser, no sé si per les 64 o per, les posteriors.
1: Imagina't.
0: Ara ja, o sigui, em pilla, són consoles que a mi encara m'havien pillat sense néixer.
1: Per tant, l'Ocarina of Time va sortir fa molt de temps i ara ens el tornen a fer, suposo que amb els gràfics d'avui en dia, per Nintendo Switch 2.
0: Exacte, si aneu a recuperar el tràiler a les xarxes de Nintendo, sentireu aquest primer inici que hem sentit, aquesta veu en anglès anunciant una miqueta la història del personatge, del protagonista, que és el Link, un noi que viu en aquest regne de fantasia. Doncs sí, veureu que la imatge sembla d'un joc dels darrers, o fins i tot d'una imatge nova de Zelda, però no deixa de ser això, un remake que hem explicat alguna vegada, que és tornar a fer un joc antic des de zero, com si fos un de nou, però aprofitant tota la trama ja muntada dels antics.
1: Agafes la història i li poses la tecnologia d'avui en dia.
0: Evidentment, exacte. Què s'ha anunciat exactament? Doncs Nintendo ha confirmat oficialment que està desenvolupant un remake complet d'Ocarina of Time, serà exclusiu per Nintendo Switch 2, i no es tracta, insisteixo, d'una remasterització ni una adaptació, és un remake. La remasterització seria passar un drap per sobre i fer una neteja d'imatge, i el remake, insisteixo, és agafar les peces que tenim per separat i tornar a muntar el trencaclosques des de zero, no?
1: Per tant, costa més un remake que un...
0: Exacte.
1: Com es deia?
0: Que un remaster.
1: Un remaster, això.
0: Un remaster, clar, pensa això. És la qualitat i la potència que tenen per fer un joc nou, en lloc de fer això, han pensat en fer un altre, un joc que ja existeix. O sigui, podrien haver triat de fer un de nou i es veuria igual de bé.
1: Sí.
0: Exacte.
1: Sí. Agafant la història perquè va funcionar molt bé en el seu temps.
0: Doncs bé, la companyia ha mostrat aquest petit tràiler, li podíem dir teaser perquè és tràiler, no acaba d'ensenyar gaire, és un teaser, és un petit anunci, i doncs ens ha confirmat el seu llançament pel 2026, si bé encara no existeix una data concreta. Això és el que no acabo d'entendre, perquè estem a segona setmana de juny, on s'han anunciat un joc pel 2026.
1: Clar.
0: No sé quan serà el pròxim Nintendo Direct, no es fa un cada mes, més o menys, és una cosa que no és molt freqüent. Aleshores, entenc que si ha de sortir el 2026, màxim ha de ser o bé a l'octubre,
1: no queda molt, setembre... Clar, no, perquè l'estiu descartes, eh?
0: Jo descartaria l'estiu, perquè és que si fos...
1: I fer l'anunci però que no sigui en un Nintendo Direct, és possible o no?
0: Podria ser possible, és a dir, que es facin un anunci bomba, no? De ja disponible, feu reserves, ja podeu anar a la vostra botiga de confiança, però em sorprendria perquè és un títol tan gran, amb tant de carinyo, que jo crec que no volen decebre tampoc a la gent, pillar-la de... que no s'ho esperi.
1: Clar, és que has de fer una bona promo, has de fer... Doncs això, tota la publicitat, també aprofitant el Mundial, escolta, es podria fer publicitat al Mundial, però ja no dona temps, veurem, a veure quan ens diuen aquesta data. Però el que està clar, que serà cap al final, no?
0: Serà cap a finals, si han dit 2026, doncs tenim com a límit el desembre, no seria mala data tampoc.
1: Clar, jo crec que coincidint amb els Nadals.
0: Tenint el desembre com una data límit pels Nadals, seria un bon regal, doncs potser sí, ja ho veurem, ja et dic, però en cas de denunciar-se a una data oficial, jo crec que tampoc hauria de trigar molt, potser abans de que arribi la tardor.
1: Segur, això segur.
0: Han de passar les vacances, i tenir un anunci, perquè un mes abans segurament també s'han d'obrir les preventes.
1: Clar. Jo, Sergio, et diria que com a molt tard, la data la tindrem al setembre, és que si no...
0: Jo diria que sí, que esperem, si no... esperem que així. Però per què és tan important aquest joc, no? Per què Ocarina of Time no és un joc qualsevol? Doncs bé, aquest títol es va llançar originalment a la venda el 1998 per la Nintendo 64, que és el que et comentava. És aquesta Nintendo que, de fet, ara abans d'entrar en antena l'estàvem mirant, tenien aquells mandos de color gris, no?
1: Tan... No, i aquells... És que no sé ni com dir-ho, era com unes targetes super, super gruixudes.
0: Molt grans, sí, sí. Doncs bé, va revolucionar d'alguna manera les aventures en tres dimensions, perquè fins a l'època molts dels jocs eren en 2D i no en tres dimensions, i moltes de les mecàniques doncs, que avui donem per descomptades en qualsevol joc doncs van néixer. Per exemple, el sistema de fixar objectius, quan estàs barejant que la càmera enfoqui l'objectiu... que desitges barallar, l'exploració en 3D moderna, disseny de coves per poder entrar i explorar, cicle entre dia i nit, que això...
1: És molt important, també.
0: Ho donem molt, molt per descomptat, però que un joc dels anys 90
1: tingués
0: cicle de dia i de nit dins del videojoc, és molt fort. Viatges temporals dins de la història, narrativa cinematogràfica, ja introduïen d'alguna manera una història dins d'un videojoc més enllà de píxels i de matamarcianets, i evidentment doncs, durant els anys va ser considerat el millor videojoc de la història i encara figura entre els millors títols de la història per moltes persones.
1: No, no, és que sí, sí, totalment, perquè és que Zelda ha tingut aquesta imatge, no?, de ser un joc super, super, super històric i super important dins del món de Nintendo, i és per alguna cosa, evidentment.
0: Evidentment. Bé, què ens han ensenyat en aquest anunci, en aquest teaser, diem-li com vulguem? Doncs bé, Nintendo ha estat extremadament reservada, això sí que és veritat.
1: Ens agrada això.
0: No ens ha mostrat cap avanç de com es veu el joc, cap gameplay, ni detalls sobre canvis en les mecàniques. L'avanç simplement va ser principalment cinematogràfic i va servir d'alguna manera doncs, per confirmar l'existència d'aquest projecte, per dir, ei, pareu atenció, això està desenvolupament, s'està cuinant, està a la cuina fent xup-xup, estigueu atents. Doncs, no obstant això, sí que es va poder apreciar diversos aspectes, per exemple, un nou motor gràfic, modelatges completament reconstruïts des de zero, il·luminació moderna i dissenys visuals molt més realistes del que havíem vist fins ara en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, que són les dues darreres...
1: Per tant...
0: versions de Zelda.
1: Seran gràfics molt més reals.
0: Molt més reals.
1: Pensa, això m'agrada, eh?
0: Pensa que Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, que són els dos últims títols de Zelda, que gairebé és un únic joc, simplement que estan separats, perquè són dos, però funcionen com a un sol, perquè són històries seguides. Tenen uns gràfics bastant xulos, però són de Nintendo Switch, de la consola anterior.
1: Sí, com són com molt més dibuixats, per dir-ho d'alguna manera.
0: Dibuixats.
1: Són molt xulos, eh?
0: No, aquest nou Zelda no deixarà tenir uns gràfics dibuixats perquè sempre ha estat l'essència del videojoc.
1: Sí, sí, i tant.
0: Però incorporarà potser certs aspectes també que d'alguna manera justificaran també la compra de Nintendo Switch 2. És a dir, clar, hem de comprar una consola de nova generació i d'alguna manera hem de justificar aquesta nova compra, no?
1: I tant.
0: Doncs serà fidel a l'original?
1: Això és una bona pregunta.
0: Aquesta és la gran pregunta. Nintendo encara no ha explicat res, si es limitarà simplement a modernitzar el joc o si afegirà noves parts del mapa o personatges, mecàniques, qui sap, no? Les possibilitats són vàries. Per una banda, pot ser un remake més conservador, com va passar també doncs, amb altres títols que s'ha publicat ara en Nintendo, però això vol dir que doncs, d'alguna manera mantenen pràcticament intacta l'experiència original, simplement millora visual.
1: Sí, sí. No afegeixen cap afegit, realment
0: res de res.
1: La mateixa història... portada
0: de pe a pa, simplement més bonic. Però per altra banda està la reinterpretació moderna, doncs afegirien noves mecàniques, doncs potser nous controls per fer-ho més pagat al com es juguen els videojocs d'avui dia.
1: Vale.
0: Els mandos no són els mateixos.
1: Clar,
0: tenim uns controls de Nintendo Switch molt diferents del que eren de la Nintendo 64.
1: I sobretot els de Nintendo Switch que tenen molt de potencial.
0: Totalment. Estem parlant de uns mandos que tenen funcionen com ratolins. També han incorporat aquesta nova funció.
1: Els doncs Joy-Cons, no? Els
0: exactament. Joy-Cons. Doncs aquestes noves mecàniques podrien ser introduïdes i estem pendents d'això. I per què arriba ara? No? Doncs existeixen també dos motius molt clars. El primer, que jo crec que podria ser aquest, és el 40 aniversari de la saga, de Zelda. la saga compleix 40 anys aquest any 2026 i molts analistes doncs, consideren que Nintendo volia celebrar l'efemèride, ja que tenim efemèride aquí cada dia al nostre programa, doncs l'efemèride d'aquest any també a Nintendo és el 40 aniversari de Zelda.
1: Home, sí, és una bona excusa per portar aquest Ocarina of Time.
0: Sí, o per altra banda, doncs també seria donar força als catàlegs de Nintendo Switch 2, que jo tampoc la veig molt, molt desencaminada,
1: no,
0: perquè
1: no,
0: ha estat
1: no, no,
0: una
1: no.
0: consola que s'ha criticat bastant el tema dels preus i...
1: Podem parlar.
0: I que potser Nintendo ha volgut donar aquest regalet, per dir-ho d'alguna manera, als millors fans, no?
1: Jo crec, Sergio, que és una barreja de les dues.
0: És una barreja tot plegat.
1: Han dit, mira, surt això que fa 40 anys, aprofitem aquesta efemèride, que això també ens donarà una mica de tirón, i a part donem tirón a la Switch 2, que potser ens hem passat una mica amb els
0: preus. Sí, és evident, no?, que Nintendo d'alguna manera doncs, necessita grans exclusius per consolidar la seva nova consola. No pot viure només de fer remasters o remasteritzacions de jocs antics.
1: Sí, sí, portar jocs de la Play a la Switch.
0: Exacte,
1: això no serveix.
0: Això passa molt, que diuen que són jocs això de tercer títol, no sé com li diuen, però és això, agafar un joc potser de Play 4 que no tenia potència per la Switch 1.
1: Clar.
0: I aprofitant una miqueta la potència del xip de la 2, doncs incorporar jocs de Play 4.
1: Clar, que això està bé, però...
0: La gent no ha pagat per Exacte. Això, la gent no paga 500 Exacte. Euros, que és el que havia costava la consola, doncs per això, no? I evidentment doncs això, doncs un remake de l'Ocarina of Time és exactament el tipus de joc capaç de vendre milions de consoles i potser contenta una mica a la gent que està decebuda.
1: Sí, sí, totalment.
0: Per altra banda, i per anar acabant amb Zelda, què diuen els fans? Doncs bé, la reacció ha estat pràcticament unànime, sí que és veritat. Durant els anys era un dels remakes més sol·licitats de la indústria. Estem parlant que ha passat més de... Estem a tocar dels 30 anys d'aquest joc i podria ser també doncs, una de les alegries que podrien tenir els aficionats a la saga.
1: I tant que sí.
0: Doncs bé, ara no ens allunyem massa de Nintendo perquè arriba un altre fenomen del sector.

0: Sergio, com m'agrada aquesta música.
1: És mítica, eh?
0: M'encanta, m'encanta.
1: Podria ser un himne. És
0: sí,
1: un himne.
0: Sí, no? Estàs parlant, potser, d'un dels meus jocs preferits de la Nintendo, bueno, de la Nintendo, de l'univers Nintendo, no?
1: Sí, és que només escoltar aquesta cançó ens emocionem, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Si vau tenir a casa la mítica consola Wii, doncs bé, igual que el Jaume, igual que jo, doncs estareu recordant aquelles tardes d'estiu, no? Amb el vostre germà, amb el vostre cosí, amb la família, amb qui sigui, doncs jugant a tenis taula, el tir amb arc, no? El llançament de frisbee, no me'n recordo més.
0: La katana.
1: Katana, combats de boxa.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs
0: sí.
1: Atenció, nostàlgics i amants dels esports, perquè Nintendo ho ha tornat a fer. La gran notícia s'ha fet oficial. Nintendo ha fet oficial la seva darrera conferència, en la seva darrera conferència, el llançament de Nintendo Switch Sports Resort.
0: Toma ja, això no sortia des de la Wii.
1: Sí, des de la Wii, clar, perquè a Nintendo hem tingut un...
0: No, potser Switch. Des de la Wii U.
1: Sí, perquè a Nintendo sí que és veritat, a Nintendo Switch havia tingut un joc d'esports,
0: sí,
1: que era
0: no,
1: el Switch Sports o algo així, que no deixava de ser una versió moderna adaptada a la jugabilitat de Nintendo del que era el Wii Sports, el primer de la Wii. Però aquest és el Sport Resort, que és aquella joc que va arribar després, ja tocant cap al 2010
0: sí.
1: Aportava molta innovació... Tècnica, fins i tot visual, ja estava situat ja a un escenari concret que vèiem, que era una illa gegant, que hi comptàvem doncs, amb elements, per exemple, com un volcà...
0: Tenia
1: tot un circuit per fer camins de bicicleta... podíem passejar-nos pel poble, incorporava un petit minijoc que era poder passejar-nos amb una avioneta per la pròpia illa.
0: És cert.
1: I recollir punts d'informació. Doncs tot això ho han ficat a la coctelera, han fet una mica de barreja i ens ho porten doncs, per la nova Nintendo Switch 2 de manera exclusiva. Això
0: que
1: sí.
0: Guai.
1: Apunteu a l'agenda perquè arribarà a les nostres botigues el 22 d'octubre del 2026.
0: Aquí sí que tenim data, eh?
1: Tenim data, arribarà abans de que acabi l'any. És un dels pocs jocs, encara que sigui de Nintendo, que s'està atrevint a publicar dates de llançament prop de novembre amb GTA. Hi ha una web que és molt curiosa, que hi ha un calendari i a cada dia de l'any que hi ha un joc publicat, el quadradet del calendari està omplert amb la caràtula, no, del videojoc. El novembre està buit, només hi ha un dia allà.
0: GTA.
1: I llavors Nintendo s'està atrevint a fer això i compta amb el Zelda que...
0: Clar, és veritat, no m'havien caigut, perquè tota la gent dirà, no, vull comprar el GTA.
1: Compte.
0: Ara no em gastaré 60 euros amb el Zelda o amb el Wii Sports.
1: Compte, no dic que li tregui gran part de les vendes, però no estem parlant de gegants, de
0: sí,
1: Nintendo,
0: sí, sí,
1: això.
0: Sí, sí. Sí. No, i a més el Wii Sports Resort, què és això? És un joc que a tots ens porta molta nostàlgia i tots recordem jugar sobretot amb amics,
1: sí,
0: amb amics i
1: sobretot és el que et dic, si és que només si parem l'orella i escoltem aquesta cançó...
0: Espectacular. Saps quin joc m'agradava molt a mi?
1: Quin?
0: Els bolos.
1: Sí,
0: m'encantaven els bolos.
1: Perquè després tenies aquesta opció de fer-ho més difícil i tenir obstacles.
0: Sí. No, és que per mi era espectacular aquest joc.
1: Doncs bé, tornem a aquesta illa de nom Wuhu, no sé com es pronuncia, té un nom així com hawaià,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Tornem a aquesta illa, és la mateixa, està remasteritzada, no? Doncs el joc ens trau ja un altre cop a la famosa illa Wuhu, emblemàtica, doncs és un complex turístic esportiu on es passava el joc original. Això sí, ara està renderitzada amb tota potència gràfica i aspectes de la generació de Switch 2. Els personatges, doncs aquí tenim una gran novetat perquè podrem jugar amb els nostres Miis que tenim creats a la Nintendo, com era habitual, però ara també podem fer servir avatars moderns, com passa també als jocs d'esports de la Nintendo Switch,
0: vale.
1: Que tenen un look més com d'anime, amb els ulls grans, avatars alternatius, volem fer servir els Miis. El plat fort, arriben 12 esports. Alguns d'ells ja són repetits, d'altres són innovadors, però bueno, els esports són els que hi ha al món, tampoc podem inventar...
0: Sí. No bueno, encara n'hi ha molts, però sí, dels coneguts...
1: Sí. Doncs bé, el joc inclou un total de 12 disciplines esportives que aprofitaran a fons els nous comandaments,
0: clar.
1: Són els Joy-Con 2 i els seus sensors de moviment millorats. Mira, comencem.
0: És que té molt de potencial. La Switch, per fer un Wii Sports, té molt de potencial.
1: És de les millors opcions, sí. I tant. Comencem pels clàssics, els de tota la vida, no? Que mai fallen. El tennis i el tennis taula. Tenint el control de l'efecte amb la bola boles, doncs serà tot més precís amb aquests controls que si fem un revés, farà un revés. Sí. Si anem amb la mà dolenta, la tirarem fora. Vull dir.
0: Si és una tallada, també es notarà la tallada.
1: Precisió,
0: eh?
1: Precisió. Tenim les bitlles, també, el bolo. Doncs és el rei, no?, de les reunions familiars.
0: És el primer que t'he dit jo. És que és boníssim, els bolos.
1: És el rei de les reunions familiars. Quan arriben cosins o amics a casa, qualsevol dia d'un aniversari, doncs que es reunit tot i juguem. I també el golf, no? També és ideal més paradet, però bueno, més tranquil, ideal per buscar una mica de calma, però alhora precisió, i és divertit, no?
0: Sí, aquí també et pots picar, no? Gestionant vent, força, no, és interessant també el golf.
1: Exacte, doncs bé, ara anem al que és el retorn de l'acció, no? Del resort, que aquest, el resort incorporava doncs, aquest minijoc també d'espasses, que tenia un minijoc doncs, d'anar avançant amb uns samurais, sí, que anaven venint amb onades, no?
0: Sí.
1: Doncs bé, per començar, tenim el bàsquet, que el bàsquet també era un pèl dinàmic, recuperat del títol d'avui, i doncs, ens permetrà doncs, fer triples, concurs d'esmaixades, partits de 2-2, 3-3, estarà bastant bé. El tir amb arc, on caldrà calcular la caiguda del vent, de la fletxa i tot plegat, i he estat mirant els controls de com es jugarà això, i és agafant els dos mandos, és a dir, una cada mà, un l'has de posar endavant, davant de la teva cara, l'altre hauràs de fer el gest d'estirar la corda de l'arc.
0: Mira.
1: I tocar amb el ditet el botonet de darrere. Clar, llavors aquí podràs fer...
0: Com si t'encegis una corda, eh?
1: Exactament,
0: com si fos
1: has de fer el mateix gest.
0: Que guai.
1: Inclourà els combats de boxa, i el voleibol, doncs també
0: el boxe també
1: esports,
0: molt guai,
1: esports més dinàmics, doncs també per suar la samarreta,
0: No, poc es parla d'això, però jugant al Wii Sports, al Wii Sports Resort, compte, eh?
1: Es fa esport.
0: I jo he vist gent que s'ha lesionat, eh?
1: Sí.
0: Dius, ostres, li he donat massa forra, m'he acabantat i m'he fet mal.
1: Baixa per jugar a la Wii, sí, hi ha casos reals. I per últim, en els retorns aquests més dinàmics, torna la moto d'aigua, que també estava en el Wii Sports Resort, i l'avioneta, doncs podrem tenir aquesta llibertat per explorar la illa, bé per aigua i explorar les platges, o bé l'avioneta, que des de dalt doncs podrem veure tot el panorama aeri de la illa. Jo crec que està molt guai.
0: No, sí, a més té aquest petit component, no?, de monobert, podríem dir.
1: Sí, ja l'avioneta estava molt bé perquè tenien unes rutes marcades i uns punts d'informació que si els arribaves agafat donava informació, doncs aquest volcà té no sé quants anys, o la illa...
0: Sí, és veritat.
1: Dades curioses, però bueno, que tu com a nen petit, quan ho veies, era molt divertit.
0: Home, i ara amb la potència de la Switch 2 entenc que això serà, bueno,
1: segur,
0: molt millor.
1: Segur, es notarà molt. Va, anem amb el que són les novetats. I són novetats que jo diria, bueno, que pel que fa a esports, una mica més boges o que no ens ho podíem esperar. Arriba a l'skate. Arriba a skate com a esport, skateboarding. S'estrena utilitzant, això sí, una nova funció dels controls de Nintendo Switch 2 que ens permeten poder posar els mandos sobre la taula i fer-ho servir a moda de ratolí.
0: Mira.
1: Com si fos a l'ordinador. Llavors, tindrà aquesta cosa... De, no sé si te'n recordes aquests petits skates que teníem de petit.
0: Els fingerboards.
1: Fingerboards.
0: Sí.
1: Que fèiem saltar amb els dits. Doncs d'alguna manera farem això amb els controls de la Switch.
0: Que
1: haurem de posar-los sobre la taula i fer els gestos de poder saltar. També ens arriben per fer lluita de polses. Sí, lluita de polses.
0: Lluita de polses, eh?
1: Esteu sentint bé. Un esport oficial on s'agafa el Joy-Con cap amunt i per intentar atrapar el polse del rival.
0: Aquest serà molt guai, eh?
1: Serà molt divertit, potser una mica absurd, però bueno, en aquestes reunions amb família i amics, és dels més divertits.
0: Total.
1: I ja per anar acabant, l'últim esport dels 12 serà saltar la comba, que és un esport que, mira, que mai havíem contemplat i també que per potser havia estat potser com a minijoc en algun Wii Party o en alguna coseta d'aquestes.
0: Potser, no ho sé.
1: Però com a esport de dir, mira, una disciplina que sigui saltar la comba i pots fer això, mai havíem tingut això. Aleshores, ha funcionat també com un minijoc de prescalfament abans de començar moltes vegades a algunes competicions.
0: Vale. Home, compte... Perquè saltar la corda és cansat, eh?
1: Sí.
0: I quan et facin fer saltets a casa, tots acabarem molt suats.
1: Sí, ens acabarem molt suats i potser el veí que viu a sota potser una mica enfadat si estem repicant a terra.
0: Això és veritat. Això és veritat. Si comencem a saltar, sí que el veí de baix dirà, ep, que estàs jugant a la Switch.
1: Sí.
0: Doncs convida'm.
1: I tant. I res, ja, per anar acabant, una proposta que a mi se m'ha passat pel cap i que això tenia la Wii, es podria incorporar a la Nintendo Switch 2, és el tema de la taula. No sé si te'n recordes que havia una taula per la Wii, que el Wii Sports ho va incorporar, que era també doncs, per fer running o alguns jocs més de caminar.
0: També me'n recordo que hi havia una de ioga i tot.
1: Sí, aquesta. Podies fer servir per fer ioga, per fer després running i tot plegat.
0: Que bo.
1: Llavors, donem aquí la idea, si la volen incloure més endavant per aquests tipus de jocs, estaria molt bé.
0: No, estaria super, super bé. serà un gran joc, segur, aquest Switch Sports Resort. Sergio, ho deixem per aquí perquè ens hem quedat sense temps. Gràcies per venir una setmana més aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i ens sentim molt i molt aviat.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
0: Gràcies. Vinga, adéu. Fins aviat.

I avui, per acabar el divendres, que ja sé que molts de vosaltres teniu ganes de festa, acabem amb Radio Fórmula, acabem amb algunes de les millors cançons del moment. Clar que sí. Roma.

Evidentment, perquè sóc un gran fan d'aquest artista canari que és tan i tan bo i que escolta que està d'estrena, que fa poquet va treure el seu disc El Baifo, i per tant la primera cançó que ha d'obrir aquest Radio Fórmula ha de

Doncs això és Capritxesso de Quevedo i escolta, quin tema, clar, clar que sí. Avui no sabeu si sabeu, no sé si sabeu què passa, però comença el Cabro Rock. I qui toca el Cabro Rock? Evidentment, Oques Grasses, i no ens podíem deixar aquest grup usonenc en aquest repàs de divendres.

0: vosaltres mireu el Cabro Rock a veure les oques grasses o no?
1: Jo us haig de reconèixer que sí que hi seré, que hi aniré aquí a Vic, aniré a Vic a veure oques grasses i tants altres grups com The Tyets, La Fúmiga, La Gossa Sorda, Joan Bauzà, un festival espectacular, clar que sí. Escolta, però sabeu que també està molt de moda, a part del Cabro Rock, la rumba està tornant i ho està fent amb molta força. I Piqueras és un dels grans abanderats de la

0: És tu disco de oro de Piqueras i la seva rumba ja tradicional. Escolta, el Piqueras està fent un referent d'aquest gènere que hem de tornar a posar de moda perquè és espectacular, clar que sí. Ara tornem a la música en català i tornem amb un temacle espectacular que va fer saltar la fama als Detallets. Anem, evidentment, a Mamaking.
1: Tu, Tete, em sembla que no tinc cordes. Hauríem de passar pel de calor un fly, tio, que a veure si puc fer

0: coses que se m'han fet.
1: Doncs una cançó espectacular dels detallets que a mi, precisament a mi, em porta aquest estiu post-pandèmia, el primer estiu després de la pandèmia, i em sembla espectacular. Uns records meravellosos d'aquells temps que ara queden molt enrere, però, escolta, que van ser fa 6 anys. És que queden enrere perquè van ser fa molts anys. Però va, ara sí, marxem a la llengua anglesa, que encara no l'havíem tocat, i anem amb un temacle espectacular que tots coneixeu. I això ha de ser amb David Guetta, clar que sí, Play Hard.

doncs, una altra cançó espectacular i que també ens porta aquestes nits d'estiu, que acaben en un bany a la platgeta després d'una bona festa, clar que sí. Però va, ara anem amb Bad Bunny, anem amb el gran artista del moment, anem amb una cançó, però, del seu àlbum anterior, de l'àlbum Un Verano Sin Ti, i anem amb Moscow Mule, clar que sí.

0: Sasha, de l'Argentina, anem amb una cançó de cúmbia, una cúmbia urbana, una cúmbia amb un toc actual, una cúmbia, en definitiva, del Reja. Anem amb Bésame.
1: Lira Music, Lira Música.
2: El Reja.

I què, a vosaltres us agrada la cúmbia o no us acaba de fer el pes? A mi, escolta, m'agrada bastant. Ara sí, tornem a Espanya, anem a Sevilla i anem amb JC Reyes. Anem amb el seu popular Loquita.

0: Doncs us ho estic dient. Això pot ser perfectament el tema de l'estiu. A mi m'agrada moltíssim. I els Flashy Ice Cream, que mai decepcionen, eh? Ara anem a l'Urban Nacional. Anem amb Line, un dels artistes emergents d'aquesta escena urbana espanyola que també està fent bé les coses. Que també estan fent les coses. Anem amb esta canción del seu nou àlbum.
1: Hoy te escribo esta

Doncs ara ens seguim quedant a l'Urban, però anem a un Urban més experimental, més diferent. Anem amb Rusowski i el seu ja molt popular Malibu.

doncs espectacular, Rusowski i el seu Malibu, que van ser una de les cançons de l'estiu passat, evidentment, va ser un dels grans temacles que ens van acompanyar en la temporada passada. A veure quines seran les que ens acompanyen en aquest estiu. Ara sí, per acabar aquesta radiofórmula, anem amb Noche Entera de la Vico, que és un temacle absolut.

0: más. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta.
1: Doncs fins aquí aquest Ràdio Fórmula, ho deixem per aquí. Gràcies. I ara sí, gràcies per tot, gràcies per escoltar-nos avui i per escoltar-nos sempre que ens escolteu. Gràcies per ser-hi i per la confiança. Fins aquí el refugi d'avui i ens retrobem la setmana vinent, com sempre, dilluns de 5 a 7, aquí a Ràdio Desvern. Gràcies i fins aviat, que vagi molt i molt bé aquest cap de setmana.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: 30 de juny, últim dia per presentar propostes per exposar el celler de Can Ginestar el 2027. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 12 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit, repassem la resta de titulars. Pablo Wessling presentarà a Sant Just la novel·la Amore, amb motiu de l'orgull LGTBIQ+. L'autor conversarà amb la periodista santjustenca Núria García. Sant Just reforça el seu compromís contra la segregació educativa. El municipi forma part dels 14 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats als centres educatius. Del Club Bàsquet Sant Just a l'ACB, Adrià Rodríguez fa el salt a la màxima categoria.

0: Les persones interessades a exposar el celler de Can Ginestar durant l'any 2027 ja poden presentar les seves propostes fins al 30 de juny del 2026, termini durant el qual romandrà oberta la convocatòria impulsada per l'Ajuntament de Sant Just. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un formulari específic tant en línia com de manera presencial. Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió d'exposicions serà l'encarregada d'avaluar les candidatures i determinar quins artistes o creadors formaran part de la programació expositiva de l'any vinent. El celler de Can Ginestar, situat al carrer Carles Mercader número 17, és un espai polivalent de la Casa de Cultura vinculat a la biblioteca, l'arxiu històric i els tallers d'arts plàstiques locals. L'equipament acull habitualment exposicions d'artistes locals i comarcals i és un dels principals espais municipals dedicats a la difusió artística.
1: Sant Just Notícies.
0: En cultura, la Biblioteca Joan Margarit acollirà el 16 de juny la presentació del llibre Amore, de l'escriptor Pablo Wessling, en un acte que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsol de Can Ginestar a partir de 6:45 de la tarda. La presentació s'emmarca en les activitats organitzades amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i comptarà amb la participació de la periodista santjustenca Núria García, que entrevistarà l'autor. L'obra és una comèdia romàntica contemporània que aborda les relacions amoroses entre persones del mateix sexe des de la quotidianitat. Amb aquesta proposta, Wessling busca allunyar-se dels drames i estereotips que sovint han caracteritzat la ficció vinculada al col·lectiu LGTBI. L'activitat és organitzada per la Biblioteca Joan Margarit amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i es desenvoluparà fins les 8 del vespre.
1: Sant Just Notícies.
0: Sant Just d'Esvern forma part dels 14 municipis de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals contra la segregació educativa. Una iniciativa impulsada amb el suport de la Diputació de Barcelona per promoure la igualtat d'oportunitats i afavorir una distribució més equilibrada de l'alumnat entre els centres educatius. El compromís es va reforçar durant la darrera reunió del seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar a Catalunya, en què van participar la Diputació de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Catalunya, el Departament d'Educació i Formació Professional i representants del món local. Durant la trobada es va posar en relleu el paper dels ajuntaments en la coordinació de polítiques educatives adaptades a la realitat de cada municipi. La Diputació dona suport als municipis adherits mitjançant l'impuls de les oficines municipals d'escolarització, la formació d'equips tècnics i el desenvolupament de campanyes informatives adreçades a les famílies. Entre els principals reptes de futur hi ha ampliar el nombre de municipis amb pactes locals, reforçar la coordinació amb la Generalitat i avançar cap a un model educatiu que contribueixi a reduir les desigualtats dins i fora les aules.
1: Sant Just Notícies.
0: El basquetbolista santjustenc Adrià Rodríguez ha assolit una de les fites més importants de la seva carrera esportiva en debutar oficialment a la Lliga ACB, la màxima categoria del bàsquet estatal. Rodríguez, que s'ha format al Club Bàsquet Sant Just, ha disputat el tram final de la temporada a la Lliga Professional amb el Club de Lleida, consolidant així una trajectòria ascendent basada en el treball i la constància. El debut del jove base a l'ACB no només va suposar un orgull personal i familiar, sinó també que va coincidir amb un moment clau pel seu equip. Rodríguez va disposar de minuts importants a la pista i va contribuir a trencar una ratxa negativa de derrotes del conjunt lleidatà. El jugador recorda el moment amb molta il·lusió.
2: Bueno, molt bé, molt content. La veritat, ara ja hem acabat la temporada, així que una mica desconnexió del bàsquet, però la veritat que molt content. Una mica, no sé, encara una mica en xoc. Potser no soc del tot realista amb el que he aconseguit, però bueno, intentant-ho gaudir al màxim. Me'n recordo que bueno, l'entrenador em va convocar pel partit i no sabia si anava a jugar-lo o no, però em va donar l'oportunitat i vaig intentar-la aprofitar al màxim. Bueno, al final un orgull, no? També va poder vindre la meva família i tot això, doncs al final em vaig sentir molt recolzat, no? Em vaig recordar potser a tots els companys que havia tingut abans. No sé, la veritat que va ser increïble, va ser un moment que mai oblidaré de la meva carrera esportiva. Va passar bastant ràpid, si et soc sincer, la veritat, però sí. va ser increïble perquè va sortir tot bé. Al final també l'equip portava una ratxa de derrotes bastant, que era bastant sòlida, i vam aconseguir com sortir d'aquella situació en la que estàvem, i va ser perfecte. Vaig debutar, vaig jugar bastants minuts, ho vaig fer bastant bé dintre el que cap, i res, vam guanyar el partit, que al final era l'important aquell dia.
0: La trajectòria d'Adrià Rodríguez va començar a forjar-se a les pistes del pavelló de Sant Just, on va fer els seus primers passos esportius. Coincidint amb el 70è aniversari de l'entitat local, el jugador recorda amb nostàlgia els seus inicis. Ha parlat d'uns inicis multiesportius. Abans de focalitzar-se en el bàsquet, va provar disciplines com l'atletisme i la natació. També destaca la importància de jugar amb amics de l'escola sense la pressió de la competició professional. I reivindica la humilitat i el treball diari que s'aprenen en entitats familiars com el Club Bàsquet Sant Just.
2: Sí, bueno, vaig començar molt petit, sincerament, perquè els meus pares em van apuntar a, bueno, diversos esports, així fer atletisme, natació, també bàsquet, i anar provant, i al final em vaig decantar per fer atletisme i bàsquet, i em van començar apuntant al club de Sant Just, i allà vaig començar la meva primera etapa com a jugador. I la veritat que guardo molt bons records, al final és on vaig començar a jugar. Jugar amb els meus amics, potser que anàvem a l'escola junts. No, sí, són records molt macos que tinc del club i sobretot de quan vaig estar allà. Al final també em quedava a prop de casa, anàvem allà, ho passàvem molt bé. Els caps de setmana de tant en quan teníem partits, així que ho recordo com, no sé, una època molt, molt xula. Bueno, el més important és que, bueno, quan ets tan petit, jo crec que el més important és passar-ho bé, no? Anar amb els amics, tindre ganes de jugar, intentar, si la competició és una mica com, queda com una mica segon pla, potser, però igualment no sé, al final, en aquestes edats, jo crec que s'ha de disfrutar el que estàs fent i és el que recordo més d'aquella època, potser.
0: Després de passar una etapa formant-se i entrenant intensament als Estats Units, el base santjustenc es planteja la pròxima temporada amb l'objectiu de consolidar-se a la Lliga Espanyola i assumir un rol més rellevant dins l'equip. A llarg termini, Rodríguez manté el somni d'arribar a representar la selecció estatal absoluta en grans competicions internacionals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern ja té la imatge oficial de la Festa Major 2026 després que el cartell dissenyat per Luis Alonso Collado, veí del municipi, hagi estat escollit guanyador del concurs convocat per triar la proposta gràfica d'enguany. El treball seleccionat s'ha imposat entre les 27 propostes presentades. El cartell serà la imatge identificativa de la Festa Major de Sant Just 2026, que se celebrarà del 29 de juliol al 6 d'agost, amb activitats adreçades a tots els públics. La programació completa de la festa es donarà a conèixer pròximament a través del llibret oficial de la Festa Major i del web municipal santjust.cat, on es podran consultar tots els actes previstos. La Vall de Sant Just acollirà el pròxim dissabte 20 de juny la cinquena edició de la Vall Festival, una iniciativa que va néixer el 2019 amb la voluntat de crear un espai on la música i la cultura dialoguin amb l'entorn natural. Després d'haver de suspendre l'anterior edició a causa de la pluja, els organitzadors de l'esdeveniment han decidit renovar completament la programació d'enguany de forma molt orgànica. L'edició d'aquest any comptarà amb 6 propostes artístiques repartides en 2 escenaris a la zona del Molí Fariner. L'escenari del Molí oferirà un format més recollit per les bandes, mentre que l'escenari del CUP, situat a la part de dalt cap a la Bonaigua, es destinarà a les propostes electròniques per tancar la jornada amb energia i ritme.
3: De fet, l'escenari del Molí crec que és una de les grans fórmules d'èxit que hem tingut perquè ha connectat des del primer moment amb el públic. És un espai que creiem que ja és com una mena d'escenari natural i funciona molt bé ja des de la primera edició. Llavors vam prescindir en aquesta de l'escenari més gran que teníem, que hi havia un escenari de muntatge, i deixem les propostes com més de banda per a la zona del Molí. I després hi haurà un escenari d'electrònica que queda la part més oberta de la zona del Molí, més a dalt, diguéssim, abocada cap a la Bonaigua, i és on hi haurà tota aquesta proposta, en la qual entre les actuacions dels artistes estarem els DJs residents del CUP i potser alguna sorpresa, posant música entre sessions també per dinamitzar una mica el festival i que mai pari la música. Així tothom podrà gaudir de totes les, bueno, de tots els esdeveniments musicals sense haver de limitar-se a veure en un o un altre i escollir.
0: Entre els artistes confirmats destaquen Kirebla, projecte en solitari del santjustenc Guillem Albaric, que obrirà el festival a les 6 de la tarda amb el seu univers electrònic íntim. També podrem escoltar D'Amor i de Mort, un duo d'electrònica pop experimental amb un directe de format performàtic i d'avantguarda. També tindrem a Galgolento, una veu personal de l'escena independent catalana que fusiona rhythm amb blues, indie i hip-hop. I la 126 i Balma, que són dues propostes que portaran el pop-rock, el punk i l'EDM a l'escenari principal. I també Meigles i Mia Flau, que seran les dues encarregades de cloure la nit amb sessions de música electrònica, des de l'Afro House fins al techno i al funk. A més de la programació musical, el festival comptarà amb un servei de barra i dues furgoteques, una especialitzada en entrepans ecològics de temporada i una pizzeria d'estil romà amb forn de llenya. Amb dues opcions oferiran alternatives veganes, vegetarianes i sense gluten. D'altra banda, s'està gestionant la presència del col·lectiu local d'artistes Meraki per oferir paradetes d'artesania local a la zona.
4: Doncs trobarem, com bé deies, la part de barra, que bueno, doncs ja el clàssic, no? Des de cerveses, aigües, refrescos així i tal. I després ja hi haurà dues food trucks, una que es diu La Salivera, que fa entrepans de temporada, proximitat i ecològic, que creiem que encaixa molt amb la nostra essència. I després una pizza estil romà, o sigui, una pizzeria estil romà en forn de llenya. I les dues tindran, doncs, opció vegetariana, vegana i sense gluten, perquè ningú es quedi fora. Sí, estem acabant de parlar amb el col·lectiu Meraki, d'aquí de Sant Just, que és el col·lectiu, bueno, o associació d'artistes i artesanes, i estem parlant per veure si poden posar, doncs, unes paradetes també de, doncs, d'aquestes artesanies locals que fa gent d'aquí.
0: Les entrades es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma d'ICE o el web oficial del festival. L'organització recomana la compra prèvia per garantir una millor previsió de públic i agilitzar l'accés al recinte el dia de l'esdeveniment. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ateneu de Sant Just i el Casal Popular La Sala organitzen el tercer mercat de segona mà i artesania demà 13 de juny a la plaça Camoapa, en una jornada que es desenvoluparà de les 10 del matí a 2:15 i que inclourà música en directe durant tot el matí. La iniciativa, que arriba a la seva tercera edició, reunirà persones dedicades a l'artesania i a la venda d'articles de segona mà amb l'objectiu de donar visibilitat a projectes que no disposen d'un establiment comercial propi. El mercat és organitzat conjuntament per les dues entitats i aposta per formes de consum alternatives i de proximitat. Enguany, l'activitat es trasllada a la plaça Camoapa després que l'espai utilitzat en edicions anteriors quedés petit per l'augment de participació. A més de les parades, els assistents hi trobaran servei de barra i ambientació musical en una proposta oberta a tota la ciutadania. Laia Flotats ha confirmat que liderarà novament la candidatura d'Endavant Sant Just a les pròximes eleccions municipals del 2027. La portaveu de la formació municipalista ho ha anunciat als micròfons de Ràdio Desvern, on també ha aprofitat per analitzar l'actualitat política local després del darrer ple municipal, centrat en l'aprovació inicial de les bases reguladores dels habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Flotats es mostra escèptica amb el nou reglament d'habitatge de lloguer assequible. Tot i que celebra la futura incorporació d'uns 150 pisos a la carretera Reial gràcies a la col·laboració público-privada, critica els requisits d'arrelament proposats per l'equip de govern. Diu que són massa curts. Actualment es demanen 3 anys d'empadronament o 5 anys de treball al municipi.
5: Nosaltres el comentari que tenim a fer respecte a aquest plec de bases és que es demana un arrelament, des del nostre punt de vista, molt curt. Per justificar l'arrelament a Sant Just es demanen 3 anys d'antiguitat d'empadronament o 5 anys d'antiguitat de treball a Sant Just. I des del nostre punt de vista això no garanteix que els fills del poble realment puguin accedir a aquests pisos. És a dir, hi hauran persones d'altres llocs que també podran accedir a aquests pisos. A veure, no ens sembla malament que vingui gent, cap problema. Escolta'm, tampoc no volem pas aquí que se'ns titlli de discursos que no són, val? Però, és clar, quan estem estrictament parlant dels fills del poble, estem parlant, doncs, això de nois i noies que porten tota la vida vivint a Sant Just, o uns quants anys vivint a Sant Just, que arriben als 18, 19, 20 anys, o 25, 30 ara ja, perquè, clar, el problema es va allargant, sí. No? I, clar, no poden accedir a l'habitatge a Sant Just, i a l'hora de poder-se beneficiar dels habitatges de protecció oficial, que en part es financien amb els impostos que paguem als veïns i veïnes de Sant Just, doncs, d'alguna manera no tenen aquesta preferència que potser... que aquests 3 anys no acaben de garantir aquesta preferència que entenem nosaltres.
0: Un altre dels temes destacats ha estat la seguretat local. Flotats ha defensat la moció presentada pel seu grup per millorar la vigilància de proximitat i introduir la figura del sereno nocturn, una proposta que va ser rebutjada pel ple. Segons l'oposició, hi ha una situació d'alarma per robatoris en certs barris i lamenta que el govern municipal de PSC i Comuns titlli la situació d'alarmista en lloc d'aplicar noves mesures de prevenció.
5: Hi ha una situació d'alarma. Quan t'arriba en una setmana, 10 dies, 6 missatges diferents de que han entrat a robar 3 vegades al mateix barri, amb el mateix mètode, la gent està alarmada i espera que els polítics fem coses. I nosaltres vam presentar una moció molt constructiva i ens va semblar increïble que la rebutgessin, especialment el PSC i els comuns, que són els responsables del govern municipal i els responsables de la seguretat ciutadana del nostre poble. No n'hi ha prou quan en un barri, en 10 dies, entren a robar 3 vegades de la mateixa manera. És evident que no n'hi ha prou. I sobretot perquè quan la gent, a més, t'està demanant. L'alarmisme no el generem nosaltres presentant una moció. L'alarmisme ja s'ha generat a la societat, ja existeix, i l'únic que fem és intentem canalitzar això, anem a fer propostes que es tirin endavant perquè la gent estigui més tranquil·la, es quedi tranquil·la de dir, vale, el meu ajuntament està tirant endavant noves accions per tal de que aquesta situació de perill, que serà més real o menys real, però existeix, la percepció de perill ha existit, val? Doncs es mitigui. La gent digui, vale, veig que l'ajuntament ha decidit emprendre noves accions i, per tant, això que ha passat ara ja no tornarà a passar.
0: Finalment, Flotats ha justificat l'abstenció d'Endavant Sant Just en les mocions de caire no competencial, com la de suport als docents o la de regulació d'immigrants de Vox, argumentant que el ple no s'ha de convertir en un mini-parlament. En clau educativa, ha instat l'Ajuntament a destinar partides del romanent pressupostari per finançar ventiladors a l'Institut de Sant Just davant les queixes d'algunes famílies per la calor a les aules. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern comptarà amb un nou espai d'esbarjo per gossos a les basses de Sant Pere, que se sumarà als ja existents al Parc de Can Sagrera, al Parc Plana Pedrosa i al Pont Reixat. Paral·lelament, l'àrea metropolitana de Barcelona executarà properament la remodelació integral de l'espai per gossos del Parc del Mil·lenari, que complementa l'oferta d'aquest tipus d'equipaments juntament amb els de la plaça de la Pau i l'Avinguda de la Generalitat. L'Ajuntament també manté les tasques de neteja, manteniment i desinfecció dels correcans i pipicans del municipi. Els treballs inclouen la retirada d'excrements no recollits, el buidatge de papereres, l'escombrat, l'eliminació de residus i els espais més freqüentats, un reforç de la neteja els diumenges i festius. A més, es duen a terme actuacions periòdiques per reparar desperfectes al paviment, renovar la sorra, regar els espais per evitar males olors i pols i desinfectar-los trimestralment. El consistori recorda que és obligatori recollir les femtes dels animals de companyia i dipositar-les a les papereres, també a les zones d'esbarjo per gossos. El Casal Popular La Sala ja ho té tot a punt per la celebració de la tercera edició de la seva Revetlla Popular de Sant Joan, que tindrà lloc el proper dimarts 23 de juny a la placeta Antoni Malaret i Amigó de Sant Just. Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat de recuperar l'esperit festiu al carrer i oferir un espai de trobada comunitari per tot el veïnat. L'esdeveniment s'iniciarà coincidint amb l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça. La proposta central és un sopar popular de caràcter intergeneracional. Segons ha explicat Maria Granados, membre de la sala, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el format es basa en la reserva prèvia de taules on cadascú porta el seu propi menjar per compartir amb el seu grup.
6: Aquesta és el tercer cop que la fem i bàsicament perquè ens ha funcionat molt bé des de l'inici. Vam començar-la a fer bàsicament perquè creiem que calia un espai al poble per celebrar la revetlla d'una manera popular perquè tothom la celebra al jardí de casa, no? I creiem que és un bon dia per celebrar-ho al carrer i a més celebrar-ho amb veïns, no només amb familiars o amics. I bàsicament volíem potenciar una mica això.
7: Val, perfecte, entesos. Al principi la fèieu davant del local, no?
6: Exacte, sí, el primer any. El que passa és que ens va quedar petit, també l'espai, perquè va venir molta gent i vam prioritzar fer-ho a la Malaret. També perquè volíem fer coincidir amb l'arribada de la Flama, que arriba a la Malaret. I d'aquesta manera quedava tot més aglutinat. A la gent que organitza la Flama també els hi anava bé que després hi hagués esdeveniments allà i a nosaltres també ens anava bé fer-ho conjuntament. La nostra intenció sempre és fer el màxim de coses amb el màxim d'entitats o organitzacions del poble.
0: L'èxit de la convocatòria és evident, amb més de 100 persones inscrites en només una setmana. La festa comptarà amb servei de bar, un grup de versions i punxadiscos i s'allargarà fins a les 3 de la matinada per assegurar una celebració completa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui a les 6 de la tarda se celebrarà la festa final de curs del Servei Local de Català al pati de les escoles. I avui a les 7 de la tarda hi haurà música en directe al Binomi, Casa de Menjars, a plaça del Parador número 3C, dins la programació de les terrasses musicals. I a 8:45 de la nit avui comença la segona edició del Summerfest, amb una pool party a la piscina exterior de la Bonaigua. I divendres 12, avui, a les 9 de la nit, se celebrarà la festa del Sagrat Cor de Jesús a la plaça Sagrat Cor, amb una ofrena de flors, consagració i sopar de germanor. A 9:45 de la nit, avui, hi ha música en directe a la Chocolate Box, al carrer Rosa de Luxemburg, número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a la programació del cap de setmana. Dissabte 13 de juny a les 9 del matí, en motiu del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, al local de Dona i Empresa s'oferiran revisions cutànies gratuïtes. I a partir de les 10 del matí i al llarg de tot el matí se celebrarà el tercer mercat de segona mà i artesania organitzat per l'Ateneu de Sant Just i el Casal Popular La Sala. Enguany tindrà lloc a la plaça Camoapa. I dissabte 5:45 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. Dissabte a les 7 de la tarda, el fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales a la plaça de la Pau. I per acabar amb la programació de la Setmana Sant Just, dissabte 13 de juny a les 8 del vespre, hi haurà música en directe a la Trinis Café Bistró, a la plaça Maragall, número 4, dins la programació de les terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer resum del més destacat en titulars. 30 de juny, últim dia per presentar propostes per exposar el celler de Can Ginestar durant el 2027. Pablo Wessling presentarà a Sant Just la novel·la Amore, amb motiu de l'orgull LGTBIQ+. L'autor conversarà amb la periodista santjustenca Núria García en un acte organitzat per la Biblioteca Joan Margarit a Can Ginestar. Sant Just reforça el seu compromís contra la segregació educativa. El municipi forma part dels 14 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que despleguen pactes locals per afavorir l'equitat i la igualtat d'oportunitats als centres educatius. Del Club Bàsquet Sant Just a l'ACB, Adrià Rodríguez fa el salt a la màxima categoria.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 12 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Si tú el vols...
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
2: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

Hola, som el grup Marc, mestres àvies recuperadores de contes. Formem part de l'associació de mestres Rosa Sensat i avui hem vingut a explicar-vos contes. Esperem que us agradin.

0: rondalla va, rondalla ve, no us cregueu res del que us diré.
1: La Margarideta, popular catalana. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Se l'estimaven molt, era una família molt ben avinguda, el rei estava molt content amb les seves filles i les filles estaven enamorades del seu pare. Però vet aquí que un dia el rei li va semblar que sí que se l'estimaven les filles, però volia saber una mica més. I com m'estimaven? I no sabia com fer-ho i se li va acudir que els hi preguntaria. Un dia va cridar la filla gran i li va dir: escolta'm, tu m'estimes, oi? Ai, pare, quines tonteries que dius. És clar que t'estimo, ja ho saps. Però mira, a mi m'agradaria que em diguessis com m'estimes. Ai, mira, escolta'm, jo t'estimo com el pa. I el rei va estar molt content i va dir: si m'estimes com el pa, vine ençà. Al cap d'uns dies li va voler preguntar una cosa semblant a la filla mitjana. I la filla mitjana també li va dir: però pare, si ja ho saps que t'estimem, què dius ara? No, no, però tu m'estimes com què? I la noia va dir: pare, jo t'estimo com el vi. El rei va estar molt satisfet i li va dir: si m'estimes com el vi, vine aquí. I li volia fer la mateixa pregunta a la filla petita, que com sempre a les famílies la petita era la preferida. I la va cridar: escolta'm, Margarideta, perquè la filla petita es deia Margarideta, tu com m'estimes? Ai, pare, i feia broma, quines preguntes em fas? Sí, ja ho saps, pare. No, però digue'm com m'estimes. Mira, pare, jo t'estimo com la sal. El rei, quan va sentir això, es va enfurismar, es va posar nerviós i vermell i va dir: si m'estimes com la sal, marxa d'aquest hostal. I la va treure de casa. La Margarideta es va quedar sorpresa, no s'ho esperava de cap manera, però què li ha passat al pare, però què és això? Però li va dir tan seriós i tan fort que no hi havia dubte, havia de marxar de casa. Ella anava vestida molt elegant, de princesa, amb els seus cabells pentinats, el seu vestit brodat d'or. Així no puc anar pel món a buscar feina. I se'n va anar a l'estable i va buscar uns vestits espellaringats que hi havia per allà de quan netejaven, i en va trobar un que li anava a la mida, se'l va posar, va buscar un mocador pel cap per amagar-se els seus cabells daurats i un gorro que encara la tapés una mica més. Després, a poc a poc i molt trista, va marxar de casa. Va agafar un serronet i va posar una mica de pa, una mica de formatge, una mica de llangonissa i se'n va anar a Corramont. Va caminar, caminar, caminar una bona estona, quasi tot el dia. Estava cansada i de sobte es troba una casa gran, molt gran, que semblava molt important, amb molt bestiar i plantes a l'entrada. Hi havia la mestressa que estava acabant de regar una mica les plantes. I entra i diu: bona dona, no tindríeu pas una feina per mi? La mestressa se la mira i li diu: ah, mira, doncs vens en bon moment, perquè no tinc ningú per portar les oques a pasturar. Ah, doncs molt bé, es va quedar a dormir aquella casa, l'endemà al matí ben d'hora, va portar les oques al camp que li van dir. Però resulta que en allà aquell prat hi havia un llac petit al mig amb una aigua tan neta que semblava un mirall. Quan van estar allà, les oques es van repartir pel camp, com fèiem sempre, allà al prat, amb herba, i la Margarideta es va treure el gorro, es va treure el mocador del cap i va agafar una pinta d'or que s'havia posat a la butxaca per poder-se pentinar els seus cabells tan llargs i tan bonics. Com que l'aigua li feia de mirall, es va posar de cara a l'aigua i es va començar a pentinar els seus llargs cabells daurats. Les oques, quan ho van veure, es van quedar embadalides i se'n van anar totes al voltant de la princesa. I l'anaven mirant com es pentinava, com es pentinava, i van estar quasi tot el dia fent això. A l'hora de marxar, corrents, corrents, la princesa es va posar el mocador al cap, es va posar el gorro a sobre i se'n van anar cap a casa. Arriben a casa i la mestressa els hi diu a les oques: oques, Heu ben menjat herba avui, que us han acompanyat. I les oques li diuen, oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama. I la dona diu, què dieu? Oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama. La mestressa no entenia res, però va pensar. Bueno, se'n van anar a dormir. L'endemà van marxar i va passar el mateix. La princesa vinga a pentinar-se i les oques vinga a mirar-les embadalides. Tornen a casa i la mestressa li pregunta «Què, oques, heu menjat?» I les oques «Oc, oc, oc, d'herba no n'hem menjada, però hem vist molt bella dama». La mestressa es va enfurismar, va dir «Què és això?» i volia treure aquella noia de casa. Però va passar que el seu fill havia vist la Margarideta i se n'havia agradat i no volia que marxés de casa. Llavors va anar i li va dir a la seva mare, «Ai, mare, que malament em trobo, tinc molt mal de panxa, molt mal de panxa, em trobo molt malament, no sé si el berenar se m'ha posat malament, no ho entenc, però em trobo molt malament, m'aniria bé unes herbes». I la mestressa diu, «És veritat, unes herbes curen el mal de panxa, ara les preparo i te les pujo». «Ah, però l'hereu va dir, no, no, mare, que me les pugi la Margarideta». «Ai, ves, perquè te les ha de pujar la Margarideta, mare, mare, que me les pugi la Margarideta, que tu tens molta feina». I la mare va pensar, doncs, que els hi pugi la Margarideta. I l'hereu se'n va anar al llit i va esperar la Margarideta. Quan puja la Margarideta, se la comença a mirar, mirar, mirar, i va veure que allà hi havia alguna cosa que no quedava molt clara. Li va preguntar, «Escolta, Margarideta, tu qui ets?» «No, jo sóc una pastora». «Tu vols dir?» «Sí, sí, mira, a casa som 6 germans i els pares no tenien diners per poder-nos donar menjar a tots i ens han dit que anéssim pel món a buscar feina i els meus altres germans estan fent el mateix que jo. Vols dir que això que em dius és veritat?» «Ho veig molt estrany. Mira les teves mans. Les veig molt fines. Una pagesa no té les mans tan fines. Oh, és que és la meva pell, és herència de la família». «No ho sé. I escolta'm, aquest vestit tan espallaringat que portes, per sota, sembla que es vegi un vestit com brodat d'or. Margarideta, digue'm qui ets». I la Margarideta es va veure descoberta i va dir la veritat. Es va treure el vestit, es va treure el mocador del cap i el noi encara va quedar més meravellat del que era abans. Però també es dirà una cosa, la Margarideta també se n'havia enamorat del noi. L'havia vist molt bona persona, molt amable, i mira, també se'n va enamorar. I l'hereu diu, «Margarideta, et vols casar amb mi? Va, casem-nos. Ara li direm a la mare». Van baixar i li van dir la mare. La mare primer no li venia gens de gust perquè pensava que aquella noia era una noia pobra. Però quan va veure-la i va saber que era princesa, no hi va posar cap obstacle. Ràpidament va dir, «Preparem el casament». Van preparar el casament, van arreglar el palau, van posar tot, van convidar tota la gent més rica de la contrada i més important. I també van convidar el rei, perquè sabien que al rei li agradava molt anar a festes. El van convidar i van preparar. «Demà passat farem el casament». Doncs molt bé. Tothom a palau netejant, netejant, una feinada. I la Margarida, quan se'n va enterar que el seu pare aniria al casament, va posar com a condició que ella volia preparar el dinar. I van dir, «Dona, però tu ets la que et cases, com has de preparar el dinar del dia del teu casament? Això és cosa meva, jo ja m'espavilaré». «Bé, doncs si tu ho vols». I la Margarida se'n va anar a la cuina amb tots els cuiners, va preparar, dir que hi havíem de posar. Van fer un dinar exquisit. Hi havien macarrons, pollastre rostit amb prunes i panses com les de Nadal. I van posar llom arrebossat, i van posar xocolata desfeta, i van posar vi, cava, tot el que tenien. Era un dinar excel·lent. Va arribar l'hora del casament, es van anar a casar amb tots els convidats, i és clar, després de casar, havien d'anar a dinar. Van anar a dinar, quina taula parada si la veiéssiu, preciosa, llarga, amb canelobres, amb copes de colors, amb plats lluents, amb coberts també molt lluents, tot perfecte. Van començar a servir el dinar i van dinar. i el dinar era molt bo, però el rei no deia res. I al cap d'una estona, la Margarida, que va veure que el seu pare no l'havia reconegut, va anar i li va dir: «Majestat, us ha agradat el dinar d'avui?» I el rei va dir: «Podia ser un dinar excel·lent, però llàstima que ha fallat una cosa. S'han descuidat de posar-hi la sal. Mira, hagués preferit encara millor menjar sense vi i menjar sense pa que menjar sense sal.» Llavors la Margarida es va acostar més i li va dir: «Pare, que em reconeixeu?» «Ai, Margarida, filla meva, Margarida, quina raó tenies, perdona, perdona, que malament ho vaig fer, perdona'm, perdona'm.» I la Margarida va dir: «Pare, no se'n parli més.» I des de llavors, la Margarida va tornar a casa al palau amb el seu marit i van ser molt feliços i van menjar nissos. I conte contat, ja està acabat. Ah, però també us volia dir una altra cosa. Dalt de la muntanya hi ha un sabater que fa les sabates totes de paper. En fa unes de cansalada, passa un gat i li pega mossegada. I vet aquí la rondalla acabada.

0: El soldat, rondalla popular catalana. Vet aquí que en aquell temps que de la palla en feien fems, hi havia un soldat que va estar molt temps a la guerra i quan la guerra es va acabar va tornar-se'n cap a casa seva. Pel camí se li va fent de nit i va trucar en una casa per veure si li donaven posada. A la casa només hi havia la mestressa. L'amo havia sortit de viatge. La dona va donar acolliment al soldat i el feu anar a dormir a la pallissa. Quan ja feia estona que el soldat era a la pallissa, va sentir tot un soroll. Ell que sí, que mira pel pany per tal de veure què passava, i va veure com la mestressa i un frare, asseguts al vol de la taula, es feien un gran tip de botifarres, pollastres, capons i tota mena de bons menjars. El soldat tot s'hi delia, amb la gana que tenia el pobre. Però com que era foraster i desconegut, encara gràcies que li haguessin donat posada. Quan vet aquí que, tot d'una, es va sentir que trucaven a la porta. Pom, pom, pom, pom. La mestressa i el frare tots es van esborronar. De seguida la mestressa va obrir la pastera, va fer-hi amagar el frare. Aleshores els tràfecs eren per on amagar el menjar i ella que sí que obre el forn i ho amaga tot a dintre. De seguida va obrir la porta i va entrar el seu marit, que a mig camí havia canviat de pensament i se n'havia tornat cap a casa. La mestressa, tota malhumorada, ni sabia què dir-li. El soldat, que era molt llest, va pensar, aquesta és la meva. I esclatà en uns grans gemecs. Ah, ah, ah. L'amo va preguntar a la mestressa què eren aquells gemecs i la seva dona li va contestar que devia ser un soldat que havien allotjat i que dormia a la pallissa. L'amo li va dir, què hi deu fer, pobre minyó, tot sol a la pallissa i a les fosques? Millor serà que vingui aquí amb nosaltres i que escalfi vora de la llar. I de seguida l'amo anà a cercar el soldat, el feu acostar a la llar, el cuidar una miqueta, quin fred deveu tenir, podeu dormir a dins de casa nostra. I què, oi, pobre, pobre, anant pel món deu haver passat molta gana, molta son i molt de fred amb tantes lluites com heu de sostenir. Home, us diré, va dir el soldat, de fred i de son sí que n'he patit. Ara, com a gana, no me la passo del tot malament, perquè tinc un llibre que li faig fer tot el que vull. Quan tinc gana, no he de fer sinó de demanar-li una bona vianda i de seguida me la porta. Així deveu tenir un llibre de virtut. Sí que teniu una bona eina i una bona sort. Si jo el tenia, ja us asseguro que em faria uns bons tips. El murri del soldat es va treure de la butxaca un llibret a mig esgavellat. Eren les ordinacions de l'ofici de soldat i el va ensenyar a l'amo. Però com que aquest no sabia llegir, li va semblar que sí que era un llibre de virtut i es va posar tot cofoi en veure'l. El murri del soldat va dir a l'amo, bé, què us menjaríeu ara? No us agradaria un bon plat de botifarres? Doncs ja les farem portar pel llibre. On les hi podríem fer dur? Potser dins del forn. Apa, doncs, provem-ho. Llibretet, llibretet, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir un plat de botifarres de dintre el forn ben aviat. Apa, ja les hi podeu anar a buscar. Les hi trobareu. L'amo digui a la mestressa que anés al forn a veure què hi havia. La mestressa, tota furiosa, no hi volia pas anar. Però no li va quedar més remei que dissimular i treure el plat de botifarres. L'amo no s'hi veia de content. Entre ell i el soldat es van ben atipar de botifarres fins que no deixaren res en la plata ben neta. Tips de botifarra, el soldat li va dir a l'amo. Bé, nostre amo, ja ho acabà la gana? Un pollastre rostit no us el menjaríeu? Ja ho crec. Doncs direm el llibret que el porti. Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir un pollastret de dintre el forn ben aviat. Ja podeu dir a la mestressa que el vagi a cercar. I la mestressa, tota reganyosa, va obrir el forn i va treure el pollastre. Amb quatre queixalades l'amo i el soldat se'l van menjar i per bé que van quedar molt tips, els restava encara una mica de budell buit. El soldat li va dir a l'amo, em sembla que un caponet encara ens el menjaria. Ja està dit, va dir l'amo. Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir del capó de dintre el forn ben aviat. L'amo va manar a la mestressa que anés al forn a secar capó i en un moment se'l van menjar. I aleshores sí que van restar tips a rebentar. El murri del soldat li va dir a l'amo: «I no us agradaria conèixer el cuiner?» «Sí que m'agradaria. Doncs ja el farem sortir». «D'on? D'on? Potser de dintre de la pastera. Vejam». «Llibret, llibret, per la virtut que Déu t'ha dat, fer sortir el cuiner de dintre la pastera ben aviat». Quan el frare va sentir això, ell cobra la pastera i: «Cames, ajudeu-me». I qui no corre sinó ell, perquè l'amo no el pogués atrapar. El soldat va preguntar a l'amo: «Heu vist si ha sortit?» «Sí que l'he vist. Oh, i semblava que anava vestit de frare». La mestressa patava de dents. «Però què és cas? Si hagués descobert el soldat, encara hi hauria sortit perdent. El soldat l'hauria descobert a ella. No tenia més remei que callar i mossegar-se els llavis». L'amo no va comprendre res del joc i estava ben cregut que tot s'havia produït per efecte de la virtut del llibre. Molt entusiasmat, no parava de dir al soldat que li vengués. El soldat feia el desmenjat i feia veure que no ho volia, però l'amo no parava de pregar-lo fins que el soldat va fer veure que es deixava convèncer i li va vendre aquell rònec llibret per tota una bossa plena d'unces d'or. A l'amo no li recà ni gota de donar-les-hi, que feu pensament de posar hostal ben cregut que li bastaria el llibre per al moment unes grans taulades de viandes cuites i guisades, dels millors i més sabrosos, i que en aquests 4 dies es faria riquíssim. I tots van quedar d'allò més contents, i segur que si no són morts és perquè ara són vius. I si aquesta rondalla us agrada, mengeu-se la fregida. I si fregida no us agrada, mengeu-se la guisada. I si tampoc no us agrada, mengeu-se la pelada. Aneu a Montserrat a cercar el gató vell i us el fregueu ben bé per la pell.
1: Vet aquí una vegada.

0: me li van dir: benvingut sigui, però ja li donarem feina ja si es vol guanyar la voluntat de la gent. Ui, i això? Va preguntar l'home tot angoniós. Oh, és que de senyor rector com el tenien no en corren pas, eh? Allò sí que era un rector. El rector nou de mica en mica va parar pis i es van portar una germana de majordoma i allò que s'ha de menester, un paleta per tapar un clot, un fuster per penjar un quadre, i tothom li deia el mateix. Ja es pot escarrassar, ja. Que abans la gent no li tindrà una mica de llei, ha de passar molt de temps, eh? L'altre senyor rector sí que era un gran home. I la majordoma anava al forn o a la tenda i també: ah, vostè és la germana del rectoret. Ai, pobre home, ja el planyem, ja. L'altre sí que era una joia. En arribar el diumenge, durant l'ofici, des del peu de l'altar, el rector es va dirigir als feligresos. Quan la gent sortia de l'ofici, hauríeu sentit que deien: sembla una bona persona, eh? I no parla pas malament, però tant és que digui santa com salva. Com l'altre? Mai més. I un altre hi afegia: el sermonet estava bé, però clar, no arriba a la sola de la sabata de l'altre rector. I encara n'hi havia un de més enllà que deia: fa el que pot per aparentar amabilitat, eh? Però, com l'altre... És a dir, semblava que el poble s'havia conjurat per cantar les excel·lències del rector vell i s'havia tancat en banda per no trobar-li cap gràcia al rector nou. Ell i sa germana van passar 8 dies més anant aguantant el xàfec de lloances per al rector vell, però ben decidit, en arribar el diumenge, acabar l'ofici, ell que puja la trona i els diu: gent que sou a l'església, em sentiu, vull parlar-vos. Per tant, us agrairé que aquesta nit vingueu a la rectoria, soparem tots plegats. Els que no tingueu aquí els marits o les mullers els hi dieu el mateix. I jo us explicaré una cosa i desitjo que tothom l'escolti. Un rumrum de sorpresa va acollir les paraules del rector i homes i dones no se'n sabien estar de parlar-ne en sortir de l'església. I allà sí que es van desfogar les llengües. Què de voler? Potser es pensa que ens mamem el dit. Ah, ja pot dir, ja, que no es torçarà pas. Ah, fos com l'altre. En ser a boca de tard, els que passaven per davant de la rectoria van començar a sentir una oloreta. S'acostava l'hora de sopar i, fent temps, els convidats s'anaven seient a la plaça, no gaire lluny de la rectoria, i fins allà arribava l'olor de l'estofat o d'alguna altra cosa, però bona. Què ens deu voler dir? Feia un. Vés a saber. Ui, el cas és que sembla que, com a mínim, avui soparem bé, eh? Doncs anem-hi. I els 10 o 12 que van anar a la rectoria van ser amablement rebuts pel rector, el qual, en saber que no em mancava cap, ja va dir: seguem. Tot sopant parlarem i tot parlant ens entendrem. A veure on anirem a parar, comentava l'un a l'altre. Si no us digués per què us he cridat, no us sabríeu. Oh, i tant. Doncs ara us ho diré. Com que han arribat a les meves oïdes les grans virtuts que reunia el meu antecessor, he decidit reclamar-li alguna d'aquestes virtuts per ser-vos útil. I a través d'ell, que era un sant, he obtingut la gràcia de fer ploure. Això és el que us volia dir. Caram! Senyor rector! Aquesta sí que és bona! Oh, i tant! Tots contents. Sí, senyor, jo entenc que la pagesia, sense tenir aigua, li manca el millor. I per això li he demanat el do. I me l'ha concedit. Amb això només m'heu de dir que plogui demà. I l'endemà ja teniu pluja. Home, bé, tant com demà... Bueno, qui diu demà, diu un altre dia. No teniu més que posar-vos d'acord i m'ho demaneu, això sí. Ha de ser de comú acord amb tot el poble. Si no, no hi ha pluja. Ah, molt bé, anaven dient tots. I van marxar contents. I no s'ho podien acabar de creure. Allò de que mai més haurien de patir set, la majordoma no sentia dir a partir d'aquell dia sinó paraules de lloança del seu germà. A partir d'aquell moment tot era aquell rectoret jove tan maco que sabia tant. I com que aquell era un poble perjudicat per la secada, va venir un moment que les plantes van començar a haver de menester l'aigua. I llavors van anar al rector perquè fes ploure. I esteu tots d'acord? va preguntar el rector. Home, no hi pot haver ningú que no n'hi estigui. En tanta secada... Ah, doncs mira, demà ho preguntaré, que és diumenge, i si tothom hi està d'acord, aigua avall. I l'endemà l'ofici els diu, estimats germans, ja que m'heu dit que l'aigua és molt convenient, si tots ho voleu així, demà faré ploure. Precisament demà, salta un. A mi no em va bé, que haig d'anar a fira. Bé, doncs, dimarts. Dimarts, diu un altre, això sí que no. Dimarts tinc llogada una colla d'homes per portar llenya al bosc. D'acord. Dimecres, salta una dona. Senyor rector, faci ploure dijous, que dimecres tinc pensat de fer bugada, no vindrà d'un dia. Dijous no, va dir un altre. És mercat a la vila i haig d'anar-hi. Per què dijous? Això sí que no. Divendres, dissabte, diumenge. I en tan poca gent com eren, tots es posaven taps. En veure això, el senyor rector va dir, prou. I ja ho fem masses balot. Esperarem que us vingui bé tots. I jo ja us ho vaig dir. Contra la voluntat d'una sola persona, el meu poder no hi arriba. De manera que quan tots estigueu d'acord, ja m'avisareu. I encara és hora que no han arribat a un acord. Ara, això sí, estan molt satisfets el senyor rector perquè és un dels pocs que saben fer ploure.
1: Vet aquí una vegada.

0: però abans ens...
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

0: Benvinguts, benvingudes, oients de Ràdio d'Esvern. Això és una altra edició de Just Sardanes, el programa de sardanes més instructiu dels que es fan i es desfan. Avui farem un programa molt especial. Ens visita el Joaquim Rabasseda i Mates, que ha estat el comissari de l'any Juli Garreta, que es va celebrar entre el març de l'any passat, 2025, i el març d'enguany, és a dir, de març a març. Ha estat un any ple d'actes i concerts commemoratius del 150è aniversari del naixement d'en Juli Garreta i Arboix, i també del centenari de la seva mort. En Juli Garreta i Arboix va néixer a Sant Feliu de Guíxols el 12 de març de 1875 i ens va deixar el 2 de desembre de 1925. En realitat, doncs, va viure 50 anys i va ser una vida prolífica com a músic i compositor. Precisament, l'acte inaugural de l'any Garreta va ser el 12 de març del 2025, precisament la mateixa data de naixement, però 150 anys més tard, al Palau de la Música de Catalunya. Joaquim, benvingut al programa. Gràcies per acceptar la nostra invitació.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molt de gust de trobar-me en el programa.
0: Amb el Joaquim Rabasseda repassarem l'esdevenir de l'any Juli Garreta. El què i el com es va donar a conèixer la dimensió real del mite i es va posar en valor i difondre la seva obra. Abans de res, Joaquim, et vull donar la benvinguda musical. I programarem una peça, en realitat un fragment, perquè és una peça llarga, que no t'he dit quina és, els oients ho han de creure, i que tu m'endevinaràs, n'estic segur. És a dir que, aviam si és veritat, afina l'oïda i sentim aquesta peça i em diràs quina és.

0: Joaquim, què? Ho veus?
1: I tant, les inversions sinfòniques, el tercer moviment.
0: Molt bé, molt bé. Sabia que no podia fallar, però no perquè ho hagi impactat abans, eh? Saps,
1: no,
0: qui,
1: no.
0: Saps qui m'ha informat d'aquest tema?
1: Qui?
0: Doncs l'Anna Costal.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que és
1: bé.
0: Molt amiga meva, és una col·lega teva, professora de l'ESMUC, i amiga entenca també. I la vam entrevistar a un dels primers programes aquí, parlant, naturalment, del Pep Ventura.
1: El Pep Ventura.
0: Molt bé, deixa'm dir que hem la versió que hem escoltat, perquè durava 9 minuts, l'hem retallat una mica només per entrar i donar-te la benvinguda, intercalar-la dins del programa, és de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció de Miguel Ortega, que... Sí. Ara et preguntaré una cosa que no sé si és veritat. La documentació que he consultat diu que es va estrenar el 1907, però malgrat això, aquesta obra va romandre inèdita durant més de 100 anys. I, segons sembla, aquesta que hem escoltat és el primer enregistrament que es va fer d'aquesta obra. Potser no és veritat.
1: Sí, és força exacte això. A veure, és una obra que és la primera simfònica que estrena Juli Garreta a l'any 7, estrena al Teatre Principal de Barcelona, amb un concert, és una obra llarga, dura gairebé una hora.
0: Doncs l'enregistrament que he trobat eren 9 minuts, però devia ser només
1: aquest moviment.
0: Aquest moviment, el tercer moviment.
1: I segurament ell hi va estar treballant durant gairebé 10 anys, perquè Garreta treballava molt les seves obres. Fins al punt que el segon estrena simfònica que fa és l'any 18, per tant, durant 10 anys no estrena res més simfònic. I és una obra que entre el 7 i l'any 21... Sí que es va fer unes quantes vegades, es va fer Figueres, es va tornar a repetir el Palau de la Música l'any 21, es va fer Girona un parell de cops, després desapareix completament. Fins i tot l'any 40 va haver-hi un dels músics que el coneixia que la va copiar de nou perquè es considerava que s'havia perdut la partitura. I de fet la partitura no es conserva. La partitura l'hem reconstruït a partir dels papers dels instrumentistes, perquè és dels poques partitures que està il·localitzada. Fins que fa uns mesos vaig comprovar a l'arxiu de l'Orquestra Municipal, bueno, de l'Orquestra Nacional de Catalunya, que en aquell moment havia estat municipal, etc., tenia una fotocòpia dels anys 80. Per tant, aquesta partitura apareixerà algun dia d'aquests,
0: sí.
1: I és una obra que certament és el primer enregistrament. En va haver-hi un d'anterior, de l'últim moviment només, és un enregistrament de l'Orquestra de Cambra de Girona dirigida per Lluís Albert, però certament és el primer enregistrament que es fa i aquest any ha sonat unes quantes vegades. És una obra que des de que es va editar l'any 2007 s'enregistra, ha circulat.
0: Molt bé, em va dir l'Anna Costal, que era una de les teves preferides del Garreta, i que l'havies estudiat a fons.
1: Sí, perquè és això, van començar l'edició de les obres de Juli Garreta amb aquesta obra conjuntament amb en Joan Gai, també musicòleg i amic, que treballem habitualment, i és que és una obra que lliga molt amb els inicis de tota la feina més institucional de Juli Garreta, perquè és la primera que podem editar. No com ens agradaria treballar amb un màxim de profunditat, perquè és clar, això no tenim. Tenim un país que no dedica necessàriament la riquesa a totes les accions culturals i això fa que bueno, és un per sortir del pas, vull dir, bueno, són treballs molt millorables.
0: Ho anem intentant, no, Joaquim?
1: Entre tots ho fem.
0: Molt bé. Doncs, com faig habitualment, a mi m'agrada presentar als nostres convidats una mica breument la seva trajectòria professional amb grans titulars, que és el que faré ara. I tu, ja si hi ha alguna incorrecció, ja me la revisaràs. Doncs en Joaquim Rabasseda i Matas és destacat musicòleg i compositor, professor de percepció auditiva, història de la música i anàlisi musical de l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC. Va ser cap de departament de musicologia a l'ESMUC entre els anys 2013 i 2020. Des del 2020 i encara actualment és cap de recerca en qualitat i innovació de l'ESMUC. I entre temàtiques que ha anat investigant, el seu interès més principal, és sobre el patrimoni musical català, especialment noms, músics del segle XIX-XX, entre els quals, naturalment, destaca en Juli Garreta i Arboix. I com hem dit, doncs, suposo que per aquest motiu i per altres, vas estar designat com a comissari de l'any Garreta per dirigir els actes que s'han esdevingut o que s'han desenvolupat durant aquest any. Tens algun comentari?
1: No, no,
0: Quedes...
1: no, no,
0: És un retrat.
1: és un retrat que pel tema d'avui va més que
0: Molt bé,
1: evident,
0: sí, és clar, ho
1: perfectament.
0: podíem explicar tot perquè ets un home
1: No, no, no
0: molt
1: cal.
0: prolífic en temes de recerca musical. Bé, doncs entrem a l'entrevista i per això et demanaria primer el retrat del personatge. Diguem breument qui va ser en Juli Garreta i Arboix.
1: Mira, possiblement la millor manera de resumir qui va ser Juli Garreta és en dues paraules. Va ser músic i va ser, dintre de la música, sobretot compositor. És a dir, és una persona que no va deixar mai la interpretació musical. El primer concert que va fer amb 9 anys, el seu pare tocava i dirigia l'orquestra de Sant Feliu de Guíxols, i això va propiciar que amb 9 anys ja fes un concert en un ball i que fes una primera actuació. Va estar sempre tocant, també quan té una etapa de formació a l'ofici del rellotger a Vilanova, continua tocant, per tant, va estar actiu, i fins i tot setmanes abans de morir està en actiu. Per tant, va tocar en els aplecs, toca al cinema, que es veu que no li agradava gaire, toca davant del mar, en els banys de Sant Elm, això ja li agradava bastant més. S'ha dedicat a tocar el violí.
0: Ah, molt
1: I
0: bé,
1: el
0: això no ho
1: piano.
0: sabia.
1: És a dir, que ell era violinista i també tocava el piano, no tocava cap instrument de la cobla, això és un detall important, hi ha informacions errònies, perquè el que tocava era el pare, i aquí ha portat algunes confusions. Per tant, ell era violinista i sobretot tocava el piano això, amb balls, amb música d'ambient. Ara, el que característica, sobretot, la seva principal vocació és la composició, perquè de ben jovenet qui ja vol escriure música. Tenim obres de l'any 91. De l'any 91, aquesta és la que tenim datada segur, ja fa una instrumentació per orquestra
0: 1891, eh?
1: 1891, sí,
0: No ens
1: perdó, fa 2000
0: confonguem.
1: anys, sí,
0: Sí,
1: sempre,
0: perquè
1: el
0: estem...
1: 1891, que fa com un ballable, un ballable a partir d'una sarsuela que s'acaba d'estrenar a Madrid, i aquesta hi posa la data. Hi posa la data i és una peça que ja instrumenta ell, ja la regla, és la primera composició. És a dir, Garreta l'any 91, és que té 16-17 anys,
0: Sí.
1: és a dir que no és gran, no? I a partir d'aquí anem veient com va produint composició. Es coneix sobretot les sardanes. La composició de sardanes, que ell comença més tard de la música de ball, més tard de la música per piano, que és el que primer va començar a escriure com molts i molts compositors. Les sardanes les comença a finals del segle XIX, dedicada a un amic que ha tingut una filla i es diu la Pubilla, i a partir d'aquí comença a escriure sardanes. Però en paral·lel, mentre fa sardanes, continua pensant en música de cambra, possiblement en un registre ja més seriós, en música simfònica, com aquesta que acabem d'escoltar, i això serà el que voldrà dominar gairebé tota la part més madura de la seva vida. És a dir, un cop ell ja té els 25 anys, podríem parlar de... O sigui, es casa, comença a guanyar concursos de composició de música per cantar i comença a estrenar obres simfòniques. Per tant, aquest és el cor de la seva vocació musical. Resumidament, com he dit al principi, músic i compositor.
0: Compositor. Molt bé, ens acompanyarà durant tota l'entrevista si repetim alguna cosa o pots fer-hi referència a aquest preàmbul, eh? Molt bé, doncs com també faig amb tots els nostres convidats i programes, intercalem peces musicals o sardanes, principalment sardanes, però avui també intercalarem algunes peces musicals perquè ja hem començat amb una obra simfònica, amb un fragment d'una obra simfònica, i t'he demanat a tu una selecció. La primera que m'has suggerit és Pedregada. I ara, si la vols comentar una mica, la sentirem interpretada per la jove orquestra de les comarques gironines, la van enregistrar el 2025. Si la vols comentar una mica, naturalment és de Juli Garreta, i després la sentirem.
1: Val, doncs mira, aquesta obra és interessant perquè no podem separar la creació que fa Garreta a les sardanes de la que fa simfònica. Generalment s'ha dit, és que Garreta porta el simfonisme a les sardanes, i és cert, però el que és interessant també és que Garreta practica el simfonisme amb les sardanes, Per tant, quan escrius sardanes ho penses simfònicament. I al final de bueno, al final, no ho sabia, al final de la seva vida, hi ha un moment, una etapa ja de la vida força avançada, quan acaba la Guerra Mundial, quan estem sortint de la grip espanyola de l'any 18-19, comença a escriure, a reescriure les seves sardanes per a orquestra simfònica. I en va fer 7 així. Per tant, és un repertori que fa al final de la vida amb aquesta voluntat que allò que havia fet per a cobla i pensant per ballar passa a ser per orquestra simfònica i per sales de concerts. D'aquestes sardanes n'hi ha diferents, però a mi m'agrada molt aquesta, la Pedregada, perquè és una obra que em sembla que havia sonat 3 vegades en tota la història i fins ara, més de 100 anys després de l'última interpretació, que l'orquestra de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, és una de les accions de l'any Garreta, però que sense ells no s'hagués pogut fer, van estar disposats a participar-hi, i van interpretar-la i l'hem enregistrat i per tant una obra que no s'havia sentit, possiblement no quedava cap persona viva que l'hagués pogut escoltar i ara la podrem escoltar i veure com realment és una obra simfònica, però la primera versió que em va fer va ser per a cobla.
0: És a dir, una sardana reconvertida en obra simfònica.
1: Exacte, vull dir, les notes són les mateixes, però ha desplegat els timbres i el pensament que acompanyen les notes amb l'orquestra simfònica, i ja veureu que funciona molt i molt bé.
0: Doncs endavant, sentim Pedregada.

0: Jo no sóc músic, però m'atreveixo a dir que, com a persona que m'he escoltat aquesta peça, primer, no he sapigut identificar cap tret de sardana. Eh? Això... Segon, una interpretació molt lluïda, no? Aquesta, la jove orquestra de les comarques gironines, doncs sembla que... Perquè això està tret d'un vídeo, el que ho vulgui buscar a internet ho pot trobar, i hi ha un vídeo, aquesta és la versió curta, hi ha també una versió llarga, que no l'hem posat per raons de temps, i el vídeo es veurà que són ben bé un munt de jovencells tocant, i jo penso que molt bé, no ho sé, no sóc músic, però tu em diràs que està molt ben enregistrat.
1: Sí, de fet, aquí, això és el repositori del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que és el DRAC, té nom de Sant Jordi, no? Té el
0: sí,
1: DRAC,
0: sí.
1: I en allà hi ha aquest apartat que es posant pedregada de garreta et sortirà, hi ha els enregistraments audiovisuals, el curt, el llarg, també hi ha els arxius sonors que es poden descarregar, tot això és lliure de lliure accés,
0: sí.
1: I també hi ha un reportatge, on els músics expliquen aquesta gent jove, el director, les mateixes persones que coordinen l'orquestra, van explicant la seva vivència a la sardana. I realment quan l'escoltes així dius, això és una sardana? Això sembla un repertori simfònic d'aquests compositors de finals del segle XIX, principis de l'XX, que pot estar a totes les sales de concert europees i americanes.
0: Sí. Molt bé. Doncs continuem amb l'entrevista. Ara intentarem fer una valoració general i d'impacte de l'any Garreta, que es va cloure el 13 de març al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, oficialment, i jo et preguntaria si quina valoració global en fas. S'han complert els objectius que tu et vas proposar o que vas definir de bon començament? Deixa'm en llegir un, que potser és el que faríem més referència ara, que és el primer dels objectius que em vas passar un document resum, i és que us havíeu marcat situar les sardanes i el conjunt de l'obra musical del Juli Garreta en el context cultural, social i polític del seu temps i país. I això, la pregunta és, fes-me una valoració global de com ha anat l'any i si aquest en concret d'objectiu s'ha complert i n'està satisfet. Fet.
1: Sí, de fet la clausura que va tenir una, com la inauguració, va tenir una lliçó, és a dir, un parlament, en aquest cas l'obertura va tenir la participació de la Marisa Ruiz, que és cap de col·leccions del Museu de la Música, i la clausura va ser en Joan Gay, perquè amb en Joan Gay i la Marisa Ruiz van començar a fer el catàleg fa més de 15 anys ja, que ens hi van posar a treballar amb el catàleg, que està consultable online, no? Mm-hmm. I a part d'aquesta lliçó, la meva intervenció va ser bàsicament com un retiment de comptes. Jo vaig agafar els objectius i vaig anar exposant amb exemples, amb il·lustracions, com els havíem assolit amb l'any. Vull dir, no eren objectius sobre paper mullat, sinó que realment va fer la seva funció d'orientar una miqueta la proa del vaixell cap on hem d'anar. I concretament aquest jo crec que sí que l'hem assolit. Ja s'havia començat a fer abans, per tant, jo diria que és un objectiu molt genèric, que probablement el podíem aplicar a molts compositors i compositores catalans patrimonials que necessiten aquesta contextualització per entendre i per poder valorar i fins i tot apreciar musicalment amb més profunditat el seu llegat artístic. I això ja s'ha començat fa temps i ha començat gent diferent, no només una persona, ni dues, ni tres, ni els que treballen, sinó que hi ha molta gent que hi va treballant. Què hem fet aquest any concretament per aquest adjectiu? Una feina que encara no la tenim tancada, en què de la feina a mi de supervisió, vam organitzar 12 taules rodones entre el setembre i el mes de novembre arreu de Catalunya. És a dir, vam fer 6 a Barcelona, totes amb institucions diferents, és a dir, el Museu de la Música, el Museu d'Història de Barcelona, el Museu d'Història de Catalunya, etcètera, etcètera, diferents espais, i 6 fora de Barcelona, a Girona, a Olot, a l'Escala, a Palafrugell, o sigui, vam fer tot unes taules rodones i vam encarregar una cinquantena de persones diferents, sense repetir ningú, de perfils que van des de filòlegs, a historiadors, a musicòlegs, evidentment, a pianistes, a cantants, a directors, perquè vam voler barrejar no només aquells que es dediquen a l'estudi de la cultura, sinó aquells que formen part activa en la música. I aquesta barreja de talordones va servir per fer una mirada diferent a Juli Garreta, que en aquests moments ells ja han lliurat els seus textos, jo estic tancant feines i aquest estiu em posaré a fer la revisió dels textos amb l'objectiu que quan acabi aquest any 26, com molt serà al principi del 27, tinguem el llibre resum de Garreta amb tots aquests textos que queden lligats a un lloc i una cronologia diversa, concreta, i que s'obriran amb la lliçó inaugural de la Marisa Ruiz i a la lliçó final de clausura de Joan Gay. I que tot això esperem que ajudi a mirar, amb algunes contradiccions, que també s'ha de posar en valor, a la figura de Juli Garreta i que, per tant, coneguem més el seu context i coneguem també el nostre context i el paper que hi juga Juli Garreta.
0: Bé, ja m'ho faràs arribar. Mira, això de la proa del vaixell que has dit, doncs està molt bé, perquè aquests objectius m'han semblat molt ben orientats, perquè és que si no és com anar a la deriva, no? I naturalment... Molt bé, doncs... una última qüestió sobre aquest tema és aquestes taules rodones, diguem-ne, han estat concorregudes i han participat públic nou, més enllà de sardanistes habituals. Quina valoració en fas?
1: No, ja era l'expectativa. No han estat pas molt concorregudes perquè l'oferta cultural de reflexió i de debat no és la més cridanera a nivell de número de persones assistents. Això ho sabem, hem estat quan dic un màxim, és el que va ser a l'escala que van tenir 50 o 60 persones, que és molt, perquè sí. Hem tingut taules amb poques persones, però tampoc ens ha preocupat això, perquè l'objectiu principal era que les persones, hi havia 4, 5, alguna de 3, persones parlessin entre ells i obrir aquest diàleg que podien haver encarregat en format més congrés o format més reduït, obrir-lo en diferents espais. Certament Barcelona costa més que no pas els altres llocs, això ja és habitual, i en cap cas ens havíem plantejat de fer una xerrada que fos com una mena de gran difusió on tinguessin a parar. A vegades, tant a la Gustava com a mi, ens contracten per fer xerrades i tenim 150-200 persones al davant, que no era aquesta la finalitat. La finalitat és fer una cosa més de caràcter íntim i ja deixarem el llibre. És un llibre que tenim la intenció de fer també en anglès i sobretot ha servit per voltar el país, per conèixer molta gent, per contactar amb la gent que s'hi ha afegit, i això ha estat i compartir-ho als que podien assistir i volien afegir-se.
0: Sí, en petit comitè de vegades, si aquests assistents que hi van doncs també tenen capacitat de difusió perquè realment estan interessats, no és simplement per quedar-s'ho, sinó també per fer-ne difusió. Vol dir que també és una qüestió a mirar. Continuem amb una altra de les peces que m'ha seleccionat, que d'en Juli Garreta, que és Nídia, si pronuncio bé, amb Y, oi?
1: Sí.
0: I que la sentirem interpretada al piano per en Mario Blasco Pavón i en Ruggero Pugló. Ho dic bé?
1: Sí.
0: Molt bé. El Mario Blasco és el pianista i el Ruggero Pugló és el...
1: Tots dos toquen el piano, piano quatre mans.
0: I com que està, és una peça cantada, qui la canta? Ho saps?
1: No és cantada.
0: Aquesta no és cantada. Ah, doncs em dec.
1: És una peça de piano, o sigui, és una sardana...
0: Sí, és veritat.
1: Feta,
0: és, la, feta, és una altra la que sortirà...
1: La següent ja ho serà, la
0: cantada. Sí, exactament, perdona. Molt bé, doncs per què l'has seleccionat i la sentim de seguida?
1: Mira, per dos motius. Nídia... és possiblement una de les sardanes més conegudes de Juli Garreta. Va donar nom a un programa magnífic de la Televisió de Catalunya que va ser clau per aprofundir en la música de la cobla, amb les sardanes i aquest univers, i que justament començava amb aquesta música de Nídia. Però l'he seleccionat no només perquè és una de les sardanes conegudes de Juli Garreta i emblemàtiques, sinó també per posar sobre tal una altra realitat de les sardanes, que és que es tocaven en piano, que circulaven en els salons la seva versió per piano. És a dir, quan la primera vegada que Pau Casals va sentir Nídia, segurament va ser amb aquesta versió que estem escoltant ara amb aquests dos joves de Barcelona que la toquen. Perquè a l'estiu de l'any 12, Juli Garreta va a casa de Pau Casals a Sant Salvador, a la platja de Sant Salvador, al Vendrell, perquè Pau Casals el convida, el vol conèixer, i quan torna el que fa Juli Garreta és enviar-li unes versions per a piano quatre mans de les sardanes, perquè així Pau Casals i Horowitz, que és un gran pianista, que és qui el va acompanyar gairebé tota la vida, en aquell moment era un jovenet que tocava i emplenava els teatres, doncs en aquest context de Sant Salvador, si aneu al museu de Pau Casals, doncs en allà és on Pau Casals i Horowitz devien tocar i conèixer les versions de sardanes de Juli Garreta. Per tant, m'ha agradat molt tornar a posar sardanes al piano, que és el nom que té aquest projecte, i que en aquest cas és tocat per aquests dos estudiants del Conservatori de Barcelona, joves, joves, vull dir, de 18, no sé si tenen 18 anys o els sí. Acaben de fer.
0: El Mario Blasco Pavón i el Ruggero Bugló. Oi? Molt bé, repetim els noms. Ara la sentirem i, doncs, sí, això és una sardana, realment, eh? Per sí. Tant, convido a l'audiència a identificar curts i llargs. No sé si se'n sortiran.

0: Molt interessant això que ens has dit, de que les sardanes es tocaven també a principis de segle XIX amb piano, no? No ho sabia.
1: Sí,
0: I crec que...
1: és. I és també per recuperar aquest context de la seva època,
0: sí,
1: on les sardanes, el seu lloc era la ballades, era també, es comencen a fer concerts de sardanes. Això s'està escampant per Catalunya. Estem parlant de la primera dècada del segle XX, que va escampant aquesta música. Pues un dels llocs on s'escampa, a part dels enregistraments de disc de gramòfon, és en la música de piano.
0: Està bé.
1: I aquest repertori no s'havia tocat, ni mai s'havia enregistrat. Per aquí hem fet una campanya d'enregistrament. També de remarcar que hem aprofitat l'any Garreta per treure el primer disc del segell de l'Smuc, amb un enregistrament d'aquestes peces a quatre mans de Juli Garreta, que no havien estat mai enregistrades, que són les sis sardanes i un nocturn a quatre mans de Juli Garreta, que qui vulgui està a totes les plataformes, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube. Diguem, fet, ara en aquests moments, qualsevol persona que posi en les seves plataformes Juli Garreta també sentirà les sardanes per a piano. I com li va escriure Pau Casals el mateix setembre de l'any 12, després de rebre-les a casa seva, li va dir que el que estava fent Juli Garreta és el mateix que havia fet Chopin amb les masurques. És a dir, agafar una música pròpia del seu país i transformar-la en música per a piano. I això també ho deia, sobretot el que estava fascinat és el Horowitz, que era pianista, que tocava molt Chopin i que era polonès, per tant, coneixia molt bé el repertori. També li diu que està fent el mateix que va fer Haydn amb el minuet. Per tant, aquesta coneixença que va ser clau, i aquesta carta que la tenim conservada, ens explica aquest univers per veure que les sardanes van fer un impacte més gros del que ens pensàvem a la seva època.
0: Molt bé, molt interessant. Eh? Realment, avui l'he encertat el dir que aquest és un programa divulgatiu i d'explicar coses. Anem... Sí, per una part més de l'entrevista. Un altre dels objectius que us havíeu proposat en aquest any era anar més enllà de la identificació de Juli Garreta com a músic local i compositor de sardanes i ampliar el seu valor dins del patrimoni musical català. I això, doncs, ja m'has anat dient que, pel que m'has explicat, s'ha aconseguit, no? Creus que aquest any ha ajudat a redescobrir la figura del Garreta com a compositor més enllà de sardanes?
1: Jo crec que sí. Dir,
0: amb les peces ja que m'estàs proposant i els objectius, per què ja m'estàs dient contestar.
1: Per demostrar-ho, però hi ha unes dades que són bàsiques, vull dir, tenen una variació menor. Vull dir, Juli Garreta en tenim localitzades, documentades 67 sardanes, que és un nombre important. D'aquestes 67, totes han estat enregistrades. Per tant, que no es conegui de les sardanes, no n'hi havia cap, això abans de l'any Garreta. Per tant, tenim una part que són les sardanes, que ja estava conegut, enregistrat, etc etc. De la música de cambra, que n'hi ha 36 de localitzades, n'estaven enregistrades 7. Després de l'any Garreta, n'hi ha 20 més. Per tant, aquí el nombre ha estat important,
0: important sí.
1: De creixement, perquè ens estem acostant al 36 i en tenim 27, n'hem fet 20. De la música simfònica, aquí és on es queda feina. En queda feina perquè n'hi havia 16, en té 16 en total, n'hi havia 7 enregistrades, hem aconseguit que n'hi hagi 3 més. Que poca broma, que n'hi hagi 3 més,
0: sí.
1: És important, sobretot perquè hi han participat l'Orquestra Simfònica del Vallès, que va tocar més de 100 anys després per tercera vegada la història Mediterrani, que és una obra que només havia sonat dues vegades i que la van registrar a Catalunya Música, i és una obra meravellosa. És aquesta segona composició simfònica que va estrenar després de les impressions simfòniques, la Pedregada que hem sentit, i també l'Orquestra, la Georquestra de Girona, el març, dies abans d'estrenar-se l'any Garreta, el mateix Palau de la Música i també l'Auditori Girona, va recuperar la sardana simfònica amb Pau Casals, que no s'havia tocat des de des de feia molt, molt i molt de, molt de temps. No, no perdoneu, no, la Pau Casals no, m'equivoco. Va recuperar Sardana, que és l'última sardana que va fer, que ja la va fer directament per Orquestra Simfònica. M'he confós perquè la va estrenar a Pau Casals. I de la música, diem de conjunt, que podria ser música de ball, alguna cosa així, en tenim 11 de segures que documentades, hi ha un parell que ballen, d'aquestes 11 les hem tocat i enregistrat 10. Per tant, el panorama, l'abast de la seva composició, realment s'ha fet el focus en allò que no es coneixia, que bàsicament hi havia 14 peces d'un total de gairebé 60, i d'aquestes 14 peces doncs, n'hi hem afegit 33. Per tant, hem fet més del doble del que s'havia fet fins ara, sobretot al segle XX, diu.
0: Molt bé. És aquí on l'Esteve Molero també hi ha participat, que ell en el seu programa va comentar que havia treballat molt amb les peces ballables del Juli Garreta.
1: No, l'Esteve no... Tot i que vaig intentar fer una taula rodona amb ell, no ens en vam sortir perquè tot ha sigut molt complicat, coses de gestió. Fer-ne 12, la Generalitat ja em van dir que estava tocant el límit de les seves capacitats.
0: No, i ell igual no? Que tu, deveu anar de boli tot el sentit.
1: Segurament, sí. I la gràcia de Garreta és que molta gent fa molta cosa i l'any Garreta bàsicament ha intentat propulsar aquests aspectes, però hi ha coincidències com aquesta, vull dir que ells també estan fent una recuperació d'aquestes músiques ballables i fantàstic, perquè tot això ens ajuda a conèixer avançar més el personatge.
0: Molt bé. Bé, ara sentirem una altra de les peces que m'has seleccionat, que es diu Les 10. I aquesta, no sé si, no m'atreveixo a dir si és una sardana o un tema musical.
1: No,
0: aquest és un tema simfònic.
1: És un lit, és una cançó.
0: És una cançó. Ah, i aquesta és la que, hi veurem la veu d'aquí, del...
1: Roger Padullés.
0: Roger Padullés. I el Francisco Poyato també intervé com a...
1: Pianista.
0: Pianista, molt bé. Doncs Francisco Poyato al piano, Roger Padullés, quin tipus de veu? Tenor?
1: Tenor.
0: I sentim Les 10, d'en Juli Garreta. I lletres, si no m'equivoco, que això de vegades jo vaig documentar-me, però no sempre l'encerto, Apel·les Mestres.
1: Correcte, sí,
0: Apel·les Mestres. Aquesta l'ha encertat. Endavant.

0: Interessant, sí. Per què ens va seleccionar aquesta peça?
1: Mira, per dos motius. El primer és perquè aquesta peça és una de les que guanya el primer concurs de composició Juli Garreta a l'any 1901. I el guanya a Barcelona. Per tant, és un concurs de composició que presenta i guanya com a compositor de cançons. En un certamen on te va conèixer, per exemple, a Jacint Verdaguer, o va conèixer en Joel Guimarà i altra gent. Per tant, es presenta aquest Juli Garreta bastant més ric i més complex que el compositor que fa només sardanes i ens el situa en un context bastant culte, de lector de poesies, de veles mestres. Aquest és un motiu per acabar d'ensenyar aquest personatge i perquè té unes cançons meravelloses. S'ha de dir que és de l'apartat on ens falten localitzar encara força partitures. Tenim força tot trobat, menys les cançons que crec que en podem trobar una vintena que estan més es veuen. Per tant, aquí tenim una feina de localització. L'altre motiu, possiblement, és més lligat a l'any Garreta, perquè el dia de la presentació al Palau de la Música, la Federació d'Entitats Corals Catalanes em va dir no hi ha res coral de Garreta, i els vaig dir sí, hi ha una única obra que l'hem editat, que està a mans dels cors i que encara no s'ha estrenat, per tant, però està tot a punt perquè s'estreni, està editada i per tant és una obra l'única coral que té. I de seguida vaig pensar, i si fem una versió d'una de les cançons de Juli Garreta per a corals infantils i juvenils? Després ens vam posar en contacte amb en Joel Díaz, que és pedagog, és compositor també, és una persona que ens ha fet unes versions molt boniques, adreçades a cors infantils. Infantils vol dir des d'infants de primera infància fins que tenen 12 anys, tant per cantar una veu amb acompanyament de piano, per cantar a dues veus amb el mateix acompanyament, ens ha fet aquesta versió. També ens ha fet una versió per a veus iguals, tant per cors de noies com de nois, que puguin cantar, en aquest cas, la peça. I també una versió que és molt habitual en cors juvenils, de dues veus femenines i una de masculina. De manera que aquesta cançó ara ens ha fet reforçar aquest objectiu que també era important de l'any Garreta, ja han sentit aquests dos joves del Conservatori de Barcelona. Mm. Hem engrescat molts joves dels conservatoris, però també hem preparat tot el material perquè en el context del cant juvenil, del cant infantil de la Federació d'Entitats Corals, coneguin Juli Garreta i coneguin una cosa molt important, que Juli Garreta fa una estructura molt senzilla, però molt rica, molt entretinguda. Hem sentit una cançó que és estròfica, però aquests minuts que passen no cansen. Per què? Perquè trobo un joc melòdicament molt entretingut que al mateix temps acompanya molt bé el sentit poètic del text. I per tant pots entendre, pots aprofundir en la poesia i pots aprofundir en com la música, de manera molt senzilla i complicada d'escriure, reforça el mateix poema.
0: Sí, et referies a l'objectiu de promoure el coneixement de la música de Garreta entre els infants i l'alumnat de les escoles de música, tal com el vas
1: Correcte.
0: Definir.
1: I tant, i tant. Doncs i s'ha de dir que el primer producte de l'any Garreta va ser un llibre infantil adreçat a nens de 3 a 6 anys, que és un llibre que hem presentat, que ha donat peu a fer un espectacle infantil que en aquests moments circula en biblioteques, circula en escoles, circula en llibreries, i que és això, ens adrecem. El primer que vam fer va ser adreçar-nos a nens i nenes de 3 a 6 anys a través d'un llibre infantil que puguin conèixer Garreta i el seu univers i la vida del que era un músic de fa 150 anys, no gaire lluny a vegades del músic actual, perquè el llibre comença amb ell fent un concert com els que fan les escoles de música i acaba tocant els Champs-Élysées de París, per tant, una estrena. Per tant, és un joc per conèixer el seu context, però a mirar-li dels infants, que també s'ha de posar sobre la taula si volem tenir algun futur en la qual la música catalana i el patrimoni existeixi també.
0: Sí. Bé, sí, amb això ja m'has contestat un altre tema que et volia comentar, que era la producció musical i editorial. De fet, m'ho has anat explicant amb totes les preguntes que t'he anat fent, no? I aquest llibre infantil, doncs, ja és revelar el clau d'una producció editorial i musical, enregistraments, que jo penso que això ha fet molt bé, o farà molt bé pel coneixement.
1: Farà perquè encara ens queda, estem treballant en aquests moments amb l'edició d'aquestes partitures de piano, hi havia edicions del 1907, algunes manuscrits, i les estem arreglant també per penjar-les al RAC, i per tant que els estudiants de conservatori, no són fàcils, ja és un nivell superior, però també els concertistes, les puguin incorporar i per tant puguin treballar. I això ara és el punt que estem treballant en aquests moments per intentar deixar-ho tot preparat per la maquetació a partir d'aquest juny, o sigui, intentarem no arribar al juliol sense que això estigui tancat.
0: Ja sé que no som encara al final, aviat, però deixa'm felicitar-te, perquè és que les expectatives d'aquest programa ja eren bones per mi, però ara m'estàs deixant bocabadat amb el munt de coses que heu fet, el ben planificades que estan. Deixa'm dir, encara que no vull fer-me protagonista, perquè jo he fet de professor tota la meva vida a la Universitat Politècnica de Catalunya i sé del que costa organitzar una cosa així, si vols que, a més, tingui, funcioni bé i tingui seguiment. Per tant, jo deixa'm felicitar-te.
1: Gràcies,
0: que no me n'oblidi abans d'acabar.
1: No, ets molt amable.
0: No, però és que les coses s'han de reconèixer, Joaquim. Molt bé. I llavors ara entrarem en una de les peces que també m'has seleccionat, que aquesta sí que és una sardana, La Mosca.
1: Finalment sentirem la copla.
0: La copla, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya, aquesta sardana, sota la direcció de Bernat Castillejo. Aquest és un disc que em sembla que es diu Sardanes d'en Juli Garret, oi? Hi ha un CD.
1: Sí, és una feina de meravellosa que va fer l'entitat Músics per la Copla, que va enregistrar totes les sardanes de Juli Garreta. I clar, això és una meravella, perquè les podem escoltar, les podem aprofundir. I per tant, està dintre aquesta feina que va tardar anys a fer-la, perquè és això que dèiem, és un país que no tota la riquesa sempre va parar a la cultura, però finalment, gràcies a aquesta entitat i a les coples i als músics que hi han participat i el mateix director, doncs podem escoltar aquesta sardana que després en parlarem.
0: No, però és que hi ha molta gent en el país que es dedica a la cultura i a la recuperació de tradició cultural, que també és important. El Vicenç Villatoro, que vaig entrevistar i que possiblement deus conèixer, ens va dir el programa, digues, és que la recuperació de la tradició cultural és molt important, diu, perquè sense tradició no hi ha avenç, diu, tradició és el punt de partida, diu, no és oblidar-ho i ja està, ja ha passat. No, la tradició l'hem de tenir com a punt de partida. Amb jo, una frase que em va agradar molt i que em sembla que té molta raó. I aquí ho esteu també treballant en aquest àmbit. Doncs sí, sentirem La Mosca, és una sardana, i després també en aquest mateix CD, també interpretat per la Copla de la Cambra de Catalunya, la deixarem pel final, la sardana Juny, que és potser també de les més paradigmàtiques, no? Però ara sentim La Mosca.

0: Joaquim, tenia un munt de preguntes més, però el temps és inexorable, i per tant em quedaré només amb una. I després sentirem la que hem comentat abans, la famosa sardana Juny, també d'aquest disc, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, sota la direcció de Bernat Castillejo. La pregunta que et volia fer per acabar és si hi hauria algun moment especial o emotiu que pugui ser simbòlic i que sigui mereixi destacar de tot aquest any Garreta, segons tu, que hi has estat, diguem-ne, conduint-lo.
1: Mira, no te'n destacaria cap, perquè és que crec que els destacaria tots. Tant des del primer dia que vam presentar el llibre infantil al moment de fer aquest enregistrament i documental de l'Orquestra Simfònica del Comarques Gironines, tots els actes que hem fet a Sant Feliu de Guíxols, el dia que feia l'any que havia mort, van anar convidat amb tot l'Ajuntament, van anar a posar una corona de flors, vull dir que hem fet molts actes i per mi la gràcia és que tots han estat molt bé. Hi ha actes molt, molt diversos, des d'anar al Museu Pau Casals a presentar un concert de violoncel, que es fa molta emoció d'estar en aquest espai, o també el dia que van inaugurar una exposició de la Thyssen, que hi havia un apartat de Juli Garreta, que pot ser un parlament amb molta gent. O sigui, jo crec que tots m'han arribat a un nivell d'emoció important. O el Parc Güell, l'any passat, que van presentar un concert de violí i piano, també va ser un moment molt emotiu, un vespre d'estiu allà explicant-ho. Per tant, no puc donar-te la resposta, però podria dir...
0: No, bueno, ja te la donaré jo. Per mi, un moment destacable o un aspecte destacable és que jo penso que t'ho has passat molt bé, perquè de la manera, amb la passió que ens ho expliques, i quan un s'ho passa bé per fer una feina, és que la feina surt bé. Doncs, moltes gràcies, Joaquim, per la teva presència, amabilitat, comentaris i explicacions, i ens n'anem en juny, i també adeu-siau, amics i amigues de Ràdio Desvern, fins divendres que ve.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Session, el teu espai dedicat als diferents sons del house, des dels més clàssics fins a les tendències més actuals, com és l'Afro House, que està marcant el ritme a moltes pistes d'avui en dia. Durant la propera hora, un servidor, en DJ Carlitos, us presenta una sessió plena d'energia, on conviuen estils, èpoques i influències amb temes tan icònics com el Little L de Jamiroquai, Celebration dels Cool and the Gang, Rap o Clap o de Joe Batham, Storm dels Brothers Johnson o Relight My Fire de Dan Harmon, tot de clàssics amb estils o amb ritmes una mica més actualitzats, però en definitiva un viatge entre clàssics i ritmes actuals per no deixar de ballar. Això és Music Club Mix Session. Vinga, a gaudir.

0: Smooth Jazz
1: de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. Relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Bona nit, companys, bona nit, oients, Bits 40.0.
1: Bona nit.
2: Bona nit a tothom.
3: Molt bona nit.
0: Perfecte, doncs, de nou, els quatre aquí plegats, junts.
1: Equip titular.
0: Equip titular.
1: Em va trobar molt a faltar, cabrons. Sí.
3: Bastant, sí, bastant.
1: T'hem de dir que sí, eh? Sí, jo sí. Especialment. Sí, perquè amb el Jesús no m'hi podia fotre.
2: Ja. Perdona, Jesús, o sigui, ja el podem fitxar com a bueno, membre permanent.
0: Membre, tio.
2: Quin na, puto bo. Màquina de tio, o sigui... Us passa la mà per la cara amb elegància i coneixement musical,
1: això
2: però,
1: és fàcil.
2: Però va,
1: això és molt fàcil.
2: Està una hora
1: això és molt fàcil.
3: Sí, però només d'espagueti pop.
0: Exacte.
2: Sí, què va?
0: Rafael Carrà.
2: O sigui, que us hagués d'explicar el que és l'escrimo.
1: Ah, sí, sí.
2: Perdona, us hauria de fer.
3: Jo no ho coneixia. T'ho dic en
0: sèrio. Jo tampoc.
2: Jo perquè m'agrada molt tot el rotllo hardcoreta i tot això. I tal. Sí, sí. T'ho tenia molt, molt interioritzat, però no sé com, com molt.
0: Ja.
3: Jo, en realitat, ho sabia, però vaig dir, deixa que ho expliqui, perquè hi ha oients que exacte. Necessiten no, aquesta informació.
2: Té una veu radiofònica, explica superbé,
3: sí, sí,
2: superclar, em posa bastant.
1: Sí, sí. I tu què tal per Tenerife, per cert?
2: Bueno, vaig anar a currar.
1: Ah, vas anar a currar? Pensava que anaves a l'Incerso, no? No?
2: Bueno, podria haver sigut un viatge d'Incerso, però no. Vaig fer un flash trip a la feina.
0: Molt bé.
1: Benvingut.
2: Me podia haver fet una trucada.
0: És veritat, ho vam pensar.
2: Estava volant just en aquell moment.
3: Jo ho vaig dir i va ser el Miqui que va dir, anà, passem.
0: Ah, guarra. Bé, després d'aquesta intro, innecessària però ja està feta, avui tenim un programa potent, especial Primavera Sound. En vam fer un, com va sortir el cartell, si us en recordeu. Mm-hmm. Ara ja és...
1: No recordem, jo no recordo. Sí. No recordo.
2: Jo dic que sí, però tampoc.
0: Sí.
1: Vols dir? No era això l'any passat?
0: No, era aquest, sí. O com a mínim vam parlar, no? O sigui, vam fer un programa com a tal...
2: Quin any som, ara?
0: Quin any som?
1: Tu qui ets? On som? Qui sou?
0: Ja m'ho diràs dintre d'una hora i pico. Com...
2: Estic una mica... Al final, florentinejo.
0: Sí. Doncs, especial Primavera Sound 2026. Filant prim, tenim coses amb força detall, a part dels... els grans noms que potser ja els vam comentar, encara que no se'n recordeu al seu moment. Mm-hmm. I un especial, fins i tot, un especial a càrrec de BC Blur.
2: Un especial de quines coses podria haver fet Primavera Sound millor.
0: Molt bé.
3: Que bé que sempre porta especials, tio.
0: Tio, és molt enriquidor. Tu també en feies, també.
3: Ja, per això ho deia, a veure si un dia...
2: Una cosa xula, ho hem parlat abans amb el Rubén, és que no portem... Com a mínim nosaltres dos no portem supergrans caps de cartell, que ja vam mencionar.
0: Exacte.
2: Quan va
0: obrir, sí.
3: Això. M'has saltat tots.
2: Portem coses més petites, o bé que hem descobert, no? A mesura que anaves escoltant el que hi havia en el cartell, jo crec que això és més enriquidor. Per tots vosaltres.
1: De Cure, no?
0: De Cure.
2: Uns nois.
3: Uns xavals.
0: Ja, sí, sí. Per tant, si us sembla, que ho parlàvem fora d'antena, podíem fer, com també vam fer l'any passat, de fet, aquest approach de filar prim per dies, si us sembla.
3: Sembla perfecte.
0: Aleshores, si us sembla, abans d'anar el dijous, primer dia de festival oficial, tenim el primer a la ciutat, que també hi ha moltes i moltes coses, on afegeixo també el diumenge. Diumenge també hi ha cartell i és segurament del millor cartell de tot el primer a la ciutat.
3: Cal-cocs?
1: Sí, el diumenge passat, el primavera.
2: Sí. El diumenge després, el dia 7.
1: Tanca Cal-cocs, no? No. Cal Cox?
0: Sí. Sí, però bueno, que és l'Apolo i tal, hi ha un cartellaco bastant potent i per tant, si us sembla...
2: Sí, Primavera Beats és Greta, Blondish, Joseph Capriati i Cal Cox.
0: Yes, Jesus. Qui, imagina festa, arribar a Cal Cox,
1: no?
0: Exacte, arribar a Cal Cox després de 4 dies o més i anar a Cal Cox, vull dir, és rotllo transfusió de sangre 100% el dilluns i
3: Kate Richards,
0: i Mareos, no, next.
1: Mareos un mes.
0: Bevent llet allà per...
2: Cadira de rodes, no, suero. Sí, això és
0: suero i llet per lo de la... Què era la serotonina, aquella hormona que se'n va a la merda?
2: Serotonina,
0: vale, doncs pues això. Per tant, comencem per primer a la ciutat. Segur que, especialment el Saúl, té grans noms dintre del que és la setmana prèvia, bueno, i diumenge.
2: Grans noms, no, però el primer a la ciutat, la veritat és que ha elaborat, no, dels últims anys, un cartell alternatiu al primavera, no, un off-primavera molt interessant, amb propostes una miqueta més arriscades o més minoritàries i tal, que serveixen com a test també. Penso, per exemple, en l'Ambrini Girls, que l'any passat doncs, van tocar a primavera a la ciutat i aquest any estava el cartell principal, no, el dissabte, si no m'equivoco, i coses així, no? I ara, per exemple, doncs, hi ha grups que han tret discos nou i que ja són una mica més consagrats, com per Itàlia, per exemple, sí, perquè estan a primera a la ciutat, sí, que potser no van entrar dintre del roster de primavera, ja s'han ficat dintre d'aquest.
3: Dit això, sí que hi ha un percentatge, em sembla que no gaire gran,
1: repeteixen, no? Repeteixen.
3: Que estan, sí, inclosos,
2: sí, sí,
3: en el...
2: Hi ha gent que repeteix, sí, sí, hi ha gent que repeteix.
3: Que però... també està bé perquè els veus amb sala petita.
0: És
3: que,
0: no? Exacte, sala,
1: bueno,
0: petita.
1: Si, si no recordo malament, crec que un cap de cartell com Beck va fer, va, deu estar,
0: ah,
1: no?
0: Sí,
1: deu estar,
0: sí, sí,
1: un de vosaltres, va anar a Resmatàs.
2: Jo no,
1: no
2: vaig estar.
1: Però va, anar, va estar a Resmatàs i Interpol, també, crec, el mateix,
0: sí,
1: any.
0: Sí.
3: Correcte.
1: I quina, perdó, quina història hi ha amb els tíquets de la primavera de la ciutat? O sigui, són exclusius per la gent que té abono o pot accedir qualsevol persona?
2: No,
1: perquè
3: primer el que passa és que hi ha ordre.
2: Sí, obren, per exemple, un número d'entrades per la gent que té el VIP, un número d'entrades per la gent que ha comprat amb Revolut, després els que tenim abonament precartell, que seríem nosaltres, i després els d'abonament en cartell, nosaltres, i després els que tenen, pues, no, que no tenen res, no? Obren un número d'entrades i tal, que s'està allà al quite i això, perquè la veritat és que els primers anys que van començar a fer això era un caos. Era un caos i la gent anava allà, es fotia unes cues quilomètriques i tal, i llavors quan han fet d'aquesta manera també troben pasta, lògicament, de cada reserva. Però bueno.
1: Molt bé.
0: Perfecte. Doncs sabent així com funciona, el dilluns, per exemple, tenim a Pal i la Tef, que en vam parlar ara a l'anterior programa, si no m'equivoco, fa dos.
2: Els nostres nous benvolguts estimadíssims.
0: Exacte.
1: I que en parlarem.
0: En parlarem aviat, perquè no vam coincidir la seva disponibilitat per fer l'entrevista avui.
3: Però els tindrem, no?
0: Però els tindrem, els tindrem. Sí, sí, encantados, que bien. Vull dir, es van escriure a l'Instagram, ho podeu veure vosaltres mateixos, que teniu accés també. I per tant, Pal i la Tef, ja no cal posar-ho.
1: Això és un punyal.
0: No, que va, vull dir que va, sense cap punyal. A més, el Rubén no en té d'Instagram.
3: Jo no.
2: No, però sí, la veritat és que és, no, són gent jove, però bueno, ja comencen a tenir una certa família i tal, estan aquí a primavera i supermacos, viva Albacete.
0: I tant, a tope. Més coses, dimarts, tu deies a Bar Itàlia, vols que posem un tema o ja està tot conegut?
2: No, posem alguna música, no? Perquè la gent no ha vingut aquí a sentir aquests quatre polla viejas.
0: Exacte.
3: No estic segur, eh?
0: Doncs a veure, per exemple, a Bar Itàlia, sí que tinc aquí un tema que aquí està, si et sembla, no sé de quin àlbum és, bueno, sí, és un àlbum que es diu Some Like It Hot, no sé si és
2: l'últim.
1: Vale, el vam presentar aquí.
0: Perfecte. Va, pues, molt bé, tios. Sou listillos, ara que veig. Home. Què cony està passant aquí? Et baixaré la veu molt fora.
1: No, estic fluixíssim, puja'm.
0: Doncs sentim una mica de Bar Itàlia i seguim.

0: Molt bé, ADN Beats completament. Com a mínim el dueto Miki Esau.
1: Correcte.
2: he de recordar que jo vaig presentar el treball, aquest treball.
1: Per tant, també... Respecte,
2: vale. Recordar, he de dir, perquè sois los periodistas malos. De l'ABC.
1: Florentineza.
0: Me voy a dar de baja de l'ABC.
1: Doncs això tenim aquest per Itàlia, el dimarts. Em sembla que, bueno, ara ho reviso perquè per dir-ho en correcte, a quina sala els tindrem?
0: Diria que és a la 2.
1: A la 2,
0: si no m'equivoco.
1: Sí, correcte. A la Polo, exacte.
0: A la Polo a les 9 de la nit. Ja estarem.
1: Molt bé. Guai. No sé si tens alguna cosa més de dilluns a dimarts, dimecres...
0: Mira, jo volia comentar, si pas que no ho he sentit, perquè abans ho comentàvem també fora i tal, el dilluns a la nau toquen un grup que m'ha encantat, que es diuen Sorry.
3: Sí, m'he quedat bastant integrat.
0: Tenen un disco...
1: Has portat això per...
0: Ho he portat a altres programes, però vale. No he acabat posant tu per...
4: Bueno, per lo que... O sigui, que no ho ha portat, Miqui.
0: Fem dues rondes. No, ho portava a les playlists, però no he posat cap tema i
1: bé,
0: tal. És un disco de finals de l'any passat que es diu Cosplay.
2: Com es diuen ells?
0: Sorry. Sí, és difícil buscar-los perquè Sorry i tal, però Sorry Cosplay és un disco que en sèrio m'ha encantat. Segurament és dels discos que més
3: posem una mica, li fem
1: posem una mica, sí.
0: Si busques algun tema de...
1: Cosplay, corre, el tinc. Sí. Algun tema especial?
0: Sí, posa qualsevol, la veritat és que és un rotllo... És bastant variadet,
1: vale.
0: Però sí, ja veurem.
3: I quin dia toquen aquests?
0: Aquests es toquen al Primavera a la Ciutat, dilluns, a la nau, que més és...
1: Sí.
0: Hòstia, la sala de la nau, que és on vaig anar a veure Wednesday l'altre dia...
1: Hòstia, molt bé. Sí.
0: Tal, està super a prop, és una acústica guapa, és
1: molt
0: xulo.
1: Bé. Guai. Doncs així sona aquest Sorry Echoes, el primer tema
0: temazo, Echoes.
1: De l'àlbum.

0: Ey, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Sabotaje. Ha puesto un finger
2: al sabotaje. Estaba a buscar en tirar enrera y me ha saltado el tema random, nenes.
1: Ay, bueno, lástima.
2: Sento perquè tenia molt bona pinta i
1: per què no, interruptus. Per què no tornes a posar la cançó i la tires com 30 segons cap endavant mentre jo vaig parlar?
3: Sonava molt bé, això. Sí, sonava molt guapo.
4: Fins que l'ha cagat el Miqui, estava superbé.
1: Fins que el Miqui se li ha passat el finger i s'ha ficat en llocs...
2: Chocofinger.
1: Chocofinger.
4: Saps com diuen els anglesos a fer aquest typo així, taclejant? Li diuen fat fingers.
1: Fat fingers.

0: Pues aquests, aquests són sorry, tio. Jo em van obsessionar.
1: Molt. I ganes de veure'ls.
0: I Echo potser és la cançó així una miqueta més... Tenen alguna cosa més guitarrera, alguna cosa més intimista. Canta un noi i una noia, van alternant i tal. M'han encantat.
2: M'agrada molt com sona, ja us ho deia ara fora d'antena. Molt bé, sí, tio. Sí.
3: Guai, guai.
0: Una producció molt fina, tot molt elegant.
3: Molt guai, molt guai. Bona descoberta, tio. A més que és un tema, vull dir, que molt teu, el grup.
2: Sí.
3: I per tant, molt meu també, que estem alineats.
2: Escolta, jo vull trencar...
0: No trenquem res, trenquem cares.
2: Vinga,
0: electrònicos de mierda.
2: Anem a la IDM. Vaig a dir una cosa que és important que ho sàpigues, Lluís.
1: A les 4 del matí ja estaran sentint sorri aquests, ja.
2: Exacte.
0: A les 4 del matí estem sentint ronquidos.
2: Aquesta dualitat innecessària que està generant Miki i Esaú, escoltem guitarres, i el Lluís i la electrònica, és falsa.
0: Blur Oasis.
2: Vale, un moment.
0: Exacte. Tota la vida.
2: Per què ho dic? Perquè els primers 5 minuts de conversa amb el teu amic Fontanals...
1: Sí.
2: Ell va dir...
0: Shout-out per Albert Fontanals des d'aquí.
2: Molt maco, va estar molt bé...
1: Està convidat.
0: Ens el van trobar al Miceli, amb ell i el Frankie.
2: També estava
0: Frankie Pizà. Hem estat xerrant un rato amb l'Albert, maquíssim, superbé. És un gran conocer, com ho demostra amb el seu podcast.
1: Molt friqui, està convidat. Ell i el Frankie també.
2: Es va presentar així. No, som 4, 2 ens agrada més. Què dius, tio? Què dius això?
1: El Fontanals és DJ, però és molt de guitarres.
2: Absolutament. També vaig estar parlant d'ell, de Rudimentary Perry.
0: Sí, i nosaltres vam estar parlant de Cro-Mags i de tota l'escena hardcore i tal.
3: Joder.
0: Sí.
1: Bueno, doncs ja hem rebut.
3: Vinga.
1: No, ja... Seguim. Jo tinc de primavera.
2: Comencem dijous ja o no?
1: No ho sé.
3: Deixeu-me fer un parell de...
2: Claro.
3: Vinga, va. Diumenge, ho dèiem, ho
0: anunciàvem. Trobeu que el Miki podria ser una mica Florentino?
1: Sí.
3: Vistes de l'estadi? Sí, bueno, estic tan malament, em veieu, cabrons?
1: Malmus i Florentino.
3: Papadopoulos.
0: Malmus i Florentino.
1: I Djokovic.
3: Papadopoulos.
0: Djokovic també, una mica. Sí.
2: És Malmus, sempre ho serà.
3: Bueno, no porto flequilla. Bueno, escolteu...
0: Però tinc pelo.
2: Això sí.
3: El Lluís també té pelo.
0: Sí, el Lluís també, però menys.
3: Sí. Bueno, escolteu, diumenge és un dia molt potent. Hi ha aquestes, els The Spits, aquestes que vas posar tu...
0: The Spits,
3: que estan superbé també diumenge. Hi ha penya molt potent també. Hi ha un parell de coses més que he descobert arrel de buscar així més intensament. Un cantautor que es diu Cas McCombs, que segur que el coneixeu. És un puto màquina, aquest senyor.
0: No vam parlar sobre Cas McCombs amb Ferran Palau?
3: Sí, hòsties, que bo, tio.
0: És una referència creuada amb Ferran Palau.
3: Hòstia, doncs respecte, jo no el tenia...
1: És el que va dir que era un mort de gana, un tio boníssim i que es moria.
3: Hola, tio.
0: Cas McCombs, brutal, sí, però és boníssim, tio.
3: Doncs, tio, jo no coneixia el nom, sí que em sona haver-lo vist.
2: Aquest i Dami Jurado, va dir.
3: Hòstia, Dami Jurado, també.
2: Dos cracs abandonadíssims, no?
1: Sí.
3: Doncs, tios, un tema que d'allò buscant que he trobat, a veure, segurament potser ja el coneixeu, crec que és bastant descriptiu del que fa aquest senyor, que és el 77, com del nostre any.
1: Un jovenet.
3: I per tant, respect. Així sona aquest tema Peace, sentim un momentet i passem al següent.

0: Nano, això sona de puta mare, tio.
1: Increïble, tio.
0: Sona molt bé.
1: No, no.
0: Sona molt bé i és un clàssic, sí. És un clàssic del rock deluxe aquest tio, i de no sé si no sé on més l'he sentit, però sona moltíssim, a part de l'entrevista amb Ferran Palau, i sona de puta mare, tio.
1: Puta mare.
2: Jo, Casma Comas, el vaig descobrir fa mogollon. Fa, és, un té, disco...
0: és un tio ja veterà, no?
2: Vull dir... Sí, ja portava molt de temps, però jo descobri amb un disco que es deia Catacombs, que em va...
1: Ah, Catacombs, sí, hòstia. És famós aquest em disco, va, em sona, algú has dit.
2: Em va flipar, o sigui, em va encantar. Hòstia, sona molt bé. I després sí que era veritat que no l'he seguit, però és que clar, la vagina de discos que hi ha por ahí i tal, però aquest disco em va marcar i sempre l'he tingut com un referent.
0: Wow. Quan està aquest?
1: Diumenge, tio.
3: Colla en penja.
0: Si ens aguantem de peu.
1: Sí. No, ja no és un tema d'aguantar de peu, que també, sinó digue-li a la dona que sí. Tornes a marxar diumenge. Sí.
2: No,
1: ei, que no ha acabat. No ha acabat.
2: Els family points són
1: bueno,
2: negatius.
1: Sí. Bé, dèiem, abans de passar a l'últim detall pincellada que estem allargant-nos molt a la ciutat, ho sento, fem un últim guinyo.
0: Tens pressa?
1: No, pas, és cert. Grande, pues ja està, és veritat. Últim grup així descoberta per part meva, una banda de Barcelona que es diu Paco Te Quiero, es diu el grup, i sonen de puta mare, així en el perfecte estil nostre de beats.
2: És en honor de mon pare.
1: Paco Te Quiero, exacte, i es diu el tema que m'has de, i sonen també diumenge al Primavera Sound.

0: Pues malgrat el nom, m'encanten, tio.
1: Sí, nen, sí, sí. Vull dir que valdria la pena anar-hi el diumenge, a Primavera Sound, qui tingui...
2: Impossible.
3: Mireia, no tingui Mireia, família el, i tingui... el Miqui el diumenge té una trobada de la classe...
0: Per als nostres oients que sou solters i teniu molt de temps,
2: aneu-hi.
1: Sí, sí, valdrà la pena, seguríssim. Jo me'n recordo de fa molts anys haver anat el diumenge a Primavera Sound, quan tenia allò joventut i energia, i, bueno, guai, era molt bon plan, recordo de l'Apolo passat... Tardanits molt xules.
3: Energia no hem tingut mai.
1: Energia, exacte.
0: Jo crec que m'agafaria la llorera. O sigui, el diumenge ja
1: sí, tio.
0: La depressió sí. Màxima. Ja. Esto se acaba.
1: No quiero.
0: Ah, viver així tota la vida.
4: Ara us diré que he tingut sensacions contràries a aquesta. És a dir, vull que s'acabi. Sí. Recordo algun dissabte de dir em fan mal les cames i pensar què estic fent aquí.
1: Ja.
3: I dimarts, dimecres...
4: I no en marxar.
0: No, i
3: dimarts, dimecres... molt, o sigui, plorant i agressiu. Jo m'he trobat agressiu. Sí. Beligerant.
1: El pacient, no, pacient. Sí. Què dice? Què dolor sí, ni què hòsties?
0: Què li passa a tothom? Què li passa... No, passa a tu.
3: Molt bé. Vinga, fem el salt.
1: Dèiem, no, fèiem l'últim guinyo...
0: L'última cosa que hi ha. Ah,
3: salt, per favor.
0: Que jo trobo que...
3: A més, aquí no podré ser-hi. Ei, no m'heu felicitat, per cert. Hagués esperat una... Un aplaudiment.
0: Felicitats, aplaudiment per...
3: Pel fet que vingui el divendres a...
1: Sí.
0: Molt bé! Sacrificant la teva vida professional
3: absolutament.
4: Acabes de perdre la teva oportunitat de ser jefe de servei, no?
3: Sí, l'he perdut, ja en parlarem.
4: Però
3: sí, exacte. El tren ha passat, però estaré el divendres amb vosaltres. No podré estar el dijous, que per cert, jo us preguntava en privat, perquè jo el dijous realment sí que tinc bastants grups que
4: m'agradaria.
3: I divendres m'ha sorprès que em diguéssiu que és el millor dia, especialment les 1,
4: com a
3: que m'ho haurà de demostrar avui.
4: Com a diversió,
1: ara,
4: crec
1: parem.
4: Que pot ser
3: perfecte.
4: El més fort.
3: Jo sóc un tio divertit.
0: Bueno, jo no penso demostrar de res, perquè crec que m'ha guanyat la credibilitat teva durant tots aquests anys. Si no confies en...
3: Si no confies en mi, et retiro
0: la paraula.
3: Confio en tu, 100%, i ho saps. T'estimo molt, i ho saps. No volia dir això si t'he ferit, ho sé. Però sí que m'agradaria veure, perquè no, realment...
0: No sé, mirant el cartell així una miqueta per sobre...
3: Era de Cure, ja, vale.
0: No, però de totes les coses que he anat...
3: Petites, coses
0: petites. De totes les coses que
4: he anat seleccionant...
0: He anat seleccionant i he pensat, joder,
3: el
0: divendres no era conscient que hi havia tanta cosa, tio.
1: Totalment.
0: Que guapo.
3: Bé.
0: Però el que volia dir, primer a la ciutat, dimecres, ens fan un regalazo enorme i és portar a... Mogwai en sala petita, entre cometes, que és a Ras Matàs. Això pot ser apoteosi.
3: Jo que sóc un tio d'electrònica, jo no sóc de guitarres, com deia, no? que tinc 8 guitarres, però no, jo sóc d'electrònica. Mogwai,
1: he tocat la fibreta, eh?
3: He de dir que Mogwai és un dels grups a mi que més m'ha marcat, o sigui, més enllà de Radiohead, Pavement, Sonic Youth, The Cure, el que vulgueu, però Mogwai per mi és un grup de referència absoluta. És cert que l'últim...
4: No facis soroll, segur.
3: Hòstia. L'últim treball ni l'he sentit perquè m'ha semblat un rotllo diferent.
0: Era poc amable.
3: Potser és boníssim, no té mala crítica, però no, ja no... M'he quedat amb els 4 o 5 primers discos, amb el que vols presentar, el gran disc que vols presentar, que no és el meu preferit, per cert.
0: No,
3: potser no.
0: Jo ara anava a posar alguna cosa del Rock Action, però potser no és el preferit.
3: Come on the Young, per mi és...
0: Sí, segurament.
3: Amb una portada horrible.
0: Però jo és que aquesta intro... de la primera cançó del Rock Action. Sí, o sigui, és que...
4: No, escolta una mica, no? Posem les dents llargues a la gent. Va,
0: posa els pèls de punta.
1: Vinga.

0: que és magnífic, això.
1: És magnífic, és magnífic. Sí, sí, sí. Rebentat a posta, a parir, no? I brutal, brutal. Sí, sí, molt guai. Em feu molta enveja.
2: Sí, sí, sí.
1: Em feu molta, molta enveja.
0: Bueno, totes que puguin ser amb aquest concert, a més...
2: Sí, amb aquest binomi que deies tu, de poder anar al ras a veure...
0: Sí, és el nostre plan, plan dels guitarreros de Beats.
2: Exacte.
1: És, ah, tu no vas.
3: No
1: vas, de veritat?
3: No em deixen, no em deixen.
0: És anar, és anar a Mogwai i després anar, a la jornada inaugural al, sí, al Poppy Forum, que està a Wet Leg.
2: Sí, sí,
3: a veure,
2: sí,
3: si podeu entrar, perquè recordeu la que es valia amb Wet Leg al PS, sí, l'any passat, bueno, no, que no es podia ni entrar.
0: No, no es podien entrar, van marxar.
3: Joder. Entrar en un espai obert. Espai obert,
0: gegant, perquè era l'amfiteatre que era allà, sí, sí, baix, sí, sí, sí.
3: És que estaven les dues passadisses laterals.
1: El millor escenari, del Primavera, per mi és la millor
0: acústica.
2: Bé, molt bé, nois, doncs passem, sí, ara sí, dijous, primer dia del Primavera Sound 26 oficial.
0: Oh, yeah.
2: Dèiem, fora d'antena, bueno, ho en portem comentant diversos dies, quin és el millor dia, o si hi ha un dia més fluix, no? Dit d'una altra manera, no? Hi ha grans noms, dijous, no en pararem segurament, Massive Attack, no? Que és un mitiquíssim, que es van veure, de fet, l'any passat, o fa dos anys, al BBK, no?
1: Fa dos anys.
2: Sí. Va estar bé. Molt bé. El BBK, malament, si recordeu, que es colava el puto so de l'altre escenari.
3: Bueno, això i les Gallinoac.
0: Parlem del BBK, si voleu parlar de l'acústica del BBK, Gallinoac i escenaris que es creuen. Per pas nostres oients, el concepte de Gallinoac es va acunyar perquè, no sé si és a tot el País Basc, però com a mínim al BBK hi ha molta gent que xerra durant els concerts.
3: Molt fort.
2: És que no van a sentir música, van a fer la trobada social allà. Vinga.
0: Potser nosaltres estem acostumats a un altre estàndard, no? Potser és que estava massa lluny, no sé.
1: Bueno. També parlem, també.
0: També parlem, sí. Però allò era...
3: Però hi havia un moment...
2: El Rubén, parlar?
1: No. Vale.
3: Permeteu un segon? Sí, home, que tens raó, però... Permeteu un segon.
0: No, Rubén, moment... el binomi Rubén-Joel, des d'aquí un xarau, Joel López, un petonet, carinyo meu. Quan es posen els dos, ara ja borratxetes...
3: Ara ja està dit això, i jo no tinc cap problema.
1: El mal està fet.
3: En reconeixeu. Dit això, us recordaré...
1: Ens han fet callar diverses vegades. Mira.
3: En aquest concert... En aquest concert de Massive Attack,
2: sí,
3: va haver-hi un moment on teníem gent darrere cantant
1: sí,
3: White
1: sí.
3: Stripes.
1: Lo.
3: I un moment, a veure, un moment.
2: No.
3: Què està passant aquí? Això ja no és xerrar, això ja és...
2: Juligonejar.
0: Sí, festa major.
2: Sí.
1: I què bé s'ho passen?
0: A veure, doncs això, no parlem de WK, Gallinoac, parlem de...
2: Grans noms, Massive Attack, deia, Mac DeMarco, també és un grande. Jo no el segueixo especialment, però sí que té certa ja...
3: I a Guís.
2: Bagatge, Guís.
1: Jo crec que Guís, ara em perdonareu perquè és el grup típic i el grup...
0: Estàs a punt de dir que és Sharon Bluff?
1: No, al contrari. Després de veure el directe que ja, no, que ja hem comentat, crec que és la Front de Basement.
0: Se n'ha parlat molt de la bombolla d'aquí.
2: Sí, que era si artificial molt, i tal.
3: Bueno, ell ho ha fet aquí bastant sovint.
0: Sí.
1: No, jo els he defensat. Justament aquí els he defensat. I el concert del Front de Basement, ja ho vam comentar, això. Això sí, és cert que hi ha el Nigel Godrich per allà al mig, produint en directe a veure com...
3: És un freaker.
1: Claro, a veure com sonen. O sigui, Neil Godrich no està... Com es diu l'altre, el productor aquest mític de hip-hop, dels Beastie Boys?
3: El Rick Rubin.
1: No està a aquest nivell, però li falta poc, però, perquè
3: poc falta.
1: Ha produït a Radiohead.
3: Bueno, va fer l'últim d'Idols.
1: D'Idols, hòstia, tot. Bueno, que no sé com estarà en directe, però veient el From the Basement, jo esperaria bastant. Jo crec que jo els aniria a veure. No hi seré dijous, jo no puc dir res, però jo els aniria a veure.
3: Jo crec que ja anirem.
1: Jo els aniria a veure.
3: D'aquests noms que ens saltem, que ens saltarem Massive Attack, no en parlarem, Mar de Marco, sí, em sembla, no? No posarem
2: sí,
3: res,
2: sí.
3: No?
2: No. Jo no personalment, si teniu alguna cosa vosaltres, amics...
0: Estem parlant de coses potents o de coses interessants?
3: No, cadascú que posi tot. El que hagi portat per al dijous.
1: Però comentem una mica el cartell.
3: Però intentem fer-ho per ordre, perquè si no aquí...
1: Sí, però bueno, dir que la gent...
3: Aquí només posa música els de les guitarres, el Miqui i l'Esau.
1: Però vull dir que la gent que potser no està tant a l'oro del cartell, potser va bé que senti una mica els noms,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: I comentem i després posem algun tema.
2: Bad Gaial,
1: per exemple.
0: Bad Gaial, passant.
3: No m'interessa.
0: Però hi ha tres coses.
2: Padre John Misty, un mític que segur dia, en concret.
0: Hi ha tres coses de electrònica al dijous que considero interessant.
2: Obermono, nene, respect.
0: Obermono.
3: Jo l'he portat.
2: Lo siguiente.
0: Obermono, Fuckers.
2: Sí, Fuckers, també, molt
0: divertit. I el meu estimadíssim Yosuke Yuki Matsu.
2: Uau, xaval, sí.
0: Que el faran punxar a les 6 de la matinada.
2: Correcte.
0: I no el veurem.
3: I sense però... samarreta i pujant de Prodigy. Con
0: però
3: no sé
0: seria sí. Magnífic per aquest tio.
2: Sí.
1: Jo puc dir, o sigui, em sorprèn que no heu dit coses que jo crec que ja heu presentat aquí. Ah, tens. Em quedo per l'últim perquè ja estic sorprès.
2: Vale, Luigi. Estic sorprès. Tio, què portes el dijous?
1: No.
3: Comença tu.
2: Sí, González, sí, tant.
1: Uns que jo suposo que l'heu posat... Jo m'ha semblat bastant fiquet, tio, i jo fent una mica l'estudi del dijous. Blood Orange?
3: Ah, bueno, clar.
1: Vale.
3: No, és que
1: vale.
3: Jo me l'he saltat ja.
1: Ah, aquest és molt conegut ja.
0: No, jo l'he portat, Blood Orange.
3: O sigui, pues posem Blood Orange,
1: no,
3: va.
1: No.
2: Sí, posem.
0: Quin tema has portat?
3: Sí.
0: Mind Loaded?
2: Somewhere in Between, tens aquí a la llista.
1: Sí, però és que m'ha semblat molt bo, tot. Vull dir que...
2: Pues estupendíssim, nen.
3: Molt fi.
1: Vale, però era massa evident, això, no? Jo he pensat que descobria...
2: No, per mi és descobriment també. Sí que sé qui és, però no el tinc controlat.
1: Bé.
2: Doncs Blood Orange amb aquest Somewhere in Between. Motherfuckers.
0: Let's have a peace.

0: D'on vens, Rubén? D'on vens?
1: Pues ja, ja he sentit abans.
2: Has fet Blood Orange?
1: No, he fet Brown Orange. Yellow and Orange.
2: Brown Orange?
0: Nois, sí, perdó. Comenteu.
3: No, jo no els coneixia. Vaig estar estudiant una miqueta per venir ben preparat i em va semblar brutal.
2: Blood Orange és una de les referències, no?
3: I col·laboracions amb molta gent.
2: Sí. Bueno, és aquesta mescla, no? Aquest punt entre l'R&B i el pop, no? tan ben collat, tan ben produït, molta gent aquí.
1: Però no és R&B apestoso, eh?
2: No. Sí, Frankie Pizza té alguna cosa a dir amb això.
1: Li van dir que tenen molt de beef. Va dir.
2: No, és un R&B...
1: Aviam, és una altra cosa.
2: És que, clar, què és l'R&B exactament? No?
0: Vull dir, és
2: el pop de los negros, no? Vull dir, és això, no deixa de ser música pop, sí. És veritat que té aquell punt una mica més funky.
1: Però quan és molt xiclós...
0: Sí.
2: Quan és molt...
1: Famandre... Ara, aquí vaig.
2: Això,
1: i això és diferent, això està molt ben parit.
2: Això està molt ben fet.
1: Sentirem. Jo diré un parell de noms més.
0: Sí?
1: Tirza.
3: No, per què?
0: Tirza.
1: Tirza
0: està?
1: Està el dijous.
0: Hòstia, nene.
1: Està el dijous.
3: T'ho has inventat, no?
1: Tirza, està i té dos treballs boníssims.
0: Hòstia, mitiquíssima aquesta.
1: Mount Kimby també, vull dir, com a...
2: Mount Kimby està al dijous.
3: Estàs mirant una altra cartera.
0: Has mirat un altre puto any.
2: Sí, què t'estàs mirant?
1: No foteu. No foteu.
0: Mount Kimby.
3: Mount Kimby va ser fa 3 anys.
2: Extraordinari, això.
1: Hòstia, no foteu.
3: Passem a següent.
1: No foteu. Me l'ha fotut o què? No foteu.
3: No miris ChatGPT,
0: tio. I Mount Kimby, dic, què collons és això, tio?
3: Home, no, Mount Kimby ens encanta.
0: Ens encanta, pavos.
1: Per això deia, per això estava sorprès.
2: Posa la cançó a mi.
1: Estava sorprès, dic... Hòstia, Marxo, noi.
3: Next!
0: Panda Beer.
1: Panda Beer? No, abans de Panda Beer.
3: Però un moment, ha fet tanta volta als anys que coincideix algun.
1: Coincideix
3: Blood Orange.
1: Blood Orange, sí, no?
2: És històric, això.
0: Ara buscarem quin Primavera Sound estàs parlant, tio.
1: Bueno, deixeu-me dir... Caroline, sí, no?
0: Sí.
1: Vale.
2: Caroline. El ChatGPT t'ha fet un poti.
1: Ha fet una al·lucinació aquí brutal.
2: Igual que és el Miguel Bosé aquí.
3: Parlem de Caroline, que jo l'he portat també. Vinga, endavant.
0: Caroline. Bueno, però us segons de Panda Beer o no? Que deies que és una mica
1: accessible. Sí, va, deixa'm... Està aquest any, no? Està aquest any.
0: Sí, vale.
1: Panda Beer, que tenen aquest concepte... Bueno, quan estava amb Animal Collective, aquest concepte més àrtic...
3: Molt
1: àrtic. És una mica avorridot, millor disc de rock deluxe durant molts anys. Jo no tenia masses ganes, però posa aquest tema de Panda Beer, porfa.
0: Sí.
1: El nou treball de Panda Beer m'ha sorprès molt agradablement. Té un rotllo, jo diria que més accessible, encara
3: més amable?
1: Més amable. Sentim-ho.
0: Vinga.

0: Bueno, després de rebre unes quantes colleges...
1: Moment, primavera 2024,
0: Bueno, aquí, a veure, té dos anys, què, dos anys?
2: No, és un salat. Per buscar música de qualitat.
0: Després he rebut colleges per això i perquè no he pronunciat bé, perquè... Espanda Bear, no Bia.
1: Oh, clar, puta, clar, tio, clar. No...
0: Però, bueno, dit això, espero que Panda Bear estigui aquest any i crec que posa el rotllo és diferent, jo m'he sentit al nou treball i està força bé i et deixo amb Caroline si vols.
1: Guaio, vinga.
2: No, Caroline, bueno, jo
3: també ho has portat?
2: Jo no he portat Caroline perquè la
0: veritat he portat. Jo
2: també. Sí, Caroline m'encantarà veure'ls, són poc radiofònics, la cosa és que les coses com siguin, són d'un tema raro, no, però la veritat és que m'aflipen aquestes disrítmies, aquestes
3: correcte.
2: Melodies.
3: Una mica country en el moment, no?
2: Sí, sí, sí, però fica moltes coses, és molt experimental a vegades,
3: jo escoltaria, és un pop modern. Escoltaria en 30 segons o què? Jo he portat Song 2, però no sé quina has portat tu.
0: No, havia portat una altra, la
3: pues
0: posa Euphoria.
3: La de Lluís, que ell sempre guanya.
0: No. Però una cosa, aquest, igual que aquí són una mica un hype, Caroline podrien ser-ho també dintre del món del
3: però
0: que
3: no
0: seria...
3: Però no ha arribat tan amunt.
0: No, però bueno, ha estat a diverses llistes
3: sí.
0: I són més raros que l'hòstia.
3: Sí.
0: Vull dir, és estrany.
3: Però per això m'agradarà veure.
0: Bé, vinga, va.
1: Doncs Caroline, aquest total Euphoria.

0: Caroline.
1: Caroline, sembla que estiguin aprenent a tocar aquests.
2: És, sí, és una cançó impossible, impossible de fer headbanging. Estàs allà...
1: No. Fots una luxació cervical.
2: Sí, sí, acabes a la consulta del doctor González.
3: Estivillo.
1: I jo volia dir, però clar, igual és del Primavera Sound 2013, Lucrecia Dalt, perquè aquesta és una artista que em va recomanar...
0: Bueno, sembla que està, però ara no sé quin dia.
1: Jo tinc a dijous, però bueno.
0: Doncs vinga, apuntem a dijous.
1: Que segons va... A mi, com a mínim, em va descobrir fa uns programes i em sembla també bastant brutal, no cal que posem res, però m'ha semblat molt, molt interessant. Artista colombiana, fincada a Berlín, amb una història, no sé, una folk electrònic, sí. Molt guapo, tio.
2: Sí, sí,
1: molt
2: elements molt foscos, al mateix temps tradició, no? Electrocumbia, tal, ficats per allà, més tradicional.
0: Electrocumbia, dit?
1: Sí, no, té una història... Sí, sí.
2: Bueno, mica, també,
1: és una bona definició.
2: També ho fa Berraco.
1: Exactament, això anava a dir. Això anava a dir.
2: Berraco va una mica més al tecno, més berlinès, més fosc i tal, el que feia d'ara és una mica
0: molt
2: més ambiental.
0: Ojo, poca broma.
2: Està el dissabte, amigo. Està el dissabte al primer. A veure, Berraco. Oh, sí. Oh, yes.
3: Segur? De quin any estàs parlant?
2: De l'any 2034.
0: Vale.
2: Jo veig el futur.
0: Tenim dijous. Lluís ha fet el que ha volgut.
3: Esteu alguna cosa més?
2: Sí, no, jo de dijous porto coses... hòstia, tinc moltes coses que agenden interessants, però una debilitat personal sí. És Renaldo i Clara. Renaldo i Clara, la Clara Vinyals, ha tret disco nou. És una proposta molt tranquil·la, molt relaxada, però m'encanta el flow que té aquesta noia, com canta, les composicions tan elegants, tan suaus, és música estival completament per mi i ha tret nou disco. Ara mateix, vull dir, és que fa un parell de mesos i tal, us he portat a la playlist en gener, que és una cançó que m'ha agradat molt i que espero que la disfruteu. Renaldo i Clara és el projecte de la Clara Vinyals, però és el seu conjunt, diguéssim.
3: Conjunt
2: musical.
3: Conjunt, ai, epa-la. No som-hi amb la Renaldo.
1: Le Renaldo.

0: molt elegant.
1: És que té una forma de cantar super sensual, super elegant, és tot és flow, no sé, m'encanta.
0: Molt bé.
2: Guai, perfecte.
1: I molt amb bé. Aquesta línia una mica suavona, encara que no ho sembli, t'he enviat via WhatsApp
2: immediately.
1: Un tema d'una noia que es fa dir Skullcrusher,
2: yes.
1: Que si veus el nom així, no? Skullcrusher i tal, penses que és un grup de metal noruego, death metal noruego i tal.
2: No, però és molt però delicada.
1: No, però no, fa unes cançonetes la mar de delicades, suaves i boniques. No sé si pots posar 30 segons al tema que t'he enviat.
2: Of course, motherfucker. Aquí sona.

0: Això ho faran a l'auditori, probablement, una cosa així, no?
1: No, però molt maco.
0: Home,
1: eh?
0: Sí, bonic, però clar, que això és molt
2: bueno,
0: intimista.
2: És bueno, és cantautor, així, per això, molt tranquil·let i tal. La Lluïsa estava traient el referent de Ethel Cain, no? Que seria pues, la versió...
1: T'acompanyaré i t'abraçaré molt.
2: No, Ethel Cain l'hem portat, sí, que toca l'endemà, toca el divendres.
0: Sí, sí, ara en parlarem.
2: Molt
0: bé, Rubén, tu no has posat res directament, o has fet Caroline, vols afegir alguna cosa del dijous?
3: Si pogués ser.
0: Doncs no pot ser, passo jo i... Va, per favor, vinga, Rubén.
3: Escolta, dijous hi ha moltes altres coses que ja ens les hem saltat, però...
1: El so de la felicitat.
3: No posaré res, però recomanaria Anthony Naples, pot ser una cosa molt...
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé,
3: electrònica, amics electrònicos.
1: Molt
0: bé. Over Mono.
3: Sí, clar, he portat Over Mono, però també he portat una altra banda, no cal que la posem, que m'ha sorprès molt i l'he descobert a través d'intentar descobrir cartell, que és TV Girl.
0: Ah, sí.
3: I TV Girl fan un dream pop...
1: Cuidado.
3: Com, no sé, molt eteri, molt guai, tio. La veritat és que està francament bé. I saps què estic pensant mentre parlo? Que posem 30 segons de TV Girl i mira, després anem al nou tema d'Over Mono, que vale, pot ser la repanotxa.
0: Doncs mira, no cal ni que tanquem micros. Aquí sona la TV Girl.

0: molt guai, tio.
1: A veure, tio, és una passada, en sèrio.
2: Està molt bé,
1: tio. Us ho recomano moltíssim, molt fort.
2: M'esteu dient que el divendres és un dia de puta mare, però jo sí crec que el dijous és un dia extraordinari.
1: Bueno, espera, espera, anem a divendres. Però TV Girl, super recomanat. Banda de LA, San Diego, tota aquella zona West Coast. Molt, molt recomanat. Però anem a escoltar la meva recomanació de dijous, que crec que serà el moment...
0: Abraçades
1: de la nit.
0: Teclats a l'esquena.
1: Teclats a l'esquena, no en tinguis cap dubte.
3: Per l'audiència que no té aquesta referència, el Rubén té uns dits...
2: No cal explicar.
3: Molt forts, molt forts. I quan hi ha un moment de la nit en què es dedica a tocar el teclat amb la teva esquena, no? I et toca...
2: El ritme del sort rave.
3: El ritme del que sigui. El que sigui. Te toca el que sigui amb aquells fingers que et penetra la columna.
0: Chocafingers.
1: Si us agrada, chocafingers. Una cosa. Anem a escoltar Obermono, que treuen nou LP en breu. Per tant, entenc que dintre del live portaran aquesta nova fornada de temes i han avançat un tema que es diu Lock Up o alguna cosa així.
0: Sí, exacte.
3: Lock Up. Per un pas
1: es recomanaria tirar-lo del minut poc en endavant perquè no m'ha escoltat un ratet. Va, un minut.
2: Els vam veure el Mira.
1: Els vam veure el Mira i els vam veure el BBK també, em sembla.
0: Exacte.
2: BBK també?
0: No vam arribar, em sembla. El Xavi es va quedar. Era el dia... sí, ho vam veure, sí, ho vam veure.
2: Locomotora.
0: No, sí, ho vam veure, sí, ho vam veure.
2: Locomotora, Xavi.
0: Sí. El Mira va ser un festival aco, va ser...
1: Sí, va
0: ser
1: una
0: cosa increïble. Obermonos ja sonant, Lock Up, així sona, i amb aquest tema sí que tanquem i passem al divendres. Portem 50 minuts, xavales. Ni més ni menys.
1: Canya.
0: Vinga.

0: Men.
1: Els nostres oients han de saber que si van a primavera, Overmono, imperdible.
2: I un altre imperdible, un màster del tecno, que és Ben Yufo. També. Sí, senyor. Un tio que és un selector espectacular.
3: Espectacular.
2: I que també estarà allà.
3: Sí, sí, senyor.
0: Guai. Nois, voleu fer l'especial SAU o voleu passar divendres?
1: El que vulgueu.
3: Fem una mica divendres i fem...
0: Entremig?
1: Especial i dissabte.
3: Sí.
0: Vinga, perfecte.
3: I el que duri.
0: Està molt bé. Divendres, nois, teníem aquest debat obert a pre-programa d'avui, fora d'antena. Grans noms espectaculars de Cure, no cal que en parlem massa. Skrillex, també a veure què collons fa, pot ser interessant.
1: Hòstia, Skrillex, pues saps què? Sí, que saps què?
2: Moment,
1: que igual, si no coincideix amb res raro, em passo.
2: A veure, vaig a fer com els de la versió RQ. Skrillex?
1: Sí, sí.
2: Hòstia, no, el concepte que tinc d'Skrillex és horrent. No sé
1: jo
2: si...
1: també. Però...
2: Pots sorprendre?
1: En Festi,
0: sí,
1: anem a veure què porta.
0: Sí, sí,
1: no
0: sé,
1: no
0: sé.
1: Sí?
0: Jo també tinc el mateix que tu.
2: És aquesta, tu, no? Aquesta, com en diuen?
1: EDM.
2: La EDM, no? Horrible, tio. Algo... Sí. Bueno,
0: és,
2: no dic...
0: Tomorrowland, Tomorrowland.
2: A veure,
3: sí que és veritat que últimament...
2: Si vinc el divendres i em porteu a l'Skrillex, potser que us retiri la paraula.
1: Jo no tinc gran simpatia, de fet...
3: Però últimament s'ha associat...
1: Amb Fet Again, amb Fortet...
3: Amb Fet Again, amb Fortet... Sí, sí, sí.
2: Aquests s'estan passant cap a l'EDM, que és diferent.
3: No.
1: Mira,
3: si escoltes
1: mira,
3: el que està fent,
1: potser,
3: no és tan
1: potser
3: així.
1: Potser t'ho compra una mica.
2: No, home,
1: però Skrillex és un tio que era un flipat de Prodigy, de coses així, molt de baix, molt greu i tal, i ho va rebentar massa fort. De fet, va haver-hi un sonar, i us diria,
0: sí, sí,
1: potser fa 10 anys o sí, 12, o sigui, fa molts anys ja, que quan el van programar va haver-hi molta crítica molt forta.
0: Correcte.
1: A la gent del sonar, a dir què fas portant
0: sí,
1: Skrillex,
0: sí,
1: per
0: sí,
1: mateix
0: sí,
1: aquesta reacció que has tingut tu. I van dir, tios, el sonar és el que, diguem, la modernitat i tal, i el jovent d'ara va ser, jo crec, un crec,
2: yeah,
1: quan fer,
2: yeah,
1: va ser
2: yeah,
1: més
2: sí,
1: urban,
2: okay,
1: el
2: sí,
1: sonar va ser
2: sí,
1: més urban,
3: així has
1: i Skrillex va... Bueno, vale, pot bueno, ser, no dic que no, però... Jo no defensaré Skrillex i no el tinc en la llista de prioritats. Dit això,
3: depèn
1: pot ser un festival.
3: Depèn de com coincideixi, depèn de com coincideixi i tal. Mira, l'any passat va ser, o fa dos anys, o sigui, vam anar a Fred Again, no? Perquè vam anar una mica arrastrats. No, però vam anar una mica arrastrats i tal. Vinga, sí, va, tots.
0: Però
3: a Fred Again
0: jo m'ho vaig passar espectacular.
3: I ens ho vam passar teta, a Fred Again. Ens ho vam passar superbé, a Fred Again. Sí, sí, jo també.
0: Sí, sí.
3: Llavors és, bueno...
1: Vinga.
3: No té per què estar malament.
0: Correcte. Doncs més coses. Pink Panthers, també l'hem parat aquí. Jo n'he portat alguna cosa aquí.
1: Jo també.
0: Guai.
3: A veure, tios, el que porto jo a la samarreta avui, què
0: passa? Home, Slow Dive, xaval.
2: Slow Dive.
3: Divendres és Slow Dive.
0: Slow Dive.
1: M'interessa molt el que dius, Sau, però comencem amb Pink Panthers.
0: Sí, sisplau. M'interessa molt, però...
1: No,
0: sí,
1: una cosa,
0: digues.
1: Pots posar el tema que
0: Illegal?
1: He portat jo, no el que has portat tu?
0: Home, evidentment.
1: Perquè
0: Illegal.
1: Vull fer un petit apunt d'aquest últim disc de...
3: El que parlàvem abans, no?
1: De Pink Panthers, que, si la recordeu, la vam veure fa dos anys o
0: sí,
1: tres, al Primavera, que era molt drum and bass.
0: Sí.
1: Us en recordeu?
0: Sí.
1: Tenia samples de Ronnie Size i de
0: sí,
1: tota
0: sí,
1: aquella
0: sí,
1: època
0: sí,
1: del drum
3: però
1: and bass.
3: S'ha passat un poquito a l'oscuro.
1: Llavors, d'acord, però aquest últim disc, el samplejat que té, que és inclús diria un pas més samplejat, és en plan estar refritant, fer un refrit dels temes del, de l'electrònica dels 90, una mica mainstream i tot. Underworld, Groove Armada, Basement Jacks...
3: Tal qual, agafo un loop...
1: Agafo això i canto a sobre.
3: Agafo un loop, canto a sobre, com mi vocecita molona.
0: Sí, sí.
1: Correcte. I aquest, Illegal, és un exemple, que és el tema de Dark and Long
0: sí,
1: d'Underworld,
0: sí,
1: del
0: total.
1: Dub Not Best With My Headman.
0: Correcte.
1: Anem a escoltar-lo, va.

0: Espera, estem oberts. Ah,
1: estem oberts, estem oberts. Ah,
2: avisa una mica, home.
1: Sí, sí, sí, però és realment...
2: És Dark and Long.
1: Massa evident.
2: Sí, sí.
3: No, bueno, no, suposo que el royalties, no sé, el tema legal ja deu haver sobrepassat una sèrie d'anys i ho fusila, però, vamos...
2: Dit això, aniria.
3: Jo crec que aniré, jo també, crec que aniré i tal.
1: A veure, sí, els horaris, que... a veure, tot això que estem parlant cal després
3: sí,
1: fer el
3: matxembrat. Sí, els horaris ens poden matar, però Pink Panther, per exemple, començava una cosa així com més temes molt curtets, no? Molt tiktokeros, no? I tal, sí. I molt drum and bass, sí. I ara s'ha passat una mica més al mainstream, en, sí. Amb collabs així, una mica més del pop modern, no?
1: D'acord.
3: Bueno, pot ser interessant. No, no serà la meva prioritat, Pink Panther.
1: No, tampoc. Més coses el divendres. Nanos, a part de Slowdive, que serà un

0: must. Viagra Boys, també un must.
1: Jo també he portat una mica de Viagra Boys. Crec que pot ser, sense cal que posem la música, no cal.
0: No cal.
1: Crec que pot ser un concert tan gamberro.
0: Total.
1: I tan diferent que el recomanaria a tothom.
2: Viagra Boys, sí. És
1: ja vas veure uns suecs tatuats, ser... mal tatuats. En plan, m'han tatuat aquí en un quartelillo.
2: És tatuatge de presidiari.
1: Sí o no?
0: Així com
1: i amb cervesa, amb llauna, estiraran, vomitaran... O sigui, és, jo crec que és un espectacle que s'ha de veure.
3: Va,
1: i a més tenen un bon rotllo...
3: Cinquè millor disc a la llista de bits.
0: Correcte, sí, correcte.
3: O sigui, quart sí, cinquè disc sí, de l'any.
0: I així com l'any passat sí que va haver molta guitarra potent, que aquest any també n'hi ha, però potser n'hi havia tant noms, Idols.
1: Sí.
0: Aquest any Viagra Boys s'ha agafat el relleu en aquest sentit, no? Potser.
1: Sí, sí, sí. Però jo crec que van ser contundent, molt divertits i, a més, recordar només un punt. És veritat que té aquest rotllo punk, però li fiquen un palet, a vegades, de teclats,
0: sí,
1: i porten un saxo. I aquesta combinació tan marciana fa uns temarrals espectaculars.
3: Això permetrà aguantar dues cançons.
1: Ja m'ho diràs, ja m'ho diràs. Ja m'ho diràs.
2: Però jo crec que el divendres també podem parlar del que hem parlat abans, que és Ethel Kane.
3: Ethel Kane.
0: Ethel Kane.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Qui porta, qui porta?
3: En quin rotllo està aquest? Perquè jo estic entrant i el disco I Love You,
2: Willie Whittaker.
3: Quina història és? Si és tipus Lana del Rey, és... quina...
2: Uf, és,
3: perquè és com una cosa molt intimista, però inclús encara més.
1: Jo també ho vaig pensar,
3: més. És que no sé ben bé. M'encanta, m'ha agradat molt.
2: És al revés fosc de...
3: És la vull dir, és comercial, és comercial.
2: És la Taylor Swift fosca, vull dir, és aquella mateixa història americana, aquelles històries de petit poble americà, però amb el seu revés més fosc, no? Vull dir,
3: bé.
2: No sé, les històries que explica Ethel Kane, és a dir, si et pares a llegir les lletres, no? De dir, ostres, les històries que està explicant...
3: És sinistre.
2: Més que sinistre, és com... és com...
1: Cru?
2: Sí, i no, històries tristes, molt reals, no? De perdedors i de, no sé, American Teenager, per exemple, és una cançó que a mi m'encanta.
0: Sonant-la de fons.
2: I si sents la lletra, no? És totes aquelles...
3: Si és de perdedors,
2: totes aquelles noies de... No? Aquest cas parla de noies, no? De poble, de Middle America i tal, que persegueixen els seus somnis i acaben tirant-se a qualsevol només per sentir-se importants i estimades, saps? I sents la lletra i t'agafa una desesperació i una... Bueno, és veritat, són històries de, són històries tristes, molt reals
1: i molt
2: ben explicades. I sona molt bé i composa molt bé.
1: Escolta'm una mica o no?
3: T'acompanyaré.
0: Sí, sona de fons, pugem una mica el volum i sentim uns segons que val la pena.

0: Bueno, una mica Frozen 3, però...
1: Sí. No, però, no, però no, perquè sona molt bonic i ja té una veu preciosa i tal, però el que diu...
2: Sí que sí, que...
3: És de l'últim treball, sí. Aquesta? No.
1: Sí, sí,
3: sí? Hòstia, hòstia, perquè m'ha semblat molt més íntim aquesta més comercial, no? Aquesta,
1: sí. Oh, no, dintre... espera, potser és de l'anterior.
3: No, jo crec que és de l'anterior.
0: És que ja anava a dir, ha fet un viratge. Has dit un nom, que és l'Anna del Rei, i sí. És el primer que em va venir al cap, però no vaig dir.
1: És del Preacher's Daughter, sí.
3: És d'abans, no? Molt bé, jo estaré amb Ethel Cain, seguríssim, agafant-te de la mà.
0: Bueno, ja veurem.
3: Bueno, intentaré estar.
1: Però bueno, he parlat d'Anna del Rei com si fos algo negatiu.
3: No, en absolut.
0: No. Si ho deia fan, per reforçar la recomanació.
3: Soc molt fan. L'Anna del Rei. No.
0: Escolta.
3: L'Anna del Rei. No t'agrada?
1: M'encanta l'Anna del Rei.
3: Ah, jo també. Estic enamorat. Inclús. Des que s'ha operat, encara més.
1: Tu vas estar a punt de salvar-li la vida.
3: Sí, m'ho van demanar. Hòstia,
4: tio, al Vida Festival.
3: M'ho van demanar, però no vaig tenir valor.
4: Hòstia, molt fort aquesta història, és veritat.
1: No, explica la història per als nostres oients.
4: No, explica. Tio.
3: No, home, la història
0: tampoc. Luigi, jo no la sé, eh?
3: Bueno, estàvem veient Jo la Tengo.
4: Tenim una foto Jo la Tengo d'aquell festival. Clar. Tenim una foto tu i jo
3: amb la... Ah, sí, amb la Georgia, amb la cantant, amb la bateria. Estàvem veient una mica Jo la Tengo amb Tom Courtenay i ens va trucar el Dani Poveda, no?, que és el manager del Vida, no?
4: El director del festival.
3: Sí, Vida, i em va dir, escolta'm, diu, has de venir ràpid, que sap que, bueno, que soc metge, bueno, soc traumatòleg, metge. Has de venir ràpid, no?
1: Carpintero barra médico.
3: Vam agafar el Miqui, hòstia, no, diu, la Lana no es troba bé. Hòstia. No es troba bé. Bé, això es pot explicar, no?
4: Sí, home, sí.
0: Ja.
4: Però, tio, que escolten 20 persones.
3: Sí, exacte. Total, que arribem allà i...
1: Serveis jurídics de l'Anna del Rei.
4: Exacte.
3: La Lana no es troba bé. Dic, bueno, jo el que calgui, tio, per la Lana, que tocava després, que per sí. Ser la fer un concert espectacular.
4: Increïble.
3: I no, res, vam arribar allà i tenia una crisi. És una noia que té unes grans inseguretats. Jo crec que ara ja, primer de tot, que segurament...
0: Molt bona aquesta anècdota, Luigi.
3: Bueno, estava amb una crisi d'ansietat i el que volia, pues, ja necessitava posar alguna cosa per estar més tranquil·la, i em va dir, escolta'm, pues, tu pots fer la recepta, però clar, vaig pensar, hòstia, tio, fots tu la recepta i passa aquí algo i...
4: Hòstia, nen, la palma l'Anna del Rei al Vida.
1: Mor a Vilanova.
3: Rotllo
1: com et converteixes en el metge de Michael Jackson.
3: Exacte. Vaig pensar aquí... I vaig dir, hòstia, jo... És que me les he deixat al cotxe. I no.
0: Fentanil.
3: No. Claro, imagina't. No, demanava fentanil. No, evidentment era un tranquil·litzant. Heroïna. Però ja està.
4: Sí.
3: I, bueno, i vam tenir... Heroïna. No sé, ens vam convidar alguna coseta, no?
4: Correcte.
1: Diablo vestido de ángel.
3: Però, bueno, a tot això no la vam veure. No la vam arribar ni a veure, l'Anna del Rei. No. Però ens estava
0: esperant. Si li vas fer la recepta sense veure.
3: No li vaig fer, no. Jo volia entrar a l'habitació a explorar-la. Aviam, una mica... Però...
0: Ho empitjores.
4: Desnúdese, por favor.
0: Es usted la Lana del Rey. Que estoy nerviosa.
3: Les estoy llorando.
0: Es usted la Lana del Rey, ¿no?
3: Tiene calor.
0: Soy asistente. Desnúdese también.
3: Yo voy.
1: Es una escena de Tenerife como puedas.
4: Sí. Pero no va a pasar.
3: Y va a sortir a cantar molt tranquil, algú altre li va donar alguna coseta i va sortir molt tranquil. Jo volia posar un tema, una banda que tu crec que has presentat, segur, com no podia ser. D'una altra forma, és de guitarres, no és del nostre grup, Rubén, però ens ha permès posar New Dad. Vale?
1: L'has portava, però òbviament...
3: L'he portat perquè m'ha semblat bastant guapa, un rotllo guitarrero guapo, i també pel...
4: Guapo.
3: Guapo, amable.
1: Amable.
3: I pel divendres també tenia una última recomanació, que és clàssics de Detroit.
1: Underground Resistance.
3: Home, jo crec que això és una cosa que s'ha de veure.
4: Això és heavy.
3: S'ha de veure.
0: Mira que no està Mills, ja.
4: Serà la 5 de la nit.
3: Sí?
1: No ho sé. Potser...
4: Home, Joert, tio,
3: no arriben, són molt vells. Són molt vells, no arriben.
1: Són molt vells i fan molt banda, o sigui...
3: No, sí. Potser és espectacular,
0: eh? Ja no hi ha ni Robert Hood.
4: Ho poden fer igual a...
3: Òbviament, serà una versió, doncs...
0: El Max, com es diu aquest? Max...
3: Might Max.
4: Sí. Igual al garatge aquell que, saps? Igual està allà.
3: Ojalà, tio. Ojalà fos allà.
1: Fora, perquè els lives que he vist així més darrers i tal és com amb banda, tal, trompeta...
4: Amb banda?
1: T'ho juro, tio.
0: Que guai, tio. Sí.
3: Però què queda, no?, de la formació original, doncs, segurament...
0: La formació original és de Champions League.
3: Jeff Mills, Robert Hood i Mike Banks. Mad Max.
1: Mad Mike, que és el Miquel.
0: Vale, pues Underground Resistance també el recomanem, eh? A tothom.
4: Sí.
3: Jo penso que és obligatori. Veurem què surt allà. Igual surt el sobrino.
0: No ho sabem. Home, clar, parlem de fa uns anys.
4: Més coses també... Puc
0: fer un parell de noms? No cal posar música?
4: Sí.
0: Perquè
4: me,
0: com
4: ja
0: veig que aquí jo no puc posar música... Bueno, en
1: fi. Però posem alguna cançó.
3: Si és de guitarra, sí.
0: No, bueno, potser sí hi ha una mica de guitarres, però va, diré alguns noms. Un que me'l salto perquè per mi és cap de cartell, que és en Schwarzenegger Bauten.
4: Hòstia,
0: sí. I...
3: Bueno, jo soc un... Per mi serà una novetat. Per mi és... se fa vergonya dir això, em fa vergonya,
0: és...
3: però...
0: Val molt la pena veure'ls en directe. Això, però és igual, ho deixarem a banda. Una banda que em va recomanar l'ESA, que es diuen Somos la Herencia. Per què no posem 30 segons?
4: Clar, collons, estarà sonant. Jo sé...

0: Nano, tio, estic sentint Siamese Twins de The Cure, tio.
1: És molt, molt del pal. És molt del pal.
2: Bueno, per això li sou com a dir, això t'agradarà, efectivament.
3: Sí, és l'època més gòtica de The Cure, però bueno, és tota aquella època, no?, del Dark Wave i tal, dels mitjans dels 80 a Anglaterra, i és molt molon.
0: Vosaltres sou molt fans d'això, oi?
3: Sí,
0: fans,
3: jo sí.
0: No, és que a mi també m'agrada molt, però no ho conec, vull dir, no estic a...
3: No, això és ADN molt... total, aquesta foscor dintre de la nostra ànima.
0: Sí, molt bé, tio.
2: Solta, ara passem als altres ja. Només diré un nom sense posar música. Una altra recomanació que diré és Igloo Ghost. Que
1: wow.
2: És un tio que va començar a fer electrònica molt marciana, i quan vull molt marciana, una mica diré aquest super ultra breaks d'Aphex Twin.
0: Perfecte.
2: Però ara s'ha mogut amb un rotllo molt estrany, i ho va patar molt fort amb aquest disc l'any passat, que és com fosc, i ell fa un spoken word tot el rato a sobre. Ha canviat bastant d'estil, però pot ser un directe molt interessant.
1: Que sona, que sona. Escolteu.
2: Ah,
1: escolteu.

0: Molt bé, tio. Pues sí que m'heu convençut, eh? Estic tranquil que divendres m'ho passaré bé.
1: Excel·lent. I amb més cosetes, perquè...
0: Què més?
1: Jo he portat unes quantes referències de coses que no havia sentit i que m'han interessat. Potser la primera seria com la més ADN meva, que seria un grup que es diuen BD,
2: sí,
1: de Bar Disco, el nom de Bar Disco, i és un grup bastant jovenet, em sembla que han tret només un EP i tal, però vaig sentir el single, com siguin que van treure, que és aquest de 500, que si vols el pots anar sí. posant, i que és un tema de 6 minuts o 5 i pico o alguna cosa i tal, i vaig pensar, hòstia,
2: jo vaig llegir que són banda madrilenya, que són els de Black Country New Road espanyols.
3: Hòstia! Bueno,
2: sí, això vaig dir la crítica, no sé si serà o no.
1: I vaig sentir després una altra cançó que es diu Hemos roto los espejos, que també em va flipar, i vaig dir, hòstia, tios, i venen a la primavera. Em sembla que, bueno. que estan, no sé si estan a la primavera a la ciutat. Però bueno.
2: No, estan al divendres també. Sí,
1: vale,
2: sí.
1: Perfecte.
2: Sí, sonen de fons.
0: BD.

0: Doncs amb això de fons, jo crec que és un moment potser per repassar el teu especial.
1: No, espera, espera, que tinc més coses. Llepa,
0: llepa, cuidao, cuidao.
1: Un parell de coses més, vale?
0: Sisplau.
2: I tant, per favor, per favor.
1: Això era el preludi en plan bonic. Després, un grup que m'ha divertit molt, que es diuen Raya Diplomàtica.
0: Raya Diplomàtica, nen.
3: M'ha agradat molt el nom i estava a punt d'escoltar-los i no l'he arribat a escoltar. Doncs
1: pues escolta aquest tema, que us encantarà.
2: Per
1: i us, veure, i us, veureu, us veureu
3: el
1: molt...
3: nom...
1: Us bueno, veureu molt reflectits.
3: Un traje de Raya Diplomàtica, no sé, gràcia.
0: Vols dir el títol de la cançó, Saúl?
1: No, se sent, se sent.

0: És una de les pitjors rimes de la història de la música.
1: Guateque, guateque, gamberro. Hetero, farropero i Kun Agüero en la rima.
0: Sí, sí, sí.
2: Per imitar, guateque, gamberro.
0: Per rimar.
3: Guateque, gamberro.
0: I farropero és complicat.
3: Guateque, gamberro.
0: És guateque, gamberro. Però jo crec que pot ser molt, molt, molt divertit. És una banda que és una sèrie de persones que s'han juntat del món del periodisme, tal, música, s'han juntat allà, han fet aquesta banda broma i tal, però que és que molt divertida. I del divendres,
3: sí.
0: Com a electrònica, voldria destacar una tipa que no la coneixia, que es diu Rosa Trenzi.
3: Vale.
0: Aquí he posat una cançó d'ella com a productora, però punxant és una cosa...
1: No. I la música que fa és molt interessant.
0: La música, tio, que fa és molt interessant, si vols posar aquest tema, sí, sí. That Track, que és una electrònica que a mi...
1: Tio, la tenia i he dit, no la poso per no, perquè mira, per dir...
3: Claro, claro, claro, claro.
0: Jo, malgrat ser de guitarres, m'agrada aquesta.
3: T'ho juro, t'ho juro.
1: T'ho juro que aquest tema... cuidao.

0: Oh, nois.
1: Sí, Rosa Trenzin.
2: Repetim el nom perquè vull que quedi molt clar per tothom que volem anar-hi, eh?
3: Rosa
4: i posar-nos un collar d'aquests brillants.
2: Que t'ho fegui molt fort.
4: Que me'l posin, que me'l posin.
0: Amb un gorro de Pikachu.
1: Com l'any passat que va posar aquell collar que t'impedia...
4: A mi?
1: Impedia que et circulés sang al cervell.
2: Hòstia, el Marc...
4: Una papada al coll.
2: El Marc encara està plorant de riure.
4: El Marc va esclatar a riure.
2: Ho vaig gravar i li vaig ensenyar. Encara tinc el vídeo per allà, eh?
1: Un xarau també d'aquí per Marc Sánchez.
0: Cerebral.
1: El gran músic.
4: Like a dog. Molt bé.
0: Nois, especial. Divendres fet, especial, sisplau, segur.
1: Quanta estona portem? Perquè portem
0: una hora i
4: moment,
0: quart.
4: Moment, perdoneu. Heu comentat de Water From Your Eyes?
0: No, però...
4: Oh,
0: hòstia, què he dit?
4: Que m'has posat l'altre dia, brutal.
0: Sí, sí. Què he dit?
4: Queda dit i ja està. Estava revisant i ja està.
0: Perfecte, segur. Especial, nene.
1: Bueno, jo, mira... Primera Sound Mollans ens agrada molt, tot i que l'altre dia quan parlàvem amb Albert Fontanals i això són bastant haters, i sí que és veritat que genera anticossos, no?, el model tan
2: dominant
1: que té Primavera Sound.
2: El Pere també ens ho va dir aquí, eh?
1: El Pere també, però i compartim aquesta sensació, no?, d'aquesta monopoli que té Primavera Sound sobre la música, però nosaltres que tenim poca disponibilitat ens permet veure un munt de grups que ens agrada.
2: Joder,
1: no?
2: I llavors, és practicitat, eh?
0: I trobar-nos
1: allà, i és una forma, no?, de poder anar allà. I amb el qual, bueno, ens agrada bastant el concepte. Però Primavera Sound ha fet moltes cagades també al llarg de la seva història, tant a nivell d'empresa com amb concerts i coses que han passat, no?
0: Sí.
1: I he portat algunes d'aquestes coses, o sigui, recollides, i no sé, m'agradaria també preguntar-vos, en plan, vosaltres quines creieu que han sigut les grans cagades que ha pogut fer Primavera Sound a nivell estructural, diguéssim, no?
2: Jo recordo un dijous, quan encara anava un dia només, sabeu que vaig estar molts anys en un dia, i vaig escollir anar un dijous on no hi havia impossibilitat de demanar begudes a les barres.
0: Sí, va col·lapsar.
2: No hi havia aigua, va haver-hi denúncies de gent... cues quilomètriques...
4: Ho van solucionar molt ràpid.
0: Molt ràpid.
2: El dia següent, però clar, aquell dia va ser una puta merda.
1: A l'any 22, que es van passar...
4: No, l'any 22?
1: Crec que sí.
4: Jo diria
1: que... L'any 22 va ser un any que va ser quan van tornar, és a dir, van haver dos anys que, no?, pandèmia...
2: Els portuguesos.
1: I sí, van haver les barres que veien aquell grup, aquella empresa que eren portuguesos i tal, i que era un ritme diferent. Era un ritme diferent. L'endemà ja es va solucionar, tot sigui dit, però aquell dijous va ser bastant estressant, tant a nivell de gent com a nivell de serveis. No?
0: Serveis, sí, sí.
1: Sí, sí, el model aquest de doble cap de setmana que vam fer post-pandèmia, no?, que va ser com, va, anem a celebrar el 20 aniversari, però a tope, i va haver una miqueta de col·lapse, de repetició, realment això va ser un experiment una miqueta fallido, no? Què més us acudeix? O sigui...
0: El Madrid, bueno, l'expansió...
1: Jo crec que aquest
2: Madrid
1: és el gran...
2: Madrid-Barrizal Fest.
1: La gran cagada i on van haver de replegar una miqueta mobles... No?
0: Van perdre molts diners, es veu, a Madrid.
2: I va haver-hi molta polèmica, inclús, tensions aquí en Barcelona, no?, i amb l'Ajuntament.
0: Sí, sí.
2: De dir, què esteu fent, tio? Bueno, us hem deixat molta pasta aquí,
4: una marca molt de Barcelona.
0: Correcte.
2: Però perquè també han ficat molta pasta, tio.
0: Correcte.
1: Jo no sé exactament els intríngulis de com s'ho maneguen a nivell polític, econòmic, etcètera i tal, però que la marca Primavera Sound va molt lligada a Barcelona.
2: Sens dubte.
1: Això està clar, i crec que ells van voler fer un or d'agost, se'n van anar a Madrid i van anar a tomar pel cul amb un camp que estava super lluny, i a més van tenir la mala sort, que els
0: va ploure molt, dijous va ser cancel·lat.
1: I allò va ser un autèntic desastre, de forma que van replegar veles i no hi han tornat.
0: No, va ser un any i prou, sí.
1: Similar problema van tenir amb l'expansió a Llatinoamèrica.
0: Sí.
1: No sé si recordeu, època... Sí,
0: però han tornat, eh?
4: Jo diria que pensava que ara
1: Aquest any es torna a fer...
4: Chile
1: i Argentina.
0: Argentina, vale.
1: Buenos Aires i tal, però van fer expansió a Paraguai, Uruguai, Brasil... Van fer una expansió molt, molt bèstia. I van tenir problemes amb els proveïdors locals. Van tenir una miqueta... No? Van cedir control.
0: Buenos Aires i Sao Paulo, és un fan. Buenos Aires i Sao Paulo. Vale, Porto, que això sí
2: Porto
0: que
2: ja, és bastant sòlid, no? Porto és bastant sòlid.
1: Porto
2: ja
1: ho tenen molt més controlat. Imagino que és més fàcil, no?
0: Sí. Tenir allà... És com la Barna de Portugal, segurament, no? Encaixa en aquest sentit.
1: Correcto.
0: Correcto.
1: Però els projectes a Latinoamèrica pues, van ser també una reculada important perquè bueno, se la van fotre amb certes coses allà, i diuen que és això, que va ser sobretot pels contactes locals que tenien que no va funcionar. I potser l'últim gran problema de Primavera Sound, o com a mínim en la meva opinió, és que la pèrdua de la identitat de festival indie, no? De música sí. indie. És a dir, hi ha un punt...
2: Obrim aquí una,
0: hòstia, bona, bona.
2: Una carpeta sí, sí. interessant.
1: Hi ha un moment sí. en què Primavera Sound canvia i del que era un festival de música independent sí. i entre cometes...
0: De New miqueta, Normal, aquell logo inicial.
1: Quan apareix de New Normal, correctament.
0: Que van fotre el reggaeton, van començar.
4: Molt bé, molt bé.
1: En aquell moment hi ha un salt a la música urbana, comencen a entrar Bad Gyals i companyies i una mica de reggaeton sí. i tal, no sé què. Sí. I comença a trencar-se una miqueta aquest concepte de festival indie. No?
0: Sí.
1: I entra
0: sí,
1: ja però, les grans...
2: I entren Rosalías, i entren... que no critico, però vull dir...
1: Bueno, sobre.
2: Tu mires el cartell i els grans, grans, grans noms són d'aquesta lliga.
0: Sí, sí,
2: i després
0: sí, sí.
2: per sota pots trobar coses molt guais com les que hem dit
4: sí,
2: avui, eh?
4: Evidentment.
2: Però, o sigui, no desapareix, o sigui, no ha desaparegut la identitat al 100%, però és evident que és un business i el business evidentment requereix caps de cartell que et portaran tot el jovent d'Europa.
4: I això ho veig bastant quan miro allà el tinc a casa tot dels gots, no, dels altres dels festivals d'altres anys. I clar, la identitat indie està molt més palesa. Entenc que sempre em sorpreneu quan porteu les coses noves, perquè avui, per exemple, estic disfrutant molt amb música que ni coneixia i escoltaré. Per tant, penso que la qualitat està i està per sobre de qualsevol altre festival europeu.
0: Exacte.
4: Que
0: I això
4: veure,
0: es manté.
4: Això es manté, perquè tu vas a altres llocs i és una...
0: L'oferta o sigui, i el lloc i el servei és excepcional.
4: És excepcional i després la qualitat de la programació és excepcional també. El que passa és que el cap de cartell, doncs, en vez de ser un, jo què sé, un Pavement o una Portishead o un Sonic Youth, ara
2: Charlie
4: serà...
2: XX.
4: Exacte.
0: Mira, correcte.
1: Però, posem un exemple del que és
4: però,
1: les,
4: bueno.
1: les lletres grans d'aquest any, vale? Els caps sí. de cartell. Vale?
0: Va passar l'any passat també. Això,
1: dijous.
0: També.
1: Dijous. Encara més
4: va passar. Doja, més.
2: No?
1: Doja Cat. Clarament marcada
4: no
1: per...
4: No sé ni què és Doja Cat.
1: Pues una rapera americana, vale, que està molt bé, però vamos, vale, me la traia al Pairo.
4: Vale.
1: Massive Attack i Bad Gyal.
2: Hòstia, Bad Gyal és...
4: O sigui, Bad Gyal és el cap de cartell.
1: Cap de cartell, de dijous.
4: Sí, això,
1: no, i Bad Gyal, tio, t'omple qualsevol Within, qualsevol...
2: Sí, Jordi.
1: Si no ho nego, però no és indie, no? Sí. Dijous, perdona, divendres, The Cure, caps de cartell, bien, molt bé i tal, però la següent és Addison Rae.
2: Sí, sí. Mm.
1: I l'altre és Skrillex, sí, com a sí, caps de cartell. I divendres, TXX.
4: Bueno.
2: Dissabte.
1: Gorillaz, dissabte. Gorillaz i My Bloody Valentine.
0: No, aquí, si és el,
2: aquí potser
0: és el més...
2: Aquí una mica més a l'Old School, eh?
1: Sí. Bueno, jo Gorillaz l'utraria de la...
0: Sí,
2: bueno,
0: sí, sí.
2: Però és el... està en una lliga més semblant.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: però bueno, TXX i My Bloody Valentine, fantàstic, vull dir, en aquest aspecte. Però fixeu-vos, vull dir, el que... Addison Rae, aviam, hòstia, sí, sí. No es pot ser més pop que Addison Rae.
2: Bueno, i anys anteriors hi han hagut noms...
1: L'hem passat.
0: Sabrina Carpenter.
2: Era molt hardcore, tio.
4: Taylor Swift també, no? Va estar fa uns...
0: No,
4: no, no està mai?
0: No.
2: Taylor Swift no.
4: Callo.
2: Però...
4: No està mai?
2: No ho sé.
4: I tant,
2: no,
4: ha estat seguríssim.
0: Taylor Swift? No.
4: Ja us ho dic jo que sí.
0: Bueno, un moment.
1: No ha estat mai.
4: Què us hi jugueu?
0: Bastant, però a veure, vinga. Mentrestant, segueix, segur.
1: No ha estat mai, no ha estat mai. Taylor Swift.
0: Bueno, potser. Vinga, va.
1: Bueno,
0: tira.
1: Després, algunes coses que han passat al Primavera Sound més aviat de contingut o problemes que han hagut, és a dir, tots hem sigut conscients de problemes de so,
0: sí,
1: no? De grups que esperaven molt i quan s'has tingut allà, pues, o l'aforament ha sigut una puta bogeria, com parlàvem abans de Wet Leg, o que el so ha sigut horrorós.
2: O recorda de Pitch Mod també, que no hi havia manera d'apropar-se, o sigui, va ser una cosa...
1: Bueno, o ver a Rosalía des de...
4: Sí.
1: Amb 100.000 persones davant, a 3.000 quilòmetres, però més sonats, per exemple, van ser alguna cosa... No sé si recordeu un grup que es deien Waves, que a mi m'agradava molt,
0: sí,
1: i tal, no sé què.
2: Van anar borratxos o drogats, no
1: Waves,
2: podien ni tocar, van demanar perdó i tot, eh?
1: Waves van sortir que no s'aguantaven els pets, o sigui, pràcticament estaven. Es queien pel terra i van fer un bueno, van sortir intoxicats, concretament.
2: Desastre.
1: Va ser un autèntic desastre. El que parlàvem de l'any 2022, no? Que va ser un cacau d'aforament i tal.
0: Sí.
1: No hi havia forma de... Si eres mitjanament gran, no hi havia forma de sobreviure amb aquell festival. Després, un concert de Kelela fa 3 anys, em sembla, que també el so va ser horrorós, van haver de parar, tot el concert. Cancel·lacions d'última hora de gent que els hi va fallar. No
0: sí,
1: sé si us en recordeu,
2: sí,
1: un any que Strokes van caure del cartell.
2: Ai, no me'n recordo aquest en concret.
1: Strokes però... van caure del cartell i Tame Impala van tocar temes de Strokes, hòstia, cosa que va ser una cosa molt xula de sentir, però van caure del cartell Strokes, o bueno, Migos, per exemple, aquell grup de rap d'Atlanta que va estar molt hype, també es van fallar a l'últim moment i van haver de substituir-ho.
4: Però això és una mica inevitable, no? Vull dir que al final, exacte, quan manegues sí, 300 o 400 no sé
2: roster quant, tan gran,
4: clar, no? Vull dir que això pot passar, però sí, sí.
0: No, i segurament des... seràs de festivals que té més, més grups?
2: Segurament.
0: És aventurat perquè n'hi ha molts festivals. Sí,
2: Coachella ja és el
0: Coachella show absolut. Són diferents caps de setmanes, no? Vull dir que no,
2: dos caps de setmanes.
0: Dos caps de setmanes, vale.
1: Bueno, després també artistes, per exemple, que, pues, que ho han polititzat, no? L'any passat, per exemple, es va haver molta politització a favor de Palestina, que jo estic d'acord.
0: Sí, sí, correcte.
1: No? Jo estic d'acord i tal, però...
2: Idols es va inflar, eh?
1: Idols es va inflar. Jo recordo l'actuació de Wednesday fa 2 anys que jo vaig estar, jo solet, m'encanta Wednesday, vaig estar allà, sí, sí. I des de l'escenari Amazon van criticar a Amazon i la seva política... Ole sus cojones, o sigui, increïble. Van criticar a Amazon i tota la política expansiva que tenen, i van criticar Amazon Health, no? Que diu que...
0: Sí.
1: Bueno, va ser increïble perquè allà mateix van criticar a Amazon.
4: Jo el vinil de Wednesday el tinc comprat a Amazon. Justament, sí, sí, sí. Tinc el vinil i comprat a Amazon, però bueno.
1: Bé, només comentar això, no?
4: Bé, bé,
1: que no tot és, no tot és rosa dintre de Primavera Sound, però bueno, ja estarem com un any més.
4: Però dit això, que vosaltres que vau estar amb en Fontanals i en Pizà, que ara, o amb en Pere, no? que estan molt en modo hater i puc entendre, vull dir, estan en un altre, potser en un altre concepte, però també hi ha una tendència a criticar el Primavera Sound, potser sí, inclús excessiva, no? Diria, no dic per ells, en global.
2: Més que excessiva,
4: no?
2: és des d'on tu vols mirar, no? Llavors, un tio com el Pere, que programa coses molt locals, té el Casa Montjuïc...
4: Però bueno, hi ha tios molt locals, la Primavera Sound ja estem dient,
2: sí,
4: no? Que...
2: Però vull dir, parlava, per exemple, de subvencions, no? O sigui, com és possible que el Primavera rebi encara o el son les subvencions quan tenen Escenario Santander, Escenario Amazon, en plan, hòstia, és molt greu, tio, que després aixecar aquí a coses... Recordeu la frase del Pere que ens va dir, que és anem a empatar amb un parell o 3 anys i tenim sort.
0: Sí, sí.
2: Empatar.
0: Sí.
2: De palmar pasta ja de forma immediata, perquè no funciona.
4: Jo suposo que tot això és un negoci al final, no? I
2: sí, però això és del que es queixen, que el negoci i la cultura potser no necessiten, sobretot
0: clar,
2: la subvenció.
0: El negoci, si al final... és que això és el món on vivim, en realitat. Si vols ser coherent i vols ser... t'has d'anar a una masia... al Pirineu,
2: no,
0: a viure,
2: però,
0: perquè el món on vivim forma
2: no,
0: part de la roda.
2: Entenc el que dius. La queixa d'ells no és tant... Si hi ha un model de negoci, com el Primavera, pues, que existeixi, cap problema.
0: Claro.
2: El que ells criticaven una mica més és que a sobre acaparin les subvencions.
0: Ja.
1: No, i la
2: tio,
1: política...
2: Això, el govern no pot subvencionar.
1: I la política
2: això és Ayuso, no? Pago al grup...
1: Però la política de monopoli, Quirón, vull dir, no? Estan, o sigui, treuen tant els colzes, vull dir, tots els tours que hi ha ara, totes les gires i tal, tot això...
2: Passen
1: està,
2: per aquí.
1: Passen per Primavera, vull dir, és que pràcticament s'està menjant tota l'escena musical.
2: I hi ha praxis denunciades, evidents, on si punxes o toques fora del meu festi, o sigui, no pots.
1: No, baneat, sí, sí.
2: Baneat, no estàs ja.
1: Bé.
2: I això és fatal.
4: Bé,
1: no dintre d'aquesta línia anem a continuar parlant del festival.
2: Anem a parlar del dissabte, sí, vinga, sí, va.
1: Sí, si sí, tenen alguna esperança que ens convidessin a parlar com a mitjà oficial, sí, a Primavera,
2: ja ho som.
0: Molt bé, nois, què teniu així... A veure, anem a repassar primer de tot el...
1: Puc parlar del dissabte? Vull introduir una cosa al dissabte, que va totalment en contra de lo meu habitual, guitarrer o tal, no sé què, indie, però és un descobriment que he fet d'un senyor que es diu Beverly Glenn Copeland.
2: Oh! L'he sentit bé.
1: Un senyor de 80 anys.
0: No
2: sí, fotis. Sí, quina veu, macho.
1: Un senyor de 80 anys que fa 40 va treure un disco que es deia l'any 86, Keyboard Fantasies, on utilitzant teclats creava unes melodies precioses, que ara s'ha reeditat. I ve a tocar amb la seva dona, també música i tal, i que t'he posat un tema
2: a la
1: playlist, i és... El que més bon rotllo m'ha donat en els últims mesos, la sensació sí, més vital
0: però,
1: i més emocionant...
0: Lligant-ho, ara que sona, comença a sonar de fons, el Primavera et permet sentir aquest pavo.
2: Ja. Sí, aquí tens raó.
0: Està de merdes, tio. Aquest tio de 80 anys te'l porta a Primavera.
2: Sí, sí.
0: Tu com a usuari final de la música que ets capaç de disfrutar de la música, Pues benvingut al Primavera Sound, tio.
4: Has donat un punt important, eh? Jo crec que has de saber, i no és la meva especialitat, aquí per això tinc a vosaltres d'estirar el gra de la palla, i realment sí que tens Addison Rae, si tens aquí, jo què sé, un Doja Cat,
0: sí.
4: Però tens molta cosa bona. Jo,
2: tio, com això,
4: el programa d'avui, igual hem dit 40 o 50, bueno, portem 40 grups que, hòstia, molta gent segur que no coneix, jo entre els quals no coneixia molts, i que són molt interessants. Per això et dic que també està bé que hi hagi subvencions per això. No vull dir que altres festivals no s'hagin de donar.
0: Exacte.
4: No em vull enamistar amb en Pere, que em va semblar, amb el meu amic Albert.
2: Que, per cert, molt bé el Misery, eh? Quan vam anar
1: sí.
2: a l'ESA.
1: Sí, no hem parlat. No,
4: però,
1: ja
4: bueno,
2: parlarem, ja parlarem.
4: Vull dir que entenc que es promocioni i, hòstia, a veure, la pregunta, al final el que em preguntaria és per què anem a Primavera? Si no es fos una merda, no hi aniríem.
0: Correcte. No
4: si, si anem i tenim ganes és perquè segurament hi ha coses interessants.
0: Doncs sentim ara uns segons, no minuts, no arribarà, però d'aquest...
1: Beverly Glenn Copeland.
0: Endavant.

0: Música celestial.
1: A la clínica de Guadalupe, tio, sona això. És la,
2: a l'ascensor que puja a la 8a planta també.
0: Que fills de puta.
1: No, m'ha agradat molt. Ara feia una broma de mal gust, però m'ha agradat molt. Sí.
2: Molt bé, seguim.
1: El nostre ancià està pixant.
2: Està pixant, no ho ha anunciat, però està passant. Ok, estem el dissabte ja, grandíssims noms d'XX, que valdran molt la pena veure, els Goril·les, que en realitat els odiem, bueno, jo personalment, segur que també.
1: Jo també, fort, sí.
2: My Bloody Valentine, que és...
1: My Bloody Valentine, jo també els odio.
0: Digues tres vegades My Bloody Valentine.
1: My Bloody Valentine, My Bloody Valentine, My Bloody Valentine.
0: Vamos.
1: Molt bé. Jo els odio.
0: Sí,
2: no?
1: Sí, els odio perquè, mare, ja sabeu que vinc de l'escola del Nois absolutament, però... Amb el tema del volum, ara estic molt sensibilitzat i a mi me'n toquen els collons. O sigui,
0: bé, doncs jo estic enamorat de My Bloody Valentine també. I estic emocionat de que tornin a venir a fer un Wall of Sound.
1: Jo estaré veient Little Sims o qualsevol altra cosa.
0: Bueno, Little Sims, tio, o sigui, vamos, és que...
1: Bueno, perquè allà algú coincidirà, no?
0: Allà em tindràs a Little Sims, no? Bueno. És que,
2: sí.
0: Claríssim, també estan la Mirini Girls, que hem parlat abans.
2: Sudan Archives també, està molt bé.
0: Jo... Ostres, tinc una descoberta, no sé si...
2: Sisplau.
0: Jelly Haha. Hi ha por ahí un tema que es diu Tiramisu.
2: Sí.
0: És una noia americana que es diu... no me'n recordo com es diu, Angel... No sé què, Angela Valla, ja l'he buscat. Que havia fet algun tema, algun disco amb el seu propi nom i tal, i que fa un pop electrònic divertidíssim, que m'ha encantat, no sé, no m'ho esperava en absolut, ni la seva iconografia super mega pop colorista i tal, entra dintre de la meva iconografia, però sentint-la m'ha encantat, posa aquest temilla, a veure què et sembla.

0: Va, bravo.
1: Buen rollito.
0: Molt sí, bé. Eh?
1: I ara parlàvem amb el Rubén, que a mi em recorda una miqueta aquest pop japonès.
2: Yellow Magic Orchestra,
1: sí.
2: No?
1: Sí, molt kawaii, tot molt. I de fet ella, la seva iconografia és... Mica...
2: Sí, sí, videojoc Katamari, també.
1: La Katamari, tio.
2: D'aquí deixem caure la recomanació del Katamari.
1: Sí, oients, busqueu el Katamari.
0: Bé, seguim... Fa dies que no poso cap tema jo.
1: Sí, per tu deu semblar dies, perquè habitualment...
2: Però els noms que hem dit, que no hem posat música, coincidien amb
0: home,
2: la llista que portaves o no?
0: Home, sí.
2: Hi havia coincidències.
0: Home, hi ha coses que no tenia ni idea, que la Sau sempre porta aquí grans descobertes, que queden apuntadíssimes. Guai. Passem a un, si us sembla, canviem de tercio, i passem per una banda que és una banda clàssica, trobo, que no els tenien massa controlats, que són de Disney Puritans.
2: Ah, molt
0: per
2: bé.
0: Mi,
3: aquest l'esport dura bé.
0: Vull dir que no els tenien massa controlats i m'ha semblat, tio, una banda anglesa, si no m'equivoco, hòstia, com...
1: Sí, sí,
0: puta mare.
1: Tenen tres o quatre discos ja, no?
0: Exacte.
1: Una trajectòria...
0: Això, canviem absolutament de rotllo, tornem al so més...
2: A les guitarres vostres,
0: guitarres,
2: no?
0: Vostres, vostres i nostres.
3: Post-punk.
0: Post-punk i sentim uns 10 minuts, tampoc, perquè no dona temps, però un segon sí.

0: Si sonen aquest tema Elvis.
1: Gràcies, les heu encertat, efectivament és Elvis.
2: Molt bé, sí, també és del primer disc, això, em sembla.
3: Això, ara estan una mica més tranquils, no?
2: Ara estan una mica més foscos, perquè... més rarunos i tal. Això és del primer disc que va ser veritablement post-punk i una mica més ballable, més rítmic. I després han anat arribant una miqueta...
3: Sí, és que vaig estar estudiant una mica i... Sí, sí.
2: Van tenir, em sembla, que amb el segon disc van treure fins i tot alguna cançó amb una... campanya de Levis, van tenir així un moment així una mica hype, sí, van tenir un moment així grande.
1: Puc obrir un petit meló, però el tanquem de seguida, sí. Que amb aquest tema sí. M'ha vingut al cap un pensament que és igual hi ha bandes que no te les escoltaries 14.000 vegades a casa, però que poden tenir un directe molt
0: guapo,
1: divertit. I llavors, no perdem de vista també que en un festi
0: correcte.
1: Hi ha també una funcionalitat de, ja ho diu la paraula, festival, no?
0: Correcte.
3: Home, de, és important, no?
1: No? De que t'ho puguis passar bé, encara que diguis, bueno, sí. Tio, no són la meva banda preferida, però he vist un live aquí que m'ho he passat molt bé, tio.
0: Molt
2: sempre, ens passa que hi ha un momentet d'una mica de browsing, no? Vull dir, quan ja portem una mica de, hòstia, aquí, aquí, aquí, no sé què, bueno, i ens deixem portar una miqueta, quan ja portem tres o quatre cervesetes, i ja ens deixem portar una mica pel flow.
1: Bueno, i hi ha acabes descobrint... Que, hi ha bandes que amb live...
2: Acabes descobrint coses molt
1: xules. Hòstia, ens agrada molt, no? Perdoneu, però l'any passat, crec que ho vam comentar, Squid és un... Jo no me'ls escolto cada dia, no, però Squid, vaig veure aquell directe i vaig dir...
2: Per mi, Squid és que era un must, però sí que és veritat que costava arrastrar.
0: Correcte.
2: Squid, no? Vull dir, i vam anar allà i va ser el millor del festival.
1: I jo parlo per mi ara, no per vosaltres, però no és una banda que jo em posi
3: tampoc.
1: Sovint. Però vas veure aquest directe i dius, uau, tio...
0: Sí.
1: I jo crec que aquest efecte de veure coses
3: això ens va passar
1: pot tenir molta energia, no?
3: Fa uns anys a mi em va passar, potser ho coneixeu més, amb Cromàtics, que els coneixia de disco, però el directe de Cromàtics va ser
0: molt guapo.
3: Molt bèstia. Per cert, estan desaparegudíssims, no?
2: Sí. Bueno, perquè... s'han separat, per començar, i s'ha quedat sol el Johnny...
3: Però des d'aquell festival, des d'aquell Primavera Sound, ja no ja els he vist mai més, els he vist no,
1: però han guanyat un halo, que diuen els americans, de mística, d'alguna cosa així, que han tret dos discos només i són una cosa com...
2: Però bueno, l'ànima...
1: L'ànima és Johnny Jewel.
2: Jewel, no?, que ha continuat fent els seus lives, continuat traient temes...
3: I té segell, no?
1: Sí,
3: Italian Do It Better, no?
1: Italian Do It Better, efectivament.
3: Molt bé, molt bé. Escolta, Miqui, em sorprèn que no hagis parlat d'un grup que per mi ha de ser...
1: Per dissabte. De dissabte, parlem?
3: De dissabte, sí. Jo crec que és un dels...
1: I del 2026 parlem, no?
3: Exactament. Sí, perquè ho he comprovat. Bueno,
0: Joey Valens?
3: Vale.
0: Amb Brian.
3: Vale.
0: Una cosa, diré més. L'any passat, que quan no seguim el cartell del 2025, vam dir...
1: Si està
0: Joey Valens amb Brian, anem al festival vestits de Sabotage.
2: De Sabotage.
0: Ho vam dir...
2: Hem d'anar aquest any? Hem d'anar de Sabotage?
0: Home, ho vam dir...
1: Pot fer molta calor en traje, eh?
0: No, amb camisa de màniga curta i cuello pico així, fort.
3: Sí.
0: I pantaló així com antic.
2: El Rubén i jo tenim un remake. Tenim un remake fa molts anys, potser teníem, què, 18 anys?
1: 18, 19, 20, sí.
2: Vam fer un remake de Sabotage amb els col·legues.
0: Molt bé.
2: A casa del Rubén i després amb Montjuïc fent trompos amb un R5.
1: I un Opel
2: Corsa. Un Opel Corsa i tal. Sí, vam fer un remake de la... Vam crear una història al voltant de Sabotage.
3: I recordeu Sabotage al Sonar? Quan els vestibulls que es van fotre amb el Bush, tio. Érem al Bush. Van dir, fuck, no sé, em sembla recordar que es van fotre molt bèstia. Bueno, Joey Valens.
0: Joey Valens.
2: Joey Valens and Brian.

0: Esperit Beastie Boys, no?
1: El primer disc és, és Beastie Boys.
2: Això és Punk Tactics, que és del primer que vam fer,
3: però
2: que és absolutament Beastie Boys.
3: Disfrutarem total.
2: Perquè, de fet, fixeu-vos que l'associació que s'ha fet directament de Sabotage amb Joey... No hem dit la paraula Beastie Boys.
0: Clar. Sí.
2: Perquè està immediat.
0: Inclús estem dient que és massa semblant.
2: Absolutament, sobretot al principi, però han fet una petita evolució amb algunes col·laboracions on comencen a tocar un tema més de... M'atreveixo a dir de pista de ball. On tenen alguns temes més en drum and bass.
0: Sí. Porto un tema diferent. Pots posar de fons, si vols, que tinc aquí.
2: El de The Baddest?
0: No ho sé com es diu.
2: Jo també l'havia portat,
0: és l'últim, és l'últim.
1: Ha anat evolucionant. El primer disco clarament era un homenatge barra influència a Beastie Boys.
2: Però molt ben feta, tio.
1: Molt ben fet. Nosaltres estàvem les peus de punta.
0: Hi ha un so més anglès, que diria més...
2: Més UK Club, no? És el que deia.
3: Jo crec que s'ho passarem en gran. I no descarto que... Per què no anem de camisa màniga puta curta i a veure el dissabte?
2: De màniga curta segur que aniré.
0: Ui, eres de poli?
1: No, anem de macarra.
3: Anem de macarras, de Sabotage.
1: Solapones, anem a
3: Solapones, tio. Vull dir, passarem vergonya, eh?
1: Jo no passaré cap vergonya. Ulleres de sol. Cap vergonya.
3: Home, si es veuen els quatre entre Rio de Sabotage...
1: Recordo que el dissabte aniré amb la meva dona.
3: Hòstia, és veritat.
1: I la podem portar de, no sé, protegint-nos.
2: Un apunt sobre Joey Valens en Brahe. Que quedi clar que és un de les grans apostes de Beats perquè s'ho passi, no?, la gent molt bé el dissabte.
0: Sí, 100%.
2: Sens dubte. Trobarà molt de Beastie Boys, és cert, però crec que pot ser...
3: Farem molts salts.
2: Divertidíssim.
0: Us he sentit parlar molt de Joey Valens i Brahe, i al principi no vaig ser molt de cas, i després vaig entrar de forma brutal, especialment amb un EP que va presentar en Miki, penso, o tu no sé, recordo, amb Drum and Bass.
1: Li foten a tots.
0: Que em va semblar, i arran d'això...
2: Que pot ser un dels moments molt divertits, i és interessant que aquí l'hem portat quasi tots. Quatre, no?
1: Sí,
2: tres o quatre l'hem
1: portat
2: tots. Molt bé.
3: Més coses de dissabte, nois.
1: Jo una cosa que em vaig quedar moltes ganes de veure fa, no sé si va fer 2 anys que estaven en cartell, és Knee Cap.
3: Sí.
1: Que els van...
2: Jo també l'he portat.
1: No sé per què va passar.
2: Crec que serà...
1: Temes polítics, lògicament. Però Knee Cap crec que pot ser un dels grans concerts. Jo el seu primer disc, que es diu Fine Art... Això és Fine Art, el que estàs posant?
3: Sí.
1: Ja és un tema Fine Art. I el nou disc que han tret, que es diu Finian...
2: Aquí hi ha un tema que jo portava, que era el de Liar's Tale, que és una cosa...
1: Bueno, heu de saber, Knee Cap són un grup que canta mig en anglès, mig en irlandès, que són molt reivindicatius per la llibertat del nord d'Irlanda.
2: Jugant amb la imatge, imagineria terrorista.
1: Sí,
2: no?
1: amb balaclaves i una miqueta... Juga amb aquest rotllo i tal, però d'una forma molt intel·ligent i molt reivindicativa, però sobretot tot el que és important és, a nivell musical, són divertidíssims, una barreja de pista, energia, hip-hop, no sé. I...
2: Crec que pot ser, m'atreveixo a dir, que venen amb molt de hype i com ja sabeu que al primavera aquí hi ha molt de guiri i de les illes n'hi ha moltíssim guiri, pot ser un reventón tipus Fountains.
1: Pot ser a patar.
4: On the Nolan show today, a mural of a burning police car and chants of Get the Brits Out. So this is in Ireland 2022. Robert Kneecap said the mural was unveiled as just a piece of fine art.

0: faces on our faces.
1: Aquesta carai, mescada, grime, pista de ball, reivindicació...
2: Els fa una mica el que els surt del...
1: I uns tios que canten en irlandès, tio, es mereixen tot el respecte.
3: Totalment, totalment. Bueno, escolta, i més coses, queden...
2: Què tens tu?
3: No, ja està el que... Vull dir, ara aquest punt on estem ja, ja ho tinc tot fet per part meva.
4: Queda, Rubén, jo...
3: Una hora 46 minuts portem, eh, nois?
4: Bueno, arribarem a les dues, no passa res.
1: Xapada.
4: Ja està, serà el nostre... Home, és que la primavera s'ho mereix.
1: No, però jo crec que això serà...
4: Jo trobo faltar que no hagis mencionat, perquè si hem parlat de Detroit, de UR, ara, tio, parlem de... No, de crec que anem a Manchester, no?
1: Manchester, formava part de... Ho vam comentar l'últim programa, formava 808. Part de 808 State.
4: Hòstia.
1: És un noi amb una història...
3: Que s'anomena Gerard.
1: Que s'anomena Gerard. Parlem d'un tio que és bastant seminal dintre de l'electrònica de UK.
3: Estem parlant d'electrònica un altre cop.
1: Ja, bueno, sí, ho sento.
4: Però, bueno, l'electrònica...
1: Que ha tocat molts pals, potser, efectivament, va triomfar bastant com a part de 808 State, on tocava molt de rave, però a mi em sembla que té una història una mica de pel·li Antena 3, però alhora interessant.
4: Hòstia, que és un aquest tio... concepte és interessant.
3: Espera, no. Posem les crispetes al microones.
4: Aquest concepte m'agrada molt.
1: Vaig explicar-ho, sí, molt ràpid.
4: Desenvolupa aquest concepte perquè...
1: És un tio que no li arribava ni per comprar-se equip ni per res de l'estil i anava rapinyant d'amics de tendes de discos i tal. Un tio amb molt, diguem, inquietuds i interès, però no tenia tal. Què va fer aquest tio? Aquest tio va decidir, crec que puc fer coses... i va treure amb 808 State coses relativament, diguem, acceptables i té una via, que ara no me'n recordaré de quina és l'àlies que tenia, de música de ball de Chichinabo, de 3 al quarto, on començava a guanyar diners. O sigui, guanyava diners per aquesta via, fent inclús commercials per poder comprar-se equip i podem fer el que ell volia. Vale?
4: O sigui, és molt una història molt romàntica.
1: Molt tira. Romàntica, d'electrònica self-made, no? Una mica punk, no? En aquest
4: I el treball, no?, de referència, no? És el Black Secret Technologies, no?
1: Correcte,
4: és una, correcte. És, va cap a, més cap al drum and bass, no? Potser cap a...
1: Abans de fer drum and bass... Perdó, no, si va treure aquest, on ja començava a juntar-se amb el rotllo rave i tal, i sabeu que al principi de les raves hi havia un híbrid entre drum and bass, trance i molt àcid, mm-hmm. Vale? I ell comença, abans de treure el Black Secret Magic, el tema que he portat jo és de l'any 89, poca broma, que es diu... Voodoo Ray, que és un mític
3: classicazo
1: de rave, que ara sonarà molt old school, quasi Kraftwerk, però clar, és de l'any 89. Escolta una mica de A Guy Called Gerald.
3: Endavant.

0: I aquí, així és com fills meus, els germans Harnold van decidir fer música i es van posar el nom d'Orbital i van copiar, i van copiar això.
1: Doncs sí, senyor.
2: Sí, senyor.
3: Escolta, sí, senyor.
2: Jo voldria tancar la meva carpeta dissabte. Hem parlat de moltes coses. Avui jo fora d'antena hem comentat un grup de metal. Ja sabeu que jo no soc molt metalero quan he jugat amb el metal. És jo més sí. del rotllo industrial i tal. Però hi ha una cosa que es diu Knocked Loose, que el deixo com a nom, no cal que posem res.
0: Sí, vale. Sí, una... posa un tros de
2: no,
0: Knocked Loose.
2: És molt bèstia. Oh. Però crec que pot ser una cosa molt energètica, molt bèstia dintre del festi. I una altra, que sí que vull que posem una mica, vale. Que crec que pot ser molt divertit com a concert, aquest vale. senyor amb americana i a més té el cabell canós com jo, que es diu Baxter Dury, sí. I posarem un tema de l'últim disc que es diu Alberoni.

0: Jo voldria fer una menció... Oh, perdó, perdó, perdó.
1: No. Simplement això, que comentàvem amb l'Esaú que efectivament els primers discos són una més crooners, però sempre jugant una mica, no?
2: Sí, sempre tenia aquest punt amb la, i aquest últim joc disc, amb l'electrònica, aquest s'ha deixat anar.
1: S'ha deixat anar i pot ser divertidíssim.
2: Però aquesta cançó, a Baloni, és un tema ral infinit, o sigui, perquè aquí no s'ha desenvolupat, però sentiu-lo a casa.
0: Jo, si vols posar 30 segons, ara és, jo penso que és un moment ideal que punxi a l'atardecer. Parlo al jefe de School Disco, de Sam Shackleton. Jo el vaig veure al Nizza, vaig flipar, tio. I és un tio que en disco pot semblar avorrit, però en directe vaig flipar, tio. Era un autèntic mantra. El vaig veure al Nizza i tinc molt bon record. No sé si tens aquí
3: tant,
0: un tema per posar.
1: Shackleton 30 segons.
0: Shackleton és molt gran. I per aquella hora que s'està fent de nit...
3: Molt bé, doncs, nois, jo crec que estem arribant a les 2 hores. Intentem tancar-ho aquí.
2: Hem de callar la puta boca ja.
1: Hem deixat Shackleton. Molts noms, no? I crec que ajudarem a la gent a poder
3: molt.
1: Escollir una mica entre el PS, que era l'objectiu del programa.
2: Tornarem
1: no?
2: després de primavera, ja.
3: Però estem acomiadant o què està passant?
1: Sí, no?
3: No. No, queden 8 minuts, sentim una mica de...
1: Ah, tio, doncs llavors què collons fots aquestes preses, tio? Ah, tio, doncs llavors...

0: recomanació...
1: Shackleton, tio.
0: Shackleton, a veure què tal.
2: Bravo.
0: Tio, tio, hi ha un mític tema remix de Villalobos, sí. No? El Blood on Your Hands, sí, aquest, sí, hòstia, sí. Mític. Vinga.
2: Nois.
1: No sé, esteu amb molta electrònica i moltes coses.
0: No, home, estem acabant.
2: Tanca tu, Saúl, tanca tu.
1: No, jo faré bajona ara mateix.
2: Pues
1: que...
2: no tanques tu, tanca no. Tu, de Rubén.
1: Bueno, jo recomano, si voleu sentir, o sigui, si estem amb electrònica i tal, la meva recomanació de...
0: Peggy Wood.
1: No, la meva recomanació del dissabte és Digi Novo.
3: Oh, ah, bueno, tralla bueno, fina, també, eh?
1: O sigui, tecno del més fi, és a dir, connexió però Detroit, Saúl... Berlín, Japó, directe.
3: DJ Novo. Però el que comentaves abans, DJ Novo pinta de 6 del matí, que ja no hi ha ni de
1: segurament
3: Cristo, no?
1: Serà tardet, però Novo per mi és un dels millors selectors de
3: tecno. I és un tio cardadet, vull dir, ja té,
1: té
3: més de la nostra edat, eh?
1: 60 tacos,
2: wow.
0: Sí, sí. I què penseu de Peggy Goo? Perquè té aquesta hora d'ara més comercial, però jo he vist que aquesta va punxar al Tech Mantel, va punxar sí. O sigui, és una tia
3: però
0: venia
3: últimament, de l'Underground. Últimament s'ha tirat el...
0: Però una tia, jo penso que va...
3: Escolta, ja directe... va estar fa un parell d'anys, no gaire, al Primavera.
0: Pot ser una sessió...
3: Ho va fer molt fort, eh?
0: Si el que parlàvem abans, de passar-ho bé, Peggy Goo, sí, penso que pot ser una sessió de passar-ho molt bé. Molt bé, molt bé.
3: T'ho compro. Doncs, escoltem Novo per tancar
2: Novo
3: o no?
2: I per tancar. Si us sembla...
3: El tanques tu, Miqui, com
2: no, no, sempre. No, tinc res que d'aquest nivell. I, nois...
0: un moment. Hi ha un DJ el dissabte
2: què?
0: Que és Florentino.
2: Uai!
0: Florentino.
1: Bueno, jo, a part de DJ Florentino, només no sentiré cançons, però recomanar a Anna von Hauswolf.
3: Oh, és tan bonic l'últim disc,
1: que
3: tio.
1: Per mi és un dels concerts, a veure, a Fran l'Auditori, no sé què, però a mi és un dels discos que més m'ha impressionat
3: molt bonic,
1: aquest any. I crec que val la pena, ni que sigui que el sentiu. Que
3: això
1: el sentiu.
3: Que la portada em va posar molt nerviós, perquè és una noia com una dentadura, com una cosa molt estranya.
1: És una mica inquietant, és una mica inquietant, sí.
3: Però és preciós, el disc.
1: I després no us perdeu per lo que más queréis a Little Sims. No us perdeu a Little Sims.
0: El vam presentar aquí, el millor de l'any. I només un petit comentari, també estic veient
3: només,
0: ara.
3: I aquí, vinga. No.
0: De dintre dels treballs del millor de l'any, per exemple, a la llista, parlàvem abans de Pizza i Fontanals, teníem a Nick Leon, tenim a Smers i tenim a Dijon, per exemple.
1: Hòstia, Smers, tio.
0: Tenim tres aquí que són dintre del món més alternatiu que estan Smers aquí, a Primavera Sound.
3: Smers està molt guai,
0: Però estan aquí, eh?
3: I reforça una mica el missatge que donaves tu, bueno, que dintre del superhype porten coses que estan molt bé. Els Reis porten coses. No,
2: res més. És que portem 2 hores de programa, tio. No ho hem fet mai, un programa tan llarg com avui. No ho ha semblat.
1: No ho ha semblat per nosaltres.
2: A nosaltres. Però, clar, la gent, com serà Spotify, pot fer cap endavant, pot parar-ho, pot seguir-ho.
3: Jo només diré una cosa.
0: Això ho ha dit 5 vegades, Només diré una cosa.
3: Sí, però al final sou vosaltres els que parlem més.
1: T'estimem molt, tio.
3: Gràcies. La Tai estava ansiosa ja amb el programa. Per favor, recomaneu-vos coses. Doncs pues toma, 2 tasses, 2 hores.
0: Va. Ei, jo també estava ansiós. Jo volia saber el que m'espera.
3: Ja ho sabem.
2: Divendres... I dissabte.
0: He
1: vist a Amazon unes cadires plegables.
0: porto un tacataca que pot seure.
2: I el suero.
0: No, però el tacataca pot seure, pots parar, pot seure i ja està. Dijous no estic perquè... Primer perquè estic tornant de Sevilla, però podia venir la nit, però tinc... No cal, ja està bé.
2: Bravo. Doncs, companys, oients, ha sigut tot per avui. Especial Primavera Sound 2026, 2 hores de traca... marinera. Hi ha informació aquí per...
1: Posem un
2: parental
1: advisory al
2: Spotify. Sí.
3: Escolta, però d'això es tractava, no? De portar molts noms a la taula, no?
0: I d'anys anteriors, com jo, tio, del 2020.
2: Exacte.
0: Vull dir que també...
3: L'anècdota de la nit, eh?
0: Una miqueta
3: increïble.
0: Explicar, no?
3: I Mount Kimbike.
2: I Tirza.
1: Què collons? I Caminos Esto no viene este año.
0: Radiohead, tio, està aquí, no?
2: Sí. Cap de cartell. Dimecres. Molt bé, nois, és un plaer, en sèrio, com sempre. I es veiem aviat amb vosaltres i amb els oients. Beats 40.0.
1: Ens trobem allà.
3: Una abraçada.
0: Bona nit. Bye.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'Iran diu que l'acord amb els Estats Units per a un memoràndum d'entesa està molt a prop, però recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar moltes coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refrenen l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països que el Pakistan, el país mediador, ja donava per fet aquest divendres.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.
1: Araghchi recorda que fins que no es firmi el memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran no començaran les negociacions sobre el programa nuclear iranià i apunta la possibilitat que el memoràndum s'assigni de forma remota i no presencial. Els Estats Units, a través del seu vicepresident J.D. Vance, han volgut deixar clar que l'Iran no es beneficiarà de l'aixecament de sancions fins que no es compleixin els termes de l'acord, renunciant a la bomba atòmica i reobrint l'estret d'Hormuz. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Diverses entitats i ONGs han mostrat la seva preocupació pel nou pacte europeu migratori després que aquest divendres ha entrat en vigor el nou model que endureix el control a les fronteres i permet l'ús de centres de deportació a tercers països. Sònia Díaz, d'Oxfam Intermón, denuncia que es prioritza el control policial sobre el factor humà. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
4: Tiene un componente fortísimo de vigilancia policial, de toma de datos biométricos, de toma de huellas y mucho menos componente humano de cuál es el estado de salud de la persona, cuál es su situación de vulnerabilidad.
1: A Espanya, el jutge del cas Plus Ultra obre una altra investigació sobre la compte de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que va trobar a la caixa forta del seu despatx. L'investiga per un possible delicte fiscal i un altre de contraband. Ho fa després de rebre una taxació d'experts que valoren les joies en més de 1,3 milions d'euros quan l'entorn de l'expresident deia que valien uns 50.000 euros. Zapatero, que té previst declarar la setmana que ve a l'Audiència Nacional, va atribuir les joies a herències de la seva mare i de la seva sogra i a regals de viatges.
3: Elon Musk s'ha convertit aquest divendres en la persona que aconsegueix el bilió de dòlars de fortuna, consolidant així la seva posició com l'home més ric del món. Ha assolit aquesta xifra després de la sortida a borsa de la seva empresa SpaceX, el debut borsari més gran de la història, i que ha tancat la sessió a un preu de 161 dòlars, un 20% més que el preu de sortida.
1: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones amb 93 antecedents en el marc de l'operatiu policial que han posat en marxa aquest divendres per evitar el tràfic i tinença d'armes. Després de dos tirotejos mortals en menys d'una setmana a la ciutat, els Mossos han desplegat un dispositiu per mirar d'identificar i localitzar aquest tipus d'armes. Rafatello és intendent de cap de la Divisió de Seguretat i Ciutadana de Barcelona.
5: Augmentar la sensació, la percepció de seguretat, perquè realment els índexs delinqüencials a Barcelona estan baixant, han baixat, però sí que hi ha incidents puntuals, ara amb arma de foc, que han augmentat, ens preocupen, ens ocupen, per això fem aquest dispositiu.
1: Filmin tanca l'acord de compra d'una de les productores i distribuïdores de cinema independent més importants de l'Estat, Elàstica. D'aquesta manera reforça la seva aposta per la distribució de pel·lícules en sales més enllà de la seva plataforma.
3: L'acord farà que a partir d'ara pel·lícules com Backrooms o Jo no moriré d'amor, que ja han passat pels cinemes, es puguin veure més endavant a Filmin. El mateix que passarà en el futur, per exemple, amb The Riders, del director de Conclave, Edward Berger, protagonitzada per Brad Pitt, o amb De Noche, la pròxima pel·lícula de Todd Haynes amb Pedro Pascal. Queda fora de l'acord La bola negra, la pel·lícula dels Javis presentada al Festival de Cannes, però que es veurà només a Movistar Plus.
1: I els esports, Sergi Andreu.
6: El Mundial de Futbol s'ha jugat a Toronto aquest vespre, al Canadà 1, Bòsnia 1. Aquesta matinada, a les 3, Estats Units, Paraguai. D'altra banda, Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, ha dit en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que Lamine Yamal està preparat per jugar uns minuts dilluns en el primer partit contra Cap Verd. El Joventut de Badalona ha perdut el segon partit de les semifinals de la Lliga CB davant del València, 90-76, i ara té la sèrie 2-0 en contra. Aquest dissabte el Barça es classificarà per la final si guanya la pista del Tenerife. El Barça d'handbol juga també aquest dissabte a les semifinals de la Champions a Colònia. Els blaugranes s'enfronten a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. I el Sant Andreu s'ha endut el partit pel bronze a la Champions femenina de waterpolo. Ha guanyat 9-11 contra el Mataró. Demà, a la competició masculina, l'Atlètic Barceloneta jugarà la final contra el Prorreco italià.
0: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
8: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
9: No, no, te'n falta una.
8: Ah, clar, la del tot costa.
9: Doncs som-hi, convocatòria.
10: Ahora bien lo bonito, atacantes.
9: Marc Crosas.
8: Natàlia Arroyo.
9: Gemmarí Dongu.
8: Bruna Vilamala.
9: Damià Abella. Ion Vaquero.
8: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
8: al tot costa.
10: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
11: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
12: Quina ratxa! Quants maig portes?
11: 150.
12: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.

0: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que torna a les sales de cinema Steven Spielberg, i ho fa amb una pel·lícula amb què vol recuperar l'aroma de les seves grans pel·lícules i amb un tema que és un clàssic de la seva filmografia, Els extraterrestres. La pel·lícula es titula El dia de la revelació i és una crida a l'entesa i l'empatia. En un món actual en conflicte permanent i sovint molt polaritzat, el director torna a utilitzar la figura de l'alienígena per parlar de la necessitat d'entendre l'altre, fins i tot quan l'altre és algú que no té res a veure amb nosaltres. Més enllà del missatge, ens trobem davant d'una pel·lícula que recorre molts territoris comuns de la filmografia del director i emergeix un gran dubte. Estem davant d'una de les seves grans pel·lícules o davant d'una pel·lícula menor de la seva carrera? En parlarem tot seguit sobre la seva capacitat de dirigir, sobre el guió millorable i sobre John Williams. I estigueu atents també a la segona part del programa. Perquè fa 40 anys que Hotel Fawlty es va estrenar a TV3 i hem preparat un especial on recordarem molts moments de la sèrie, explicarem com es va crear i analitzarem per què continua sent considerada una de les millors comèdies de tots els temps. De moment, comencem amb les estrenes i amb Steven Spielberg.
2: Do you understand what she's saying?
3: I hear her. It's gibberish. I can't understand it.
2: And I can.
1: Tàric Porter, Manu Yáñez, com esteu?
4: Molt bé, un dia gran de finestra. Spielberg i Hotel Fawlty.
5: És un combo
6: bastant peculiar.
1: És veritat. Aquesta setmana, sí, és això, hi ha un nom propi que ho acapara tot, que és el de Steven Spielberg, i El dia de la revelació. Obra menor o obra notable dins de la seva filmografia?
4: Per mi, clarament, obra notable. I, bueno, si hagués d'introduir algun matís, diria obra de maduresa i de llibertat d'un artista que s'expressa això de manera lliure i plena, com vol.
6: Jo diria obra menor i et compro l'adjectiu de llibertat, que, bueno, ja està bé, però, diguéssim, no més que això.
1: Després farem també un rànquing de les millors pel·lícules de Spielberg. Ara endinsem-nos en El dia de la revelació, que presenta, per una banda, la història d'un treballador d'un centre de protecció de dades, el que estan perseguint justament perquè s'han dut unes dades importants, concretament uns arxius de vídeo que demostren l'existència d'alienígenes, està interpretat per Jojo Connor, aquest personatge, i per l'altra, una presentadora de televisió que comença a parlar idiomes que no coneix, que està interpretada per Emily Blunt. Els dos primers actes de la pel·lícula, jo diria que el que fan és són essencialment persecucions que segueixen les trames d'aquests dos personatges que en cert moment, i ja no direm res més de la trama, acaben convergint.
4: Clar, l'altre dia, quan parlàvem de Backrooms, el programa de la setmana passada, jo plantejava que el que els demano a les pel·lícules de ficció, a les pel·lícules, en aquest cas, de ciència-ficció, és essencialment una cosa, i és algun tipus de lògica interna forta. I aquí jo he trobat una lògica interna molt sòlida en el concepte del retorn a l'origen. Retorna a l'origen de diferents maneres, no direm com, però els personatges en aquest viatge que fan tenen ja quelcom de retorn a la infantesa, però essencialment és un retorn a l'origen de la carrera de Steven Spielberg. Penso sobretot en una obra com Encontres a la tercera fase, on ell parlava de, sí, d'alienígenes, però sobretot de personatges que perseguien quelcom, que no acabaven d'entendre, que es convertia en una obsessió i que tot el que feia es convertia en un acte de fe. I això és quelcom que sorgeix d'una manera molt clara a El dia de la revelació. Tenim aquests dos personatges interpretats, com has ben dit, Toni, pel Jojo Connor i Emily Blunt, tot i que hem de dir que la gran protagonista és Emily Blunt, almenys per mi, i de sobte senten una espècie de crida. Quelcom els porta a començar a moure's i sobretot apropar-se l'un a l'altre. I per mi és preciós com el personatge de l'Emily Blunt, aquesta crida, l'experimenta a través d'una capacitat sobtada de poder parlar en múltiples idiomes. És una crida que es manifesta no a través de d'alguna cosa pirotècnica a través d'efectes especials, sinó a través d'aquesta capacitat humana per de sobte poder parlar amb tothom. I a través d'aquesta espècie de superpoder, Spielberg comença a teixir aquest relat sobre l'empatia, la capacitat de conèixer i d'entendre a l'altre. No? Hi ha tots aquests retorns. I un tercer retorn a l'origen, l'últim ja, és un retorn a una espècie d'arrel cultural. No? Ja en un moment determinat de la pel·lícula comença a tenir molt de pes a la història de Hansel i Gretel, no? Que van escriure els germans Grimm a començaments del segle XIX. I encara més enrere, en un punt, la pel·lícula es pot llegir com una espècie d'al·legoria on els dos protagonistes podrien ser els nous Eva i Adán d'un món on els éssers humans podríem entendre'ns millor els uns amb els altres. Aleshores, hi ha aquest triple retorn a l'origen dels personatges de Spielberg, a l'origen de la seva filmografia, i aquest retorn a aquestes faules que han donat cos i forma a la nostra cultura, no?, i a la nostra civilització, i em sembla increïble. Com tot això, Spielberg ho aconsegueix teixir d'una manera més molt elegant, molt austera, no?, sense grans efectes especials, confiant en el poder del llenguatge cinematogràfic.
1: Molt interessant això que expliques, Manu. T'he de dir que, com sempre, ho fas més interessant del que penso que realment és. Penso, eh?
6: 100% d'acord amb el Toni. I a més és divertit perquè tu, Manu, començaves parlant de la lògica que diguéssim que regeix, doncs, aquesta proposta de Spielberg, i precisament que sí que té una lògica, però a mi em sembla que precisament el gran problema d'aquesta pel·lícula és que aquesta lògica no funciona. No funciona perquè crec que és gairebé... arriba a un punt que de certa aleatorietat. És a dir, crec que, a més, em crida l'atenció perquè el guionista és David Koepp, que és un dels grans guionistes de Hollywood i, a més, un dels grans companys de narració, diguéssim, de Spielberg, des de pel·lícules com Jurassic Park, etc. Però aquí el que passa, em sembla, és que Spielberg i, segurament, David Koepp tenien com molt clar el clímax, a on volien arribar, però per mi el gran problema és el procés fins a arribar a aquest clímax, en el qual, per una banda, per mi hi ha un problema amb el dibuix dels personatges, i per altra banda hi ha un problema amb aquests elements, diguéssim, extraterrestres o de ciència-ficció, que em sembla que poden ser aquests, com podrien ser qualsevol altre, perquè, diguéssim, i nosaltres, evidentment, ens ho hem de creure com ens creiem qualsevol ficció, perquè ens agrada la ficció, però en cap moment fa la sensació que respongui a alguna, diguéssim, algun procés molt, molt elaborat, o també pot ser, i em fa la sensació que també pot anar per aquí, que, diguéssim, del material base, del guió de base, fins al que ha acabat sent aquesta pel·lícula, per qüestions de ritme o pel que fos, s'han desdibuixat molt, diguéssim, les membranes que unien totes les subtrames o tota aquesta lògica que a mi no em funciona.
1: A mi em sembla que hi ha una cosa que és força indiscutible, que és que Spielberg continua dirigint, que és una cosa que és una meravella. O sigui, continua movent la càmera d'una manera que et quedes... Que hi ha escenes que dius, però com ha fet això, no? I hi ha algunes escenes, de fet, hi ha algunes seqüències en aquesta pel·lícula, la seqüència del tren, per exemple, que són increïbles. És a dir, penso que la direcció és una cosa que és molt difícil de rebatre, és que està molt ben dirigida i, a més, està dirigida d'una manera que difícilment et dirigirà un altre director. Ara, penso que el guió... com apuntava el Tarik, penso que el guió no acaba d'elaborar gaire bé els personatges i que el que proposa... sí que és veritat que és un retorn, però no deixa de ser un tipus d'història que hem vist ja moltes vegades i un discurs que està molt bé a favor de l'empatia, però que tampoc no és... És a dir, és una idea, en el fons, bastant senzilla. Aleshores, clar, a mi una mica en aquest sentit em va quedar una pel·lícula una mica... prima de contingut.
6: És que també una cosa que comentava el Manu, que és aquests retorns, no? A vegades, també jo diria que aquests retorns poden ser... poden boicotejar una miqueta, no només per als propis cineastes i tornar a temes que ja han tocat, i que, de fet, em sembla que el tema de fons aquí que parla, diguéssim, no només de l'empatia de més, sinó també de fins a quin punt un estat ha de protegir de segons quines coses o ha de tenir un paper, diguéssim, paternal sobre els individus que formen aquesta societat, que és molt interessant. Però aquest, diguéssim, esperit o aquesta voluntat de retorn, i també la nostra mirada com a espectadors, que hem vist moltes pel·lícules de Steven Spielberg i que seguim adorant les pel·lícules que el van fer gran, diguéssim, aquesta, diguéssim, aspiració a veure allò o un cert exercici nostàlgic pot acabar boicotejant no només la seva pel·lícula d'ell com a creador, sinó la nostra mirada de nosaltres com a espectadors de Spielberg.
4: Clar, en aquest cas, quan us escolto parlar, potser m'adono que és una pel·li feta per mi, no? perquè jo he de reconèixer que en l'àmbit cinematogràfic potser valoro molt més la qüestió de la posada en escena i els jocs conceptuals que estrictament la qüestió del guió. I en aquest cas tinc la sensació que Spielberg està posant, de la mateixa manera que els seus personatges, i que ell també, això ho reclama de l'espectador, està posant tota la seva fe en la feina de posada en escena i en l'operació conceptual que ell ha dissenyat. I en aquest sentit, aquesta pel·li a mi en algun punt em fa pensar en les darreres pel·lícules de gent com Clint Eastwood, gent tan diversa com Clint Eastwood o David Lynch, no? Aquest moment de maduresa en què els directors, els grans directors... Sí, Coppola també seria un bon exemple. Simplement expressen el que volen d'una manera molt directa, sense necessitat d'haver de preocupar-se massa, per exemple, per la qüestió de la versemblança, o que els personatges tinguin massa rerefons psicològic, no? En el cas de Clint Eastwood són pel·lícules molt directes, en el cas de David Lynch, pel·lícules que funcionen amb regles que no entenem, en el cas de Steven Spielberg... Tot el focus està posat en la capacitat que tenen les faules, els relats molt elementals, aquesta capacitat que tenen de dir-nos coses rellevants sobre el nostre món, no? I en aquest cas, això, el pes que té la qüestió bíblica, el pes que té el conte de Hansel i Gretel... És molt curiós. La història no té cap ni peus del Dia de la Revelació. O sigui, els personatges...
1: Menys mal que dius tu.
4: Per mi és increïble el moment. És molt cap al començament. Hi ha un moment que el personatge d'Emily Blunt, quan comença a veure que pot parlar molts idiomes i sent la crida d'anar a buscar aquest altre personatge, i ella té una parella que està interpretat pel fill del Kurt Russell, hi ha un moment que la seva parella li diu però què estàs fent? Això no té ni cap ni peus. I ella diu... Però sento que estic fent el que he de fer, no? I ho estic gaudint. I això em va semblar un moment alegòric molt, molt potent en què Steven Spielberg ens deia... Això és el que us estic demanant a vosaltres, espectadors, no? Pugeu al meu barco, no importa que no acabeu d'entendre el que està passant, caminem junts, i a més això encaixa perfectament amb el discurs de la pel·lícula, que és posem tots aquesta fe en la possibilitat d'entendre'ns els uns als altres.
1: No, i això li havia funcionat en el passat, a més, eh? És a dir, el cinema d'aventures té una part de pugeu amb mi encara que tot el que passi aquí sigui molt inversemblant. Per mi les emocions... o no acaben de sortir o surten de forma molt discontínua. De fet, realment penso que on realment funciona el conjunt és en el tram final. Tota la part de la persecució hi ha moltes vegades que per mi no acaba de conjugar aquesta emoció de la persecució amb la implicació que jo pugui tenir amb els personatges, amb el relat o el discurs de fons que se m'està explicant, que per mi... El cinema ha de ser una suma de totes les parts. Quan em falla una, sigui l'una o l'altra, d'alguna manera la pel·lícula no m'omple tant o es queda potser més en un entreteniment.
6: Jo he de dir que el clímax a mi sí que em funciona malgrat tot el procés previ.
1: Que això té molt de mèrit, perquè a mi m'ha passat el mateix.
6: Exacte.
1: I no estava gaudint particularment
6: del procés
1: d'arribar fins allà, i en canvi quan va arribar el clímax vaig dir, gran cinema.
6: Per això jo crec que tenia molt clar aquest clímax, però que no tenia tan clar o no acaba de sortir tan bé el procés fins aleshores. Jo només dir una cosa molt breu, i crec que és el que falla també una miqueta de l'Spielberg que coneixem versus l'Spielberg que hem vist ara, que és que l'Spielberg més bo, trobo jo, té un nucli molt potent, amb un conflicte o amb una qüestió, diguéssim, parlo de la primera pel·lícula seva, Duel, però també parlo de D.T., parlo de Tauró, hi ha una cosa que aquí crec que vol retratar tantes coses de tantes maneres que em sembla que queda desdibuixat.
1: El motor no té prou força, d'alguna manera.
4: Per,
1: sí.
4: Per mi, vull dir, la meva visió de la pel·lícula ha estat absolutament contraposada a la vostra, perquè el que més m'agrada és justament el viatge que fan inicials. I per això volia comentar als espectadors només un petit detall, que no és una revelació, però és simplement una informació interessant. I és que hi ha un personatge secundari de la pel·lícula que està interpretat pel Colman Domingo, que és una mica l'inter...
1: Sí, és el
4: mediador,
1: és el pont.
4: No? El pont entre els dos sí. protagonistes, entre els personatges...
1: El que interpreta també tot el que està passant.
4: Clar, del Jojo Connor i la Emily Blunt. I aquest personatge, durant potser dos terços de la pel·lícula, el anem veient envoltat d'una espècie d'escenari que s'està construint. I no saps què és, realment. Però tot i així, em generava una fascinació, em feia pensar, ostres, aquesta pel·lícula m'està ensenyant com s'està construint, i al final tot té molt sentit i té a veure amb aquest retorn a l'origen. No explicaré què és aquest lloc, aquest escenari que s'està construint, però serà clau i és on passa, per mi, l'escena més emocionant de la pel·lícula.
1: És molt bo el Colman Domingo, sobretot perquè en totes aquestes té molta escena expositiva. I ell és capaç, amb la presència, sí. sobretot de la veu, és molt capaç de transmetre moltes coses i de tenir-te pendent d'un discurs que realment és explicar-te el que estava passant. Trobo, he de dir que com a admiradors que som de Jojo Connor, que estava molt desaprofitat en aquesta
6: fluixet,
1: pel·lícula.
6: Fluixet.
1: Molt desaprofitat.
4: Bé, jo crec que el que passa és que el seu personatge és molt secundari.
1: Clar,
4: el centre i el cor de la pel·lícula és Emily Blunt i el seu procés. De fet, sense entrar en masses detalls, el procés que havia d'experimentar el personatge de Jojo Connor ja l'ha viscut. Aleshores, la pel·lícula se centra en la transformació del personatge de l'Emily Blunt.
6: Però clarament no necessitaves a Jojo Connor per fer aquest paper i, de fet, fa gust a poc.
4: Sí, perquè és un gran actor, és l'actor de la melancolia i el personatge necessita d'això.
1: Abans us preguntava, per començar, on hem de col·locar El dia de la revelació dins de la filmografia de Steven Spielberg, i en part ho feia perquè avui jo crec que és el dia perfecte per fer una mirada enrere a la seva carrera, i de fet, la setmana passada ja vaig avançar que avui faríem un rànquing de les seves millors pel·lícules, un dels rànquings més difícils que hem fet fins ara.
4: Per mi el més difícil.
1: Per començar, cap dels tres hem coincidit en quina és la millor pel·lícula.
4: És més, alguna de les tops 1 d'alguna de les llistes no ni tan sols està en el top 10
1: sí, sí,
4: d'altres.
1: És fascinant. Això sí. També diu molt a favor de Spielberg. Va, posem la sintonia de Les Imprescindibles.
0: Les Imprescindibles.
1: Ja sabeu que a Les Imprescindibles fem llistes, i normalment fem llistes unificades, és a dir, que cadascú de l'equip fa la seva llista i després les unifiquem per presentar-vos una llista única, però avui ho farem diferent. Cadascú explicarà la seva llista, i ho farem així en part perquè han sortit llistes, com deia el Manu, molt diferents, i també perquè així recorrerem moltes més pel·lícules de la filmografia d'un cineasta que té una carrera plena de títols excel·lents. Això sí, mantindrem allò de començar per la 10 i acabar per la 1. Per tant, quina és la vostra número 10?
4: La meva és Lincoln.
1: Doncs la meva està més amunt de les vostres llistes, i la teva, Tarik?
6: També.
1: També. Va, doncs Lincoln, defensa'ns.
4: Clar, Lincoln representa el Steven Spielberg més clàssic, i també més sobri, i també el que està preocupat per la qüestió de l'ètica i de la democràcia al seu país. Jo, en moments puntuals, he tingut problemes, fins i tot grans problemes, amb la manera que té Spielberg d'abordar la qüestió històrica, però aquesta pel·lícula em va reconciliar amb l'Spielberg historiador. Pel fet això de no cercar l'emoció més desbocada, sinó observar el petit detall, les actituds de Lincoln i com va, a través de l'estratègia política, fent realitat els seus somnis democràtics, i com ho estudia en detall, no? Posant el focus en els processos democràtics, em sembla una gran pel·lícula en aquest sentit.
1: Ah, doncs Lincoln, que el Manu l'ha col·locat la número 10. Farem això, eh? Quan algun de nosaltres tingui una pel·lícula que un altre té una posició superior, doncs la deixarem per la posició superior. De moment tenim Lincoln a la 10. A la número 9, tu, Tarik, qui has posat?
6: La Guerra dels Mons.
1: La Guerra dels Mons.
6: Sí, mira, fa una estona quan estàvem parlant del dia de la revelació, deia que em sembla que Spielberg treballa molt millor quan té, diguéssim, molt clar com l'epicentre de la trama i després, diguéssim, ho expandeix molt. I aquest cas potser contradiu una miqueta això, perquè és una pel·lícula molt grandiloquent en la qual, més enllà de la trama principal d'aquesta família separada que es vol tornar a unir enmig d'aquest desastre amb extraterrestres, en aquest cas hostils, doncs és una mica al contrari, però crec que de fet, és una pel·lícula que m'ha anat agradant amb el temps com una gran mostra d'aquest cinema de ciència-ficció absolutament grandiloquent, pirotècnic, espectacular, però que alhora doncs, et genera, evidentment, està parlant d'una família que es vol reunir quan no saben si, diguéssim, sense perdre l'esperança de que l'altra persona doncs, encara estigui viva. I és una pel·lícula que em sembla que té tots els elements de la supervivència, de la ciència-ficció grandiloquent i que funciona perfectament.
1: La teva, Manu?
4: La meva és Ready Player One, que és de les darreres pel·lícules de Spielberg, sí. I abans he destacat la força conceptual d'alguna de les seves pel·lícules. En aquest cas, és un film que jo crec que està parlant de on està el cinema en el moment contemporani, no? És una pel·lícula que passa dins d'un món digital on tot són referències a altres pel·lícules del passat i Spielberg jo crec que posa la seva mirada crítica en aquesta tendència del cine contemporani a ser una espècie de pastitx postmodern. I al final intenta cercar quelcom de genuí allà dins i és una mirada. La mirada d'aquests nois que estan jugant aquest joc i que al final acaba transcendint aquest món digital i acaba posant en primer pla l'emoció humana.
1: Doncs mira, la meva també està més amunt a les vostres llistes, així que no la diré ara. A la número 8, els tres tenim pel·lis que els altres han col·locat més amunt, i ja hi arribarem.
4: Molt bé.
1: I el número 7, Tarik, tu vas amb els arxius del Pentàgon.
6: Sí, a més aquesta és una pel·lícula que em sembla que recordo haver sortit del cinema pensant, ostres, mira que és difícil fer una pel·lícula entretinguda, però alhora profunda, sobre una qüestió tan difícil d'explicar. I Spielberg ho aconsegueix. A mi, una mica diguéssim, seguint el que comentava el Manu de l'Spielberg revisant el passat del seu propi país, em sembla que aquesta és una pel·lícula molt intel·ligent a l'hora de crear una trama, diguéssim, d'intrigues amb una qüestió que d'entrada seria bastant feixuga. Em sembla que, en fi, que és una gran pel·lícula d'intriga amb un tema difícil.
1: Tomano, tens el Pont dels Espies.
4: M'encanta el Pont dels Espies. En certs moments, jo crec, de la seva trajectòria, Spielberg ha tingut una certa tendència a caure en el maniqueïsme, no? Històries de bons i dolents, i aquí aquesta pel·lícula és tot el contrari. No? El personatge de Tom Hanks ha de defensar a un espia rus en un moment crític de la Guerra Freda. No? I aquesta... Bueno, Spielberg sempre ens està parlant d'intentar entendre l'altre, d'empatitzar a l'altre i de mantenir una certa fe en el joc democràtic, no? I aquí aquest advocat, d'una manera ètica i exemplar, defensa fins a les últimes conseqüències aquest espia.
1: Anem a la número 6. Evidentment, és ET.
4: Home!
1: Trobo que... Bé, no ho hem fet expressament, però trobo que és força avall, perquè aquesta és la posició més alta de T en les llistes dels tres.
4: El que passa és
1: l'has col·locat tu, a Manu, en la posició 6.
4: Spielberg, com a cineasta que emociona i entreté, té tantes grans pel·lícules que tampoc em sembla estrany que ET no estigui tant a Nadal. Vull dir, és una icona.
1: És que és icònica.
4: I jo segurament, si estic aquí avui, potser és per ET.
1: Probablement.
4: És una pel·lícula...
1: I mira què li estàs fent.
4: És la pel·lícula... És una de les pel·lícules per les que em vaig enamorar del cinema.
1: I jo pitjor, que segurament l'he posat la número... No sé quin número l'havia posat.
6: Jo que no l'havia posat.
1: La 8.
4: Però bé, tots anem evolucionant i segurament des d'una mirada una miqueta més sofisticada, hi ha altres pel·lícules que funcionen com faules de l'Spielberg que ens agraden més. En tot cas, aquesta pel·lícula ho té tot i sobretot pura emoció.
1: Tarik, tu a la 6 tens Atrapa'm si pots.
6: Sí, si hem de parlar d'una pel·lícula que parli, que sigui com la gran icona del cinema de la persecució del gat i el ratolí, em sembla que és aquesta. És a dir, és una pel·li que... Tot parlo, evidentment, molt de records, no?, de què em van abocar, però és que Spielberg és un d'aquests cineastes que les pel·lícules és gairebé una garantia, no? I en aquest cas, doncs, una pel·lícula d'un home perseguit i l'altre sent, diguéssim, això... escapant-se permanentment. Em sembla una pel·lícula brillant.
4: I una gran pel·lícula sobre la immaduresa, del personatge de DiCaprio. Spielberg també sempre té una obsessió amb la infantesa i la immaduresa.
1: Doncs la meva número 6 és Salvem a Soldat Ryan, que és, que, perdoneu, és un pel·liculot. I cap dels dos heu col·locat a les vostres llistes. Jo no ho entenc.
4: Bueno, és el nostre problema amb Spielberg.
6: Exacte.
4: Sembla que el
1: a veure, expliqueu-me'l, va, breument.
6: Bueno, aquest patriotisme exacerbat que aquí arribava a la màxima expressió, en el meu cas, em va semblar irritant i, a més, una mirada molt obtusa.
4: Clar, en el meu cas no és tant el patriotisme, sinó la idea d'utilitzar l'espai bèl·lic per parlar de l'heroisme. A mi les pel·lícules bèl·liques que m'agraden són aquelles en les que no hi ha cap tipus d'heroisme.
1: Clar, però Salvem el Soldat Ryan té la seqüència del dia D. Ell és un punt d'inflexió dins del gènere bèl·lic, em sap greu, i després la pel·lícula tardarà més o menys el discurs. Però, cinematogràficament parlant, aquella seqüència, a més, en el seu moment, va ser increïble, i perquè no em deixeu posar aquí, perquè estem parlant de pel·lícules dirigides per Steven Spielberg, però jo col·locaria perquè al mig Band of Brothers, que només va produir, i que segurament supera en molts sentits Salvem el Soldat Ryan, però jo penso que és una pel·lícula d'un gran cineasta. L'altra cosa és que no estiguem d'acord, o més o menys, amb el discurs de fons.
6: S'ha de dir, en qualsevol cas, que és una cosa que és increïble, la quantitat de punts d'inflexió que ha fet Spielberg, perquè sí. Tauró va ser un punt d'inflexió absolut, E.T. va ser un punt d'inflexió, aquesta, a Salvar el Sol de... O sigui, és un cineasta de punts d'inflexió, i això se li ha de reconèixer, i hi ha moltes pel·lícules que no hem entrat a aquest top 10 que també són punts d'inflexió.
1: Va, anem al número 5. Aquesta també és meva, i estem parlant, òbviament, de la llista de Schindler, i tampoc l'heu posat cap dels dos al rànquing, però què està passant aquí?
4: És que aquest és el meu punt fosc, és el forat negre de la meva, relació amb Spielberg.
1: Ara no pot ser patriotisme un altre cop?
4: No, aquesta és la qüestió del sentimentalisme. De nou, la idea d'utilitzar un escenari de devastació per posar el focus en la qüestió de l'heroisme, que ja em sembla conflictiu, però sobretot, vull dir, jo estic aquí gràcies a Spielberg, però la meva...
1: Et sap greu, eh?
4: Però la meva mirada com a crític també ha madurat gràcies a coses que no suporto del cinema de Spielberg.
1: Mano,
4: I l'escena de la nena enmig del gueto jueu pintada de vermell, per mi és un punt que no té perdó.
1: Doncs mira, ara
6: sí,
1: que fa una estona que parlaves del discurs de l'última pel·lícula de Steven Spielberg, sobre l'empatia, que deies que era un discurs molt interessant, el del dia de la revelació.
4: Sí.
1: A mi em sembla que el discurs de la llista de Schindler sobre la responsabilitat individual que té cadascú en moments en el qual la barbària se'ns menja i ens inunda, és molt més vàlid ara que el discurs que ens està fent amb el dia de la revelació. El número 4, tots hem triat una que està més amunt a les llistes dels altres, per tant, arribem als pòdits respectius, aquí sí que les direm totes. El número 3, en Tarik ha triat aquesta pel·lícula. Clar, és la que jo he triat quarta.
4: I la banda sonora que més vegades he escoltat
1: a
4: la meva vida.
1: És increïble.
6: És que és meravellosa, la banda sonora. És que qualsevol vegada que veus un paisatge bonic et ve el cap aquesta melodia. És una cosa... Parlàvem de punts d'inflexió. Jurassic Park és un punt d'inflexió ja no només des de l'ús dels efectes visuals, però també d'aquesta, diguéssim, d'aquest relat en el qual torna a recuperar aquí tota la, diguéssim, la tensió que generava Tauró, no? De vegades aquests monstres que entreveiem fins que els veiem, i bueno, em sembla una pel·lícula icònica que, a més, crec que seguirà marcant tots els preadolescents o en fi, infants, perquè em sembla, no sé, per mi és una pel·lícula que aguanta molt bé el record, però la tornes a veure...
1: No, que funciona molt bé. Que
6: funciona una meravella molt bé. Del joc de tensió.
1: Els efectes especials i tot això van ballint, però la pel·lícula aguanta perfectament.
6: Però és que el moment més tens de la pel·lícula és un got d'aigua. Amb això ja t'ho diu tot.
1: Sí. La número 3, del Manu.
4: Clar,
1: en comptes de la tercera fase.
4: Oh, quines notes, inoblidable. Clar, en comptes de la tercera fase, que representa moltes de les qüestions que ja he comentat quan parlàvem del dia de la revelació, i sobretot aquesta qüestió de construir tota una pel·lícula entorn a aquestes notes que estem escoltant i la figura d'una muntanya. que serveix com a crida pels personatges i la van perseguint sense entendre massa bé què és el que persegueixen, però que funciona perquè té a veure amb quelcom que perseguim tots, no? Que són quimeres, coses que donen sentit a les nostres vides. Una certa idea de fe. És pur Spielberg.
1: La meva número 3 és El diablo sobre ruedas, o Duel, tornant als inicis televisius de Spielberg. I, a més, hi ha picada d'ullet d'aquesta pel·li, El dia de la revelació, a l'escena del tren. Em sembla que és anar com a l'essència i la tensió que experimentes durant tota la pel·lícula. És insuportable.
4: També pel fet que no saps què està passant, de nou.
1: Bueno,
4: no?
1: és que a mi és una pel·lícula que em va impactar molt, segurament també té a veure amb quan la vaig veure, molt probablement, però és una pel·lícula que l'he vist moltíssimes vegades i sempre penso, amb tan poc com pots estar creant tanta tensió? I fins i tot quan ho saps tot, t'ho passes malament. Em sembla que és un pel·liculot que hauria d'estar a dalt de tot. Jo l'he col·locat al número 3, però em sembla que hi ha algú que l'ha posat encara una mica més amunt. Va, anem al número 2. Evidentment, havia d'aparèixer Indiana Jones. Tarik, la teva és Indiana Jones i l'última croada, eh?
6: Sí, un altre punt d'inflexió i un altre moment que, quan jo era petit, vaig veure això i vaig dir, això és cinema d'aventures. És que, a més, també, de nou, la partitura és brillant, però és que és una successió de coses que, a més, després han sigut absolutament icòniques, però aquesta cosa d'un explorador que va descobrint, no només, diguéssim, que es va trobant amb molts obstacles i a més, però que també va descobrint llocs i indrets que mai s'han vist abans o que no s'han vist des de fa segles, em sembla, bueno, brillant.
4: També és la meva preferida,
1: sí,
4: Indiana
1: també.
4: Jones.
1: Jo, en canvi, a la 2 tinc Indiana Jones, també, però a La recerca de l'arca perduda. És que m'encanta La recerca de l'arca perduda.
4: Tot bé.
1: Sí, no pots fallar si poses Indiana Jones. Manu, la teva 2?
4: He arriscat més. He anat a intel·ligència artificial. I, de fet, si parlem que el cinema de Steven Spielberg simbolitza la idea de la trobada entre diferents éssers humans, aquesta pel·lícula és la gran trobada entre Steven Spielberg i Stanley Kubrick. No? Els dos abordant la idea de la faula des de sensibilitats molt diferents que es troben i, per mi, creen quelcom màgic.
1: Va, doncs anem a la número 1. Pel Tarik és aquesta.
6: El diablo sobre ruedas, de nou, no cal dir res més. O sigui, aquesta, juntament amb Tauró, poquíssims elements i una cosa en la qual Spielberg va començar sent un expert, que era fer cinema de terror en plena llum del dia. Sí. Pocs elements, cinema de terror en plena llum del dia, brillant.
1: Canvi pel Manu.
4: Jo segueixo...
1: La número 1 és aquesta.
4: Jo segueixo amb el canvi de segle, que per mi va ser màgic, per Spielberg, primer intel·ligència artificial i després Minority Report.
1: Però Minority Report, la número 1 de Steven Spielberg, Manu?
4: Per mi sí. Una pel·lícula absolutament profètica, com parla de què és el món avui en dia, la relació que tenim amb les imatges, aquesta manera en què Tom Cruise mou les imatges, i sobretot la dimensió filosòfica, no? Com parla sobre el lliure albir, la possibilitat de mirar un cert futur amb esperança i entendre que l'humà pot resistir davant de l'adversitat.
1: Bé, ja m'entendreu, però per mi la número 1 és aquesta. I no entenc com no l'heu posat, la número 1. De fet, on és la vostra llista, Tauró?
6: Per mi la de 3, o així.
1: La 3?
4: La meva, jo crec,
1: Manu,
4: que no.
1: Ni l'has posat,
4: ni,
1: Manu.
4: Ni l'he posat.
1: Però si va inventar els blockbusters, Tauró. Però si és una pel·lícula que ens va instal·lar al cap una por irracional, perquè tothom sap que els taurons... No sé si tothom ho sap, em sembla. Però els taurons, ho recordo, per si de cas, no mengen humans. És una cosa que va inventar Spielberg. Va fer una cosa absolutament Hitchcock,
4: sí,
1: com amb els ocells, no?
4: Totalment.
1: No han tornat a la platja sense pensar en algun moment. Bé, potser Spielberg tenia raó. Em sembla una obra mestra absoluta.
4: I superabstracta, sí. No? Un terror que mai saps d'on sortirà, per on sortirà.
1: Increïble, Tauró. Bé, aquesta setmana l'estrena de la nova pel·lícula de Spielberg ho acapara absolutament tot. Crec que no cal comentar la resta d'estrenes perquè Spielberg realment s'ho emporta tot. I veurem com funciona el dia de la revelació, és a dir, com va a la cartellera. Em crida molt l'atenció el duel entre El dia de la revelació i Backrooms, perquè és un duel també molt simbòlic.
4: Sí, entre diferents generacions, però més enllà d'això, per mi, de sensibilitats. No? L'obra de Spielberg té un to molt naïf i té un discurs profundament humanista. Backrooms ofereix una mirada molt més sofisticada i desconfiada del món, amb un discurs potser un punt més nihilista.
6: Sí, potser és un més nihilista, però jo crec que té molt a veure amb les formes, diguéssim, de l'audiovisual contemporani, i a mi particularment em tira molt més Backrooms, així que ja veurem.
1: Doncs, en fi, que aquest és el cap de setmana de Steven Spielberg, ha quedat claríssim. Fem una petita pausa i tornem a Motel Fawlty.
0: La finestra indiscreta, divendres a partir de les 12 de la nit. Amb Toni de la Torre.
1: És un hotel on res no funciona bé. Les habitacions tenen un punt ronyós. La decoració, antiquada. El menjar sempre arriba tard o fred. Això si et porten el que havies demanat. I a sobre, el seu propietari és un home que no té cap ganes d'atendre't. Qualsevol cosa que li demanis et farà la sensació que li estàs demanant un favor i que té coses força més importants que atendre't, malgrat ser el client. Estem parlant d'Hotel Fawlty, i ho fem perquè fa 40 anys que TV3 va estrenar aquesta sèrie britànica que va convertir-se en tot un èxit a casa nostra i va ser, per molts, un primer contacte amb un tipus d'humor molt concret. Una sèrie on el protagonista era un perfecte cretí i, alhora, podia fer-se molt entranyable. Avui tornem a entrar a l'Hotel Fawlty per explicar els orígens de la sèrie i analitzar quines són les claus que fan que encara avui sigui considerada per molts una de les millors comèdies de la història.
5: Manuel!
7: Senyor.
5: Porta la carta de vins.
7: Sí, senyor.
5: La carta de vins.
7: Sí.
5: De vins? Vino.
7: Sí, senyor.
5: No. La carta. Allà, la veus?
1: M'acompanyen per fer aquesta dissecció en Manu Llanes i en Tarik Porter. Heu estat mai en un hotel tan caòtic com aquest?
4: No sé si tan caòtic, però he estat uns quants força ronyosos, sí. Sobretot anant a festivals de cinema, eh? Recordo alguna Gijón, el meu primer any a Canes, a un poblet que es deia Joan Le Pen, de la costa francesa, hotels terribles.
6: Jo diria que, com aquest cap, però també he de dir que m'ha encantat passar-hi una estona, perquè encara que fos molt ronyós i molt caòtic, és realment divertit.
1: Hi ha una idea que vertebra tota la sèrie, que és la de la recerca d'una idea de classe, no?, de distinció, que fracassa estrepitosament. Això es veu ja d'entrada en l'hotel en si mateix. No sé si el recordeu, no sé si els oients el tenen present, però per fora l'hotel té una aparença que podríem qualificar de distingida. Mm. Té una façana victoriana tradicional i es presenta com un edifici blanc de diverses plantes que des de fora sembla un hotel familiar elegant. Fins i tot podria ser una bona tria, no?, per anar a cobrir un festival de cinema. Des de fora sembla un hotel on s'hi pot estar bé. Clar, això contrasta amb el que trobem a l'interior, on hi ha una sensació de decadència i desorganització que es combina amb un mobiliari antiquat, una decoració pretensiosa, la recepció és petita i atapeïda, el menjador tradicional tirant antic, les habitacions senzilles o més aviat funcionals, i el servei... Bé, del servei en parlarem després, però crec que d'entrada queda clar que hi ha un contrast entre el que l'hotel vol aparentar i el que l'hotel és. I, de fet, el nom de l'hotel, que és Fawlty Towers, ja manifesta aquest contrast, perquè la paraula faulty és fonèticament pràcticament idèntica a la paraula en anglès faulty, és a dir, defectuós. I l'ús de towers, és a dir, torres, és irònic, perquè exagera la categoria de l'hotel, que en realitat és petit. Per tant, el nom de l'hotel, que traduït seria Torres Defectuoses, ja diu molt del xoc entre les pretensions de grandesa de l'hotel i dels seus propietaris i la realitat del desgavell que hi trobem a l'interior. Us preguntava si havíeu estat en un hotel tan caòtic com aquest, perquè l'Hotel Fawlty existeix, és un hotel real que va inspirar a John Cleese per crear la sèrie, però això ho explicarem després. Comencem pel principi. Clar, Clar, i per començar pel principi hem de parlar de John Cleese, que serà sempre recordat per haver interpretat en Basil i, evidentment, per ser un dels membres del grup còmic dels Monty Python.
4: De fet, jo he de dir que vaig descobrir a John Cleese per Hotel Fawlty.
1: Primer va Hotel Fawlty, sí, després
4: va...
1: Monty Python.
4: Clar, va ser primer Fawlty, després en Monty Python vaig dir, ostres, però aquest és el Basil? Com funciona això? Després vaig descobrir, no?, que el geni havia sorgit primer... Bueno, de fet, primer en el teatre, després en els Monty Python, i no sé si dir que el seu cim va ser Fawlty... Bueno, estaria entre Fawlty i Monty
1: és
4: Python.
1: És un procés bastant habitual, és a dir, o normalment el que arriba al final normalment és el Flying Circus. És a dir, la majoria de la gent hi entra per les pel·lis dels Monty Python, per exemple,
4: clar,
1: per La vida de Brian o per qualsevol de les pel·lícules, o per Hotel Fawlty, però l'última en arribar és, de fet, és la llavor de tot, que és el Flying Circus.
6: Sí, de fet, i a més el John Cleese en aquesta sèrie Hotel Fawlty jo crec que mostra una part del que va suposar en realitat els Monty Python com una diguéssim, una cruïlla entre molts talents de l'humor, perquè després també hi havia Terry Gilliam, que per separat tenia les seves, diguéssim, els seus universos i de més. Jo crec que Monty Python va ser una rara avis que va reunir tots aquests talents, però a Fawlty Towers veiem, doncs, per exemple, un humor que té molt, que és molt gestual, però també molts acudits lingüístics, inclús de posar en escena. És a dir, hi ha una sèrie de coses que després també trobem a Monty Python o que es complementaven en altres coses amb Monty Python.
1: Doncs parlem de John Cleese, perquè John Cleese va créixer en un poble de la costa, com Torquay, de fet, on s'ambienta la sèrie. Un poble de la costa al comtat de Somerset, fill únic d'un matrimoni, atents a això, format per un venedor d'assegurances que es deia Reginald i una acròbata que es deia Muriel.
4: Wow. Parella perfecta.
6: Flying Circus,
1: la combinació és increïble. Clar, la professió dels pares explica moltes coses, perquè la figura del venedor d'assegurances és un perfil de professió anodina que va ser el blanc de moltes bromes dels Monty Python, amb un uniforme de treball, allò americana, negra i maleta, no gaire diferent del que va utilitzar el mateix John Cleese per satiritzar els ministres britànics al famós sketch dels Caminars Estúpids. I de la seva mare acròbata, com deies ara, Tarik, doncs segurament va treure la seva capacitat per jugar amb el cos en benefici de la comèdia, perquè feia postures estranyíssimes a Hotel Fawlty mateix, algunes de les quals són molt difícils de fer, que això és una cosa que passa bastant quan veus a John Cleese en acció, que dius, vaig a replicar això en la intimitat, sempre en la intimitat. Però ja, per exemple, a Hotel Fawlty hi ha una postura estranyíssima on ella es posa a la gatzoneta, es fica el cap entre les cames i salta d'un lloc a l'altre. Intentin no fer-ho a casa, no?
4: Clar, tota aquesta qüestió dels caminars ridículs, hi ha molts moments d'Hotel Fawlty on passa això. Recordo un moment a la temporada 1 que es posa a caminar com un ànec, quan hi ha una discussió sobre com han de cuinar un ànec. Després també hi ha un moment que es posa a caminar com un soldat alemany, mig imitant a Hitler, parlarem d'això.
1: Sí, tant.
4: I també hi ha... Crec que aquest moment que dius passa en el capítol del psiquiatre on ell es mor de vergonya i es converteix en una espècie de tortuga humana, no? És delirant.
1: I comença a fer aquells...
4: aquells bots.
6: I a més, sí, molt divertit, perquè com que és tan alt, tota aquesta gesticulació és com que s'enfatitza encara més. I hi ha molts moments, moltes situacions en les quals ell no pot aguantar la vergonya que sent i se reguleix com una espècie de boleta.
4: També m'encanta quan cau plegat, no? Com un pal, no? És expert en aquesta manera de desmaiar-se.
1: Clar, és que li ha tret molt de suc a la seva flexibilitat i control del cos, justament perquè és inesperada en algú tan alt, no?, que transmet potser rigidesa i de cop i volta es contorsiona de forma inesperada. Però hem de dir que, malgrat aquesta herència de la mare, ella no era precisament una mare tendra, De fet, es veu que no s'estava a dir-li que la seva vida seria millor sense ell, sinó...
6: Uau.
1: Sí. I això tindrà altres repercussions, com veurem després. El cognom original de la família no era Cleese, sinó Cheese.
4: Oh.
1: És un detall que m'encanta. Va ser el seu pare qui va decidir canviar-lo per motius obvis, perquè, clar, qui vol dir-se Reginald el formatge. I segurament en John es va estalviar moltes bromes a costa seu quan era petit. Una de les primeres mostres del seu sentit de l'humor es produeix quan encara era un nen. A l'escola hi havia un monument dedicat a un general i es va dedicar a pintar penjades que anaven des del peu de l'estàtua fins al lavabo, suggerint que el general, de tant en tant, havia de fer de ventre i anava i tornava del seu pedestal fins al vàter.
6: No, no, clarament, doncs una mostra de que hi era un talent innat, aquesta part, que a més jo crec que té una cosa molt, molt subliminal, per dir-ho així. És un humor que és fi, i això també ho veiem a Hotel Fawlty, evidentment, els Monty Python.
4: I que és molt irreverent, no? Sí. I que s'ho passa teta ridiculitzant el poder.
6: Exacte.
4: Ridiculitzant lo institucional, lo tradicional, el que suposadament hauria de ser respectat, no? Mm. És molt interessant.
1: Va estudiar en una universitat que formava part de Cambridge i, com és ben sabut, aviat va formar part de Footlights, el grup de teatre format per alumnes de la universitat que es convertiria en una peça molt important de la nova comèdia britànica als anys 60 i 70. Allà va coincidir amb Graham Chapman, amb el que anys més tard formaria part dels Monty Python. Eric Idle també va formar part dels Footlights, però no van coincidir perquè era una mica més jove. I després de la universitat va passar un temps als Estats Units. És important mencionar això, perquè allà va conèixer Terry Jones, també futur Monty Python, i a Connie Booth, comediant, actriu i guionista, amb qui s'acabaria casant i amb la que crearia Hotel Fawlty. Farem aquí un salt endavant a la història i ens traslladarem a l'any 1970. El Flying Circus dels Monty Python ja és un èxit. Estan rodant la segona temporada. La segona temporada, perquè us ubiqueu, és la temporada on hi ha alguns dels sketchos més emblemàtics del programa, com ara el Ministeri dels Caminars Estúpids, el de la Inquisició Espanyola o el de l'Spam. Però el que ens interessa és un sketch menor. A l'episodi 8, que es diu Scott del Sàhara, hi ha un sketch que es diu Scott del Sàhara, hi ha un sketch on un explorador s'enfronta a un lleó. Per rodar-lo, no van anar al Sàhara, lògicament, sinó a un petit poble de la costa d'Anglaterra que es deia Torquay. I com que van trigar més d'un dia a rodar-lo, doncs van haver de passar la nit en un hotel. L'hotel es deia Glen Eagles i el propietari d'aquell hotel, que es deia Donald Sinclair, era un individu molt maleducat que tractava malament els clients, que semblava que eren per ell una gran molèstia, i no només era impertinent, sinó que de vegades actuava de forma completament irracional. Per exemple, va agafar la maleta d'Eric Idle i la va llançar per la finestra perquè, segons ell, podia contenir una bomba. I després hi havia reaccions d'aquestes absurdes, com ara ens pots despertar a les 7 del matí, demà, i la resposta era, a les 7! No, sí, era aquesta mena de reacció a peticions absolutament normals d'algú que s'allotja en un hotel. Clar, els Monty Python van decidir marxar a un altre hotel, però en John Cleese no. Va decidir quedar-se allà intuint que aquell personatge i les seves excentricitats eren una mina d'or. I aquí és on va començar a emergir el personatge de Basil Fawlty.
4: És que és un personatge absolutament memorable. Té totes les característiques que el fan absolutament odiós, no? És malcarat, té un punt acomplexat, és molt classista, covard, snob, petulant, superconservador, no? Però tot i així té aquest encant que sorgeix, jo crec, justament del que apuntaves, Toni, del fet de que la seva petulància és absolutament infundada, perquè en el fons és la cara visible d'aquest hotel absolutament decadent. I aquest contrast, aquesta idea entre un personatge absolutament detestable, però l'encant que li dona a Cleese és or.
6: I és un encant que, evidentment, és entre cometes, relatiu, i perquè sabem que és ficció. Clar, si ens trobem en un hotel com aquest i ens comencen a maltractar, segurament no ens ho prendrem igual. Però clar, s'ha de saber, s'ha de ser prou viu com per veure, i allà, clar, tu ets, en el cas de John Cleese, és algú que es dedica a la comèdia, i és un personatge potencialment protagonista de molts gags i de moltes històries. I crec que, a més, diguéssim que segurament el mateix John Cleese i fins i tot s'hi podia identificar

0: es decideix deixar-ho. En part perquè, segons ell, els esquetxos del grup comencen a fer-se repetitius i en part perquè està tip de la conducta erràtica de Graham Chapman, que era amb qui ell escrivia. Recordem que els Python treballaven en parelles i que, bé, patia un alcoholisme que feia que no fos segurament la persona més equilibrada per treballar. Un any més tard, ja ha venut el projecte d'Hotel Fawlty a la BBC, una sèrie que va escriure amb la seva dona, Connie Booth, i que recull el personatge de l'hoteler estrafolari, el dota d'un seguit d'elements d'acollida pròpia que ara comentarem, i l'envolta d'una galeria de personatges que són perfectes pel protagonista, conformant una maquinària humorística que funciona amb la precisió d'un rellotge. Ell interpretarà en Basil, però en canvi ella no interpretarà la dona, sinó l'ajudant de l'hotel, la Polly.
1: És un personatge molt interessant, la Polly, perquè en tot aquest context tan decadent i de gent molt frustrada, en el fons, ella té un gran estímul, no?, que és la qüestió creativa, artística. Està tot el temps intentant fer dibuixos i fins i tot celebra en algun moment puntual que ha aconseguit vendre-li algun dels seus dibuixos a algun client. És un petit element positiu, òbviament després parlarem del Manuel, però és l'única que aconsegueix realment entendre'l i puntualment té diàlegs fluïts amb ell.
0: S'hi comunica.
1: Em sembla un personatge molt, molt positiu dins d'aquest univers negatiu.
0: I té aspiracions, la Polly té aspiracions, perquè no vol passar-se la vida a l'hotel, ni molt menys. Entenem que vol ser artista i vol dibuixar, però alhora sap perfectament qui és en aquell moment, a diferència, sobretot del Basil, però de la resta de personatges que sembla que visquin que estiguin completament desconnectats de la realitat.
2: De fet, a mi el personatge de la Connie, crec que, ai, de la Polly, em recorda una miqueta la Pam de The Office, en el sentit que està en un entorn gris, en un entorn decadent, però alhora té aquest component creatiu, aquestes ambicions, que, per altra banda, a la sèrie tampoc... És a dir, tots són una mica les molles, no? No acaba mai de florir, però sí que, d'alguna manera, representa una miqueta una mirada, per una banda, tolerant o inclús comprensiva amb aquest passat decadent, però que també, doncs, podem mirar amb un cert optimisme com algú que sortirà d'allà i no serà algú menyspreable, no?
0: Clar, ja parlarem molt del sistema de classes britànic. Deies això que es conforma amb les molles. Al final tenim el Manuel, que és l'immigrant, que difícilment superarà la barrera, diguéssim, de classe que té, però la Polly també difícilment superarà la barrera de classe que té.
2: Però jo crec que en aquest sentit es nota molt el diguéssim, el paper de la Connie Booth escrivint, perquè probablement aquesta mena de personatges femenins que moltes vegades són o havien sigut tradicionalment comparses aquí, doncs que hi ha tota una sèrie, diguéssim, de característiques que li donen un molt més cos.
0: La sèrie és un èxit que es basa sobretot en Basil Fawlty, un personatge, ja ho hem dit, maleducat, excèntric i molt reconeixible. Per sobre de tot, com hem comentat abans, en Basil és el reflex del sistema de classes i de la pretensió de voler ser qui no ets. De la mateixa manera que l'hotel té la pretensió de ser un lloc distingit, però és més aviat un hotel justet i antiquat, en Basil té la pretensió de pertànyer a les classes altes i sovint actua com si realment en formés part, quan en realitat la seva feina consisteix justament en servir als altres, és a dir, al contrari del que caracteritza la classe alta, que normalment és servida. Aquesta pretensió, clar, fa que tracti malament els clients, els que veu de poca categoria pel seu hotel, és un snob, però sense motius reals per ser snob, i menysprea els altres. Hi ha un episodi que ja és el primer, tal com es presenta el personatge, es presenta amb un personatge que té un pla per atraure clients més selectes organitzant un sopar de delícies gastronòmiques.
3: Sibyl, hem de buscar una clientela amb més classe.
4: Per què?
3: Estem perdent categoria.
4: Però guanyem diners.
3: Sí, sí.
4: Però pocs.
3: Doncs per això és hora de buscar clients amb classe, aristocràtics, i prescindir de la genteta.
4: A mi, mentre paguin, m'és igual.
0: Clar, li molesten tant els clients. És que, clar, primer vol clients de classe més alta, però com que no els té, els que té li sobren. I, de fet, el segon episodi munta una... Bueno, vol fer obres a l'hotel i vol fer-los essencialment per no haver de veure la clientela.
4: Una porta que passi a la cuina.
3: Al peu de l'escala.
4: I què més?
3: I tapar la porta de la saleta.
4: Tapar-la?
3: Perquè ens hi puguem estar sense que ens molesti la xusma. És que no entens mai res.
1: Que, per cert, el paleta que els hi fa l'obra, que és un absolut desastre.
0: És un desastre, sí.
1: És un desastre absolut. És dels pocs actors que jo actualment he relacionat per tenir una trajectòria més o menys llarga. És el David Kelly, que va fer de l'avi del Charlie a la versió de Tim Burton, de Charlie i la fàbrica de xocolata. Però bé, tot això té molt d'interès, això que estàs assenyalant, aquesta tensió entre un Basil que aspira a tenir clients de classes més altes, però que en realitat al final acaba connectant més, no connectant, però acaba tenint una química, tot i que sigui una química molt estranya, amb alguns clients que clarament representen també una certa versió deformada d'aquesta classe alta, no? Aquesta idea de, entre cometes, el comandant, no?, que porta anys com a client i que té un aire aristocràtic, però que en el fons també és una figura absolutament fallida, un home que no toca de peus a terra, i a mi m'encanten aquests personatges de les senyores.
0: Les senyores.
1: No? Les senyores, és com una versió britànica de les nostres teresines, no? I que podrien tenir un cert alè aristocràtic de fons, però també són unes senyores que viuen també en com desconnectades de la realitat.
0: Clar, però tenen en comú això amb ella, al final. Ell se sent, sí, més còmode amb les senyores, aquestes que són com residents permanents de l'hotel, o el comandant, que no pas amb molts altres clients.
2: Però la gràcia, en part de tot això, és que com que ell tota l'estona està aspirant a ser acceptat o entrar en aquest terreny de la classe alta i de més, però com que tota l'estona la sèrie està jugant amb aquest joc d'equívocs, no? I aleshores sempre tracta com es pensa que la gent, diguéssim, que seria de xusma, no?, de gent de classe baixa, al final acaba sent la gent que ell hauria de tractar molt bé i al revés, no? I, per cert, també aquest diguéssim, aquest paleta, no?, que li fa la porta que comentaves, Manu, es menciona en algun moment, és irlandès. És a dir, també és un racista, un xenòfob absolut, sí. I sempre, tot el que no sigui britànic de soc arrel, diguéssim, són doncs el que ell considera el pitjor.
0: La sèrie juga molt amb els estereotips, amb tots els personatges, i ja ho anirem veient, que irlandesos, alemanys, espanyols...
1: I un dels grans problemes del Basil és que és molt garrepa. Aleshores, és impossible que pugui relacionar-se de tu a tu amb aquestes figures aristocràtiques que reclamen un tracte autènticament senyorial, no? I ell els està oferint el mínim del mínim.
0: De moment, clar, l'hotel és com és i els clients no n'estan gaire contents. Això sí, les converses entre clients i Basil donen grans moments còmics. Per exemple, la senyora, a qui no li agraden les vistes.
5: Pago per tenir bona vista. I això no val res, és avorrit.
3: Es veu torqui, senyora.
5: No n'hi ha prou.
3: Escolti, això és torqui. No li agrada veure torqui. Què vol veure? L'òpera de Sydney? Els jardins de Babilònia? Bora, bora, immenades de búfals?
5: No faci broma. Si més no, veure el mar.
3: Senyora, si és per això, jo de vostè em buscaria un hotel al costat del mar. O millor a dintre. Bé.
0: També hi ha el nen a qui no agrada el menjar.
6: Les patates no valen res.
3: Ai, Déu, què tenen que no t'agraden?
6: Tenen forma rara i són un fàstic. Està acostumat que a casa li fan tot el seu gust.
3: Ah, sí, sí.
6: Això no s'ho menjaria ni el meu gos.
7: Compte, Rona.
6: Els ous semblen els del cuiner.
7: Rona!
8: Escolta, noi.
7: Calla, no t'hi fiquis. És un nen molt llest i molt capritxós.
3: Sí, ja ho veig.
6: No té patates normals. Vull maionesa de pot, estúpid.
3: De pot no en tenim, però aquesta l'ha fet el cuiner avui mateix.
6: Quin xiringuito.
8: Això ho trobo molt bo.
7: Al nen li agrada de pot.
6: Què és aquesta merda?
3: Com a mínim és merda fresca. Oh. Ell ha començat.
0: I també hi ha la dona que simplement li agrada tafanejar-ho tot.
7: Senyor Fogli, allà dins hi ha un terramestal.
3: Sí, ja ho sé, sí, gràcies. I sobretot no deixi de ficar el nas allà on no la demanen. Gràcies.
0: De tant en tant, molt excepcionalment, algú està content amb el tracte que ha trobat a l'hotel.
9: Passi bé, senyora Fawlty.
10: Passi bé, senyor Firkins.
9: Un client content? No el podríem dissecar.
0: Clar, quan apareix un client de classe alta, que aquí ve la part divertida de la comèdia, el personatge es transforma completament, passa de la mala cara a fer un somriure d'exagerada falsa amabilitat i està disposat a complaure'l amb el que sigui. Per exemple, el primer episodi on es troba amb Lord Melbury.
11: Nom i cognom, sisplau.
12: Només el cognom.
11: Que no té nom, vostè.
12: Em dic Melbury, és el meu títol, Lord Melbury.
11: A fer punyetes. Ai, perdoni, sí que em sap greu fer-nos parar, Lord Melbury. Perdoni, em sap molt de greu, sisplau. Digui'm, Lord Melbury, què se li ofereix? Necessita res? L'atendrem com es mereix.
12: És que ja he omplert la fitxa.
11: Oh, la fitxa és igual. Bé, què necessita? Una individual, doble, una suite? No en tenim pas de suïts, però la vista que tenen
12: del
11: parc...
12: Una individual i ja farem.
11: Individual i tant que sí, molt digne de vostè, honorable.
12: Si pot ser, em bany.
11: I tant, natural.
0: Natural. No, és que és un moment en el que el personatge passa de tractar malament els altres a directament humiliar-se.
1: Clar, però és el que comentàvem abans, de que sempre el destí li té... Li posa alguna jugada fatídica, no?, el personatge del Basil, perquè en aquest moment, que per ell és una oportunitat d'or, de sobte de tenir a un gentleman, a un lord, no?, entre els seus clients, després, quan, més endavant en el capítol, descobreixes que és un farsant, no?, que està intentant estafar-lo. És aquesta capacitat que trobes a tots els episodis de... fer que el Basil no es pugui sortir en la seva és capital, perquè puguis anar assimilant totes les malifetes i tot aquest caràcter tan desagradable del personatge.
2: Jo crec que la paraula que defineix en molts sentits el Basil és aquesta hipocresia, que al final ell d'alguna manera és un representant d'aquesta hipocresia de la classista que al final doncs, tenia la societat britànica en aquell moment, però vull dir que podem trobar aquí a casa nostra també avui dia. Però de fet, fa molta gràcia. Per altra banda, he de dir, el doblatge en aquesta, per exemple, escena és fantàstic, trobo que està molt ben treballat i molt ben aconseguit. Però és molt divertit veure com això, aquests canvis de to tan abruptes entre quan sap que parla amb algú o entén que parla amb algú que diguéssim, li interessa molt parlar, sigui un aristòcrata, sigui un inspector, sigui algú, diguéssim, que representa l'autoritat o l'alta societat, i el contrast que aconsegueix tenir la sèrie envers com tracta a la gent més desafavorida o que li interessa menys, diguéssim, aquesta tracte interessat em sembla molt divertit i molt brillant.
1: Com parla i com somriu abans? Ho comentaves, Toni, són uns somriures entre ridículs i absolutament estúpids, no? Té aquesta qüestió que el personatge tendeix a parlar molt, el Basil, però hi ha moments en què ja no sap què més dir i queda com en un estat mig catatònic, absolutament ridícul, no? Amb un somriure o amb una cara que no saps com llegir.
0: Sí, de fet, perd la fluïdesa. O sigui, la fluïdesa amb la qual tracta tota la resta, quan, sí. hi ha algú important al davant, com que intenta acontentar i no ficar els peus a la galleda, es queda agarrativat molta estona i, com deies, Manu, no se'n surt mai. I, de fet, quan aconsegueix conèixer algun lord o algú important, tant és, perquè un temps després se'l retroba i ni tan sols se'n recorden d'ell.
3: Ah, encantat de tornar-me a trobar amb vostè.
9: Com diu?
3: Que ens tornem a trobar, coronel. Ens vam conèixer al sopar del club de golf, se'n recorda?
9: No ho recordo.
3: Bé, no passa res, tampoc no vam parlar gaire. Més aviat, bona nit, passi-ho bé, un somriure. Allò fàcil d'oblidar. Però, què? I aquella filla tan bufona que tenen?
10: Es va morir.
0: Exacte. És a dir, quan parla més del compte, doncs s'equivoca. I com que és un personatge antiquat, continua, ho dèiem abans, també, enaltint els valors victorians i de tots els personatges de la sèrie amb qui se sent realment còmode. Si amb algú se sent còmode, és amb el comandant. Un tema recurrent, per cert, que va apareixent de tant en tant durant la sèrie, és el tema de les vagues. Aquest conflicte que allà a Torquí deu arribar molt lluny, però de tant en tant ell renega dels vaguistes.
13: Ah, més vagues. Els carters, els escombriaires...
3: Ja ho pot ben dir, ja. Fa fredat. S'ha perdut l'esperit de servir als altres, del respecte. Avui tothom va a la seva.
9: Senyor Folk.
3: Ja va! No es poden esperar!
0: Sí, aquí, exacte, l'esperit de servir als altres, que de vegades el té, de vegades no el té. Però vaja, que no li agraden gens les vagues.
3: Vaga la Leyland, ja hi tornen, els contribuents paguen milions i ells, que són els que cobren, fan vaga. És el socialisme, això. Jo no ho sé, si no volen fer cotxes, que facin una altra cosa, que treballin dibuixant plànols de catedrals o que componguin concerts. Concerto grosso per British Leyland i orquestra amb 4 hores de descans. Sap per què no ho fan? Perquè el que volen no és treballar, sinó jeure al costat de les cadenes de muntatge i robar-me els meus diners.
0: També se sobresalta quan al seu voltant apareixen indicis de modernitat que no encaixen amb la seva idea de l'imperi britànic. Per exemple, té un ensurt quan l'ha d'atendre un doctor que és negre. Té un ensurt literal, és a dir, que fa un bot cap enrere quan el veu. I també hi ha un episodi on un cuiner intenta fer un petó en Manuel.
10: No ho sé, ha sigut molt ràpid, s'ha barallat amb el Manuel.
3: En Manuel?
10: Es veu que n'està d'ell.
3: Està què?
10: Enamorat, li agrada.
3: Ah! Però em permeten un moment? Sols un moment. M'ho mereixo per llogar un cuiner francès.
10: Senyor Folti, si és grec...
3: Grec?
10: Esclar.
3: Pitjor, són els que ho van inventar.
1: Clar, el tipus és racista, és homòfob i també és molt masclista.
0: Però jo, sincerament, penso que és més antiquat que racista. No sempre, però bueno, moltes
2: vegades...
0: Una
2: cosa porta l'altra,
0: no? Clar, sí, però, clar. Per exemple, quan s'espanta de tenir al davant un doctor negre, és més un tio antiquat que reacciona davant d'una cosa que per ell és... Que no pas... una altra cosa és que, per exemple, aquí juga amb els estereotips al voltant de l'homosexualitat dels francesos i els grecs.
1: Clar. Però i també, per exemple, hi ha un altre moment, recordo molt bé aquest moment de pur masclisme en què rep una parella, descobreix que l'home és doctor i quan l'home li diu que la seva dona és doctora, no ho pot assimilar, pensa que l'home té dos doctorats abans d'entendre que la dona també és doctora.
0: Té un col·lapse. No, però la sèrie es fa un fart de deixar-lo en evidència tota l'estona. Sí. Tota l'estona l'està deixant en evidència i és part de la gràcia. Parlem també de la seva vida sexual, perquè té una vida sexual que podríem dir que probablement és molt escassa, que això està relacionat amb els valors victorians, no? Sí. Que fa que tingui ràbia el personatge d'un noi jove i modern que té facilitat per tenir encontres sexuals amb noies fins al punt de negar-li l'habitació.
14: Anem per parts. No són casats. No es pot donar l'habitació doble.
15: Ah, però escolti...
14: Ho diu la llei.
15: Quina llei?
14: La del país. No hi vull tenir res a veure.
15: No hi té res a veure?
14: Res de res. Si volen, en tinc dues d'individuals.
15: Vols que busquem un altre hotel?
14: Disculpin.
15: Escolti, doncs dues individuals, si és que no és prohibit.
14: Dues individuals, de seguida.
10: Que estiguin juntes.
14: Juntes, valga'm Déu, que em sembla que no podrà ser...
1: De fet, a la sèrie veiem que el Basil i la Sibyl dormen a llits separats. I la relació entre ells dos és nefasta, i en algun moment que apareix algun personatge com amb sex appeal masculí, em refereixo, ell els acusa de ser com simis, no? De ser massa moderns.
0: Vulgars.
1: De fet, vulgars. Hi ha un altre gran moment de caminars ridículs, quan ell comença a caminar com un mico, per riure's d'aquest home que està seduint a la seva dona, amb la seva modernitat, amb aquesta camisa oberta, no? On ensenya tot el pit.
2: A mi el que em sembla, en general, aquesta sèrie, però també en aquests moments sexuals, o inclús els prejudicis i tots els problemes, al final, que té Basil amb la societat que té al voltant, el que em sembla molt, molt interessant és que, realment, aquesta és una sèrie que es va emetre a la BBC, és a dir, és una sèrie que s'emetia en un canal regionalista que molta gent probablement se sentia o podia sentir-se més o menys identificada amb els valors que defensa el Basil i els posava permanentment en entredit. I de fet, clar, és el protagonista, però alhora tota l'estona s'està fent cops contra un mur que al final és la societat i la modernitat i de més. No?
1: Però això també explica el fet de que la sèrie en alguns moments fos malentesa, no? I d'alguna manera se l'acusés potser de ser racista quan en realitat estava posant un gran mirall de formació davant de la societat.
0: Això ha passat sempre, eh? Sempre que hi ha hagut un personatge amb uns defectes que la ficció intentava assenyalar i enriure-se'n, sempre hi ha qui pot interpretar que els està enaltint. Jo penso que en el cas d'Hotel Fawlty és molt evident que l'estan deixant en ridícul tota l'estona.
2: De totes maneres, després ja arribarem al personatge del Manuel, però... Clarament, aquest segurament és un personatge que en certa manera, sí que en termes d'humor gestual i de més, segueix sent molt divertit i molt vigent, però sí que possiblement ha envellit pitjor perquè no és tant la mirada del Basil respecte a ell, sinó ell mateix és un personatge molt caricaturesc, diguéssim, tirant a una certa... Bueno, en fi, que
0: ja entrarem, perquè ja et dic d'entrada que discrepo, però...
2: Perfecte.
0: Que em sembla que és el bo de la sèrie, però vaja... Tornant al Basil, a part de tot aquest retrat que hem fet, que diguéssim que és de classe, també hi ha una altra cosa a part, que és la seva personalitat. La personalitat d'aquest personatge és d'algú que té en general, una autoimatge esbiaixada i no s'adona del seu estat real. Regeix aquest hotel de mala mort en un poble de la costa que no és gran cosa. I aquí hi ha una connexió, Tariq, que mencionaves abans, The Office, hi ha una connexió amb el David Brent de The Office, que també és algú que té una autoimatge, que no, una percepció de si mateix, que no correspon en absolut amb la, amb la realitat. I després, un altre factor, que és la personalitat d'ell, és que res no és mai responsabilitat seva. O sigui, la idea...
2: La culpa és dels altres.
0: Exacte. Que no només això, sinó que tots fan alguna cosa per boicotejar-li la vida. Exacte. La dona, els clients, el Manuel, fins i tot el cotxe.
3: Ja n'hi ha prou! Vols que t'ho digui? Sempre t'he tingut mania. Ets un tros de ferralla. La mare que et va matricular sempre t'espatlla, sempre m'has pres el pèl, oi que sí? Doncs que consti que t'he advertit. T'has guanyat una bona pallissa.
0: I procedeix a agafar una branca i clavar-li cops al cotxe perquè s'ha guanyat una bona pallissa. Hi ha un antic sketch d'un programa que es deia The Frost Report, on John Cleese va treballar-hi abans dels Monty Python, que crec que exemplifica molt bé la mentalitat del personatge. Es veuen, perquè els oients s'ho puguin imaginar, tres personatges posats l'un al costat de l'altre, mirant a càmera. El de l'esquerra és molt alt, que interpreta de John Cleese. El del seu costat té una alçada mitjana i a la dreta hi ha un personatge baixet. Aleshores, el de l'esquerra diu el següent.
16: I look down on him because I am upper class.
0: És a dir, el miro per sobre de l'espatlla perquè sóc de classe alta, diu mirant al mitjà. D'acord? I aleshores el mitjà diu...
16: I look up to him because he is upper class. But I look down on him... Because he is lower class.
0: Per tant, a ell l'admiro, diu mirant a l'alt, perquè és de classe alta, però a ell, referint-se al més baixet, el miro per sobre de l'espatlla perquè és de classe baixa. I el baixet, que representa la classe obrera, diu...
17: I know my place.
0: Jo sé molt bé quin és el meu lloc. I aquesta idea de fons crec que és el que hi ha al darrere d'Hotel Fawlty. En Basil és al mig, admira els lords... menysprea els que estan per sota i la classe treballadora, que és el que tanca l'esquetx, a la sèrie és el Manuel.
3: Manuel!
15: Senyor.
3: Porta la carta de vin.
15: Sí, senyor.
3: La carta de vins.
15: Sí.
3: De vins? Vino.
15: Sí, senyor.
3: No. La carta. Allà, la veus? La carta. Aquí sobre la taula, la carta. La carta. Gràcies, Manuel.
15: I ara fum el camp d'aquí.
0: Clar, en Manuel, el cambrer immigrant que no entén l'idioma i, per tant, és una font inesgotable de confusions i de caos.
1: I de violència.
0: I de violència,
1: perquè
0: també.
1: Perquè rep molt,
0: sí,
1: el Manuel.
0: Parlarem d'això, també. És el complement perfecte per en Basil, perquè contribueix enormement al desgavell de l'hotel i, per tant, a irritar en Basil, que voldria que l'hotel fos un lloc de categoria. A la versió original de la sèrie, en Manuel és de Barcelona. Un detall que és molt divertit i, de fet, per molts britànics, la ciutat de Barcelona, durant molt de temps... va ser sinònim de Manuel. Perquè, a més, moltes vegades, per excusar que en Manuel no s'assabentés de res, en Basil deia... és que és de Barcelona. Clar, el doblatge, això s'ha de perdre per força i el personatge a la traducció catalana és mexicà. A la traducció francesa també és mexicà i, en canvi, a la traducció espanyola és italià. Clar, això va generar uns quants mal de caps als traductors perquè hi havia escenes amb referències culturals que no encaixaven amb Mèxic. I per acabar-ho d'adobar, l'actor que l'interpreta, Andrew Sachs, és britànic, però d'origen alemany.
1: Clar, aquí he de dir que qui va partir molts mals de caps pel Manuel vaig ser jo. Perquè,
0: a veure,
1: any 1996-97 jo estava fent tercer de BUP, primers dies de classe, ja tothom... em coneixia com a Manu, això des de l'escola, i de sobte a una professora se li va acudir passar llista, jo estava dels darrers, no?, Llàñez, i diu, Manuel Llàñez. i des del fons de la classe, òbviament última fila on estaven els gamberros, algú se li acudeix cridar Manuel! I això, òbviament, va causar furor, no?, a tota la classe, i per tant vaig haver d'estar suportant tot tercer de grup i tot el cou crits des del fons de la classe
0: de Manuel. Hauria de ser una gran emissió, perquè anys 90 deurien estar... No? Perquè, clar, això també diu de com la sèrie ha anat...
1: De fet, jo crec que jo la vaig veure algun estiu, en una remissió d'estiu, recordo veure-la cada dia, no amb emissió setmanal, sinó totes les tardes, horari de sobretaula.
0: Bueno, mentre només et diguessin Manuel i no et clavessin cops amb una, sí, amb una no, collera, no. Doncs ja estava bé.
2: A mi m'encantaria saber si es va emetre a Mèxic doblada al castellà, allà, d'on era el Manuel, no? Perquè segurament hi ha aquesta... diguéssim, clar, al final no deixes un estereotip que fa molt mal al país del qual pertany aquest personatge, perquè al final és un personatge que és l'últim
0: mico. A Mèxic hauria de ser de Barcelona.
1: Clar,
0: que per ells era molt fàcil. Sí, i per tant podien... Hi ha unes quantes referències a Franco durant la sèrie.
1: És veritat, sí.
0: Algunes aquí es van mantenir perquè es podien mantenir, tot i que era una mica estrany, i d'altres les van haver de canviar perquè, clar, no tenia cap mena de sentit si el personatge era mexicà. En fi, hi ha coses que es perden per força. En tot cas, parlàveu de la violència, clar... Manuel i en Basil formen un duet còmic que funciona de meravella i que fa pensar en duets còmics com Laurel and Hardy o Abbott and Costello, i també en el cinema de Buster Keaton, perquè John Cleese, a més, n'era un gran admirador, i de fet les patacades i la violència tenen un paper important en les seves interaccions, perquè moltes vegades en Basil clava cops en Manuel i hi ha escenes on el pica de debò. Per exemple, sí. Hi ha una escena on li clava un cop al cap amb una paella que li va clavar el cop de veritat. I també hi ha l'episodi en què fan un simulacre, no sé si recordeu aquest, fan un simulacre, sí, de l'arma d'incendis,
1: sí,
0: i al mateix temps hi ha un incendi a la cuina. I en Manuel veu l'incendi, i en Basil no, en Basil li diu que no és res, que és l'alarma d'incendis, que és un simulacre, i el tanca a la cuina just on hi ha el foc.
1: Ah, quin error!
18: No! Vols fer el favor de tornar a la cuina? Sí, home, i a callar. No tenim més de temps.
19: Por favor, senyor Bondi, bueno.
18: Que no m'ha sentit, o què?
19: No, que hay fuego.
18: No hay fuego, hay alarma.
19: Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego.
18: A la cuina.
19: Sí, hay fuego, hay fuego.
18: Ara li agafa aquella foc.
20: Agafa, no queda ningú. No, Manuel, no hay fuego, de nada, no hay fuego.
19: Hay fuego, ahora sí, hay fuego, fuego.
18: Aviam si els dels bombers es deixen tranquils 6 mesos més. Vinga, perdre el temps, que callis!
0: Clar, a la ficció se suposa que el Manuel s'està cremant perquè hi ha foc de veritat. Però és que l'actor també es va cremar, va patir cremades lleugeres rodant aquesta escena. I posteriorment, recordeu, els joves, que ho vam comentar, que portaria encara això quan van fer l'especial dels joves... ja vam explicar que bé, que l'humor físic anava encara més a l'extrem que això i que realment es feien mal en moltes escenes.
1: A mi, de tota aquesta violència física, el que més m'agrada són els cops de colze del Basil, que són molt instintius, no? Li surt intentar clavar algun cop de colze. I recordo també una bufetada que li fa la Polly, el Basil, no? Que en el fons és la dona de John Cleese, clavant-li una bufetada al John Cleese brutal. Sí, hi ha tot aquest component de slapstick que és molt... És molt graciós.
0: I dits a l'ull, també. Dits a l'ull és una cosa que passa bastant.
2: Però o sigui, el Manuel realment és com... És l'últim mico en la ficció, però també ho és en el rodatge, no? Que va patir no sé quantes doncs això, fractures, cremades, etcètera, etcètera. I, de fet, hi ha una cosa que fins i tot la ficció el maltracta d'una manera que mai té, diguéssim, cap mena de mostra d'afecte cap a ell, però, i ell sí que té una mostra d'afecte cap a un ésser viu, que concretament és una rata.
0: La rata, és a dir... sí. Després parlarem, sí,
2: que
0: de la rata.
2: Il·lustra tot.
0: Després parlarem de la rata perquè té uns quants matisos. Jo dic que el Manuel és el bo de la història. Sí, perquè aquí la sèrie està criticant a través del Manuel és en Basil, perquè de fet a través de... És a dir, això, la sèrie està criticant com els hostalers britànics utilitzen mà d'obra barata, encara que això empitjori el servei, i, home, és evident que tenir el Manuel empitjora el servei.
21: Quina mania que tens de tenir estrangers, Basil.
22: Cobren menys i van per feina. Avui dia això no té preu.
0: Clar, Manuel ja ho intenta, d'entendre anglès. No se'n surt gaire, com és lògic. I també forma part, ho comentàvem abans, de les pretensions, de la contradicció de les pretensions d'en Basil, perquè ell vol un hotel distingit, però escatima i contracta un cambrer que amb prou feines es pot comunicar amb els clients. També és que estima amb els diners, ho dèiem abans.
1: Sempre.
0: Agafa el paleta barat, el cotxe quan se li espatlla el vol arreglar ell, no? És no, aquesta... no, no.
1: Mai està disposat a pagar hores extra si les necessita per fer, per exemple, un bon sopar. Sempre escatimant.
0: El cuiner està allà, fa aquell regateig amb el cuiner en aquell episodi.
1: Sí, sí.
0: No, i en general, quan li demanen la Poli, li demanen, diria, un avançament o alguna cosa així, i li ve amb excuses, eh? És a dir, no té cap mena de ganes. Però al final, el Manuel, de tots els personatges, és el que té més virtuts. És el que és més bo, és el que és més tros de pa, és el més voluntariós. És a dir, perquè no sap l'idioma, però voluntat n'hi posa tota l'estona.
2: Sí, sí, no. La bona intenció hi és tot. El que passa és que, evidentment, sempre acaba rebent i de fet, crec que, d'alguna manera, sí que és un personatge molt, molt caricaturitzat en el sentit que fa més una funció com de bufó que d'un personatge humà. És gairebé... Bueno, sí, és com una caricatura d'aquest treballador que no té cap qualificació i que arriba allà i que simplement doncs, ajuda molt a que els gags visuals, sobretot, i lingüístics funcionin.
1: I la interpretació és molt, molt histriònica. Sí, sí. Tot és cares, ganyotes i... Clar, el problema de comunicació... Tots són problemes de comunicació. De fet, jo diria que el meu capítol favorit és el primer de la segona temporada, que es diu Problemes de comunicació, que és l'exemple. I això fa... Hi ha una gran limitació expressiva pel personatge. I al final tot ho ha de fer, això, a partir d'aquestes ganyotes, o moltes vegades comportant-se d'una manera una mica animalística, no? Fa com... Passa de ser una bèstia salvatge incontrolable a un gosset que vol ser acariciat pel Bàsil. Té totes aquestes conductes molt, molt primitives, en algun sentit.
0: Bé, i hem deixat clar abans que, amb l'esquetx de les classes socials, quin paper juguen tots dos, no? Bàsil, el propietari, Manuel, el treballador. Però hi ha moments en què la sèrie juga a invertir aquests rols i el resultat és molt divertit. Hi ha un episodi en què el Manuel es queda sol i el que fa és posar-se darrere el taulell i fer veure que és en Bàsil.
4: Manuel! Manuel Towers, bon dia! Passi o bé tingui, sí! Adéu!
1: Clar, és molt sorprenent.
0: És que l'imita bé, a més a més.
1: Sí. No t'ho esperes. I és un canvi de xip impossible. És una espècie de curtcircuit a la sèrie també molt, molt genial. Perquè és difícil d'imaginar el Manuel en algun altre rol o el Bàsil en algun altre rol. És realment una sèrie que funciona d'una manera absolutament arquetípica, no? I tots aquests girs són sorpreses delicioses.
2: Però, per altra banda, en aquesta escena concretament es nota que, o el que transmet d'alguna manera és que el Manuel, si pogués, també... Seria el Bàsil,
0: li
2: no?
0: Li agradaria estar allà prement el timbre
2: i engegant
0: a passar fang
2: cap
0: a la gent. Clar, per una vegada podria ser ell qui clavés mocs als clients. De fet, ja en aquest moment es presenta un client. I ell, clar, ell podria optar per dir no, jo en realitat no sóc el qui mana aquí, però no, opta per fer veure que és ell qui mana allà.
4: Digui'm, qui mana aquí?
5: No, aquí no, dormir arriba.
4: El director.
5: ¿El director o...? Yo lo soy.
4: No. El director de debò.
5: ¿Qué?
4: El generalísimo.
5: ¿Está muerto?
4: Mira, firma això i deixem-ho córrer.
5: Sí.
0: Aquest moment és boníssim perquè, a més, hi ha una història de la traducció, de fet, que és molt divertit perquè, clar, a l'original, clar, es va emetre abans de la mort de Franco. I a l'original, quan li pregunta, quan ha de respondre a Manuel que on és el generalíssimo, diu, a Madrid. I, en canvi, aquí, com que es va emetre després de la mort de Franco...
2: Ostres.
0: A l'hora de traduir, doncs diuen que és mort. Hi ha un altre episodi, dèiem que hi ha aquesta inversió, hi ha un altre episodi on un client tracta en Bàsil com si fos el cambrer i, evidentment, no s'ho pren gens bé.
4: Mosso!
8: Em crida a mi?
4: Ah, hola! Una ampolla de vi, sisplau.
8: El cambrer està ocupat, senyor. Deixi'm que acabi d'atendre aquests senyors i li duré la carte de...
4: I tant, home. No hi ha pressa.
2: De fet, jo crec que aquest és com el pitjor malson del Bàsil, algú sí. que sempre està aspirant a pujar graons de l'escala social i que el tractin com si estigués més a baix, no? O sigui, és com exactament el pitjor que li pot passar a algú com Bàsil.
0: Li trenca tots els esquemes, absolutament. Hem parlat de Bàsil i de Manuel com a duet còmic. L'altre element que és essencial a Hotel Fawlty és la farsa, el gènere teatral, perquè les trames de la sèrie estan basades en situacions d'aquest gènere còmic, com ara la confusió d'identitats, secrets que s'han d'amagar, mentides que ningú explica, i l'espectador és l'únic que ho sap tot i va veient com la tensió de la situació creada va creixent amb un efecte còmic fins que al final esclata tot. John Cleese coneixia molt bé el gènere i l'executa amb una precisió increïble. I un exemple perfecte d'això és l'episodi en què intenten amagar un cadàver. Quan els episodis arriben al clímax, clar, les entrades i sortides dels personatges estan perfectament sincronitzades per arribar al caos i provocar rialles.
1: Aquesta arrel teatral de la sèrie em sembla força evident. Tant en la qüestió potser més histriònica de les interpretacions, vull dir, podries riure't del John Cleese veient-lo des de 100 metres, no? Però també està la qüestió del que comentes, aquesta qüestió fàrcica, podríem dir, que pot remetre també com a la comèdia d'embolic shakespeariana, no? Tot aquests conflictes d'identitats, una qüestió molt física d'amagar coses, de descobrir què hi ha dins dels armaris. Normalment el personatge del Bàsil fent alguna burrada, no? És un joc que funciona molt, molt bé.
2: De fet, jo crec que molts dels episodis hi ha com a les trames dos elements que aparentment no es connecten i el John Cleese i la Connie Booth aconsegueixen que el clímax les reuneixi totes i d'una manera el més esperpèntica possible. I crec que funciona molt bé i aquest capítol del cadàver és espectacular.
6: Però vostè no se n'ha adonat que era mort?
22: Miri, al matí la gent no està per brocs. Ja faig prou en portar l'esmorzar i no perquè estigui callat. He de decidir. Vinga, apa, som-hi, un altre paio que ha palmat aquest vespre. Una marca més al llibre d'honor de Fawlty Towers. Això és un hotel, no un hospital de leprosos.
10: Vas-hi!
22: I és que, a més, el cartell ho diu. Hotel! Haurem de ser més precisos. Hotel per gent amb més d'un 50% de possibilitats de sobreviure fins l'endemà.
0: Una altra peça essencial en aquest ball boig és la Sibyl, la dona d'en Bàsil, que és exigent amb el seu marit, amb qui té una relació molt malmesa per la convivència del matrimoni, i perquè cap dels dos és el que l'altre esperava que fos, i a la inversa, no? Se sobreentén que la dona esperava que en Bàsil fos un hostaler de categoria, perquè ell el que vol és xerrar amb les amigues per telèfon i explicar-se xafarderies mentre es pinta les ungles i que la resta vagi sol.
21: Que pot sortir un moment a atendre aquest senyor?
10: 19?
22: Però, reina, si ja hi ets tu.
10: I l'últim tenia 22 anys? De debò?
22: És que tinc molta feina, reina, oi que tu no fas res?
10: Estic a telèfon, Bàsil, un instant, que ara ve el meu marit.
22: Gràcies. O sigui que he de deixar el que estic fent i sortir, oi?
10: No, el senegalès.
22: Sí, un senegalès necessitaria.
0: Clar, la desespera és que fa gràcia el gag. La desespera la capacitat d'en Bàsil per fer que l'hotel no funcioni. És que realment té una capacitat per fer que no funcioni.
10: I jo que em vaig fiar de tu, Bàsil, per què t'ho vaig deixar a les teves mans? Ja ho sabia que passaria això. Com vaig poder ser tan blanc?
22: Ningú és perfecte.
10: Estic tipa de tu, no n'aprendràs mai. Fallús, més que fallús! Les tres vegades que has fet venir l'O'Reilly ha sigut un desastre. La paret del jardí està per fer. El novembre, quan va instal·lar la màquina de rentar, vam tardar 3 setmanes a tenir aigua corrent.
22: Tampoc és lampista, reina.
10: Doncs per què el vas cridar, rei? Per què és barat?
22: Dona, tant com barat, tampoc ho és.
10: Doncs què és, digue'm?
22: Bé, baratet, però...
10: I és baratet, saps per què? Perquè és un inútil!
22: Sí, Mili, ja ho sé, que no és excepcional.
10: Excepcional, no el voldria ni el psicològic.
0: Clar, ell està completament supeditat a la seva dona, va d'un lloc a l'altre tenint el que ella diu, però al mateix temps en renega. És a dir, li posa malnoms, remuga, desitja que desaparegui del mapa. En realitat, els dos volen el mateix. Hmm. Si ho penseu, que és estar tranquils i que la feina la faci l'altre. O sigui, tot el que ella vol és estar al telèfon parlant de xafarderies, però tot el que ell vol és tancar-se al despatx i escoltar música clàssica, sobretot Brahms i Chopin, cosa que, per cert, forma part també d'aquestes pretensions de classe alta que té el personatge.
1: Clar, hi ha una qüestió molt tòxica en la relació entre ells dos. Ara parlaves de com es tracten, i hem sentit a l'últim tall que ella, a la Sibyl, li deia al Bàsil, Pallús. Però això és el més suau.
0: Sí, no, s'arriba...
1: Hi ha un moment que, aranya, per exemple, la Sibyl li diu al Bàsil insecte decrèpit, però hi ha un moment que el Bàsil li diu a la Sibyl escorpí meu o espècie de vaca burra. Van molt, molt forts. I realment és un drama matrimonial salvatge, absolutament tòxic, però està tractat amb aquesta ironia, no sé si dir fina o més aviat salvatge, que és molt còmica.
2: Sí, fina no diria, en aquest cas, però el personatge, segurament si no hem parlat tant del personatge de la Sibyl fins ara, és que d'alguna manera, encara que també tingui aquest punt, de fet, a vegades la manera com riu és molt histriònica, molt així, com molt, molt excessiva i de més, però, clar, és un personatge que representa una miqueta la raó, el seny, com, encara que tingui, doncs, que de fet tampoc li agradi massa treballar, però com a mínim sí que té com, que d'alguna manera, si nosaltres també ens posaríem molt nerviós si la nostra parella fos el Bàsil.
0: Però ella, no oblidem que ella genera també el caos, eh? És a dir, jo per mi el seny és la Poli, després en parlarem, però a mi la que posa el seny és la pobra Poli, que és l'única que pensa una mica, però la dona genera el caos en el moment que està al costat del telèfon, el telèfon sona, i el Bàsil és fora arreglant el cotxe, i envia el Manuel que vagi a buscar el Bàsil perquè torni i despengi el telèfon. És a dir, en el moment que estem aquí, ja és... jo no penso moure un dit, fes-ho tu, prou feina tinc d'haver-me quedat amb aquest matrimoni que no suporto.
1: És una guerra soterrada, sí, entre els dos.
0: Jo crec que sí.
2: Sí, sí, no, clar, clar. O sigui, la qüestió és que segurament si la Bàsil tingués... si la Sibyl tingués un marit, diguéssim, canònic, com ella desitjaria, podria estar fent tot el que fa de, bàsicament, no treballar tranquil·lament, però clarament, com que el Bàsil també és un desastre, al final, doncs Hotel Fawlty és el que és.
7: Vol que li digui, senyor Fawlty, vostè pateix massa per no res. Si no s'ho pren amb més calma, es morirà abans dels 50 anys. Vostè caurà fulminat.
11: Tant de bo.
7: Quines coses de dir, senyor Fawlty?
11: Estaria més tranquil.
7: No sigui pessimista. Nostre senyor ens va posar a la terra per passar-ho bé.
11: Doncs la meva dona s'ho passa bé i jo pateix.
7: Que no, home, si nostre senyor volgués que estiguéssim preocupats, ens hauria donat preocupacions.
11: Més encara, la meva dona, que arribarà d'aquí 4 hores i d'un cop de llengua és capaç de matar un home a 10 pas de distància. Vostè creu que això no és preocupació?
7: Vostè pensi, senyor Fawlty, que sempre hi ha algú que està pitjor que nosaltres.
11: Nassos, que me'l presentin, que tinc ganes de riure.
7: Si vol patir, pateixi vostè sol. Jo ja li dic que si nostre senyor...
11: Torna a sortir a la conversa, vostè l'anirà a veure de pet. Comenci!
0: És boníssim tot aquest diàleg, però a més hi ha un detall, que és que aquest diàleg és del segon episodi de la primera temporada, i aquest personatge, que si no recordo malament és l'irlandès que li fa la paret malament,
1: sí,
0: li diu: si no vigila, algun dia vostè caurà a terra fulminat. Que és exactament el mateix que passa quan acaba la sèrie. Ja t'estan avançant al final de la sèrie. Ella, t'he de dir, tampoc no està gaire contenta d'ell, ja ho hem dit, i té motius de sobres.
12: Problemes? Res que tu puguis solucionar, gràcies, Poli.
23: De debò?
12: Avui fa 15 anys que ens vam casar. Saps qui no hi ha pensat?
23: Oh, no.
12: Em pensava que l'any passat l'havia castigat prou i que aquest any se'n recordaria.
0: Clar, en realitat estan farts l'un de l'altre i els tards entre els dos són constants. Abans, Manu, mencionaves alguns tards. Sí. Hi ha alguns tards molt directes. Us poso una recopilació curta de
1: a
0: com
1: veure.
0: Les gasten.
12: Tindràs valor per sortir amb aquesta jaqueta?
11: Sí, gràcies, reina, sí.
12: Doncs ets molt valent, saps?
11: No ho entens, és qüestió de gust.
12: Encara corres per aquí?
11: No, fa estona que he marxat, reina, però tornaré aviat.
12: Ai, d'això no em deixo res.
11: El moneder, el puny de ferro, les xurriaques...
12: Va, Gil, no t'encantis, home.
11: Ja vinc, reina.
0: Clar, aquí hi ha una relació perillosa amb la realitat del matrimoni de John Cleese i Connie Booth, perquè ells dos eren una parella creativa extraordinària, però el matrimoni no anava bé, i de fet la creació d'aquest matrimoni de ficció que es fan retrets constants va anar en paral·lel a l'enfonsament de la seva relació, perquè es veu que John Cleese se sentia insegur i això el portava a necessitar reafirmacions constants en la relació. Podríem connectar-ho aquí jugant a ser psicòleg de Passocat amb oli, o podríem connectar amb la mare que li deia que potser la seva vida seria millor sense ell, i clar, això va minar molt la relació. Es van divorciar en acabar la primera temporada. Ja tenien una filla junts, la Cynthia Cleese, però van continuar treballant junts a la segona temporada mantenint la professionalitat. Però quan va acabar la sèrie, ella no va voler saber res més d'aquest món, va deixar la interpretació i durant anys no va voler participar en cap commemoració relacionada amb Hotel Fawlty.
1: És molt curiós perquè molts d'aquests intèrprets que protagonitzen una de les grans sitcoms de la història després no van tenir grans, grans recorreguts. Ja he comentat abans que hi ha pocs secundaris que després recordis altres pel·lícules, o la mateixa Sybil, interpretada per la Prunella Scales, que era una actriu que tenia una certa experiència, recorregut a televisió i al teatre, però és difícil recordar-la a grans pel·lícules. A mi m'encanta Howard's End, Retorn a Howard's End, del James Ivory, però té un personatge molt secundari en aquella pel·lícula. No va tenir una gran trajectòria. Amb la qual cosa, això, són personatges principals o secundaris, i també passa amb la Connie Booth, que després no... Tinc la impressió que no van tenir un gran recorregut posterior.
0: No, és que a més ella no va voler tenir aquest recorregut posterior, no? Sembla que al final, és a dir, va fer aquesta temporada a més com a guionista i com a actriu, perquè estava interpretant la Polly, però després va voler desvincular-se completament de tot aquest món. I el seu paper moltes vegades es menysté perquè va ser molt important. Per començar, perquè van escriure els guions junts, uns guions que diuen que tenien més de 120 pàgines per episodi, i evidentment va interpretar la Polly, que per mi és el que deia abans, per mi és la veu de la raó i del seny en aquesta sèrie, i per mi és important això, perquè que un personatge femení sigui el que porta el seny no és gens menor, especialment en una època on normalment els personatges femenins tenien un altre tractament molt sovint limitat a objectes amorosos o de desig, i segurament això ho explica el fet que hi hagués coescrivint la sèrie una dona.
2: Sí, jo crec totalment. Segur que el paper de la Connie Booth en aquest sentit va ser essencial. I, per una banda, no m'estranya que... O sigui, crec que podria ser terapèutic escriure una ficció en la qual es representen una sèrie de, diguéssim, de retrets o de circumstàncies matrimonials que potser directament no les diries, i que a través d'aquest joc de ficció de miralls sí que ho faries, però alhora potser també podia ser, devia desgastar molt tot aquest paral·lelisme que potser es anava establint i que, en fi, devia ser una intensitat important. Per altra banda, però, he de dir que així com la primera temporada, jo crec que s'estableixen bastant, més enllà dels gags i de més, i alguns que funcionen més o menys, però s'estableix bastant el marc teòric del que vol dir i dels personatges de la sèrie Hotel Fawlty. I la segona temporada, que és en aquest moment en el qual ja estaven o divorciats o divorciant-se, crec que flueix molt més, i crec que la segona temporada és brillant perquè, diguéssim, aquest marc teòric ja està establert i tots els personatges ja tenen el seu recorregut i funciona molt bé. Per tant, doncs, per una banda, trist que se separessin en aquest procés, però en termes, diguéssim, de la ficció, va anar molt bé.
0: Hem fet un recorregut ja bastant extens i anàlisi de per què la sèrie funciona tan bé i els seus personatges, els elements que hi ha, la farsa, el duet còmic, l'slapstick, però d'això, home, jo crec que hi ha dos episodis que crec que cal que analitzem a part. Un és l'episodi dels alemanys, que és un dels més celebrants de la sèrie. En aquest episodi, uns alemanys s'allotgen a l'hotel i des del principi en Basil diu que és molt important no mencionar la guerra. I el que fa tot seguit és mencionar la guerra.
22: Permeti'm que em presente. Permeti'm, Basil Fawlty, propietari de l'hotel. Benvinguts a la guerra, dic a la casa, a la guerra, a l'hotel, a la guerra, a l'hotel. Espero que els agradi. Volen passar a dinar o s'estimen més prendre una copa abans de la guerra? El gerro, el que trenqui el gerro el lliguem amb una corda de piano. Ai, perdó, és la meva cama. Tinc un tros de, perdonin, metralla de la guerra de Corea. La guerra de Corea.
0: Havia oblidat l'excusa aquesta de la metralla de la guerra de Corea.
2: De guerra de Corea.
0: Que cada vegada que es troba en algun moment delicat, clar, comença a cridar, ai, la cama, la metralla, no? I comença a fer tota la...
1: El numeret.
0: Clar, aquest sketch dins de l'episodi funciona molt bé perquè, clar, un cop ell comença a vessar-la, diguéssim, és com una filera de fitxes de dominó. És a dir, un cop ha caigut la primera fitxa, les altres ja van al darrere. I per molt que ell intenti pensar no mencionis la guerra, doncs ho continua fent.
22: Però, en fi, és molt bo i és de vedella. Aquí no servim res de carn de jueu. Carn de jueu?
9: Esclar, volem dos ous amb maionesa.
22: Amb maionesa, naturalment, com vulguin. Ara ja tots som amics.
13: I un còctel de gambes.
22: Ja som tots al mercat comú. S'han acabat les diferències i no hem de parlar per res de la guerra. Perdoni, perdoni, com m'ha dit?
13: Un cop de gambes.
22: Oh, gambes. És que com que ha dit gambes, m'ha semblat que deia guerres. Oh, la guerra. Ja ni ens en recordem. No en parla ningú, sí. En Hitler, en Himmler, els jueus, tots oblidats, com si no existissin.
0: Hi ha aquí també una mala llet que és interessant si tenim en compte que la sèrie es va emetre no gaire anys més tard després del final de la Segona Guerra Mundial. És a dir, que el que està dient el personatge també de ara som tots amics, ara formem part de... Hi ha com una... Hi ha una maralleta aquí important, sí. I alhora aquí està generant humor d'una cosa que normalment a Hotel Fawlty no es fa gaire, que és humor de dir una cosa que tu saps que és políticament incorrecta, expressar en veu alta, però alhora probablement l'espectador hi està d'acord. No, aquest riure de... Ric d'una cosa incorrecta que en realitat hi coincideixo,
1: seria comprensible.
0: Però no m'atreviria a dir-ho. Crec que està jugant aquesta carta. Evidentment, la situació no s'atura i encara va a més.
13: I quatre plats de roast beef, sisplau.
22: Naturalment, ara mateix els portarem per cremar-los ben cremats. Les ordres s'han de fer complir com cal. Perdó.
0: Clar, és que al final és un tabú. És un tabú i sí. A mesura que va trencant el tabú, doncs, és que no ho pot evitar i al final arribem a l'última peça de dominó.
22: Bé, doncs, dos jueus amb maionesa, un còctel de Goebbels, un Hermann Goebbels, quatre de Goebbels. No, aviam, em sembla que m'he equivocat. És que m'he distret perquè no paren de parlar de la guerra, vostès, i esclar... Què li passa?
13: No passa res.
22: Què s'ha fet mal?
13: Aviam si no parla més de la guerra.
22: Jo? Si han començat vostès.
13: Nosaltres no hem començat res.
22: Sí, van envair Polònia. Tinguin, boquis, ara la faré riure. En sé un que no falla. És una dona subnormal. La pobra no recorda mai de res. I el seu marit va bombardejar Berlín. Perdó, un altre. Amb aquest sí.
0: En fi, jo crec que ja no li queda res ja per trencar. Clar. En aquest moment, excepte una cosa, que és treure l'humor físic a passejar, literalment. Aleshores, perquè els oients s'ho imaginin, si no ho recorden, i tenen present com John Cleese és capaç de moure les cames, no?
1: Llarguíssimes.
0: Llargues cames que és capaç d'aixecar mentre camina a l'alçada del nas, probablement, la punta de la sabata arriba a l'alçada del nas, comença a caminar fent aquesta mena de compassos militars mentre imita, evidentment, a Hitler.
22: A veure si endevinen qui és. Avui he donat l'ordre i vull que es compleixi immediatament. Doncs faré el pas de l'oca.
1: Amb el dit fent de bigoti.
0: Sí, el dit se'l posa fent el bigotet. Això és un dels cims, jo, per mi, d'Hotel Fawlty.
1: Sí, és una salvatjada. I és un cim al que no arriba tantes vegades, la sèrie, puntualment. I, curiosament, quan hi arriba, acostuma a ser per certes tensions nacionals, no? Que tenen molt a veure amb aquesta radiografia molt crua de l'esperit britànic.
0: Mira, relacionat amb això, l'altre episodi que volia comentar és del client estadounidenc. El del client estadounidenc és un episodi molt interessant perquè a través d'ell es retrata el tarannà britànic. Aleshores, veiem com aquest client que ve d'Estats Units no li sembla bé el tracte d'en Basil i es queixa obertament i enèrgicament del servei de l'hotel.
22: Sí, sí, que aquesta nit n'hem fet de molt grosses, però m'avalen milers i milers de clients satisfets.
14: Ah, sí? Ara veurem què en diuen.
22: Com?
14: Que parlin. Vostès estan contents? Vostè està
22: comandant, content? Comandant, vostè que fa 7 anys que és el nostre hoste, està satisfet?
16: Vostè dirà, i tant.
22: I vostès satisfetes?
23: Clar que sí, senyor Fawlty, gràcies per preguntar.
22: De res, i vostè, senyor Arrep, satisfet?
16: Jo molt.
22: Senyora Garkiw?
23: Ah, tot perfecte, sí.
22: Ho veu, clients satisfets. Naturalment que si el nostre modest hotel no el satisfà, vostè té dret a dir-ho tot el dret. I estic disposat a tornar-li els diners, que ja sé que per un americà és el que compta més. Però pensi, per la gent anglesa hi ha coses més importants, coses que vostès han anat oblidant amb el progrés, però que pels britànics compten molt més.
0: Clar, en aquest moment, el nord-americà ha intentat, diguéssim, que els clients...
1: Es rebel·lin.
0: I no ho ha aconseguit. I en Basil està cofoi, no?
1: Sí.
0: Perquè té els clients satisfets. El que passa és que, en mig discurs, resulta que aquesta energia del nord-americà sí que ha tingut el seu efecte.
24: Jo no estic satisfet.
22: Molt més que...
24: Jo no estic satisfet.
23: No, no ho estem gens de satisfets.
22: La gent com vostès no està mai contenta.
23: Què?
3: És impossible tenir-los a gust. Potser posant palla a les habitacions.
15: Vostè és un mal educat, impertinent.
3: Encara ho puc saber. Més.
14: D'això ni parlant-ne. Vostè quiet aquí a veure què diuen la gent un per un sense que vostè s'hi fiqui i no es mogui ni un pam ni digui res, folti, o li trenco la cara.
3: Vostès tot ho arreglen a cops.
14: Vostè.
16: Per mi aquest és el pitjor hotel que he trobat mai enlloc.
15: Sí, exacte, i el servei és una vergonya.
17: Hi estic d'acord.
14: Ah, sí?
17: Sí. Vol creure que han trigat mitja hora a servir-nos el segon plat i a més estava equivocat?
14: I quan he protestat m'han sortit amb unes excuses ridícules.
15: M'ha donat gambes passades i encara m'ha escridassat.
0: Clar, el millor d'aquesta reacció és que prèviament en aquest episodi ja hem vist que aquests clients no estaven sí. contents. Però per educació no et dient res.
2: Exacte. Jo crec que aquesta escena concretament il·lustra també molt bé aquesta hipocresia també al final, no? De que quan et pregunta directament el propietari de l'hotel què tal, tu simplement dius molt bé i gràcies per preguntar i de més.
0: Però quantes vegades no hem fet això?
2: No, clar. Però jo crec, bueno, evidentment es porta aquí a l'extrem i per altra banda també és bastant divertit tot aquest capítol de com es representa aquest personatge nord-americà com la gran, diguéssim, el gran representant dels bons, no? I d'aquest punt ultraliberal, no? Que doncs el nord-americà vol que el serveixi un cambrer o el cuiner i paga perquè això. I per altra banda també aquesta història que diu el Basil de vostès tot ho arreglen a cops, no?
1: És com una espècie de Mr. Marshall, no? Mr. Marshall d'Albert Langa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, però que aconsegueix posar en evidència sí. aquesta educació anglesa que no porta enlloc. En canvi, clar. Ell diu les coses com cal.
1: És molt més directe.
0: I és molt més directe i que no cal estar-se de romansos. Ara, això he de dir que la reacció d'en Basil a aquesta petita rebel·lió dels clients és èpica.
3: Absolutament típic. És una mena de... merda! Que he d'aguantar de gent com vostès. Vostès s'instal·len aquí a l'hotel com si els haguéssim de tractar com a prínceps. Escoltin, això és un hotel! Tants clients i tanta burga encara no ens deixaran treballar. No ho entenen o què? No, clar que no. No tenen temps perquè s'han de ficar allà on no els demanen a veure si troben alguna cosa per queixar-se. Doncs els diré una cosa, ara veuran, perquè ho sàpiguen, en Hitler va començar igual, amb una colla de desvagats, desgraciats que només servien per fer la punyeta. Ja fa 15 anys que aguanto personal deficient com vostès. N'estic tip, ho entenen? Ja poden marxar a fer les maletes.
17: Ja estan fetes.
14: 10 taxis per tothom, els pago jo.
3: Vinga, endavant, vinga, a les habitacions, les maletes i bon vent, amunt.
0: Clar, que no, que els envia per estar fang. Però sí. M'agrada moltíssim que surt finalment a la superfície la seva idea dels clients. Ens molesten sí. i no ens deixen treballar. Sí, aquesta idea que és tremenda.
2: I no només això. Jo crec que també hi ha aquí, quan menciona a Hitler al final, diguéssim, té sentit des del punt de vista que no deixa de ser gent molt frustrada de la vida, de la societat, de que sent que tota l'estona la societat està maltractant-lo, etc, que on neix el feixisme, o sigui, que té tot el sentit del món, sí. aquest gag, en realitat.
0: Per mi això podria ser perfectament el final de la sèrie. Sí, és un gran sí, final de sèrie, sí. que no ho és, perquè la sèrie acaba amb un episodi en què reben la visita d'un inspector de sanitat que troba unes quantes coses que no acaben d'anar bé.
20: No hi ha calendari de neteja. La fregidora és bruta, greixosa i té incrustacions. La superfície de treball és bruta, esquerdada i amb restes de menjar. El mosaic de les parets i de terra té verdet, els estris de cuina bruts i fumats, la campana del ventilador bruta.
25: Escolti, la fregidora...
20: Magatzem d'aliments defectuós sense control de temperatura, carn cuita i crua barrejada a la mateixa plata, carn crua col·locada damunt dels ingredients de reposteria i sucs de carn barrejats amb els productes lactis, juntes de la nevera en mal estat, congelador sense descongelar i nevera inferior a les necessitats.
25: Té tota la raó.
20: I també poca higiene en el maneig d'aliments. Indicis que es fuma a la cuina, davantals bruts, falta de draps de cuina nets i falta de lavabo pel personal de cuina que la inspecció de fa 6 mesos van assegurar que l'instal·larien i 2 coloms morts al dipòsit d'aigua.
25: La resta està bé?
1: I tot això ho diu de memòria. No recordo el nom de l'actor, però no ho diu llegint, l'inspector. És un monòleg magistral.
0: És espectacular, sí, sí. És un episodi, a més, que ve l'inspector i al mateix temps en Manuel té una rata de mascota. Allò que deia Estèric de dues trames que s'uneixen. Clar, tens un inspector de sanitat a l'hotel i una rata de mascota en mans d'en Manuel.
2: Ell pensa, què pot sortir
0: ell
2: malament?
0: Ell pensa que és un hàmster, que aquesta part també és molt divertida. I aquí hi ha una cosa que un petit detall que m'agrada molt, que a la rata li posa de nom Bàsil. I en mig episodi se n'ha d'acomiadar de la rata, perquè el Bàsil no vol la rata a l'hotel. I hi ha un moment molt, com molt tendre allà al mig de la sèrie, on en Manuel està trist perquè ha hagut de dir adéu a la rata, cosa que metafòricament és dir adéu a en Bàsil, que és el que estem a punt de fer quan acabi la sèrie, quan acabi l'episodi.
2: Sí, sí, és un moment... És el que dèiem fa una estona, no?, d'aquest personatge, el Manuel, que clar, mai li coneixes, ja no dels seus orígens, de si tenia una vida, una família, algun amor, res. I l'únic ésser que té alguna relació sentimental, diguéssim, és la seva mascota, que és una rata, i que té aquest nom de Bàsil. Crec que, diguéssim, té diverses lectures, això, perquè d'alguna manera sí que hi té molt efecte, però alhora no deixes una rata amb el nom del seu cap.
1: És interessantíssim això que dius, perquè realment dels personatges no arribem a saber massa del seu passat o de la seva naturalesa. Sabem que la Sibyl està frustrada, que la Poli voldria ser artista, que el Manuel ve de Barcelona, però no sabem massa més.
0: No, és que no li cal. Són pinzellades justes.
1: És un costumisme
0: exacte,
1: molt, molt pur. Veus com treballen...

0: for bed. They can really make you mad.
1: I després, doncs, després en John Cleese va tornar-se a centrar en el seu treball amb els Monty Python. De fet, el mateix any que va acabar Hotel Fault i van estrenar La vida de Brian, ni més ni menys. Els estatunidencs, ara que parlàvem d'ells, van intentar fer un remake d'Hotel Fault 3 vegades. No va funcionar cap de les 3. Sí, fallava tot. La precisió dels tempos en les bromes, sobretot. Yeah. Que això és una cosa que, clar, has de ser molt bo, eh?
2: I has de ser John Cleese.
1: I Andrew Sachs. El tempo de les bromes era molt, molt precís. Mm. També la capa del retrat de les classes socials britàniques, que, clar, no hi ha una translació directa cap a la cultura estadounidenca. I algunes interpretacions, tot i que algunes eren bones. De fet, hi ha una de les versions que el Basil l'interpreta a la Bea Arthur, de les Xiques d'Oro, i ho fa molt bé. Però, clar, per molt que tinguis una bona actriu, si hi ha elements que fallen, doncs no funciona. De la sèrie també se n'ha fet una adaptació teatral, cosa que té tot el sentit del món, pel que dèiem abans, que al final el principal, la principal influència de la sèrie és la farsa teatral, que per cert l'ha adaptat el mateix John Cleese, i l'any passat mateix va estar de gira pel Regne Unit, amb actors diferents de l'original, evidentment. I tindrem més Hotel Fault en el futur, perquè qui vol reprendre Hotel Fault és el mateix John Cleese. Fa pocs anys va explicar que estava treballant en un retorn de la sèrie que estava fent conjuntament amb la seva filla Camila Cleese, que és filla del seu segon matrimoni. I la idea de la nova etapa de la sèrie és el xoc generacional entre dos personatges, el jove, que interpreta la filla, i el seu, que evidentment és en Basil Fawlty. Estarà ambientada en l'actualitat, així que, si tot va bé, veurem en Basil intentant sobreviure a un món modern que, òbviament, el sobrepassarà.
2: I que, per tant, si això passa, voldrà dir que el Basil no va morir d'un infart al capítol de...
1: Hi haurà una correcció del cànon de la sèrie, tot i que realment queda obert, eh? Pot ser que el tanquin l'hotel perquè l'inspector de sanitat té motius de sobres.
3: Però la idea té molt de potencial, perquè tots aquests problemes que té el Basil intentant defensar la tradició, imagineu en el context contemporani, amb tots els nous dispositius, la tecnologia, pot ser un calvari. I tant.
1: I fins aquí el nostre especial de la Finestra Indiscreta dedicat a Hotel Fawlty. I aquí acabem el programa de la setmana. Atents al programa de la setmana que ve, perquè el Joan Enric Barceló farà una secció del videoclub molt especial i, evidentment, tindrem totes les estrenes de la setmana. Ja sabeu que podeu recuperar tots els programes de la Finestra Indiscreta a catradio.cat/finestra o al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units i l'Iran acosten posicions per posar fi a la guerra. Segons fonts de les negociacions, l'acord podria signar-se en qüestió de dies. Amb tot, l'Iran recorda que encara no s'ha signat i que poden canviar coses fins llavors. Les paraules del ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, refreden l'optimisme creixent sobre la imminència d'un acord de pau entre els dos països.
2: Hi ha un memoràndum d'entesa de 14 articles del qual es parla als mitjans de comunicació, però prefereixo donar-ne els detalls quan estigui finalitzat, perquè encara no s'ha signat i les coses encara poden canviar fins a l'últim moment.